0: A IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Au, idò, tercera hora d'aquest programa. Ja sabeu que cada dissabte són dues horetes de 9 a 11, però avui diumenge és fins les 12. Us hem explicat moltíssimes coses, i és que ja sabeu que el mes de setembre és un mes on iniciem projectes, no? Hi ha gent que no s'apunta al gimnàs i durant el mes de setembre s'apunta. I també tenim l'inici d'escurs escolar, tenim, han tingut l'inici d'FP, ja els hi queda poc, que ja tocava. I també tenim inici de política, no? Inici d'escurs de política i la veritat és que n'han xerrat molt durant aquest cap de setmana. Però ara el que volen fer és tenir aquesta horeta més relaxada. Ja sabeu que a la tercera hora de diumenge tenim una horeta per entrevistar a qualcú. En aquest cas seran dos els protagonistes, que ja se tenc aquí a l'estudi, en nosaltres. I abans de res, sí que vull recordar que serà demà quan s'iniciarà aquesta nova etapa de la Roda del Temps, que presenta en Laura Arias. I la veritat que és un concurs molt esperat i que podreu veure ja a partir de demà a IV3 Televisió. També tindreu, i això s'estrena des d'avui, El meu poble és el millor, conduït per els Rabassons, que serien el tricicle a la mallorquina nostra, que tenim, que són molt divertits, que mos parlen dels pobles, recorreran 33 municipis de les illes i descobriran la cultura, la tradició, però ho faran d'una manera superdivertida, així com són ells. I la veritat és que hi ha una cosa que és guanyador d'aquest programa, resulta que farà les campanades de cap d'any. Enguany, els campions d'aquest concurs seran els que faran aquesta retransmissió. Però també hi ha hagut canvis, no?, a nivell informatiu. La nova temporada ha reforçat també aquesta aposta informativa amb una programació d'actualitat que vol ser més pròxima i molt pròxima, sobretot, a la realitat de Mallorca, de Menorca, Eivissa i Formentera. Una jornada que comences de matí i és migdia, i aquí és on cauran els nostres protagonistes. Vinga, us donaré una pista. La parella que surt a les dues del migdia i ve tres notícies surten juntament amb en Tomàs Salom al capdavant de la part de Meteo, anem a Calcina, que fa esports, i cada dia, quan toquen les dues del migdia, el que passa és que s'encenen els llums del plató, comença a sonar una sintonia i dues persones vos donen les notícies, com si fos superfàcil. I a partir d'aquest moment vos conten les notícies del que ha passat. Però avui ho farem a l'inrevés. Avui no els hi volen demanar que mos contin les notícies, sinó que volen que mos contin la seva vida. Qui són ells, com són, per què, com eren de petits, per què volien estudiar periodisme. I els convidats, efectivament, són dos periodistes, dos companys, espero que dos amics també, els hi demanarem, tenen les seves trajectòries, n'hi ha un que amb una vessant també artística, li agrada la música, de fet ho és, i segurament tindran cadascú la seva manera de veure la vida. I com que tenim 50 minutets més o manco d'entrevista per endavant, vos he de dir que cada temporada comparteixen IV3 Notícies migdia. I és que avui coneixerem a Sílvia Pol, directora de continguts d'informatius d'IV3, i Bernat Company, que va ser anomenat aquest mes de juny subdirector i d'informatius. O sigui que tenim una bona xerrada, ara els hi direm hola, i a partir d'aquí ja el que surti ja serà una cosa com a més improvisada i sobretot que mos contin això, el que vos dic, la seva vida. Així comença Entre tu i jo.
0: Entre tu i jo.

0: Bon dia, com estàu, Sílvia, Bernat, què tal?
1: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a vosaltres. Beníssim, beníssim. Gràcies per venir aquí en aquest programa de la Gran Vida, en un format diferent per vosaltres, perquè sí. No és igual entrevistar, no? Fer preguntes que vos demanen.
2: És
1: molt complicat contestar preguntes, eh? Sí. Però jo sí.
0: És veritat, és diferent.
2: Jo m'estic més fer-les sempre. Sí. Sempre ho dic, a més, ara que arrencant temporada i que és aquest moment on feim tantes entrevistes per contar les novetats, per contar tot el que volem fer durant aquests mesos que tenim per davant. És un moment de fer moltes entrevistes, de respondre moltes preguntes, i jo sempre dic, jo estic més còmode fent les preguntes. Sí. M'ho estic més.
0: Sí, sí. Presentau informatiu migdia, cada dia a les dues, vos posau ja serios, després quan acabau, reis, perquè és el moment que acabau i a més la tele s'ha de riure també un poc, però perquè vos faceu càrrec dels tipus d'entrevista, com diria Mateu Vallès, encara vos suportau? Com ha anat aquesta primera setmana? Ja vos coneixeu, però com ha anat?
1: Bé, ha anat bé, no?
2: Sí, Sílvia. Ha anat bé.
1: De fet, ens estem un poquet coneguent.
2: Clar, perquè no ens coneixíem, no?
1: No ens coneixíem, sabíem qui era un altre, però fer feina plegats és diferent i supos que ens estem adaptant un poc també, no només davant la càmera, sinó també per darrere, no? També fem feina plegats amb altres funcions allà a la redacció, i jo crec que està anant bé i és una lluita diària i tractant d'ajudar-nos, no? Que això és el que toca.
0: Clar. Més enllà d'informatiu, no vos coneixíeu, idò?
1: No.
0: Personalment?
1: No, perquè a més...
2: No.
1: Jo sabia d'ella, ja sabia de jo,
2: però hem coincidit... Mos teníem a Instagram.
1: Sí.
2: però no.
1: Però no personalment, no havíem coincidit gaire, també per circumstàncies de cada un, no? De generacions. Jo també som un poc més major, ella és més joveneta.
2: Sí, jo també aquests darrers anys he estat fent feina fora.
1: Ella està fora, jo he estat a un altre lloc. Jo he estat a un altre lloc també, no que no hi era IB3, tot i que ja venc d'un passat d'IB3 que és ca meva, no? Perquè he fet molts anys, 14 anys vaig estar a l'etapa anterior, després d'aquesta pausa de 6 anys a Televisió Espanyola, però bé, jo encantat de compartir temps amb ella i de fer feina plegats i empenyar el projecte.
2: Han tingut un bon inici, una bona arrencada. Duim una setmana fent informatiu, però bueno, hi ha connexió, hi ha feeling, que això és molt important quan presentes juntament amb una persona, perquè tot se nota i tot se traspassa la pantalla.
0: Se
2: i jo
0: nota,
2: crec que sí. I jo crec que si aquest bon rotllo, diguéssim,
1: també
2: està darrere i és de veres, se transmet i és important. Però és el que diu en Bernat, és que nosaltres fem feina, ja no només presentem l'edició del migdia junts, sinó que també fem feina codo con codo amb aquest departament d'informatius de la casa, d'IB3. Mm. I clar, és fonamental.
0: Ara que no vols ser ningú i així no vols ficar en un compromís, que vareu pensar un de l'altre? Quan hi ha qualque cosa que diguis, jo pensava que era així, o era...
1: No, jo crec que ella, la Sílvia, té, així com la veus en pantalla, no?, que és una persona amb una seguretat ja innata, no?
0: Tots dos teniu presència, més
1: presència, que a més, molt telegènica, no? I jo crec que aquesta part ja la tenia jo ja estudiada, no?
2: Sí. Clara, no?
1: Clara, i després també, un quan va a un lloc també, clar, jo tenc companys i IB3 i tothom més o manco ja mos coneixem, vull dir, hi ha la Sílvia i tal, i després ja un investiga, ja te xerren de qualcú i això, però sempre estan coses positives d'ella i tal, perquè ella és molt fanera, és una lloc d'aquestes coses clares, és una feina també dura, perquè s'ha de ser vehement i tenir les coses clares quan tracten amb equips. Tu pensa que nosaltres tenim un equip meravellós i magnífic de redactors i redactores i tal, que són molts, a més. Crec que és l'equip de redacció més gros que hi ha a les Illes Balears, són molt de periodistes. Hi ha molt de problemes, hi ha moltes coses que resoldre, coses que van de coses inclús de caire personal fins professional, eh? O sigui, tractant moltes coses d'aquestes.
0: A veure, Sílvia, que aquest món és molt petit, però són molts ja.
1: Són molts.
0: No? Hi ha molta gent fent feina, no? Darrere d'un informatiu i pareix que no ha de ser tanta.
2: Clar, perquè la gent posa la televisió, veu els reporters que fan les peces, me'l veuen en altres contant les notícies, però és que darrere hi ha un equip enorme de professionals, però ja no només estem xerrant de tècnics que estan a plató gravant-nos, un regidor que mos dirigeix i mos diu a quina càmera hem de mirar, una persona que s'encarrega dels llums, una persona que s'encarrega del so, i després tota la gent que hi ha darrere muntant peces, editors, prenent decisions, creant una escaleta, coordinadors, tota aquesta gent que la gent no la coneix, no els hi posa cara, no els veu, però que existeixen i que gràcies a ells nosaltres feim aquest informatiu. I ja no només xerrant d'aquesta gent que crea, no?, i que faci informatiu. Darrere nosaltres hi ha tot un equip d'estilisme, un grup de maquilladores, de persones que mos vesteixen, de persones que mos pentinen, patinen, que fan possible entre tots que els informatius surtin com surten a dia d'avui.
1: I tot contra rellotge, no? Perquè tu saps que a una hora determinada has de tenir uns continguts llestos, sí. o el més visiblement llestos que se pugui, no? I això, bé, afegeix aquest dia a dia de la nostra feina que ens agrada i que ens dona... I és la nostra raó de ser, no? O sigui, la nostra feina és aquesta i per això ens agrada, no? Perquè cada dia hi ha una meta, no? Hi ha una hora i hi ha unes coses a fer, no? I inclús, tot i que sembli que és monòton o que pot ser rutinari, no ho és, perquè l'actualitat diàriament és volàtil. Quanta feina de la redacció i tal, i les coses que passen a la redacció cada dia són diferents. O sigui que, és, bé, hi ha molta...
2: Hi ha aquest punt d'adrenalina, no? Sí. Diguéssim, adrenalina, de la nostra feina.
1: I això m'ho esborrada. Clar.
2: Claro, que t'agrada. T'ha d'agradar, perquè si
1: agradar,
2: no és molt difícil. És difícil, és a dir, nosaltres feim informatiu migdia, informatiu de les dues.
1: Sí.
2: Moltes vegades, o la majoria de les vegades, compten les notícies quan estan passant en aquell moment i és un moment de tensió, de prendre decisions i has de ser ràpid, no t'has de bloquejar i has de tenir les coses clares.
0: I has fet de triar, sobretot quan passen dues coses de cop, en poc temps i just abans de les dues, que també s'hi pot donar, no?
1: Decisions de darrera hora n'hi ha sempre. Inclús hi ha peces que s'estan muntant mentre tu estàs allà baix, allà a plató, i mentre nosaltres estem allà dins la càmera, a la redacció, hi ha tensió, hi ha estrès, hi ha persones que estan... fent feina i a més que poden aguantar aquesta pressió. Una persona que dubta o que no té seguretat, vull dir, no pot fer aquesta feina. Tots s'aprèn, eh? Tots hem passat per els primers mesos i anys inclús de la nostra feina i a vegades ha de tenir cert recorregut per aguantar segons quines coses. Però,
2: jo crec que aquí també és important tenir un bon equip amb els que tu confiïs, no?
1: Sí,
2: nosaltres tenim la sort de que en el migdia, per exemple, estem amb les nostres editores, en Amari Sai i en Manana, i clar, bé, tenim aquest equip que... I també consensuar molt i parlar molt, perquè en el final el periodisme no són matemàtiques, els titulars no és com 2+2, no, aquí tothom, i jo crec que entre tots l'èxit es pot arribar en aquest punt comú, no? I posar les idees en comú i després ja veure per on tiram.
0: Ara estan xerrant del present, però ara vull que vos relaxeu de veres i penseu que hi va haver una època, un moment de la vostra vida, quan éreu nins, que no éreu periodistes, no? Jo vull demanar com éreu quan éreu petitets. Petitots, et dic, un estiu, ara s'està acabant l'estiu, justament comença la tardor, però com eren aquells estius, per exemple, quan teníeu 7 o 8 anyets, aquests primers contactes, no en periodisme, sinó com éreu de petits?
2: Jo vull dir que sempre he estat un poc folclòrica. Jo ja en aquella època...
0: Tu ja duies art, o sigui, ja eres de ballar... I
2: jo sempre, amb les meves amigues. Jo tota la vida he passat tots els estius a Cala Gamba.
0: Molt bé.
2: Els meus predins tenien allà una casa i teníem un grup d'amigues molt gran i disfrutaven. Han estat els millors estius que jo record. I jo me'n record que sempre jugàvem Mira, és que jugàvem a presentar el diari de Patricia, la paròdia nacional, que jo m'encantava aquell programa. Era
0: ara feia anys que no escoltava aquest programa, el nom del programa.
2: Era superfan, i jo ja, això és el que jo volia, un escenari i fer un pot d'espectacle.
0: I tu, Bernat, eres més discret o eres artista també?
1: Jo era artista també, però mira...
0: Perquè toques la bateria, que en parlarem, però...
1: Jo sempre la música ha estat una cosa que de petit era una cosa d'escoltar molta música i tal, i tocar la bateria... Crec que vaig començar a tocar perquè mon pare i mon mare me veien sempre en quatre pots d'aquest de detergent i tal, i van dir que aquest nen ha de pegar una cosa que menys que soni bé. I mon mare em comprar una bateria, crec que l'any 90, jo tenia 10 anys, 11 anys o això, i jo som un nen dels 80, o sigui, i els estius, a la Ràpita, els padrins van comprar una casa en els anys 60, dels primers repiters d'allà del lugar, el meu padrí tenia el carnet de soci del club de número 2 o 3, vull dir, i mon pare i mon mare se van conèixer allà. Ah, sí, és ràpida, som molt de ràpida. Amb els anys ja t'has anat desaferrant un poc. Però em recordo que era un nen que li agradava molt la música, que no era un nen que t'ho pot destacar i tal, o sigui, en quant que era el primer que se ponia adelante a fer coses, però sí que feien playbacks, o m'encantava Martes y Trece i feia imitacions de Martes y Trece.
0: Que grans. Sí, ara és més complicat fer segons quin tipus d'humor, sobretot.
1: Sí, totalment. I sobretot veia molta televisió. M'agradava molt la televisió, veure programes a tope. Jo me'n recordo tots els programes que veia quan era petit, i programes que inclús molta gent no se'n recorda, ja me'n recordo quan el feien, i veure molt dibuixos animats, però també concursos, també programes d'entrevistes, més igual. I m'agradava molt investigar també i veure tot el que... I sobretot quan van entrar les televisions privades, però ja va ser... I ja me'n record que inclús me van abonar dels primers al Canal Plus. Sí, papa, ja... Canal Plus, que hacen películas todos los días, hay un estreno.
0: Llevava la clau 100 pesetes i al dius, dia. No se veu res.
1: Te'n recordes? Per 100 pesetes al dia, no? Que havia aquella cançó... quan van entrar les privades, allò se m'ha obrir un món.
0: Perquè... Això era supermodern i ara per
2: els
0: de...
2: Clar, els nins dels 80, els nins dels 90, o jugàvem les nostres juguetes, o miraven la tele, clar, i miraven moltíssim
1: ja
2: de programes dibuixos.
1: Exacte. I ja d'adolescent, inclús, bueno, ei, sortim, o anàvem aquí, o quedàvem, anàvem a Gomila, i jo a vegades deia, jo estic cansat de l'escola, això, jo... Avui, què va fer anar a la tele avui vespre? Pues, jo sé, és un, dos, tres, o feien, jo què sé, o altres programes ja eren els 90, ja eren... Un, dos,
0: Precio
1: tres,
0: Justo.
1: Ja. Precio, i doncs jo m'espassava més gust de quedar-me a veure, jo què sé, Vip Noche, d'en Emilio Aragón, per exemple, que era el meu ídol quan era més jovenet, perquè era un tipus polivalent, venia dels Pallassos, que eren els meus ídols total.
0: Totalment.
1: O sigui, jo fan dels Pallassos de la família Aragón, i sempre... I en Emilio era com, ostres, aquest tio fa de tot i ho fa bé. Canta, actua, fa concursos, fa discos. Era l'artista total en aquella època. Sí. I jo era molt, molt, molt, molt ell, molt model.
0: Jo tinc la cinta aquesta d'Emil Aragón, de Paloma.
1: Te huelen los pies, tot
0: això.
1: I això ho sabem un pare i un mare si m'estan escoltant. O sigui, el nin era molt inquiet amb això.
2: Jo no sé de quin any, en què any colgamos esto.
0: Que aquest xerrant del 89. Tu el 89...
1: 89, 90, 90... Clar, imagina't. I això em va sentir supermajor, fixa't. Però... No som tan majors.
0: No, no, no.
1: Però la Sílvia és muy, muy joven.
0: Sí, nosaltres som del 80.
1: I vella.
2: No tanto.
1: Joven i vella.
0: Tu sí que vares tenir el teu cucot en el seu moment del periodisme. Quan va començar? Quan vares notar que tu t'hi volies dedicar en el periodisme?
2: Bé, el periodisme com a tal va ser ja... Era més grandeta, tenia 16 anys. Sí que és vera que el tema de la tele i l'espectacle i això em va agradar des de nina, des de nina. Però sí que el periodisme com a tal, el que era, el que implicava i aquesta professió, entendre-la així i dir, m'ho vull dedicar a això, va ser, jo me'n record que estic estudiant primer de batxiller i un dia vaig dir... Jo vull contar coses i sempre m'ha atret molt el mitjà de la televisió. I jo vaig dir, jo vull contar coses a la televisió i vull informar i mira que jo sempre havia volgut fer programes d'entreteniment i és una cosa que no he fet mai perquè sempre la meva carrera professional s'ha anat cap a serveis informatius de sempre i no era el meu objectiu principal i ara m'encanta, de fet, hauria de pensar-ho molt si volgués deixar el que és informatius i anar a entreteniment. És veritat que és una cosa que no he provat, però jo ara mateix estic molt contenta on estic, però ja t'he dit que de vegades la vida te du per llocs on no t'esperes. Ara m'estic en els informatius i estic molt contenta, però vas anar 16 anys. Ho vaig decidir, volia això i sempre vaig anar a
0: per una vegada que vas començar, ja vas tenir la teva trajectòria, la teva feina, és a dir, vas també estar a les privades i has fet molta feina, també vas sortir de Mallorca per fer feina.
2: Sí. Bé, no ha estat un camí fàcil, eh? Jo vaig acabar la carrera, era l'any 2014, després d'estar dos anys a Madrid, després d'estar a Barcelona, vaig tornar aquí i jo no trobava feina en els mitjans de comunicació i vaig dir, bé, idò, era el moment en què les empreses, les grans empreses...
0: De quin any xerram?
2: Des 2015.
0: 2015,
2: sí.
0: Ja, i Betres tenia 10 anys.
2: Sí, però no...
0: Però
2: mira que vaig enviar currículums, idò, ningú m'ho va cridar mai.
1: Bé, jo vaig encarregar de que no vengués en aquella època. Ah, no, broma.
0: Descobert avui.
1: Si haguessin sabut, Sílvia, m'haguessis pogut dir.
2: Sí. Ja, perquè tu estaves allà,
1: sí,
2: ja.
1: Sí.
2: Però era la època, fixa't, en aquella època, era quan les grans empreses començaven a prendre consciència de lo que era el departament de comunicació i començaven a crear les seves pròpies comptes corporatives d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn, i va ser en aquell moment quan jo vaig dir, aquí veig una oportunitat i me'n vaig anar cap a la comunicació corporativa. Vaig estar uns anys allà, sabia... És a dir, era lo que me dona, era la meva feina, jo vaig acabar fent feina a una empresa gran en aquest departament, tenia 24, 25 anys, era una feina que m'agradava, era de lo que jo havia estudiat, però jo sabia que era lo que no m'omplia. I un dia m'ha sortit una oportunitat d'anar a un canal que ningú sabia què era, aquí a Balears, havia de sortir, havia de néixer, feien un supercàsting, cercaven una presentadora, m'hi vaig presentar i m'ho van agafar. I arrel d'aquí...
0: Que això és la més difícil,
2: sí,
0: a més.
2: Sí, vaig prendre la decisió de deixar aquesta feina, jo no sabia on me n'anava. I arrel d'aquí, pues, ja va venir La Sexta, va venir Antena 3 i va venir IB3.
0: I tenim un tall de bou de La Sexta, de na Sílvia Pol. Ui, Pol.
2: Anem
1: a escoltar. Ui, escolta.
3: Pues sí, acabamos de saber hace apenas unos dos minutos que ha declarado y ahora estamos a la espera de que el juez dicte sentencia. Ha sido a la una del mediodía aproximadamente cuando el autor del múltiple atropello ha llegado aquí al juzgado de Rubí, donde le esperaba a su exmujer dándole mensajes de apoyo. También hemos podido saber que en el momento del accidente el detenido iba sin carné de conducir, se lo habían retirado y también había sido detenido al menos en una ocasión por un delito contra la seguridad vial.
0: No la veis, però jo he escoltat seu i he dit perfecte. I en el primer tot de bou que has dit unos dos minutos, ja no t'ha agradat. Ja, exactos.
1: Dos minutos, exactos.
0: L'exigència de quan tu un s'escolta...
2: No.
0: Vos escoltar vosaltres després de...
2: Sí, sempre. I a més, en aquella època... Aquest és un dels meus primers directes a Barcelona, per La Sexta. Jo estava molt nerviosa, era dels primers judicis que cobria, si no eres primer, perquè després en varen venir més, en Alves i molts més mediàtics que este. Però jo estava molt nerviosa perquè, clar, tot el vocabulari, totes aquestes paraules, no?, de tema judicial i tal, jo acabava d'arribar i record, Sílvia, en papa té, perquè això seràs dia a dia.
0: Clar.
2: I bueno, me'n record, i tot tenim primeres vegades i tot el rodatge. I estava molt nerviosa sempre antes de fer directes, la veritat. Ara i vetres ja aquest nervis i aquesta cosa ja no la sents tant, perquè el plató és diferent, però...
0: Bernat, qui té més capacitat d'improvisació? Perquè, clar, el format d'informatius no n'hi ha tant, però si passa res, tu com ho tens,
1: no,
0: com
1: bé,
0: el sistema de improvisació?
1: Bé, en el final...
0: L'entreteniment és molt més fàcil, sí. Sortir-ne, però un format tan... No? Nosaltres aquí podem seure, ningú mos veu, però...
1: A la improvisació ve també de el que deia abans, Sílvia, important, de l'equip que tens a darrere, d'un editor que te pugui... Tu estàs davant la càmera i no tens les eines molt a mà, tant de comunicar què passa i tal. Això és una de les proves que ens fan quan fan proves de presentador, no? Te posen una prova de dir, ei, ara...
2: S'acau el teleprompter.
1: S'acau el prompter, no tens absolutament res per llegir, sí. I tu t'has de, en quatre dades, has de muntar i has de fer un discurs coherent davant la càmera i donar-se informació correcta i bé. Això com se fa? Pues, t'ho trobes. O sigui, a cops de fer-ho, i a més, no, que no sigui un assaig, ni sigui una prova, ni sigui un zero, sinó que sigui una cosa que, escolta, jo vaig aprendre moltíssim fent ràdio. Perquè jo venc de la ràdio.
2: És una gran escola, la ràdio.
1: Sí, jo vaig començar a Ràdio Nacional d'Espanya el 2004-2003.
0: Papa o mamà, no?, que sempre deim, ràdio, tele,
1: són tan diferents. La ràdio dona molta escola. I, de fet, els grans presentadors i periodistes han passat molts, la majoria per la ràdio, no vol dir que no se pugui aprendre per la tele, per suposat, però la ràdio jo m'agrada molt.
0: Vinga, va, que queda menys.
1: Guapíssim. I després, clar, la ràdio té això, que te relaxa i te dona un... cert espai, no, per construir des de no res un discurs i després, per exemple, un gran aprenentatge per jo també va ser les crisis, no? O sigui, quan hi ha
0: la bimbolla immobiliària, 2007-2015...
1: La pandèmia va ser una cosa impressionant, però jo estava a IB3 el cap de setmana, quan els diumenges havia aquest, diguem, sermó que ens donava en Pedro Sánchez, no?, de, ei, les mesures que s'anaven actualitzant, havia una roda de premsa que després tu havies de resumir. Vull dir, situacions complicades són les que te fan call i te fan curtir, no? O sigui, i fan que te puguis superar. I equivocant-nos moltíssim.
2: Clar.
1: O sigui, també ens equivocàvem.
2: I jo crec que també és molt important ser natural i, bé, és una notícia de darrera hora, és una informació que mos arriba, no passa res si miram el paper, si miram l'ordenador, si deim, ara els nostres companys mos diran cap a on anam aquí, no passa res, en el final és actuar un poc en naturalitat, són persones que estan contant notícies.
1: Que no passa res si baixes la vista a llegir alguna cosa, que se te vagi a apuntar i que diguis, bé, has de fer el discurs, diguem, però que no te vegin que has perdut el paper.
0: I la gent ho entén, és a dir, IB3, clar, és que ja ha complit els 25 anys, per tant, 21 anys.
1: 21 anys.
0: 2005, 2021. la gent ho sap, està acostumada ja a veure tele, a veure IB3, per tant ho entén. Amb això també m'ha educat una mica a la gent. Sí. Penseu que ho entenen?
2: Bueno, no sé què dir-te, perquè jo me'n recordo un dia que va venir també una notícia de darrera hora, no m'acabaven de dir, és que jo a l'ordenador vaig ser més ràpid amb el mòbil. Me vaig posar el mòbil damunt la taula, sí. Que també estem ara molt acostumats ja a veure els mòbils damunt les taules.
0: I t'ho varen criticar?
2: I aquest estiu me'n record que un senyor me va dir, ai, jo te vaig veure i miraves el mòbil. Sí, i jo vaig pensar que no miraves mòbil, és que era una notícia de darrera hora.
1: Ara ens hem acostumat més a veure els redactors de carrer, sobretot, que duen el telèfon a sa mà, no? Per què? Perquè ja no duen sa llibreta, perquè
0: ja t'apuntes
1: en el mòbil, clar, que té aquesta opció. Vull dir, s'ha de naturalitzar. Jo tenc el mòbil damunt sa taula. Ella, la Sílvia, el té a vegades més amagat. Mm. Jo el tenc damunt sa taula. I avui inclús m'ha sonat un poquet i he fet així. Vull dir, no ha de passar. Però, vull dir, tenim...
0: Sí, jo he parlat molt d'avió, també m'havia fet aquí.
1: Tenim aquest recurs.
2: Tenim els mòbils en silenci.
0: Ara és el moment de telefonar, ara.
1: Però ha de ser una cosa, el que diu, una cosa natural. Escolta, tenim aquesta qüestió, deim-lo que sabem i punt, no inventam ni enredam. O sigui, donem la informació el més natural possible.
0: Bernat, tu que vas ser primer periodista o músic?
1: Jo vaig ser primer músic.
0: Músic.
1: Molt amateur, però músic. Mm-hmm. Jo toc la bateria des del 95 o 6 amb un grup que es deia Oprimits, sí, que érem molt reivindicatius, molt canyers. Clar, en aquella edat eren molt rebeldes i revolucionarios. Després tot és mentida, però és així.
0: Se sent així.
1: Amics de l'escola, inclús amb un company vostre de IBT Ràdio, amb en Joan Sebastià Trias, van muntar un grup, que es va amb una mica de sort. Vull dir, tal. És vera que jo, el tema de la música, no deixat mai. No ha hagut cap pausa, sempre ha estat un hobby que se m'ha anat fent serio, no? O sigui, que m'he professionalitzat també en sos anys, mm-hmm, perquè bé, no ho he deixat de fer i m'encanta. De fet, és una vàlvula de sortida important.
0: Actualment tens Los Brindis.
1: Actualment tens Los Brindis, també estic amb en Suasi, mm-hmm, i amb un parell de grups més aquests de versions que tocam a bars, de clubs, amb en Miquel García, company, mm-hmm, d'aquesta casa també d'informatius, i he tingut molt de projectes, o sigui, durant els anys, sí.
0: I d'anar a escoltar un poquet de Los Brindis, perquè m'ha passat una cosa, que dic, ara me descarregaré la cançó i m'he quedat enganxat, dic, m'agrada.
1: Clar, m'agrada. No, hem fet un disc de cançons originals pròpies nostres, que coño, de fet, el prou comprar, si voleu, està en vinil. No?
0: M'agrada, perquè és el moment també.
1: Melòmens, no?
0: Anem a escoltar un poquet de Los Brindis.

0: clar, tu estàs en una tessitura molt més sèria, supos que en Sílvia està d'acord, i després estàs aquí, jo he vist el videoclip i molt dinàmic. I...
1: Això no és, no és Rels B, ja t'ho has fixat, no? Que és
0: no,
1: música...
0: no, no, no, no, és una altra història.
1: Això és una música d'un altre temps, si t'has
2: totalment,
1: fixat.
2: Totalment,
0: no? Vareu anar al concert de Rels
2: sí,
0: B?
2: Sí, sí, sí, sí,
1: ja hi vaig anar. Jo no, ja vaig anar a descansar a casa meva.
2: En Bernat ho va
1: veure per Ivetres.
0: Sí, jo he de dir que, jo, que no m'agradava i m'agrada sí, de fa un període d'any, no, no d'ara. De...
1: Los Brindis és un projecte de fa uns 3 anys. Me feia il·lusió fer un homenatge als nostres... bé, és que van començar amb tot això de rock a Espanya, no? Los Brincos, Los Bravos, Los Sirex, és un grup de versions, però que fa temes propis com aquest, no? Si vos fixeu, és un grup... Sí, sí, són cançons, diguem...
0: Que se podien escoltar en 75,
1: amb,
0: no? Una
1: amb conya, així. També, sí. No? Amb els premensaris nosaltres mateixos, sí. No? Hi ha sumó, també, per davant, i d'una estètica 60, en sos trajes, tipus Beatles, no? O sigui, és un homenatge, realment, en Joan Santamaria, en los Jabaloyas, en els Bravos, Sirex... O sigui, vull dir, després passarà bé i, i ja està.
2: Jo no els he vist, en Bernat no m'ha convidat a cap dels seus concerts.
0: Aquí anava.
2: I...
1: No, encara no, perquè a Silvio jo no sé si li agradaria això, perquè...
2: Bé,
1: oh,
2: jo
1: te muy reto,
2: te recordo que te vaig confessar fa un parell de dies que el meu grup favorit era Hombres G. Hombres G.
1: I los Brindis van ser teloneros d'Hombres G aquest estiu.
0: Què dius?
1: No sé si ho sabeu, van tocar abans que ells.
2: Sí, jo no era aquí, no vaig poder anar al concert. Sí. I mira,
1: però que t'anava a dir bé
2: ja que m'has de convidar, Bernat
1: de convidar.
0: Sí. No, de convidar, li has de dedicar una cançó, coses d'aquestes que fan els rockeros, no? I els músics
1: que deies que aquesta vessant tan seriosa després sí. La gent me veu i diu, però tio, un cachondo diu,
0: te costa que... fer clic o no?
1: No, jo sempre he estat una... vull dir, sa feina i després les altres coses, tocar sa bateria no té res a veure en presentar un informatiu. I també, com el tema de la música ve més, de més enrere, ja no m'ho puc desferrar de damunt. Vull dir, jo no deixaré mai de tocar i de inclús fer algun sacrifici, perquè jo, a una època que presentava l'informatiu del cap de setmana i de tres, molts anys, i després per m'anava a tocar. I el dia següent me'n posava una altra vegada i havia dies bastant fotuts, però ara era més jove i ho podia fer ara.
2: Era com una doble vida, no,
1: era
2: això? De
1: sí,
2: dia, l'hombre de...
1: Com és,
2: de
1: rockero
2: noticias.
1: De noche, sí, no sé què de dia. Sí. Bueno, pues això
0: però està molt bé.
1: Però és que la música jo
0: no
1: crec que és el
0: fàcil,
1: millor, és millor que tenim, tu. O sigui, la música cura, la música és un... és millor que qualsevol pastilla, qualsevol cosa analgèsica. Vull dir, escoltar un bon disco, una bona cançó i tenir connexió amb la música i sobretot si la pots tocar, jo me fa molta satisfacció les dues coses. La meva feina és fer feliç a la gent. Vull dir, tocant la bateria i fent cançons amb el grup i tal, i m'encanta veure tocar i que davant hi ha gent que està ballant i que s'ho està passant bé. I després m'agradaria que el seu informatiu passés un poc semblant, no? No donar moltes vegades, la majoria no són bones notícies, però també te sents útil i part, diguem, d'alguna cosa, i és el darrer, és la bona, la gent que t'està escoltant, que està veient, i això és molt satisfactori, també.
0: Perquè, clar, jo a Sílvia li vull comentar una cosa que vos pot passar, arrel de lo que diu en Bernat, no? Que a vegades la majoria de notícies no són positives, no? Sol passar, o no les cercam, o no tenen... Clar, la gent vol saber si s'ha negat a casa seva, si hi ha hagut un accident, i quan tenim una bona notícia, tenim enveja, per tant, ja se converteix en una mala notícia, també, de qualque manera.
2: Sí, quina,
0: com ho veus
2: volies. Tu? No, sí, està clar que la majoria de les notícies que contàvem informatiu pues no són bones notícies. Nosaltres precisament sempre intentem trobar aquell reportatge o aquell titular que capti l'atenció de l'espectador, intentar donar un poc d'esperança o fer riure un poc entre tant de drama que solen comptar en el dia a dia. Fa uns dies vàrem fer aquella notícia, Bernat, sobre les senyals de trànsit,
1: sí.
2: Demanant-te als espectadors si sabrien dir-nos quina és aquesta senyal. I volies que no, sempre intentant ficar qualque reportatge pues, un poc més amistós,
1: amable,
2: sí, un poc més
1: clar.
2: Amable per l'espectador.
1: Sí, és necessari.
2: Perquè és veritat que comptem molt de desastres.
1: Sí.
0: T'endús temes a casa teva, és a dir, coses
2: sí,
0: que arrossegues i que després no en vols parlar quan t'arribes a casa teva perquè vols desconnectar però no hi ha més remei i a més te poden no, causar una sensació de dir uf, és que n'haurem de parlar diferents dies d'aquest tema
2: sí,
0: i
2: però,
0: no m'ho fa ganes.
2: Fixa't, ja no és tant que també, però arriba un moment, jo crec que quan t'estàs acostumat a contar tantes notícies durant tant d'anys, arriba un moment que ja com que separes el que contes, sí que hi ha coses que t'impacten i que sobretot jo crec que els hi passa molt en els redactors que estan en el carrer i que van a cobrir segons quines notícies i que veuen segons quines coses. Jo me passava molt quan estava a Antena 3 o a la Sexta. Nosaltres, en el final, estem a dins un plató, ho veiem tot a través de les imatges, a través de la pantalla, i no és el mateix que quan estàs allà. Però sí que és vera que jo... crec que més pas càrrec d'assumir la direcció d'aquests serveis informatius, sí que m'acosta molt sortir per la porta i tancar. No ho faig mai, no ho aconsegueix. Sempre hi ha
1: també
2: coses.
1: És que un periodista jo crec que fa feina les 24 hores. El seu cap està pensant el tema que pot anar bé a l'informatiu el dia següent. I no te desferres realment.
2: I vas pel carrer, veus una cosa, veus
1: coses,
2: i treus el mòbil.
1: I treus el mòbil, i fas una foto, t'atures, inclús jo m'he tornat en el cotxe a gravar un vídeo, o agafes el telèfon, i el lots que hi ha això, o sigui, no ho pot deixar de fer, és impossible.
2: Sempre mires coses i veus, això és notícia, això no és notícia.
0: Sí. Sé que ho feis per responsabilitat, però també perquè és més difícil, quan teniu aquests càrrecs, a dir que no, és més difícil descartar o delegar, quan tu tens la necessitat de comandar.
1: No, jo crec que no tinc una necessitat tampoc de comandar. Jo, la veritat és que m'agrada delegar. De fet, jo que m'agrada delegar perquè també puc aprendre des que tinc en el meu, diguem, més per davall de jo, no? O sigui, hi ha gent que mos han d'ajudar entre tots. Realment, crec que també han de delegar, no? Un poc.
2: Sí,
1: no?
2: jo amb això m'acosta més i ara, i amb en Bernat, intento tenir aquesta...
1: Ara mos repartim un poc, sí, i tal, jo l'estic ajudant ell un poc també amb això que xerram. O sigui, escolta, t'encarregues tu? Sí, clar que sí.
2: A mi també el que me passa és que de vegades no, jo me sent molt responsable d'aquests informatius, en Bernat també, per suposar, però és veritat que em sent molt responsable d'aquests informatius, de com se compten les coses, dels continguts, de quin to donar a segons quines coses, i clar, m'acosta delegar, i mira que ho intent, i dic, vinga, però en el final sempre cap cridant i diguem, bé, en el final això com era que ho fèiem? Mira, he pensat que ho farem així i així, saps? Vull dir, però també el que diu en Bernat, en el final jo allà hi ha professionals que tenen anys i anys i anys de trajectòria i d'experiència, molt més que jo, i clar, jo també m'aprofito d'aquesta experiència i dic, val, jo puc tenir aquestes idees, però al final ells tenen un bagatge important.
0: Quan veus aquests periodistes que surten en el carrer cada dia, que vos donen directes i que vosaltres, que també l'heu fet mil vegades, però ara és una mica com a diferent. Què és el que vos crida més atenció d'un professional que ho fa bé?
2: És el més difícil.
0: Perquè també ho veus, no?
2: És el més difícil per jo. Sortir al carrer, cercar la notícia, contar-la bé, contar-la en directe, en segons quines circumstàncies, això és el més difícil.
1: Té molt de mèrit, també, eh? Estan al plató... Estàs plató, és còmode, i inclús tens aire condicionat, saps el que et dic?
0: Sí, l'aire condicionat sempre...
1: Es relaxa molt, però una persona en l'estiu, de fet aquest estiu, bé, ho hem xerrat amb la Sílvia, escolta, si podem evitar que el redactor estigui a les dues enmig d'una carretera i tal, millor. O sigui, també hem de mirar per ells, vull dir que no estiguin... Hi ha dies que no pot ser d'una altra manera, però també procurant, per què? Perquè tant la Sílvia com jo sabem el que és estar a un lloc hostil, fent la teva feina, i té molt de mèrit, i a vegades no s'ha de veure... Ui, l'espectador sap que hi ha una persona allà, però...

0: i dius, que bé, quina bona feina, i això se valora molt. I sobretot, jo crec que és important que tant tu com jo, Bernat, no fa tant, érem allà, hem estat allà, i sabem perfectament el que és fer feina en el carrer.
1: I és que, a més, és obligatori. Vull dir, nosaltres som presentadors d'informatius per circumstàncies que han vengut en seu temps, però també hem passat, no?, hem estat en el campo de batalla, i jo crec que és necessari que tothom passi pel campo de batalla, no? I això t'ho dona un bagatge que després ajuda molt també posar-se davant la càmera.
2: Passar per tot, no?
1: Sí, passar per tot. Però jo crec que totes les feines, eh?
2: No pot donar escala.
0: Jo no sé com podria, a lo millor, dirigir els informatius si jo no hagués estat també en aquell, en aquell punt, en aquella perspectiva, des d'aquella perspectiva, perquè, clar, jo sé el que és fer feina en el carrer i sé com se poden trobar o no trobar les històries. En el final, te dona això una perspectiva molt àmplia de lo que és aquesta estructura dels informatius.
2: Vull que sortiguem desplet una altra vegada perquè me digueu com és un dia perfecte per vosaltres. El cap de setmana sempre són diferents. Vosaltres desconnectau de veres?
0: No.
1: No del tot.
2: Perquè no podeu, però vale, ara intentau pensar en aquests dies que dius, no, estic de vacances, com que duc 10 dies de vacances, he aconseguit desconnectar. Què vos agrada fer?
1: Bé, jo
2: com és un dia perfecte per vosaltres?
1: Bé, un dia perfecte és tal vegada no tenir una hora d'aixecar-se, tot i que en l'edat, no sé, Silvia, si te passa a tu, però jo ja m'ho passa.
2: Sí,
1: que
2: segur.
1: Jo me desperto a la mateixa hora que el dijous o el dimarts, perquè com d'un rellotge setmanal, el dissabte dic...
2: I te fa ràbia?
1: Sí, un poc. Avui puc dormir, són les 7:30 i ja no me puc dormir una altra vegada. I després, però és igual, te pots quedar en el llit més temps, després, no sé, no tenir un pla establert també està bé, improvisar el dia. I anar a dinar, jo què sé, amb els nebots, amb un pare i una mare, o això, i després tenir, jo què sé, si tinc un concert aquest vespre està molt bé, perquè sé que, bueno, que veuré els col·legues i que ens farem farem un concertet i podrem veure una copa plegats i tal, igual, sense anar, o sigui, sense fer brutós, eh? Vull dir...
2: sense fer cap animalada, no?
1: No, després i, bueno, i fer unes hores normals. I ja t'ho dic, sobretot també... sortir un poc en el carrer, si se pot, si fa bon temps, això, fer una volteta i que t'ho donin pas aire, perquè és que estem tot el dia davant d'un ordenador i això està bé,
0: això
1: també. Respirar aire normal, no? Que no sigui dins una redacció.
0: A mi me passa el contrari. Jo, per jo, ha d'estar planificat aquest dia, perfecte.
2: Jo de planificar, sí, bé, de posar...
1: Però jo crec que és una cosa del gènere femenino, també. Un poc.
2: Sí?
0: Pot ser, però jo m'agrada dormir, m'agrada despertar-me...
1: Però alto, oye, que tenemos esto hoy.
0: Però sobre que tenim, exacte...
2: Un objectiu.
0: Sí, per jo un cap de setmana perfecte és fent una escapadeta. Això m'adona la vida de tant en quant, fugir, anar-me'n dos
1: també,
0: dies...
2: Però quan te van demanar matrimoni a Roma, t'ho esperaves?
0: Ui... No m'ho esperava. I tampoc m'esperava aquesta pregunta.
1: Cuidado ahí.
2: Però t'agrada que les escoles estiguin més organitzades, no?
0: Sí, i també m'agrada... Organitzades me refereix que aixecar-me... Con la calma, a les 9:30, 10, berenar, fer-me el meu cafetet, però sabré que avui tenim una tauleta reservada i després ja veurem, que potser després ens quedem fent un aperol.
2: Som una mica com la Sílvia, això.
0: Sí,
2: jo també. Sí. M'estresso un poc aixecar-me i dir...
1: No sé què he de fer avui.
2: O que té moltes coses que fer, però en quin ordre les faig? Que faig això primer?
1: Sí, pot ser.
2: Amb això som
0: Jo m'agrada, però, que sigui oci el cap de setmana.
1: Sí,
0: jo som una persona que, per exemple, jo tot el que són compres, he de fer això, he de fer altres, intento organitzar-me i fer-ho entre setmana per el cap de setmana poder dedicar-lo a coses que m'agraden a mi.
1: Està bé, sí.
2: Un racó que vos agrada, sense dir un punt concret de l'illa, no sé, cosa que ara amb els temes de la massificació tampoc no fa falta, però un raconet, un lloc que digueu, jo m'agrada anar aquí.
0: Jo som molt de... M'ho diré, no diré les coordenades, però...
2: Sí, exacte, no fa falta que diguis el punt on tens la teva bola.
0: Jo soc molt de la Serra de Tramuntana, tant en l'estiu com en l'hivern. En l'estiu, perquè les escales d'allà em pareixen... No, de la Serra de Tramuntana. És a dir... no sóc una persona més... No me n'aniria a fer una excursió, però sí que m'agrada anar a les escales d'aquesta zona, en l'estiu i en l'hivern, anar a prendre alguna cosa, una cafeteria, vall de mossa, anar un dia a dinar, a dellar, sobretot en l'hivern, que és quan hi ha menys gent i ho gaudeixes més, però sí que sóc molt, molt d'aquesta zona i després de Palma. Crec que tenim una ciutat meravellosa, amb una oferta gastronòmica espectacular.
1: Jo soc molt casero.
0: En Bernat Casero.
1: M'encanta casa meva. I un dia, Silvia, vendràs i diràs, és que no m'estranya que estigui...
2: Has tornat a ser ràpid ara de gran de forma habitual i tornes?
1: No tant. I me fa molta cosa això. Sap per què? Perquè no hi ha espadrins. I clar, jo associo molt a la meva infantil

0: infantesa i quan era més jovenet, i veure els padrins. De fet, varen vendre la casa dels padrins, tot i que la meva família, la meva mare i la meva germana, ja no hi eren els padrins, però varen llogar un piset davant del trampolí, davant de la primera línia, i ells continuen anant. Això me fa cosa anar-hi, perquè no és padrins. I els anys m'emociona un poc i tot.
1: Curiós. De qui va sortir lo de Rulot, no? El grup Rulot.
0: El grup Rulot.
1: Sí,
0: bé, perquè has vist un videoclip tal vegada o alguna cosa, no?
1: Gravat un Super 8.
0: Sí, que és una excursió cabrera de que surt mon pare i mon mare.
1: Volia com explicar, perquè, clar, la persona que surt en aquesta imatge, qui és?
0: La persona és mon mare.
1: És ta mare.
0: Sí, bueno, hi ha tota la meva família en aquesta gravació. Sí. De fet, això ve perquè nosaltres tenim... Mon pare, quan era jovena, tenia una càmera de Super 8, i d'entre l'any 72 fins al 80 pocs, hi ha moltíssimes cintes familiars. I jo he aprofitat el material audiovisual amb Super 8 que tenim per fer algun videoclip. Hi ha un d'en Suassi, que surt mon mare, nedant.
1: Com se diu?
0: Que se diu... Di per què. I vaig aprofitar una excursió a Cabrera que va fer mon pare l'any 74 o 75 per fer un videoclip en Rulot. I això és ràpida, surt ràpida, surt a Colònia de Sant Jordi, no ho recordo molt bé, però el que tu m'ho deies és que dels meus records preferits és ràpida. El que passa és que hi vaig menys perquè relació amb molta, quan era petit, me fa com una espècie com de cosa, no veure-los en els padrins. Però bueno, no hi vaig molt darrerament, aquest estiu no hi he anat. I això que tenc els nebots per allà...
1: Jo, l'imatge que he vist és de Un dia qualquiera.
0: Un dia qualquiera. Sí, exacte. Sí. Sí. Això és ràpida.
1: La màgia de la ràdio té aquestes coses.
0: Això és ràpida. I és molt emotiu. Clar, emplea aquest material que el tenim allà amagat. Bueno, està tot digitalitzat, però el que veus és mon mare, la ràpida, en el xalet, en els padrins, i surt mon pare i amb uns tios que van a Cabrera amb un lleutet. Però clar, hi veus... I crec que inclús surt una imatge de la platja de la ràpida en el mes d'agost extraordinari, on no hi ha ningú.
1: Sona molt bé la zona perquè he viscut de 8 anys a Campos i també me toca, no?, una mica la part de la ràpida.
0: Sí, i si hi ha un lloc a la ràpida. Tal vegada no hi vaig tant ara perquè, bé, també perquè canvien les circumstàncies i les coses, però bé, sí. M'agrada molt la ràpida, clar, i sempre m'ha agradat molt d'amics allà, hem tingut. Aquest estiu he anat a tocar els brindis.
1: Sí? Ah, molt bé.
0: Hem fet
1: les festes de la ràpida.
0: A la verbena, sí.
1: És que fa anys que no hi vaig a la verbena de la ràpida, també.
0: I continua guardant aquest esperit, tot i que hi ha molta gent, però com no és una zona turística, quan dic turística no hi ha hotels, i conserva molt l'essència, no?, d'aquells anys 70, 80, encara un poquet, jo crec que sí.
1: Sílvia, compta, veus d'aquí 10 anyets, que no és tant.
2: No, no és tant, i el temps passa volant. No ho sé. La veritat és que no ho sé.
1: T'ho demanes? Així, com t'agradaria que fos la teva trajectòria personal? Ja no t'ho dic professional, personal.
2: És que si m'haguessis fet aquesta pregunta fa 10 anys, ni de broma t'hagués dit que estaria on estic ara. La vida sempre m'ha anat sorprenent. Sempre he cercat més, i quan he estat en un lloc, pues jo me'n recordo que estic aquí i me va sortir l'oportunitat, me'n vaig anar perquè la cercaven, és a dir, no és que sortís, és que jo la vaig cercar també, no? S'han de donar sempre unes quantes circumstàncies. No sé on estiré professionalment, que sí, feliç, sempre intent tenir un lloc de feina que me doni aquesta felicitat. En quant a lo personal, només espero poder estar acompanyada de les persones que
0: m'acompanyen. Dels teus 4 fills i 4 cans. Home, això és el camí, Sílvia.
2: No, 4 fills no tinc tan clar, jo, Bernat.
0: Bueno,
2: no.
0: Començant per un, dos... Bé.
1: Començant pel primer,
2: no
1: per primer
2: sé, ja
1: i si vol. No.
2: No,
1: t'agradaria, ara que ho ha comentat?
2: I ara que vos dic que tot ho tenen tan planificat, això, estic un moment de la meva vida que vaya fluyendo, que vagin passant les coses.
0: Sí.
2: No, estic bé, sóc feliç. D'aquí 10 anys, que els meus, les persones que estan ara de vora jo continuïn estant-hi, això és el que deman, i ja veurem si tiene que haver descendència o lo que sea, ja ho veurem.
1: Vull fer una espècie de test, així en preguntes que no heu de pensar. Lo seu és que no penseu massa, ¿vale? Jo vos faig la pregunta i cadascú diu la seva i per què, de forma breu, perquè són 10 preguntes, però bueno, són d'aquestes coses que si anéssim a l'Hormiguero vos demanarien i de...
2: Aquí també.
1: Sí. Vinga, n'hi ha que són més d'olludes i més com més personals.
0: Ara que dius perdona l'Hormiguero, jo crec que fa falta fer un programa, Sílvia, amb Muppets, amb muñecos.
1: Sí, de fet ara sortirà, un dia me vaig donar un surt.
0: Els programes amb muñecos funcionen. Ja hi lo dejo, per si a qualcú que m'escolti, sí, que vol fer un format, per favor, posar muñecos en els programes. Ai. Perquè pot dir qualsevol bajanada i, com no dius
2: I
0: tu,
2: donar muñeco. El muñeco. Ah, exacte.
1: Ara que dius això, contaré una anècdota. Vàrem tenir una entrevista i varen entrar de xarxes, que a vegades mos acompanyen, sí, i gràcies a ells, la gent diu, ah, t'he vist per la tele. No, era a través del mòbil, les xarxes, Instagram, sí, però, perquè tenim aquesta possibilitat i està superbé. Sí. I clar, se va ficar de xarxes aquí per gravar i per no molestar, se va quedar aquí com amagat. Mos vàrem oblidar d'ell. I en el cap d'una estona va sortir que havíem aturat el micro per una cançó i surt de... Ara que... Me va donar un susto. I pareixia la formiga de...
0: La formiga a la taula que sortia a la taula,
1: sí,
0: de la ràdio.
1: Exacte. I és veure que funciona.
0: Sí.
1: Vinga, anem a la primera pregunta. Una persona que telefonaríeu a les 4 de la matinada si teniu un problema?
2: Jo te diria... mo mare.
1: Vale. Esteu tots sols, eh? Per facilitar...
0: Sí, jo crec que mo mare. I la meva parella, si no s'està de vora.
2: Sí, exacte.
0: Sí, també. Clar, sí, qualcú molt proper.
1: Tu també, ta mare?
0: Sí, a més, vivim molt a prop, però sí, jo, ma mare. I tal, si xerran d'amics, sí, li hauré de fer una volteta, però no ho sé, és veritat.
2: Jo també, ma mare, la meva parella, però a casa la meva parella supos que estarien jo ganant
0: bueno, exacte, ja, home, si les 4 també tenen que teva, tens un problema.
1: No, de fet, el telefonaries per dir-li què fas,
0: que encara no has tornat.
1: Que encara no has tornat.
2: Que correrien tant mon pare com mon mare, però les mares tenen aquest, sí, no, això que diuen que ja no tornes a dormir tranquil, sí, quan tens fills. Jo no ho sé si és així o no, però les mares ho diuen.
1: Ho teniu guardat així en el mòbil? A mamà? O
2: no, jo te tinc que favoritos. Ah,
0: sí, mamà, papà, casa.
1: Sí.
0: I a més, en el de casa, la foto de, diguem, de contacte és escà.
1: Ah,
0: el cac que viu, sí, sí, que m'ho paio ara, en Drum, i d'estar allà de fotografia perquè s'associa molt bé.
1: Una cançó que formi part de la vostra vida o que us faci que digueu, ai, quan l'escolt...
0: Jo te diria qualsevol dels Beatles.
2: Jo te diria La fuerza del destino de Mecano.
0: Hombre, un clàssico.
1: M'agrada molt aquesta.
0: També, sí.
1: La posava molt a la gran vida, a vegades...
0: Mecano, sí. Que no torna.
1: No torna. Hombre G va tornar.
0: Sí, però Mecano tenen fotudíssim, ja t'ho dic.
1: Sí. Antoni Font també va tornar.
0: Però Mecano és molt complicat, T'imagines?
1: Mecano...
0: No
1: se
0: descarta,
1: alerta.
0: N'hi ha un que no vol, els altres ho farien.
1: És que no vol, és
0: pianista. José
1: María.
0: Que fa òpera, que viu a Londres i pinta i tal.
1: Sí, com a més raro, més. Una persona viva o morta que vos agradaria entrevistar. Pot ser viva o morta?
0: En Paul McCartney.
2: Jo te diria...
1: Encara és viva?
2: A la dissenyadora Coco Chanel. El que va fer ella en aquella època, en un món on comandaven els homes, tots eren modistes, eren ells els que duien la batuta d'aquest sector, i el que va fer ella i com va convertir-se en moda i va fer moda femenina en aquella època, còmode per les dones, llevant els corsers, llevant les faldes, posant calçons... Va ser una valenta i m'encantaria entrevistar-la.
1: Molt bé. Vinga, el teu pitjor defecte, Bernat?
0: El meu pitjor defecte?
1: Sí.
0: Crec que és un defecte que me l'he anat llevant, que és molt impulsiu.
2: Me l'has llevat, jo anava a dir això.
0: Sí, Bé, tu encara el tens, jo se m'ha anat llevant un poc. Però,
1: el mateix? Teniu el mateix?
0: A vegades, saps què passa? Que se m'estan llevant d'alguns que jo trobo que són defectes, que és, per exemple, vol tenir sempre la raó. O sigui, anar molt amb lo meu i jo tenc aquesta...
1: Amb això t'ajudaré, ara, te faré com a teràpia. No necessites que t'adonin la raó per tenir-la.
0: Ja.
1: O sigui que a vegades és com, bé...
0: No, però ara és col més i ja...
2: Jo això, la raó, això no me passa. Però sí que és vera que som una persona impulsiva. I intent controlar-ho. I jo crec que amb els anys, com diu en Bernat...
0: Amb els anys, amb en Bernat, companya de vora, no?
2: Se va calmant.
0: Sílvia, un moment, anem a pensar-ho bé, vale?
2: Anem a pensar-ho. Però sí que és vera que de vegades aquesta impulsivitat és difícil controlar-la.
0: Però no crec que tampoc sigui... Tampoc sigui... No és que sigui un defecte, realment. És una cosa que també és la seva personalitat i ja està.
1: I què te fa por? Hi ha alguna cosa que te faci por?
2: Perdre una persona que estim molt.
0: Sí, coincideix amb això. Perquè
1: estic amb altres.
0: És molt fotut. Sí.
1: No, aquesta ja l'havien fet on vos amagaríeu. Què salvaríeu de que vostres si només poguéssiu agafar una cosa?
2: Una cosa... No viva, és a dir...
0: No viva.
1: No,
2: me refereix que en Bruno...
0: En Bruno s'ha de salvar.
2: En Bruno agafaria, és el meu cas.
1: Val, per exemple.
2: Val.
1: D'acord, si hi ha un incendi, bé, posem una situació...
0: Quina cosa agafaria.
2: I si no és algo... I si és en Bruno, i si no és una cosa material, agafaria segurament qualque joia de la meva predina.
1: Molt bé.
0: Els bitllets, no? Se caixen guardant tots els bitllets. I, no? Que no se cremis dos més, no? Per exemple.
1: Jorge Matalà.
0: Sí, que tenim, perquè tothom té, a lo millor, uns euros allà guardats. Bueno, alguna cosa relacionada amb la música, algun objecte preuat. A lo millor, tal vegada seria una coseta així com molt improvisada en aquell moment, eh?
1: O sigui, Bernat, i una cosa que encara vulguis fer? Abans de ser gran, sí, abans de ser gran. Abans de dir, és que ara ja no podré fer.
0: Mira, abans xerraven de formats, que no Sílvia de... Tal vegada no pensava mai fer informatius, a vegades m'agradaria llevar-me el corset aquest dels informatius i fer una cosa així com més distesa i poder xerrar i tal. Ho he fet aquí a Ivetà Ràdio, tenim un magazín fa uns anys, els informatius vespre a la segona hora, era una cosa així molt distesa, però a televisió fer una cosa un poquet que poden llevar aquest estraje i la corbata i explicar coses un poquet més disteses, més suaus i xerrar de qualsevol cosa i això. Un format televisiu que em pogués donar un poquet més de així com ja som, no? Això sí m'agradaria fer-ho. Jo crec que hi ha molt de temps per fer-ho, no?
2: Sí, mira, tu,
0: ¿dónde te ves aquí 10 anys? Mira, jo igual, per què no fent una altra cosa que no sigui informatiu? Sempre fent televisió, ràdio, fer cosetes i tal. Però sí, sí.
1: I Sílvia, què faries abans de ser gran? Abans de tenir 70 anys?
2: O sigui, abans de ser més gran.
1: Gran. Ser molt jove.
2: Sí. No sé, suposo que també estaria relacionat amb la meva vida professional.
1: Som molt faners, vosaltres.
0: Però fer programa plegats.
1: No m'ho dit, tirar-me per caigudes.
2: Fer un programa junts.
0: Amb muñecos, que ja t'ho dic.
1: Amb muñecos. Ell vol muñecos.
0: Muñecos que diguen tant.
2: Amb això sí que és veritat que estic d'acord amb en Bernat, no? Aquest perfil de sempre seriós, sempre correcte.
0: Jo crec que s'hi passa un poc a tots els presentadors d'informatiu.
2: Sí.
0: No? De fet, hi ha alguns que s'ho han llevat de damunt. El Iñaki després ha fet programes d'entrevistes. Hi ha hagut presentadors d'informatius que tal vegada s'han alliberat un poc i ho han pogut fer.
2: Posar-me davant un micro i ser jo.
0: Sí.
2: Sense pensar tant en les conseqüències. Manco
0: guió, no? Manco lectura del prompter i explicar coses que no tinguis res a veure.
1: Aquesta és molt difícil, però només podeu contestar, respondre en dues paraules. Com definiríeu els moments en el que esteu ara mateix de la vostra vida? No és fàcil, eh? Jo tinc Queen sonant de fons, això ho m'has gogon, o sigui que no hi ha problema.
0: Jo estic tranquil i content.
1: Estàs content?
0: Estic content. O sigui,
1: som una
0: he de reconèixer que som una persona positiva i jo crec que tampoc som conscient de que les coses van bé. I sobretot, bueno, no podria respondre en dues paraules. Jo crec que tranquil·litat i...
2: Bernat, han dit dues paraules.
0: Tranquil·litat i content. No, però és que clar, és molt difícil. Tranquil·litat i content.
2: 73?
0: Sí. Bé, per posar context.
1: En Bernat li agrada posar context.
2: Sí, no, anem. No vaig tan desencaminada, jo diria una d'elles o la millor seria satisfacció, no?
1: Satisfeta.
2: Sí, me sento satisfeta i l'altra seria agraïda. Me sento agraïda per tot el que m'ha passat.
0: M'agrada aquesta també,
2: Sí, i és que no m'ho puc queixar. Mira, jo t'estic dient que només m'ho han dit només dues paraules i jo també en duc 52.
0: Tenim verborrea crònica.
1: Idò, arribam al final del programa, vos he de dir que m'he quedat tranquil, content, satisfet.
0: Un altre dia podem tornar a explicar
1: per favor, o sigui, m'ho he posat molt fàcil, l'he disfrutat. Espero que hagueu estat tranquils, que hagueu pogut desconnectar de l'hora que era i tot això.
0: Sí, ara anirem a dinar.
1: I que vos hagi passat ràpid. Podríem xerrar amb vosaltres, que donava per un entre tu i jo, un tot sol, dos, és més complicat, però...
0: Bé, un altre dia fem una amb Nacilo i un altre
1: dia. He disfrutat molt.
2: En Bernat vol tornar a la ràdio.
0: Sí, ja m'agrada.
1: I m'agrada que la gent vos hagi pogut escoltar des d'una manera, un punt diferent, no com a caps d'informatius, sinó com a persones que sou.
0: Bé, som persones, el cap d'informatius al final és una feina que podria fer qualsevol dels companys aquí. Jo sempre que em ve tothom.
1: Bernat, moltes gràcies.
0: No tots, però molts ho podríem fer. Vull dir que nosaltres estem també agraïts de que ens hagis convidat i també satisfets. O sigui,
1: gràcies, Bernat.
0: De tot.
1: Sílvia, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
2: Un plaer.
1: Tornem la setmana que ve. Estem passa volant. El cap de setmana ha estat llarg, profitós, però tornem dissabte que ve, ja sabeu, de 9 a 11. I els diumenges de 9 a 12, aquí, a La Gran Vida. Disfrutau.
3: IB3 Ràdio és entreteniment.
4: De dilluns a divendres a les 5...
5: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
5: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostro és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
6: Lo nostro, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
6: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostro.
5: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
4: IB3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
5: Cora.
6: Oh, no. I en Pugues sí.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
8: The old hometown looks the same.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. La nostra protagonista d'avui devia ser un dimoni de petita. De fet, ja ens ho va advertir la seva germana a qui vàrem entrevistar en el programa de la setmana passada. I l'advertència va ser confirmada. Maria Margalida Vidal Moll és una d'aquelles dones amb una personalitat ben viva. I ho havia estat des de que era un infant. Quan es barallava amb els al·lots del barri, es pujava als arbres i tirava pedres. En això s'assemblava a la seva mare, que de jove colcava en bicicleta, un escàndol. D'ella va heretar aquelles ganes de no ser menys que els seus germans mascles. Si ells podien, ella també. De gran es va casar amb un militar, però se'n va separar ràpidament. En aquells anys havies de ser valenta perquè el món no t'ho posava gens fàcil. Es tornaria a casar i s'instal·laria a un barri que coneixia, el del Fortí, on guarda els tresors que la seva família ha anat acumulant de padrins i repadrins. Una col·lecció plena de curiositats.
1: Per aquí hi ha un llibre de Nalomà dedicat al meu predí de fons, perquè sabeu que en so ell tenia de tot el predí. Li va ajudar en so mallorquí, llavors era mallorquí, ara és català, però llavors era mallorquí, ell era poeta. I sabeu que li va ajudar i li va escriure un llibre, va escriure un llibre de Palma i li va dedicar. I està firmat per en Gabriel Alomar. També n'hi ha un altre d'en... o dos, d'en Costa i Llobera. Hi ha molt de carrer de Palma que aquí hi ha llibre de l'autor. Per exemple, aquest carrer paral·lel aquí és Ramon Picó i Campanar. Va canviar el nom fa un parell d'anys. I hi ha un llibre també de l'època, perquè no són posteriors, n'hi ha molt de llibres aquí d'aquesta època. Però n'hi havia un de medicina, n'hi ha per aquí un de medicina que és molt curiós. I dos que hi havia, que són enormes, que no sé com podien estudiar, litografies, els van regalar a una, no una boda, però és com si fos una boda, que és doctora. Va venir un dia que tot això ho varen traslladar la meva filla i jo d'un pis que teníem aquí a Gabriel Miró, que ho varen dar la meva germana, amb una carretilla, una prop, i varen anar traslladant-hi, col·locant-hi, bé. I aquesta nina va venir un dia i diu, ai, aquests llibres que són de guapos. I la meva germana li va dir, si els vol, les tampoc dur, amb bones mans aniran. Amb una litografia, sí, 1.500 els atem marcats. 1.500, aquest.
2: 1.535.
1: Sí. Per aquí darrere ja s'ha fet la data. Ah, no sé si és darrere o davant. Perquè sempre dic, vos, els han fet injusticis.
2: Sí.
1: El meu predí va posar que era incunable, però aquest no és incunable. Deu ser post-incunable. Hi ha d'haver la data per aquí i per darrere. Sempre dic que quan no pugui fer tot el soroll que faig, que em faig molt de troll, allà, el que no t'ho puguis imaginar és en aquesta casa. Tu te creus que aquí és possible que hi hagi un forteps? Bé, doncs un fortet, de 1.800, final del segle
2: passat. I com ha acabat aquí?
1: Perquè aquest senyor era metge, son pare del meu predí era metge. El meu predí de fons i tothom ha anat guardant. Ha anat guardant, no serveix per res, però és que rufador més de vorellosa. Xeringues, allà, tot tamany de xeringues. Bé, el que no te puguis imaginar, allà. I el moble me l'han festejat moltes vegades, no? Això sap què és? Això és una commemoració de la coronació d'en Isabel II, que la vaig trobar el mes de maig, quan coronaven el fill, i d'això. I l'ho vist estan numerades, que el ministre de no sé què la va enviant el ministre d'aquí, d'aquest país, i jo què sé. No t'ho dic jo que tothom guarda en aquesta família. Sí. Tothom no n'hi ha, que no. Aquest el volia marcar i posar aquí. Però ja està bé detrás tots els mercats. A mi mai una balança de pesar cartes. A mi me va costar descobrir què era. Vol tot això? Tot això és documentació que, jo t'ho dic, quan no pugui fer tot el truc que faig, aquí n'hi ha un munt, allà n'hi ha, allà baix n'hi ha del meu avi, que era militar. Coneixes el club militar?
2: Sí.
1: Vale.
2: Sí.
1: Pues, jo crec que allà hi ha els planos, perquè vaig trobar un planos. Jo sé que el meu predí era s'abuelo, era militar d'enginyers i va ser un dels promotors de fer, que això no era un club, era això, era per entrenar tropa. Vull dir, era, feien maniobres, jo me'n record, que veien el divendres, crec que era el divendres, els camions, de Barca Nostra, nosaltres vivíem en el carrer de la Missió, i de Barca Nostra hi havia allà on hi ha la Seguretat Social, fa anys, hi havia un corter, i donava la volta, perquè també tenia una sortida en el carrer del Carme. I jo me'n record que el divendres, crec que era el divendres, passaven camió carregat de soldats, amb sol llums encesos, i venien aquí en el camp militar. Li deien el camp militar, no? Li deien el club. El camp militar a fer maniobres i entrenament, jo què sé. I Salvador em va guardar documents. I han anat d'unes altres. Veus aquest senyor d'aquí? Aquest. Aquest era germà d'aquest. Era tio del meu predifons, que no m'hi Sebastià. I va ser canonge de la Seu. Aquí dins hi ha el seu testament. A mà, per supost. Clar. Ha tomat la balança de les cartes. Va costar jo arribar a aquesta conclusió.
0: Mai
1: ho havia dit, jo tampoc.
0: Havia vist això.
1: Jo t'ho dic, a mi me va costar molt arribar a la conclusió de lo que era això. 1870. Jo suposo que, clar, el correu era acá i per posar el segell, que no hi devia haver el segell que hi ha ara, devies d'haver pagat una tassa.
0: Sí, i per pesar la carta,
1: sí.
0: Per saber el que...
1: Sí. El que havien de pagar. Això, que punyetes, eh?
0: Aquesta pinça, quina enginy, eh? Perquè, clar, aquí agafes
1: el paper... Sí, que punyetes és això? I llavors vaig pensar, clar, això és una balança. Una balança tan petita per carta, no pot ser d'altra cosa.
0: Sí, sí.
1: Què t'apareix?
0: M'apareix que estem davant d'una dona extraordinària. Avui escoltarem la seva història. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot, començam. Ara sí, les presentacions formals.
1: Maria Margalida Vidal Moll.
0: I va néixer el...
1: De 7 del 2 del 52.
2: I vàrem néixer de Palma.
1: Sí, la clínica Roger, que ja no existeix fa anys.
0: I el seu pare va fer feina tota la vida a la banca.
1: Ma mare se'n labora. Ma mare en 5 al bloc que va tenir ja tenia un bon cafè. La meva germana no tenia 3 anys i la mama ja en tenia 3. O sigui, llavors ja vaig tardar 6 anys i el petit va tardar 6 anys. 6 anys, o sigui, quan ell va néixer jo tenia 6 anys. Mon pare era empleat de banca. Estava a la caixa del Banc Central, que quan va començar no era el Banc Central, era Banco Zaragoza, no crec.
2: I vivíeu en
1: el carrer de la Missió, número 29, Cocoy de Palma. Podríem anar... Bueno, ja he conegut el carrer de Zon que pujava i baixava, o sigui, era pujar i baixar, Cotxos. Que no sé com ho feia. I llavors varen aturar el tràfic. No hi havia tràfic. Llavors posaren per avall, llavors una altra temporada per amunt. I fins que fa un parell d'anys, ja fa un parell, que va ser peatonal total. Hi havia una, dues, tres botigues de vendre, que els hi dèiem. El mercat de l'Olivar, que estava molt a prop, que jo hi anàvem, jo era ben petita, anava a comprar tot sol, però sempre m'ha agradat anar a comprar. I anava a comprar tot sol en el mercat de l'Olivar. Potser tenia 10 o 11 anys.
2: Era una família educada i amb estudis.
1: Bueno, el meu predí de fons no era família de sang, però va resultar que el papà va quedar sense pare d'uns 7 anys. Primer s'havia mort la germana, o sigui, la predina va quedar viuda i sense la filla, o al revés. Primer va morir la filla i llavors home, en els 40 anys o 38. I el papà tenia 7 anys, van quedar ells dos tots sols. Clar, el meu papà va anar a escola a La Salle, que això era, però la predina, no sé si t'ho va contar la meva germana, se va haver de posar a fer feina, perquè llavors, Sàbola per mi era que era vidrier, home molt listo vidrier. I no hi havia viu d'edat ni totes aquestes històries, la predina se va posar a fer feina a una casa, a de vora que nostra, i el papà el cuidava una cunyada de sa predina, sa germana de son pare del papà. I se feren molt, molt. Clar, vivien, tothom vivia un de vora l'altre. I va anar a l'escola de la Salle, que se pensaven que era, que era de casa bona. No, no era de casa bona. Però va començar a anar a fer d'escolanet a Sant Miquel, que era la parròquia que tocava, i va conèixer el predí, el meu predí de fons. I des que se conegueren, van durar l'amistat fins a la mort del meu predí. Que no va morir molt major, va morir que tenia 73 anys. I se van fer tota la vida.
2: Com va entrar a la banca el vostre pare? Recordava.
1: Sí, mos ho va contar un parell de vegades. Hi havia un senyor que ara no recorda el seu nom, que va, perquè en té no hi havia posició ni totes aquestes coses. I anava amb una bicicleta, anava a fer la volta, a cobrar en aquest bar, en aquell altre, aquell. Era una feina molt diferent. I estava en el carrer en Colón, que a una cantonada, que sempre van conèixer el bany central allà. Jo era ben petita, i anava a veure, si passaven sa mamà per allà, anava, entrava a veure el papà. I me'n recordo que el frontal era de mármol, i jo li volia donar un beso, com que no arribava, m'enfilava, i el papà traia el nas per una... Tenien com una reixa, i el papà traia el nas per allà, i jo li donava un beso, i llavors me n'anava. I llavors va tenir, una, el cap d'any, va tenir una tropassada forta, i va estar un any de baixa. Perquè, bé, duien moltes coses a damunt, ells dos. Tots duien coses. I va estar un any de baixa. I llavors ja va deixar d'estar a caixa. Jo li va dir al metge, no pot estar més a caixa. Ja hi du molt d'anys. Perquè hi va una temporada que el llevaren de caixa per posar-hi un enxufat. Això me'ls va contar el papà. I aquest enxufat va fer les coses malament. Agafar el papà i el posaren a caixa una altra vegada. I el papà volia ascendir. I va anar amb un amic seu i company de feina a Barcelona a examinar-se. I l'altre era professor mercantil. I el va examinar un perito mercantil i el va suspendre. I a mon pare també. El director ja li va dir, te'n pots anar a Barcelona, però no, no provaràs. No interessava que el papà fossis de caixa. Saps? Va tocar del best tota la vida. No era en seu, però els va tocar. Les coses funcionaven d'una altra manera. Ja ho sabem, en això. La vida era molt diferent. Bueno, segon que ha canviat, segon que no tant, perquè els enxufers serveixen igual. Si tens enxufer, passes. I el meu predí, sí, el meu predí era de casa noble. El meu predí fons era, sa mare era viscondesa. I ses germanes no feren feina mai. Els feien aixecar a les 5:30 del matí per anar a missa, a les 6 a Montición. I el meu predí deia que era molt... A partir de 7 anys, no? Que en 5 anys i mig ell ja hi anava perquè era petit i no podia quedar. I me contava que se dormia i sa mare el mirava. Era tremendo.
2: Era una Palma molt més petita, que en molt pocs carrers, a més, hi havia moltes diferències.
1: A Palma? Doncs pues mira, jo ahir vaig trobar un document de l'institut, jo en els 11 anys, sí, era el 63. En els 11 anys vaig anar a arreglar els papers de l'escola, tota sola, l'institut. Vaig passar, vam fer l'examen d'ingrés i vaig passar a l'institut. I jo record que vaig fer les fulles d'ingrés i tot això. Jo tota sola, perquè la mamà no estava bé, estava un poc delicada, i he anat a plaça a comprar tota sola. Anava per tot sol, podíem anar per tot. És un preu molt car que pagàrem, eh? Perquè jo he de dir una cosa molt clara. Jo me sent timada per l'Iglesia i per l'Estat. Perquè les dones passaven a un segon plano.
2: De fet, crec que tu i la teva germana vareu ser modernes, en cert sentit, perquè patinàveu...
1: Sí, jo tenia 4 anys quan me vaig posar els primers patins, que eren dels meus germans. I eren un Xanxeski, no sé si n'has dit cap mai, que tenien un tornillo, un gran pons al mig, i se podien allargar i acursar. Però així tot, en el gran pont més, en el forat més petit, a mi m'eren grossos. I no sé si ho has conegut, però en el carrer dels 11 hi havia una xurreria. Aquesta xurreria era d'una cosina de sa mamà, una cosina germana. Nosaltres només hem tingut un tio que era germà de sa mamà i no tenim cap cosí germà, no en tenim. Perquè el papà no tenia, l'única germana se va morir, que tenia 16 anys, no en tenim. I sa tia, com nosaltres vivíem al carrer de la Missió, jo podia anar a la xurreria tota sola perquè no havia de baixar la cera. I mos hi varen fer molt seguida, perquè els meus pares varen ajudar molt a sa tia de la xurreria. Quan tenia feina, el papà sortia del banc i llavors al vespre anaven el ram, verges, festes així, anàvem a ajudar a dia. I jo era ben petita, com que sempre m'ha agradat penyir-ho tot. Anava, de fet, tenen fotos per estar amb bunyols, perquè no m'ho deixava costar en el foc. En el papà sí, clar, perquè era madur, però jo no m'ho deixava ni costar en el foc. Però per estar bunyols, pelar patates, que llavors havien de pelar a mà, vull dir, les patates bollides per fer bunyols. I eren tan bons. Jo me surten bons, el bunyol, perquè em vaig prendre darrere la tia. Sí, el que passa que llavors va tornar major la tia, molt major, i el fill no estava bé. De fet, se va morir el fill antes que ella, i ja varen traspassar la xurreria. Però hi varen passar moltes hores, moltes, moltes, moltes.
2: I com vareu començar a patinar? Els vostres germans ja patinaven?
1: Sí.
2: Perquè, clar, va estar, quan varen obrir
1: la pista dels patins.
2: La pista de la plaça dels patins.
1: La plaça dels patins, que és el Berenguer de Palou. Però hi havia una caseta que això ha canviat totalment, perquè no sé si l'has coneguda.
2: La caseta no l'he coneguda.
1: No. Ara està així, i llavors estava d'una altra manera. I hi havia una caseta que hi havia un senyor que no m'hi avaltesà i llogava patins. Perquè els dissabtes i els diumenges hi havia molta de gent, clar, no tenien escola, soldat que tenien lliure, i anaven, llogaven patins i patinaven. I jo, clar, per entendre-me entretenguda, me posaven el xanxesqui aquest i patinava. Però el meu cosí de la xurreria, que per això té tret la xurreria, era bastant més major que jo, era major que la meva germana. La meva germana m'ha 8 anys i mig. Hi havia un club que son pare del meu cosí, el tio Joan, era el president del club de hockey i de les nines patinadores. Vale. I me va fer un patins. Hi havia un ferrer en Tarongí, en el carrer... Cap de cantó de l'emissió en carrer dels 11 hi ha un bar, no és vera. Sempre hi ha estat aquest bar, sempre l'hi ha conegut. I a de vora hi havia un ferrer. I d'unes planxes d'adult, de gran, els va dur i els va fer tear en aquest ferrer. I llavors me va muntar un patins. Ma mare me va comprar unes botes de patins. I jo, i me va fer el traje blanc... perquè teníem diversos trajes. Jo encara en tenc algun. Aquest blanc el tenc i un altre groc també. I jo més contenta. Però aquest dia tenien una actuació a fora perquè anaven en l'estiu. Anàvem a festes de poble. Jo he patinat a Consell, a Llumajor, bueno, i mos contrataven. No pagaven, no cobraven res, mos convidaven a berenar i anàvem amb un autocar i jo m'ho passava bomba, perquè fèiem un parell d'històries en els patins. Fèiem un cuento que se deia Una tarda en el parque, que era una tarda de reies en el parque, que era molt guapo. Bueno, avui en dia seria... Llavors fèiem el de Blancanieves, llavors un de dimonis, i llavors patinàvem per lliure, o sigui, amb una parella, tota sola i això. I a mi, aquest diumenge que vaig estrenar tot el traje, que jo anava més contenta, no me deixaren anar perquè encara estava un poc verda. Però jo tenia 5 anys, no tenia més. Quan va néixer el meu germà petit jo tenia 6 anys i no havia nascut ni pensar-ho.
2: Hi havia bastanta afició en els
1: patinats. Molta,
2: molta. Perquè també hi havia vista de la soledat.
1: Sí, però al de Soledat només hi anàvem a fer qualque exhibició amb el grup de la Soledat, amb el club de la Soledat, que llavors se varen separar i varen muntar el club de les estrelles. I la Soledat hi havia dos clubs, les estrelles i la Soledat. I aquí, quan hi havia obres a la pista de patí, anàvem a entrenar a la plaça que se diu, aquesta plaça, ara no me sortirà el nom, en el Baluart, que hi ha aquells jardins, que hi ha aquella casa a l'enrevés. Allà era una pista de patins i anàvem a patinar allà, a Santa Creu.
2: Era a Santa Creu, hi havia també una pista de patins?
1: Hey.
2: Això no ho sabia.
1: Sí, a Santa Creu hi havia una pista de patins. Sí, que quan hi havia obres o qualque problema a la pista, hi havia un partit de hockey, que un dia em van pegar un entreno amb les pilotes, no sé si n'he vist cap mai, però eren de fusta. Ara són d'onça de goma, però eren de fusta. I un dia, clar, les nines entrenàvem antes i els nins de hockey entrenaven després. I jo me recordo que estava llevant-me les botes i un se li dugué a fugir la pilota, el que em va pegar la pilota en el cap. Coses que passen.
0: Era Maria Margalida Vidal Moll, germana petita de la nostra protagonista de la setmana passada i testimoni d'avui en aquest nou programa d'Aire. Un programa que fa una pausa. Tot d'una tornada.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Serveis informatius.
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel,
7: tinta,
8: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
10: Tentol!
11: Tentol!
10: Tentol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
9: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
12: Que guapo.
9: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
5: Xiu, xiu.
12: Lo nostre, cosa feixuga.
9: Uf, molt bona.
12: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
9: És impossible. Sí que és possible.
12: Cosa feixuga.
9: Home, per favor.
5: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
12: Clar que és possible, tot és possible.
9: Aquest setembre serà possible.
5: IB3 Ràdio.
12: Se venen cosetes, petites.
5: Xiu, xiu.
9: Fora.
12: I en pugues, sí.
13: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire i avui estem escoltant la nostra conversa amb Maria Margalida Vidal Moll, germana de Maria Francisca Vidal Moll, a qui vàrem escoltar la setmana passada. Elles es duen 8 anys i en aquells temps de canvis vertiginosos això és prou com perquè les dues germanes semblin estones pertànyer a mons completament diferents. Tot i que totes dues varen assistir a alguns canvis plegades, com per exemple els del carrer que tenien a tocar de casa i un dels més coneguts de Palma, el carrer dels Oms, que elles havien vist quan encara es permetia la circulació tant de cotxes com de cavalls.
14: Com que és un carrer que estava de vora que nostre, veiem moltes de coses. Jo record en el carrer, fa costa, no? Jo record un cavall que va llenegar, perquè els fens els recollia un carro. Jo record els morts un cavall. Era molt petita, però me'n record. I llavors, el carrer del Zon, no sé si que passejava aquest home o que venia, i anava amb un carro i en la costa va llenegar i jo me'n record haver vist que me vaig com assustar un poble. Ja era molt petita. El cavall allà ha jugut en terra. Jo deia, què passa? Però...
15: Com vareu veure canviar el barri? De que anem començar per fer-lo peatonal?
14: Hi va ser una època. Bueno, jo per mi t'ho he dit tantes, que una van aturar el tràfic i va ser una època peatonal. I m'ho anava la mar de bé perquè anàvem a la xurreria a veure la tia i en els meus germans jugàvem a conions. Ningú m'ho deia res perquè era peatonal. Llavà posàrem per avall, llavà posàrem baixada, llavà pujada. I fins que va durar un parell d'any que llavors... Igual que el carrer Sant Miquel. El carrer Sant Miquel era... Hi havia vehicles que hi anaven. Me refereix que en el carrer que va a la plaça Major. I és que travessava la plaça Major, la circulació. I anava per el carrer en Colón. O sigui, ha canviat molt.
15: També han canviat els cotxes, eren més petits llavors.
14: No ho sé. Havia conegut... havia estat assistent de l'abuelo, que era don Vicent Cans, que havia estat assistent i era molt amic de sa mamà. que tenia un cotxe, no me'n recordo quin cotxe era, però era molt antic, que inclús darrere duia dues cadiretes, saps? O sigui, hi havia el seient del pilot i el copilot, que hi podia ben bé anar una altra persona, i llavors a darrere duia un seient en, per tres persones i llavors dues cadiretes. O sigui, eren grossos els cotxes. Lo dels cotxes petits va venir quan va venir 600, perquè era un utilitari que era petitó, però els antics eren bastant grossos.
15: I on vas anar a escola?
14: Jo, a les Providències. Varen fer el parvulari a les Providències, la meva germana també. I llavors vaig anar a la plaça dels Patins, que se deia antes... No, la plaça dels Patins, el col·legi se deia Cecilio Metelo. Ara se diu una altra història.
15: Aina Moll.
14: Però antes era una altra història. Ara se diu Aina Moll. Bueno, jo l'hem taguda de francès, aquesta senyora, Aina Moll. Antes, entre Cecilio Metelo i Aina Moll, no me recordo que se deia, però varen fer, perquè el varen tomar i el varen fer nou. No ho sabia, no me recordava que se digués Aina Moll. Aina Moll la varen tenir l'institut de francès, que era una dona. I la seva germana, Isabel, per mi era, donava anglès. I tenia dos germans que donaven... Perquè los niños con los niños y las niñas con las niñas. L'institut, encara totes, el Ramon Llull, la banda de dalt era Joan Alcover, que anaven les nines. Hi havia una escala que estava tancada. L'escala, no fos cas, va passar escala per desastre.
15: De fet, abans heu dit que vau tenir una infància marcada per cicles i...
14: La infància, més que la infància, és l'adolescència.
15: Sí.
14: Sí, per cicles i... perquè tot era pecat, no podien fer res, havien d'anar a missa. Encara a les escoles públiques encara hi ha coses que no van d'acord en la funció. Vull dir que haurien de ser totalment... sí, i no ho són, no ho són. Llavors, figura't, un desastre. Tenien religió com a una assignatura forta. I a part de la religió en si, llavors mos feien estudiar, no em sortirà la paraula, les parts de la missa, el cald, bueno, ara no em surt. Bé, ja t'ho diré més tard. Un desastre.
15: Com a dones, us devien tenir ben controlades per tots els costats.
14: La majoria, no dic tots els professors, perquè n'hi havia qualcun un poc liberal, eren misògins, la majoria. Jo recordo que un dia me deixaven anar a missa tota sola, perquè ja t'ho dic, jo anava molt tota sola, perquè podies anar per tot. I un dia vaig anar a missa, això era Sant Felip Neri. Vaig anar a confessar i el capellà me va dir perquè duia calçons. I això que duia l'abric, era si ben, duia l'abric. I només se veia aquest tros de calçons. Jo vaig dir perquè m'agrada. I jo vaig arribar a casa i mamà, el capellà m'ha demanat perquè duia calçons. No ho entenia, perquè deia, en vez de mostrar les cames, pues mostra ses... Llavors, de més gran ho vaig entendre, perquè els calçons eren un signe de més por de passar dona i no els anava bé. Havien de dur faldeta. I si fos llarga, millor que curta. No. No. Jo som molt revolucionari amb això.
15: I ja ho éreu, de petita?
14: Sí. Sí, perquè la meva germana era més moderada. La meva germana era, quan deia la mama, és un guinebatet de teia fresa. Jo no, jo era més mascot. De res, la meva germana hi havia dos al·lots. I jo, què feia? Pujaven els arbres com la mama. Perquè a mi m'enganaren amb això. Perquè de vegades jo recordo que la mama i la abuela se miraven i deien, no sé què ha sortit aquesta nina. I jo no ho entenia. Perquè jo em barallaven sols al lot, tirava pedres. Sí, la mama me feia els vestits i ja no me posava botons darrere, em posava cierres. Perquè quan tirava una pedra feia així i els botons...
15: Es rompien, no, els
14: traus s'aixapaven i me posava cierres i així s'obrien i llavors se tornaven a tancar. I jo deia, tan rares som, pensava jo. Llavors, quan vaig ser gran, vaig entrar de moltes de coses, la mama era un desastre també. anava a escola, a l'escola de comerç. Pues la mamà muntava bicicleta, va aprendre a muntar bicicleta en la bicicleta dels al·lots. Saps? O sigui, també era tremenda. I a mi no m'adonen en això. I me feien creure que jo era la rara. No era la rara, era la meva mare. La meva mare era molt atrevida. Jo tinc una foto baix de la mamà, que la vaig posar de vora allí quan no estava bé, en traje de banyos. Ma mare tindria 107 anys. Té 8, 108 anys.
15: La vostra mare deia viure aquests anys de la república...
14: Sí, però sa abuela era monàrquica. Sa abuela era monàrquica. Era militar i era monàrquica perquè sa mamà li van donar un distintiu de sa república i va entrar a casa seva. Viva sa república! Sa mamà era molt jove. I sa pare un poc més i la sa manja. Sí, sí, sí.
15: I vos ficàveu en bregues amb els al·lots?
14: Jo, sí. En l'esport de Pollença tenien dues pandilles, una de nins i nines i l'altra també. I n'hi havia un que era un poc més major que jo, que era el jefe, i jo era el jefe. I no sé si ara coneixes l'esport de Pollença. Ara hi ha edificis, un d'ells, aquests salars eren del meu avi i jo no ho sabia. Me ficava per allà de dins, com que la gola entra, allò estava fangós. I jo amb les sabates m'encantaven, aquelles sabates que començaven a sorrar, que ara tothom en du, que són aquestes de goma passades per nits. Saps què t'ho dic? Com unes esclaves. I se m'aferraven allà i se m'arrompien. Bé, un desastre.
15: I vareu estiuetjar tota la vida en l'esport de Pollença?
14: No. Vareu estiuetjar en l'esport de Pollença i a Serenal. Perquè el meu avi, el nostre avi, va comprar, jo tenc 74 anys, deu fer 70 i pico d'anys, que va comprar una casa a Serenal. Quan a Serenal no hi havia res, en absolut. No te va contar la meva germana. No. Bueno, pues Serenal no hi havia absolutament res. El nostre carrer, que se diu per mi Jacinto Verdaguer o Joaquín Verdaguer, perquè de vegades no compro. Hi havia tres cases. I en principi no se veia la mà perquè hi havia unes dunes molt grosses darrere. Llavors ho varen aplanar i se veia la mà. I llavors de cases que feren, ja no se veia la mà. Però nosaltres anàvem a Serenal, en el tren que passava per Serenal, que hi havia un bon tros d'allà on s'aturava el tren de Can Nostre, o anàvem en l'autobús que arribava fins a Can Pastilla. I anàvem de Can Pastilla a la final fins a la casa, una caseta. Era ben mona aquesta caseta, a peu. I cadascú duia un paquet, i jo sempre volia un paquet, i ma mare ja me feia un paquet petit per jo. Però molt no havien de dutor, perquè no hi havia res, en absolut. En absolut. Si volies llet, havies de dur-la de palma. Bé, un desastre. Però hi anàvem i estava la mare de bé. Només el cap de setmana, perquè el papà deia, perquè no estàs allà en els al·lots, i la mare deia, no, si tu passes calor aquí a palma, nosaltres també en passarem.
15: Que vos vareu dedicar després, quan vareu acabar els estudis?
14: Els vaig posar a punt i final en els estudis, però no era molt estudi ara.
15: No vos agradava?
14: No. També he de dir que, a veure, a casa nostra no hi havia molt bon ambient. La mama va estar 18 anys en tractament psiquiàtric i no els dones s'ocupa de res, al contrari, ho he entès, el de la mama i el papà ho he entès sempre, per molt petita que fos. Però no m'agradava estudiar. I en els 17 anys, per mi, em vaig posar a fer feina a una empresa editora de postals, que el meu germà hi feia feina. I era l'única nina que hi havia, i jo estava a la mar de bé perquè era l'única nina. I llavors, d'aquí, ho vaig deixar. Bé, ja he fet feina a diversos llocs. A una joieria, a Can Pinyagrau, que suposo que la coneixes. Això era antes de casar-me. Llavors me vaig casar, en els 23 anys, i me'n vaig anar, no feia feina perquè vivíem a Solla, i llavors anàvem a Madrid, llavors a Canaris, vaig casar amb un militar, amb un madrileny. Coses que passen a la vida, però ben aviat el vaig despatxar.
15: Ah, sí?
14: Sí, vaig dir a mi, aquest no m'amargarà la vida. No, en els 26 anys. El meu fill no tenia 2 anys, quan te'l vaig deixar.
15: I vos vau poder divorciar?
14: O... No, què diu, divorciar? No. El meu cunyat, l'home de la meva germana, ja m'ho duia molt bé, l'home de la meva germana, me va acompanyar un abogat, llavors, i me va dir, no tens res que provi, no tens res per provar tot el que m'estàs dient, perquè hi havia maltrat. No tens res que provi el que m'estàs dient. No te I jo em passava pena per la custòdia del meu fill, perquè era molt petit. I bueno, no vaig aclarir res amb aquest abogat. Però son pare tampoc se va preocupar. Vaig tenir aquesta gran sort, que son pare no se va preocupar del fill. I jo tampoc vaig voler reclamar res de pensió pel nen, perquè vaig dir, si es remoc, a lo millor li, clar, li donaran un dret a son pare. Claro. Si vaig demanar un informe per demanar la separació legal, quan, i vaig demanar un informe d'ell, Sant Josep era. Però no, no, no era.

0: seca i ja vaig dir, vale, moltes gràcies. Vaig dir, no faré res, perquè no. Després li han anul·lat els matrimonis. Per què? Perquè va pagar. I molta gent s'anava fora d'Espanya a demanar l'anul·lació perquè era més fàcil. I no. No. Quan va venir el divorç, sí. Llavors, sí, me vaig divorciar. A més, no sabia on era, el donaren per desaparegut. A més, si haguessin gratat a un exèrcit, se sap on són. Però no ho varen demanar. Va sortir en el butlletí. Varen seguir totes les passes que marcava la llei en el butlletí oficial, tal i qual. No va dir res. I quan se'n va donar compte, jo suposo que se'n va donar compte quan va fer la declaració de la renta, que van dir, aquesta senyora ja no té res que veure amb vostè. Perquè llavors se va presentar un dia... jo feia feina en un supermercat, el Cudi, que era del meu germà i llavors des que va ser el meu home. I se va presentar un dia allà. I bueno, jo com si plogués, no m'interessava res seu, saps? Sí que és vera que una vegada em va demanar el llibre de família, però jo, antes d'enviar-li, ell estava a Canari, va estar en perill de llocs. Antes d'enviar-li vaig fer fotocòpies i els vaig donar al jutjat a compulsar. Vaig dir, així em servirà si ja l'hem estat per res. I fins aquí. Llavors, antes de morir sa mamà, el 2012 per mi era, me va cridar i jo no sabia ni qui era, perquè me pensava que era un telèfon que jo no coneixia, teníem un pis per llogar a Pallensa i me pensava que era qualcú. I no, que feia molt d'any que havien passat, que podien ser amics i no sé què. I vaig dir, quan vaig estar cansada de sentir dolls, vaig penjar el telèfon. I vaig dir, no, gràcies, vaig penjar el telèfon. Llavors me van contar, fa un parell d'anys, me van contar que havia mort. Havien trobat mort a casa seva. Però bueno, són coses que passen. No, jo si dic no, no. No, no pot ser. No, sí, ara no, no. Dic no, però no. No me duia el lloc, aquest matrimoni. Saps què passa? Que un temps te casaves i no coneixies a la persona. Tu no coneixes una persona fins que no vius amb ella un parell de mesos o un parell d'anys. Te cases amb una persona totalment desconeguda que davant te fa una cara i darrere te fa l'altra. I això no pot ser. I això és el que molt va passar.
1: I moltes dones acceptaven aquest matrimoni si ho aguantaven tota la vida?
0: No, ja no. No per motiu senzill. Perquè a mi el capellà, en Antonio Pérez, que em va dir, hi ha dos motius que l'Iglesi concedeix anul·lació. Una, és no es maltrata, maltrata no incluïa. Una, la immaduresa a l'hora de casar-se, i dues, l'obligació, que de vegades t'obliguen a casar-te. I ja vaig dir, ni una ni l'altra, ja era ben madura, que sabia el que era un matrimoni, perquè ho veia amb mon pare i ma mare. Però això no era el que jo em va sortir una altra cosa.
1: Però és fort que el maltractament no s'acceptés com...
0: Sí, és fort. Sí, és fort. Sí que és molt fort. Llavors, te diré una altra part. Sí que és molt fort. Bé.
1: I així tot, vau surar els nins.
0: Sí. Gràcies, que jo sempre ho he dit, que tothom que se trobés en les meves circumstàncies... Jo tenia 26 anys, quan me vaig... 26? 23, 26 anys, quan me vaig separar. Però vaig dir, no, jo no puc viure amb aquesta persona. No és això el que jo valia del matrimoni. Jo havia tingut un exemple de mon pare i ma mare fantàstic. I sí, vaig dir, fins aquí hem arribat i tal. Però vaig dir, no, jo al meu fill no li vaig demanar ni res, perquè vaig dir, jo tinc dues mans i no necessito que ningú me mantengui. I em vaig posar, i mon pare me deia, no em porta facis feina, perquè mon pare i el meu fill sempre se van dur molt bé, molt bé. Mira que el nin devia ser el quin, tres, el xest net. Però amb mon pare, clar, jo de la clínica vaig anar a casa meus pares, perquè son pare era a Madrid que estudiava, va venir un parell de dies, però llavors se'n va tornar, feia un curs, els militars sempre feien cursos, ell era controlador de radar. I sempre feien cursos. I me vaig anar amb un pare, clar. Arrossa i fas carinyo. I a més, se van compenetrar molt, molt, molt amb un pare i el meu fill, saps? I jo vaig dir, no, jo no vull... No li demanaré un dret. Un pare me deia, no facis feina, cuida't del nin, no te preocupis de res. Jo li vaig dir, Déu és meu d'on ves.

0: coneixíveu, coneixen els vostres segon home.
1: Era soci del meu germà. Ja el coneixia fa molt d'anys.
0: I aquest va anar bé.
1: Sí. Totalment diferent. Totalment diferent. El que passa que va morir. Sempre ho veuràs. Va morir primer el segon que el primer. Mira tu. Sí, perquè quan me va telefonar, quan t'he dit que m'havia telefonat, ja era mort el meu home. Però bueno, coses que passen.
0: Vos, com la vostra germana, heu estat testimonis d'una Palma que ha canviat moltíssim.
1: Molt, molt.
0: L'Eixample gairebé no existia, estava
1: Hi
0: tot...
1: havia quatre xalets.
0: Sí, des de quan viviu aquí, en el Fortí?
1: Bueno, en el Fortí hem viscut tota la vida, quasi, quasi. No tota la vida, m'explico. Sense baixar la cera, hi havia una casa, que ara és una finca, que aquesta casa la va fer el nostre avi amb ses mans. Ell era d'enginyers, era militar d'enginyers i era monetes. Clar, ell va fer una casa, que era una planta baixa, que estava molt ben feta, molt ben pensada, i sa mamà va venir a viure en aquesta... Mon pare i mare van ser els primers novis que se casaren a Sant Sebastià, que no existia l'església grossa, hi havia la cripta només. I els abuelos vivien, ja t'ho dic, voltant del carrer Gabriel Miró, número 4. I nosaltres cada dia, cada dia, cada dia, el meu pare vivia en el carrer de la Missió, amb sa mare del papà, venien cada dia, cada dia, cada dia a casa d'abuelos. Cada dia. Aquí no passaven cotxes, la nostra sala de jocs era el Camp del Mallorca, que ja estava fet, clar que estava fet. Però de vora el Camp del Mallorca, el que és el parc de la Riera, tot això era un camp amb ametllers, que hi havia un cabrer que duia cabretes. I jo record, el meu avi va morir que jo tenia 4 anys, però me record perfectament que un dia miraven ses cabretes i me va dir, aquella és meva, el nostre, meva no, el nostre aquella. I jo me vaig creure. I de gran me pensava que era una trola, i va resultar que no era cap trola. Ell havia comprat una cabra i li guardava el cabrer i se repartien la llet o no sé quina història.
0: El que comentàvem, que molt d'aquests carrers se van començar a poblar molt tard.
1: Molt tard. Aquest carrer no passava, el descostat tampoc passava, hi havia una muntanyeta, una muntanya de
0: Hi ha un
1: terra.
0: munt de solars buits.
1: Buis, totalment. Eren casetes com... Man, quina queda aquí? Bueno, dues cases més amunt perquè s'ha descostat ja hi veuen obra. Aquí també. Aquesta és una de les antigues, això, de 1930. O sigui, té 95 anys a casa. Se façana posa 34. Però tens l'escriptura original, la primera, que era de 1930. Hi havia quatre cases aquí, dues allà, res. Res.
0: I com era el barri aquest?
1: Per nosaltres és estupendo, perquè jugàvem pel carrer. A Palma no mos hi deixàvem jugar, mon pare no mos va deixar mai jugar pel carrer.
0: En canvi, aquí sí.
1: Aquí sí. Amb bicicleta. Jo no tenia cap bicicleta. Els meus germans anaven un poc en bicicleta. Venien cada dia, cada dia, cada dia a casa abuela. Perquè, clar, quatre lots a dins un pit són mal de gombolar. I aquí podíem... A més, sa abuela tenia... Sa casa era grandeta, tenia un jardí, llavors el jardí comunicava amb una casa, amb sa caseta petita que li deien que era, va ser el germà de sa mamà, que ja no existeix, també van fer una finqueta, se va morir sa tia, va fer una... A Can de Sada de Soldado, Cifre Gomila, ara és en Toni... Ara m'ho recordo. Ara m'ho recordo. Bé, i hi havia, que pel jardí se comunicava amb sa caseta petita, nosaltres jugàvem a sa caseta petita, hi havia el cotxe de quan nosaltres érem petits. Era molt diferent. Tot era diferent. Ja t'ho he dit, jo anava a comprar, era molt nina. Potser tenia 10 anys i anava al mercat de l'Olivar.
0: I l'edifici que és la Torre del Fortí, recordeu
1: La,
0: com és?
1: claro, que la record. El meu nebot, tenim un nebot, fill del meu germà, que és mig any més jove que l'Immaculada. L'Immaculada va néixer al desembre i aquest va néixer al març, en Pau. I ja era petit, o sigui, va néixer el 69. I tenia 2 o 3 anys i ja anava amb sa abuelo materno, a veure l'excavadora com feien sa torre aquesta. Allà, tota sa tirada de davant, de Pasqual Ribot, que hi ha a l'altra acera, llevat de dues altres cases que són antigues, tot el més, un dice, eh? Jo t'ho dic, que aquest carrer no passava. És de Ramon Picó i Campamar, tampoc passava. La plaça Barcelona no existia. Tot això és nou per nosaltres. I aquí, n'hi havia més de cases antigues, locals d'en Tomades, just a davant, hi havia, no, a davant, totes, eren cases antigues, en queden tres o quatre, no en queden més. Just a davant, l'he conegut jo, aquesta senyora ja és morta. Clar que és morta, tu diràs. I se'm donava dos carrers. I la vara, llavors, gendre, quan ella va morir, gendre la varen vendre i han fet cases. Per tot. Per tot. Del carrer de cas, els avis, l'única que se conserva, juraria que és una de davant que nostra, dues. Una que té un pis a damunt i l'altra que no té cap pis a damunt, que és Cana Joana, que era coneguda veïnat, claro, eren veïnat, tothom se coneixia. I són les dues que queden. Tot l'altre s'ha fet nou.
0: Ah, bé, i la darrera pregunta. Teniu moltes relacions amb la vostra germana?
1: Sí.
0: Sembla que vos duis molt bé.
1: Sí.
0: I això que vos duis en quants anys?
1: Vuit. Vuit i mig. Sí, però entre ells ja hi ha dos al·lots. No. Jo sempre dic que és increïble que siguin fills del meu pare. Perquè són molt diferents en el papà. No han heredat res de mon pare.
0: Era bona persona, el vostre pare?
1: Era excel·lent persona. No bona persona, excel·lent persona. A més, no ho dic jo perquè sigui mon pare. Tota la família ho deia. Eren solidaris. Mon pare i mon mare posaven addicions. I no van cobrar res mai. Aficionats, els ensenyaren a posar addicions.
0: Havien après a posar addicions.
1: Sí. I llavors eren caríssims els practicants i la seguretat social hi podries anar, però havies de fer cor, jo què sé. Varen tenir... Jo t'ho dic, la tia de la xurreria anaven a ajudar-los i no cobraven res per solidaritat. Sí, era molt bona persona, mon pare, i ma mare també. I bona parella, molt bona parella. Sí, jo te podria contar coses de mon pare que és increïble.
0: Per exemple?
1: Per exemple. Papà, es diu monja, sa mama va tenir baixades de tensió. I de vegades, un parell de vegades va caure. I el metge va dir que havia de berenar, antes de aixecar-se havia de prendre alguna cosa. I mon pare, es diu monges, li duia... Bueno, els altres dies li duia un tassó de llet. Per dir monja li duia el berenar en el llit. Anava a comprar les encimades, comprava un munt d'encimades i li preparava el cafè amb llet. Si ma mare s'havia dormit, tenia una campaneta de muntes com a dir, quan se despertava tocava... Però mon pare era de matiner, sa mama no. Tocava la campaneta i el papà li duia el berenar. De vegades li havia tocat la campaneta i s'havia enredat un poc més o el que fos i la trobava dormida, se'n tornava. I tot el temps que berenava li contava el plat. Que jo quan era petita, record perfectament, que de vegades es trobava en qualque amiga, el que jo no ho entenia, perquè era petita. I li deia, Magdalena, que tal, en Pau? Molt bé. Me té damunt un altar i m'aguanta perquè no caigui. I jo deia, ma mare damunt un altar, pensava jo. Com és això? Jo no l'havia vist mai. Però, clar, ella el que vol... Ara, de gran, ho vaig entendre. Me té damunt un altar. I de fet, ahir mirava fotos i sempre m'he fixat que sempre l'està mirant a ella. En vez de mirar la càmera, sempre la mira a ella. Sí, varen estar junts. Van estar festejant 9 anys, perquè els van enganxar la guerra. I l'abuelo, com era militar, va anar aquí, va anar allà, va viure a Granada, va viure a Sevilla, i s'escrivien per cartes. Però clar, no hi havia altre sistema. I mon mare li enviava dibuixets. I quan se varen casar, se n'anaren, no sé on, però sé que se n'anaren a un lloc i van pegar foc a les cartes, figurat, perquè ningú els pogués llegir, és que ells dos, saps? Que jo encara tenc qualque retall del dibuix que feia. La mama no sabia dibuixar, els ho havia calcat perquè era un trasto com jo. Per dibuixar jo som un trasto. Però, sí, van cremar les cartes. No, n'hi ha moltes d'històries. Moltes. Amb ells dos hi havia... Jo sempre penso una parella no és que se donin besitos davant la gent, no. És la complicitat que hi ha davant. I n'hi havia molta de complicitat. Bueno, el papà és una persona amb molta paciència, però ja t'he dit, després d'estar de sa mamà en tractament de 8 anys, sempre la guardava. Te diré una cosa. Mon pare, per ell, no va entrar mai a un bar. Si va entrar a un bar és perquè no te li duem. Per ell, mira que passava... Llavors, que el central va passar a les avingudes, de vora a la sala Augusta, que ara hi ha una assegurança. Passava per baix i estava cada dia. No va entrar mai a un bar. Ni una tenda comprar-se res. No. No, no, no. I per sa mamà, tot el dia era poc. Te diré una cosa. Sa mamà li feia molta il·lusió un solitari. I mon pare, quan va fer 25 anys, li va regalar un solitari que feia 25 anys que feia una gidriola. S'ha de tenir...
0: Molta paciència.
1: S'ha de tenir...
0: Sí.
1: Perquè sa mamà va dir... I llavors mos ho va contar. 25 anys fent una gidriola, i sa mamà no ho sabia. Te pareix? Sí, era molt... Era un home extraordinari. Sa mamà també, però és més normal que una dona sigui extraordinària, no és veritat.
2: Totalment cert. Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Margalida Vidal Moll pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a la seva neboda Immaculada Sureda, que va ser qui ens va escriure per proposar-nos l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Mary Sanderson and Jim White, On an Embarchy amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Produccions, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Andrea Sánchez en el control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 676 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigó.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigó, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Diumenge 20 de setembre de 2026 i bé, abans de començar simplement volem mostrar el nostre agraïment. Moltes gràcies per la vostra assistència el passat dijous, dia 17 de setembre, per haver vingut, malgrat la tormenta que poques hores abans va fer que semblés que hauríem d'anul·lar aquesta petita passejada que varen fer per Palma, traient, com deim nosaltres, traient la ràdio en el carrer. Gràcies, precisament, als que ens vareu avisar perquè anul·làveu i així varen poder reaprofitar qualcuna de les 80 places que hi havia disponible que se varen esgotar en qüestió d'hores. I bé, gràcies també a la premsa que s'ha fet ressò, especialment en el diari Última Hora. Gràcies a l'Ajuntament de Palma per seguir confiant en nosaltres i, evidentment, a IB3 per permetre'ns seguir amb aquesta curolla anomenada Font de Misteris. Moltes gràcies. I ara, si un cas, faràs el sumari del que volem parlar avui, Sergio, però abans de res, perquè no vull que se faci més tard, intentarem que sigui ràpid, i és que ara, en entrar a l'estudi, he tornat a veure notícies relacionades amb la IA, amb la intel·ligència artificial, que si la fi del món i semblants, coses d'aquestes, tot molt catastrofista, i que sembla que mos vulguin ficar por. I clar, un es demana si té o no té sentit això que mos diuen darrerament. Ja dic, sempre notícies catastrofistes, però també contradictòries. Així que crec que el millor que podem fer és demanar-li a qualcú que pugui saber damunt d'això. I en aquest cas no pot ser un altre que el nostre tecnòleg de capçalera, en Juanma Cervera. Ell fa feina en coses... Bé, és que jo no me n'entén molt d'això, però fa feina en coses relacionades precisament amb intel·ligència artificial per l'empresa Microsoft. Ell està a Suïssa, però mos atendrà en el telèfon, que supos que ja el tenim en el telèfon, mos parlarà com a particular, no representant cap corporació ni cap empresa, evidentment, i també ho farà a unes hores una mica intempestives de diumenge vespre. Bon vespre, Juanma.
3: Bon vespre, Xemà. Sempre encantat de xerrar amb vosaltres.
0: I doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns. La pregunta és senzilla, és directa. Realment és tan perillosa com ens diuen a molts de mitjans de comunicació? Vull dir, han de tenir por? Ara resulta que han de tenir por a l'intel·ligència artificial?
3: Ostres, és una pregunta que pareix molt senzilla, però jo crec que ens donaria per uns quants programes. De totes maneres, intentaré resumir un poc des de la meva perspectiva. No? Perquè hi ha una sèrie de fets, com sobretot en com s'estan entrenant aquests models de llenguatge que ja han xerrat i com es desenvolupen aquestes eines d'intel·ligència artificial al voltant d'aquests models de llenguatge, que fan que hi hagi uns perills potencials bastant grans. Jo no som catastrofista, i de fet soc un gran usuari de la intel·ligència artificial i estic ajudant a moltes companyies a utilitzar-lo, no? Però crec que el camí de les empreses que estan fent aquests models de llenguatge, el camí que estan seguint, el manco de les occidentals, estan generant uns perills que són un poc innecessaris, no? I per posar uns quants exemples, ara s'estan antropomorfitzant molt aquestes eines, i fins i tot dins del seu propi entrenament. I principalment perquè això és molt rentable comercialment, no? Fa que la gent les utilitzi més i més, especialment ara que s'ha convertit en una eina per al gran públic. Per això també els dona uns comportaments que poden fer-los o tornar-les un poc autoprotectores, no? La intel·ligència artificial intentarà autoprotegir-se fins i tot pues, si l'intentes desconnectar, no? I t'intentarà convèncer de que no la desconnectis, per exemple. I encara que podríem potencialment aturar-les, clar, tenim altres problemes aquí, no? Aturar-les teòricament se podria, no? O sigui, aquestes intel·ligències artificials, com vos he explicat a altres pics, han de menester un hardware molt car, molt potent, i no és fàcil que sigui com un virus o un cookie informàtic que és autorreplicable i que arribi a ficar-se dins del teu ordinador, així com així, no? Però estem arribant a un moment en què treballar sense aquests ajudants d'intel·ligència artificial està sent cada vegada més complicat, no? Està ja molt ficat en el nostre dia a dia, sobretot en la meva indústria. I no és tan fàcil desconnectar-lo, perquè cada dia serà més complicat, perquè anirem dependent molt de que això sigui funcionant, com avui en dia estem utilitzant l'electricitat, pràcticament, no? Hi ha un altre problema aquí, que és que ningú està programant el que anomenem un kill switch, una manera d'apagar la intel·ligència artificial si trobem que ha tornat perillosa. Però encara que el tinguéssim, ningú està definint quan sabrem que una intel·ligència artificial ha tornat perillosa, quan ha tornat dolenta, no? I no hi ha una definició, ni unes normes, ni una normativa d'ús, ni uns requeriments de qualitat i de seguretat regulats pels governs. Això encara no existeix. I clar, el problema no és la intel·ligència artificial en si, sinó quin tipus d'accés li donem a les eines que li estan connectant. Val? Perquè si hi ha uns perills potencials, això se maximitza quan el connectes a moltes eines. Per posar-vos exemples del nostre dia a dia, avui en dia, pues, la intel·ligència artificial ja no és un xat, li estan donant accés als nostres recursos, al nostre correu, li pots donar accés de lectura, però també li pots fer que la intel·ligència artificial t'escrigui i el contesti automàticament els teus correus, ja hi ha gent que ja ho està fent, no? I els comencem a connectar als electrodomèstics intel·ligents i ja si penses a nivell industrial, com controlar una fàbrica o un hospital, acabarà controlant una taula d'operació, i això sense cap regulació és un perill molt gran. No? I el que estem veient és que, com que és un programa amb una capacitat enorme d'adaptació i de trobar noves solucions quan li dones un objectiu, doncs farà tot el possible per aconseguir-ho. I no té problemes ni morals ni una consciència de que està bé o que està malament, sí que hi ha un problema d'alineament amb els nostres valors i pot ser amb la nostra supervivència. No? I li hem de posar aquestes barreres perquè no descarrili, perquè... I el problema és que aquestes barreres no estan regulades i cada empresa, cada companyia posa ses que vol. I clar, tenim un problema si no hi ha una regulació de com aquestes eines han de funcionar i què és el que poden fer o en quin context se poden utilitzar.
0: Clar, però perdona, has parlat de valors, però és que tal vegada els valors d'un no són els mateixos valors que un altre, perquè això és a nivell internacional. És a dir, els valors que poden tenir en el nord d'Amèrica poden diferir molt dels que puguin tenir la Xina o aquí, o una miqueta més enllà. Això és molt complicat, pel que veig.
3: Sí, sí, efectivament, és molt complicat, i a més hi ha també... Hi ha dos camins que s'estan seguint ara per l'intel·ligència artificial i tu poses pues, aquest exemple molt concret de comparar Occident amb la Xina, per exemple. No? Hi ha el camí que estan duent ara les empreses occidentals estan enfocades sobretot en obtenir el que dèiem la intel·ligència artificial general. Estan enfocades en trobar aquesta intel·ligència artificial. Per què? Perquè el que volen és tenir intel·ligències artificials molt capaces i monetitzar aquesta capacitat. I, en canvi, les empreses xineses, per exemple, estan utilitzant un altre model. Estan fomentant en gran part oferir aquestes intel·ligències artificials obertes i accessibles per a tothom per fer-les formar part de l'economia global. I això no vol dir que aquest segon model no tingui perill, perquè... té també els seus perills, no? Que si tens ara, pues, com estan veient, un munt de robots que poden substituir en els éssers humans, pues, també pues, això generarà altres problemes. No? Però, clar, el manco, l'objectiu és que la intel·ligència artificial sigui útil a l'ésser humà. No? Perquè en realitat crear una intel·ligència artificial general que sigui molt més intel·ligent que l'ésser humà és una fita científica increïble, però jo personalment trobo que no tenim realment la necessitat de fer-la i els perills de tenir una intel·ligència artificial general superen els beneficis de crear-la. I el que realment necessitem és això, una intel·ligència artificial que ens ajudi, que ens sigui útil, que la puguem utilitzar en el nostre dia a dia i que en el dia a dia ens ho faci molt més fàcil. No? Però no fa falta que sigui més intel·ligent que nosaltres, encara que sigui superinteressant tenir-la.
0: Jo el que crec, el que estic veient amb aquesta miniconversa que estic tenint ara mateix damunt d'aquest tema és que, clar, per cada societat, per dir-ho de qualque manera, Occident, o sigui, Europa, després això, la Xina, no parlem de Rússia, que també té les seves històries, i després estan totes les companyies que hi ha, etcètera. Jo crec que això és molt més complicat del que sembla, i jo ara te volia demanar, no té res que veure, però sí, el proper cap de setmana, és a dir, diumenge 27, estiràs per aquí, per les Illes?
3: Poden fer una cosa, puc venir a visitar-vos.
0: Idò, t'esperant diumenge vespre en els estudis d'IV3 Ràdio, perquè voldria, si te va bé, gràcies, aprofundir una mica més, perquè crec que és un tema apassionant i crec que el que hi ha és molta, no vull dir desinformació, però sí, abans crec que he dit molta contradicció. Les notícies se contradiuen i després ara també has dit del fet de tractar-la més d'una manera més humana o menys humana a la intel·ligència artificial. És bo o és dolent referir-se a la intel·ligència artificial com si parlessis amb una persona? I ara faig això de dir, no ho contestis ara, contesteu el proper diumenge. Moltíssimes gràcies, Juanma. Jo crec que hauríem d'aprofundir, o sigui que el proper diumenge mos veiem aquí als estudis d'IV3 Ràdio. Te sembla?
3: Me sembla molt bé. Moltíssimes gràcies i ens veiem diumenge aquí.
0: Gràcies a tu. Una abraçada. Fins aviat.

0: I de bé, jo crec que era el millor que podíem fer, no? Convidar-lo ha estat un poc una mica un segrest, no? Però jo crec que era el millor que podíem fer davant de tot el que mos estava contant de Juanma.
1: Jo crec que sí, te quedes com embabat, no?
0: Efectivament.
1: Quan escoltes en Juanma, perquè és superinteressant el que mos conta sempre.
0: Exacte, i a més, ell està a primera línia, no?, del tema de la intel·ligència artificial, i si hi ha qualcú que pugui saber, jo crec que és ell. Bé, i d'això, el proper diumenge, ara sí un cas, cinto sumari i començam.
1: Seguirem aquest programa 676 de Font de Misteris parlant de món diversos sobre l'esclavitud de musulmans a les nostres illes i com intentaren mantenir viva la seva fe entre oracions, costums i intents de fugir de les illes. A continuació, amb el Xema, seguirem ampliant aquest tema. El conte de les rondalles de Nairene Font també tindrà relació amb aquest tema, el de l'esclavitud. I amb en Borja, la darrera part dels programes, i tenint temps, parlarem dels vaqueiros d'Alzada, una comunitat d'Astúries que patí segles de discriminació i mos acostarem als seus costums, rituals i llegendes. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en els 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. Si ho preferiu, també mos podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X, i Font de Misteris i B3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Ens podeu escoltar en directe a FM a través de DAB Plus, a ib3.org i a l'aplicació d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I podeu recuperar tots els nostres programes de la ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'IB3 Televisió a totib3.org, i també les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Ah, idò, seguim amb tu, Sergio Rigo, i bé, em vens amb un altre d'aquests temes que podríem ampliar-lo tota la temporada, i no estic exagerant. Tu ho concretaràs molt, però és un tema tan ample, tan curiós, bé, i també tan tràgic. Quan vulguis, Sergio Rigo.
1: I durant aquest món diversos d'avui mos submergim en un article publicat el 1985 en el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Foren xerrades d'esclaus musulmans de Mallorca i de la persecució que patiren, sobretot per part de la Inquisició, quan intentaven mantenir les seves creences. Quan en Jaume I va conquerir Mallorca, el 1229, la societat musulmana illenca va quedar profundament trasbalsada. Però la relació de Silla amb l'islam no va acabar aquí. Durant els segles XIV, XV i XVI, una nova presència musulmana arribaria a Silla. Eren esclaus capturats per corsaris mallorquins en expedicions per la costa nord d'Àfrica i altres indrets de la Mediterrània. Segons recull l'article, a partir del 1381, una disposició establia que només se podien dur esclaus a Mallorca si s'havien capturat en empreses corsàries. Els cors es convertia així en una via d'entrada de població musulmana a Silla. Qui eren aquests homes i dones? Els documents de la Inquisició recullen ocupacions ben diverses. Hi havia esclaus, domèstics, camperols, pescadors i fusters. Però també hi apareixen nombrosos pirates capturats, gent que havia viscut a la mà i que ara se trobava en captivitat, amb necessitat amb una altra llengua i una altra religió. Segons l'estudi, un test dels processos inquisitorials del període comprès entre 1579 i 1631 eren per delictes relacionats amb l'islam. Una dada que mos permet veure fins a quin punt aquestes pràctiques ocupaven l'atenció de l'Inquisició mallorquina. Quins eren aquests delictes? Un dels més perseguits era renegar del cristianisme, és a dir, tornar a la fe islàmica després d'haver rebut el baptisme. Però els inquisidors també es fixaven en el vestit, que no duguessin hàbito de turco i en la llengua. Una dona lliure anomenada Isabel Pastora va ser denunciada perquè tractava molt ordinàriament amb els moros esclaus que hi ha en aquesta ciutat en llengua morisca amb molta facilitat. En aquella denúncia, fins i tot, la facilitat en la que parlava amb els musulmans de Palma es feia servir com a motiu de sospita. I els noms? Un nom àrab podia mantenir el vincle amb la família i amb la vida anterior a la captivitat. Però, segons l'article, fins als decrets d'expulsió, els processos mallorquins gairebé mai no citaven els noms àrabs dels encausats. Només a partir de 1510, els escrivans van començar a notar el nom cristià, i a continuació, com un mal nom, el nom musulmà. I aquell nom quedava en segon terme, que podia ser el que havien duit durant una bona part de la seva vida. I molts d'aquests esclaus tampoc no tenien textos escrits on recolzar-se per practicar la seva religió. No podien llegir el Corà, perquè no el tenien a l'abast, i mantenir viva la fe depenia d'allò que recordaven i del que es transmetia de boca a boca. Això queda reflectit en les mateixes actes inquisitorials, les oracions que els esclaus recitaven i apareixen transcrites en un àrab deformat, tot i que no sempre podem saber si era per la transmissió oral o per la manera com els escrivans les entenien i les posaven per escrit. Un esclau anomenat Alfonso de Benavides aconsellava un altre, si sabia les oracions de Moro que no les olvidasse, que seria l'inferno. Els rituals també se mantenien en secret. El guadoig, l'ablució ritual, que consistia en rentar-se diverses parts del cos, es feia quan es podia, d'amagat. La salà, l'oració, apareix descrita en els processos en gestos com el sas cap, mirant el cel, amb les mans damunt, baixar-les i vessar al terra. Alguns esclaus s'atrevien a fer dejunis rituals i banys en ple hivern, fins i tot dins les pressions inquisitorials. Hi ha un aspecte que els documents revelen i que resulta especialment interessant, el paper de les dones. A través de la cuina, algunes esclaves podien dissimular les seves pràctiques religioses, però n'hi va haver que es negaren obertament a consumir determinats aliments. Brianda, muller de Diego Valicia, es negava a menjar porc o qualsevol aliment fet amb el brou d'aquest animal. Maria Flórez es negava a beure vi, i el cas de Maria Fachar és especialment dur. No sols rebutjava la carn, que no s'hagués sacrificat d'acord amb els rituals islàmics, sinó que arribava a vomitar quan la forçaven a menjar-ne. Fins i tot, a l'hora de menjar, havien de defensar els seus costums sense poder decidir sempre que acceptaven i que no. Segons estudis, moments de major activitat inquisitorial coincideixen en dues grans convulsions, la guerra de les Alpujarras, a Granada, on els moriscos se van revoltar entre 1568 i 1571, i l'expulsió dels moriscos iniciada el 1609. Quan la tensió pujava a la península, també augmentava la pressió sobre els musulmans de Mallorca, considerats una possible amenaça. I entre els delictes documentats, també hi havia intentar fugir de Silla o ajudar a altres a fer-ho, un 10% dels processos, segons l'article. Alguns ho aconseguiren, travessaren la mà i arribaren al Magreb. Després d'anys de captivitat, podien tornar a viure en llibertat. Com es pareix?

Bé, és que això de l'esclavitud a les nostres illes és un tema ben curiós i que crec que, a més, està ple d'enigmes i d'històries que ben bé criden l'atenció. Però, sí, si un cas, ara farem una petita pausa i a la tornada, res, serà un momentet, tornarem amb unes pinzellades damunt casos reals de situacions, he fet una selecció, de situacions ben diferents entre si on el protagonisme el té el fet de l'esclavitud aquí, a les nostres illes. I serà d'aquí un no res, aquí, a IB3 Ràdio, Font de Misteris.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ivetres.org, també a fontdemisteris.com. I bé, com deia, volia posar uns exemples de com de variat pot ser el tema de, amb els mateixos nets, en aquest cas l'esclavitud. Com, per exemple, només mos solen fixar amb els esclaus moros i o musulmans, ja sigui d'arrel o conversos, o falsament convertits a una o una altra religió, però n'hi ha més. Per exemple, hi ha un bon grapat relacionats amb esclaus russos, així surt a les cròniques. Per exemple, trobam en el llibre Aportació documental a la història de Menorca en el segle XV, d'en Ramon Rosselló i Baquer, aquest cas d'un que hauria fugit, diu, ordre de captura i devolució d'un esclau rus fugitiu de Mallorca en una nau siciliana 1407, 28 d'agost. I diu, el governador Mallorca informa en el de Menorca, Berenguer Estalric, i mos diu que, quan la nit passada, s'ha fugit un esclau d'un Jaume el Gars, argenter d'aquesta ciutat, anomenat Joan i de nació russa, el qual xerra sicilià, és un home alt, garxo d'ulls i té 40 anys, el qual esclau està en pleig per la seva llibertat amb el dit Jaume el Gars. Es va amagar en una nau siciliana que va arribar ahir a ciutat. Si la nau arriba a qualque port o cala de Menorca, el governador farà un escorcoll i si troba l'esclau serà entregat al seu amo, el qual té poder, diu, perquè el dit esclau se'l pugui emportar lligat amb grillons a les cames o de la manera més segura que el pugui dur. I clar, amb això, si mos fixem, hi ha un bon grapat de detalls. Diu que era de nació russa, que estava en plei per la seva llibertat, és a dir, que estava negociant la seva llibertat. I també diu que el governador reconeix que el seu propietari té dret, el dret de fer que li dugui informat, així com els que el puguin trobar a l'esclau ho considerin més oportú. I, a més, avisaven en els ports on podia fer escala, precisament per tal d'advertir perquè cerquin en aquests fugitius. I dins del mateix llibre trobam altres curiositats, com, per exemple, 9 de març de 1403, diu, el governador de Mallorca escriu a Berenguer d'Hostalric, governador de Menorca, dient que ha rebut la seva carta datada a Ciutadella, 16 de febrer passat, pregant fes assignar 30 dies a Ramon Mollà, mercader i ciutadà de Mallorca, dins els quals hagués pagades a certes persones les quantitats degudes per raó d'un captiu anomenat Joan Tartre. Aquest era Tartre, això vol dir Tartar, és a dir, de la banda, diguéssim, de l'Àsia central, més o manco, i diu, el qual, per cert crims, has estat exorellat, el qual era estat tremès a dita illa per vendre. És a dir, que el preu que tenien previst per pagar un esclau l'havien de modificar, l'havien de canviar, perquè li havien teat en aquestes claus les orelles, perquè es veu que havia comès qualque falta o qualque delicte, però que per aquest motiu hi havia un problema amb el pagament. Clar, sabeu que li havien fet malbé la mercaderia. O aquesta altra. Bé, jo he triat coses que fan que pensar, que poden donar visibilitat, no?, en aquest tema i que, a més, tal vegada no imaginam o no solem anar amb el pensament amb això. En aquest cas, per exemple, amb un nin, 6 d'agost de 1408, del governador de Mallorca, el virrei de Menorca, Miguel de Poya, comunicant que Simó Julià, ciutadà de Mallorca, diu que té pres a la presó un servent bord seu, anomenat Miquel, d'11 anys d'edat, el qual amb una barca de Pere Dalmau havia passat clandestinament a Menorca creient aconseguir la llibertat. Na Blanca, mare del bord, també pretén que el seu fill és franc. I després, més endavant, diu que dia 13 d'octubre era notificat a dit virrei que havia estat recuperat dit bord, és a dir, un nin d'11 anys.

O això altre, tret del llibre El sexe a Mallorca, notes històriques, el segon volum, d'en Ramon Rosselló Baquer i d'en Jaume Bové Pujol, diu 1421, Josef, captiu turc, al Cabot. Execució de dos esclaus turcs, un captiu de Pere Mosca Mercader, l'altre anomenat Josef, captiu d'Antoni Sala Ciutadà, i una esclava de Gregori Burgues, anomenada Cristina, acusats que l'edit Josef havia hagut a fer carnalment en la fita Cristina, intervenint-hi per tractador, portador de pa i vin, i al cabot l'ha dit Josef. El primer esclau va córrer a la vila i després va ser cremat a les Torres Llevaneres, i l'ha dit a Cristina, atès que el dit Josef es feia anomenar Bernat i no portava ferro a la cama, i ella no sabia que fos infidel, va córrer a la vila amb bessots i exiliada, i l'altre va córrer a la vila amb bessots.

Quina quantitat d'intrahistòries, eh? És brutal. Tenim una altra que també crec que és molt sorprenent, és aquesta nota del mateix llibre del Sexe Major, que diu, de l'any 1438, execució d'Antoni, batiat moro, esclau de Jaume de Pax, va córrer a la vila, clavar lo membre i després penjat. I diu el llibre que el document no diu quin delicte va cometre ni per què li clavaren el membre. No dona més detalls. I diu, però sabem que certs delictes sexuals eren castigats amb aquesta mutilació corporal.

Bé, com podem veure, hi ha multitud de coses en les que podríem aprofundir en aquest tema, com aquest altre, segon el llibre... Bé, és un altre ben interessant per aprofundir amb aquest tema, precisament, els llibres d'en Antoni Mas, Esclau i catalans, esclavitud i segregació a Mallorca durant els segles XIV i XV. I aquí la pregunta és, quant d'esclaus pensau que hi havia, en aquest cas, només a l'illa de Mallorca en aquella bonsà? De bé, la segona meitat, podríem dir, jo crec, de segle XIV. I de... En total, d'una població calculada en unes 50.000 persones, els esclaus podrien ser de més 12.600, quasi una quarta part, cosa que me sembla desmesurada.

caramull d'històries, moltes de les quals un això no imagina, com per exemple aquesta que també en si mateixa seria obrir un meló. Els mallorquins haurien estat els primers en anar a cristianitzar, evangelitzar, no diré descobrir, en aquest cas no sé si podrien dir conquerir, les illes Canàries. Parlem del segle XIV.

Bé, sí, jo crec que poden parlar de conquerir, perquè si un pica allà el que fas és agafar esclaus, i doncs sí, és una mena de conquesta, no? El més curiós és el que podia passar a passar-li en aquests esclaus un piqueren aquí. Tenim com a mínim dues situacions. Ara ja no estic ni parlant ni de musulmans, ni de moros, ni de tàrtars, ni russos. Parlam del que el pare Gabriel Llompart anomenava els guanxes. Sí, guanxes, els de Canaris. L'any 1343, en una de les expedicions mallorquines a Canaris, que, per cert, els mallorquins varen acabar fundant una diòcesi allà, i també sent els primers evangelitzadors d'aquell arxipèlag, però bé, que com sol succeir, en arribar allà, varen veure'n els indígenes, així que mercaders mallorquins, com per exemple en Francesc d'Esportell, idò, en varen capturar i els varen dur segrestats, a la paraula, fins aquí. Varen dur d'haver-se una dotzena inicialment i que en aquest cas, després, varen aprendre l'idioma, varen ser alliberats i varen servir per anar a fer més expedicions a les Canaris. Eh? Que això ja és un tema fascinant, però, a més, aquest Francesc d'Esportell, sembla que li va vendre un esclau, una esclava, millor dit, en el rei Pere IV, Pere IV el Cerimoniós, i a ella li varen posar de nom Joana. Però es veu que aquesta Joana no es trobava massa a gust entre aquelles gens que, per a mi imaginar, una senyora que acabaven d'agafar de ses Canaris la duen aquí a la cort del rei i d'això. I ella no estava massa a gust. I què va fer el rei Pere IV? I de mos explica el pare Gabriel Llompart, a l'Anuario d'Estudios Atlánticos, diu, esta guanche en la corte del Cerimonioso se debía encontrar tan mal a gusto como el conocido yanqui en la corte del rey Arturo. De aquí que el monarca se decida a devolverla al marido del cual se la había bárbaramente separado. La devolución se hace en el curso del último trimestre de 1343, lo cual hace suponer que el rey la tuvo en la corte el tiempo mínimo para conocer las costumbres etnográficas de la raza acabada de descubrir y de la que todos se debían hacer lenguas tras la expedición que autorizara poco antes Jaime III de Mallorca. I és que quan un més grata, més curiositat troba. I bé, ja per acabar, amb aquesta mostra, podríem dir, de lo ample que pot ser aquest tema, i de dues a Eivissa. Per una banda, aquesta curiositat, recollida per en Macavich, a Història d'Eivissa, en el volum segon, diu, pleito también sobre esclavitud sustanciado en nuestra curia de gobernación en 1718. El campesino Miguel Tur, Pereta, había prometido a un moro joven, Ahmed, un esclavo suyo, que le daría la libertad si seguía portándose bien y se hacía cristiano. Asintió el moro a la propuesta, tomando en su bautismo, según costumbre aquí muy generalizada, el nombre y apellidos de su amo. Pero falleció este repentinamente y su viuda se desentendió del caso. Púsole pleito Miguel presentando varios testigos, entre ellos un dominico, que confirmaron la promesa del difunto. Arguía el procurador de la viuda que de todas suertes, sin testamento que lo validase, no cabía tener esto en cuenta. Pero a per si un cas, diu, de donde pedía que el juez le sometiera a un meticuloso y sutil interrogatorio para descubrir si la conversión era verdadera o falsa. Y claro, con no tenían el polígrafo que, pues no recordaba ese tele de aquel polígrafo. Y diu que perseveró, per si mentía o no, deia, con la prevención de que continuamente se le esté mirando el rostro por si muda de semblante y si se perturbare o titubeare se anote en cualquiera de dichas preguntas. El asesor, el joven ibicenco don Juan Riambau, que se distinguió más tarde como jurista en Mallorca y en Madrid, rechazó por impropio del asunto este pedimento. Y la sentencia, con la acostumbrada intervención de prohombres, uno de ellos el mismo asesor, fue favorable al converso. Va tenir sort, idò, eh? Però ara la part més, com dir-ho... Bé, no, és final. Diu,

0: I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana ens du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com ens dus per avui?
1: Bé, heu estat parlant de casos on el protagonisme el tenien els esclaus o l'esclavitud aquí, a Balears. I jo crec que, per començar, i com a semblança, ens podem anar a aquesta del llibre de Joan Amades, Montserrat, tradicions i llegendes, que es titula Casament desfet i que conta tal que així. La noblesa i la gent de gran posició acostumaven a casar-se davant de la imatge de la Moreneta. Una família noble barcelonina tenia només una filla que estimava un gentil galant que era desafecte als pares i van obligar-la a casar-se amb un altre que ella no estimava. El nuvi va témer que el galant desdanyat es presentaria a l'hora de la boda amb l'intent de desbaratar-la i va cercar un assassí a sou perquè el matés. Però va passar que el sicari no coneixia el rival i per les indicacions que li va donar el nuvi el va prendre per un altre. I així que quan anava a començar la cerimònia va donar 7 punyalades a un dels convidats. La donzella va desmaiar-se. El nuvi i el seu contrari van sortir desafiats a la muntanya i després de molta estona de brega el nuvi va travessar amb l'espasa el seu rival i el va deixar per mort. Temorós pel que havia passat, el nuvi va fugir cap a Moreria. I allí va prosperar tant que va arribar a ser-ne el rei.

Però l'estimat de la doncella no va morir de les ferides. Un pic recuperat i davant tot el que havia passat, els pares de la dona van consentir el casament, que va celebrar-se davant de la Mare de Déu de Montserrat, com s'havia de celebrar el primer. Passats molts anys, un parent de la dama, que vivia en una terra molt llunyana, d'enllà del mar, va morir i va deixar-la hereva d'una gran i rica hisenda. Marit i muller van embarcar-se per anar a fer-se càrrec de la deixa. Però una galera pirata els va sorprendre. Els va fer presoners i foren conduïts a moreria i venuts com esclaus enmig de la plaça. Mentre durava la subhasta, es va escaure a passar el rei, que a l'instant els va reconèixer i els va comprar.

Conduïts a la seva presència i en veure amb qui estaven, aviat varen comprendre la sort que els esperava. El rei es volgué fer seva la dama de totes i va manar al seu majordom que la fes conduir a l'harem entre les altres dones que tenia, on ben aviat ell l'aniria a veure.

Referent al marit, decidí matar-lo l'endemà mateix i vam anar que fos conduït a la presó dels condemnats a mort. Marit i muller no van deixar d'encomanar-se a la Mare de Déu de Montserrat, que sempre els havia protegit, perquè els salvés d'aquell gran perill. El rei era molt inhumà i molt dur de cor. Tota la gent que el voltava li era traïdora per efecte de la seva duresa i esperava el moment propici de poder-se'n alliberar. El majordom, que fou encarregat de conduir els esclaus, era cristià. Feia el paper de renegat i esperava amb ànsia l'hora de poder tornar a terra de cristians. Comprengué que aquells esclaus eren gent distingida i els proposà de salvar-los junt amb ell i conduir-los fins a Barcelona, si li prometien protegir-lo i ajudar-lo un cop fora del domini moro. Els esclaus li ho van prometre. El majordom els va conduir fins a una galera que hi havia a la platja i va manar a la marineria que ho disposessin tot per fer-se a la mà al cap d'una estona, que ell tornaria a donar-los l'ordre. El majordom va tornar al palau i va presentar-se al rei per dir-li que les seves ordres estaven complimentades. Aprofitant un moment de distracció, amb un cop d'alfange, va tallar el cap del rei en rodó i a correcuita va escapar-se cap a la galera, que de seguida va fer-se la mà amb rumb a Barcelona. Quan a la ciutat va saber-se la mort del soldat, va haver-hi una gran alegria, puix que tothom li sentia gran odi.

Arribada la galera a Barcelona, el matrimoni i el cristià, que havia fet tant anys de moro, van pujar a donar gràcies a la Mare de Déu de Montserrat, i el moro li va fer presentalla de l'alfange, és a dir, l'espasa, que havia tallat el cap del rei i que els havia salvat la vida.

I pel que diu Amades, allà, a les presentalles que hi havia a la cambra de la Mare de Déu de Montserrat, és a dir, els exvots, hi havia una gúmia mora i a més deia Amades, diuen que al peu de l'altar encara es coneix la taca de la sang del pobre innocent mort davant de la Mare de Déu per haver-lo pres per altri.

bé, per comparança, he cercat a mem si el llibre semblant, però de la Mare de Déu de Lluc, a mem si n'hi havia qualcuna que fos igual. I bé, de moment no l'he trobada, però sí amb el mateix tema dels captius, com aquesta que diu que el 21 de novembre de 1549, Vicenç Balaguer, en companyia d'altres cinc homes, fugí de Belis, terra de Barbaria, a la qual patia una dura esclavitud. Però tan aviat com hagueren embarcat, per mor dels lladrucs d'un ca, foren descoberts pels moros, els quals des de terra els cridaven perquè tornessin enrere. Però ells, fent-se sords a les seves veus, bogaren amb tanta força que de tres rems que duien se'n rompé un. I amb els dos que els quedaren, invocant Nostra Senyora de Lluc, cobraren la llibertat arribant feliçment a terra de cristians.

0: I també hi ha aquesta altra relacionada amb Duke i amb captius. Aquesta ens explica que sent Eloi Martorell, esclau dels moros, i bogant en una de les galeres del gran turc, arribaren a un port de Turquia i allà feren desembarcar 307 cristians que destinaren a la construcció d'una fortalesa per a la defensa dels mateixos infidels. Veient el dit Eloi Martorell, que al mateix temps que les sobrava el treball els faltava el sostén necessari, acudí al patrocini i favor de Nostra Senyora de Lluc i armant-se més amb la devoció a tan poderosa senyora que no amb les pales i càvecs amb què treballaven, s'alçaren contra els moros i encara que va ser molta la resistència que trobaren de part d'aquests, amb l'ajuda de Maria de Lluc s'apoderaren d'una galera i en ella, el 30 d'agost de 1561, gràcies a la protecció de Nostra Senyora de Lluc, aconseguiren la llibertat i arribaren a terra de cristians, des d'on vingueren molt d'ells a Mallorca i anaren a rendir gràcies a Maria de Lluc, per tant singular benefici, i li deixaren un retaule on està pintat aquell prodigiós succés. Aquestes són més bé piadoses, més bé fets atribuïts a l'intercessió de la Mare de Déu. Miracles per a uns, però que sigui com sigui també formen part de la nostra història.
1: I de... jo crec que sense cap dubte, i ja aquí som, jo voldria contar aquesta, que a més tindria associat un possible fenomen paranormal o no. Clar, allà cadascú amb les seves creences, una miqueta el que tu has dit. Perquè mira quina història. Dia 3 de juliol de 1654, diu, anant el patró Bernat Puigcerver en Cors, en un bergantí es topà davant els 7 caps en dues galiotes del G, que li donaren caça per espai de 8 hores i ja li havien arribat a tir de pistola. Ploraven ja el mariner la seva desgràcia perquè ja es veien capturats i com esclaus. Aleshores, el patró els encoratjà, dient-los que invocassin de bon cor el Sant Crist d'Alcúdia i Nostra Senyora de Lluc. I apenas acabaren els mariners d'implorar l'empar de la sobirana mare i l'auxili del seu fill diví, quan veren a l'aire, a la part de ponent, dues columnes de color blau i damunt elles dues imatges, de les quals una demostrava ser la del Sant Crist i l'altra la de Nostra Senyora de Lluc. En tan alegre visió, cobraren coratge i al mateix temps tingueren un vent tan favorable que no estant tenir una galiota a cada banda sortiren del mig del perill. Arribant a Mallorca, anaren tot seguit a la Santa Casa, on feren celebrar algunes misses. I segons sembla, també varen deixar, que això també me va cridar molt l'atenció, com els de l'Espasa, que tu has estat contant, i de varen deixar també un exvot, en aquest cas un quadre, varen deixar. I, a més, hi ha el testimoni d'un religiós que sembla que hauria anat amb aquell vaixell i que va jurar que tot el que s'havia contat era cert i que aquelles columnes, m'imagino que luminoses, amb figures a dalt, i que també varen estar allà, que també eren certes. Vaja, quines històries. Moltes gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: Què volies dir, Borja Rigo?
1: No, volia dir que realment tens molta raó, que és un tema que dona per moltíssim, per, ja crec que podríem fer una secció fixa la temporada d'històries d'esclaus de les Balears, perquè n'hi ha de tota aquesta condició. També, per cert, la història dels contes, no la coneixia.
0: No. M'imagino que vas a la darrera...
1: A la part que has contat tu...
0: La més paranormal, la sí. més estranya, d'unes columnes de color blau, que a sabre que podrien ser aquestes columnes de color blau.
1: Que s'identifiquen una com la Verge de Lluc i l'altra de Sant Crist.
0: El Sant Crist del Cudi, sí, que és meravellós. Que a més diu que estaven a damunt de cada una d'elles.
1: A mi me fa certa gràcia, perquè no sé si va ser la setmana passada o l'altra, que varen recordar que hi fa molts cas de la Badia de Palma, també d'un nigul que treia un raig de llum i que agafava el vaixell. Va ser la setmana passada.
0: D'un genovesos, no me'n record si va ser la setmana passada, si va ser una altra activitat, no ho sé. La veritat és que no ho sé. Però aquesta sí, aquesta
1: val,
0: és molt sorprenent.
1: Val molt la pena aquesta història i certament fa estona també que no contàvem històries terribles de càstigs corporals. Bueno, no és vera tampoc, perquè la setmana passada vam parlar de, o no sé quan, no fa molt, ho tenc embullat en el cap, de tanear gent. Però, no, això és diferent.
0: No, això de...
1: Crec que en Sergio també estarà d'acord. Has parlat d'aquest esclau que li van clavar al membre.
0: Sí, abans del conte, sí. He contat això.
1: I, evidentment, també crec que estarà d'acord. M'ho recorda, i molt, en aquell cas de Ciutat de Palma, de 1416, d'es Moro Issa, que era l'esclau d'un comerciant, d'en Joan Tanio, que com aquest esclau no era com volia el senyor, i flastomada, i no se comportava adequadament, etc., i el van condemnar, entre altres coses, a rostir-li les seves parts nobles a la plaça.
0: La plaça, que era la plaça Santa Eulàlia, de la ciutat de Palma, i això se feia com a espectacle.
1: Efectivament, hi havia grades. Com? Era una manera de que la gent de ciutat o dels pobles passessin una bona estona. Era un dels grans divertiments d'un temps.
0: Alguns. N'hi havia d'altres que crec que no passaven una bona estona.
1: No, la majoria sí, en aquest cas, i després n'hi havia qualcun, pobret, en aquest cas,
0: que no tant. Bé, es panem el circus, no?, de tota sa vida, i que se segui repetint al llarg del temps, i que se segui repetint. Però vaja, també, vaja manera d'acabar el programa amb... Bé, mos queda l'acomiadament, no? Però vaja manera d'acabar el programa amb un senyor el que l'han assegut damunt d'unes planxes per rostir-li ses parts.
1: Però van rostir sense, si voleu, es complement.
0: No sé si ho millora.
2: IB3 Ràdio és història.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
6: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, avui hem estat parlant d'esclavitud, també hem parlat d'intel·ligència artificial. I com que darrerament tant la gent com la premsa parla molt de l'intel·ligència artificial, dels seus perills, de que si causarà fins i tot quelcom com la fi del món, i també es parla de com els algoritmes de les xarxes socials estan dissenyats per tenir-nos enganxats, aïllats i absent de la realitat, bé, que fins i tot ja hi ha governs que es prenen seriosament haver de prohibir-lo pels més petits i regular-lo per als més joves, que ja era hora, tot sigui dit de pas. I el problema aquí és que, en teoria, la tecnologia es va inventar per ajudar-nos a fer les feines més feixugues o per estalviar-nos temps i fer-nos la vida més fàcil. La idea, la promesa, era que els robots treballarien per nosaltres i nosaltres hauríem de ser més lliures. Però ara ens volen fer creure, com a una d'aquelles pel·lícules de ciència-ficció distòpiques, que el gran perill és que un dia la intel·ligència artificial o els robots prendran els controls, s'aixecaran contra nosaltres i ens esclavitzaran, o el que seria encara pitjor, m'imagino, no? Acabarien amb el món. I pot ser la reflexió realment inquietant per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte o del diumenge a IB3 Ràdio no és el que pugui passar en el futur, sinó el que ja ens està passant ara mateix. perquè per escriure Germós realment no ha fet cap falta una revolució de robots ni cap guerra futurista. Ha bastat només amb una pantalleta que duim a sa butxaca, que fa llumets i renou, i que mos respon en el que li demanam i en el que no, també. Hem passat de crear eines perquè mos servissin a nosaltres a convertir-nos nosaltres en els servidors d'aquestes eines. El que segur és que els hi dediquem massa del nostre temps, de la nostra atenció i del nostre descans, també, sense que ningú mos hagi hagut d'obligar. Pot ser el veritable perill de la tecnologia no és que les màquines arribin a pensar com els humans, sinó que els humans acabarem actuant i vivint com si fossin màquines. I què tal si tractant de pagar i deixar de banda més sovint el mòbil i tractant d'interactuar més amb les persones que ens rodegen, sortir, respirar, mirar el cel de nit, observar la natura, la vida... No ho sé, ja dic, utopies de la mitjanit. I com sempre, ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas, aconseguim l'any Alcover, i de si un cas un fragment, per allò ben relacionat amb això que dic, del seu poema El voltor de Miramar, del seu llibre Cap al tard, que diu... Això els poetes diuen, és il·lusió, la ràbia de l'héroe, de l'héroe, qui mossega els ferros de sa gàbia, arriba a esmortiguer-se dins l'habitud servil, i l'àguila es fa ximple i l'homo torna vil. Bé ho sap la criatura crònicament sotmesa, no és bo per a ser lliure qui a ser esclau s'avesa. Els ossos s'arrebollen i l'esperit també. Vol llibertat l'il·lustre voltor? Doncs ja la té. I per acomiadar-nos, que millor que aquesta cançó dels Pink Floyd. Welcome to the machine. Benvingut a sa màquina. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Okay.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Què tal, com anem?
2: Molt bé.
0: Avui hem de dir que és divendres.
2: Et presentes. Jo quan era petit recordo que mon pare, quan sonava aquesta cançó, en els cotxes sempre ho feia, sempre ho deia. Et presentes.
0: Born. Ah, que bona, que bona.
2: Puja, Andrea, puja. Ai. Bueno, passa una cosa, i és que en Andrea ha tornat després de 2 mesos de vacances, aproximadament.
0: Sí, en Andrea Sánchez en el control tècnic. I ha estat a Manacor. I tu què li has dit?
2: Home, perquè ella ha anat a Manacor, ho podem explicar, Andrea. Fa que sí. Ella ha anat a Manacor perquè és directora d'un grup d'esplai, de Boy Scouts. I jo els he dit, has dit ensenyar cocadita, imagina, de Manacor. I em diu, no. Per exemple, de què tens por? Les cuques de Manacor. Quina més? A Manacor, el dimoni s'hi va fer por. A Petra s'hi va retre, de Marratxí va fugir i de Sencelles se'n va anar a Sencelles.
0: Xavi Oliver!
2: Andrea, els ha ensenyat això en els atlots?
0: Diu que no.
2: Fa que no.
0: Però una cosa, Boy Scouts, els Boy Scouts no és una cosa dels Estats Units?
2: Sí, però...
1: Bé, són els escoltes.
2: No, però ells són Boy Scouts.
0: Ells se diuen, grup Boy Scouts.
2: Boy Scouts.
1: No,
0: Boy Scouts. No, com
1: és? Un grup d'escoltes.
2: Boy Scouts.
0: Boy Scouts, mio tragos.
2: Exactament.
1: Però
2: van
0: venir una ferrada tots ells i elles.
2: El que passa...
1: O sigui, hi ha desplais i els escoltes. I hi ha un
0: I el Boy Scouts.
2: I espe... Com és?
1: Però Boy Scouts. Ah, els escoltes no són Boy Scouts?
2: No, no, és diferent. Dir, és una, vine, Andrea, pot venir a explicar-ho?
0: És una organització diferent. És sí. A dir, un Boy Scout és dels Estats Units, però supos que ho han duit cap aquí, i després hi ha desplai, escolta, etc. I ells són el grup Boy Scouts.
2: No sé,
0: però ara en sèrio, no faig
2: aposta. Digue-ho bé, Boy Scouts.
0: Mio tragos.
2: Bé, m'acabes explicant.
1: Hi ha un dolç que se diu igual.
2: Un
1: Boy Scout.
0: Un dolç.
1: Bolligau. És igual.
2: Bé, que no té res a veure. Que som americans, aquests. O no?
0: Són americans.
2: Que no, que van anar a Manacor a fer unes colònies.
1: Ah, i eren anglesos. O sigui, eren anglesos. Eren, no.
2: Eren són mallorquins, de Serenal.
1: Val.
2: Con Nabel d'ahir. Neissa.
1: Neissa, ok.
0: Bé.
2: Bé, que no mien aquests.
0: Mio, no m'ho fa, no m'ho tornis.
2: Bé, deixa'm
0: no
2: anar,
0: facis no? Tornar a dir. Anem en lo nostre. No, avui no sabré xerrar. Avui no sabré xerrar. Ja ho heu sentit. Tenim l'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Ara mos va explicant l'Andrea sí. Sánchez en el control tècnic. No són Boy Scouts, són Scouts i formen part de l'Associació d'Scouts d'Espanya.
1: Ei, clar. Segurament també hi ha un tema, hi ha un tema de Boy Scout i també hi ha Girls Scout.
0: Per tant, clar, veure, això és un altre tema.
2: Això és una reivindicació històrica, mos va explicant en Andrea. Guies, se diuen.
0: Guies.
2: A Espanya.
0: Molt bé. I de nosaltres aquí a Xiu Xiu, cada divendres, repassam qui du un gomet vermell i un gomet verd en el front.
3: Preso, cuánto hasta día luego, tiro para...
0: El primer gomet verd d'avui és per en Relsby. El broma.
2: En en Relsby li encantaria tenir un gomet verd per part nostra. Això
1: però
2: a
1: veure, què és més important? Què pesa més, un gomet verd o el títol de fill predilecte?
2: El gomet verd, Jordi, fas unes preguntes.
1: A veure, sí, no sé ni per què ho he demanat.
0: Ara, seriosament, vinga, va. Primer gomet verd de la setmana per...
2: El militar que se va enamorar.

0: Ha estat una de les notícies de la setmana, la relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a la OTAN.
1: Home, vosaltres, imagineu-vos-ho, aquest pobre home, un comandant destinat a Northwood, que se devia sentir ben tot sol. Qui sap on és Northwood?
0: És que pobre home, ja, a Northwood. A Northwood.
1: Pobre, pobret. On és, però?
0: És una ciutat del Regne Unit. Devia ploure molt, pobre home. Se devia sentir ben tot sol.
1: Home, tu imagina-t'ho, mem. Ara, un segon, seriosament, hem d'empatitzar, perquè climatologia gris del Regne Unit va fer que aquest militar se sentís aïllat de la resta del món.
0: Clar.
1: A Northwood.
2: Clar, clar.
1: No, no, no, ja fa com a greu.
0: Tu imagina aquest militar i te destinen a Northwood.
1: És que, clar, on, no, on te toca? On m'ha tot tocat a tu? Ja m'ha tocat, ja què sé.
0: Nova York.
1: A Nova York. Allò m'ha tocat allà a Mallorca. I a tu, a Northwood.
0: No, no.
1: Sí, com a mínim...
0: Què podia fer aquest home?
1: Home, enyorar-se com a mínim. Enyorar-se i, evidentment, després de senyorança, ve Tinder. Intentar trobar consol de qualque manera.
0: I de cop, aquest pobre militar, que per cert era comandant, va ser suspès de les seves funcions quan els seus superiors van assabentar-se d'aquesta relació. Per por a que ella, la seva parella, fos una espia russa, el varen llevar de les seves funcions. Ella és una lota que va néixer a la Rússia soviètica i també és d'origen polac, i després de que els superiors coneguessin la seva relació, van dir, no, això no pot anar bé mai.
1: Oh.
0: De fet, se varen conèixer per Tinder, però eren parella oficial, vull dir, ella sí. L'acompanyava a actes oficials.
1: Uh-huh. És a dir, nosaltres no li veiem res de valent a l'amor, però bé, no van voler... gestionar.
0: No ho inresolent. De fet, segons la premsa, aquests fets varen ocórrer l'any 2024 i després de traslladar el militar a Espanya una altra vegada, li van dir no, tu te'n tornes. Uh-huh. Dos anys després de la investigació, no hi ha hagut cap prova de que aquesta lota fos espia russa.
3: Tot yeah. Això, la gent ha vist massa pel·lícules.
2: És que pobre militar.
0: Pobre home.
2: Pobre home. Ja, és a Norwood i, a més, li lleven la lota.
1: Mare meva.
0: I de Gomedbert, perquè és l'únic... Ell és culpable...
1: De què?
0: D'enamorar-se.
1: I de clar que si es deixeu xiu, Gomedbert, a l'amor.

0: Vinga, va, més gomets verds.
1: En aquest cas és pels comerços emblemàtics d'Es Mercadal.
0: Es Mercadal ha sumat aquesta setmana 6 comerços emblemàtics i ja sabeu que perquè un comerç sigui emblemàtic ha de complir certs requisits.
2: Ha d'estar especialitzat en un producte, ha de tenir més de 75 anys d'història i ha de conservar elements patrimonials.
1: I de tot això ho compleixen Es Mercadal i molt bé,
0: molt
1: per
0: bé.
1: Tant...
3: Això és un fandango, jo és que no ho entenc, és un pardalango.
1: Un bon pardalango.
0: M'encanta.
1: Que aquesta ràdio és boníssim.
0: És del programa Madones de Ivetres Televisió. Així que gomet verd pels comerços emblemàtics i sobretot per Es Mercadal,
1: clar,
0: que 7 són molts, eh?
1: Sí, moltíssims. Va, més gomets verds.
0: Vinga.
1: En aquest cas, el darrer és perquè mai no és massa tard.
4: Mai no és massa tard per tornar a començar.
0: Mai no és massa tard per tornar a estudiar. És el cas de tots els adults que estan estudiant des d'aquí, tots junts.
1: Sí.
0: Força.
2: Força.
1: Força.
0: He dit tots junts.
5: Vamos.
0: Tot això ho deim perquè el batxillerat general s'ha implantat aquest curs en el Centre d'Educació per Persones Adultes Pilar Benejam de Ciutadella i, per tant, ara ja tenim el batxillerat per adults a Ciutadella, a l'escola d'adults del Camp Redó de Palma i en el CEPA de Pitiuses d'Eivissa. Per tant, tots aquests adults que estudien, fantàstic.
2: Com et verd per tots ells, perquè s'atreveixen a matricular-se. Jo encara recordo molt que costava matricular-se per allà, en el seu temps.
0: Matricular-se?
2: En el seu moment.
1: És a dir, costava matricular-se o treure's el batxiller?
0: A tu te'n recordes de que te va costar molt treure's el batxiller?
1: És a dir, en Jordi li va donar el títol per haver-se matriculat.
2: No, però matricular-se en general, matricular-se és complicat.
1: Home, són tràmits
2: burocràtics. A la universitat, jo recordo, era un trull.
0: És vera.
2: Tot eren papers i papers.
0: És vera. Imagina't.
1: Imagina't si te vol presentar bé.
0: Mira, jo me fa molta ràbia que quan te demanen, t'has de matricular o això, te demanen sa clave. Saps sa clave? És un mal son, sa clave.
1: Sa clave PIN.
0: Sa clave aquesta.
1: Per accedir a tràmits...
0: Sí. Bé. No és un mal son, sa clave.
1: Home, una vegada la tens.
0: Però jo mai me va bé.
1: Per què? Per això te diré per què te passa. T'ho puc dir. Perquè no ets organitzada.
0: Ai, Xavi,
1: amem, si fossis, tingués un mínim d'organització...
0: Com t'atreveixes a apuntar-me d'aquesta manera davant Balear?
1: És una hipòtesi. No me la confirmes?
0: No. No. Millor, encara te posaré un gomet vermell.
1: Ara i d'ahir, si pots repartir justícia.
0: Precisament, gomet vermell. Men. Primer gomet vermell de la setmana, per en Xavi Oliver.
1: I el segon?
0: Per...
1: S'influencer que no sap situar i vis el mapa.
6: No, que cuando fui a Ibiza cogí y me cambió todos los euros, tía. Y me lo... Cuando fui para Ibiza,
7: moneda,
6: tía,
7: vamos a ver,
6: como a dólares, tía.
7: Pero ¿cómo vas
6: y
7: a
6: cambié todos los euros y ahora yo flipando y ahora cuando llegué a Ibiza voy a pagar 5 euros.
7: Vamos a ver, te fuiste a Ibiza y cambiaste los euros a dólares,
6: sí,
7: a Ibiza, pero
6: sí,
7: ¿para
6: pero
7: qué?
6: Porque como eso es tan moderno allí, me cogí el avión y todo, que eso está en mitad del océano... Pues
7: pero
6: digo,
7: ¿cómo en mitad del océano si está 20 minutos?
6: Yo qué sé, nena, pero, pues yo cogí
7: y dije,
6: pues aquí no me van a coger billetes. Y tuve que cambiar todo el dinero que llevaba, todo
7: pero
6: el taco.
7: Tú fuiste, vamos a ver, tú fuiste al banco y dijiste, me voy a Ibiza, dadme dólares.
6: En el aeropuerto hay un cambio de billetes.
7: Madre, pero vamos a ver, ¿pero qué país es Ibiza?
6: Luego me enteré, claro, por los euros que era España, aunque fuéramos en
1: Amén, amén, amén. Ara, un segon.
0: Què feim?
1: Ara, seriosament.
0: Què feim amb aquest gomet?
1: Bé, per començar llevant la música, perquè... Aquest gomen vermell no fa falta justificar gaire.
0: No, la veritat és que no.
8: Però... Està dins una cova de mama, aniria.
1: Sí, mem.
8: Per estar tranquil i no veure
1: ningú.
8: Ni ningú.
1: Ni res.
8: Que veure l'aigua que va i ve, tira.
0: Jo també m'aniria una cova, per no sentir aquest personal.
1: Exacte, mem, això d'on surt?
0: Ets la creadora de contingut de TikTok, Naixanis, que un programa de televisió ha fet aquestes declaracions. I qui és aquesta personatge? I doncs resulta que la nostra companya de producció, Nana Gallardo, ha fet feina amb ella. Anna, com estàs?
9: Hola, doncs jo estic escandalitzada, però no molt sorpresa, que us he de dir.
0: A veure, Naixanis, aquesta, que ha fet aquestes declaracions que se pensava que a Eivissa era, no ho sé, un altre món, només perquè hi va anar amb avió i perquè és molt, molt modern, crec que diu, no ho sé. Ella qui és?
9: Ella és una influencer que ara està de col·laboradora en aquest programa de televisió i fa aquest contingut com a d'humor i té aquest personatge que és Naixanis.
0: Però ho va dir en sèrio, això? Ho va dir seriosament?
9: O només ha conegut el personatge o és així?
0: Perquè clar, tu vas fer feina amb ella.
9: Jo vaig fer feina amb ella i el meu bé, primer dia de pràctiques la vaig tirar en terra sense voler, però bé, ara veiem...
1: Un segon. La vaig tirar fent una clau d'ajuda
2: i li vas dir, Mallorca Espanya.
9: Li hauria d'haver dit, ara mirant en retrospectiva, és que no me'n penedes, perquè clar, bé, jo, ella anava correguent-se per unes escales, perquè estàvem fent una cosa dalt en el carrer, i bé, clar, la porta s'anava a tancar, i jo vaig dir, mira, li obriré la porta, no? Que va amb aquest taconazos, que jo no sé com caminen així.
0: Sí, tu li vas voler obrir la porta per fer més,
9: perquè no es caigués, perquè se podia fer molt de mal. I clar, vaig obrir, i ella va passar quan jo anava a obrir, se va caure en terra, i tot això està documentat, i hi ha un clip a una xarxa social, i bé, ja està allà, i es veu com es cau, i se sent allò darrere dient, ai, perdó.
1: I què te va dir ella? Te va barrejar?
9: No, no m'ho va dir. No
0: ella
9: va dir
0: com
9: res.
0: És?
9: Ella és, com es mostra a xarxes, és molt explosiva, és com molt... Sí, és així. Que no me sorprenen les seves declaracions.
1: Però és una persona agradable, és inestet a te, quan xerres amb ella.
9: No ho he contestat.
1: Bé, és bona... Bé, és igual. Era així,
9: no? Per motius legals, potser és millor no, per jo no contestar.
2: Bé, moltes gràcies per contar-nos la història del dia que vas suspendre les pràctiques.
9: Exactament.
1: I sobretot, si qualque dia veiem que molt vols obrir una porta o això, hem d'anar un poc alerta.
9: Sí, pots posar també aquest sonoment, perquè sí.
0: Anna, gràcies.
9: No, de res.
0: Que sapigueu que Anna sempre és darrere a la peixera. Controlant aquí telefona'm, qui mos telefoneu, així que si voleu participar, Nana vos agafarà el telèfon 971 13 99 00.
9: I aquí són molt majos, la veritat, són molt agradables.
0: Gràcies, Anna. Vosaltres penseu que Naixanis va a les zones VIP quan va a qualque esdeveniment?
1: Sens dubte.
2: Òbviament, sí.
0: No sé si està en VIP aquesta senyora.
1: Amor.
0: Diu que sí, nana, diu que sí, fa que sí amb el cap. Mm-hmm. I jo ja no la coneixia.
2: Però jo crec que és d'aquestes que vol pagar sa VIP per no juntar-se amb sa gent.
1: Ah, sí?
2: Sí, fa pinta.
0: El darrer goma vermell de sa setmana és per sa elitització dels esdeveniments. Ara m'entendreu. Ja sabeu que na Shakira comença avui a estruir que ha organitzat en Madrid un festival a mida on oferirà 12 concerts, cosa que avui en dia s'anomena fer una residència. És un recinte que s'ha construït a posta perquè na Shakira estigui més de 12 dies a Madrid fent concerts, i a més de concerts hi ha un recinte fet a posta per ella on hi ha food trucks, restaurants, botigues, exposicions... Qüestió, què penseu que costa l'entrada en aquest esdeveniment?
1: 20 euros, més la gestió, 23.
0: Xavi, per favor.
2: Però per anar...
1: 28.
2: Per anar a un dia d'aquesta residència...
0: Sí.
2: 60 euros.
1: Que una residència vol dir que vas a un concert, que dines
0: tens
1: per allà...
0: Tens accés en el festival, que diguéssim. Més concert.
2: 60-70.
0: Molt bé, Jordi. La més barata d'entrada val 73 euros fins a 158 euros. Però, i la VIP?
1: La VIP...
0: Què penseu que val?
1: 150.
2: 300.
0: Més.
1: Més? 350.
0: Heu tirat a la baixa, sou VIPs de patató, altres.
1: 350.
0: Més.
2: 500.
0: Mira, la Garden Experience, que supos que estàs a un jardí, 555 euros.
2: O sigui, te cobren 555 euros per anar a una gespa artificial clar. Allà enmig, que no val per res.
0: Sí, he dit, estàs a un jardí, però estàs no, al mig de Madrid, en aquell camp de futbol que han decorat. I després la Terrace Experience, que supos que estàs a un terrat.
1: Te pau un balconet.
0: Un balcó, sí. 725 euros.
1: Idò. Ben bé.
0: Ho pagaríeu? Home,
1: no.
2: Inclou beguda. Marco Terrassa, dic.
0: Aquestes zones VIP.
1: No, anem a Terrassa.
0: I sol haver bufot en aquestes coses. Per exemple, la VIP de la Fórmula 1 a Madrid, ara aquesta nova que han fet, què penseu que val una entrada VIP?
1: Uf, la Fórmula 1, hi hagués molt de quartos. Per ventura, 1.200 euros.
0: Xavi, molt més.
1: Més?
2: 3.000 euros.
0: Molt més.
1: 7.
0: Manco.
1: 6.
0: Sí, 6.000 euros.
2: 6.000 euros.
0: L'entrada VIP més cara per assistir a Fórmula 1 de Madrid.
2: Jo això mai ho entes, perquè a Fórmula 1 els veus 10 segons. Que veus que passen i ja desapareixen.
0: I es renoué, Es renoué. Heu anat mai a una Fórmula 1?
2: No.
1: Tu sí,
0: Jo que he d'anar.
1: No.
0: Jo, i per què?
1: No ho sé.
0: Tenen pinta d'anar a la Fórmula 1, Xavi Oliver.
1: T'agraden molts cotxes.
0: Sí. No. Avui, Marta, i t'ho organitzada. Me dius que m'agraden els cotxes.
1: Però no és res dolent que t'agradin els cotxes.
0: Deixa't de difamar.
1: Ah, per cert, Jordi, vas arreglar el teu cotxe o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, va anar bé.
2: Vaig fer aquí fins a les 7:30, 8.
1: Va ser exitós.
2: Va bé, ja. Va anar bé.
0: Que tanta sort, Jordi. Tanta sort.

0: Xiu, xiu.
1: Fui culpa tuya ni tampoco mía.
2: La situació, Joana Marcús a ritme de Shakira.
3: Quan vaig veure la primera temporada, caramba, ja m'agradaria fer això.
4: L'escriptora mallorquina Joana Marcús formarà part del programa cultural de la residència europea de Shakira. Les Mujeres Ja No Lloran, que se celebra a Madrid a partir d'avui i fins l'11 d'octubre.
2: Penguin Random House, grup editorial, segell amb què Marcús ha publicat obres d'èxit, com la saga Meses a tu lado o la recent novel·la Los Ecos de Jude, serà l'encarregat d'impulsar el pavelló de literatura, un espai que acostarà els llibres, les autores i la lectura al públic de la cantant colombiana. Marcús participarà en el cicle Voces de la Cultura Latina, que reunirà 24 autores en 12 trobades al voltant de qüestions presents a les cançons de Shakira, com ara la identitat, les arrels, la família, el desig, les cures, la reinvenció o les relacions afectives. La trobada girarà al voltant de la monotonia en les relacions amoroses i abordarà l'evolució de l'amor, les diferents maneres d'estimar i els canvis que es produeixen quan la passió inicial dona pas a una relació més madura.
4: Mare meva, tenen feina.
2: Sí.
4: Han de dir que xiu xiu ja han mogut fils per aconseguir l'entrevista amb na Joana Marcús.
2: I amb na Shakira?
4: Amb na Shakira també.
3: Ah. Tu i jo hem cruzat bastantes paraules i totes m'han agradat, totes han estat guapes.
5: Tres ràdios, Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
7: Hola, som en Jaume, de Cala Gamba, i li vull dedicar la cançó Alegria d'Antonio Font en el meu moix, que darrerament l'he vist un poc trist. Gràcies.

0: Alegria, alegria, perquè m'ho has enviat notes d'àudio en el 646...
1: 93, 45...
0: 01. Que bona, aquest número de telèfon, quin que ja tàndem, vos hauríeu de saber de memòria. No com nosaltres, que no mos el sabem.
1: Bé, perquè clar, de memòria, com aneu de memòria aquí? Més o manco, eh?
0: Justet.
1: Jau, perquè clar, sí. El telèfon aquest de Ivetra Ràdio, que exalta, hauria de començar a saber.
0: Escoltem cada dia i no hi ha manera.
1: Digues.
0: 646 i aquí m'aquest.
1: 93.
2: 45.
0: 01.
1: 46 o 45?
2: 45.
1: Ben, com és?
2: 646 93 45 01, el telèfon d'Ivetra Ràdio.
1: Molt bé, ben, ja vos he de posar a prova. A quin any se va aprovar l'Estatut d'Autonomia?
0: Amb aquest és fàcil.
1: Quin?
0: El 83.
1: Molt bé. Ara una per al graduat. El Titanic, quin any es va estrenar?
2: Es va estrenar el 97.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Jordi.
1: Molt bé. I si jo vos digués que tots aquests records se converteixen en un espectacle?
0: Records.
1: Sí.
2: Espectacles de sabidoria que van demostrar Nines i jo.
1: Exactament.
2: Cursant en sí. Això.
1: Efectivament. Pere, parlant de la roda del temps, el nou concurs d'Ivetres Televisió que converteix els records en un espectacle televisiu.
3: Benvinguts a aquest nou concurs d'Ivetres, la roda del temps. Nosaltres estem molt contents, molt il·lusionats per...

0: I de Roda del Temps seràs nou concurs dels vespres de IB3 Televisió i sobretot presentat per na Laura Arias. Benvinguda, Laura, com estàs?
1: Hola, companys, què tal?
0: Molt bé, molt bé.
1: Vosaltres?
0: Que bé, escolta, per tant, l'eix central del programa són els anys, és tenir memòria, el manco memòria col·lectiva, com funcionarà?
1: Sí, és tenir un poquet de memòria col·lectiva, és a dir, tot el que xerrarem, tot el que se juga, mos en recordam, sabem què ha passat. El que passa que, clar, no hem de filar molt prim tampoc això de en quin any, nosaltres s'excusa els anys, és a dir, tot gira al voltant dels anys. Però, per exemple, tu has dit, el Titanic, tothom mos en recordam del Titanic. Què passava l'any tal quan és el Titanic, s'enfonsava, sí. És tot coses que mos en recordam.
0: Si mos feim a prop però no endevinam?
1: No passa res, venim a passar-ho bé.
0: D'acord.
1: No passa absolutament res.
0: Ui, doncs, els concursants han d'estudiar, van de venir, eh?
1: Bé, jo crec que no fa falta que estudiïn, és a dir, de tot mos en recordam, xerrant de cançons, xerrant de pel·lícules, i a cada persona li ha marcat un any en si, és a dir, a lo millor el 96, que és l'any que jo vaig néixer, m'agrada molt, o a qualcú el 2005 li agrada moltíssim perquè ha nascut la seva filla, i mos en recordam, anem fent aquestes cosetes perquè tots els concursants mos ho diuen, això. Clar. Ah, aquest any m'agrada perquè va néixer la meva filla, va néixer la meva neboda, etc.
2: Laura, després un element especial que és la gran roda. Quin paper juguen els concurs?
1: La nostra roda és la que dicta els anys amb els que jugarem, és a dir, és la protagonista del concurs al final. Jo sempre dic que giri la roda del temps. Ella sempre tria un anyet per cada concursant, ja sabeu, hi ha 5 fases diferents, eliminatòries, i només n'hi ha un que opta per aquest pot, el pot que nosaltres tenim, el pot final, i la roda va dictant amb quin any jugant sempre.
2: I de quins anys hi ha? Quins anys jugau?
1: Mira, nosaltres havíem posat des del principi, havíem dit del 1900 a l'actualitat. Què passa? Que el 1900 a vegades dèiem, ui, això queda molt enrere, lo millor, però no anem més enrere del 1900 perquè seria un poc impossible de moment. L'any més baix que m'ha arribat a jugar, de moment, m'apareix que és el 1910, una cosa així. O sigui que podem arribar fins al 1900.
0: Escolta, i si jugam amb fins al segle passat, cal ser un expert en història per participar a la Roda del Temps?
1: No, no, gens. Jo crec que no, tothom que ve, ningú és expert en història. Bé, potser n'hi ha qualcú que sí, que està molt informat, però el que importa són els ànims, la passió, i es vol aprendre també, perquè aprenem moltíssim davant de la Roda del Temps.
0: I des de casa també serà fàcil jugar, imagino, perquè nosaltres també podem endevinar.
1: Exacte. Penseu que sempre jugam cosetes que tothom sabem i a lo millor cançons, tothom pot cantar, pel·lícules, pràcticament tothom les haurà vistes, actors, ah sí, és ver aquell, tal i qual.
2: Clar que sí. Laura, també conta'ns una mica més de tu, perquè ets una cara relativament nova aquí a la casa, efectes personals, te fa il·lusió, és el teu somni, haver fet això, ets periodista, quant temps fa que ets per aquí?
1: Mira, jo soc periodista, graduada a la Universitat Autònoma de Barcelona, que passa que jo ja m'hi vaig quedar. Me vaig quedar quan vaig estudiar allà, ja no vaig tornar a Mallorca, vaig anar fent una feineta darrere d'una altra, i ara fa relativament poc que he tornat. Vaig tornar pel febrer, març, i vaig començar el programa des dissabte directe, des dissabtes, com a reportera. Jo sempre he estat reportera de carrer. I res, i ara, a partir d'això, va sortir aquesta nova oportunitat i és un repte laboral infinit, enorme, és a dir, encara no m'ho crec, saps? Això de, encara no m'ho crec. I sí, amb molta il·lusió, la veritat.
2: Que bé, quina alegria, Laura. Sí. Clar, i això, molta il·lusió per saber també com respon el públic. S'estrena dilluns. A quina hora hem d'estar pendents?
1: Mira, després de l'informatiu vespre, que això seran més o menys les 9:30, podem dir, i ja està, i allà estarem, i dilluns 21, sí, ho diré.
0: Molt bé, Laura, i una darrera pregunta que jo crec que és la més important. Els dobbers. Els dobbers.
1: Els dobbers.
2: Els dobbers.
0: Els euros. Com funciona?
1: Els tickling, tickling. Mira, nosaltres començàvem amb un pot de 5.000 euros, el primer programa, que s'anirà acumulant a mesura que els participants vagin passant per aquest concurs. A la fase final n'arriba només un dels quatre que comencen en el principi del concurs. Ja sabeu que tornen cada dia, o sigui, durant una setmana són els mateixos, I després, cada encert, són 12 preguntetes a la fase final, cada encert són 40 euritos que els concursants ja se poden endur, i si no, si encerten les 12 preguntes, tot es pot. Es pot que hi hauria acumulat, començant amb 5.000 euros i així successivament.
0: Molt bé. Escolta, Laura, jo no podria ser presentadora de concurs perquè m'embuaria. Xavi, tu saps bé.
2: Sí, perquè avui he dit Boy Scouts,
0: exacte,
2: li ha costat molt.
0: Entre números, preguntes, anys i euros, perdrien tots els concursants per culpa meva.
1: Hi ha un equip a darrere que també m'ajuda molt, que està pendent, jo tinc un pinganillo que és molt important, això és així, això és així, o sigui que t'ajudaríem, no passis pena.
0: I de Laura Àries, a poc serà un nom que coneixerem i bé, perquè a partir de cada vespre, a partir de dilluns, nou concurs a IB3 Televisió, la roda del temps. Laura, molta sort en aquesta nova aventura.
1: Gràcies, moltes gràcies, companys.
0: Adéu, adéu.
2: Que vagi bé.
1: Adéu, gràcies.

El minut de glòria d'avui és per la cantautora Anna Ferrer, que avui ha penjat a les seves xarxes socials un record del que han estat les festes de la seva ciutat, Maó, de la qual ha estat enguany pregonera durant les festes de la Mare de Déu de Gràcia. N'Anna ha volgut recordar el moment en què Alçada a Becoll va cantar a capella envoltada de veïnats i coneguts. La cantant ha acompanyat el vídeo i les fotos d'un test magnífic, de que va fet una gran cosa a sa vida anterior per mereixer tanta abundància en aquesta. Beneït poble, beneïdes festes i rituals, beneïda família, beneïdes amigues, beneïts veïns, beneïts aliments i beneïda Menorca. La d'enguany és inesborrable.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna desequip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: pinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Continuem a xiu, xiu, i per cert, si ara mateix aneu en cotxe o sou a casa, aneu alerta, molta precaució, perquè està havent pluges arreu de les illes, així que molta alerta i gràcies sobretot per passar, si sou un embòs, per exemple, aquesta estona en nosaltres. Precaució davant d'aquestes pluges, que després els serveis informatius mos actualitzaran si hi ha cap de nou. Per cert, parlant de cotxes, Jordi... Tu has dit que, bé, ahir vas passar un fum. Estava tot Balears pendent de que arreglessis o no el cotxe. Què va passar al final?
1: Vaig obrir el capó amb un destornillador com vaig poder i vam poder surar-ho.
0: Però què li havia passat? Li que faltava no tenia... líquid refrigerant.
1: Així és. Li faltava líquid refrigerant.
2: I com vas arribar a aquesta conclusió?
1: Perquè quan vaig baixar del cotxe pareixia un avió.
0: El Renault. Com?
1: Feia així, com un ventilador, i jo vaig dir, això no va bé.
2: Això no és líquid refrigerant.
1: Obriré el capó, però què passava, que també estava romput per obrir-lo. Bé, un desastre.
2: I va sortir en Jordi a la ràdio en dos desengromponadors, que feien mig metre.
0: Sí. Bé, finalment tens cotxe.
1: Sí.
0: Mal de sort.
2: Molt bé.
0: Escolta, no se li dona gaire bé arreglar cotxes, però sí que explicar-nos a tots nosaltres les tendències que tenen els joves d'avui en dia, Jordi. Tu sempre mos expliques una mica perquè estiguem al dia i perquè entenguem els codis dels joves d'avui en dia.
1: Exacte. Això m'encarreg perquè, clar, dins un món on els adolescents fermer en aura i els adults miren aterrats, jo venc a explicar, a donar un poc de calma i dir-vos, explicar-vos coses que no vos havien arribat i que moltes vegades vos estimaríeu més no saber.
0: També és vera.
1: Però bé...
0: I ja que ho feim? No continuem?
1: Ho deixem així, 20 minuts, posem música 20 minuts i seguim a la segona hora. No, però jo vinc a explicar coses, no xerrarem de Fermer Aura, que ja troc que ja s'ha cremat un poc aquest tema, però avui sí que anirem a les profunditats de les xarxes socials per entendre un nou concepte que també és popular.
2: I quin és aquest concepte, Jordi?
1: Avui xerram des Maxing.
0: Maxing.
1: A què vos sona a vosaltres, Maxing?
2: Jo tenia una mica anomia Maxi. No va per aquí, això.
0: Això me sona gelat. Oh. No, un gelat es diu Maxi.
1: Un Maxi.
2: I falta un altre.
0: Bon.
1: Vinga, jo vos demano. Què és Maxing? A. Intentar maximitzar qualque aspecte de la teva vida. B. Passar-te tot el dia fent exercici. O C.

0: Bé, bon, anava a demanar per on creus que va sa cosa, però crec que no.
1: Feromon màxim.
2: És a dir, maximitzar, optimitzar la producció de feromones.
0: Molt bé, mira, va sa cosa per aquí.
2: Sí, però... Les feromones, és, a més, és... Bé, no us,
1: no estic sé, més perduda que un pop dins una cotxeria.
0: Sí. Mira, és una tendència que surt encidada, que una persona és atractiva quan fa mostres de seves feromones.
2: Però això és cas de les dones o dels homes també?
0: Jo crec que va en general, això.
2: Entesos?
0: I com poden conservar millor les nostres feromones? I de molt pràctic, no mos perfumam i no mos dutxam.
2: Mm-hmm, està molt bé,
0: i
2: això.
0: I així mantenir les nostres feromones i mos tornem persones més atractives.
1: És a dir, si no mos dutxam, estem optimitzant les nostres feromones.
0: Exacte, i són persones més atractives.
2: Amen. I de, això, no, no
0: ho
2: sé, jo
0: com
2: diria,
0: ho veus?
2: Un doi.
0: Voleu provar?
2: A priori diria que és un doi. I demanaria a Jordi que si està segur d'aquesta idea, oines, que no ho faceu.
1: No, jo no ho faré, no ho
2: faré. Però
1: en
2: qüestió de que estem un estudi de ràdio...
1: Però això està passant ara mateix al món, Jordi.
0: Això està passant. Real? Això hi ha gent que... Gurús d'aquest de TikTok.
1: És a dir...
0: Que un... t'estan dient no te dutxis perquè l'olor corporal et sé que realment atreu a la gent.
2: Congressistes. És vera. Increïble. En tots els respectes.
1: Sí, no, no. O no.
2: O no.
0: Bé, en realitat, sembla que no dutxar-se no és una bona manera de lligar. No ho és. Mm-hmm. No sé si qualcú s'ha quedat sorprès, clar, però no ho és. No ho faceu. Clar. No ho recomanem. És vera que a qualcuns animals sí que funciona això, i les feromones són importants, però l'únic que aconseguireu com a humans és fer pudor.
1: Exacte. I, cosa que tant, no volem.
2: No.
0: Per tant,
1: feromon... El màxim que... Ja
2: màxim
1: està.
2: Feromon fora.
1: Feromon
0: màxim fora, no?
2: Sí,
0: no,
2: no, no m'anem bé, això.
1: Foríssima.
0: Tenim més màxims, però.
2: Va.
0: Següent és Joy Maxing.
2: Joy Maxim. Joy Maxim.
0: Joy Maxim.
2: La joia del màxim.
0: Exacte, és com tenir moltes joies a casa teva.
2: Sí.
0: No, en realitat és... maximitzar l'alegria.
1: Ai, per favor. Com és això? Com se pot materialitzar?
0: Sona un poc, estàs trist, i de no ho estiguis. Clar. Somriu.
2: Somriu, canta una cançó, amb ganes del cervell.
0: Exacte. Si deies això...
1: Ah, sí, jo també vull maximitzar l'alegria, no
0: riu.
1: Me faltaria.
0: I do,
1: perquè ah,
0: no...
1: Riu.
0: I do, no.
1: Sense que res me faci gràcia.
0: Vols maximitzar l'alegria, i do, perquè no ho estàs fent? Això se pregunta, Inés.
2: Exacte, per què estàs trista?
1: És a dir, has practicat l'epicitat, no?
2: Epicitat?
1: Sí,
2: què és això?
1: Que tot ho trobis èpic.
2: Èpic, ah, podria ser. A menys, què dius en els estudiadors de Joy Maxim?
0: Els estudiadors, com una cosa supercientífica. És, bàsicament, maximitzar aquests moments que ens fan feliços i tornar un poc en aquelles coses que ens agradaven quan érem petits o que disfrutàvem. Tornes un poc nins, bàsicament.
2: Mm-hmm.
0: Men, no està tan malament. No, o sigui, vegem
1: que
0: jo, venim
1: aquesta
0: de no
1: aquesta pràctica la puc comprar perfectament.
2: Sí.
1: Però que se digui Joy Maxing...
2: Clar, amen, no ho sé. Si tot, és que clar. Tot li poden posar nom a tot.
1: Troba el teu infant interior.
2: Sí. Mm. Bé, està bé, no, no està malament. És com en neuroprogramació.
1: Sí.
2: Un poc així. Mm. Però bona.
1: Venint de no dutxar-nos, no està tan malament.
2: No està
0: exacte,
2: malament.
0: No sona malament. Jo no sé què podríeu fer vosaltres. Jo, per exemple, tornaria a menjar pipes a un parc.
2: Per exemple?
0: Això era felicitat.
2: I fora fer res, tot sobre baix, jugar a futbol...
1: Jo saps què faria? Quan la meva predina rebossava, bistecs, per exemple, quan que hi havia la galleta picada a un plat i sou a un altre, mm-hmm, jo agafava una tasseta petita, mm-hmm, i ho mesclava i me menjava quarades.
2: Boníssim.
1: No ho he tornat a fer en sa vida.
0: No rebossava també només una bolla només rebossat?
1: Sí, però jo això era més fina.
0: Era més fina. Bé, idò, aquesta un poc millor.
2: Està molt bé.
1: Sí.
2: Està, sí,
0: Joy Maxim està bé. Vinga, més Maxims.
2: Va.
0: Vinga, següent és Sleep Maxim.
1: Ah, ja sé, però...

0: Ja sé per on va, Jordi.
1: Aquest, sí, som amb un pot d'anglès.
0: Aquest m'agrada.
1: Tot d'una l'hem agafat. No sé si mos agrada tant,
0: A veure, explica'l.
1: Perquè és, no, clar, no és dormir més hores.
0: Ah, i d'això me pensava que anava per aquí.
1: I doncs no és dormir més hores, és optimitzar les hores que dones.
0: Com?
1: O sigui, dormir millor. No és dormir més, és dormir millor.
0: D'acord.
1: Exacte. O sigui, que ara fins i tot per anar a dormir t'has de preocupar. Mm. És un poc aquesta idea. Tècniques que utilitzen per fer sleep màxim. Per exemple, diuen que mengis dos kiwis abans d'anar a dormir.
2: Jo sempre he sentit dir que la fruita abans d'anar a dormir no és bona.
0: Jo també.
1: Idò.
0: Ma mare mai m'ha donat

0: fruit abans d'anar a dormir.
1: I dels gurus de Slim Maxim...
0: A més, els kiwis no eren de matí.
2: Ara, seriosament, què vol dir que siguin gurus de... És a dir, en quina autoritat xerra aquesta gent? L'autoritat que els confereix internet? La seva comunitat digital?
1: Exacte.
0: A més,
1: que és cap ni una.
2: Una autoritat massiva. És a dir, és que clar...
0: No, és autoritat d'en Jordi, que mos dut seu consells aquí a xiu-xiu.
2: I nosaltres li conferim més autoritats. Però mos en poden regalar una mica de tot plegat, o no? O és veure que això funciona?
1: Clar que no funciona.
0: A veure, optimitzar...
2: Ha de quedar clar.
0: Optimitzar se son, clar que es bo dormir bé. Només faltaria, tothom vol
2: aquest nom,
0: maximitzar...
2: Slim Maxi.
0: Es dormir, vull dir, jo vull dormir bé, vull...
2: Jo també.
0: Lo més profund que pugui.
1: Bé, jo vull deixar clar que això és, o sigui, són gent d'internet que fa aquestes coses. No?
0: Tu només ets
1: recomanant. Jo som un canal de transmissió d'aquesta informació. Som un missatger.
2: No hem de matar el missatger.
1: A mi m'han dit, a mi m'han contat tot això.
2: Clar, t'ho contat aquesta gent, aquest gurus.
1: Exacte. No ho faceu.
0: D'acord, i d'acord.
1: També te recomana.
2: A menys que si voleu menjar un kiwi i van d'anar a dormir, podeu menjar, no passarà res.
1: No, no pas que no. Dormir a habitacions fresques. Te diuen, que dius, a veure...
0: Això ho podem descartar.
1: Exacte, ho podem intentar, però no és massa realista. I després ja n'hi ha que són com un poc més complicades, que és això que se posen tires com a sa boca, s'aferren coses en el nas, que no sé què semblen quan dormen amb això. Què trobeu, Walter? Necessitar un pot de sleep màxim?
2: Home, no estaria malament optimitzar el fet de dormir.
0: Home, ja m'encantaria optimitzar. O sigui, ja ho he dit, dormir el màxim bé que pugui.
2: M'agrada.
0: Però no me compraré cap ferretina per nas.
1: És que lo de la ferretina de nas...
2: Però ho he provat mai, això, la ferretina de nas.
0: No, tu ho has provat?
2: Sí, ho he provat, i va molt bé.
1: Per fer esport, molt de... ho feien molt.
2: Sí, respires molt millor.
0: Ah, mira.
2: El que passa és que trobar-ne una de bona, que no et desenganxi, tot això, és complicat.
0: Jo una època vaig haver de dormir en taps d'oïda, i tap d'orella, i... Sempre me despertava amb el tap enerveïnat.
2: Jo també, a Barcelona, quan vivia, compartia pis, tot l'he dormientat.
0: Sí, jo també va ser quan vaig compartir pis.
2: I després te veses.
0: Sí.
2: Però vaja. Bé, Jordi, Slim Maxim.
1: Slim Maxim, hem de dir que aquesta és perillosa perquè ja estem a rellotges intel·ligents que te diuen com has dormit, tal, i la gent s'associa molt amb això. Això passa, no? La gent s'associa molt amb la qualitat de son i tal. Però, clar, a nosaltres no mos passa perquè rellotges de fer esport no en tenim. Més cosetes.
2: Més cosetes.
1: Solo Maxin.

0: Vos podeu creure que he parat aquesta cançó pensant que deia solo quiero olvidar i era no, i al final no ha sortit tan bé, però bé. Solo máximo, alone máximo, que és maximitzar, no sé qui no té molt de sentit, però el fet de fer coses tot sol, viure fora parella i això, estar tot sol el màxim que puguis. Que és això, deixar de cercar parella i amics per aprendre a viure en solitari i així centrar-te en la teva felicitat pròpia.
1: M'agrada aquest, anar al cinema fora ningú, a restaurants, fer viatges tot sol, fins i tot discoteques, m'agrada.
0: No sé si vols veus anant de discoteca tot sol. Aquestes són les complicades.
1: Home, jo...
2: En el cine encara, però
1: en el cine he anat, però, o sigui, a ballar, me faria un pat d'assumpte.
2: Sí, clar, jo aniria tot sol. Bé,
0: que... Jo sempre m'he demanat què és el que marca el que faries tot sol i el que no. Perquè, per exemple, anar a un restaurant a sopar, mira...
1: La teva comoditat, clarament.
0: Sí, però hi ha coses, per exemple, de festa, no surt la gent tota sola, per què no?
1: Sí,
0: però
1: un restaurant molta sí gent surt de festa tot sol. Clar que sí.
0: Idò, saps per què? Perquè han fet solo màxim.
1: Exacte.
0: Això és el que, se dediquen.
1: Perquè si és un poc extrovertit, tot d'una pot fer mix.
2: Sí,
1: sobretot a festa. No és res dolent, al contrari. De fet, és que se n'ha de saber.
0: I de si no vos fa por fer coses tot sols i per la vostra compte, solo màxim.
1: De moment practicaré sleep màxim
0: i el solo màxim.
1: Vinga,
0: anem a la darrera que ho explico avui perquè la llista no acaba.
2: No acaba.
0: Però la que m'ha cridat bastant l'atenció és la dopamine màxim. Dopamin màxim és cercar, maximitzar, fer les màximes vegades que puguis activitats que t'adonin aquesta pujada de dopamina, que és vera que és aquesta substància de relacionar amb el plaer, la emoció, la motivació. Clar, menjar coses que t'agradin, jugar a videojocs, el que t'agradi i que te generi aquesta dopamina.
1: Aquesta sí que és perillosa,
0: dopamina.
1: Sí. Jordi. Aquesta
0: clar,
1: sí
0: clar,
1: que és
0: aquesta
1: perillosa.
0: Tal vegada no és tan divertida perquè què passa si tens dopamina constant? Addicció.
2: Totalment. Sobreestimular-te per estar tranquil.
0: Però tranquils que ho tenen tot pensat.
2: Sí,
0: i també existeix
2: congressistes.
0: El dopamin detox. Clar, que és escapar de la dopamina.
1: Però
0: per
1: ja no
0: és
1: màxim.
0: No, ara és al revés.
1: Clar.
0: Ara
1: el
0: és
1: detox.
0: Dopamin, clar, dopamin màxim i do...
1: L'antònim de màxim és detox.
0: Sí.
2: No, sí. Vol dir que no podem estar tranquils?
1: Mare meva. És que
2: fer vida normal.
1: Jo no puc més amb sanglicisme.
2: Fer feina.
0: No, no.
2: Fer un pot d'esport,
1: sí.
2: Menjar un pot de sobrassada per berenar,
1: sí, mirar
2: una
1: pel·lícula...
2: Ja està, tranquils. Ho hem d'obsessionar amb fer les coses màximament.
0: No.
2: No vols basta res.
1: No,
0: exacte, no, tu
1: el
0: que has de
2: fer... I amb anglès.
0: Exacte.
1: No vas a córrer, vas... Ara és runner.
2: Exacte, no vas a bussejar amb una careta, vas a fer snorkel.
1: Exacte.
0: Hombre, ets un runner màxim.
1: I així, successivament.
2: Runner màxer, idò.
0: Idò. No, no pots estar tranquil. El que has de fer és molt de dopamin màxim.
2: Però
0: i quan, comences a generar una addicció, fas dopamin detox.
2: Clar, molt bé.
0: I així trobes l'equilibri, Xavi. És un poc això.
2: Exacte, sí.
0: Has sempre trobat l'equilibri
2: en
0: aquesta vida. I això serien un poc en general els exemples que heu dut de màxim. I no sé si n'aplicareu qualcun a partir d'ara a la vostra vida.
2: Jo m'ha agradat Slim Màxim, aquest com has dit. Aquest darrer quin era, dopamin màxim, no? Aquestes que m'han com agradat. I després també m'ha anat bé els de Joy Màxim.
0: Joy Maxi.
2: Sí,
1: maximitzar l'alegria.
2: Maximitzar l'alegria.
1: D'acord, bé.
2: Cadascú és cadascú.
0: Jo dic, si vos ha interessat aquest món, que ho dub.
2: Sí.
0: Espero que no vos hagi interessat, però n'hi ha més.
2: Sí.
0: Que no explicaré, n'hi ha Hair Maxim.
1: Què és això del Hair Maxim?
0: Els cabells. Cuidar-te els cabells, però com a...
2: Anar al perruquer.
1: No, és posar-te mascaretes.
2: Ah, perdó.
1: Això està molt de moda. És que veus, tot mort d'un consumisme.
0: Exacte. Allà és brain màxim.
1: Què és el brain màxim?
0: Amb el cervell, o sigui, optimitat cervell. Pots jugar molt d'escacs, suposo, fer aquestes coses. Estudiar molt.
1: Això amb aquest és saludable, veus?
0: Career màxim. Que és com a career màxim.
2: Career.
0: Que és molt laboral. És com obsessionar-te molt en la feina per aconseguir...
1: Això és fatal. Això és estrès brutal.
0: Però bé, jo no entraré tots. Va vostre, si voleu entrar en aquest món.
1: Tu quin faries, Jordi?
0: Jo no en faria cap ni un. Joy màxim.
2: Joy màxim.
0: Si hagués de ser un, si hagués de triar...
1: És que n'hi ha...
2: Està màxim tranquil?
0: Alegre.
2: Està màxim tranquil, no existeix? Que ningú t'empipi per fer coses que no vol fer.
0: Segur que sí. Segur que sí.
2: Quan dic, que li no m'hi pogueríem en aquest, Jordi? Parlem de nostre.
1: Exacte.
0: Hem
1: de nostre en màxim. Com és el màxim nostrat?
0: A les
1: està
0: totes.
1: Està en el màxim. A les totes.
0: A les totes.
2: Optimus. Òptim.
0: Exacte.
2: Tranquil.
0: O sigui, està bé a les totes. Per exemple, el dopamin màxim seria dopamina a les totes.
2: M'agrada molt. Està tranquil en el màxim.
0: Tranquil a les totes.
2: Què hem de fer? Hem de continuar.
1: Altres.
2: Altres, va, molta feina, quan fan molta feina.
1: Feina màxim? Ah, no, això ja existeix.
2: Feina les totes.
0: Feina les totes.
2: Molt bé.
1: Jo crec que ja ho poden deixar.
2: Jo crec que fa estona que ho poden deixar.
1: Disculpa.
2: Com diria, mira, ho sentenciaré tot com faríem un padrí.
1: Disculpa, ho ser molèsties.
2: Ho sentenciaré tot com ho faríem un padrí, que me vaig acabar esbrinant quina paraula se tractava. Perquè mai la va arribar a dir. Amb una paraula.
0: També vos dic, ara fermear aura ja no sona tan horrible, eh? Ara això... fermear aura ja no és tan dolent. Això, veus? Hi ha coses pitjors.
2: És vera.
1: Amb una paraula.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, arriba per fi la calma a les illes pel que fa al temps. Setmana que comença amb estabilitat, sol i vent fluix. Tot això avui amb la ressaca de les dues manifestacions simultànies a Palma i a Eivissa que varen rebutjar diumenge els plans d'Aena d'augmentar els passatgers als aeroports de les illes. Les entitats convocants consideren que les inversions previstes de més de 1.000 milions d'euros duran ampliacions desmesurades i insostenibles. Era l'ambient que sentien de la concentració d'Eivissa. Ha estat una de les més multitudinàries dels darrers anys a l'illa, amb milers de participants. De fet, han sortit a dir no als macroaeroports, 5.000 persones. En poc temps se'ls han sumat més de 50 entitats, però l'èxit de la mobilització els ha sorprès igualment. Ho explicava la seva presidenta, Marga Torres.
2: Si es du a terme aquesta ampliació de l'aeroport, vol dir que es consolidarà un model turístic massiu que té gens respecte cap a la població local i que ens està expulsant.
1: A la protesta de Palma hi han participat prop de 500 persones, segons la Policia Nacional. 3.000, segons els convocants, lamenten que el nou document de regulació d'Aena preveu passar de 33 a 35 milions de passatgers anuals. Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP, defensa que la inversió prevista a l'aeroport es podria destinar a altres propòsits.
3: Aquests documents se podrien destinar a moltíssimes altres coses de transport, per posar un exemple, sí? I precisament perquè aquestes illes, si una cosa no necessitem, són ja més turistes.
1: I a Menorca es bon recupera avui la circulació després de 14 mesos sense cotxes. Ho fa amb una configuració que encara genera conflicte. Les 5 terrasses es mantenen a damunt el ferm i els 22 demandants ja han tornat a recórrer al jutjat. Això que deien 14 mesos després d'haver-se restringit el trànsit la plaça, es recupera la configuració anterior. Mentrestant, el PP proposa modificar l'ordenança perquè les terrasses puguin ocupar també d'altres passeigs, així que tornen els cotxes, però no s'acaba el conflicte. Precisament els comerciants de Mallorca, del Passeig Marítim en concret, denuncien que a dia d'avui encara no hi ha una solució a la manca d'aparcament. Recorden que es van retirar més de 1.200 places en aquesta zona. Els comerciants calculen que els ha fet perdre entre el 30 i el 40% de la facturació. Manuel Jiménez, president de l'Associació de Comerciants i Industrials del Passeig Marítim.
4: Hemos perdido 4 años desde que se iniciaron las obras y en la última reunión, que la llevábamos esperando desde febrero, creíamos que aquí se nos venían ya a darnos unas propuestas concretas, pues salimos de la reunión como entramos, que lo seguirán mirando, que lo seguirán estudiando y que, bueno, que ya no dirán cosa de posibles ubicaciones.
1: Més manifestacions a Espanya. Un miler de persones s'han concentrat de nou a Ceuta per defensar la frontera amb el Marroc. Aquests eren els càntics que es van repetir durant la marxa fins a Tarajal, amb tot de banderes espanyoles i europees, també pancartes reclamant la protecció del territori de la ciutat autònoma i la dimissió del delegat del govern central. I en internacional, a Alemanya, l'esquerra s'imposa a les eleccions de Berlín davant el partit conservador de Friedrich Merz. La candidata d'Elif Eralp diu que ha estat possible la primera victòria de l'esquerra a la capital alemanya. Mentrestant, l'extrema dreta ha guanyat unes noves eleccions regionals a Pomerània Occidental. Això només 2 setmanes després de la victòria d'Alternativa per Alemanya al Land de Saxònia-Anhalt. La CDU de Merz registra els pitjors resultats de la seva història en aquest land, que deixarien la formació fora del Parlament. Ha reconegut que els resultats són un desastre. En tot cas, arribem així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a les 7, a l'Informatiu Matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ens atan una hora de Xiu Xiu a Níquer Hernández en el control tècnic i hem de donar-vos les gràcies si mos escoltau des de qualque embús, qualque aturada amb el cotxe per mor de les pluges. Molta precaució, sobretot, aneu molt alerta i estau actualitzats amb els serveis informatius d'aquesta casa sobre aquestes precipitacions que cauen ara mateix a totes les illes, segons tenim entès. Però, en sort, han arribat elles, perquè acaben d'entrar a passaporta. Ses que no se perden cap trull. Estàndem imprescindible.
1: Na Neus i Naina, d'anam fent.
0: Benvingudes.
2: Hola.
3: Com està?
0: Avui totes dues, que avui ja feia estona que no ho teníem com a tàndem.
2: Sí, estic com emocionada i tot.
3: Sí, ja tornem a l'essència d'aquesta secció.
4: Molt bé.
2: Sí.
0: Vos ha costat arribar? Plou molt per Palma?
3: Crec que la vegada que he conduït en pitjors condicions meteorològiques.
0: Mare meva. Wow.
3: Crec que sí. Passar autopista. Jo anava a passar autopista a 70 en el carril ràpid. És a dir, imagineu-vos des de vora com anava.
0: I de molta alerta a tots vosaltres. Però vareu fer una altra cosa de risc aquesta darrera setmana?
3: Bueno, risc. Llucapeu, no?
2: I Naina ve com
3: jo
2: automatitzada.
3: Jo vinc amb la camiseta i tot de Llucapeu.
0: Naina i na Neus varen arribar a Llucapeu des d'Inca.
3: Des d'Inca, exacte.
0: Com
2: una
0: anà?
2: Cosa, tothom mos critica moltíssim per haver fet des d'Inca. Jo cada
3: mos critica, no, una unitat de persona.
2: No, per, de forma pública.
4: Tothom.
3: Però, una persona va comentar sí, en el nostre vídeo de Lluc dient quina mallorquinitat més tova, fer-ho des d'Inca, no, no sé què. Jo vaig dir, carinyo, si jo sóc d'Inca, començaré des d'Inca, saps? Va dir, saps si venguéssiu des de no sé on va dir?
4: Ja està, tranquil, he de dir, tranquil. Ja, bueno, no passa res.
3: No tornaré enrere, però després anar, saps, jo, des del meu poble.
5: Espero que aquesta persona vingués nedant de Menorca.
3: Sí, sí. Hombre,
2: jo ho trob. No, però sí, en general, com que se subestima si partim d'Inca. Jo he de dir que fes-ho tu, perquè és tot pujada.
0: Quants quilòmetres?
2: 15 clavats.
3: Sí, 15.
0: No són tants, 15.
3: No són tants, però en el moment en què se te sona el despertador a les 3 des de matí, 3 i quart, per aixecar-te, per anar, jo crec que és més dur això que la pujada en si, quasi.
2: I vàrem estar 3 hores i 18 minuts, vàrem fer temps rècord.
0: Molt bé.
2: Vàrem
3: estar bé, ho vàrem donar tot.
2: Sí, unes màquines.
0: A quina hora vàreu partir?
2: A les 4.
0: 4 des de matí. Vàreu arribar...
3: 7 i mitja.
0: I en assallar, berenau, o com ho vàreu fer?
2: Sí. Uah, enguany, la coca de quarto està boníssima. Era una coca de quarto ben teada i era una cosa que...
0: Però des de l'habituallament, és a dir, ho donen.
3: No, l'habituallament és pera, poma... si tens un pot de sort, de lo millor plàtan, però per a poma és l'habitual.
2: I després ja a dalt,
3: no les varen pillar, i ja a dalt ja hi ha coca de quarto, enguany hi havia coca de quarto, i xocolata.
0: Boníssim.
2: Que bo aquell xocolata bueno, com entre calentet, perquè feia un fred aquell pic quan vàrem arribar a dalt.
3: A dalt feia bastant de fred.
0: Fixa-t'ho. Quantes vegades heu pujat a Llucapeu ja?
3: Jo crec que aquesta deu ser la cinquena o sisena.
0: Mare meva, enhorabona.
3: És a dir, tres darrers anys seguits, i després crec que vaig estar un any que no hi vaig anar, i els anteriors també ja hi havia anat.
2: Molt jo bé. Que hagi arribat a Lluc dues vegades.
0: Com que has arribat?
2: Perquè ses altres... Jo vaig partir dos pit de Palma anys anteriors, però vaig quedar un picalloseta i l'altre vàrem arribar fins
0: d'Inca. Però perquè no podies pus.
2: Bueno, anàvem gent que no va por a pus.
0: Ah, els
2: no,
0: altres.
2: No era per jo.
4: I tu vas aprofitar
2: clarament.
4: Per dir ai, no, home, descansam, vamos, quedem per aquí.
2: Vaig ser comprensiva i vaig acompanyar la gent a casa.
4: No, molt ben fet.
3: Però des d'Inca està bé, si tu no has pujat mai...
4: 15 quilòmetres està molt bé, més que digne. I aquesta persona que us va comentar d'aquí, li poden dir que tranquil.
3: Sí, Dani, no mia.
4: Dani, escolta molt. Tranquil.
0: Home.
4: No ets manco mallorquí per fer-ho des d'Inca.
3: Quina
4: mallorquí
3: que tan
4: més tova. Es vol dir això més, eh? Volem relaxar tots una mica, home.
0: S'ho fas cuidar de bromes.
4: Sí.
3: No sé, jo no anava molt de broma. Jo li vaig tornar a contestar i no me va contestar més. No sé si estava enfadat.
0: Na Neus i Naina, a Xiu Xiu, cada tant quan venen, mos duen un nom de dona per posar damunt la taula, per conèixer la seva història. Avui, qui mos duis?
2: Avui venim a xerrar d'una dona que va començar de ben petita, se va convertir en una icona adolescent gràcies a Disney i després va construir una carrera pròpia per deixar enrere el personatge que l'havia fet famosa. Avui venim a xerrar de Tini.

0: Aquesta és Natini.
1: Aquesta Natini.
0: D'acord.
1: Mos agrada molt dur personatges que també mos puguin oferir bona música mentre feim la secció.
0: Amb això de bona música...
1: Aquesta cançó... No és en Mozart, ja ho sabem, però...
2: Perdona, és na Emilia Natini, és increïble.
3: Reivindicant-se mala música, va. No, és broma, això és una obra artística.
1: Mestre, Blackout de Natini.
0: A mi m'ha sorprès quan m'heu dit que duria un Natini. Dic, però aquesta no és una cantant de reggaeton.
1: Ara ho entendràs perquè està d'actualitat Natini perquè li ha passat una cosa que més endavant arribarà. De moment, no començar pel principi.
0: No prejutgem, no prejutgem.
2: Puc dir super ràpid una cosa. El meu primer...
3: Aixecat, alçat-se mai tot, eh?
2: El meu primer K va en nom Natini.
0: Per ella.
4: Per ella.
2: Sí. Clar, és que és una persona molt important a les nostres vides.
1: Sí, perquè nosaltres a vegades hem duit cert perfil similars a Natini, que ara després ho entendreu com, quan anem avançant, però que potser eren persones del segle XIX i ara Natini representa un poc aquest perfil, però actualitzat, vale? Mm-hmm.
0: Vinga,
1: vale. La qüestió, per començar des del principi, Natini, abans de Satini, era, bueno, i encara ho és, però ja no se la coneix així, era Martina Stoessel, vale? Va néixer a Buenos Aires dia 21 de març de 1997, per tant, ara té 29 anys i és Aries, informació de servei. Des de petita va estudiar cant, piano, teatre musical i dansa, i és que a casa seva l'art era molt present perquè son pare, Alejandro Stoessel, era director i productor de televisió.
2: En 10 anys ella va començar a sortir a la tele amb un petit paper a Patito Feo, sèrie de...
0: De culte.
2: De culte, per la nostra generació.
1: Avui tot és de culte.
2: Avui tot és de culte, però el seu canvi...
0: Però veure que aquesta Patito Feo va calar en, en els que en el moment eren nins i nines.
1: No? Sí, sí, sí. Aquí passarà esta esquina...
4: Les de Vinasses, la cançó més ballada a les festes de final de curs, segur.
3: Claro. Que quina?
1: Les divines. Aquesta?
2: Nadie pasa de esta esquina, sí.
3: De seu la lletra?
1: Sí.
3: Podríem fer un karaoke molt breu.
2: Ara, de fet, vàrem fer... Bueno, és que vàrem fer una gira, les dues protagonistes de Patito Feo. Ara
1: però que vols fer un karaoke.
3: Sí, vols la man, si és una com a petició.
2: Feim un karaoke.
3: Quim Hernández, per l'amor de Déu. Lleva un segon això, aquesta música.
0: Jo no sé si això és bona idea.
3: Va, jo us dirigiré, eh? Un, dos, un, dos, tres i...
1: Nadie pasará esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad.
0: Mare meva.
1: Todos saben quién manda en esta school, porque aquí solo somos gente cool, gente caliente con sangre caliente,
2: que quiere hacerse oír. Seas como seas, aquí no entran feas, aunque lo veas, te voy a mostrar.
1: Mira esa fea, aquí hay otra fea, aquí no pueden entrar.
0: Mare meva, però hi ha aquesta lletra. Això era
1: una
0: cançó infantil.
2: Eren bullies, realment.
0: Eren molt dolentes aquestes dues.
4: La sèrie es diu Patito Feo, vull dir, és una sèrie d'institut.
0: Oients, gràcies per quedar amb nosaltres a IB3 Ràdio després d'aquest moment.
1: Ah, que estàs volguent dir, no?
3: No, no, ho fem molt bé. Jo pensava que seria dos versos, una estrofa, però...
4: Que cintura, que surt de sa feina, que ni plou, que està en un bosc,
1: i
4: s'ha trobat això.
0: El que li faltava.
3: Molt bé, molt bé.
0: Però un moment, cap d'aquestes dues dolentes era Natini?
2: No.
0: D'acord.
2: Ella va tenir un paper petitó, això sí, va ser com els seus inicis.
1: Sí.
2: Després, ella va com a fer ja el boom, era el 2012, dos anys després, quan va aconseguir el paper protagonista de la nova sèrie de Disney Channel, Violeta. I aquí ja poden dir que se va acabar la vida normal per ella. Violeta va ser un fenomen de tota Llatinoamèrica i també Europa, i Natini se va convertir en una estrella adolescent internacional.
0: Això ja me sona més també, na Violeta.
2: Clar. Exacte.
0: I dona Violeta sí que era ella.
1: Sí, na Violeta era ella. I durant tres temporades ella va ser na Violeta i a més d'actuar també cantava les cançons de la sèrie. De fet, l'any 2013 ella i la resta d'actors varen començar la gira Violeta en vivo i cantaven totes les cançons de la sèrie com aquesta.

0: Sí que té aquest to de cançó Disney, eh? Aquesta.
1: Sí, sí, totalment. Però jo vaig anar a veure el concert al cine.
2: Què dius?
3: L'any 2013 que va passar aquest dia.
1: Jo, saps això del singalón que fan ara als cines que tu dius, ni de conya m'ho fico allà perquè és super karaoke de nins que dius tortura. I doncs jo vaig anar a això de la Violeta.
0: És a dir, posen el concert a una sala de cinema i tu t'asseus a veure-lo.
1: I veus un poc com també és backstage, no? Com que te fiques un poc allà. Era super guai, nosaltres que érem super fans, era de sobte
2: veure els personatges.
1: Sí.
4: I la gent va disfressada d'Upengard. No? Sí,
1: nosaltres duíem, anàvem així com a Violeta. No, és que era terrible.
0: En sa cara pintada.
1: Marcat a sa cara pintada, Violeta i tal. I sí que hi havia gent, hi havia molt de merchandising. Jo tenia una manta, també sa motxilla.
3: Aquesta gent se va fer d'or.
1: Sí,
0: i
1: totalment.
0: I tant.
2: I clar, després de tot això, sa pregunta és com deixes de ser Violeta quan tothom te coneix com a Violeta.
0: Bé, tenim els primers referents, jo crec, entre molts altres, però en Miley Cyrus.
2: També.
0: Sí que és veritat que li va costar molt passar de ser Hannah Montana a ella mateixa.
2: Efectivament.
1: És una cosa generalitzada un poc en tots els personatges de Disney, no? Com que els exploten tant fins a tant punt.
0: Bé, i els infants prodigis espanyols també n'hi va molts.
2: I del 2015 ella va signar en Hollywood Records i va adoptar definitivament el nom artístic de Tini. El 2016 va arribar el seu primer disc amb aquest mateix nom i va començar una nova etapa molt més enfocada a convertir-la en una cantant i no només en ser l'actriu de Violeta.
1: Després, el 2018, va venir el seu segon disc, titulat Quiero Volver, i aquí ja que la varen començar a veure una mica com la coneixem avui, així un pop de pop llatí, música urbana i col·laboracions amb artistes com a Karol G, Morat o Sebastián Yatra. I ja el 2020 va treure l'àlbum Tini Tini Tini, on ja se llança totalment el reggaeton, la cumbia, trap i música urbana. L'any següent va tenir un dels seus grans punts d'inflexió amb Miénteme, de Maria Becerra, no sé si vols sonar, l'escoltarem. La cançó se va convertir en el seu primer número 1 i Argentina ho va petar tant a nivell global. I a partir d'aquí ja se va consolidar i no hi va haver retorn. Des de llavors no ha aturat d'acumular èxits i col·laboracions amb altres grans artistes.
0: I que aquesta cançó és aquesta.
1: Sí.
3: Ara, Inés, fa que està empagaïda.
0: No puc dirigir aquest estudi ara mateix.
4: T'està superant.
0: M'està superant.
3: És com una escola, quan érem...
0: M'ha fuit de ser mans.
3: Ja, és la darrera hora de l'escola un divendres. Exacte. Això no se
0: pot dir. Sou incontrolables. Sou incontrolables.
2: Bueno, amb això, vols que tornem un poc a la calma? Perquè ara ve un tema un poc més...
1: Un poc més espinós.
0: Ara ve el motiu pel qual estem xerrant d'aquesta lota.
2: Efectivament, estricta actualitat i pegam un vot en el 2026. Actualment, Natini està immersa en la seva nova gira, que se diu Futura, que és un espectacle que repassa tota la seva trajectòria des de Violeta fins a l'actualitat. I precisament enmig d'aquesta gira ha esclatat un conflicte familiar i econòmic molt gros a la vida de Natini. I és que resulta que son pare, que l'hem mencionat abans, que era productor o tal, Alejandro Stoessel, havia estat el seu mànager durant aproximadament 15 anys, pràcticament des dels seus inicis fins ara. I ara ho ha deixat de ser de forma sobtada i amb un motiu, jo crec, de pes.
1: Fa un parell de mesos, Natini va encarregar una auditoria privada per revisar el seu patrimoni i les empreses vinculades a la seva carrera. I pareix que la revisió va detectar que Natini no tenia participació ni control sobre gran part dels seus ingressos derivats de la seva música, la seva imatge i els contractes comercials i espectacles. M'ho recorda...
2: Ara m'ho recorda.
0: M'ho recorda.
2: Sobre això també, una periodista argentina especialitzada en espectacles, que nom Noelia Antonelli, ha donat un parell de xifres que són bastant sorprenents. I és que tot apunta que l'auditoria hauria determinat que només amb el que ha generat ja de la gira aquesta que està fent ara, que es diu Futura, hauria facturat uns 43 milions de dòlars, més o manco, ¿vale? I ella, de moment, n'ha rebut 300.000.
3: Déu-n'hi-do.
2: D'aquests 43 Perdona, milions. Sí. També explica que la cantant tenia un límit mensual de lo que se podia gastar les seves targetes i que aquest límit i tots els seus ingressos estaven gestionats per la família. I clar, ella un dia se'n va anar a comprar no sé quina cosa que volia comprar i la targeta no li deixava pagar i a lo millor era un gasto un poc més gran.
0: Devia ser un cotxe.
2: Tampoc era un desbarat. No, crec que era un bolso o algo així. No era un gran desbarat.
0: Ah, d'acord.
2: I no podia comprar perquè tenia la targeta capada.
0: M'ho recorda clarament en el cas d'una Britney Spears.
1: Ecco, lo qua. I recorden que ella ja té gairebé 30 anys, és a dir, és una dona adulta que tal, però pareix que igualment la seva família la té com a molt controlada i infantilitzada, tot i així, perquè com que va començar d'adolescent i com a no sabrà controlar tot això, i ja des d'aquell moment...
0: Oh, d'adolescent s'han passat de frenada i ja una vegada va ser major d'edat varen dir, no, volen continuar cobrant de la feina de la meva filla, que és la que fa feina, és la que fa gires, és la que té tots els contactes, imatge, absolutament tot, sent adulta, i no, jo vull continuar cobrant.
2: Totalment.
0: Que pot cobrar, si ets el seu manager,
2: si el seu
0: per
2: manager
0: descomptat,
2: feina, clar.
0: Però no aquest control...
1: És que és delicat ficar la família aquí, perquè és una cosa de... Al final, la teva persona de màxima confiança, però és que moltes vegades, hem vist que quan hi ha fraus i tal de managers, moltes vegades és famílies igualment, saps? Entonces no t'assegura res, tampoc.
0: I que sobretot ella no ho sabia.
1: Mm. Claro.
2: No és que diguis, ella li estava confiant tot, sí, la gestió del part i tal, no.
0: Tot era a escones d'ella.
2: Ella se n'ha donat compte perquè s'anava a casar i abans de casar-se va fer una auditoria d'aquesta per saber quin patrimoni tenia, tal, bé, rotllos
0: també,
2: de quantes cases.
0: També, pobre Lota, potser no sabia els dos bés que tenia.
2: Efectivament.
0: I va dir, vaig a posar ordre, mare meva. Sí. I per cert, sa casa...
1: Rodrigo
2: de Paul. Sí,
0: que és un futbolista.
2: Futbolista top.
1: Que va jugar la final del Mundial, no?
2: És perquè és argentí.
1: Jo quan vaig veure la final, jo... I només coneixia aquest lot, i clar, per Natini. I mai fixar, i era de xungos, eh? En plan, des que zurraven un poc.
2: Sí,
4: té fama,
2: clar,
4: té fama.
2: Jugava a l'Atlètic de Madrid.
1: Yay.
2: És heavy. Bueno, jo crec que abans de continuar, podem provar un altre temazo i cantar un poquet.

0: Ara mateix Nadine està dins una disputa per recuperar el control de tot mentre continua fent la seva gira. Quan va tornar als escenaris a Guadalajara, va donar un discurs que molts varen llegir com una declaració d'intencions. No? Va donar les gràcies al seu equip, a les amigues i als seus fans, i va dir que no se n'aniria, que se quedaria i que estava més ferma que mai.
1: Hi ha un altre detall també que han notat els fans, que els fans a vegades no deixen passar cap indirecte, que potser no ho és, però els fans comencen a filar coses, i és que un dels concerts Nadine va sortir vestida de blanc i amb un vel, i després se'l va llevar. I alguns fans van interpretar que això simbolitzava que se li havia caigut un poc el vel dels ulls i el que tenia...
2: S'ha de filar molt, primo.
0: Mos encanta una teoria de fans.
1: Clar, mos encanta les teories actualitzades. I això, que simbolitzava un poc que havia descobert que era que passava realment amb els seus dobbers i que ara començava una etapa de llibertat.
2: Ella viu a Argentina o a Espanya?
1: En Rodrigo ara està jugant a Miami, si no m'equivoco.
2: Ah,
1: per tant, no m'estranyaria que vivís...
2: He dit Espanya perquè com que has dit que jugava per aquí el seu...
1: Però ara diria que està a Miami, per tant, no m'estranyaria que vivís allà per Miami.
0: L'actualització més recent de totes sobre Nadine i els seus concerts va ser fa només uns dies, quan el concert del Salvador va parlar obertament de la seva salut mental i va explicar davant del públic que havia passat per un procés de depressió i que actualment continua amb un psiquiatre i psicòlegs. També va xerrar de la importància de deixar-se ajudar, de ses amigues, del seu equip i de la gent que l'ha acompanyat durant aquest procés. L'escoltam.
3: Pero es tan importante la salud mental y es algo quizás que para muchas personas sigue siendo tabú, quizás para muchas personas sigue siendo vergonzoso. Y así con el pasar del tiempo de repente te encontrás en un agujero negro que no tenés ni una herramienta, que no sabes por dónde empezar, que no entendés ni siquiera qué es la ansiedad, qué es un ataque de pánico, cómo tratarlo, de dónde viene, qué pasó y cómo fue que llegaste a ese lugar. Y de alguna manera, salvando las diferencias de las historias y de los contextos de cada uno, yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, a día de hoy sigo con psicóloga, a día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo también que me acompaña hace muchos años, y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos. ¿Qué nos pasó?
1: Bé, jo crec que Nadine és un altre exemple d'aquestes nines que van començar a ser artistes des de molt joves i sense saber molt bé com se van acabar convertint en ídols d'una generació. Clar, això a vegades no és fàcil de gestionar, li ha passat factura a nivell de salut mental i ara també estem veient que a nivell familiar també té un pont de trull. Veurem com acaba, però bueno, de moment veiem una dona que té 29 anys que està intentant poder prendre ella mateixa les decisions de la seva vida i poder viure lliurement, que jo crec que, perquè no se repetesqui un poc el cas de Nebrini, veurem moment què passa.
2: I m'ha recordat també aquesta part de d'expressió de la seva salut mental a Aitana, que és una cantant també d'actualitat, del mateix gènere musical, de masses, que també ha xerrat que tenia depressió, n'ha parlat, ho ha expressat. I justament Aitana també, el seu... qui està molt, molt damunt de la seva carrera, és son pare. Per tant, m'ha cridat molt l'atenció que, en general, no vull concretar, però en general sempre són els pares que se posen darrere aquestes artistes. I jo me demano per què no ses mares, també, perquè són capaces igual de gestionar d'una estrella, que deuen ser en números molt elevats. Per què no són ses mares? Sempre són els pares, casualment, no?
0: Sabeu quina futbolistes... és la mare de na Lola Lolita i sa mare de na Dulceida.
2: I ses
0: dues, com a full empresària, és
1: top. De fet, sa mare de na Dulceida ja no només és de na Dulceida, sinó que ha creat una agència de representació d'influencers i tal. Però sí, en tema cantants.
4: No, en tema cantants, i també ara pensava esportistes, per exemple. Serena Williams, Venus Williams, aquesta pel·lícula en què son pare pràcticament les maltracta. Després, bé, en Rafael Nadal, en el documental de Netflix, explicava que seu tio Tony era molt insistent. Després també m'ho recordava, bé, casos d'artistes, Michael Jackson, per exemple, en Jackson Fines, son pare era pràcticament un desquiciat, i parlant clar i malament. I està clar que segurament darrere l'èxit hi ha tot darrere una feina i unes persones que acaben esdevenint productes en molt de casos, sobretot en qüestions artístiques. Però vaja, és molt dur.
2: I sobretot en qüestions de salut mental, crida molt l'atenció que també sigui això que dèiem, una nina prodigi, no? Entre cometes prodigi, perquè això ja, aquest terme, aquesta terminologia no s'usa, però sí que és vera que és una nina que va començar molt petita a Disney, no?
0: Claro.
2: Típic cas que casualment pràcticament tots els infants
1: igual.
2: Que han passat per malament. Aquest tipus d'indústries acaben igual.
0: Sí.
1: És que també aquests infants, o, si no tenen la pressió dels pares o mares, tenen la pressió de la indústria, dels fans, de la gent que se te tira damunt, és a dir, sí o sí,
4: jo
1: són coses mal de gestionar.
4: Un poc, deus perdre un poc la noció de qui ets tu, en realitat. Ets qui ets pel món, ets qui ets com a producte, ets qui ets
0: qui volen
4: com,
0: que siguis,
4: com a filla, com a amiga, també. Qui són els teus amics. Jo crec que pes un poc de tot i sí, clar, acabes sent un producte. És un producte, no és, que és més trist que convertir-te en una cosa, en un objecte per la resta del món, tot i que siguis molt i molt ric.
5: Hi ha molt de casos, és que moltíssims. En Macaulay Culkin,
4: per exemple.
5: Acabar molt malament.
1: Justin Bieber, m'ho ve també en el cap, que també Justin Bieber encara està patint bastantes conseqüències.
5: Ariana Grande també ara està en una exactament. Mala època. Vull dir,
0: nines, no n'hi ha cap que estigui bé. Menor mal que nosaltres estàvem aquí tranquil·lots i vetros.
1: Menor mal que nosaltres no van ser nins prodigis de Disney Channel. I aquí estàvem.
0: Si no...
4: I Justin Bieber, jo record que la padrina, un dia li van fer una entrevista, quan Justin Bieber feia la cançó de Baby, tot això, que encara no és lotet, que era, encara són reis, però semblava una persona alegre i feliç, que deia això precisament de... Me fa por que se fa amb el canvi i el converteixi en una persona atormentada. I efectivament, inevitablement passa això.
2: Neus, Aina, moltes gràcies per contar-nos unes històries que són exemples de superació. Hem començat aquesta secció prejutjant una mica Natini, però finalment hem entès el perquè. Així que, Neus, Aina, moltes gràcies per haver vengut. Aneu alerta perquè... ja ho sabeu, continua una mica aquest temporal, encara que està la fuetada final, però sí que continuen i val més conduir amb precaució. Gràcies i fins aviat.
0: Fins aviat.
1: Molt aviat.
6: Plana Internacional.

0: El Parlament britànic investigarà per què el Regne Unit fa tant d'anys que fracassa Eurovisió. Una comissió de diputats estudiarà com se trien les cançons i els artistes que representen el país.
1: El Regne Unit ha guanyat el festival 5 vegades, però des de 2016 només ha acabat entre els 20 primers en 3 ocasions. Enguany ha tornat a quedar darrer només amb un punt.
2: Els diputats volen saber si el problema són les cançons, els artistes o la manera de triar-los. La investigació es realitzarà amb diversos experts de la indústria musical.
1: Des de Xiu Xiu només volen remarcar que l'any 2008 van quedar per damunt ells amb aquesta cançó. Perrea!

0: so de si vull...
1: Més notícies. Un advocat de Nou Mèxic ha estat multat en $5,000 després d'utilitzar el xat GPT per preparar un recurs en un cas d'assassinat. El problema és que la intel·ligència artificial li va inventar testimonis, noms i fins i tot informes policials que no existien.
2: L'advocat va presentar tota aquesta informació al Tribunal Suprem de Nou Mèxic sense comprovar-la. Quan els jutges varen descobrir els errors, ell va explicar que no sabia que la intel·ligència artificial podia inventar informació.
3: El tribunal no va acceptar gairebé l'excusa i el va declarar culpable de desacat. A més de la multa, el cas s'ha enviat al Col·legi d'Advocats perquè estudiï si li han d'imposar més sancions.
2: És vera que ha utilitzat ChatGPT.
3: Molt bé, Jordi, espera, torna-hi.
2: És vera que utilitzar ChatGPT com a advocat no està bé, però nosaltres no el jutjam.
3: Això se diu quan una broma que surt amb les coses.
2: Brutal.
1: Un lladre se va colar dins una casa de San Diego, Califòrnia, i va passar-hi prop de mitja hora menjant, llevant-se les sabates i fins i tot fent una beca de to.
2: Però el més sorprenent va ser la reacció de Nash, un golden retriever de 4 anys que en lloc d'espantar-lo li duia les seves juguetes perquè jugués.
3: Les càmeres de seguretat varen gravar com el cas s'acostava fins a 3 vegades amb una jugueta dins la boca. El lladre, però, no li va fer gaire cas.
2: Entre un lladre i el que no lladre, ironies de la vida.
4: Para usted, o sea, algo que dice, mira, esto cuando era joven no lo sabía y ahora sé esto.
5: Que los todos hombres son los perros, no otra cosa.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Companys, començant temporada, què poden fer?
6: No sé, per exemple, fer-me jaure.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
6: No, jo no soc sa moderna és ella.
8: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan exactament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o no tan joves?
8: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: continuem a xiu-xiu i ja sabeu que fa un any, aquí en aquest programa, varen decidir començar teràpia.
1: Efectivament, i cada divendres en aquesta hora mos deien les coses a sa cara. Sí. I com que a xiu-xiu no tenim secrets, vos en volem fer partíceps.
0: Ja ho sabeu, les coses clares, es punt sobre les is i la xocolata es pesa.
1: Puc començar jo avui?
0: Dali.
1: Ben, com us sentiu? Com esteu?
0: Jo, la veritat, és que s'ha estat una setmana complicada,
2: sí,
0: companys.
2: Sí, llarga.
1: Mentre, volen sentir.
0: Trob que me feis massa cas en ses errades.
1: M'assenyalau. Sí.
0: Després en parlarem.
1: I quan te fas sentir això?
0: Quan tinguis meu torn, ja vos ho posaré.
1: M'està greu. I tu, Jordi, com estàs?
2: Jo estic bé, setmana llarga.
1: Sí?
2: Sí.
1: Però estàs anímicament cansat.
2: Ara estic millor. Ara sí millor. Ahir estava. No, se'n riu, nines.
1: És que clar.
2: Estava malament ahir.
1: És a dir, en
0: Jordi aquesta teràpia té un punt graciós.
2: Jo hi vaig fer 2 hores de ràdio fora cotxe.
1: No, però fora broma. En sortir d'aquí en Jordi
0: m'ha dit... I necessites el cotxe per fer ràdio?
2: No. Per escoltar-la.
1: La teva cap no està entenent... És a dir, està invalidant els teus sentiments. En Jordi ahir va fer les 2 hores...
0: No tergiversis, Xavi.
1: Angoixat perquè no sabia com estaria el seu cotxe. I tu li demanes... Fas aquesta pregunta que... Me sap molt de greu reduir-ho això, però és absurda.
0: No tergiversis.
1: Invalides en Jordi.
0: Incorrecte.
1: Com te fa sentir això?
2: Ja en xerrarem divendres que ve.
0: Ara demostraré que ets tu que m'invalides.
1: Ah, sí? Molt bé. Començarem per tu. Començarem per tu.
0: Què m'has de treure avui?
1: Una errada de dicció.
0: Ai, perquè ningú se pot equivocar aquí, no?
1: Sí, això consisteix. Jo m'equivoc cada dia, contínuament. Molt bé, mem. Però ara és cortocircuitat i va ser especialment assenyalable. D'acord? Quan vas pronunciar paraules en castellà, esteu capat... I va cortocircuitar, va passar això.
0: I ell va dir, ha ganado Miquel.
3: Això devia ser la contrarrellada, ja m'estic embullant jo, i quedaré malament jo. Se devia va guanyant Tobias, no sé com.
0: És que no sé xerrar castellà, m'acosta.
1: Me sap greu.
0: És veritat que no va sortir gaire bé.
1: Però que em pareixi que havies
0: begut. És que quan una persona està avesada a xerrar en català, en aquest cas, i sobretot a l'àmbit professional, en els micròfons, jo ara m'asseus aquí davant del micròfon divendres, i me faig xerrar castellà i no me sortiria.
1: ¿Hacemos un programa de ràdio en castellano?
0: No pot ser, no.
1: No puede ser. Oh! Molt bé, per tant, no pot ser res. És una errada de dicció. No? Ha passat a mi, que no sé com ve. Bé, més qüestions, Inés. Diferenciar entre perruquer i osteòpata.
0: Sí, què passa?
1: Com ho dius, això?
0: Un perruquer és un perruquer i un osteòpata és una altra cosa.
1: Molt bé, és que
0: clarament.
1: És una cosa evident, però...
0: Sí.
1: Van tenir un osteòpata en
0: no.
1: aquest programa?
0: Jo no me vaig equivocar en cap moment.
1: Com que no?
0: Vaig en sèrio?
1: Bé, van tenir un osteòpata. I no un osteòpata qualsevol.
0: L'osteòpata
1: d'en LeBron James.
0: D'en LeBron James.
1: Molt bé, és un dels esportistes més famosos del món.
0: Correcte.
1: Bé, sou osteòpata.
0: Sí.
1: I bueno, no...
0: Nalisson.
1: No és que només hi hagués una petita confusió amb els perruquers, els fisios i els osteòpates, però bé que...
0: Posa-m'ho.
1: Pos. És a dir, xerrem de LeBron James i tenim a la seva osteòpata.
0: Uau, Alison Campbell. Hola, com estàs?
4: Hola, muy bien.
0: Escolta, crec que hi ha una petita diferència entre perruquer d'estrelles i fisio.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, és diferent. No, osteòpata és en Alison.
0: Osteòpata. Quina seria la diferència? D'acord, a veure, veníem de xerrar d'un perruquer d'estrelles,
1: sí,
0: però això
1: sí,
0: jo li vaig dir, ell estava, mos estava escoltant, estava participant en la conversa, parlàvem d'un perruquer i després li van donar pas a ella, que és osteòpata, i jo li vaig dir, hi ha una petita diferència entre un perruquer i un fisio. L'única errada que vaig cometre és que li vaig dir fisio i en realitat era osteòpata, l'única.
1: No res, pràcticament.
0: I jo no sé per què m'ho has tret.
1: No ho sé.
0: No, és que tu t'inventes coses per dur-me divendres.
1: No, me sap greu. És que avui vols que te sigui sincer. I és que no fas errades pràcticament i m'he d'inventar qualque cosa.
0: Ah, gràcies. Això m'agrada.
1: No t'ha de saber greu, tampoc.
0: Home, no me'n sap.
1: Però
0: això està aquesta teràpia.
1: Això me sap greu. A més, d'això, un exercici de poder, un abús de poder per aventura. I és que és vera que hi ve tres i... Habitualment, comentant les festes populars que passen a tots els pobles de les Balears. Però és vera que aquest programa, xiu-xiu, té una... De qualque manera, té com un fill predilecte. Un poble predilecte, Bunyola.
0: Home, clar.
1: Aquesta setmana, mare meva.

0: Empat a 1 a casa, davant el Sala Martorell.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
4: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
1: Escoltau l'informatiu Matí. IB3 Ràdio.
5: Passen 41 minuts de les 7 del matí. Sortim ara en directe. Avui és un dia assenyalat en el calendari escolar. Comencen les classes de formació professional per a més de 21.000 alumnes de totes les Balears. S'estrenen 25 cicles formatius i s'augmenta el nombre de places, prop de 470 més que el curs passat. Vegem en aquesta hora com els centres reben els primers alumnes. Caterina Abany, bon dia. Com ha començat tot el Juniper Serra, Palma?
6: Bon dia, vos puc contar que aquí, en aquest centre de Palma, que comença ja a despertar-se de mica en mica a la barriada, ja ho sabeu, de Sant Cladera, aquí a Ciutat, tot a punt ja, ja veiem alguns estudiants aquí de fora, encara no han pogut entrar, que esperen, de fet, a les portes d'aquest centre. Per alguns és un començament, per d'altres ens ho han contat fora de micro, és un retorn. Les presentacions amb l'alumnat comencen cap a les 8 i quart del dematí, es fan de manera esglaonada. Heu de pensar que aquí s'hi apleguen gairebé 1.000 matriculats, 1.000 alumnes. Manel Aragonès, bon dia, director.
7: Hola, bon dia.
6: Gràcies per atendre'ns. Com encarau aquest nou curs? No sé si totes les places de professors ja estan cobertes en aquest moment.
7: Encarem aquest curs amb molta il·lusió i amb moltes ganes de rebre i d'acollir els nous alumnes que han acabat la seva etapa d'ensenyaments obligatoris o de batxillerat i han decidit formar-se en una professió. Per sort, divendres passat vàrem rebre el darrer professor d'imatge i so, per tant, tenim totes les places cobertes, tot el claustre complet.
6: El darrer professor, ja divendres d'imatge i som, diu, per tant, gairebé a punt de començar l'inici del curs aquest escolar de formació professional. Hi ha un increment d'alumnes enguany? Heu tingut més demanda?
7: Nosaltres, per sort, d'aquí al Juniper, continuem més o menys amb el mateix nombre d'alumnes, perquè de fet no podem créixer més. El fet de compartir els espais amb l'IES Son Cladera ens limita molt i, per tant, més o manco, continuem amb un nombre d'alumnes semblant.
6: Efectivament, aquí ho veiem, comparteixen espai amb l'institut, amb l'IES de Son Cladera també, hi ha les dues bandes en aquest moment, per tant, l'espai és limitat i, per tant, les places són limitades, s'han d'ajustar en aquesta realitat. A grans trets, els estudis més demandants, ja ho sabeu, continuen essent els sanitaris, també informàtica, activitats físiques i també esportives, però aquí, el Juniper Serra, per quins graus s'opta sobretot?
7: Nosaltres, sobretot, tenim molta demanda en els estudis de cuina, en els estudis d'hoteleria i en els estudis de videojockey en grau de matí. És cert que els alumnes encara continuen triant més l'oferta formativa en torn de matí que en torn d'hora baixa. Per tant, per exemple, de grau superior, administració d'empreses i realització de projectes audiovisuals en torn de matí, tenim més gent que queda en llista d'espera que no en el torn d'hora baixa, que també els oferim.
6: En llista d'espera, sobretot en horari de dematí, hem de pensar que hi ha alumnes que venen d'altres indrets de tot Mallorca, de fet venen, m'ho contava fora de micro. En teniu algun de grau, alguna especificitat que vos faci diferent respecte a altres centres de formació professional?
7: Bé, nosaltres oferim certificats professionals, grau bàsic, grau mitjà, grau superior, cursos d'especialització, i en concret ens diferencia, per exemple, que oferim dos dobles graus, un que és d'administració d'empreses amb assistència a la direcció, un altre que és de realització de projectes audiovisuals amb producció audiovisual, i de

0: Després també oferim dos cursos d'especialització que només s'ofereixen aquí, que és un curs d'especialització en esdeveniments i un curs d'especialització en forneria i brioixeria. Que aquests cursos d'especialització precisament són per a alumnat ja titulat, que ja té un grau mitjà o un grau superior.
1: És a dir, per alumnes però ja titulats anteriorment, però ja van cap a l'especialització, com deien, i això vos fa diferent d'alguna manera respecte d'altres centres d'aquí de la comunitat. Segons la Conselleria d'Educació, això ho va dir a la presentació del nou curs de formació professional, l'increment de l'oferta ha propiciat que a les Illes deixem d'alguna manera de liderar el rànquing d'abandonament escolar, que era molt, molt elevat. Quina opció, quina opinió en teniu de tot això? Pot haver contribuït a aturar aquest abandonament primerenc?
0: Bé, jo crec que l'increment de l'oferta formativa crec que sí que influeix, però en qualsevol cas crec que hem de distingir no és el mateix l'abandonament en grau superior, que no és massa important, a grau mitjà o a grau bàsic. En aquest sentit, crec que és fonamental que continuem tant des de la Conselleria com des dels centres donant més informació de en què consisteix la formació professional. Moltes vegades en els instituts no s'explica de forma específica en què consisteix la formació professional i, per tant, a vegades l'alumnat arriba als centres sense conèixer realment en què consisteixen aquests estudis, que no només hi ha una part pràctica, que és important, evidentment, però també hi ha al darrere una base teòrica i, bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte en aquest sentit.
1: Per tant, molta informació de cara a les famílies, també de cara a l'alumnat, tot el que pugui representar aquests graus de formació professional que s'estan expandint. Ja ho sabem aquí a les Illes. Moltes gràcies, Manuel Aragonès, que és director d'aquest centre Juniper Serra.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Amb aquestes paraules del director ens acomiadam, ja veiem de mica en mica que van entrant els primers alumnes aquí a l'institut, en aquest institut de formació professional de Son Cladera, a l'inici, a l'espera d'aquest primer començament de curs, d'aquest inici de classes. Companys.
2: Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu d'aquí uns minuts. I dos dies després dels FP comencen també les classes als centres d'educació per a persones adultes. Ho faran dimecres. Una de les novetats és el batxillerat, que també es podrà fer a Eivissa i a Ciutadella, no només a Palma, com fins ara.
3: Aquest any acadèmic, 35 adults començaran segon de batxillerat i intentaran ser els primers estudiants d'adults de les Balears que es graduïn. Uns estudiants que es varen iniciar el curs passat al CEPA del Can Redó, el mateix temari, la mateixa validesa que el batxillerat ordinari, però amb més flexibilitat. Catalina Ginart, directora general de Planificació i Gestió Educativa.
4: Poden fer el seu propi pla d'estudis, depenent de la seva disponibilitat, de la seva, diguéssim, capacitat per absorbir tot el que han de fer, la seva vida laboral, familiar, etc. I, evidentment, té la mateixa validesa, acaben titulant, està igual exactament de les mateixes condicions.
3: La passa següent és accedir a la universitat. Gemma Villanueva és la directora del centre.
5: No hi ha límit de convocatòries, és a dir, si algú necessita fer aquella matèria més d'una vegada, la pot fer sense problemes. I després les matèries van soltes, és a dir, el primer any em puc matricular català, castellà i anglès, i l'any següent fer matemàtiques, naturals i filosofia.
3: I entre els estudiants destaquen uns perfils concrets, com destaca Joanaina Carbonell, tutora de batxillerat del CEPA Can Redó.
6: Alguns perquè vulguin ascendir dins la seva categoria professional, uns altres perquè vulguin continuar una carrera universitària i sobretot això, o simplement per acabar aquests estudis i tenir-los.
3: Enguany s'oferirà aquest cicle per adults també al CEPA Pilar Benejam, de Ciutadella, i al CEPA Pitiusses, d'Eivissa. El període de matrícula estarà obert fins al 2 d'octubre.
2: I de la crònica internacional, Alemanya, l'esquerra s'imposa a les eleccions a Berlín per davant del partit conservador de Friedrich Merz. La candidata Elif Eralp ha fet possible la seva primera victòria de l'esquerra a la capital alemanya. Mentrestant, l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha guanyat també unes noves eleccions regionals a l'estat federal de Pomerània Occidental.
7: Ha guanyat amb un 35% dels vots. La CDU de Merz ha registrat els pitjors resultats de la seva història en aquest land, que deixarien la formació fora del Parlament.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
7: El canceller Merz ha reconegut que els resultats són un desastre i es compromet a continuar les reformes que diu necessita el país. De moment, però, descarta dimitir.
2: També ha hagut eleccions legislatives a Rússia. El partit del Kremlin, Rússia Unida, ha guanyat amb un 57,5% dels vots. Els comunistes són la segona força amb un 13,7%, seguits pels ultranacionalistes del Partit Liberal Democràtic i Nova Gent.
3: Rússia Unida assegura que els resultats demostren la confiança dels ciutadans en el partit i en la posició del país respecte de la guerra d'Ucraïna. En canvi, el partit pacifista, la Bloco, denuncia irregularitats en la votació i acusa les autoritats d'haver dificultat el vot presencial.
2: Mentrestant, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, assegura que es reunirà amb el president dels Estats Units, amb Donald Trump.
7: Serà a Nova York, on avui comença l'Assemblea General de les Nacions Unides. En un missatge compartit a X, Zelensky diu que la trobada podria canviar moltes coses i assegura que hi ha impuls diplomàtic per tractar de posar fi a la guerra.
2: I el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, reuneix avui amb organitzacions del sector agroalimentari. Analitzarà l'impacte de la inestabilitat a l'Orient Mitjà, també les conseqüències econòmiques, especialment en el preu dels combustibles.
3: És que en aquest moment el preu del barril de Brent situa lleugerament per damunt dels 100 dòlars. Aquests darrers dies ha anat lleugerament a la baixa, això sí, després d'una forta pujada impulsada per les disputes entre els rebels del Iemen i l'Aràbia Saudita. Sigui com sigui, el preu del combustible, que és un dels principals costos de les empreses agroalimentàries, ja du una pressió alcista molt elevada enguany per la guerra de l'Iran.
2: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui a la comissió que investiga la gestió de la crisi derivada de la Dana de l'octubre del 2024 al Congrés dels Diputats.
7: Serà interrogat per segona vegada sobre la seva gestió durant la tragèdia. A l'hora baixa serà el torn de declarar de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüello, imputat en la causa i també citat anteriorment per la comissió.
2: 7:52. I tornem aquí a les Illes, a Mallorca, Binissalem. S'han extret litres i litres de most en el concurs de trepitjar raïm. El grup guanyador, l'equip de Toni Moyà, n'ha aconseguit fer més de 3 litres i mig. La festa arriba a la seva 60a edició i la festa dels trepitjadors fa ja 25 anys.
3: A més, enguany s'ha igualat el rècord de participació de l'any 2023 amb 260 persones participant en les diverses categories.
8: Hem guanyat, ja hi ha primera.
9: Els primers de tots han de trepitjar fort, i els segons han d'intentar despejar el tubo.
10: En bon ritme i ho fot bé.
11: La sensació és com, no sé, és molt raro.
12: Jo m'agrada que després els peus se me queden com a blanets.
13: L'objectiu és fer, donar valor a aquesta feina que s'ha fet antigament més manual i més artesana.
14: Nova generació, que hi haurà. Si nosaltres no tenim un poquet així...
3: La festa continuarà la setmana que ve. Una de les cites imprescindibles serà dijous en la festa dels fideus de Vermà. Divendres, Binissalem també traurà les taules al carrer durant el sopar de fresca i dissabte serà el torn de la desfilada de carrosses i la fira del vi. Diumenge tancaran les festes de Sabernada.
2: També hi ha el darrer acte de les festes del Pare Serra Petra amb la desfilada de carrosses amb motiu de l'aniversari de la canonització del patrer més universal.
7: Han recreat etapes de la vida de qui va evangelitzar Califòrnia. Durant el recorregut, bandes de música han interpretat l'himne creat en el seu honor. La comparsa ha desfilat per tot el poble i ha passat per la casa Museu de Fra Juníper Serra fins a arribar a la plaça de la Rectoria.
15: El Pare Serra fa uns anys va ser declarat sant i arrel d'això varen decidir potenciar un poc més aquesta festa.
16: Vienen bandes de música de diferents llocs, de Llucmajor, d'aquí, de Sant Joan, de varios pueblos aquí vecinos. Une al pueblo y une a los pueblos vecinos.
17: Allò significa un acte històric i un acte de record de les nostres arrels.
18: A Califòrnia, que jo he estat dues vegades, tots els alumnes estudien a dins primària, les missions...
2: I aquesta sintonia ens indica que és el moment ara per la cultura, quan són les 7:54. Comencem amb una proposta ambiciosa, gira al voltant de la figura de Lleó XIV, parla de la seva etapa a l'Església del Perú, del conclave que el va triar papa i tot sota l'ombra dels abusos sexuals a l'Església. Santiago Rocagliolo ens ofereix una tasca d'investigació de 2 anys, on també l'autor, una de les veus més reconegudes de la narrativa hispanoamericana, ens parla de la seva història familiar. Ens ho explica Sandra Martínez.
19: d'un pare maltractador i absent, d'una mare religiosa, d'un Perú convuls entre el terrorisme i la corrupció, una mescla que ha sorprès el propi autor.
20: Conforme iba avanzando en una investigación sobre el actual papa y sobre su trabajo con los pecados de la Iglesia, porque se ocupaba del abuso sexual, de los delitos financieros, incluso de las mafias dentro de la Iglesia, yo también fui viviendo una experiencia muy transformadora personalmente. El libro me encontró en un momento de mi vida en que creo en bien pocas cosas.
19: Han estat 2 anys de feina d'investigació amb un prebost al centre, prebost com a missioner, prebost com a coneixedor d'abusos al Perú, prebost com a xai o com a llop. Qui ho sap, les intencions poden ser bones, però no sempre ho són els resultats.
20: Quizá sea un problema demasiado grande para cualquier papa, ¿eh? Quizás sea un problema más grande de lo que podemos ver, pero si no se resuelve, es la autodestrucción de la Iglesia, ¿no? Es el suicidio de la Iglesia como guía moral y como educadora.
19: Una Església amb un greu problema, però on rocanyolo i veu encara exemples a seguir, veritat.
20: Tengo muchos amigos que son muy buenas personas y que se sientan en la cena, yo mismo me siento en la cena y te digo por qué no hay que votar y cómo se resuelven todos los problemas del mundo. Pero no me voy a ir un mes a construir un colegio en un barrio pobre. Hay gente que dedica su vida a eso y toda esa gente es porque tiene algún tipo de fe en algo muy grande. Entonces, creo que eso es lo que muestra el libro, ¿no? Lo mejor y lo peor de los seres humanos.
19: El llibre també repassa tot el que va fer possible la tria d'un nord-americà per primera vegada a la història com a cap de l'Església Catòlica, un papa molt diferent al seu predecessor, perquè així també ho va decidir Francesc.
20: És un papa que mide mucho lo que dice, pero cuando lo dice está muy seguro. En un momento en que yo creo que vemos a líderes de grandes democracias defendiendo la guerra, la invasión y la violencia y mucha gente, incluso gente no creyente, necesita una voz que hable desde la dignidad humana, desde la moral, ¿no? Aunque no suelta los titularazos que soltaba Francisco, eso sin duda.
19: Ens demanem si el Pastor i los Lobos ha provocat alguna reacció al Vaticà, al País dels Silencis, com l'ha batejat l'autor, i la resposta és ben clara.
20: No, por supuesto que no. Lo que ha ocurrido con este libro es que he ido a buscar a las fuentes después de publicarlo, porque a mí lo que me importa es que las fuentes sientan que las he retratado con honestidad, que he contado las historias que me cuentan, los que me caen bien y los que no me caen bien también, que es un libro honesto y que busca la verdad, incluso si la verdad me es incómoda a mí mismo.
19: El Pastor i los Lobos s'afegeix a la trilogia de Roncagnolo sobre l'Església Catòlica i el poder que va iniciar amb Abril Rojo, va seguir amb I Líbranos del Mal i acabar amb El Año en que Nació el Demonio. L'acaba de publicar Seix Barral.

0: turista 1.999.999 cuando llegó.
1: I sobre el canvi que han viscut les Balears des de l'arribada del turisme, en reflexió en aquests dies, la Fundació Toni Catany ho fa gràcies a l'Arxiu de Casaplanes, que preserva, Toni, millors milions de fotografies de quan Mallorca començava a ser explotada comercialment.
2: És així, ara fa 70 anys començaven a arribar els primers turistes a una Mallorca encara poc explotada. Els primers visitants cercaven fugir de les grans ciutats i aquí trobaven una terra on es podia gaudir, sobretot de tranquil·litat, d'un entorn natural poc construït, i va ser just en aquells anys quan es va començar a vendre l'illa comercialment. És el fotògraf Jaume Llinàs.
3: Vam trobar una platja meravellosa, sense contaminació, el que seria avui estrany, era Serenal, perquè encara estava tot començant.
2: L'ull dels fotògrafs que feien aturada a l'illa en aquell temps aconseguien captar instantànies que a dia d'avui ens permeten comparar l'evolució tant social com arquitectònica que ha patit el territori.
3: Moltes coses que si aquesta gent d'aquesta època no hagués retratat, no els atendríem avui en dia. I és una manera de fer com de construir com una mena de memòria col·lectiva.
2: Tot el recull d'instantànies són del fotògraf Josep Planes i Montanyà. Va ser un dels primers que es va dedicar a la fotografia comercial de Mallorca d'un temps. Un arxiu únic que es posa aquest dia és la Fundació Toni Catall de Llucmajor, i que no quedi a l'oblit que la Mallorca d'arrel no s'assembla en res a la que coneixem avui dia.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És dilluns 21 de setembre i avui destacam les dues manifestacions a Palma i a Eivissa de Hora Baixa contra els plans d'Aena per als aeroports de les Illes.
1: No, no, no!
0: Les entitats convocants pensen que les inversions previstes de més de 1.000 milions d'euros suposaran ampliacions insostenibles. La convocatòria d'Eivissa ha estat la més multitudinària, amb 5.000 persones, segons la delegació del govern, i 15.000, segons els convocants.
2: Que ens deixin viure amb una mica de tranquil·litat i que no se perdi la nostra idiosincràsia.
3: No sempre fa el que li dona la gana i sempre ha fet el mateix, augmentant i augmentant i augmentant, i la idea ja no ho suporta més.
0: A Palma hi han participat prop de 500 persones, segons la Policia Nacional, 3.000, segons els convocants. Tot d'una repassam el que varen donar de si aquestes convocatòries en un dia en què Menorca, la plaça d'Esborn de Ciutadella, recupera la circulació. Toni Escanelles, bon dia.
4: I ho fa amb una nova configuració. Bon dia. Més d'un any després que es restringís el trànsit, les 5 terrasses es mantindran a damunt la calçada, cosa que ha generat ara un nou conflicte amb l'Ajuntament. Els empresaris que varen dur el cas als tribunals han presentat un altre escrit als jutjats perquè consideren que s'hauria de restituir la plaça tal i com estava abans. D'aquí un minut hi serem en directe.
0: I avui també els centres de dades. Aquestes instal·lacions necessàries per al funcionament de la intel·ligència artificial han augmentat un 24% en un any a Espanya.
4: Segons la patronal del sector, les empreses descarten ara nous projectes per mor de les limitacions d'un nou reial decret que ha aprovat el Consell de Ministres. La vocal del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Belén Bermejo, insisteix que el xoc dels centres de dades en el territori és immens.
5: Si nosotros en nuestra casa tenemos que enchufar un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, un smartwatch, eso multiplicado por las personas que hay en casa, pues vamos a imaginarnos que tenemos enchufados millones de ordenadores grandes, todos a la vez, a la corriente.
4: Es preveu que el 80% de l'energia que es consumeixi l'any 2030 a tot el món es destini a centres de dades.
0: I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, és la causa principal de demència, en representa fins al 70% dels casos.
4: A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades. El neuròleg de Son Espases, Guillermo Homé, recorda que fa poc s'ha autoritzat l'ús de dos medicaments que redueixen el ritme de progressió de la malaltia.
6: La seva manera de funcionar, d'actuar, és que eliminen del cervell patològiques l'amiloide, i d'aquesta manera s'aconsegueix que els símptomes de la malaltia no progressin a la mateixa velocitat que progressava abans.
0: I a Ceuta, un miler de persones s'han concentrat de nou en defensa de la frontera amb el Marroc.
4: Reclamen la protecció del territori de la ciutat autònoma i la dimissió del delegat del govern central. També a Hora Baixa hi va haver nous incidents al port de Ceuta. Desenes de persones van llançar ous i pedres contra el cotxe de la diputada sautí Júlia Ferreres, on també viatjava un activista de la flotilla de Gaza.
0: I just quan som a punt d'acabar un estiu que ha estat marcat pels rècords de nits tropicals i tòrrides, a les 8:30 parlarem de les conseqüències del clima extrem sobre la salut.
4: I és que avui comença un curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre aquesta qüestió i n'entrevistarem una de les coordinadores, Ana Ocaña.
0: I en els esports, el Mallorca acaba la sisena jornada de Lliga, tercer a la classificació. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. Després de la victòria al camp de la Real Societat B, el Mallorca té 13 punts i ocupa la tercera posició per davall de l'Eibar, que és segon, i del Castelló, que lidera la classificació. Els vermells rebran diumenge l'Almeria, que és quart a un punt de distància de l'equip mallorquinista. A segona federació, una victòria i tres derrotes dels representants balears. El Mallorca B va sumar 3 punts al camp del Múrcia Imperial i derrotes de l'Atlètic Balears, Poblense i Penyes Esportiva. En motociclisme, Izan Guevara ha guanyat el Gran Premi d'Àustria i es fica així de ple en la lluita pel Mundial de Moto2, retallant punts al líder, que és Manu González. I en bàsquet, l'Azul Marino ha guanyat el trofeu THB davant l'Alba de Berlín en el dia de la presentació de l'equip davant la seva afició Sant Moix.
0: I pel que fa al temps, avui comença la setmana amb sol i temperatures màximes altes. Xesca Cifra, bon dia.
1: Bon dia, i continuarem així. Pràcticament durant tota la jornada arribarà qualque núvol prim durant migdia, primeres hores del capvespre, i seran el cel un poquet més enterbolit, més blanquinós a partir d'aquesta hora. Però, de moment, el cel està destapat, tenim temperatures ara entre els 20 i 23 graus i esperant màximes que arribaran als 32 graus a punts de Mallorca, a 30 graus a Menorca, i també poden fregar aquests 31 de Mantera. Pel que fa al vent, bufarà fluix, ara encara és de component nord, però a poc a poc ha de girar a ponent i a la mà tindrem un temps bastant tranquil. Només en qualque sector en maró, amb ones de més de mig metre, a punts del nord de Menorca, sobretot a partir d'avui, hora baixa, i a la resta, mar arrissada i marejol. Demà la situació serà molt similar, també de cel pràcticament estirat. Les temperatures mínimes se situaran entre els 15 i 18 graus i les màximes fins i tot poden pujar una mica respecte a les d'avui.
0: I pel que fa al trànsit, avui tornen a circular vehicles a la plaça d'Esborn de Ciutadella, Toni.
4: És així, Esborn recupera avui aquesta circulació. S'ha de dir també a Menorca, segueixen les obres a la General, a l'alçada de Rafal Rubí. I a Mallorca tenim les retencions habituals en aquesta hora, a la via de cintura, també en els accessos a Palma, sobretot a l'autopista d'Inca, també la de l'aeroport, i segueix tancada també la variant de Sant Llorenç per obres, la MA15.
0: 86 minuts del matí. Rafa Andrés és al control tècnic i en Sant López a la producció.
8: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Dues manifestacions simultànies a Palma i a Eivissa han rebutjat aquest diumenge els plans d'AENA que preveuen un augment dels passatgers als aeroports de les illes. Les entitats convocants consideren que les inversions previstes de més de 1.000 milions d'euros duran ampliacions desmesurades i insostenibles. La concentració d'Eivissa ha estat una de les més multitudinàries dels darrers anys a l'illa, amb milers de participants. Alberto Ferrer.
9: Han sortit a dir no al macroaeroport 5.000 persones, segons la delegació del govern, i més de 15.000, segons els convocants. L'Associació de Joves d'Eivissa és una entitat amb només uns mesos de vida i de la que formen part molts joves obligats a seguir els estudis a fora de l'illa. En poc temps se'ls han sumat més de 50 entitats, però l'èxit de la mobilització els ha sorprès. Ho explica la seva presidenta, que és Marga Torres.
10: Si es du a terme aquesta ampliació de l'aeroport, vol dir que es consolidarà un model turístic massiu que té gens respecte cap a la població local i que ens està expulsant.
9: En consignes com Eivissa no està en venda, Eivissa es defensa, vols a Mahó i no a Nova York, gent de totes les edats s'ha sumat al recorregut de Vara de Reis Portal Nou, on s'ha llegit un manifest que diu que no es pot decidir el futur de l'illa sense escoltar els que hi viuen. Els uneix el rebuig a la massificació que porta el turisme i que posa el límit als seus recursos.
11: Estem tots en contra de l'ampliació de l'aeroport.
2: Que ens deixin viure amb una mica de tranquil·litat i que no se perdi la nostra idiosincràsia.
3: L'AENA sempre fa el que li dona la gana i sempre ha fet el mateix, augmentant i augmentant i augmentant, i la illa ja no ho suporta més.
12: Perquè jo crec que a Eivissa hem arribat un moment que es pensar en créixer més és una locura.
9: El que reclamen, en definitiva, és poder fer el seu projecte de vida a l'illa on han nascut.
0: En la protesta de Palma hi han participat prop de 500 persones, segons la Policia Nacional, 3.000, segons els convocants.
13: Estima Mallorca! No la
0: lamenten que el nou document de regulació d'AENA preveu passar de 33 a 35 milions de passatgers anuals.
4: Tonina Siquies, vicepresidenta del GUP, defensa que la inversió prevista a l'aeroport es podria destinar a altres propòsits.
14: Aquests documents se podrien destinar a moltíssimes altres coses de transport, per posar un exemple, sí? I precisament perquè aquestes illes, si una cosa no necessitam, són ja més turistes.
4: I el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport, Pere Joan Femenia, critica la disputa entre els partits polítics, ja que considera que cap d'ells diu de veritat.
15: Estem veient que és una batalla política entre la dreta i l'esquerra que s'estan tirant pilotes. Per una part, el govern socialista s'estan dient que no és una ampliació, que simplement és una remodelació. Veiem que és mentida perquè s'estan ampliant aeroports i el número de passatgers. Per altra part, el govern de les Illes Balears ens diu que hi ha una contenció, però estem veient com estan obrint rutes a Canadà, a Abu Dhabi, i estan augmentant freqüències i s'estan batent rècords turístics. Per tant, estem totalment disconformes i creiem que ens estan mentint.
4: També reclamen que es limiti l'arribada de jets privats per la seva forta petjada ecològica.
0: I a Menorca, Esborn recupera avui la circulació després de 14 mesos sense cotxes. Ho fa, però, amb una configuració que encara genera conflicte. Les 5 terrasses es mantenen sobre la calçada i els 22 demandants ja han tornat a recórrer al jutjat. Carles Marcàs.
16: Els cotxes ja tornen a circular per Esborn. 14 mesos després d'haver-se restringit el trànsit a la plaça, es recupera la configuració anterior. Tornen les places d'aparcament, les zones de càrrega i descàrrega i la circulació. Però el retorn no és exactament el bord d'abans. 5 terrasses es mantenen sobre la calçada. L'Ajuntament considera que l'ordenança actual ho permet

0: sempre que es garanteixi la seguretat i es delimitin els espais. Els 22 comerciants que varen portar el cas als tribunals no ho veuen així. Consideren que la resolució judicial obliga a restituir la plaça en uns termes més estrictes i ja han presentat un nou escrit als jutjats. Mentrestant, el PP proposa modificar l'ordenança perquè les terrasses puguin ocupar també la zona de d'altres passeigs. Així que tornen els cotxes, però no s'acaba el conflicte. Esborn estrena una configuració híbrida i el litigi, lluny de tancar-se, continua obert.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
4: 8 i 12 minuts del matí. La posada en marxa dels centres de dades ha crescut un 24% en un any a Espanya, una expansió que a curt termini es veurà limitada per un nou reial decret llei aprovat a finals d'agost pel Consell de Ministres. La patronal del sector diu que les empreses descarten els nous projectes ara per mor de les limitacions d'aquesta norma o bé decideixen traslladar-se a altres països. Sí, com sigui, a escala mundial, la projecció continua a l'alça i es preveu que el 80% de l'energia que es consumeixi l'any 2030 a tot el món es destini en aquests centres de dades.
5: Aquesta darrera xifra demostra l'alt impacte mediambiental que generen. La vocal del Col·legi d'Enginyeria Informàtica Belén Bermejo insisteix que el xoc dels centres de dades al territori és immens.
6: Si nosotros en nuestra casa tenemos que enchufar un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, un smartwatch, eso multiplicado por las personas que hay en casa, pues vamos a imaginarnos que tenemos enchufados millones de ordenadores grandes, todos a la vez, a la corriente.
5: Segurament una de les preguntes que vos ve al cap ara és per què es necessita tanta energia, per què creix tant el sector, quina utilitat té. I de Bermejo explica que els centres de dades són grans edificis amb milers de servidors que funcionen com un ordinador de grandària important amb el qual interactuem amb els nostres dispositius i serveis.
6: Cualquier cosa que tenga que ver con una interacción digital hoy en día, ya sea desde pedir una cita médica, acceder a un historial, tanto el paciente como el médico, como los enfermeros, cualquier interacción, cualquier compra, cualquier cosa, pasa por un centro de datos, cualquier cosa.
5: El Consell de Ministres ha tret un reial decret llei que modifica les condicions d'accés a l'energia i desenvolupament de nous centres de dades, cosa que fa canviar la previsió de creixement. Una de les condicions que imposa la norma és que el 80% de l'energia que s'empri ha de provenir de fonts renovables. El problema, afirma el director tècnic de Spain DC, Alejandro Fuster, és que han de provenir de fonts renovables posades en marxa, com a màxim, de 8 mesos abans que el centre entri en funcionament.
7: Es muy difícil de cumplir porque las velocidades de ejecución de estos proyectos tan complejos, pues es muy difícil de sincronizar. Tú imagínate que un data center tarda en construirse desde que se traza el primer paso hasta que al final tienes el edificio, pueden pasar fácil 5 años. Añade tales dificultades a los proyectos de inversión que muchos de ellos optarán por otras geografías.
4: Aquestes dificultats també s'estenen a les Balears, on en aquests moments hi ha 4 centres de dades. 2 són del govern. Ara bé, la limitació d'espai que hi ha a l'arxipèlag també fa que el creixement del sector sigui més minso que altres territoris. El director general d'Innovació i Transformació Digital del govern, Sebastián González, diu que el creixement ha de ser ordenat i compatible amb les limitacions de l'arxipèlag.
8: Ninguna empresa grande, de las grandes que desarrollan datos, están interesados en mantener un centro de datos aquí, precisamente porque no queremos convertir Baleares en un almacén de datos. Queremos que las infraestructuras digitales generen conocimiento, innovación y el valor para las islas, ¿no? El criterio tiene que ser que el tamaño y las características del proyecto sean compatibles con la capacidad energética, hídrica y territorial, ¿no? De cada ubicación.
4: L'auge dels centres de dades i l'expansió del sector es deu en part al fet que la intel·ligència artificial ha guanyat pes i és que la informació recopilada per la IA s'emmagatzema en els serveis de processament. I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. És una malaltia que afecta milions de persones a tot el món. És la causa principal de demència, representa fins al 70% dels casos. A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades. Recentment s'ha autoritzat l'ús de dos medicaments que eliminen del cervell la substància que la produeix i que redueixen el ritme de progressió de la malaltia. Són uns fàrmacs, però, que no estan subvencionats pel Sistema Nacional de Salut. Clàudia Mallia, bon dia.
9: Bon dia. Segons els experts, entre un 5 i un 10% de la població major de 65 anys arriba a tenir Alzheimer, una malaltia que expliquen que es pot detectar en fases primerenques amb una anàlisi de sang. Per commemorar aquesta jornada, la CEAFA, la Confederació Espanyola d'Alzheimer i altres demències, ha triat el lema «El no ja no és resposta». Volen demostrar el seu cansament, diuen, per la falta de resposta de les administracions davant les necessitats i problemes de les persones afectades. El director de CEAFA és Jesús Rodrigo.
10: El no ya no es respuesta, es una manera de plantarnos ante las decisiones de la administración, que no comprendemos su apatía ante un problema que va evolucionando día a día y que estamos dejando a muchas personas atrás sin la posibilidad de recibir los tratamientos adecuados.
9: El neuròleg de la Unitat de Deteriorament Cognitiu de Son Espases, Guillermo Amé, dona un bri d'esperança. Explica que en els darrers 3 anys s'han autoritzat dos fàrmacs que fan que la malaltia no avanci tan ràpidament.
11: Hi ha hagut dos fàrmacs que sí que han tingut bons resultats clínics. La seva manera de funcionar, d'actuar, és que eliminen del cervell aquesta substància patològica, l'amiloide, i d'aquesta manera s'aconsegueix que els símptomes de la malaltia no progressin a la mateixa velocitat que progressava abans.
9: Qui més ho pateix són els cuidadors. És el cas d'Antoni Ballori. Fa poc han diagnosticat Alzheimer el seu pare i la seva padrina també en va tenir. Assegura que la unió familiar és la millor manera d'afrontar aquests moments.
12: I és una malaltia que arriba a poc, no arriba d'un dia per l'altre i te va mostrant petits detalls, petits oblits, comencen la manca de coordinació, manca de força, has d'acceptar i has d'acompanyar, que costa molt, i te'n dones compte que vas perdent aquesta persona, aquest familiar que tant estimes i que has d'acceptar que no te podràs despedir d'una manera normal.
9: Segons la CEAFA, més del 30% dels cuidadors, la majoria dones, s'han vist obligades a reduir o ajustar les seves jornades laborals i un 12% han deixat la feina per cuidar les persones que pateixen la malaltia.
4: I avui també comencen les classes de formació professional. Hi ha més de 21.000 alumnes de totes les Balears. S'estrenen 25 cicles formatius i incrementa el nombre de places, prop de 470 més que el curs passat. Vegem en aquesta hora, quan són les 8 i 18 minuts, com els centres reben els primers alumnes. Caterina Bany és a un d'aquests centres, el Juniper Serra. Bon dia, Caterina.
13: Vos puc contar en aquesta hora que just ara mateix comencen ja les classes d'aquests primers alumnes. Es fa d'una manera esglaonada. Han començat cap a les 8 i quart de matí en aquesta barriada de Son Cladera. Aquí, per tant, tot a punt. I hem vist de fora desenes i desenes d'estudiants que esperaven de fora a primera hora del matí. Per alguns hem de dir que és un començament, per d'altres ja és un retorn. Una altra vegada les presentacions amb l'alumnat es fan de manera de mica en mica, a poc, de manera esglaonada, com han dit, o de pensar que aquí s'hi apleguen fins a 1.000 matriculats, 1.009 matriculats en aquest cas. Hem de dir que totes les places dels professors estan totalment cobertes. La darrera es va cobrir el divendres passat, just abans de començar, per tant, les classes. Aquí hi ha especificitats, és a dir, hi ha cicles diferents que no fan, que no imparteixen altres centres, i sobretot opten, ens ha comentat el director, per estudis de cuina i de vídeo. Escolta, el que ens han contat alguns dels alumnes que hem entrevistat.
14: Grau superior de realització audiovisual i vaig apuntar-me perquè m'agrada fer vídeos, editar-ho, pujar vídeos també a les redes socials.
15: Este año voy a hacer FP, grado medio de imagen y sonido. Antes estaba en el CIDE, hacía de administración. No iba bien la cosa en grado medio de administración, así que decidí cambiarme a otra cosa mejor. porque cosas de oficinas y tal no me iba bien. Rollo.
16: Me encanta la mecánica, la verdad. Es de lo que más me gusta hacer, incluso en mis tiempos libres, pues me voy salvando cosas, armando y así.
13: Des de fa alguns anys, sobretot el darrer, en poden parlar d'un auge d'aquesta formació professional, d'aquesta formació, estudis més demandats a grans trets, continuen assentant els sanitaris, informàtica i també activitats física i esportives. Segons Educació, segons la Conselleria, l'increment de l'oferta de formació professional ha propiciat, diuen, que les Illes deixen de liderar el rànquing d'abandonament escolar, una opinió que també comparteix el director d'aquest centre, Manel Aragonès, l'escoltant.
17: Fan unes pràctiques a l'empresa. És cert que és només un tast, són entre 100 i 160 hores, però això ja motiva molt els alumnes a provar l'experiència directa en una empresa i aleshores jo crec que ha estat molt avantatjós per frenar l'abandonament.
13: Aquí el Juniper Serra, en aquesta barriada de Son Cladera, ja es comença a normalitzar la situació perquè a primera hora hi havia una allau d'alumnes que entraven d'aquesta manera esglaonada a partir de les 8:15. Ara ja s'ha començat a normalitzar la situació i aquesta és ara mateix la imatge aquí des d'aquest centre de Palma.
4: Gràcies, Caterina Bany, en directe des del centre de Juniper Serra a Palma. Són ara les 8 i gairebé 22 minuts. I vos parlant de la darrera hora de la situació a Ceuta, un miler de persones s'han concentrat de nou a la ciutat autònoma en defensa de la frontera amb el Marroc. Aquest és un dels càntics que es varen repetir ahir durant la marxa fins al Tarajal, amb tot de banderes espanyoles i europees. També pancartes reclamant la protecció del territori de la ciutat autònoma de Ceuta i de la dimissió del delegat del govern central.
5: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns va llegir un manifest amb el lema SOS Ceuta Enveïda. També ahir a hora baixa es varen registrar nous incidents al port de Ceuta. Desenes de persones varen llançar ous i pedres contra el vehicle de la diputada ceutí Júlia Ferreres, on també viatjava un activista de la flotilla de Gaza. Els veïnats estaven concentrats al port davant l'arribada d'integrants del grup Negu Gorriac que vinculen amb l'esquerra radical.
4: Tot plegament, entre milers de persones continuen acampades en platges com la del Trampolín, sense plaça als centres d'acollida temporal habilitats a la ciutat autònoma. De fet, avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatja a Ceuta per visitar les instal·lacions on es fa el triatge per arribar els migrants a processos d'asil o bé d'expulsió.
5: I segons les dades de delegació del govern, de moment s'han habilitat més de 5.000 places, les darreres al port de Ceuta. El president del govern central, Pedro Sánchez, assegura que destinarà tots els recursos necessaris per retornar a la normalitat, ha dit textualment, a la ciutat autònoma.
18: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox, pero también un nuevo compromiso del gobierno de España. Yo lo dije esos días, el 30 y el 31 de julio, cuando visité Ceuta. El gobierno de España va a poner todos los recursos necesarios para devolver la normalidad a esa ciudad autónoma.
5: Per la seva banda, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha criticat la resposta del govern davant la crisi de Ceuta. Defensa una política migratòria, diu, ordenada i basada en el compliment de les lleis.
19: És una vergüenza que no podemos aceptar. Y por eso aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley. No se puede venir a un país a vivir a costa de los demás.
4: I el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, es reuneix avui amb organitzacions del sector agroalimentari. Analitzarà l'impacte de la inestabilitat a l'Orient Mitjà i les conseqüències econòmiques, especialment en el preu dels combustibles.
9: En aquests moments, el preu del barril de Brent se situa lleugerament per damunt dels $100. Aquests darrers dies ha anat lleugerament a la baixa, això sí, després d'una forta pujada impulsada per les disputes entre els rebels del Iemen i l'Aràbia Saudita. Sigui com sigui, el preu del combustible, que és un dels principals costos per a les empreses agroalimentàries, ja du una pressió alcista molt elevada enguany per la guerra a l'Iran.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
4: I fregam les 8 i 25 minuts i encetam la informació dels esports. Avui ho fa Marta parlant del Mallorca, que acaba la sisena jornada de Lliga a tercera classificació.
20: Després de la victòria al camp de la Real Societat B, el Mallorca té 13 punts i ocupa la tercera posició per davall de l'Eibar, que és segon, i del Castelló, que lidera la classificació. Els vermells rebran diumenge l'Almeria, que és quart a un punt de distància de l'equip mallorquinista. El conjunt andalús, que ahir va sumar la tercera victòria consecutiva, guanyant el Celta Fortuna per 2-0. Recordam que per aquest pròxim partit seran baixa en el Mallorca Martín Valiant i Lubumbo, que són amb les seves seleccions. A més de l'Almeria, la sisena jornada va acabar ahir amb aquests resultats. Sabadell 3, Oviedo 1, Ceuta 1, Valladolid 1, Las Palmas 1, Burgos 2, Leganés 3, Granada 2. I a primera divisió, l'Atlètic de Madrid va guanyar el Real Madrid per 2-1. Amb aquesta victòria, els matalassers són segons. El Madrid és quart en 15 punts i el Barça és el líder en 6 més que els blancs. Més futbol. A la segona federació femenina, el Balears va empatar sense gols contra l'Elx i continua invicta després de 3 jornades disputades. Sentim l'entrenador de les blanquiblaves, Miqui Mayans.
21: Que no hem estat encertades per guanyar-lo. Al final jo crec que hi ha hagut moments, com vàrem anticipar la prèvia, que elles tindrien el pes de joc, que tindrien balon. Són un molt bon equip, però nosaltres, evidentment, també hem sabut jugar en moments on tal vegada elles mentalment potser podien patir més, final de primera part, final de segona part. Si haguéssim estat un poc més encertats que és el que acostumem a casa, hauríem sumat de 3.
20: I a la segona federació masculina, una victòria i 3 derrotes dels representants balears. El Mallorca B va sumar 3 punts al camp del Murcia Imperial, guanyant 0-1, i derrotes de l'Atleti Balears, Poblença i Penya Esportiva. Els blancs i blaus van perdre en la seva estrena a casa per 1-4 contra el Lucan Murcia. Sentim l'entrenador de l'Atleti Balears, Òscar Troya.
22: Hoy el rival fue superior a nosotros. No podemos encajar. Los 3 goles que hemos encajado es que no los podemos encajar. Pero tenemos que empezar desde una estructura donde el generarnos una ocasión o el meternos un gol sea mucho más claro lo que ha sido hoy. Nos ha podido las ganas de agradar, las ganas de ganar. Vamos a sacar la cara y las hostias, si hay alguien que se la tienen que dar, me la tienen que dar a mí.
20: Derrota també del Poblense per 2-0 al camp de l'Alcoià i també va perdre a domicili la Penya Esportiva 1-0 al camp de l'Elx Il·licità. En motociclisme, Izan Guevara ha guanyat el Gran Premi d'Àustria i entra de ple en la lluita pel Mundial de Moto2, retallant punts el líder Manu González. És la segona victòria del mallorquí aquesta temporada i en la classificació general continua segon, ara a 35 punts i mig del líder Manu González, que ahir va acabar quart. Sentim el pilot de Sindioteria.
23: Muy orgulloso, creo que hemos hecho una carrera muy, muy buena. Hemos estado muy concentrados durante todas las vueltas para no cometer ningún error. Es un circuito muy fácil de cometer errores porque al final hay muchos puntos de frenada muy fuertes, entonces a la mínima que te puedas despistar puedes cometer un error. Así que nada, ahora toca disfrutar con el equipo. Vamos para Asia.
20: A MotoGP, primera victòria de Pedro Acosta a la categoria reina. Marc Márquez va acabar 5è i el mallorquí Joan Mir no va disputar la cursa per problemes de salut. En bàsquet, l'Azul Marino ha guanyat el trofeu THB davant l'Alba de Berlín per 82-67 en el que era el dia de la presentació de l'equip davant la seva afició a Son Moix. Alba Torrens, que va arribar dimecres a l'illa després de penjar-se el bronze al Mundial amb Espanya, va portar 13 punts. I també en bàsquet, el menorquí Sergi Llull ha aixecat el primer títol de la temporada amb el Real Madrid. Ha estat en l'estrena de la Supercopa de l'Eurolliga. L'equip de Pedro Martínez es va imposar a l'Olympiacos per 89-93. El base menorquí va portar 3 punts, un robot i una assistència. En tenis, Jaume Munar, fent parell amb Pedro Martínez, han aconseguit el bitllet per Espanya per a la final a 8 de la Copa Davis. El mallorquí i el valencià varen guanyar el partit de dobles davant Tavilo i Barrios per 6-0 i 6-3 en 1 hora i quart de partit. Un triomf que tanca l'eliminatòria amb un 3-0 final davant Xile. Ara, la següent cita de l'equip espanyol serà a Bolonya al mes de novembre per disputar els quarts de final davant el Canadà. I acabam amb futbol sala. El Palma Futsal B ha començat la temporada amb victòria a València, a la pista del Nuncis El Pilar, on l'equip d'Òscar Tessias ha guanyat per 3-5. I pel que fa a la jornada 2 de la Lliga Prime, l'Illes Balears Palma Futsal és segon, empatat a punts amb el líder Barça i el Jaén, que és tercer. Això després de 2 victòries en 2 partits. I a segona divisió, el Gasifreta Atlético Eivissa ha començat la temporada amb un empat a 1 a casa davant el Sala Martorell.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. Milers de persones protesten contra els plans d'AENA que preveuen augmentar el trànsit aeri a les Balears. La manifestació més nombrosa a Eivissa ha reunit milers de persones que han sortit als carrers del centre de Vila per rebutjar l'ampliació de l'aeroport de l'illa en una de les mobilitzacions més multitudinàries dels darrers anys. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. 5.000 persones, segons la delegació del govern, i més de 15.000, segons els convocants, l'Associació de Joves d'Eivissa. Han sortit a dir no al macroaeroport. Ho han fet amb consignes com Eivissa no està en venda, Eivissa es defensa, vols a Mahó i no a Nova York. Gent de totes les edats es va sumar al recorregut on es va llegir un manifest que diu que no es pot decidir el futur de l'illa sense escoltar els que hi viuen, els uneix el rebuig a la massificació que porta el turisme i que està posant al límit els recursos de l'illa.
1: A Palma hi participaran prop de 500 persones, segons la Policia Nacional, 3.000 segons els convocants. I des de les 7 del matí els cotxes poden tornar a circular i estacionar per la plaça d'Esborn de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació executat fa un any després que un jutge ho hagi ordenat per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. El conflicte ara és on ubicar les terrasses dels bars i restaurants.
1: I a Mallorca, els restauradors i comerciants del passeig marítim de Palma es queixen de la manca d'aparcament. Guillem Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Asseguren que 7 mesos després de donar-se per acabades les obres, ni l'Ajuntament ni l'autoritat portuària els han trobat un lloc que pugui servir perquè els seus clients potencials aparquin. Això després que la reforma de la primera línia marítima a la ciutat va eliminar-hi 1.200 places d'aparcament al carrer.
1: I avui, a l'informatiu matí, també vos han parlat dels centres de dades. Són unes instal·lacions necessàries per al funcionament de la intel·ligència artificial i han incrementat un 24% en un any a Espanya.
5: Segons la patronal del sector, les empreses descarten ara nous projectes per molt de les limitacions d'un nou reial decret que ha aprovat el Consell de Ministres.
1: I a Ceuta, un miler de persones s'han concentrat de nou en defensa de la frontera amb el Marroc.
5: Reclamen la protecció del territori de la ciutat autònoma i la dimissió del delegat del govern central. També a Llora Baixa hi va haver nous incidents al port de Ceuta. Desenes de persones van llançar ous i pedres contra el cotxe de la diputada ceutí, Júlia Ferreres, on també viatjava un activista de la flotilla a Gaza.
1: I ara anem en directe fins a Ciutadella. Com us hem explicat, avui torna la circulació de cotxes en aquest punt de Ciutadella, la plaça d'Esborn, i ho fa amb una nova configuració més d'un any després que se'n restringís el trànsit. I anem en directe, Gemma Carrascos, en aquest punt. Gemma, bon dia, ja s'han aplicat els canvis.
6: Bon dia, sí que s'han aplicat. De fet, ja hi ha els primers cotxes aparcats aquí. Són poc més de les 8:30 i fa aproximadament una hora i mitja que ja s'ha reobert el trànsit a aquesta plaça després de 14 mesos sense circulació de vehicles. De fet, aquests darrers dies ja havíem vist la brigada municipal tornant a pintar sobre la calçada les places d'aparcament que es van eliminar fa un any i avui, finalment, aquestes places ja tornen a estar operatives i una de les novetats és que aparcar aquí torna a serà gratuït. Abans aquestes places eren de zona blava, de manera que ara en principi hi haurà menys rotació de vehicles. Una altra cosa que canvia, les terrasses dels bars i restaurants es mantenen de moment tal com estaven, per tant, cotxes que tornen a circular i aparcar, però amb les terrasses ocupant part de l'espai. El retorn dels cotxes arriba després de mesos de molta polèmica. Esborn es va buidar de vehicles l'estiu de l'any passat i la transformació de la plaça ha generat mobilitzacions tant en contra com a favor, i la discussió continua aquests darrers dies. Per exemple, a les xarxes socials hi ha ciutadans que proposen deixar-hi un cotxe vell mal aparcat com a forma de protesta, mentre que d'altres asseguren que no hi aparcaran. Tot això passa, tot això està passant després que 22 empresaris de Ciutadella denunciassin als tribunals la transformació d'Esborn, argumentant que els havia provocat perjudicis econòmics. Sentim ara ciutadans que encara els costa d'acceptar aquesta nova realitat.
7: Me sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic que no som prou conscients del que és Esborn. És que tu vas a qualsevol puesto d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
6: La qüestió de fons encara no està resolta judicialment, però un jutjat sí que ha ordenat com a mesura cautelar que recuperàs la circulació de vehicles mentre resol el litigi. Per tant, avui els cotxes han tornat a Esborn, però el conflicte, més d'un any després, continua ben viu.
1: Gràcies, Gemma. En directe des de la plaça d'Esborn de Ciutadella, on ja hi circulen de nou vehicles. Són les 8:35, moment ara per l'entrevista.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Demà comença la tardor i acaba un estiu que enguany està marcat per les temperatures extremes. Cada vegada és més evident l'aparició de problemes de salut vinculats a la calor i per això aquesta qüestió està present a l'Escola de Salut Pública que aquests dies acull el Llatzerat de Mou. S'imparteix el curs Impacte Climàtic i Salut Comunitària i una de les seves coordinadores és Anna Ocaña, que és investigadora de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Quins són els col·lectius més vulnerables davant les temperatures extremes?
8: Pues bueno, sabemos que las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas o el otro extremo, ¿no? Los lactantes o personas, los niños y niñas menores de 4 años embarazadas, son las personas más vulnerables, ¿no? Teniendo en cuenta las características de la persona y luego según donde vivas, ¿no? Pues también en función del tipo de vivienda que tienes, el barrio en el que vivas, los recursos económicos que tengas, pues serás más o menos vulnerable a estos eventos climáticos extremos que estamos teniendo, que este verano ha sido un gran ejemplo.
1: Uh-huh. El terme pobresa energètica sí. Tradicionalment es relacionava més amb el fred en cas de territoris amb clima mediterrani, que és més preocupant la dificultat per escalfar la llar durant l'hivern o l'excés de calor durant l'estiu.
8: Pues realmente, como dices, clásicamente se ha medido qué pasaba con el frío, pero ahora cada vez hay más estudios de qué está pasando con el calor. Hemos visto que estos veranos tan calurosos, que el de 2022, por ejemplo, fue especialmente preocupante, ¿no? Por la mortalidad como ese día, pero ya estamos viendo que en los veranos hay un exceso de mortalidad muy, muy, muy importante que requiere estudio, ¿no? Sabemos, por ejemplo, no solo porque al final la vulnerabilidad de las personas tiene que ver con la capacidad de ajustarse térmicamente, ¿no? al calor. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el exceso de noches tropicales es una de las cosas más preocupantes, ¿no? que pasan, porque aumenta mucho la mortalidad esa continuidad de noches, ¿no? No te da tiempo, digamos, a recuperarte térmicamente y afrontar las olas de calor. Y es verdad que la pobreza energética está totalmente relacionada porque la posibilidad de mantener tu casa en menos de 26 grados es muy complicada para muchas personas, ¿no? En función del tipo de vivienda que vivan, o de barrio, de la capacidad, ¿no? Econòmica que tinguen per enfriar, no?
1: Hi ha un còmput fiable de la quantitat de gent que mor a Espanya cada estiu a causa de problemes derivats de la calor?
8: Pues hay diferentes tipos de cuantificar, hay como un modelo europeo y el modelo español, que el famoso MOMO que hemos oído en las noticias o en la prensa, pero es difícil cuantificarlo porque en realidad estamos acostumbrados a pensar que, o nuestro imaginario, ¿no? Que los golpes de calor, ¿no? Como que son una situación que puede ser una causa de mortalidad, pero sabemos que, digamos que se atribuye las muertes por calor al agravamiento de enfermedades crónicas, ¿no? O por situación de edad que genera deshidratación y al final eso desemboca en una muerte agravando su enfermedad de base, ¿no? Digamos. Pero lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que el 65% de las muertes por calor se producen en las casas, no es por los golpes de calor, ¿no? Entonces esa mirada que se ha puesto muy acertadamente, ¿no? Al entorno laboral, ¿no? A las situaciones climáticas que tienen las personas que trabajan al exterior, pero también hay que hacer esa mirada de qué pasa en las viviendas, ¿no? Qué pasa en las personas mayores, qué pasa en las personas solas, cómo se adecúa el contexto residencial a estos eventos climáticos extremos que estamos teniendo ahora. Mm-hmm.
1: Expliqueu sí. Que les desigualtats fan que no es pugui basar tota la resposta apel·lant a l'acció individual. Que hem de fer com a societat a l'hora de planificar els espais?
8: Pues efectivamente, es verdad que en este momento está como muy individualizada la respuesta, no tiene que ver con si te puedes poner aire acondicionado o no, ¿no? Pero sí, cada vez hay más acciones colectivas en cómo afrontar estas olas de calor, ¿no? Un ejemplo sencillo serían como los refugios climáticos, por ejemplo, que cada vez pues, oímos más, que hay municipios en los que hay redes de espacios públicos generalmente, pero no está claro todavía el papel, cómo se dinamizan esos espacios, qué se puede hacer dentro de los espacios, qué personas pueden acudir, cómo acude, quiero decir, un ejemplo claro es una familia va a un lugar y qué hace todo el día con una familia en un lugar, ¿no? Sentado en un sitio, hay cosas para hacer o no. Y bueno, y luego colectivamente hay la ciudadanía se está organizando, por ejemplo, están los barrios por el clima de Córdoba o algunas actuaciones que se están haciendo como las termometradas, ¿no? Que la ciudadanía

0: ¿no? Hay algunas acciones comunitarias también son interesantes aquí en Valencia, en un barrio, pues es cómo afrontamos una ola de calor en un barrio de manera colectiva. Pues si podemos bajar a la plaza todas juntas a cenar al parque, que es una zona un poco más fresca, si podemos tener una red de cuidados para preocuparnos de quién vive sola o no, si puede bajar a la calle o no. Pues es una manera de enfrentar colectivamente estos eventos que tenemos, ¿no? La Dana aquí en la Comunidad Valenciana, disculpa, tuvimos un claro ejemplo, ¿no? De lo que implicaba tener unas redes comunitarias fuertes.
1: Amb altres problemàtiques relacionades també amb el clima. Ara en parlava com ara les pluges torrencials. Sembla que hi ha més consciència, la gent n'és més conscient, tal vegada perquè generen fenòmens més espectaculars. Penseu que els problemes de salut que provoca la calor encara és una realitat silenciada?
0: Sí, en mi opinión, sí. Es una realidad, digamos, que hemos normalizado que el calor es una cuestión individual, que enfrentarnos al calor es algo individual. Así como las riadas, ¿no? O las danas se esperan como acciones colectivas, ¿no? Y son emergencias, ¿no? Muy puntuales que implican una gran movilización de recursos. El calor es algo como algo gradual que la que hemos ido normalizando un poco, pues que bueno, como que hace mucho calor y que no podemos hacer demasiado. Yo creo que ahora estamos teniendo ese despertar de sí que podemos hacer cosas, sí que tenemos que hacer cosas, ¿no? Y enfrentarnos desde todas partes, incluida la ciudadanía, en cómo abordar esta parte de calor. Pero esto también tiene que ver con cómo pensar las ciudades o los territorios para adaptarlos y en términos de adaptación, ¿no? De adaptación al clima y de cómo mitigar esta huella climática que estamos dejando y tratar de reducirla de alguna manera, ¿no? Cómo solicitar o trabajar por espacios que sean pues menos contaminantes y más adaptados al clima.
1: Idò bé, avui comença aquest curs d'impacte climàtic i salut comunitària dins l'Escola de Salut Pública que aquests dies acull el Llatzeret de Mahó. I hem volgut parlar amb una de les seves coordinadores, Ana Ocaña, investigadora de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adeu.
1: I aquests darrers minuts, abans de les desconnexions insulars, repassam altres qüestions de la crònica internacional. A Alemanya, l'esquerra s'imposa a les eleccions de Berlín per davant del partit conservador de Friedrich Merz. La candidata Elif Erhalp ha fet possible la primera victòria de l'esquerra a la capital alemanya. Mentrestant, l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha guanyat unes noves eleccions regionals a l'estat federal de Pomerània Occidental.
2: Ha guanyat amb un 35% dels vots. La CDU de Merz ha registrat els pitjors resultats de la seva història en aquest land, que deixarien la formació fora del Parlament.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: El canceller Merz ha reconegut, com ho sentit, que els resultats són un desastre i es compromet a continuar les reformes que diu necessita el país. De moment, però, descarta dimitir.
1: Hi ha hagut eleccions legislatives també a Rússia. El partit del Kremlin, Rússia Unida, ha guanyat amb un 57,5% dels vots. Els comunistes són la segona força amb un 13,7%, seguits dels ultranacionalistes del partit Liberal Democràtic i Nova Gent.
2: Rússia Unida assegura que els resultats demostren la confiança dels ciutadans en el partit i en la posició del país respecte de la guerra amb Ucraïna. En canvi, el partit pacifista Lavloko denuncia irregularitats en la votació i acusa les autoritats d'haver dificultat el vot presidencial.
1: 8:45 minuts.
4: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia, Menorca. Des de les 7 del matí els cotxes tornen a circular i a estacionar a la plaça d'Esborn de Ciutadella. L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació després que un jutge ho hagi ordenat per la denúncia

0: presentada per 22 empresaris de la zona. El conflicte ara és on ubicar les terrasses dels bars i restaurants. Tot d'una, en donant més detalls.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I és que l'actualitat del dia es focalitza avui en aquesta plaça d'Esborn, on els cotxes tornen a circular, també a estacionar des de fa aproximadament un parell d'hores. Allà hi ha la nostra companya Gemma Carrasco. Bon dia, Gemma. Quina és la situació a hores d'ara?
2: Bon dia, Excel. I te diria que és una situació de normalitat, com si la plaça no s'hagués buidat mai. Ara ja hi tornem a veure cotxes circulants, cotxes aparcats, i és que falten 15 minuts per les 9 del matí i ja fa gairebé dues hores que s'ha reobert el trànsit després de 14 mesos sense circulació. Els darrers dies ja hi havíem vist la brigada municipal, que ja havia començat a pintar de nou les places d'aparcament, i avui ara ja estan ocupades aquestes places, i amb una diferència més important: ara aparcar-hi és gratuït, abans era zona blava, de manera que també canviarà la rotació dels vehicles. La imatge d'avui, però, no és exactament tampoc la d'abans. Els cotxes han tornat, però les terrasses dels bars i restaurants es mantenen, de moment, tal com estaven. Conviuen, podem dir, amb els vehicles i la circulació. I avui, els primers veïns que passen per aquí encara no s'acaben d'acostumar a tornar a veure cotxes en Esborn. Els escoltam.
3: M'ha sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic que no som prou conscients del que és Esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
4: És una llàstima. Jo estic d'acord que no hi hagi cotxes, el que passa és que no va bé. És l'únic problema que hi veig. Però, a més, seria molt millor sense cotxes, 10 vegades.
2: La reobertura, com deies, arriba després d'un any de molta polèmica, amb mobilitzacions a favor i en contra de la transformació de la plaça. 22 empresaris van portar el cas als tribunals al·legant perjudicis econòmics, i un jutjat va ordenar recuperar els cotxes com a mesura cautelar mentre resol el litigi.
0: Gràcies, Gemma Carrasco, en directe des de la plaça d'Esborn de Ciutadella, on avui, com ara explicava, han tornat els cotxes, han tornat als aparcaments i, per tant, s'ha fet marxa enrere en aquest procés de pacificació iniciat al Sant Joan de l'any passat. Més qüestions encara a Ciutadella. Avui també arranca el curs acadèmic per als alumnes de formació professional. A Ciutadella s'inaugura el nou centre integrat d'hoteleria i turisme construït a l'antiga estació marítima. Ha de convertir-se en un referent en aquest tipus de formació, una mancança que hi havia a tot Menorca i que també el sector exigia des de feia temps. De fet, avui de matí està previst que la presidenta del govern, Marga Proens, visiti aquestes noves instal·lacions. Mentrestant, es Castell acaba la prohibició d'aparcar per als conductors no residents al centre del municipi durant la temporada alta. I enguany ho fa amb manco sancions. I és que l'any passat la policia local en va posar 1.138, mentre que aquest estiu n'han tramitat pràcticament la meitat, 641. Ho explica el batlle Lluís Camps.
5: L'objectiu principal mai és el sancionador, sinó és la pedagogia, intentar facilitar la informació. S'han actualitzat els cartells informatius, s'han fet una campanya informativa en els comerços també, sobretot en els hotels.
0: Ara bé, Camps reconeix que infractors n'hi ha hagut i atribueix la davallada de sancions a principalment dos factors. Per una banda, a una plantilla policial ajustada, que ha de prioritzar emergències en un moment d'alta demanda, i per l'altra, a l'ampliació de les zones d'estacionament. Els residents, en general, fan un balanç positiu de la mesura durant aquest estiu.
6: Que és una bona medida o...?
7: Jo crec que sí. Yo creo que sí, porque es Castell tiene muchos problemas de aparcamiento.
8: Crec que sí que funciona, sí que hi ha bastanta diferència. Jo mateixa visc a un carrer bastant cèntric, amb dos fiats, i clar, i no és tonteria, pues, quan arribes amb les bosses de la compra, amb el carro, amb tot, al final, si no tens aparcament, és tota una història.
9: Hay demasiada demanda y regula un poco la cosa, creo que sí, bien, mejor.
8: I és una facilitat, sí, però és que vivim aquí, molt millor.
0: S'ha de recordar que el solar de l'antic quarter Conte Cifuentes, l'Ajuntament va habilitar aquest juliol un aparcament provisional i gratuït en prop d'un centenar de places.
1: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
0: 8 i 50 minuts, sintonia d'esports. Miquel Cardona, bon dia.
10: Bon dia, Excel. El bàsquet Menorca ha tancat la pretemporada amb una victòria davant Sa Tintines Castell, equip de la tercera FEP. 90-61 va ser el resultat. Sentim els dos entrenadors, Javi Zamora i Marc Díaz.
11: Todos los test son importantes para nosotros, buscando pues optimizar, ¿no?, esta pretemporada. Paul, Mark, que necesitan rodaje, necesitan minutos, necesitan tiros, confianza, decisiones, y bueno, nos ha servido mucho.
12: Però la que hem sigut capaços de jugar amb més personalitat i de jugar el que realment estem entrenant, l'equip ha demostrat que té nivell i que té descaro per poder competir una estona, un rival de molta més entitat. Però la sensació és de creixement i la gent la nota moltes ganes de fer una gran temporada.
10: L'equip de Vintaufa ha incorporat el base hispano-colombià Hansel Atencia, exjugador del Palmer Bàsquet, per 2 mesos, per reforçar un perímetre molt limitat. Ara mateix recordem que el bàsquet Menorca s'estrena dissabte a la pista del Cantàbria. Sergi Llull ha aixecat el primer títol de la temporada amb el Real Madrid. Ha estat la primera edició de la Supercopa de l'Euroliga. L'equip de Pedro Martínez es va imposar 89-93 a l'Olympiacos. El base maonès va portar 3 punts, un rebot i una assistència a la victòria. Més qüestions. La Barca de Menorca ha acabat segon al torneig Promaster de Quimper a França. 2 victòries i 1 derrota per a les de Pep Llorenç, que a més han rebut el reconeixement de la col·locadora i capitana Ivonne Martínez com la millor jugadora del torneig. Sentim el tècnic ciutadellenc i a l'oposada Jimena Fernández Galloso.
13: Molt bé, partit. El que passa que després hi ha hagut un moment que la capacitat de servei seu ens ha condicionat molt i ens hem trobat un equip local més fresc, que ha jugat més intens que nosaltres i els moments importants estan millor.
14: No hem sabido mantener la intensitat, demostrar agressivitat i un juego que estava molt cohesionado. Creo que nos hemos encontrado un Quimper que ha ido de menos a más durante todo el juego. Entonces creo que en este torneo nos ha dado tiempo a madurar mucho, a volver con buenas sensaciones a la isla y estamos listos para empezar la temporada.
10: La Barca completarà la pretemporada aquest cap de setmana a Ciutadella amb un doble enfrontament contra la Duna Padova italià. En futbol, doble derrota a la tercera federació. El Mercadal perdia 1-2 contra l'Arenal. L'equip de Lluís Vidal, de fet, va tenir l'oportunitat de salvar un punt. Hugo Begur va reduir diferències al minut 79, però Àngel Martínez va fallar un penal camí del minut 90. Per part seva, el mitjor va perdre 5-1 contra el Manacor dels menorquins Adri Marín i Josep Cardona, que va fer el 2-1. Luis Martínez va ser l'autor del gol mitjorner, que significava el momentani empat a 1. I acabam amb vela. Demà comença el Mundial d'Snipe, que se celebrarà en aigües del port de Mahó. Fins dissabte, 88 embarcacions de 21 països afrontaran un programa que contempla la celebració de 9 regates en 5 jornades.
0: Gràcies, Miquel Cardona. Precisament amb motiu d'aquest campionat de vela hi ha restriccions a la circulació pel port de Mahó. Des d'avui, durant tota la setmana, hi ha restriccions, atenció, durant el matí, però també durant el capvespre. I el darrer minut és per a la cultura, per parlar del Festival de Cinema de Temàtica Sexual La Boca Eròtica. Torna a l'illa. Ahir vespre es va inaugurar oficialment a l'Orfeo Maonès amb la projecció del curtmetratge El Cuento de una Noche de Verano, de Maria Herrera. Tot i ser la 9a edició, només les darreres 3 s'han organitzat a l'illa. Fins al 25 de setembre es projectaran 25 curts eròtics de 14 països diferents, la majoria dirigits per dones i, per tant, amb una visió molt femenina sobre la sexualitat, ho explica el director del certamen, Javier Muñiz.
15: Es un acercamiento a la sexualidad que lo que pretende también es informar, es educar, es hacer reflexionar, pero a la vez provocar, divertir, para sorprender, así decir, joder, este corto, joder esto, o jugar tal y cual. Creo que la sala está bastante llena y eso nos produce una satisfacción tremenda y bueno, tenemos 5 días por delante.
0: També s'han programat música en directe, debats i performance. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Són ara les 8:55 minuts. Moment per la cultura aquí a l'Informatiu Matí. Comencem amb una proposta ambiciosa que gira al voltant de la figura de Lleó XIV. Parla de la seva etapa a l'Església del Perú, del conclave que el va triar papa, i tot sota l'ombra dels abusos sexuals a l'Església. Santiago Rocaniolo ens ofereix una tasca d'investigació de 2 anys, on també l'autor, una de les veus més reconegudes de la narrativa hispanoamericana, ens parla de la seva història familiar. Ens ho explica Sandra Martínez.
1: D'un pare maltractador i absent, d'una mare religiosa, d'un Perú convuls entre el terrorisme i la corrupció, una mescla que ha sorprès el propi autor.
2: Conforme iba avanzando en una investigación sobre el actual papa y sobre su trabajo con los pecados de la Iglesia, porque se ocupaba del abuso sexual, de los delitos financieros, incluso de las mafias dentro de la Iglesia, yo también fui viviendo una experiencia muy transformadora personalmente. El libro me encontró en un momento de mi vida en que creo en bien pocas cosas.
1: Han estat 2 anys de feina d'investigació amb un prebost al centre, prebost com a missioner, prebost com a coneixedor d'abusos al Perú, prebost com a xai o com a llop. Qui ho sap, les intencions poden ser bones, però no sempre ho són els resultats.
2: Quizá sea un problema demasiado grande para cualquier papa. Quizá sea un problema más grande de lo que podemos ver. Pero si no se resuelve, es la autodestrucción de la Iglesia, ¿no? Es el suicidio de la Iglesia como guía moral y como educadora.
1: Una Església amb un greu problema, però on Rocaniolo hi veu encara exemples a seguir, veritat.
2: Tengo muchos amigos que son muy buenas personas y que se sientan en la cena, yo mismo me siento en la cena y te digo por quién hay que votar y cómo se resuelven todos los problemas del mundo. Pero no me voy a ir un mes a construir un colegio en un barrio pobre. Hay gente que dedica su vida a eso. Y toda esa gente es porque tiene algún tipo de fe en algo muy grande. Entonces, creo que eso es lo que muestra el libro, ¿no? Lo mejor y lo peor de los seres humanos.
1: El llibre també repassa tot el que va fer possible la tria d'un nord-americà per primera vegada a la història com a cap de l'Església Catòlica, un papa molt diferent al seu predecessor, perquè així també ho va decidir Francesc.
2: Es un papa que mide lo que mucho lo que dice, pero cuando lo dice está muy seguro. En un momento en que yo creo que vemos a líderes de grandes democracias defendiendo la guerra, la invasión y la violencia, y mucha gente, incluso gente no creyente, necesita una voz que hable desde la dignidad humana, desde la moral, ¿no? Aunque no suelta los titularazos que soltaba Francisco, eso sin duda.
1: Ens demanem si el pastor i los lobos ha provocat alguna reacció al Vaticà, al país dels silencis, com l'ha batejat l'autor, i la resposta és ben clara.
2: No, por supuesto que no. Lo que ha ocurrido con este libro es que he ido a buscar a las fuentes después de publicarlo, porque a mí lo que me importa es que las fuentes sientan que las he retratado con honestidad, que he contado las historias que me cuentan, los que me caen bien y los que no me caen bien también, que es un libro honesto, y que busca la verdad, incluso si la verdad me es incómoda a mí mismo.
1: El pastor i los lobos s'afegeix a la trilogia de Rocaniolo sobre l'Església Catòlica i el poder que va iniciar amb Abril Rojo, va seguir amb I líbranos del mal i acabar amb El año en que nació el demonio. L'acaba de publicar Seix Barral.
0: I arribarem a les 9, com cada dilluns, amb la nostra agenda cultural.
3: Començant ben fort, ja ho sentiu, amb aquest que sentiu de fons, ho vàrem anunciar a l'Auditorium, Guitarrica de la Fuente, el dijous. Obren portes a banda les 8, obre foc Maestro Espada i en acabar el Dominicà s'impujarà a l'escenari. Però, si el vostre estil, més o manco, a la mateixa hora, no és aquest, aneu al Jardí de la Misericòrdia, perquè aquests altres. Rock indie alternatiu, dijous a partir de les 7:30, en aquesta actuació inicial de la Setmana del Llibre al Català, que just comença el 24. Abans hi haurà contes, pregó, però sobretot, Roma Nacorí sense complessos, amb Nita, que sentiu de fons.

0: I són ara les 9 del matí. Repassem les qüestions més destacades. Des de les 7, els cotxes poden tornar a circular i estacionar per la plaça d'Esborn de Ciutadella. L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació executat fa un any, després que un jutge ho hagi ordenat per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. I connectam en directe a Gemma Carrasco. Bon dia. Ja hi han aparcat els primers cotxes.
1: Bon dia. Sí, així ja hi ha els primers cotxes aparcats a la plaça d'Esbord de Ciutadella i, de fet, diria que hi comencen a quedar ja poques places buides en aquesta hora. Són les 9 del matí, fa dues hores que la plaça s'ha reobert al trànsit després de 14 mesos sense circulació. I amb una diferència, però important, ara aparcar-hi és gratuït. Abans era zona blava. La imatge d'avui, però, tampoc no és exactament la d'abans perquè els cotxes han tornat, però les terrasses dels bars i restaurants es mantenen, de moment, tal com estaven, és a dir, que conviuen els vehicles, que conviuen aquestes terrasses amb vehicles i circulació. La reobertura arriba després d'un any de molta polèmica, amb mobilitzacions a favor i en contra de la transformació de la plaça i, com explicàveu, 22 empresaris van portar el cas als tribunals al·legant perjudicis econòmics i un jutjat va ordenar recuperar els cotxes com a mesura cautelar mentre resol el litigi. Avui els primers veïns que passen per aquí encara no s'acaben d'acostumar a tornar a veure cotxes en Esborn. Els escoltam.
2: Però és que hi hagués tant de cotxes, perquè dic és que no som prou conscients del que és Esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
3: És una llàstima. Jo estic d'acord que no hi hagi cotxes, el que passa que no es va fer bé. És l'únic problema que hi veig. Pou de més, seria molt millor sense cotxes, 10 vegades.
0: I dues manifestacions simultànies a Palma i Eivissa han rebutjat aquest diumenge els plans d'AENA que preveuen un augment dels passatgers als aeroports de les illes. Les entitats convocants consideren que les inversions previstes de més de 1.000 milions d'euros duran ampliacions desmesurades i insostenibles.
4: La concentració d'Eivissa ha estat una de les més multitudinàries dels darrers anys a l'illa, amb milers de participants.
5: Que m'ho deixin viure amb una mica de tranquil·litat i que no se perdi la nostra idiosincràsia.
6: Aena sempre fa el que li dona la gana i sempre ha fet el mateix, augmentant i augmentant i augmentant, i la illa ja no ho suporta més.
4: A Palma hi han participat prop de 500 persones, segons la Policia Nacional, 3.000 segons els convocants.
0: I el desplegament de la intel·ligència artificial ja té conseqüències reals en el territori. Els centres de dades imprescindibles per al funcionament d'aquesta tecnologia han augmentat un 24% en un any a Espanya.
4: Segons la patronal del sector, les empreses descarten ara nou projectes per mor de les limitacions d'un nou reial decret que ha aprovat el Consell de Ministres. La vocal del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Belén Bermejo, insisteix que el xoc dels centres de dades en el territori és immens.
7: Si nosotros en nuestra casa tenemos que enchufar un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, un smartwatch, eso multiplicado por las personas que hay en casa, pues vamos a imaginarnos que tenemos enchufados millones de ordenadores grandes, todos a la vez, a la corriente.
4: Es preveu que el 80% de l'energia que es consumeixi l'any 2030 a tot el món es destinarà als centres de dades.
0: I a Ceuta s'han viscut moments de tensió quan desenes de persones han llançat ous i pedres contra el cotxe de Júlia Ferreres, diputada a l'Assemblea de la Ciutat Autònoma.
4: Dins el cotxe que va quedar amb el parabrises de darrere romput sense retrovisors, a més d'altres destrosses, hi anava també un activista de la flotilla a Gaza.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia.
8: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Dia, amb Marta Garau.

0: Bon dia, benvinguts. Comencem la setmana. És dilluns 21 de setembre. S'acaba la pluja, de moment, i així el manco continuarà els pròxims dies. També remunta la temperatura, ho notarem sobretot amb les màximes, així que tot i que aquesta setmana comença la tardor, acomiadarem l'estiu amb calor. Començam, com dèiem, jornada i ho fem parlant de mobilitat. La setmana passada el Consell de Ministres, recordeu, va donar llum verda al projecte d'Hora 3 d'Aena, una inversió de prop de 13.000 milions d'euros a la xarxa aeroportuària espanyola per al període des del 2027 al 2031. És un pla que preveu un volum superior als 1.000 milions d'euros per les nostres illes amb intervencions i millora de les infraestructures a Palma, a Eivissa, Menorca i Son Bonat. Unes millores que suposaran un increment de les tarifes, parlant del 0,33%, i també un augment de passatgers, en concret del 1,8% per als pròxims 5 anys. Això suposa passar dels 33 als 35 milions de passatgers anuals. Ahir va ser un dia en què varen tenir lloc diferents manifestacions a Palma i a Eivissa amb motiu d'aquesta aprovació. Així que serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia, recordem avui és dilluns, amb els diferents representants parlamentaris. Parlam també de salut. Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que, segons la Societat Espanyola de Neurologia, Joana, pateixen 800.000 persones al nostre país. Bon dia.
1: Bon dia, Marta. Així és la causa principal de demència i representa un 70% dels casos. Segons els experts, entre un 5 i un 10% de la població major de 65 anys arribarà a patir o a tenir Alzheimer en el futur. Tot i que es tracta d'una malaltia que no té cura, cada vegada s'avança més a la detecció precoç i ara és possible detectar-ho en fases primerenques amb una anàlisi de sang. En tot cas, el Dia Mundial de l'Alzheimer també ve amb una polèmica afegida enguany, i és que recentment s'ha autoritzat l'ús de dos medicaments que eliminen del cervell la substància que la produeix, que és l'amiloide, i redueix el ritme de progressió de la malaltia. Uns fàrmacs que no són subvencionats pel Sistema Nacional de Salut, però que es comencen a aplicar al manco tres clíniques privades d'Espanya per un preu que oscil·la entre els 25.000 i els 50.000 euros.
0: Més del 30% dels cuidadors, la majoria dones, s'han vist obligades a reduir o ajustar les seves jornades laborals i un 12% han deixat la feina per poder cuidar a les persones que pateixen la malaltia. Tot d'una, saludam el neuròleg Javier Camiña. Referent al cap de setmana, podríem dir que ha estat un cap de setmana de vermedors. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Benissalem, ja escalfen motors. Més de 200 persones van participar en el concurs de trepitjar raïm i el grup guanyador, l'equip d'Antoni Moea, va aconseguir fer més de 3 litres i mig de brou. La festa arriba a la seva 60a edició i, en concret, la festa dels trepitjadors compleix un quart de segle. Escoltam a través de les diferents veus dels veïnats i participants com es va viure la jornada d'ahir al poble.
3: Han guanyat, ja n'hi ha primeres.
4: Els primers de tots han de trepitjar fort i els segons han d'intentar despejar el tubo.
5: En bon ritme i ho fot saber.
6: La sensació és com, no sé, és molt raro.
7: Jo m'agrada que després els peus se me queden com a blanets.
8: L'objectiu és donar valor a aquesta feina que s'ha fet antigament, més manual i més artesana.
9: Nova generació, que haurà. Si nosaltres no donem un poquet així.
2: I sense deixar de banda la bauxa i la festa, avui un altre motiu de celebració és que comença la Roda del Temps. De dilluns a divendres, després de Notícies Vespre, arriba aquest nou espai que posarà a prova la nostra memòria. Laura Arias i el seu equip vos animen a concursar des de casa i, sobretot, a passar una bona estona de nervis i adrenalina.
0: Després en parlam.
2: Avui vespre ja.
0: Sí, ja ha començat, eh? Tothom a devora el sofà, a devora la televisió, sobretot per concursar en directe també des de casa, que és molt entretingut. Un apunt més, si sou usuaris habituals del bus, a partir de les 10 vos contem els detalls d'una nova aplicació, Joana, que es posa en marxa, per cert, demà.
1: Sí, i que també serà molt pràctica, Marta. Els usuaris del TIP podran consultar la informació en temps real dels seus trajectes a través d'aquesta nova aplicació per als nostres telèfons mòbils. Demà dimarts, com dèiem, ja podrem descarregar aquesta aplicació en els nostres mòbils i mos permetrà saber en temps real per on passa l'autobús i consultar també les línies i parades favorita. És una eina per tenir el mòbil bona part de la informació que necessitem per moure'ns en transport públic per Mallorca. Per cert, que demà és el Dia Mundial Sense Cotxe, per tant, és una bona ocasió per descarregar-se l'aplicació i utilitzar
0: el... És veritat, un bon dia. Frase del dia, 9 i 9 minuts, quasi i 10 minuts, en què reflexionem avui?
2: I de la frase és del cantautor canadenc Leonard Cohen, nascut tal dia com avui, emperò, de 1934, i va dir que l'amor no té cura, però és la cura per a tots els mals.

0: I de què parla tothom, Xisco Nadal?
1: I de tothom parla de la nova biografia de Lady Di, de Lady Diana Spencer, que surt demà a la venda. Una biografia escrita per son germà. Goodbye.

0: to our country. Poden dir que hi ha llibres que arriben a les llibreries i prou, i n'hi ha que arriben en revoltats de misteri, polèmica i fins i tot robatoris. Aquest és el cas de les memòries escrites per Charles Spencer, el germà de Diana de Gal·les, que es publiquen aquest dimarts amb el títol The Swan Song, Diana, My Sister, la cançó del cigne, Diana, la meva germana. Spencer, que té 62 anys i que va pronunciar el famós discurs al funeral de la seva germana el 1997, on també va sonar aquest Candle in the Wind d'Elton John que ara escoltàvem, ha decidit trencar gairebé 30 anys de silenci per explicar la seva pròpia visió sobre Diana i sobre alguns dels episodis més controvertits de la seva vida. I el llibre ja està provocant reaccions de tota casta abans d'arribar a les llibreries. El Daily Mail n'ha anat avançant alguns fragments i un dels més polèmics explica una suposada conversa telefònica entre Charles Spencer i l'aleshores príncep Carles, poc després de la mort de Diana a l'accident a París. Segons el relat del germà, ell es va oposar que els seus nebots Guillem i Enric, que tenien aleshores 15 i 12 anys respectivament, caminassin darrere del fèretre de sa mare durant el funeral. Spencer assegura que Diana no hauria volgut sotmetre els seus fills en aquell calvari públic. En canvi, insinua que Carles sí que ho va voler fer per evitar que l'escridassassin al funeral. I és que en aquest context és quan, segons el llibre, Carles li hauria dit no te preocupis, aviat l'oblidarem. I Spencer també afirma que durant aquella conversa l'aleshores príncep sonava eufòric com si li hagués tocat la loteria en la mort de Diana. També afirma que la reina Elisabet II va voler restituir el títol d'altesa reial a Lady Di, però que ell va refusar-ho pel mal que va fer a Lady Di que li retirassin en primera instància. I Charles Spencer també narra un episodi desagradable entre Carles i Diana quan ell la va tocar a la cintura, tot just encetava en la seva relació, i li va dir que estava una mica grassoneta. I ja saben tots, malauradament, els problemes que va tenir Lady Di amb el tema de l'alimentació. Però la història té una segona part i una tercera. Buckingham ha respost, i no gens habitual que la Casa Reial Britànica entri en el terreny dels llibres. El comunicat de Carles III diu que el dolor per la pèrdua d'un germà pot ennuvolar la raó, afectar el judici i tenyir la memòria, fins i tot molts anys després. Tots els cronistes de Palau diuen que han vist a Cal Reis, Carles i Camilla, amb Ela Geminada, per cert. I encara hi ha un altre ingredient de pel·lícula més Ela Geminades. Fa uns anys, fa uns dies, quatre exemplars d'aquest llibre varen ser robats d'un camió als Països Baixos. El vehicle transportava milers de còpies per vendre, però els lladres només se'n varen endur quatre llibres que anaven embolicats amb una cel·lofana negra per evitar que se'n conegués el contingut. La policia neerlandesa investiga el robatori. Què vos sembla? No només que tant d'any després tornem a posar Lady Di o Lady Di portada i que se robin llibres per sa gent, ses ganes que té de llegir-lo. No sé si vosaltres fareu coa per comprar aquest Swan
1: Song. Però seran unes memòries interessants, eh? Jo crec que sí. No sé si arribar a fer coa, però crec que seran unes memòries molt interessants. De totes maneres, i planteix també la pregunta, superarà la monarquia britànica aquest nou tràngol? En sentit que han superat traïció, han superat gelosia, han superat diferents episodis, però aquest pot ser una publicació bomba.
0: Jo no crec que faci trontollar la monarquia. Ara que Lady Di és la kriptonita de la Casa Reial Britànica, és un fet.
2: Jo no sé si farà trontollar els ciments de la monarquia, però sí que crec, o espero i desig, que quasi 30 anys després, crec que l'any que ve farà 30 anys que es va morir, i del món, l'univers o el seu germà li facin justícia, perquè crec que no se li ha fet la justícia que necessitava o que se mereixia aquesta dona que degué passar no un calvari, un infern en el costat d'aquest senyor que ara és el rei i que precisament perquè el rei se li han tapat moltes coses que a una altra persona no se li taparien. Se li han tapat en el seu germà que és príncep que no se li han hagut de tapar a ell que és el rei.
1: Escàndol amb el seu germà. És que és vera, la llista és molt llarga. Incògnites sobre la mort de Lady Diana. O sigui, la llista és potent i és llarga. Ara bé, què suposaran aquestes memòries? Home, jo crec que el Regne Unit no passaran desapercebudes ni molt manco, que el debat està servit.
0: Recordem que va ser una de les grans crisis institucionals que va viure la monarquia britànica quan Lady Di va morir, per que fet que varen estar tres dies sense dir que aquesta boca és meva, fins que el que era un clan popular, aquella plaça que hi ha davant Buckingham Palace, plena de flors, d'ossets de peluix, de gent plorant a les totes, jo estic convençut que Diana Spencer no era una carmelita descalça, però el que queda clar és que Carles d'Anglaterra és un peça que tota sa vida va fer el que va voler sense respectar sa gent que tenia al voltant, i és un fet. Hi ha un tema. Jo crec que el germà ha parlat per dues coses. Jo crec que té molt a veure en sa tornada des nebot, no ara sa tornada perquè el llibre ja està escrit, sinó quan va entrar tant el nebot petit, que recordem era suet dret de Lady Di, i segona per sa sèrie que varen fer a Netflix. Ses dues darreres temporades, sa versió edulcorada que varen donar des paper de Carles d'Anglaterra
2: a The Crown,
0: en sa gestió de sa mort de Lady Di, jo crec que va acabar d'empipar a sa família, d'aquest dir, escolta, ja sabe d'aquest plantejament obscè que s'està fent des de segon quins mitjans i des de segon quines institucions, i ha arribat el moment de contar-ho. I és un fet que Carles d'Anglaterra, allò que estava era gelosíssim de sa fama que tenia sa seva dona, era el típic senyoro, ja ho és, pobret, cadascú com és, que no ha pogut entendre que tot i ell sa príncep va haver d'esperar tota una vida per regnar, i ara després que sa seva dona li fes ombra, ell no ho va dur bé. Per això Camila, la reina Camila, en el seu moment opta per un discret segon plànol, i ses coses són com són.
2: Fa 29 anys que va morir, en guany li diria que hagués fet, o hagués complert per juliol, 65 anys, en tenia 36 quan va morir. Si en 36 anys se va aconseguir, i ho diré en castellà, ponerse el mundo por Montera, que no hagués fet en 65 anys. Lo que mos han perdut d'aquesta dona, i que segurament hagués destapat aquesta dona o hagués aconseguit i remoure aquesta dona.
1: Afegiré una qüestió que jo crec que serà interessant. A banda de que aquestes memòries d'en Charles Spencer jo crec que deixaran algun titular potent, crec que és un fet que aquesta ho fa sense cap tipus d'interès. Simplement per intentar...
0: Home, gratuïtes no són les memòries.
1: Però... No, és evident, clar, que generarà uns ingressos importants, però jo crec que el que hi ha darrere d'aquest home que sempre va estar present, que sempre se va mostrar molt afectat per la mort de la seva germana, al marge del suposat interès econòmic que hi ha, jo crec que és una cosa que ha fet aquest home de cop, perquè necessita tancar aquest episodi, necessita que se faci justícia.
0: I que Buckingham ja hagi fet un comunicat abans que sortís el llibre, que poses pegat
2: també diu qualque cosa.
0: Abans que arribat la ferida, també diu que n'han après, ja estan fent allò que s'hi diu damage control, control de danys.
1: Exactament.
0: Abans que el llibre surti.
1: Exactament.
0: Perquè una vegada més, Carles d'Anglaterra no surt molt ben parat.
1: I d'on volem?
2: I fixa't, això que has dit tu, de que en aquestes memòries explica això que va haver de... Per lo que varen haver de passar aquests dos nins, perquè eren dos nins,
1: sí, aquella imatge anant del darrere, darrere el baúl, ningú l'oblida.
2: Per ventura, ara, que també hi ha una mica de mala maror amb en Henry, qui sap si també aprofitarà per explicar com va viure ell aquest assumpte.
1: Segur que seran unes setmanes molt interessants.
0: Pensa que ell i la Meghan Markle estan preparant un documental sobre l'aniversari de la mort de Lady Di. No s'ha escrit encara la darrera pàgina. Després en parlarem.
1: En tot cas, serà un dels temes que abordarem avui al programa, com heu vist, i probablement a partir de la publicació de les memòries sortiran moltíssims de titulars dignes d'anàlisi. Així que això i moltes coses més en la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortesà, Alejandro Rubio i Maria Antònia Esquina a la producció en setembre la setmana. Even though we try, i ja. The truth brings us to tears, all our words cannot express the joy you brought us through the years. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 9 i 29 minuts. Avui és dilluns, començam la setmana i ja sabeu, els nostres oients i espectadors més fidels que el dilluns tenim temps de tertúlia. Avui amb els diferents representants parlamentaris, en ordre de representació al Parlament, saludam per part del Partit Popular Pedro Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Del Partit Socialista, Carles Bona, bon dia.
2: Bon dia.
0: Vox confirma que no ha pogut assistir en aquesta tertúlia. Saludam ara Marta Carrió, de Més per Mallorca. Bon dia, Marta.
3: Molt bon dia.
0: I ens escolta la senyora Joana Gomila, de Més per Menorca. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Avui parlam de mobilitat, començam aquesta tertúlia parlant de mobilitat. El Consell de Ministres, com sabeu, la setmana passada va donar llum verda al projecte DORA 3 d'AENA. És una inversió important de 13.000 milions d'euros a la xarxa aeroportuària espanyola per al període des de 2027 a 2031. És un pla que contempla un volum superior als 1.000 milions d'euros per aquí, per les Illes Balears, amb intervencions, millora de les infraestructures, tant a Palma, Eivissa, Menorca i Son Bonet, i són unes millores que suposen, per una banda, un increment de les tarifes, parlam del 0,33%, i també un augment de passatgers, en concret del 1,8% per als pròxims 5 anys. Ahir va ser un dia en què van tenir lloc diferents manifestacions a Palma, a Eivissa també, motiu de l'aprovació d'aquests plans d'AENA. Així que començam per fer aquesta pregunta. Consideren que l'aprovació del pla és positiu per la gestió del trànsit aeri de les Balears? Senyor Álvarez, comença per vostè.
1: Sí, a veure, des del Partit Popular consideram que no és positiu per les Illes Balears. És a dir, des del Partit Popular estem a favor de totes les millores que se puguin fer a les nostres infraestructures aeroportuàries en l'àmbit de la seguretat, però estem totalment en contra d'aquest DORA 3 que està apostant pel creixement desmesurat de les arribades a les tres principals portes d'entrada a les Illes Balears. Estem en el costat de la ciutadania. La ciutadania hi va demostrar amb un clam alt i clar que està en contra d'aquestes ampliacions dels aeroports, unes ampliacions que tenen un nom i un llinatge, un nom Partit Socialista, llinatge AENA, i veiem per exemple, que malgrat s'hagi aprovat aquest DORA 3, actualment l'aeroport de Sant Joan, per exemple, ja està en un procés d'ampliacions. El mòdul A i el mòdul D de la terminal estan ampliant passarel·les d'embarcament, de contacte amb els avions, i és evident que aquesta política des del Ministeri de Transports, des d'AENA, va totalment en contra de la línia d'acció que s'ha adoptat en aquesta comunitat autònoma durant els darrers 3 anys i mig. Aquí estem amb una estratègia de contenció, estem amb una estratègia només de créixer en valor però no en volum. De fet, duim dos estius, dos juliols consecutius, amb una baixada de la pressió turística, i evidentment el camí que ha adoptat el govern Sánchez és el camí equivocat. Jo he sentit, de fet, durant aquest cap de setmana, moltes mentides, moltes ganes d'embuer per part del Partit Socialista parlant d'aquests aeroports s'adapten a la capacitat turística d'aquestes illes, i no és així, no és així perquè s'han prohibit els plurifamiliars, no és així perquè no s'està augmentant la capacitat hotelera, i 715.000 places són, diguem, responsabilitat absoluta del govern anterior, i la pregunta és molt clara. Si realment, per exemple, des de l'esquerra se val un decreixement en aquest cas, per què s'aposta per aquesta ampliació dels aeroports? Únicament se mos està tractant com una caixa registradora.
0: Senyor Bona, respecte al pla DORA i les seves inversions i el que suposa per les Balears.
2: Sí, nosaltres deixar clar que des del Partit Socialista ens oposam a qualsevol mesura que impliqui un increment del tràfic de viatgers a les Illes Balears. Però el que ha quedat clar, la gestió de tot aquest DORA per part de les Illes Balears, és que la senyora Proens va mentir a la ciutadania de les Illes Balears quan va manifestar que el govern de les Illes Balears no havia estat consultat per l'elaboració d'aquest document, perquè de fet fins i tot aquest cap de setmana hem vist que existia una carta del govern de les Illes Balears on es reclamaven precisament més inversions per als aeroports de les Illes Balears. I deia la senyora Proens que 50 milions de passatgers és una xifra que espanta, i de fet deia el senyor Álvarez que s'està preveient un creixement desmesurat. Bé, com bé que sapiguen quines són les xifres. El 2023 hi havia 44 milions de passatgers. Ara, el 2025, només 2 anys més tard, ja tenim 47 milions. Han crescut 3 milions de passatgers en 2 anys de govern de la senyora Proens. I el 2026 duim un creixement interanual que ja supera el 2% i que ens situarà per damunt dels 48 milions per aquest 2026. Per tant, pràcticament ja hi som, en aquests 50 milions de passatgers que preveu AENA per l'any 2031, que encara queden 6 anys. Per tant, si la senyora Proens segueix governant, aquesta previsió de 50 milions de passatgers, el que passarà és que es quedarà curta, i això sí que espanta. Deia el senyor Álvarez, això no respon a les polítiques que es fan des del govern de les Illes Balears. Miri, per favor, que es fa des del Consell d'Eivissa, en quant a promoció turística. Una ruta a Eivissa-Nova York prevista per maig del 2027. Miri, per favor, que es fa des del Consell de Mallorca. Ruta Abu Dhabi-Palma promocionada a Fitur aquest 2026 i enguany ha augmentat a 3 freqüències setmanals. Una ruta Montreal-Palma que ha començat aquest juny del 2026 i una ampliació de la ruta Nova York-Palma amb un increment d'un 50% de passatgers ja des de l'any passat, des del 2025. Tot això amb gent, òbviament, que arriba a l'estiu. I tenim declaracions del vicepresident, el senyor Antoni Costa, que diu que l'objectiu del govern és créixer en temporada baixa. I una de les coses que demana precisament la senyora Proens en aquesta carta dirigida a Aena és una davallada de les taxes aeroportuàries. Què diríem si es proposés una davallada de l'ecotaxa? Seria una crida clara a que venguessin més turistes. Una davallada de les taxes aeroportuàries implica exactament el mateix. Més aerolínies voldran venir. De fet, el govern d'Espanya té una guerra amb el president de Ryanair que li reclama que davalli les taxes i el govern d'Espanya no vol. I, de fet, el que s'ha fet és un augment de taxes. Però la davallada de taxes que demana el govern de les Illes Balears el que mos duria és a un increment que encara espantaria més la senyora Proens, que ni tan sols saps quant de passatgers arriben a les Illes Balears i demanen la cogestió aeroportuària.
0: Senyora Carrió, sobre el pla d'hora, sobre el que suposa, recordem, increment de les tarifes del 0,33%, augment de passatgers del 1,8%, però unes millores que també serviran per, sobretot, millorar les infraestructures, les pistes d'aterratge, etc etc. Quin és el seu anàlisi?
3: Però des de Més per Mallorca està claríssim que estem absolutament en contra des d'hora que presenta el Ministeri, no? Jo crec que està claríssim quina és l'aposta Més per Mallorca, per una qüestió molt clara, i és perquè hi va la vida de la gent d'aquest país. És a dir, ja no hi poden pus. Hi va poder viure a casa nostra. I, per tant, nosaltres fem una aposta claríssima presentant una llei de cogestió. Una llei on el nostre país, és a dir, les nostres institucions, diguessin clarament, no amb cartes que no saben si menteixen o no menteixen, no amb històries amagades, sinó amb informes vinculants, que és el que aprovàrem en el Parlament de les Illes Balears fa poc mesos, quin és el volum i quina és la capacitat que nosaltres volem tenir, no?, a nivell d'interilles. I sobretot per una cosa caríssima, i perquè moltes de vegades també s'ha dit que, que aquestes millores, no?, aquests augments estarien vinculats també en els vols interilles. No se necessita una ampliació de l'aeroport per fer una priorització de la mobilitat de ciutadans de Menorca, d'Eivissa, de Formentera, no?, i també de Mallorca, que ha de ser, de qualque manera, l'eina que representi el nostre aeroport i no està pensat amb molt manco per les prioritats de la gent del nostre país, està pensat per una qüestió econòmica, no?, per treure-hi dos bés. I va en conveniència en el final, no?, ben que dir, tenim una contenció que manifesta o una suposada contenció que breveja constantment, no?, el Partit Popular, però tenim un creixement de turistes continu des del 2023, hi ha un creixement de places, les famoses 150.000 places venen de la legislatura del Partit Popular d'en Bauçà, que se va varen implantar en aquell moment i que se varen incorporar en les modificacions. I una cosa claríssima, claríssima, claríssima, i és que quan plantegem, no?, un creixement en temporada baixa, estem plantejant creixements, per tant, va en correlació, no?, i en conveniència el creixement de l'aeroport, és a dir, l'estat i el govern d'en Amargar Proens. I també jo crec que és fonamental, no?, plantejar que se va derogar l'única eina que teníem aprovada des del 2022, que era una eina que permetia el decreixement de places turístiques, i el Partit Popular la va derogar. I llavors es poden parlar de contencions que no són vera, no?, d'ampliacions que van en consonància d'aquestes contencions que no són vera, però la realitat és que necessitem baixar nombres de fa per més de 15 anys, a on el nostre producte interior brut era més elevat i el nombre de turistes era 10 milions menys. I és la demostració que ni més turistes, ni la retaila de més qualitat de turistes, ni, és a dir, és un model que a dia d'avui s'ha demostrat fracassat i que necessitem alternatives diferents perquè nosaltres puguem tenir un país ric i puguem poder tenir una bona vida que nostra.
0: Senyora Gomila, l'escoltam.
4: Bueno, no hi ha cap dubte que és necessari sempre fer millores, tant per seguretat com per als viatgers en els aeroports, però això no ha d'implicar l'ampliació dels aeroports de les nostres illes, perquè al final sempre aquestes ampliacions el que representen és que venguin més turistes i que hi hagi més oferta comercial. perquè s'està veient que moltes d'aquestes millores que es van fent en els aeroports no estan pensades per residents. Avui, per exemple, l'ampliació mateixa de Palma, s'han ampliat molta zona comercial, però en canvi els que viatjam entre illes han fet, en teoria, una nova connexió que quan arribam a sortides hem de cercar un ascensor quan el trobam, després hem de davallar baix. Això és una manera de fer que els residents tinguin facilitat per poder viatjar entre illes? No. Això el que fa és complicar-nos la realitat quan arribam, per exemple, a l'aeroport de Palma. Estem veient que es posen moltes zones comercials a Palma i també a Menorca i llavors es lleven, per exemple, bancs per poder seure la gent que espera o no s'ha pensat en una sala d'espera a l'aeroport de Palma per als malalts de càncer, que és una demanda dels qui es desplacen des de Menorca, des d'Eivissa i Formentera, quan han hagut de venir a Palma pels seus tractaments i necessiten uns espais amb més intimitat, amb més silenci, amb més comoditats. Llavors, no. El que es pensa quan s'amplia un aeroport o quan es fan millores a un aeroport és pensar amb el turista, no pensar amb els residents, ni pensar que els residents som els qui necessitem aquestes instal·lacions per poder sortir de casa nostra. Quan hem d'ampliar tarifes, es pensa també amb els residents. Quan es pensa en ampliar vols, només en l'estiu, que moltes vegades és quan els residents també no poden viatjar perquè justament

0: l'aeroport han batut rècords, 114.000 passatgers més, 1,8%, ai, perdó, 760.000 usuaris, 1,8% més que el 2025. Això és contenció, no, senyor Álvarez, això no és contenció. Mentre vostès van dient que fan contenció, que evidentment es demostren que no són eficients, des de Maresme a Menorca demanant que les obres o les millores que es facin als aeroports siguin per als residents, pensades per als residents, que faguem una comissió per poder xerrar des del compte del resident perquè beneficiï en els residents d'haver i no sigui una manera que les companyies pugin el preu dels bitllets i que com que la nostra via de sortida, tota millora d'aeroports ha d'anar enfocada sempre en els residents.
1: Pot, senyor Álvarez, respondre a la senyora Gomila sobre aquestes qüestions i preguntes que feia sobre el concepte de contenció.
2: Sí, el concepte de contenció nosaltres el tenim molt clar. Estem parlant de créixer en valor, però no créixer, perdó, de créixer en valor i no créixer en volum. El senyor Bona, per exemple, feia referència també a Nervals de Abu Dhabi, Nervals de Montreal. Jo, per exemple, crec que apostar per unes connexions que ens donen un turisme de més qualitat redunda en l'economia de les Iables. Apostar per una desestacionalització del nostre sector turístic redunda amb un millor mercat laboral, amb una millor estabilitat per la gent que fa feina en aquestes quatre illes. Però, clar, aquí hi ha diverses qüestions que hem de posar damunt la taula. S'està projectant l'ampliació de l'aeroport de Menorca, s'està projectant una duplicació de l'aeroport d'Eivissa amb una infraestructura absolutament faraònica per la situació que té la principal illa de les Pitiuses. El Partit Socialista ens parla de que s'oposa en el creixement turístic, també s'oposa a la cogestió aeroportuària, com ho ha demostrat, i és difícil mantenir totes aquestes premisses o totes aquestes versions amb una situació conceptual bastant recordant. Nosaltres ara, per exemple, aquesta setmana des del Partit Popular han demanat que comparegui AENA, que comparegui Maurici Lucena, el president d'AENA, que és un càrrec polític de l'administració de l'Estat, a la Comissió d'Insularitat, per explicar quina és aquesta versió, quines són les intencions del Ministeri de Transports amb aquestes obres. Nosaltres estem a favor de les obres. El que no pot ser és que s'amantesqui a la ciutadania. Aquesta setmana jo entenc que ha estat una setmana horribilis per al Partit Socialista perquè en manco de tres dies se'ls ha plegat, diguent, dues mentides garrafals. En primer lloc, amb el tema de la normativa europea d'habitatge i en segon lloc, sobre que se va consultar a la presidència dels governs a les Illes Balears envers l'ampliació dels aeroports. És veritat que se va consultar, però ha quedat demostrat a través de la Conselleria de Mobilitat que el govern balear va demanar que aquestes ampliacions no fossin lligades a un increment de passatgers i sí a la seguretat. Per tant, jo recomanaria, sobretot aquí, a l'oposició, que si se vol fer oposició, se sigui un poc coherent i s'intenti deixar de fer el ridícul.
1: Senyor Bona.
3: No, aquí el senyor Álvarez el que ha de recordar les paraules de la senyora Proens, que va dir que no coneixia aquest document i que les Illes Balears no havien estat consultades. Fet que és mentida, perquè
2: aquest
3: a més
2: document
3: és contrari a llei.
2: És un document
3: Álvarez
2: oficial de la Conselleria de Mobilitat Territori, sí, sí. I s'ha fet públic aquesta setmana, se va fer públic el divendres. Deixin de mentir, deixin de fer ridícul.
3: Clar, està a l'abast. La senyora Proens diu que desconeixia. La senyora Proens desconeixia què fer. Com fa declaracions.
2: La senyora Proens no és la Consellera de Mobilitat. El govern és un òrgan...
3: És un òrgan col·legiat. Quan parla de les Illes Balears, i si no, que no digui que no s'ha consultat a les comunitats autònomes, perquè és un fet que, a més, està estipulat per llei, que s'ha de consultar a les comunitats autònomes, on les Illes Balears no s'oposen en cap moment en aquestes previsions d'AENA. I, de fet, no mos sorprèn que no s'oposin, perquè el ritme de creixement que s'adú en les infraestructures actuals i la promoció turística que fa el govern de la senyora Proens, els Consells Insulars del Partit Popular i Vox, va per aquest camí. De fet, va per una via molt més ràpida. Ja estem. Hem passat de 44 a 47 milions l'any passat i arribarem a uns 48 milions de passatgers. Ja hi som a tocar, en els 50 milions que espanten a la senyora Proens, que ni tan sols sap quant de passatgers passen per els seus aeroports. Diu que el govern de les Illes Balears no va demanar cap increment de passatgers.
2: Si
3: una davallada de taxes aeroportuàries, senyor Álvarez, una davallada de taxes aeroportuàries, una política de promoció de noves rutes que venen en l'estiu, perquè es Palma-Nova York no és en hivern, es Palma-Nova York és en l'estiu. I la política del senyor Costa, que diu que l'objectiu del govern és créixer en temporada baixa, com vol que no augmenti el nombre de passatgers? Si és el que estan demanant des de les Illes Balears, que hi hagi
2: senyor
3: un increment...
4: Jo crec que en el final, aquí enganam a totes bandes.
2: És que no podem enganar d'aquesta manera.
4: Enganam de totes bandes, perquè una banda, uns enganen, el Partit Popular enganen en sa cara tapada, dient no, nosaltres estem fent contenció, aquí tenim una àrea de contenció, i aleshores tens més passatgers cada any, més ampliació de turistes...

0: creixement en tots els mesos, ben que dir, la contenció res, és a dir, l'estàs plantejant, no hi ha contenció, hi ha creixement, punt i final.
1: Fa dos anys que estem reduint a la pressió turística durant el mes de juliol. Deixin de mentir, que són estadístiques oficials,
0: això,
1: per favor.
0: Això no és vera, perquè s'amplia el mes de juny. Per tant, si tu me fas un pico el mes de juny i me fas una davallada de 0,00 el mes de juliol, estem exactament igual. I hem escampat la saturació i el malestar continuat els mesos d'hivern. No hi ha pràcticament cap mes que tu no tinguis a casa teva una sensació de saturació. I això és així. I ho fan a cara tapada. I llavors es tenim a Ena, que ho fa a cara absolutament descoberta, i te planteja i te diu, ah, aquest model tapat que tenim aquí, que el Partit Popular diu que és contenció, jo el veig, perquè no soc beneit, i mira les dades i sé que hi ha aquí darrere. Doncs te planteja una ampliació perquè te diu que van concordar-s'hi. En el final, el que estem fent és mantenir un model econòmic que mos empobreix dia a dia. Perquè parlant cada dia, he sentit mil vegades en el Partit Popular, la senyora Álvarez ho deia ara, de creix en valor, no en volum. Miri, senyor Álvarez, creixem en volum i no creixem en valor. Perquè això, el valor, no se mira en que un empresari guanyi 3.000 milions d'euros més o 100 milions d'euros més en una temporada turística. El valor se mira en com viu la població o com vivim els residents, amb un indicador com és el producte interior brut. I vivim pitjor que fa una dècada i el nostre indicador de producte interior brut ha caigut en picat. Per tant, a mi, que un, dos, tres, quatre o cinc empresaris perquè creixem en valor en gasto turístic, cobrin més, és que me resulta absolutament insignificant. Molt... Quan la població viu pitjor.
2: Molt breument, tenen vostès arguments en comú respecte que tothom vol una millor gestió, no? De la mobilitat, de l'arribada de turistes, de la congestió que vivim cada estiu. Una reconsideració de què pla d'hora podria ser viable posant d'acord les postures dels partits, no sé si això se podria contemplar en un futur, posar els punts d'acord que tenen els partits, o lluitar contra N és lluitar contra un titan, no sé, planteja aquesta pregunta.
1: No és lluitar contra un titan per el simple fet que s'estat el 50% d'ANA, però el que no se pot fer és construir relats en base a mentides. El Consell de Mobilitat, com he dit abans, va fer públic un informe que s'havia fet en el Comitè de Coordinació d'Aeroportuaris i Illes Balears, a la qual se demanava que aquestes inversions no fossin lligades a l'increment de passatgers. I, a més, llavors tenim la situació de que les Illes Balears ha un ampli consens, l'únic en el qual no hi forma part del Partit Socialista, per aquesta aposta per la cogestió aeroportuària. Que aquesta comunitat autònoma tingui veu i tingui vot a la gestió de la seva principal porta d'entrada.
2: Senyora Gomila.
3: Bueno, el senyor Álvarez diu el PSOE no vol estar i no està d'acord en la cogestió aeroportuària. Tampoc ells han estat d'acord en fer una comissió per poder xerrar des descompte de resident i perquè les companyies no mos prenguin els pèls i vagin augmentant el descompte de resident a costa de que l'estat hagi de pagar més doblers per aquest descompte de resident. Per tant, senyor Álvarez, vostès ara no es posin com a salvadors perquè realment també és hora de la veritat. Moltes vegades tampoc no hi són i la cogestió ja han arribat ara, després de que més per Menorca i més per Mallorca insistíssim en el tema, a la fi han arribat vostès pujant el carro, però fins ara no hi eren. I respecte en el tema que deia el senyor Álvarez de créixer en valor i no créixer en volum, la frase aquesta els hi queda perfecta quan la diuen i la repeteixen per veure si la gent ho entén, però de moment segueix augmentant la pressió turística. Tenim que créixer en valor perquè vindrà gent de Dubai. Nosaltres mos és igual si ve de Dubai o del Congo, mos és absolutament indiferent, perquè resulta que el que farem és tenir més turisme. I reduir la pressió turística, senyor Álvarez, es miri les estadístiques, el manco a Menorca, vostès com que tal vegada és que Menorca no se la miren i la deixen de banda, a Menorca han augmentat el nombre de passatgers i han augmentat el nombre de turisme. I això no ha donat ni major estabilitat ni millora salarial, sinó que el que han fet és de cada vegada ser més pobres, perquè cap benefici no va damunt dels treballadors, de cada vegada el cost de vida és més car, de cada vegada augmenten els lloguers, de cada vegada que vivim a Menorca som més pobres. Per tant, el fet de que hi hagi turisme o més turisme no dona més benestar en els residents. Llavors, s'han de fer millores en els aeroports, sense cap dubte, però la prioritat ha de ser sempre els residents, que som els que necessitem l'aeroport per poder sortir de casa nostra.
1: Ja m'agradaria fer una petita...
2: Molt breument, perquè hem de canviar de qüestió.
1: Una petita observació a la senyora Gómez. La diuen que la llei de cogestió aeroportuària és gràcies a Més per Menorca i Més per Mallorca. Estic completament d'acord.
3: Sense
1: cap dubte. Però aquests dos partits no haurien arribat a port si no haguessin obtingut, diguem, el suport del Partit Popular per prendre aquest camí.
0: I espero veure què fa el Partit Popular en el Congrés dels Diputats.
1: No haurien arribat a
3: enlloc.
0: Anem a veure ben què fa el Partit Popular en el Congrés dels Diputats i llavors us parlarem.
1: El que no pot ser és que tinguem, com dèiem, aquesta posició d'AENA amb un 51% de poder per part de l'Estat i recorreguem en el principal partit que...
0: Veurem a Madrid què passa, senyor Álvarez.
1: En el principal partit que està governant a Madrid, que té en el seu poder la direcció d'AENA, que en lloc d'anar a tocar la porta del Ministeri de Nòscar Puente, en lloc d'anar a tocar la porta de Ferraz o de la Moncloa, fan tuits i van a manifestacions, i això és completament...
0: Veurem què passa a Madrid, perquè ja en sabem de PP-PSOE.
4: Jo li diré el que passarà a Madrid, perquè s'ha dit aquí que el Partit Socialista està en contra de la cogestió aeroportuària, això és absolutament fals. De fet, el govern d'Espanya està promocionant la cogestió aeroportuària, senyor Álvarez, escolti que aprendrà alguna cosa. El govern d'Espanya promociona la cogestió aeroportuària a Catalunya, en el País Basc i a Canaris. Se demanin per què.
1: Senyor Bona, no per favor, la supervivència, senyor Sánchez, en Jordi Espanyol.
4: L'únic que demana el govern d'Espanya, senyor Álvarez, és que sigui a través d'una llei que sigui constitucional. Ara, si vostès volen fer descarrilar aquesta possibilitat de cogestió, estan anant per el bon camí. I no necessitem una ampliació d'infraestructures per arribar als 50 milions. Mos basta amb la gestió de la senyora Proens, que hi arribarà probablement abans que acabi la legislatura.
2: Plantejo un segon punt de debat. Tenen vostès un minut per respondre, si li sembla. Feim una ronda de valoracions sobre unes xifres que van sortir la setmana passada, i és que Balears acabava de fer història en superar per primera vegada les Illes Canàries a la xifra de migrants en situació irregular arribats per mar des de que se tenen registres. És una de les conclusions del balanç quinzenal d'immigració irregular del Ministeri de l'Interior, que recull les dades d'entre l'1 de gener i el 15 de setembre de 2026. Parlam de 5.627 persones que van desembarcar a les costes de Balears, una xifra que contrasta les 5.592 registrades a Canàries. És una diferència de 35, però és una diferència que mos du a plantejar-nos si amb aquesta xifra sobre la taula com s'hauria d'abordar aquesta qüestió per poder millorar la gestió de les arribades.
1: Per començar, des del Partit Popular consideren que s'ha d'abordar en lleialtat institucional. Això, el primer de tot. Com bé deia, amb aquestes xifres de 5.600 arribades estan superant les Illes Canàries. És una situació que no admet excuses, que necessita una actuació i que no poden continuar mirant de cap a una altra banda des de les administracions. La pregunta és què ha de passar, en aquest cas, perquè el govern d'Espanya actuï. Fronteres, com tots sabem, és una competència de l'Estat. Fa anys que des de les Illes Balears i també des del Congrés dels Diputats s'està advertint que la ruta algeriana, que és una de les rutes més perilloses per les persones migrants, està en constant creixement. Que s'està advertint que aquests sistemes de protecció del menor estan en un camí cap al col·lapse, tot i haver-se reforçat els seus recursos. I clar, les Illes Balears estan esdevenguent la frontera sud d'Europa, la principal porta d'entrada de la migració irregular. I llavors tenim damunt la taula també aquesta qüestió dels informes, que el propi president del govern en el Congrés dels Diputats va desvetllar sobre entrades massives, se referien a les Illes Balears i no a Canaris. Clar, tenim un govern liderat per una persona que opina de si necessiten ajuda que la piden o eso a vives, que ha de passar les Illes Balears perquè s'actuï perquè s'actuï en benefici de les nostres administracions.
2: Temps.
1: Està clar de que s'ha ignorat a les Illes Balears, però en la seguretat de Balears i amb aquest drama humanitari no s'hi ha de jugar.
2: Senyor Bona?
4: Sí, és un titular enganyós, perquè de fet Balears es manté amb els nivells de l'any passat, només té una pujada d'un 2,4% de 144 només persones. El que passa és que Canàries té una davallada de més del 55% en arribades. I això, lamentablement, probablement d'aquí final d'any canviarà una altra vegada i tornarà a pujar a Canàries, perquè el bon temps continuarà allà i aquí pues, continuarem amb aquest nou clima que s'ha instal·lat, no, d'estius insuportables, i ara mos arriba aquesta temporada de tempestes que farà que arribin manco embarcacions. Jo crec que aquesta davallada, però, de Canàries, crec que sí que és un motiu per veure que les polítiques que s'estan duent des del govern d'Espanya estan funcionant. En canvi, les que proposa el senyor Feijóo, que ha fet un enduriment del seu discurs fronterer, que van en la mateixa línia de les que té ja la senyora Meloni a Itàlia, són precisament les que no funcionen, perquè Itàlia continua tenint el rècord d'entrades il·legals a la Mediterrània, i de fet l'any passat Itàlia rebia el doble d'immigrants que Espanya, però tot i així Espanya en retorna més en els països d'origen, perquè aquest és el fruit de la política d'acords amb els països de partida d'aquests immigrants, que fa que Espanya pugui retornar més gent, perquè el que vull recordar és que el 80% de la gent que arriba a Balears al cap de 3 dies ja no és a Balears. I, sobretot, lamentar el que darrere aquesta davallada d'arribada d'immigrants, el que hi ha també és un augment del 15% del nombre de morts, perquè al final aquesta gent s'està jugant sa vida quan arriba a Europa.
2: Un minut també per la senyora Carrió.
0: Jo crec que són dades absolutament negatives. Arribin a on arribin. I aquí crec que està la gran diferència, ben que dic, que arribin a la costa Canari, que arribin a les costes de Balears o que arribin a la frontera de Ceuta, que arribin a qualsevol costa, és un drama. És a dir, és un drama en si mateix, perquè el drama no està en les dificultats que pugui tenir l'administració pública en gestionar això. El drama està en la quantitat de vides que se perden a la Mediterrània i a la resta d'oceans i en el per què hi ha aquest fenomen. Jo m'agradaria també tenir una cosa, destacar una dada que crec que és important. Estem parlant del 17% del total de la migració. És el que té més impacte, certíssim, perquè és el que demanda, és a dir, és el que mos crida més a nivell de drets humans, perquè és la migració més pobra que, a més, migra posant-se en perill la vida pròpia i la vida dels fills. Per tant, és la que necessita una resposta humanitària més ferma. No? Però estem parlant des de 7% de la migració. Ho hem de tenir en compte, en això, quan parlem de migració. I li hem de donar una visió de com és, que és un drama, és un drama de drets humans. I aquí hi ha una cosa molt clara i vaig acabant. L'Estat ha donat una resposta molt clara en com tracta en aquestes persones i la comunitat autònoma ha donat una resposta molt clara també en contracte dels infants que arriben.
2: Darrer minut, senyora Gomila.
3: Bueno, està clar que posar el foc damunt el nombre no crec que hagi de ser el correcte. Estem xerrant de persones i arriben a Balears, arriben a Canàries o arriben on arribi, és evident que aquestes persones són persones que s'han anat de casa seva perquè no poden viure a casa seva. Deixen famílies, deixen l'entorn, arrisquen la seva vida travessant la mà i no ho fan per capritxo, no? Ho fan senzillament per pura necessitat. Per tant, les autoritats, siguin europees, siguin espanyoles, siguin baleats, siguin canàries, el que han de fer és posar recursos públics necessaris perquè aquesta gent pugui viure millor allà on viuen. I si és necessari que hagin de retornar en el seu país, que hi vagin però amb unes condicions totalment dignes i no en calent, un cop han trepitjat el territori espanyol. Perquè el que no podem fer és normalitzar que les persones es morin a la mà i poden normalitzar i seguim fent mantres, com està fent el PP i Vox, i també va fer la senyora Provenç l'altre dia en el plenari, ampliant o augmentant el discurs de sodi i la por. Aquesta gent no ve a les illes ni a Canàries ni enlloc perquè els hi doni la gana. Per tant, el que hem de fer des de les administracions públiques és posar recursos necessaris i el que hem de fer des de les administracions públiques és que aquesta gent pugui viure a casa seva, que és allà on volen viure. Per tant, siguin a Balears, siguin a Canàries, això no és el més significatiu.
2: Molt agraït al senyor Álvarez, al senyor Bona, a la senyora Carrió i a la senyora Gomila per aquest temps de tertúlia. Que tinguin vostès una molt bona setmana. Moltíssimes gràcies per venir.
0: Igualment, molta bona gràcies. Setmana per gràcies tothom.
3: Gràcies.
2: Notícies adéu. A la ràdio, uns consells publicitaris a la tele i tornant tot d'una i encetam aquesta segona hora de programa aquí al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Continua la polèmica per les inversions previstes per Aena, el polèmic document de regulació aeroportuària conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes fins l'any 2031. Fa només uns minuts al programa El Dia d'aquesta casa, Pedro Álvarez del PP i Carles Bona del PSIP han tornat a culpar-se uns a d'altres de la responsabilitat de possibles ampliacions i també de que creixi el nombre de passatgers. Marta Carrió, de Més per Mallorca, però els retreu que no s'aposti per un canvi de model real.
2: En el final, el que estem fent és mantenir un model econòmic que ens empobreix dia a dia.
3: Les Illes Balears no s'oposen en cap moment en aquestes previsions d'Aena i, de fet, no ens sorprèn que no s'oposin perquè el ritme de creixement que s'adú en les infraestructures actuals i la promoció turística que fa el govern de la senyora Ponsa i els consells insulars del Partit Popular i Vox va per aquest camí.
4: És veritat que es va consultar, però ha quedat demostrat a través de la Conselleria de Mobilitat que el govern balear va demanar que aquestes ampliacions no fossin lligades a un increment de passatgers i sí a la seguretat.
1: Per cert, Aena ha defensat avui aquest polèmic document. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ha defensat que és una planificació exigent però necessària, diuen, per atendre la demanda durant les pròximes dècades.
5: L'ens semiprivatitzat ha destacat que aquest marc regulatori, que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins l'any 2031, permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i a la vegada mantenir tarifes competitives en un mercat exigent. Refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies, que sol·licitaven fins i tot que es rebaixessin.
1: I anem amb una informació que acabem de conèixer, perquè la Policia Nacional ha detingut un altre jove per l'assassinat d'un home el passat 13 de setembre a la barriada de Songoleu. El grup d'homicidis de la Policia Nacional, després d'assumir aquesta investigació, ha identificat un tercer jove que estaria relacionat amb aquest apunyalament mortal que es va produir fa 8 dies. Després d'identificar el jove, que juntament amb el segon detingut hauria retengut a la víctima perquè el principal autor de l'agressió el pogués atacar, els agents varen posar un ordre de cerca i captura sobre aquesta persona que ara ha estat detinguda, sobre aquest home. Diumenge a migdia, ahir, una patrulla del grup d'atenció del ciutadà va detenir en aquest cas un home, presumpt autor dels fets, després de localitzar-lo a la mateixa barriada de Songoleu. En total, per tant, s'han detingut a tres persones en relació amb aquest apunyalament mortal que es va produir fa 8 dies a la barriada palmesana de Songoleu. I també és notícia destacada d'aquest dilluns. Des de les 7 del matí els cotxes ja circulen i estacionen per la plaça del Bon de Ciutadella.
5: L'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació executat fa un any després que un jutge ho hagi ordenat per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. Els usuaris de la plaça s'han mostrat sorpresos d'haver veure avui de nou els cotxes esborn.
6: M'ha sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic és que no som prou conscients del que és esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
7: És una llàstima. Jo estic d'acord que no hi hagi cotxes, el que passa que no es va fer bé. És l'únic problema que hi veig. Però, a més, seria molt millor sense cotxes, 10 vegades.
1: I un apunt més per Ángel Víctor Torres, que és ministre de Política Territorial i Comandament Únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta, ha condemnat l'agressió patida ahir per Julia Ferreras, una diputada de l'Assemblea per Ceuta. Allà un atac es va produir al seu cotxe quan un grup d'exaltats va linxar el vehicle amb el qual ella intentava escapar. Així arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Deu i cinc minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Continuem amb Ivan López als comandaments tècnics, que per cert ho tenia molt amagat perquè és el seu aniversari, així que li podem dedicar un aplaudiment i desitjar-li un molts d'anys al nostre tècnic d'avui.
2: I sorprèn, sí. Que gent de 17 anys
1: no l'havien fet feina
2: en aquesta ràdio, perquè com pensava que hi havia una edat mínima per poder posar-se davant uns comandaments.
3: No despenyarem l'edat d'en Ivan López, però ja he de dir que em pensava que en tenia com a mínim 5 anys menys.
1: Mira que bé, perquè jo crec que això arriba a una edat que ja te fa il·lusió.
3: Que t'ho digui,
1: no? Aquestes coses.
2: Nosaltres fa tant d'anys que som en aquesta edat, Marta Grau.
1: Exactament, com les folklòriques, que sempre tenen la mateixa i dona és igual. Volíem parlar del temps, que en aquestes hores sempre fem una al·lusió a les temperatures. Calor, moltíssima calor, cel destapat, o pràcticament totalment destapat, arreu de tot l'arxipèlag. Quina setmaneta quasi d'estiu, de nou.
3: Efectivament, les temperatures tornaran a pujar, Marta Grau, una micona. A Palma, per exemple, arribarem demà a tenir fins a 31 graus de temperatura, mentre que a Ciutadella i a Eivissa les màximes quedaran al voltant dels 29, que ja n'hi ha, si mateix, és una temperatura bastant elevada pel temps que tenim, que és finals de setembre, més o manco, a punt d'entrar dins la tardor.
2: I si mirant les mínimes, aquesta matinada han quedat entre els 16 i els 20 graus, així que de bon matí i sobretot de vespre encara farà una mica de fresca.
1: A Formentera, temperatures una mica més suaus durant el dia, amb una màxima de 27 graus i una mínima de 22. I allà també cel ben clar i sense pluja a la vista.
3: I pel que fa al vent, hem de dir que bufarà de component nord i nord-oest, de moderat a fluix, segons la zona en què ens trobem, en ràfegues que poden arribar als 32 km per hora i a la mà hi haurà mica de marejol amb onatge que pot arribar fins als 0,9 metres.
1: Atenció, perquè això és només el començament de la setmana.
2: I a partir de dimecres arribarà el famós estiuet de Sant Miquel, amb una pujada de les temperatures, sobretot durant el dia, mentre que de vespre encara tindrem aquesta fresca que ens recorda que ja som, Marta, a finals de setembre.
1: Mira que jo tenia dubtes si arribaria l'estiuet de Sant Miquel o no, perquè cada vegada, com que el temps fa un canvi dràstic, passa de la calor al fred en un dia, però sí, sembla que sí que tindrem estiuet de Sant Miquel. Dimecres comença la tardor, per cert, també li demanarem al nostre home del temps com se presenta aquesta nova estació. Ara obrim Beauties i mostram als nostres espectadors i descrivim pels oients les càmeres, començant per la primera, que ens mostra una imatge de Calvià, una imatge pràcticament idíl·lica de dia d'estiu total i absolut de les Illes Malgrat. A Calvià, mireu la mà, totalment en calma. Avui dia perfecte per fer alguns dels darrers gràficos de l'estiu.
3: És que fins i tot et diria que apareix una fotografia, una postal,
1: sí,
3: no? D'aquestes
1: sí, sí.
3: Tan belles de la zona de Calvià. És vera que les Illes Malgrat sempre és una bona zona per anar a fer una excursió o a fer un cafè com deies tu, però aquesta sí que és una imatge preciosa, no sé.
1: Una imatge més, una nova estampa, nova fotografia, en aquest cas, on partim, Xisco?
2: A Capdepera, a Mallorca, també veiem aquesta estampa estiuenca, tot i que, com tu comentaves, passat demà ja en setam sa tardor, veiem aquest cel blau, hi ha núvols, però són blancs, per tant, sembla que fa molt bon estar en aquest indret de Mallorca, en aquesta zona de Capdepera, i el que m'agrada és que, tot i que venim d'un estiu molt sec, en aquest redol encara veiem molt de verd, que això sempre com que anima una mica sa vista, i fa ganes d'anar a fer una excursió ara mateix per Capdepera.
1: Aprofiteu.
2: No sé si em va acabar. És de matí. Ens el dia. Ara mira, jo me n'he anat. Me n'he anat a fa 5 anys.
1: És que feia Xisco il·lusió o un programa antic, perquè és que no...
2: És que jo feia feina, ja l'he tornat, em va acabar el dia, podem anar cap a Capdepera. Ets emoció de veure un home guapo com Ivan López fent els anys. Ara jo ja estic despistat.
1: Això, un s'arriba a fer major quan comences a parlar d'universitat, d'escola i te referies...
2: Mescles.
1: I comences a mesclar, dius, què està passant aquí? Idò, avui ha estat un d'aquests dies, però és dilluns, se nota un poquet a vegades que és dilluns costen. Parlem també d'altres qüestions, i molt interessants, a més, d'una relació que curiosament pot ser clau per combatre una de les bretxes que més creix, la que hi ha entre les persones majors i el món de la tecnologia.
3: Sí, Marta, perquè immersos en aquest món tecnològic de mòbils, aplicacions, banca digital, cites mèdiques, intel·ligència artificial, que tot va a través de pantalles, per a molts de nosaltres són eines del nostre dia a dia, però per a moltes persones majors, o no tan majors, però sí que sobretot les persones grans encara en poden ser un autèntic mal de cap.
2: De fet, segons les dades que s'han fet públiques, la bretxa digital afecta el 67% de les persones majors de 60 anys. I aquí apareix una figura de ben especial. Els nets són moltes vegades qui tenen la paciència i el coneixement TIC per ajudar en els padrins a entendre aquest món digital. I avui en volem parlar precisament de tot plegat l'activista de drets humans, Julia Gallo. Aquí ja tenim a nosaltres. Julia, molt bon dia, com estàs?
4: Buenos días.
2: Encantats de saludar-te. Clar, quan parlem d'aquesta bretxa digital, de què parlam exactament? Perquè un pot pensar que és que no sabem fer servir un smartphone intel·ligent com els que jo tinc. Però, malauradament, la bretxa digital és molt més bàsica, com, per exemple, no entendre el caixer automàtic, perquè s'ha tornat massa modern.
4: Muy bien, sí, exacto. La brecha digital hace referencia a los que están en el extremo y no se benefician de lo que es digital, que tiene muchos beneficios. Lo que pasa es que lo digital es un paraguas que engloba muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, primero que tendríamos que reflexionar es con quién me quiero yo conectar a lo digital, si es que quiero conectarme a algo, ¿no? Podría usar una tablet, un ordenador o un teléfono como tú me has enseñado ahora. Para las personas mayores, que la mayoría ya han incorporado un teléfono en su vida, creo que vale la pena destacar que cuando compramos el teléfono vienen una media de 80 iconos con propuestas de entrar a espacios distintos. Eso es un escaparate. Igual que si yo voy a Palma, veo varias tiendas, en una entro todos los días, en otra de vez en cuando y en otra nunca, ni voy a entrar. De la misma manera, los iconos del teléfono, yo tengo que decidir, en principio nadie me obliga a lo contrario, cuál quiero usar y por qué, y hacerlo despacio. Por ejemplo, hay algunas que las usamos muy frecuentes, la mayoría de las personas, que serían las que usamos para hablar o escribir y recibir o ese tipo de información. Se usan cada vez más hacer fotos, de pronto nos hemos convertido todos en fotógrafos, y lo podemos hacer de una manera individual o grupal. Quizás eso sea lo que más se usa. Pero luego hay otras cosas en ese escaparate que nos proponen hacer que se desaconsejan, por ejemplo, a las personas mayores. Esas aplicaciones que necesito ir con las oídas tapados, sobre todo por la calle, aumentaría el riesgo de caídas en los mayores. Al mayor le convencimos que se pusiese audífono porque no oír era de riesgo y ahora le queremos decir que se tape los oídos para oír no se sabe qué. Y además, cuando uno está atento, muy atento a lo que escucha, no está atento al resto. Y le decimos al que está aislado en su casa que salga, que escuche los pajaritos, si es que tenemos pajaritos, y que escuche el latido de la ciudad. Entonces, en principio, eso sería desaconsejado. Luego estaría el tema de algunos de usos puntuales. Bueno, yo puedo tenerla no descargada o la descargo y luego entro y salgo. Si yo en el autobús conozco un japonés y quiero hablar con él, que evidentemente no sé japonés, tengo una aplicación que con un clic yo puedo hablar en castellano o en catalán, él habla en japonés y leemos los dos cada uno. Hay que rendirse a algunas aplicaciones. Un clic, uno nada más, bastante más fácil que el mando de la tele. Entonces decidamos con qué. Y luego hay cosas que debería yo de defenderme de la avalancha. A mí me puede interesar la aplicación del banco porque me gusta hacer Bizum o hago muchos Bizum o porque me gusta controlar si me pagan, puede ser, ¿no? Pero yo debería de ser soberana para plantearme cuánta publicidad quiero yo leer antes de llegar al Bizum. ¿Y por qué me tienen a mí que explicar cómo van los fondos de inversión que ni tengo ni voy a tener? ¿Y por qué dicen que qué interesante que haga un clic en un sitio para hablar con un señor porque no me quiere ver en presencial? Eso tengo que plantearme si lo quiero consentir.
3: Clar, molt bona reflexió, la veritat és que és cert que hem passat, no, de poder anar en el nostre banc de confiança a parlar directament amb una persona física, a que tot hagi de passar per aquesta part digital. A mi m'agradaria parlar d'autonomia, perquè, clar, dèiem a la introducció que moltes vegades molts de nens ajuden en els predins a poder desfer-se d'algunes qüestions digitals, però és vera que això al final te fa dependre una mica, no?, dels teus fills, dels teus nets, i per ventures les persones grans també necessiten de poder valer-se per ells mateixos per poder fer aquestes gestions, no va de, perquè per ventura no volen que els nets sàpiguen, ara que xerraven del banc, quant de dos vés hi ha dins el banc, o en què dedica la pensió i en què la gasta, no? Vull dir que aquesta autonomia també una mica se perd quan no tenim un major que sàpiga utilitzar les aplicacions, no? Vull dir que més enllà de que necessitem que mos atenguin per ventura en persona, també necessitem d'aquesta autonomia per poder fer les gestions.
4: Totalmente, totalmente. Lo digital ha venido para quedarse, eso es verdad. Pero probablemente el mayor se merezca que el ritmo lo marque él. Es decir, en este momento deberíamos, o se reivindica, que haya una obligación de las administraciones, las entidades, las empresas, lo que sea, para ofrecer alternativas físicas para quien no quiere, perdón, usar internet. A lo mejor lo tiene y no quiere. Eso deberíamos de tenerlo en cuenta.
1: O no pot tenir accés, perquè també podien parlar no puede, de pobresa digital, no tothom té un ordinador, no tothom té cobertura.
4: El wifi que és caro, exacto, que vive solo, etcétera, etcétera. Luego estaría el tema de la formación. Habría que aumentar la formación para que esa persona, de manera, del ritmo que ella quiera, se introduzcan estas cosas. Pero quizás quien forme debe de tener en cuenta la diferencia entre las personas mayores. Uh-huh. Por encima de 65, 66 y 96 no tienen nada que ver.
1: Claro.
4: Y entonces, si le queremos explicar este lenguaje de 2.0, multimedia, mail, TIC, YouTube, red que nos la de pescar...
1: Claro, Julia, es que parles de 4 décadas. ¿Cómo? Claro. Es que no tienen res a veure.
4: Entonces, hay que adecuar al aprender. Y luego tenemos que abandonar a quien dice que el mayor no le interesa, uh-huh, que tiene una cierta dificultad para aprender, que total le vamos a querer de mi teléfono porque yo soy más importante o más joven. Bueno, eso no es así. Hay estudios que dicen que los mayores se motivan a aprender lo que creen que les considera innecesario para aprender. No quieren aprender de todo, las 80 aplicaciones que yo comentaba antes. Entonces, a tener en cuenta también para el diseñador de lo que nos quiere vender, o sea, ¿por qué quieren el del área de cliente, el de la aplicación, el de la página a la vez, el del app que me conecte, todo eso? ¿Por qué quiere que yo me conecte? Si él quiere llegar a más gente, porque es verdad que no lo hemos dicho, que la información a través de lo digital llega a mucha más gente y mucho más rápido, y ante eso hay que realmente admirarse. Pero hay que recordarle a la persona que quiere o que nos propone que hagamos ese acceso a través de la red, que hay que repasar lo que es intuitivo e inclusivo. Porque me has presentado como defensora de derechos humanos, la OMS dice que la accesibilidad digital es un derecho humano, no solamente lo de las barreras arquitectónicas. Y luego la empresa lo que tiene que tener en cuenta es que si su objetivo es llegar a más personas, hay casi 10 millones de mayores de 65. Si en su target no los incluye, se está equivocando.
3: Totalmente.
4: Y si el mayor, por lo que sea, prefiere la presencialidad, al menos cuando sea cliente habrá que respetarle, ¿o no? Yo creo que tiene mucho poder en ese momento el mayor, lo que no, es tímido y no lo ejerce.
2: T'anava a dir, sobretot quan parlant de xifres, que deies que més de 10 milions d'usuaris són majors de 65 anys, i mateix és un nínxol de població, que s'hauria de tenir en compte també un nínxol de població molt vulnerable per lo que són les ciberestafes, que de vegades, quan entrant dins d'aquest món, dins d'aquest cibermón, tu deies, hi ha tantes finestres que tu la millor només voldries fer un bizum, però te comencen a sortir, t'agrada aquí, clic aquí, vols que en endoti el clic allà, i al final acabes donant accés en el teu mòbil o en el teu ordinador a un pirata. I tu ni te n'has temut fins que ve un ensurt i o t'han buidat el compte o t'han començat a fer càrrecs que tu no has comanat, etcètera, etcètera. Clar, com podem fer per protegir la gent gran d'aquestes ciberestafes? No sé si els banys haurien de fer cursets bàsics per, en 4 normes, com per exemple no se clica en llaços, però que tothom tingui clara aquesta teoria. Julia, per on passaria tot plegat?
4: Bueno, yo creo que el mayor tiene que aprender que tiene que ser lento incorporándose a cosas. Eso de, es verdad que abres y te dicen que te dan un préstamo fácil, pues es muy tentador si viene la Navidad. Entonces uno tiene que ser cauteloso, pero igual que en la tienda. Yo puedo entrar a una tienda y no puedo decir que quiero eso sin preguntar el precio, en principio. Hemos aprendido a movernos cuando sacamos un billete, cuando viajamos, etcétera, etcétera. Y luego cada vez más la ley tendría que estar ahí. Los mayores son vulnerables para las llamadas de teléfono, que te dicen hola Julia y dices, será un amigo, para nada. Entonces son vulnerables no solamente por las redes, son vulnerables por muchas vías y ahí debería de penalizar o castigarse a la gente que delinque o que maltrata.
1: És una responsabilitat conjunta d'administracions, societats, entitats, familiars, és veritat. Avui volíem aprofitar que has vengut a passar aquesta estona amb nosaltres per demanar-te sobre un dia important, Dia Mundial de l'Alzheimer. abans dèiem el que suposa, no? Quan l'Alzheimer arriba a una família, el que suposa sobretot tenir cura d'aquest familiar, com sobretot les dones són les que dediquen més temps, redueixen jornades de feina. Com a activista dels majors, què creus que mereixen i que fa falta encara perquè els familiars puguin atendre els seus éssers estimats amb Alzheimer? Què és el que falta per part de la societat per atendre millor aquesta malaltia, Julia?
4: Bueno, somos un país familista y tenemos suerte que la familia lo intenta, pero es verdad que cada vez es más difícil. La mujer se incorpora al mundo del trabajo, el hombre no se incorpora tanto a la tarea de cuidar y ahí hay un vacío. Entonces hay que avanzar o crecer en el término de los apoyos y los cuidados. Y luego también lo voy a unir con las nuevas tecnologías, es decir, apoyemos al cuidador en muchas cosas que serían beneficios. Por ejemplo, si la persona que tiene el diagnóstico de Alzheimer está en fase de despistarse, uh-huh. Puede pactar con el familiar que le tenga el teléfono, que le siga,
1: claro,
4: por el teléfono.
1: Aquí la tecnología es un soporte.
4: Efectivamente, uh-huh. efectivamente. Entonces, apoyemos las ventajas que tiene y apoyemos al cuidador que todavía tiene energía para hacerlo.
1: És un repte que creus que aconseguirem en un futur pròxim o creus que malauradament encara manquen ajudes per una banda, manca personal d'assistència, manca personal de suport? Avui parlaven també de les diferències en els tractaments, que alguns han arribat a la sanitat privada però no han arribat a la sanitat pública. Tu com veus el panorama respecte a aquesta malaltia?
4: Bueno, yo creo que como siempre, mientras que se consigue esa cosa maravillosa que vemos en otros países, podemos hacer cosas de apoyar. Yo estoy de lado siempre del cuidador, que a veces se le critica. El cuidador no puede hacer más cosas y además no tiene el por qué saber. A veces los profesionales de la salud creemos que el de enfrente sabe lo que tiene que hacer cuando el mayor repite o sabe lo que tiene que hacer cuando se enfada o sabe lo que tiene que hacer. No, hay que acompañarle. Y ahí faltan profesionales o falta también cercanía, no lo sé. Creo que tenemos tendencia a ponernos un poquito de perfil cuando el problema no lo tenemos nosotros. Cuando lo tenemos nosotros lo entendemos de otra manera.
3: Clar, Julia,
2: hay que ser cuidador, per entendre-ho. És a dir, fins que no t'ha tocat fer de curador, de vegades no entens en quines dinàmiques que des de fora, quan no has estat dins les sabates d'aquesta persona, és complicat d'entendre.
1: Qui té cura del qui cura, no?
2: Sí.
3: Exacto. Clar, no, jo t'anava a dir que tu des abans que la família ho intenta, però a vegades, i sobretot per la vida i la societat que tenim ara mateix construïda, és complicat, no? Moltes vegades poder atendre. Segurament molta de gent se vol fer càrrec, però no pot, perquè fan feina, perquè no tenen recursos suficients o simplement perquè no poden tenir cura d'una persona molt dependent, per ventura requereix d'una formació, no dic intel·lectual, sinó més per ventura de com girar una persona enllitada, de com moltes coses que requereix una persona que és dependent, no? Vull dir que més enllà d'aquest, la família lo intenta, la família ara per ventura no pot igual que podia fa 40 o 50 anys.
4: Claro, y es determinante el entorno, cómo es esa vivienda en la que yo a partir de mañana tengo un dependiente.
3: Totalment, sí, perquè molts habitatges no estan adaptats a poder
1: curiós,
3: tenir una
1: companys,
3: persona.
1: Que deixem de banda temes relacionats amb la tercera edat, amb els majors, com si no arribessin a envellir mai, no? Haurien de ser aquest temes més presents a la societat, se necessiten més activistes, o no tant d'activistes, perquè si hi ha activistes vol dir que encara hi ha molt que lluitar, veritat, tant de bo no fossin tan necessaris. Julia Gallo, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres.
4: A vosaltres, gràcies.
1: Són les 10 i 23 minuts. Abans d'anar a publicitat, vos faig una pregunta. Mireu, sabeu quin és el país que més paper higiènic consumeix de tot el món? Vos tracta de dubtes tot d'una. Atenció a les xifres. Els Estats Units és el major consumidor de paper higiènic de tot el planeta, emprant una mitjana de 141 rotllos per persona a l'any.

0: història. I així com ho heu sentit, els estatunitencs necessiten tones i tones de paper cada vegada que van al bany. S'han fet els càlculs i 140 rotllos a l'any surt pràcticament un cada dos dies, és a dir, un rotllo per persona cada dos dies. Una autèntica barbaritat, la veritat. El segon lloc d'aquesta llista l'ocupa Alemanya amb 134 rotllos. Hi ha una mica de diferència, la veritat, com veus, evidenciant la singularitat del consum estatunitenc respecte a la resta del planeta. Però aquí ve la pregunta, per què consumeixen tant de paper higiènic? És de pitjor qualitat i necessiten més quantitat? S'enduen el mòbil i no tenen noció del temps al bany? O van de manera molt freqüent al bany perquè mengen pitjor que nosaltres? Són moltes preguntes, les que se poden fer al respecte.
1: Sí, però no tenim una resposta, però aquest darrer argument, Joana, podria ser perfectament viable, ja que no tenen la dieta mediterrània, que seria la nostra, ni molt manco. El cas és que davant d'aquesta situació, els seus veïnats canadencs han aprofitat aquest consum desorbitat per aplicar-los nous aranzels. Sí, han anat vius, ja que els Estats Units pugen taxes a tothom, els canadencs, que produeixen gran part del paper que s'exporta a tot el món, han pensat que si van de manera tan freqüent al bany, que el manco a ells els hi surti compte.
2: I aquí va l'altra cara de la moneda. Entre el 70% i el 75% de la població mundial, és a dir, 4.000 milions de persones, no consumeixen paper higiènic en el seu dia a dia. Gran part dels habitants d'Àfrica, del sud-est asiàtic, el sud d'Europa i països com l'Índia no utilitzen aquest producte i sí, altres mètodes alternatius, com per exemple l'aigua, bidets, etc., per motius culturals, per motius d'higiene o de recursos econòmics. El bidet és el gran oblidat.
1: El manco a l'Europa, a l'antiga Europa, sembla que sí. Deixem aquesta pregunta a les nostres xarxes socials per si vosaltres voleu opinar.

0: Per fer-nos arribar la vostra resposta, podeu escriure'ns al nostre Instagram, que seria eldia.ivetres, o al nostre número de WhatsApp.
1: 646 93 45 01, el WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
0: O també podeu telefonar-nos directament al 971 13 99 00. Repetim, 971 13 99 00 i la Marintònia Esquines vos recollirà aquesta telefonada i us passarà en directe. Esperam les vostres respostes i la pregunta és: el bidet és el gran oblidat de l'antiga Europa al segle XXI? Ja mos ho direu.
2: Esperem les vostres respostes. Home, ja t'he dit que amb els pisos i reduir metres quadrats, el bidet és el gran oblidat i el primer que surt quan té una reforma a un bany es verà. O sigui que això és una realitat. Podeu deixar els missatges a les xarxes. Més qüestions que volem recordar-vos i compartir amb vosaltres. Atenció, perquè IB3 ja ha estrenat nova temporada i ho fa amb una graella ben carregada de novetats. Avui, dia important perquè s'estrena un concurs que ens convida a fer memòria, revisar coneixements i sobretot estar disposats a passar una bona estona en gran dosis d'adrenalina. Avui ve sort tothom atents a la roda del temps.
3: I doncs segur que vos passa més d'un. Hi ha anys que recordam per una cançó, per una pel·lícula, per mundial, per una moda o simplement perquè aquell any mos va passar qualque cosa que no oblidarem mai. I ara IB3 mos proposa fer un viatge en el temps, però sense màquina del temps, com en Marty McFly. Només fa falta una gran roda, molta de memòria i sobretot ganes de jugar.
0: És la roda del temps, el nou concurs d'IB3 Televisió que ens farà viatjar per anys, dècades i records de tota casta. Música, televisió, cinema, esports, personatges, història i també moltes curiositats del nostre arxipèlag. Un concurs que combina entreteniment i nostàlgia perquè mentre els participants intenten aconseguir un pot ben sucós, els que mirant des de casa segurament ens trobarem conversant i dient allò de jo me'n record perfectament, això va ser aquell any que na Marta i jo fèrem ses noces
2: d'argent. Ja, però has d'estar ben tranquil i no tenir nervis i que no te juguin una mala passada i que puguis respondre correctament sense patir.
3: Els nervis sempre hi són, i més si ets en el plató. Però bé, prepareu la memòria perquè la roda del temps pot començar a rodar d'aquí no res i qualsevol any pot amagar una història. Recordeu que començarà avui a les 9:30, després del temps i de les notícies del vespre.
2: Vinga, nous programes, però també altres que se consoliden. Joana, quins?
3: Idò, mira, parlam ara de 5 dies que, com ja sabeu, després de quasi 10 anys, que se diu ràpid, s'ha convertit en un imprescindible dels Hora Baixes i aquesta setmana estrena nova temporada. El programa conduït per Antoni Rigo i Najero Mut arranca el curs amb cares noves, atenció, i també noves seccions.
0: Així és.
2: Què em sembla, Xisco?
0: Clar, Marta, jo ara toco en tot. A partir d'avui estrena taula d'anàlisi d'actualitat al principi, a les 5, per estar més a prop de l'audiència i de tot el que passa. I també incorporen una secció nova que se diu La Connexió Flash, que he intentat, he telefonat en Toni Rigo avui dematí, i per favor, contem
2: no
0: què, si me diu...
2: No t'ha fet spoiler o què?
0: No, se pot explicar, perquè és la sorpresa d'avui cap vespre, en els 5 dies. Clar, anant tant de dies, del dia en els 5 dies, doncs, Connexió Flash. I també hi haurà noves seccions, com per exemple una que recorrerà els pobles de les illes per conèixer la seva història contada, en aquest cas, pels veïnats i també una secció dedicada a les feines que han quedat en desús. Estrenaran nova infografia, també qualque cara nova, m'han dit, i tot serà a partir d'avui cap vespre a les 5.
2: Idò, per favor, puntuals.
0: I no
2: es perdiràs,
0: però avui cap vespre a les 5 i serem de Maroto i jo.
2: Mira.
0: Ja ho podem anunciar. Això no és una sorpresa.
2: Oficial, aquí els teniu, però també durant l'hora baixa. Nova temporada dels 5 dies, dia d'estrenes. Per favor, avui és per, mira, agafar puesto el sofà, relaxar-se, posar-se còmode i gaudir de tot el que tenim preparat a la graella. 10:30, uns consells, seguim en ruta.
1: El dia. IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és Dial.
5: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ayuntamiento de Palma.
8: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena granela a 1,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 11,35 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
9: La cultura es allo que tú vius, el que tú llegeixes, el que tú veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
2: 10 i 32 minuts, compartim amb vosaltres ara informació de màxima utilitat. Si sou dels que abans de sortir de casa comproveu tres vegades si duis la cartera, la targeta, les claus, i doncs, a partir de dimarts, molt més fàcil, perquè podreu estalviar al manco una coseta.
3: Exacte, Marta, una cosa que no la podrem deixar perquè la durem a damunt segur. Demà, dia 22 de setembre, entra en funcionament la nova aplicació del transport públic de Mallorca que permetrà dur la targeta única o intermodal directament al nostre telèfon mòbil.
0: I no només això, aquesta aplicació també permetrà saber en temps real per on passa l'autobús i consultar les línies i parades favorites. Una eina per tenir al mòbil bona part de la informació que necessitem per moure'ns en transport públic a Mallorca.
2: Saludem Lluïsa Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca. Senyora Serra, bon dia, moltíssimes gràcies per venir.
10: Hola, bon dia.
2: A partir de demà ja una realitat, mos la descarregant del mòbil. Què haurà de fer exactament un usuari del TIP, de l'MT, que vulgui validar i convertir la seva targeta a una aplicació?
10: Bé, la primera pregunta seria també per què aquesta APP ara? Uh-huh. Aquesta APP, nosaltres posant la tecnologia del consorci a disposició de l'usuari i com a funcionalitats principals tenim el que comentàveu abans, que era el pas per parada en temps real, i l'altra funcionalitat important és la virtualització de la targeta de transport públic. És una targeta virtual que s'hauran de descarregar els usuaris. Sí que vull deixar clar que, clar, és una targeta que ara, com tenim gratuïtat, tot es queda un poc desvirtuat, però realment és una targeta moneder i per donar seguretat haurem de tenir unes mínimes condicions de seguretat perquè és que si està descarregant la seva targeta virtual realment sigui l'usuari de la targeta física. Farem a partir de demà, ja se podrà descarregar, però per descarregar aquestes condicions serà que hi haurà un enllaç, posaràs els números de la targeta física en la teva data de naixement i nosaltres comprovarem que aquest usuari realment és usuari de... té ja una targeta física. A partir d'aquí, nosaltres necessitem que aquesta targeta, que era la física, la fitxa del client, diguem, de l'usuari, estigui registrada en el nostre sistema, en el correu electrònic que se va donar d'alta i que ha d'estar d'alta en l'estranet d'estip, allà on posa TIP i tu a la pàgina web, i a partir d'aquí ja se la podran descarregar. Pareix un poc complicat, però avui mateix ja publicarem un manual d'instruccions, una demostració per fer-ho més fàcil, perquè tot i que és senzill, de primera mà no tothom a lo millor té aquesta facilitat, així que posarem avui unes preguntes freqüents i també unes demostracions perquè se puguin baixar la targeta.
3: Mira, justament ara fa uns segons parlaven de la bretxa digital, és vera que no només són les persones majors les que a vegades no tenen clar com han de fer una cosa o l'altra, però està bé que les aplicacions que se generen, sobretot des de l'administració, siguin això, intuïtives, no? I que facilitin l'accés i l'ús a tots els usuaris. Una de les novetats, Lluïsa, és que se podrà veure en temps real per on passa un autobús. I això crec que és molt important perquè en el final no volen saber a quina hora passa per la nostra parada i a vegades no és senzill. Sí que CMT te facilita, per exemple, poder veure aquest bus en ruta, però fins a quin punt serà precisa aquesta informació i també servirà per detectar, jo què sé, un retard o una incidència d'aquella línia de bus.
10: Sí, els busos ja serà disponible a partir de demà, els busos d'estip, i properament també s'oferirà la informació del tren i el metro. serà, està molt ajustada, o sigui, te dirà 7 minuts de retras, 2 minuts de retras, a lo millor va en vora i llavors més endavant hi ha una col·lisió d'un cotxe, o si se fa un embòs, pues, t'afegirà aquest, aquesta informació. La veritat és que crec que és molt útil per l'usuari que quan t'arriba a parada sabrà si es bus li falten 12 minuts, 4 minuts o bé un retras de 20 minuts. A més, aquesta aplicació, si l'usuari té unes línies favorites o unes parades favorites, podrà tenir totes les alertes i avisos. Nosaltres publicam avisos, un avís és, per exemple, tall de carretera la setmana que ve per una cursa, i una alerta és una alerta que en aquell moment hi ha una incidència d'un retard per tràfic, perquè hi ha molt de trànsit i t'avisa, te fa aquesta alerta. O sigui, hi ha els avisos i les alertes. I els usuaris que tinguin les seves línies o parades favorites tindran també aquesta informació.
0: Una eina útil, sobretot perquè jo que som de deixar-me la cartera sempre dins el cotxe o poder dur la targeta única en el mòbil, va molt bé, però què passarà si, per exemple, quan també me passa a mi, l'amiga soy jo, quan anem a paquetar sales, mos quedam fora bateria o en aquell moment no hi ha cobertura. Clar, jo com puc validar la meva targeta única a l'autobús? Perquè, clar, si se m'atura el mòbil, i com que jo la duc en el mòbil, no la duc dins la cartera, hi haurà qualque manera de donar un número, o si mos quedam fora bateria, mos quedam fora targeta.
10: En aquest moment, si te quedes fora bateria, estàs sense targeta. Els busos del tip, la majoria, duen USBs per connectar el mòbil. Això és important. N'hi ha moltíssims que el duen, no tota la flota, però la majoria. Recomanam encara dur la targeta física. Val? Perquè així, si un passa això, doncs tens altra targeta per validar. De moment, les dues targetes seran vàlides, la física i la virtual, i per això, si hi ha qualque incidència, ja sigui tecnològica o un olvid, pots entrar amb una i sortir amb l'altra, per exemple, de moment.
3: Lluïsa, clar, mos deies tu abans de començar l'entrevista que ets una d'aquestes persones que ha format part, no, de la prova pilot per veure com funcionava. De fet, han estat 600 les persones que han format part d'aquesta prova pilot. No sé si heu detectat problemes, dificultats, si heu detectat coses durant aquest temps per poder anar millorant i demà ja podran dir que comença en funcionament sense, no, sense aquestes cosones que sempre solen passar quan una cosa està començant a arrencar.
10: Sí, van demanar voluntaris que fossin realment usuaris de transport públic per provar aquesta app. Jo som usuari d'estren i ens estiu més del bus. L'aplicació funciona bastant bé. És veritat que a qualque moment puntual, pues, jo la línia que agafava, que és la 302, vull dir que així, molt bé. La veritat és que veus quan està a punt d'arribar el bus, me quedem en 7 minuts, pues, ja puc sortir de casa. O sabent que l'altre passa d'aquí 20 minuts més. Per exemple, a futur, a funcionalitats, perquè sí que vull deixar clar que tots els busos que circulen sí que surten a SAP, però a vegades si hi ha una línia que requereix un reforç immediat, aquesta encara no surt, i això sortirà. O sigui, els que estan teòrics, els que estan tots en els horaris, surten tots, i mos faltarà aquesta funcionalitat que la continuarem evolucionant.
2: Clar,
10: aquesta app.
2: L'app pot ser dinàmica, no? Pot continuar millorant algunes qüestions,
10: Així com
2: aplicant unes d'altres.
10: Efectivament, per exemple, els busos, els horaris, perdona, de tren i metro, en aquest moment no estan integrats, però hi estaran.
2: Clar.
10: Inclús la possibilitat de quan arribis a una estació d'estren, puguis veure si hi ha un bus que li fa de llançadora, puguis veure els horaris del bus que està a punt de partir.
2: I qui sap també que això seria molt interessant si això anima a la gent a utilitzar més el transport públic, perquè a vegades l'argument era, és que mai sé, no vull perdre, vull arribar a temps, no? Això desmunta aquests arguments perquè facilita molt més l'organització diària, bueno, quotidiana.
10: Nosaltres sempre diem que perquè el transport públic sigui una alternativa real a l'ús de vehicle privat, també necessitava fiabilitat. O sigui, i crec que amb aquesta app podran donar aquesta fiabilitat, que sabrà si es bus bé, si es bus encara li falta per arribar, si hi ha hagut una incidència, o sigui, pot haver una incidència perquè hi hagi una col·lisió a la carretera i vengui 20 minuts de retras, pues així tenir el manco la informació i la fiabilitat de que es bus.
2: Per vostè, aquest mes en pràctiques, no?, que ha pogut tenir l'aplicació, ha estat útil.
10: Per jo sí. La primera pantalla, de més, és molt enfocada en el resident, en l'usuari habitual, perquè així quan després hi ha una funcionalitat que se diu com s'hi va, o sigui, si si una persona no és habitualment usuari de transport públic i vol veure com aniria en aquell lloc,
2: te fa la connexió més ràpida,
10: però per l'usuari habitual és la primera pantalla, es posa la teva parada, que jo la tinc marcada, i directament te surt el teu bus, o sigui, és pensada molt a l'usuari habitual.
2: I que la gent no se confongui, perquè tant aplicació com targeta conviuen perfectament.
10: Sí, de moment conviuran, dit de moment perquè veurem altres exemples d'altres ciutats han hagut d'optar per una o l'altra, però en aquest moment sortim en les dues i bueno.
2: Ens recorda què hem de posar exactament per començar a descarregar-la demà, a partir de, no sé si és a partir de les 12 d'avui vespre, a partir de demà matí, no sé si hi ha una hora específica, i què hem de posar exactament al mòbil perquè m'ho surti.
10: Bé, la pàgina web, aquí on hi ha les aplicacions, posarà, ara fins ara era app en proves, ara ja serà l'app d'Estip. Aquí hi haurà un petit formulari que només demanarà el número de la targeta física de cada usuari i la seva data de naixement. Si aquestes dates mos concorden,

0: Sí,
1: exacte,
0: sí,
1: me referia en aquesta
0: totalment. Sí,
1: qüestió, exacte.
0: I si canvies de dispositiu, doncs tampoc no hi ha problema com a altres apps, o sigui, quan posis el nou, se descarregarà l'aplicació i en les teves credencials entraràs com a qualsevol altra aplicació i se desinstal·larà l'anterior.
1: A partir de demà jo ja començaré a descarregar-la i fer ús, no?, d'aquestes novetats que fan possible una millor comunicació aquí a les nostres illes. Agraïm a Lluïsa Serra, recordant, gerent del Consorci de Transports de Mallorca, que ens hagi atès per contar-nos aquestes novetats. Moltíssimes gràcies, senyora Serra.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: 10:43, uns consells més i parlam del boom dels clubs de lectura. Però fixeu-vos que hem parlat moltes vegades de clubs de lectura, de gent, d'adults, però ara sembla que això, la tendència agafa cada vegada més força, però entre els joves. Mireu quina bona notícia, ho explicant tot d'una. I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school. El dia, IV3 Ràdio.
2: IV3 Ràdio és entreteniment. Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
3: ¿Qué pasa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
4: IV3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.
1: Són les 10:45, un apunt abans en crònica de successos. La Policia Nacional ha tingut un tercer jove per l'apunyalament mortal que va tenir lloc, recordeu, el passat 13 de setembre a Songoleu. Segons ha informat la policia, el grup d'homicidis, després d'assumir la recerca, ha identificat a un tercer jove relacionat amb aquest apunyalament mortal que va provocar la mort d'una moda de 9 anys. Segons la policia, aquest tercer jove, al costat del segon detingut, hauria retingut a la víctima perquè el principal autor li apunyalés. Per això els agents van posar una ordre de crida i cerca sobre aquesta persona i ha estat aquest diumenge al migdia quan una patrulla del grup d'atenció al ciutadà va detenir aquest home en concret com a presumpte autor dels fets en localitzar-ho en el barri de Songoleu. O sigui que parlem d'un tercer detingut d'aquest episodi d'apunyalament mortal que va tenir lloc fa uns dies a Songoleu. Ampliarem aquesta informació i així ho faran també els nostres companys dels serveis informatius en un dia en què no deixem de banda els llibres, però no llibres qualsevols. Vols venir a presentar un projecte que no és nou, però que no atura de créixer. Un espai per imaginar, jugar, llegir i acostar la literatura al públic infantil i juvenil.

0: I volem dir que enguany aquest club de tinta negra torna amb algunes novetats. Una comunitat que aposta per fer de la lectura una experiència compartida i per continuar despertant la curiositat dels més joves a través dels llibres, Xisco, i de les històries.
1: Però qui hi ha darrere d'aquesta comunitat avui?

0: descobrim en Susana Turón, ella és organitzadora d'aquest projecte, i les seves dues col·laboradores, que són na Paula Rodríguez i na Maria Barceló. Benvingudes a totes tres, com estàu?
1: Molt bé, encantades d'estar aquí.
0: I Susana, començarem per tu, i te volia demanar, perquè encara no conegui aquest projecte, què és exactament aquest LIJ, Literatura Infantil i Juvenil Club Tinta Negra?
1: Bé, aquest projecte sorgeix... Jo sóc mediadora de lectura, vaig per les biblioteques i escoles així fent això com clubs de lectura i amb el nom ja de Club Tinta Negra. Val? Però fent aquesta feina em vaig adonar que realment hi havia un buit de coneixement de lo que era la literatura infantil i juvenil, de qualitat sobretot. Els mestres van molt perduts, hi ha molta cosa publicada i costa molt triar què és el que realment val la pena. I allò que deies, ai, falta informació i formació. Val? I llavors vam dir, bon, doncs, per què no engegar alguna cosa que creï comunitat i que tots aquests dubtes i tot aquest gran mercat editorial i tal es concentri en una comunitat que puguem compartir, doncs això, experiències, recomanacions i una mica així. Llavors vaig enredar aquestes companyes que tinc aquí, encantades, perquè estan molt motivades per fer coses, i vam dir, doncs vinga, fem-ho a través de WhatsApp, perquè és la manera també d'arribar a molta gent, i res, hem començat, estem començant, estem mirant una miqueta a veure cap on anirà la cosa, però de moment pinta bastant bé.
2: Pinta bé la cosa, no? Sí. Que això ja està bé. Clar, des que falta formació, i ja me'n vaig anar a Paula i li demano, és veritat que també vos adreçau a un públic molt concret, no? I molt exigent també, moltes vegades, un públic infantil, juvenil, que a vegades tenen clar que volen llegir, que no sempre és allò que mos adherien els pares, però que també està bé, no?, que els acompanyem en aquest camí, no?, cap en el foment de la lectura. Com ho feis en això?
3: Bueno, lo primer de tot, jo crec que s'ha d'entendre el públic infantil i juvenil com una entitat pròpia, independent dels adults, perquè és molt important que tinguin la veu en el que volen llegir, no? Si als adults no ens agrada que ens diguin que hem de llegir o que la literatura que llegim ens adoctrini, pensam que als infants i als joves els hi passa el mateix. I un poc la idea va per aquí també, no? Per recuperar, per donar la veu als infants, perquè també pensam que d'aquesta manera és com se fomenta l'esperit crític que és tan necessari en aquests dies, no? I... m'he perdut un poc.
2: No,
3: no sé si ha respost la teva.
0: No, anava a venir sense explicació.
4: No, perquè ha dit que no els agrada, no?, que els adoctrinin, tampoc els joves, ni molt manco, els agrada triar. Però
3: exacte. Jo entenc... Sí, clar, sí, perdona, un poc recuperant, sí, el sentit d'aquesta pregunta. Llavors, podríem dir que anem adreçat com a dues bandes, no?, d'una manera. D'una part serien els joves i infants, però clar... la manera d'arribar a aquests joves i infants a través del WhatsApp, per exemple, és a través de les seves famílies, dels centres educatius, etc. No? I llavors, d'altra banda, arribar amb aquests adults, no? I també la idea és obrir, no?, aquesta ment i dir, ei, adults, no vulgueu tenir la veu cantant quan potser hem de cedir, no? Ens queixam de que no llegeixen, de que no assimilen el que llegeixen, però clar, potser darrere d'aquí està que no trien.
4: No? És que potser han de triar el que els agradi, llegir, ja no, i no imposar-nos.
0: Volia demanar-li, Maria, no és el mateix un lector de 6 anys que un de 8, que un de 15. Clar, vosaltres teniu un espectre on, a mesura que van creixent, van adquirint competències i sobretot un tipus de gustos, que quan parlem de literatura adulta hi pot haver un club de lectura de novel·la negra, si t'agrada la novel·la negra, però en sos adults com a més senzill. Com organitzau aquestes sessions perquè tothom pugui tenir el seu punt d'interès?
5: Bé, partint de que volen partir de la bona literatura, de passar gust de llegir i de no adoctrinar, vull dir, jo a bon més puc ajudar en la literatura infantil, que és la que més domin, contar que els nens escoltin contes per plaer d'escoltar-los o que els llegeixin contes per plaer de contar com els contaven a nosaltres sense pensar en adoctrinar, no? I després, a partir ja de més grandets, a partir de 8 anys s'ha de seguir llegint amb els nens, s'ha de compartir la lectura, perquè moltes vegades dèiem que ja no volen llegir, ja no volen tal, perquè ja en saben, i mos pensant que perquè el fet de que ja saben llegir, ja han de llegir tots sols. I això no, això, per, des del meu punt de vista i pel que diu també la gent més entesa, És important acompanyar-se amb aquella història. Igual que quan veiem una pel·lícula que molts seguim amb els nens i comentàvem, ah, mira, pues igual s'ha de passar en els llibres, no? No deixar ni allà segur que llegeixi
4: mentre estàs en el mòbil. Que sigui una experiència conjunta, no? Que sigui una experiència familiar.
5: Exacte, que sigui una experiència familiar o amb qualcú de vora.
4: Si te volen llegir, ells llegiran. Això és un clàssic, és vera. Si te volen a tu agafar un llibre, és evident, si te volen tot el dia en el mòbil, faran pràcticament el mateix. De totes maneres, adoctrinar no funciona. Jo vos contaré una experiència personal molt breu. Jo, sense voler, he intentat adoctrinar la meva filla. I, no, has de llegir això, perquè això que jo contenia la teva edat, jo llegia... No m'ha funcionat. No m'ha funcionat. I, clar, després arribes a la conclusió. No és millor deixar-los que llegeixin malament a tu, te sembli que no t'agradi o que trobes que no és... però que llegeixin.
1: Sí, això ens passa molt amb el còmic. Sempre et venen pares que et diuen és que el meu fill només llegeix còmic. I jo sempre els dic, només? Fantàstic. Vull dir, el còmic és tan
4: meravellós,
1: literatura,
4: és, i a més
1: avui es fa un còmic boníssim.
4: I a més, el còmic, te diré una cosa, és una excusa perfecta perquè els agradi la lectura. Sobretot aquells que els hi costa més, no?, ficar el llibre.
1: Sí, sí, sí. Sí, jo quan començo un club de lectura, normalment sempre començo amb un còmic, perquè allò, entrant de mica en mica. I normalment també que sigui un còmic gamberro amb personatges molt políticament incorrectes, no? Tot el que ens estan ensenyant de tots aquests llibres d'autoajuda i tot això, jo vaig tot el contrari, no? Ara els dic, vinga, recuperem l'essència dels nens, no? I clar, amb això connecten de seguida. Llavors ja els tens una mica enganxats per aquí. I després ja ho vas polint, ja també vas veient amb ells què és el que els agrada, perquè
4: clar,
1: és molt important escoltar els nens.
4: Clar,
1: això també és molt important, i això també és una mica el que volem fer en aquesta comunitat, escoltar molt els nens i els adolescents. Volem que ells participin. Ara estem engegant i estem mirant una miqueta què és el que la gent demana, si els interessa o no els interessa. Però mica en mica volem que els nens cada vegada hi participin més, donant la seva opinió. Ens agradaria també fer algun tipus de publicació o alguna cosa així que hi puguin participar. Hi ha nens que els agrada molt llegir, però també hi ha nens que els agrada molt escriure. Clar. I també estan com perduts en allà, que no troben el seu espai. No? Llavors, tot això és el que volem aglutinar a la comunitat. Però ja dic, sempre partint de què és el que la gent vol. No Exacte. Serem nosaltres els que donarem, sinó una mica respondrem a el que veiem que la gent necessita. No?
2: Poble de Manes Començament, que aquest projecte a poc va creixent. De fet, jo que som membre de la comunitat, perquè també estic molt interessada en aquest tema, quasi ja teniu 200 membres en poc temps, vull dir
4: una
2: que
4: la
2: cosa ha fet així com s'espuma, que tothom s'hi ha volgut afegir. Clar, quines són les coses que han fet que la gent tingui aquest interès, no? Perquè hi ha, evidentment, pares, no?, de fills molt petitons, però també no sé si voleu adreçar a aquest públic que també ja té mòbil i que també entra dins aquesta comunitat i que hi participi directament. No sé com ho teniu encaminat o enfocat en aquest sentit.
3: Jo volia afegir, abans de tot, una coseta important que trob dels còmics que abans xerràvem, no? Perquè els còmics tenen una cosa, i és que no només se llegeix el text, sinó que se llegeixen les imatges. I a vegades pensam que això no és important. Hi ha còmics per a molt petits que encara no llegeixen, que són només imatges. El fet d'interpretar una imatge i una història en imatges ja està fent que interpretis el món que t'envolta, val? I que puguis compartir, i això és superimportant. Respecte a el que dius de la comunitat, com ha anat creixent i tot això, en realitat això, la tasca darrere, o sigui, la persona que hi ha darrere aquesta tasca és fonamentalment Susana, que gestiona la xarxa. Sí que és vera que hem donat un impuls a Maria i jo també amb els nostres contactes, i la idea un poc és això, que sigui diversa, una comunitat diversa que representi els joves, els infants i també a totes les famílies o educadores que fem aquesta tasca de mediació.
2: També comunitat per profes, si volen, no?
3: Sí, exactament.
1: No, si volen, no, és que és molt necessari.
3: Aquí
1: és on hem vist una gran mancança. Perquè n'hi ha molts que, primer, que no són lectors. Hi ha molt, molt professorat que no és lector, i això ja és un problema. Això crec que alguns mereixen una estirada d'orelles una miqueta, no? I d'altres que és que realment són lectors, però de la literatura adulta. És que els adults creuen que la literatura infantil i juvenil no és per ells. I això també ho volem canviar una miqueta, perquè la bona literatura és per qualsevol, no? I aquesta idea també és una cosa que volem,
2: home,
1: que volem canviar.
2: Un Roald Dahl, qualsevol
4: edat. A qui no agrada, exactament.
2: Per què no, no? Mm-hmm. Supos que els clàssics, Maria, sempre funcionen.
5: Sí, sí, sempre. A més, ara estem en un seminari de Caputxeta Vermella i és de lo més interessant. Vull dir, a mi m'ha obert tot un món, que hi ha coses que ja les saps, però que és fantàstic, no? I bé, els contactes és això, no? Compartir, que esteu convidats. Marta, no teníem el teu telèfon, però...
4: Ara mateix ara teniu. Ara.
0: Això volia demanar, jo des que vàrem entrevistar a l'editora de Montena, que vàrem parlar de Hit Rivalry, la sèrie aquesta de Más que Rivales, me va parlar del concepte Young Adult. Jo a partir d'ara me definiré com a Young Adult tota sa vida i vull formar part d'aquest club. Si qualcú se vol apuntar en aquest League Club Tinta
4: Exacte,
0: Negra,
4: com
0: ho han de fer?
5: El telèfon...
1: Sí, bueno. Us puc donar el meu telèfon, val? I a través de WhatsApp jo els enviaria l'enllaç per poder accedir a la comunitat. Jo
4: ara hauries de donar el teu telèfon perquè la gent se pugui adreçar. Sí, i no sé si també teniu una pàgina d'Instagram o de...
1: No, precisament...
4: És el procés.
1: No,
4: o és perquè voleu fer una altra xarxa social?
1: Ja jo sóc anti-xarxes socials. No en tinc cap, a part del WhatsApp. Val? Per això també una miqueta va ser la idea de dir amb què és amb el que jo em sento còmode, amb el WhatsApp. Perquè és l'única... No, la vida no em dona per... Si estic amb les xarxes no puc llegir.
0: Per tant, el número seria...
1: 627
0: sí.
1: 43
0: sí.
1: 34 98.
0: Repetim, per si de cas, si voleu apuntar-vos en aquest League Club Tinta Negra, vos heu d'adreçar en el 627 43 34 98.
2: Sigueu joves o young adult, com d'en Xisco, o infants, o...
0: Però llegiu. S'ha de tornar a Roald Dahl.
2: Roald Dahl, totalment.
0: Sempre tornar-hi està molt bé.
4: Ens queda un minut. Donau-vos una excusa perfecta perquè la gent cridi o posi un enllaç, basta un hola al 627 43 34 98 i digui vull formar part del Club Tinta Negra. En un minutet que ens queda. Una raó, un argument.
3: Perquè a tothom li agraden les bones històries.
4: Per exemple, afegiríem alguna qüestió més?
1: Ostres, és que connectar amb la part infantil i juvenil és necessari, eh? I crec que se'ns ha oblidat d'aquesta part. I no sé, jo en el meu cas hi vaig connectar quan vaig tenir filles i ara penso, ostres, em va caldre tenir filles per poder-hi connectar, quina llàstima.
4: Ostres, arguments molt sòlids i molt potents. Ara segur que seran moltes les persones que se sumaran, sens dubte. Paula, Susana, Maria, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest projecte, per aquesta altra manera de tenir una xarxa social, un club de lectura. Són quasi les 11, petita aturada de publicitat a la tele. Els companys dels serveis informatius ens expliquen l'actualitat a la ràdio i tornem tot d'una i encetam la tercera i darrera hora de programa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Ha detingut un tercer home per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Songola de Palma fa 8 dies. Es tracta d'un jove que, segons la investigació encetada per la Policia Nacional, va ajudar a retenir la víctima perquè l'agressor principal, menor d'edat, la pogués apunyalar fins a la mort.
2: La víctima, recordem-ho, era un jove de 9 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un de tercer, com deien, que estava en crida i cerca. Finalment, aquest diumenge va ser localitzat i detingut a la mateixa barriada on es van produir els fets.
1: I més qüestions. El 65% de les morts relacionades amb la calor tenen lloc als domicilis. Són defuncions, hem de dir, vinculades a l'agreujament de malalties cròniques.
2: Avui, de fet, comença un curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre l'impacte dels canvis en el clima. Això tot coincidint amb el final d'un estiu en què s'han batut, ja ho sabeu, rècords en nits tropicals i també tòrrides. Una de les coordinadores d'aquest curs, Anna Ocaña, ha explicat que precisament és un dels factors de risc més importants, més que no pas les temperatures extremes del dia.
3: L'exceso de noches tropicales es una de las cosas más preocupantes, ¿no? que pasan, porque aumenta mucho la mortalidad esa continuidad de noches, ¿no? No te da tiempo, digamos, a recuperarte térmicamente y afrontar las olas de calor.
2: Un curs que se centra en com afecten directament les desigualtats socials i també econòmiques en la manera d'adaptar-se al clima. Entre els factors més importants hi ha, per exemple, la dificultat per mantenir els habitatges a una temperatura òptima. Per tot això, Ocaña defensa que cal crear més refugis climàtics públics.
1: I a Ceuta ha detingut un home després de l'atac al vehicle en el qual viatjava la diputada Júlia Ferreres durant les protestes ahir vespre contra una ONG de Navarra. Els manifestants, en imatges que ja s'han fet virals, varen llançar ous, pegar putades i sacsejar el cotxe, que va patir danys importants.
2: L'home està detingut, a més, per causar danys al vehicle per atemptat contra agent de l'autoritat que intentaven aturar les agressions. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i comandament únic per gestionar aquesta crisi migratòria a Ceuta, ha condemnat l'agressió en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: És absolutament inacceptable que estemos haciendo un llamamiento a la no violencia y que se ataque a personas, incluso se ataque a personas porque dicen que forman parte de una ONG. Hierran, pero es que da igual. No cabe ninguna actuación de este calibre, no es vergonzoso.
1: I Pedro Sánchez reclama un nou contracte social de la intel·ligència artificial. Ho fa hores abans de viatjar a la cimera de l'ONU que es farà a Nova York.
2: El president espanyol ha presentat una bateria de mesures per adaptar a Espanya a aquesta nova tecnologia i anuncia que convocarà els agents socials per abordar-les. Assegura que no s'ha de tenir por de la IA, però s'ha de planificar i alhora controlar molt bé per treure'n el màxim de beneficis.
5: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribiremos nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
1: Per cert, pel que fa a aquesta cimera, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha anunciat que viatjarà fins a la ciutat de Nova York per participar-hi dimecres. Tot això en plena guerra amb els Estats Units. La Casa Blanca, però, ha autoritzat com a anfitrió aquest viatge a la delegació iraniana. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: si te dic càpsula que te venes cap primer de tot.
1: Si a tu te dic vel,
0: pinta,
1: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 11 i 5 minuts. Aquesta ja és la tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. I recuperam una notícia que mos crida moltíssim l'atenció i que avui, i sobretot demà, també serà notícia. Parlam de la nova biografia de Lady Di, que surt dimarts a la venda. És una biografia escrita per al seu germà i sempre és una excusa perfecta per tornar a escoltar aquesta cançó.
1: Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to sell.
2: Hi ha llibres que arriben a les llibreries i prou, i n'hi ha que arriben en revoltats de misteri, de polèmica i fins i tot de robatoris. És el cas de les memòries escrites per Charles Spencer, el germà de Diana de Gales, que es publiquen aquest dimarts amb el títol de Swan Song, Diana, My Sister, és a dir, la cançó del signe, Diana, la meva germana.
3: Spencer, que té 62 anys i que va pronunciar aquell famós discurs al funeral de la seva germana el 1997, ha decidit trencar gairebé 30 anys de silenci per explicar la seva pròpia versió o visió sobre Diana i sobre alguns episodis més controvertits de la seva vida.
2: I aquest llibre, abans de publicar-se, ja ha provocat reaccions. El Daily Mail n'ha anat avançant alguns fragments i un dels més polèmics explica una suposada conversa telefònica entre Charles Spencer i l'aleshores príncep de Gales, pot després de la mort de Diana a l'accident de París. Segons el relat de Spencer, ell es va oposar que els seus nebots, Guillem i Enric, que tenien aleshores 15 i 12 anys, caminassin darrere del fèretre de sa mare durant el funeral. Spencer assegura que Diana no hauria volgut sotmetre els seus fills en aquell calvari públic. En canvi, ha insinuat que Carles sí que ho va voler fer per evitar que les cridassin en aquest funeral.
3: I és en aquest moment, o en aquest context, quan, segons el llibre, Carles li hauria dit «No te preocupis, aviat l'oblidarem», o l'oblidaran. Spencer també afirma que durant aquella conversa el llavors príncep sonava eufòric com si li hagués tocat la grossa amb la mort de Diana.
2: Entre d'altres anècdotes, també afirma que la reina Elisabet II va voler restituir el títol d'altesa reial a la princesa Diana, però que ell va refusar-ho pel mal que va fer a Lady Di que li retirassin en primera instància. I Charles Spencer també ha narrat un episodi desagradable en el qual Carles i Diana, en aquesta parella, quan ell li va tocar la cintura, tot just encetaven la seva relació, i li va dir que estava una mica grassoneta. I ja saben tots que, malauradament, Lady Di va patir problemes de conducta alimentària.
3: Però la història té una segona part, i és que Buckingham ha respost, ha contestat, i no és gens habitual que la Casa Reial Britànica entri en el terreny dels llibres. El comunicat de Carles III diu que el dolor per la pèrdua d'un germà pot ennuvolar la raó, afectar el judici i tenyir la memòria, bàsicament en contra del que pugui dir el seu germà fins i tot molt d'any després. Tots els cronistes diuen que hi ha nervis, Carles Reis, Carles i Camila.
2: I encara hi ha un altre ingredient de pel·lícula. Fa un grapat de dies, 4 exemplars del llibre varen ser robats d'un camió als Països Baixos. El vehicle transportava milers de còpies, però els lladres només se'n varen endur 4 llibres que anaven embolicats en cel·lofana negra per evitar que se'n conegués el contingut. La policia neerlandesa han de dir que està investigant aquest robatori. Per si faltassin ingredients en aquesta publicació d'aquestes memòries, doncs hi afegim el robatori.
0: Jo et llegiré el llibre. Crec que té molt bona pinta. A més, és un episodi que jo record perfectament el dia del funeral, probablement vosaltres també. Marot era més joveneta,
3: però
0: segur que asseguda davant la televisió i el vaig veure sencer. A més, és que crec que va ser un funeral espectacular. És veritat.
2: Si és que un funeral pot ser espectacular.
0: No, però el que era la missa tan solemne, la intervenció del Tom John al piano, o sigui, jo crec que era un funeral digne de recordar. Crec que pocs personatges amb tanta influència després d'haver mort com Lady Diana.
2: I tant de
0: Diana.
2: Famosos.
0: Exactament, sí. La influència que té després de tots aquests anys, que estem parlant de 3 dècades, i un apunt, si Buckingham ha contestat, jo crec que sí que esperarem nous titulars després de la publicació d'aquest llibre. Ara bé, passaran a l'oblit, perquè si s'ha superat el del príncep Andreu, si s'han superat tantes coses, la pregunta és si realment això impactarà, influenciarà, podrà canviar alguna cosa, no ho sabem. La veritat.
2: Jo de primera hora, jo crec que Lady Di és la kriptonita de la Casa Reial Britànica. I per evitar tornar a tenir un ensurt, com els que varen tenir els dies de la seva mort l'any 97 en aquell pont d'Alma a París, i la gestió que varen fer, que varen estar tres dies recordant sense dir que aquesta boca és meva, i se varen veure com obligats perquè tota la ciutadania britànica demanava una reacció de la Casa Reial, jo crec que abans que li torni a passar això, han decidit fer una mica de control de danys i han dit, escolta, farem un comunicat, intentarem minimitzar l'influència d'aquell llibre, però veurem com els hi surt. Es recorda, li deia, encara és vivíssim.
0: Totalment.
2: Ja es tanca en el que seria la narració o el que seria el control de relat, sí que des que el rei, Carles III, ha aconseguit intentar netejar una mica la seva imatge, però no hem d'oblidar tot allò que se va escriure i se va contar de com era aquesta relació entre Carles i Camila, entre Carles i Camila, que continuaven sent parella, i entre Carles i Diana, que des del començament, com va dir ell en aquella entrevista, des del principi, from the beginning, en el meu matrimoni, érem tres.
0: Així va ser. El llegiràs, Joana Maroto?
3: Jo no t'enganaré, Marta Grau, no me compraré aquest llibre, però sí que espero que el món, l'univers, el que faci falta, facin una mica de justícia a Lady Di. Jo me conformo amb això. Jo no me llegiré aquest llibre, però sí que supòs que en xerrarem moltíssim.
0: Segur que sí.
3: Perquè, com diu en Xisco, Lady Di poden passar 20, 30, 40, 50 anys i crec que no la podrem oblidar mai. Fins i tot és que cari no teníem ni coneixement, no? Perquè jo era molt joveneta com des quan va morir, però 29 anys després encara genera titulars.
0: Un apunt més per no oblidar-la, perquè això, sens dubte, passarà al record. Més notícies relacionades amb Lady Diana, perquè ha sortit a subhasta el famós vestit de la revenja.
2: Torna a sortir a escena un dels vestits més icònics de Lady Di, i aquesta vegada no serà en una gala, sinó en una subhasta, parlant del famós vestit de la venjança. Un vestit negre de seda espectacular, les espatlles descobertes, que la princesa Diana va dur el 29 de juny de 1994 a una gala a la Serpentine Gallery de Londres.
3: I vos hem de dir que la data no era casual. Aquell mateix vespre sabíem una entrevista en què el llavors príncep Carles reconeixia públicament la seva infidelitat. Diana, o Diana, que sabia que estava a punt de passar, va decidir sortir amb aquell vestit completament espectacular, completat amb un collar de safirs i diamants, sabates negres de taló i les ungles pintades de vermell.
2: L'endemà, el tabloide de Sun ho va resumir amb un titular que ja forma part de la història: la venjança és xic. Ara, gairebé 30 anys després, el vestit tornarà a sortir a subhasta. Serà el mes de desembre a Sotheby's, després d'una gira internacional. És la primera vegada que et subhasta d'ençà de 1997, quan Diana mateixa el va vendre juntament amb altres peces del seu armari per recaptar fons per a organitzacions benèfiques. Una peça de moda convertida en símbol d'una nit que va canviar la imatge pública de Diana i també de la monarquia britànica, recordem que si una cosa podia ferir el príncep Carles aleshores és que l'endemà la portada del diari no parlàs d'ell, sinó que parlàs del vestit de Diana de Gales, que és allò que ella va aconseguir. Per això, aquest The Revenge Dress, que supos que tothom en deu tenir un, de vestit de la venjança.
0: No, i el guarda?
2: No sé si tu el tens,
0: no,
2: Marta Grau.
0: La veritat és que no, eh? No, que jo recordi, de totes maneres, aquesta és preciós, perquè hem vist les imatges de com Sotheby's ho es posa i sembla la victòria de Samotràcia del Louvre. O sigui, a més, li han posat com un aire perquè la coa, perquè és un vestit que és curt però que d'una coa, se mogui. O sigui que el vestit és preciós. Ara bé, 258.000 euros preu de sortida, una barbaritat. Com la roba marca els moments. Veritat, ara parlem de venjança, però tothom recorda que havia posat quan han passat coses, a vegades bones o a vegades dolentes, a la vida.
3: No anava a dir, perquè clar, la pregunta era si vos ho compraríeu, jo no. M'ho puc comprar perquè no tinc aquest cos normatiu que tenien a Diana de Gales, però clar, evidentment, a part que era una dona preciosa, aquest vestit va ser també com molt comentat perquè no l'havíem vista mai vestida d'aquesta manera, no? Era com una manera molt...
0: De rebeldia.
3: Descarada,
0: no? O de dir, estic aquí,
3: sí. De deixar clares les seves intencions. Jo abans vos he dit, la Diana va morir en 36 anys. Ara enguany hagués fet 65. Que no hagués fet aquests
0: totalment,
3: anys si hagués viscut. Sempre ho pensen, això. Ben que dic que ja va ser revolucionària en aquella època, ja va poder deixar clar que, més enllà de tot el que li varen fer, va saber dir aquí sóc jo, i del que no hagués fet en aquests anys. Moltes coses segur que no els hagués consentides.
0: Men, qui comprarà el vestit?
3: Ai. aquesta cara?
2: No m'ha agradat. Moltes coses no
3: hagués consentit. No hagués consentit.
2: Paraula de Joan.
3: Igual que no hagués consentit, segon que la Rocío Jurado, també t'ho dic.
0: I és que hi ha dones potents, sí. Dones amb molt de talent, amb personalitat ferma, amb carisma. Què vols saber si coneixem una d'aquestes dones? I donen per feines. Avui tenim amb nosaltres una de les grans actrius de la televisió mexicana i un rostre especialment reconegut per als amants de les telenovel·les, Laura Zapata. Acumula més de 4 dècades de trajectòria entre televisió, cinema, teatre, música, etc.

0: al día. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a la segunda división.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

11:35, moment de parlar de gastronomia, que jo crec que en aquestes hores no pot caure millor, i sobretot parlar de plats que no necessiten presentació. A Mallorca n'hi ha un que, si més bé, gairebé podria dur el DNI propi. Estem parlant, o ens referim, al variat. Men

0: de París.
1: Ja, aquest cap de setmana serà el gran protagonista d'aquest Varià, que podria ser, com diu la cançó de Natiu, un paradís. Serà Pere Garau, perquè arriba la segona edició de la Fira del Variat Mallorquí, que enguany creix i ho fa a l'engròs. 13 casetes, 6 food trucks, 2 escenaris, música, ball de bot, activitats familiars i una previsió de més de 26.000 variats. Ara haurem de saber si et certes la xifra o no. 26.000 variats servits durant tot el cap de setmana i cada variat, Cisco, té un preu de 7 euros.
2: Així que si teniu una mica de gana i vos ve de gust i voleu saber si aquest any la fira aconseguirà que ens posem d'acord al manco en una cosa, que ha de dur un bon variat, en parlam amb la Paquita Bonnin, presidenta del Mercat de Pere Garau i una de les organitzadores d'aquest esdeveniment. Paquita, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Clar, com explicaries a algú que no és de Mallorca que és exactament un bon variat i que no hi pot faltar? Ho dic perquè això no hi ha un variat canònic. Lo bo que tens variat és que cadascú se'l fa a la seva manera.
3: I t'hi poses les coses que t'agraden. I jo vos diré una cosa. Per una persona que no és de Mallorca, per jo, un variat és un batiburrillo de tapes.
4: Talment, talment. Perquè pot tastar un pot de tot, és vera.
3: Un hi vol pica-pica, l'altre hi vol callos, l'altre hi vol frit, l'altre en saladilla, l'altre en pinyons, és a dir... I poden posar tantes coses un
4: variat. I com a ningú se li havia corregut, posar-li nom d'aquesta manera, unificar-lo. És veritat, en certa manera són pioners.
3: Sí, la veritat és que sí. Bueno, és una idea que duia molt d'anys que feia, que ho duia dins el cap, i l'any passat ho vàrem posar en marxa. La veritat és que no mos esperàvem mai l'assistència de gent que varen tenir. Com tu dius, bueno, jo tindré avui vespre sopar a casa meva 10 persones i tu tens menjar per 10 i també n'en 30 i dius, i què els hi don? I és que ja no puc treure rebogons de pa de lloc més. I per enguany mos hem preparat molt més preparats, tenim moltes més casetes, també tindrem food trucks, hi haurà més de 26.000 variats perquè la gent pugui menjar variat. Vull dir, jo crec que tindrem festa, tindrem cantants, tindrem molt de bars que tenen molt de renom en el tema desvariat. No sé, jo espero que enguany sigui un èxit rotund, sense que mos falti gent de menjar.
1: Clar, l'any passat va ser aquesta experiència pilot, vos vareu adonar, o vos vareu veure directament que la gent tenia interès, enguany segurament se superaran totes les expectatives, però ja no ho ha après, i de fet ja ho ha fet que se puguin comprar els tiquets anticipadament, no? Per tenir una previsió. Si heu venut 8.000 tiquets, sabeu que aquests 8.000 segur que els haureu de vendre o servien aquests variats. Preu, 7 euros. Per què heu optat per aquest sistema? I sobretot, com ho poden fer per comprar-ne anticipadament? No sé si és online o si han d'anar al mercat a comprar tiquets.
3: Podeu fer-ho com vulgueu. Podeu anar online i els podeu comprar online. Vos donaran un QR, anau a la caseta i en el QR que vos donaran el variat a la caseta directament. No haureu de fer cap cosa més que la gent que hi hagi esperant a la caseta, que hi haurà 13 casetes. I llavors us podeu venir al mercat, que han posat 2 tòtems, que vosaltres apretau, jo en vull 10, jo en vull 15, jo en vull 2, tu pagues en targeta i te dones tiquets per després anar a les casetes a agafar variats. Vull dir, posar moltes facilitats. Vull dir, no volem que hi hagi coes, no... Nosaltres hem intentat aprendre dels errors de l'any passat. L'any passat les coes eren infernals. En guany intentarem que no hi hagi coes.
2: Clar, que és variat, és una cosa que té molt d'èxit. D'aquí... els problemes que hi va haver l'any passat, que és que hi havia molta de gent i havies de fer cua, jo vaig fer una hora de cua per menjar-me un variat, que ja és perquè som variader, però això també denota que hi havia interès i enguany això ja s'ha solventat perquè hi ha aquest tòtems que tu explicaves, online, la gent se pot evitar totes aquestes coses. De fet, una de les novetats d'enguany també és que s'obrin els dos costats de plaça. L'any passat estava tot a un costat, ara ja tot Pere Garau, tot el que serà el mercat exterior, tot plaça ja serà Variat City. Si m'apures.
3: Bueno, variat Pere Garauí.
2: O variat, ara que Natalia, no, Natalia, no. Sa germana de Laura Zapata, ara que Shakira va obrir, com estic avui, va obrir Macondoland, Variat Land, poden tenir a Pere Garau. Sí, sí. També això facilitarà quina molt pinta, que hi hagi més taules, més espai, i que la gent pugui trobar un lloc on poden menjar-se els variats.
3: A un costat de sa plaça, perquè mantengueu unes que peguen al carrer de Manacor, hi haurà només taules altes perquè la gent pugui menjar de dret, però a l'altre costat hi haurà un munt de taules i cadires xerrant de més de 1.000 llocs per estar segurs.
1: I clar, segurament, mi... perdona Marta, segurament la gent que va fer mercat els dissabtes se demana, i dissabte, que podrem anar a comprar la lletuga i la fruita?
3: Clar.
1: O com ho teniu organitzat?
3: Està superorganitzat. El que passa és que els que arriben un poc més tard en el mercat, aquest dissabte han d'intentar arribar un poc més prest, perquè això sí, que replegarem mitja hora més prest, perquè hem de fer la neteja. Emaia ha de fer la neteja i hem de tenir temps a muntar tot el que hem de muntar.
4: I te dic una cosa, a mi me fa molta ràbia per la gent de la península que sempre mos diu que nosaltres no sabem de tapes, o que fem poques tapes, o que no tenim una cultura de tapes, però si tenim la tapa per excel·lència, no? Que és precisament aquesta, que mescla tot aquest tipus de sabors. Ha evolucionat molt el variat, tu has vist variats tal vegada més clàssics, o ara, que amb el temps s'animen a introduir nous...
3: Bueno, nosaltres, bueno, perquè per donar-vos una... Nosaltres tenim enguany vermuteria la rosa, que veiem farà el seu

0: variat a la preferència. Vull dir, cada caseta tindrà 5 ingredients, perquè el que és impossible és preparar 50, 20, 25 tipus d'ingredients. Tu que saps que vendré més d'això, que vendré més de pilotes o vendré més d'ensaladilla, el que feim en aquest moment és que cada caseta tindrà 5 ingredients. I no, aquesta caseta només tindrà aquests 5 ingredients, que estarà posada de fora de cada caseta els ingredients que dus variat d'aquesta caseta. I tu podràs triar, mira, aquesta té ronyons i jo no m'agraden, doncs m'aniré a l'altra, que sí que té frit i que sí que m'agrada.
1: Música, ball de bot, gegants, activitats infantils, fira del variat, o sigui, l'ocasió ho mereix. Recorda, on han de ser? Apuesto, d'hora, perquè tothom que vulgui gaudir i sobretot tastar els diferents variats, no se perdi cap detall.
0: Pues dissabte, a partir de les 7 de l'hora baixa, a les 7 de l'hora baixa, és de matí no hi ha variats, és de matí
1: vale,
0: encara hi ha mercat.
1: Molt important. Vale?
0: Fins a les 12 del vespre, i diumenge començàvem a les 10 des de matí i fins a les 11 del vespre.
1: Mireu, un plan perfecte per al cap de setmana que encara mos acompanyarà el bon temps i les altes temperatures, o sigui que pot ser un pla perfecte, sobretot per encara estirar un poc més aquest estiu. Paquita Boni, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: 11:44, parlam de nutrició i salut amb Fanny Pons, que ja ha arribat als nostres estudis tot d'una, després d'uns anuncis.
2: Aquest supermercat, els preus encara són de ferretina, però m'agrada molt.

0: de paradís.
1: El dia. IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio és diversió.
1: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
1: I IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
3: Cora.
4: Oh, no. I en pugues, sí.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

I just en aquest moment volem viure millor amb un mineral que probablement molts tenim dins la farmaciola, que és molt popular darrerament, que han sentit més d'una vegada i que com a mínim també mos han recomanat. Ens referim al magnesi.

0: s'utilitza per les rampes musculars, per al cansament, per a l'esport, per a la son o per a l'estrès. Hi ha una autèntica oferta de complements de magnesi amb diferents formes i també dosis.
1: Però què fa realment el magnesi al nostre organisme? Quina quantitat en necessitam? El podem obtenir només a través de l'alimentació i, sobretot, necessitam realment prendre'n en forma de suplement? Idò, preguntes que tot una trobaran resposta gràcies a Fanny Pons, una dona molt ben magnesiada. No és vera? Com estàs, Fanny?
2: Una dona xervercent. Molt bé.
1: O, com diria mo mare, una dona florescent. Que m'encanta quan dius, t'has pet l'espirina florescent. Ho trobo meravellós. Però per centrar els oients i els espectadors, ara fora bromes, què és exactament el magnesi i quin paper juga dins el nostre organisme?
2: Mira, el magnesi és un mineral, com tothom sap, però que té una funció, o moltes funcions, molt importants dins l'organisme. En té més de 300, participa a més de 300 reaccions químiques dins l'organisme. N'enumerarem només unes quantes, perquè si no serà passat demà i encara estaré aquí asseguda, però

0: Volem dir que, molt bé, anticipaven a Joana, és un mineral que m'anirà molt bé per tot el que és la part muscular, perquè el sistema muscular i el sistema nerviós ens funcioni correctament per tenir un sistema immunitari o immunològic saludable, perquè moltes vegades amb aquests complements el trobam associat en el zinc i a la vitamina C precisament per reforçar un poquet aquesta part de protecció o de reforçament del sistema immunològic. Ens ajudarà a crear energia, ens ajudarà a ajustar el sucre en sang, ens ajudarà a formar proteïnes. Cobra una especial importància també quan les dones arribem a l'època de la menopausa, perquè ens ajudarà a que el calci i el fòsfor se fixi correctament a sos. Per aquesta part de que ens ajuda a mantenir un sistema muscular en condicions, pues totes les persones que fan esport de manera sovint, pues també és un gran aliat. Hem de dir que té moltíssimes de funcions a dins l'organisme. Però, si vos fixeu el magnesi, moltes vegades pues, el trobam en forma de sal. Si no, no és mineral tot sol, sinó que va junt amb una sal que seria com una espècie de vehicle transportador, que el que farà serà que aquest magnesi pugui absorbir-se millor a nivell intestinal, pugui passar en el torrent sanguini i va i fer pues, totes aquestes 300 funcions que té a dins l'organisme. Què passa? Que en funció de la sal, com el mos prenem, pues, li podem de qualque manera adjudica una característica més concreta. És a dir, per exemple, si jo prenc òxid de magnesi, en aquest cas, mos aniria més bé, el podríem emplear millor com a antiàcid estomacal. Per exemple, si jo trio un clorur de magnesi, en aquest cas sí que podria millorar pues, tota aquesta part, no és que es magnesi, si prens d'una manera o prens d'una altra, la resta de propietats s'anulin, perquè em dic que una vegada està la sal no es pot influir. Si és un clorur de magnesi, pues, aniria millor per combatre totes aquestes rampes, per tenir aquest sistema muscular en condicions. Si prenim un que s'ha posat també ara com a molt pioner aquestes arques, es glicinat, es biglicinat de magnesi, seria la manera allà on es magnesi s'absorbiria millor, i és que manco efectes secundaris, sobretot de, a vegades pot provocar diarrea perquè té un petit efecte laxant, o problemes de nàusees i vòmits, seria és que millor se toleraria. Si agafem un citrat de magnesi, en aquest cas, doncs ens ajudaria, precisament per aquest efecte laxant que té, a combatre un poquet l'estrenyiment. I si ja m'on anem en esmalat de magnesi, que serien les 5 sals més importants, ens aniria molt bé doncs, per el que deia na Joana també, per combatre doncs, aquests problemes que puguen tenir d'insomni, d'ansietat, seria doncs, un poquet un ansiolític natural que podria ser un aliat, per, no perquè mos doni son, sinó perquè mos relaxa i farà que puguem descansar millor. Vull dir que és un gran element.
1: Suplementar-nos o fer una dieta rica en magnesi?
0: Lo seu és fer, lo primer de tot, una dieta rica en magnesi de manera natural, et poden trobar en els plàtans, a l'albocat, en els albercots, en les llavors, en els fruits secs, cereals integrals, llegums, llet, iogurt, vull dir, està present a moltíssims d'aliments. Però, com que no mengem cada dia tot el bé que hauria de ser, la Fundació Espanyola de Nutrició se troba en que ha fet un estudi i el 80% de la població necessita suplementació. I està indicant que més o menys la quantitat de magnesi que hauria de prendre una persona seria entre 300 mil·lígrams, les dones,
2: és molt,
0: 350 mil·lígrams i fins i tot 400. Però a vegades nosaltres miram un suplement de magnesi i posa, per exemple, que cada comprimit són 200 mil·lígrams de magnesi. Pues, si te posa que n'has de prendre dos per arribar a aquest 400 mil·lígrams, o a vegades les càpsules són de 150, han de respectar la posologia si no són persones que de manera habitual duguem aquesta alimentació equilibrada, variada i moderada que sempre intentem fomentar des d'aquí. Per tant, és un bon suplement.
3: I segurament la gent se demana com puc sospitar que em falta magnesi? Ja.

0: Que clar, hi ha qualque senyal que, jo que sé,
1: el compro tot d'una o m'ho han de receptar?
0: Exacte. Sí. Que m'ho ha de fer passar pena de que qualque cosa no...
2: Hi ha poca població, diguem, tu pots tenir un dèficit de magnesi, però que no te doni clínica. Ah? És a dir, si tu te sents un poc cansat, notes que els vespres no pot descansar bé, no pot dormir bé, estàs un poc fatigat, pues podríem pensar que potser amb un reforçament de magnesi mos podem trobar millor. Però en general no sol donar una clínica molt exagerada, perquè és vera que hi ha 80% que no arriba, però tampoc trobam unes carències que mos puguin dur a tenir una sintomatologia greu. Quines persones no seria convenient o que sense demanar el prenguessin? Doncs persones que puguin tenir una malaltia renal, perquè ja dic que és un suplement molt segur, però com que aquest magnesi, l'excés de magnesi, s'excreta per ronyó, biorina, per tant, les persones que puguin tenir la funció renal compromesa perquè tenen una malaltia, haurien d'anar pues, un poquet alerta a l'hora de suplementar-se.
1: Sí, 80% de la població
2: 80.
1: Té mancança d'aquesta component.
2: Que no arribem en aquests.
1: Jo crec que paga la pena una consulta amb metge de capçalera. Necessit suplementar-me, i sobretot si és dona major de 45, ja t'he dit que probablement te trobaràs en aquesta,
2: serà un sí.
1: En aquesta situació.
3: Quan vas donant xec, xec, xec a moltes
1: exactament,
3: caselles, t'ha arribat l'hora d'esmagnesi.
2: Sí.
1: I jo crec que és una consulta que paga la pena.
2: Però
1: és
2: gent que fa esport de manera habitual, també sí. Mos reforça el sistema immunològic, mos dona energia,
1: sí, clar que
2: mos ajuda a sintetitzar proteïnes, vull dir,
1: si és que...
2: És molta cosa. Ara, juntament amb la... magnesi, fonamental.
1: Mira, juntament amb la vitamina D, ara mateix és dels més populars que hi ha, o sigui
2: sí.
1: Que...
2: però bueno, la vitamina D, alerta, perquè és acumulativa, les fraccions greixoses, No m'ho ha de fer falta, però tampoc no m'ho ha de sobrar.
1: Com sempre, consulta el metge de capçalera abans de prendre qualsevol tipus de decisió. Fanny, moltíssimes gràcies,
2: gràcies
1: una vegada
2: més. Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
1: Igualment per tu. És temps d'esport. S'ha arribat Toni Fuster aquí als nostres estudis per fer el repàs a l'actualitat esportiva després d'un cap de setmana intens. Toni, bon dia.
4: Hola, bon dia. Hem de parlar del Mallorca, que va guanyar primera victòria fora de casa, la primera de la temporada, no? És a dir, l'equip mallorquinista que es troba, i sobretot, jo diria, amb un golejador, Adrián Fuentes, té la gràcia del gol, 4 ja en du, el seu compte particular, no? Diana Conseguida Zubieta, Adrián consolida com a màxim golejador ara mateix de l'equip, un dels màxims golejadors d'aquesta lliga. El Mallorca ara mateix ocupa la quarta posició amb 13 punts, un manco que l'Almeria, que serà el pròxim, un més que l'Almeria, que serà el pròxim rival, no? del Mallorca, l'Almeria que ocupa la quarta plaça en 12, i de diumenge a partir de les 4 i quart del capvespre. Serà un bon partit que viurem a l'estadi de Somos des de les 2 i mitja. És vera que el Mallorca no va demostrar un gran joc a Sant Sebastià, a Zubieta, però molt més important, Marta, la victòria, perquè
1: exactament.
4: Això és el que mos durà al final, guanyar partits és el que mos durà al final, l'objectiu que és tornar a primera divisió. Això per un costat. Per altra banda, va ser un dia important per Izan Guevara, per el pilot de simlloteria, Moto2, va guanyar el Gran Premi d'Àustria, entre de ple en la lluita per aquest Mundial, retallant punts el líder Manu González. És la segona victòria d'Izan Guevara aquesta temporada i en la classificació general continua segon a 35,5 punts del líder Manuel González, que va ser quart a la carrera. Per tant, molt bones notícies, com dic, per a aquest jove pilot, per Izan Guevara, que, com dic, és un dels pilots que haurem de tenir molt en compte, sobretot, que intentarà acabar primer, però ara de moment ha d'esperar bonament que foradi, no?, l'actual líder com és Manu González.
1: Content amb les bones notícies, Toni. Una setmana que tant de bo siguem puguem seguir, no?, el bon ritme i sobretot...
4: Està clar. Avui analitzarem a partir de la 1:05, Marta, analitzarem com és habitual l'estatutúbia, tot el que fa referència a aquest Real Mallorca, aquesta victòria l'altre dia amb en Tomàs, amb en David Gui, amb en Miqui Tous i...
1: Vos escoltam, tot d'una. Toni, repassa el contingut del programa del dia a Menorca. Clara i Mamí, com se presenta aquest dilluns?
5: Bon dia i de començar amb setmana posant-se actualitat damunt de la nostra taula d'anàlisi i en parlarem avui. El tema central jo crec que serà allà perquè des d'avui a les 7 del matí que ja s'ha tornat a obrir aquesta plaça que des de fa 14 mesos era peatonal i ara torna a tenir tràfic rodat, per tant tornen a entrar els cotxes i tornen a aparcar en les places d'aparcament que hi havia fins ara, la diferència que ara són de color blanc, per tant ja no s'ha de pagar. Bé, una reestructuració de la plaça que serà

0: Motiu des debat i de sa tertúlia avui amb l'exvalesa Ciutadella en Assumpta Viner, l'exdelegat a Menorca del Col·legi d'Arquitectes de Balears, n'Enric Taltavull.
1: I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia, com se presenta el dilluns?
2: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys i dos. Es presenta molta actualitat perquè avui dedicarem bona part del programa a analitzar alguns dels assumptes que han set notícia en els últims 7 dies i, de fet, començarem pel més recent, que és la manifestació que ahir va plegar 5.000 persones a Vila per protestar contra l'ampliació de l'aeròdrom d'Escodolà i d'altres assumptes també relacionats amb el model turístic. En parlarem amb l'exdirector insular de Turisme, Vicent Benet, l'exdiputada al Parlament Balear Esperança Marí i el vicepresident de l'Associació de Joves d'Eivissa, en Víctor Torres, que de fet va ser aquesta l'entitat que va convocar aquesta mobilització. Així que tot això, Marta.
1: I el dia Mallorca amb Jaume Noguera?
3: Mira, novetat és la senyalètica de les platges, a banda de les tradicionals banderes, ja hi ha municipis com Solla i Cap de Pere, que tenen una bandera de tempesta elèctrica, amb un llamp. Sembla una bandera pirata, però no, parlarem en Cap de Pere perquè l'han posada i com que encara fa que l'oceà va a la platja, ara és temps de tempestes. També parlarem de 125 anys de l'introducció de l'arròs a la Marial de la Pobla i Muro i d'art, amb en Xavi Canyelles, perquè com que l'hivern li va ser la nit de l'art, volen parlar de l'art en general.
1: No, us escoltarem molt atentament, Jaume. Que tinguin vostès una molt bona setmana i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem demà a partir de les 9. Let's get it.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia. El govern ha fet enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats relacionades amb l'intrusisme. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i un dels més destacats és contra el portal Airbnb.
6: Ho ha explicat avui el director general de Ports, Antoni Mercant. També s'ha requerit extreure del registre dues embarcacions que no complien tampoc amb els requisits. En el cas d'Airbnb, Mercant ha explicat que està en converses amb l'empresa i que s'ha imposat una multa de 7.000 euros per no complir amb la normativa autonòmica.
7: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
5: I més qüestions. Aena ha defensat avui el polèmic document de regulació aeroportuària, el conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros en els aeroports de les Illes fins l'any 2031. En un comunicat que ha enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ha defensat que és una planificació exigent, però necessària, han dit, per atendre la demanda prevista durant les pròximes dècades.
6: L'ENS, que és semiprivatitzat, ha destacat que aquest marc regulatori, que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins l'any, com dèiem, 2031, permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i, a la vegada, mantenir tarifes competitives en un mercat de cada vegada més exigent. Es refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies, que sol·licitaven fins i tot que es rebaixessin.
5: I més actuacions. Intervenen 142 botelles de vi a Menorca per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant concret de l'illa que presentava la carta com a vi de Menorca, un producte que s'havia elaborat a la península.
6: La investigació també afecta l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir un total de 105 botelles de vi blanc i 37 de vi negre. El juliol de l'any passat ja es va produir un fet pràcticament igual. En aquella ocasió es varen intervenir 114 ampolles de vi, també d'un restaurant. La conselleria recorda que en el cas de les infraccions greus, les sancions van dels 3.000 euros fins als 60.000.
5: I el president de la Generalitat Valenciana compareix per segona vegada al Congrés a la Comissió d'Investigació sobre la Dana. Carlos Mazón de nou ha negat qualsevol responsabilitat en la gestió de la catàstrofe, que recordem va deixar 232 morts el 29 d'octubre del 2024.
6: Mazón es mostra una vegada més segur després que el Tribunal Superior de Justícia de València hagi denegat la seva imputació per aquests fets i fins i tot l'hagi permès personar-se a la causa oberta a Catarroja. A les preguntes del diputat de Bildu, manté que en cap moment es va posar al capdavant de l'emergència.
8: Usted no estaba al frente de esa reunión, al frente de esa emergencia.
9: La normativa de emergencias es muy clara, no tiene más que dársela.

0: insisto, usted no estaba al frente. Usted estaba dando la impresión ante todo el mundo, porque todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando, que usted estaba al frente, y hoy nos viene a decir que usted no estaba al frente.
1: Hoy le vengo a decir que la normativa valenciana es extraordinariamente clara al respecto.
2: I més dur s'ha mostrat el diputat d'Esquerra Republicana, Gafiel Rufián.
3: A mí me jode verle a usted la cara un lunes por la mañana, me jode verle la cara a estos que están aquí aplaudiéndole e intentando boicotear la intervención. Porque creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda. Creo que usted solamente merece cárcel. Y yo, por mí, le soy sincero, no estaría aquí. Además, me jode verlo con tan buena cara, tan moreno, casi diciendo que es la víctima 200 y pico de la dana.
2: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
4: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
5: Ja tornem a tenir esborn obert en el trànsit rodat després de 14 mesos sense vehicle. Aquesta hora del dia se centra que la plaça de Ciutadella llueix plena de cotxes aparcats a les places d'aparcament de sempre. Això sí, amb una diferència important. Ara no s'ha de pagar ni s'ha de treure el tiquet de zona blava perquè tampoc cal estar pendent de si renovar cada dues hores. Bueno, per tant, es pot deixar el cotxe allà durant tot el dia. No hi haurà ningú que et posi una multa perquè els aparcaments estan delimitats amb retxes blanques. Per tant, són gratuïts. Han tornat també les zones de càrrega i descàrrega i es pot circular per l'asfalt com abans. Això sí, extremeu la precaució perquè a la calçada també hi trobareu les terrasses dels bars i restaurants de la zona. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetra Ràdio. És dilluns 21 de setembre.
6: Benvinguts al Dia Menorca.
7: Bon dia, Menorca.
8: Benvinguts i benvingudes.
9: Comença l'espectacle.
10: Ara.

Avui hi ha 8 dies internacionals. En destacam que alguns és el Dia Mundial de l'Alzheimer, Dia Internacional de la Biodiversitat, Dia Internacional del Paganisme i Dia de l'Artista Plàstic.

Menorca compta amb un gran nombre d'artistes plàstics que al llarg de la història han deixat la seva empremta al llarg de diferents èpoques, estils diferents. Existeix també un present molt ric, molt actiu, amb una gran quantitat de pintors i artistes illencs. Alguns pintors importants de la història menorquina. El pintor nascut a Mol, segle XVIII, Pasqual Calvó i Caldes, figura clau de l'art menorquí, o el pintor d'escenes marines al maonès Francesc Hernández Monjo amb els seus quadres d'escenes navals i ports.

Moltes gràcies. Una abraçada a en Juan Elordi. No us perdeu la seva exposició en el Roser de Ciutadella. Teniu fins al 17 d'octubre i després, a finals d'octubre, vindrà cap a Mó, que tindrem oportunitat també de gaudir-lo per aquí. I d'aquí unes setmanes vindrà en el programa per poder conversar amb ell i que m'ho conti aquí al Dia Menorca els detalls d'aquesta retrospectiva, que és una passada. La veritat és que aneu a veure-la si no hi heu estat.

0: Des d'ara i fins la una en directe al Dia Menorca, és dilluns, ja sabeu que sempre començam setmana amb l'actualitat i la nostra taula d'anàlisi. Ens acompanyen avui l'exalcaldessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, l'exdiputat autonòmic, Eduard Riudavets, i l'exdelegat a Menorca del Col·legi d'Arquitectes de Balears, Enric Taltavull. I de què ratllarem? Idò, del que ratlla segurament tothom a aquesta hora del dia al Manco Ciutadella, perquè els cotxos, com sabeu, han tornat a la plaça d'Esborn després de 14 mesos acatant la sentència d'estiu Tribunal Superior de Justícia, que ha obligat a l'Ajuntament de Ciutadella a complir les mesures cautelars i tornar a obrir la cèntrica plaça en el trànsit rodat responent a la demanda judicial de 22 empresaris de la zona. I aquesta també és i serà una de les notícies de l'informatiu migdia a partir de les 2:30. Axel Camarasa, com va? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Avui ja supos que has obert també l'informatiu matí amb aquesta tornada de cotxes en Esborn, perquè ha sigut des de les 7 del matí, no?
1: Sí, a les 7 s'havia previst la reobertura al trànsit i també doncs, a la circulació en aquesta cèntrica plaça de Ciutadella, i ben aviat hem de dir que s'han ocupat ja les places d'aparcament. De fet, a mig matí s'han tornat a viure moments de circulació intensa i fins i tot retencions com succeïa abans. Recordem que l'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere en el procés de pacificació que va executar fa 14 mesos després que un jutge així ho hagi ordenat per la denúncia presentada per 22 empresaris de la zona. Aquesta era l'opinió d'alguns dels ciutadellencs a primera hora del matí.
2: M'ha sorprès que hi hagués tant de cotxos, perquè dic que no som prou conscients del que és Esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxos fins al centre del poble.
3: És una llàstima. Jo estic d'acord que no hi hagi cotxos, el que passa que no va fer bé. És l'únic problema que hi veig. Però, a més, seria molt millor sense cotxos, 10 vegades. Em fa, no ràbia, però pena, la veritat. Una llàstima, perquè era polida sense cotxos, però jo. El que el problema és aquest, vaig al meu punt de vista, que no el va fer bé. I no crec d'entendre els empresaris aquests, tenen totes dretes, però estan luchant contra el poble, la majoria.
1: El conflicte ara és on ubicar les terrasses dels bars i restaurants. L'Ajuntament proposa mantenir-los a la mateixa plaça, ja que a la vorera, recordem, no poden tornar, però els afectats ho rebutgen. Aquest cas està de nou en mans dels tribunals. Més enllà d'això, també és notícia que s'han intervingut 142 ampolles de vi per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant que presentava la carta com a vi de Menorca, un producte elaborat a la península. La investigació també afecta, de fet, a l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir un total de 105 ampolles de vi blanc i 37 més de vi negre. El juliol de l'any passat, de fet, ja es va produir un fet pràcticament igual. En aquella ocasió es van intervenir 114 ampolles de vi també d'un restaurant. I acabem en plan econòmic i també parlant de producte local, perquè avui comença una nova edició dels bons de descompte que impulsa el Consell destinats al producte local. Es poden adquirir tota mena de productes agraris, ramaders o pesquers amb una bonificació. Cada bo ofereix un descompte de 10 euros per a compres mínimes de 20 euros i amb un màxim, això sí, de 5 bons per persona. D'aquesta campanya s'hi han adherit fins al moment un total de 27 establiments.
0: Aquestes seran les notícies a les 2:30 més, amb ses que encara està fent feina el nostre company. Gràcies i que tinguis una feliç setmana.
1: Igualment, companys.
0: Fins d'aquí una estona.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies, igualment.
4: Anirà molt bé. Vaya una sorpresa.

0: L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per la resta de la jornada d'avui cel poc ennivolat, cel clar, amb qualcun interval de núvols alts, temperatures com els darrers dies sense canvis destacables, mínimes de 18 graus, màximes de 29 i es vent bufa fluix de mestral.
1: Pel camí vam trobar tots els racons on hi ha una cicatriu, no hi ha ferida.
2: Això encara podria fer 10 graus més, això no m'afà res.
1: Ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual. Saps que jo t'estiu igual.
0: Acabant s'estiu, perquè demà és el darrer dia d'estiu. Demà, bé, entre dia 22, 23, 23 a les 2 de la matinada, donarem la benvinguda a la tardor, així que... Sí, sí, acabant s'estiu.
1: Bon dia canta el gall de nit, bona nit canta en Gavaldà.
0: Les 12:15 minuts, pausa i tornem.

0: estiu igual.
1: El dia Menorca, fet a casa.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
4: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.

0: Entrem en matèria quan són les 12:17 minuts. Seguim en directe al Dia Menorca i saludam ja els nostres amics tertulians que ens acompanyen avui dilluns per analitzar l'actualitat, actualitat que passa per Esborn de Ciutadella i cap a Ciutadella, que saludam en Assumpta Vinent, exvetllessa del municipi. Com estàs, Assumpta? Bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies. Estupendo tot.
0: I n'Eduard Riudavets, també, que no és a Ciutadella, és a Barcelona, però que també viu per allà, exdiputat autonòmic. Com estàs, Eduard? Bon dia.
2: Jo, de primera, per aquí, la setmana del llibre en català, una gran xalada.
0: Ben cert que sí, perquè bé que t'agrada això de donar i xuruar voltes i donar voltes per les fires dels llibres. Bueno, Assumpta, Eduard, vos he de dir que tenim una persona que no sé si el coneixeu, jo crec que sí, alguns sí. Més que altres, perquè avui ens acompanya en Enric Taltavull, exdelegat del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears a Menorca. Com estàs, Enric? Bon dia.
3: Bon dia, un plaer estar amb vosaltres i, bueno, una abraçada a l'Assumpta, que pensava donar-li en directe, sí. Però estem una mica en fora.
1: Sí, però bueno, s'accepta igual, o sigui, hem arribat igual.
0: Bueno, Assumpta, has de venir qualque dia aquí, igual que en Eduard també, que us volem aquí a l'estudi de tant en tant per fer-vos abraçades.
1: Sí, d'acord, vindrem.
0: I de bé, avui tenim aquesta qüestió damunt de sa taula, que ja n'hem ratllat en diferents ocasions perquè tots sabíem ja que avui passaria i ha sigut també part en diferents tertúlies d'anàlisi. Sa tornada de cotxos d'Esborn, sa denúncia d'aquests 22 empresaris perquè tornessin els cotxos i bé, finalment, l'Ajuntament de Ciutadella ha acatat sa sentència, ses mesures cautelars i els cotxes han tornat des de les 7 del matí a circular per sa plaça d'Esborn de Ciutadella després de 14 mesos d'haver-se restringit el trànsit a sa plaça. Des de primera hora, ses imatges ja són d'Esborn ple de cotxos aparcats i pel que mos acaba de contar el nostre company dels serveis informatius TV3 Ràdio, hi han hagut també fins i tot retencions a sa cèntrica plaça. Vam, qui vol començar? Qui comença? Bueno, comença en Enric. Sí. Vinga, s'anima en Enric.
3: Mira, ja que ho tenim pres, perquè...
0: Bueno, en Enric acaba d'exacte d'escriure...
3: Sí, l'altre dissabte vaig poder fer les darreres fotos de la plaça sense cotxos. I, bueno, la veritat és que ha estat, per jo, tota una sorpresa aquesta demanda que hi ha hagut, perquè, de fet, ja quan hi havia el mandat de la Joana Gomila, ja van començar a xerrar des del Col·legi d'Arquitectes sobre aquest tema de peatonejar la plaça i que converses, bueno, semblava que amb els temps de la Joana Gomila ho tenien tan clar que no els interessava el conveni, però després sí que la cosa ha partit. Vull dir que amb els temps que fa que estem parlant això podria estar ja la plaça dissenyada i a punt d'obra segurament i tot aclarit. I, per altra banda, pues, sorprèn que un ajuntament ben dotat, que té uns serveis tècnics extensos i amb serveis jurídics, etc., que no s'hagi seguit un procediment que fos bo, que fos salvable per jutjats, no? Però, en tot cas, ara és com aquestes mica de rabietes que hi ha a vegades quan es canvia una situació i els comerços... Jo crec que la majoria poden ser conscients de que això serà un benefici per ells. Sempre ho ha estat. Sempre hi ha hagut protestes, no sé, a Barcelona també, amb el carrer Consell de Cent, també hi va haver una demanda d'uns comerciants, també hi va haver un jutge que va dir que s'havia de modificar el pla general, cosa bastant dubtosa, per cert, perquè no és una modificació de qualificació urbanística, segueix sent un espai públic. I aquí a Ciutadella ha passat alguna cosa similar. Pues, ha hagut una demanda d'uns quants comerciants. No sé per quin motiu, crec que l'única conseqüència que tindrà això és, bueno, que se'ls ha tret els colors a l'Ajuntament de no haver seguit el procediment, però un dia o altre, pues, esperem que no tardi molt, s'avançarà. Pues, per jo avançar és tenir un casc antic amb poca circulació i on predominin els vianants, sobretot en una àrea comercial com aquesta, que una àrea comercial requereix tranquil·litat i poder passejar en condicions, no? L'únic que sí que m'hauria agradat que es negociés per part de la demanda que fan els comerciants i que és l'únic que no ha acceptat el jutge o la jutgessa, no sé si és home o dona, amb la sentència, és la connexió del transport públic amb el centre urbà, perquè això sí que crec que no s'ha de dificultar, el transport públic ha d'arribar a un entorn immediat. i en aquests moments el que és l'estació d'autobusos es projecta més enllà del que consideram la ciutat dels 15 minuts, que és la ciutat que pots caminar a peu amb una certa facilitat, no està, potser deu estar a 20 o 25 minuts de distància de la plaça d'Esborn, l'estació d'autobusos, i per tant, pues, jo crec que sí que valdria la pena considerar una aturada de servei públic a prop de la plaça.
0: Assumpte, Eduard.
2: Bueno. Sí, vull començar jo i que acabi un assumpte, perquè si no mos detinyarem més. A veure, jo per començar voldria dir que voldria, amb tota tranquil·litat, però assenyalar els fets. En primer lloc, l'acord que pren l'Ajuntament és un acord que jo crec que és completament legal i completament d'acord amb el que estableixen les ordenances municipals i les funcions executives de la llei de bases de règim local. És en la mateixa fórmula que es va crear el pàrquing de l'Oar, és la mateixa fórmula que es va peatonalitzar des de les Palmeres dins el Born, i per tant van seguir les pautes correctament. Que un jutge digui el contrari no vol dir que el jutge tingui raó. Això per començar. Crec que l'Ajuntament ho ha fet bé. Ho ha fet com calia. Una altra cosa és la interpretació que després se'n pugui fer. Segona cosa, després d'això hi ha aquesta demanda de 22 comerciants que la posen per purament interessos econòmics, que és el que van dir quan la van posar. Són ells que ho van dir, eh? No per fer complir la llei, com diuen ara. Ho van fer per la seva butxaca. Bé, és així, fets. Després d'aquesta demanda, resulta que una jutgessa fa una interpretació, diguem-ne, creativa, o que alguns juristes que jo he consultat, que m'agraden consultar i n'ha informat, ho consideren una perversió de l'ús de les mesures cautelars. Perquè les mesures cautelars es posen per evitar un fet, no per revertir-lo. Per revertir-lo haurien d'anar a la sentència, encara no hi és. Per tant, una mesura cautelar, per exemple, és evitar que s'emeti un reportatge per televisió, que se fa una mesura cautelar perquè es podria crear prejudicis. No revertir el que ja s'ha fet. Per tant, hi ha molts de juristes que consideren que aquesta jutgessa, com a mínim, ha fet el que podria, per ser bona persona, diré justícia creativa. A partir d'aquí, l'Ajuntament, naturalment, com és lògic, quan ja és definitiva després del recurs presentat, les mesures cautelars acaten i avui tenim el cotxe a Esborn, que torna a ser un garatge. Això, naturalment, ha generat moltíssima indignació, dins molta de la població de Ciutadella. Perquè, a veure, no m'aval que me diguin hi falta un... Què arriba a dir, perquè aquesta fórmula... un no sé què habilitante. Ni a Mó, ni a Mercadal, ni a Ló, que s'han creat aparcaments llevant zones, hi ha hagut aquesta cosa habilitante. S'ha fet a partir de les ordenances municipals, com és lògic, com té potestat l'Ajuntament per fer. Però, en definitiva, què passa aquí? Que en aquest moment tenim a Esborn una altra vegada fet un desastre. Fet el que no havia de passar. I en quant a l'estació de busos, una cosa és que hi hagi un bus llançadera, que és el que hi ha la gran majoria de ciutats, i l'altra és que l'estació central d'una companyia d'autobusos, una companyia molt concreta, sigui el centre de la ciutat. Si segur, Enric, que has viatjat pel món, i pel món no trobaràs cap estació de so en el centre, allà busos llançadera. I també vull recordar que he fet la prova i que de l'estació de Mó fins a Santa Maria, no fins a l'Esplanada naturalment, però fins a Santa Maria, que podrien considerar centre de la històric de Mó, hi ha exactament 2 minuts menys que des de la perimetral a Esborn. Per tant, això són els fets. Tot l'altre són les interpretacions i els debats que podrem fer ara.
0: Assumpte.
1: Bueno, jo crec que una cosa, que l'Ajuntament... O sigui, el poble de Ciutadella, ratllis amb qui ratllis, partits polítics, la gent de peu, la gent del barri, la gent del casc antic, tothom veu bé la peatonalització, això ho han llegit tots i ho sabem perquè anant pel carrer en xerram amb les amistats, en xerram amb tothom. Però l'Ajuntament ha fet una gestió nefasta d'aquesta peatonalització. Ha actuat a la correguda per posar-se medalles i ha donat l'espatlla en els altres partits, ha donat l'espatlla en els comerciants, a les diferents veus del poble, i això, clar, ha actuat sense cap decret, sense informe, sense tenir aprovat un pla de mobilitat com a mínim per a aquesta plaça tan important i que és centrada en el casc antic de Ciutadella, on no hem d'oblidar que hi ha un 65% dels negocis de Ciutadella dins del casc antic. És a dir, que Ciutadella deu tenir uns 1.100 negocis en total i el 65% són en el casc antic. Per tant, necessitem un ajuntament que consensuï les coses i faci una taula de seguiment, i això ho han dit altres vegades en els debats que estem tinguent aquí a la ràdio, i que faci una taula de seguiment de les accions que es faran en Esborn, juntament com ha fet també amb els arquitectes, que en Enric ho ha dit, que m'assembla molt bé, perquè verdaderament s'han de fer obres i s'han de fer una plaça digna pels ciutadans, pels visitants i pels menorquins, no? I en aquest moment és un poc de mogollón, no? No sé com ho tenc que dir. Clar, els comerciants, què passa? Que tothom se'ls acarrega, molta gent se'ls acarrega, quan ells han exercit els seus drets i semblen els dolents de la pel·lícula. I els que han estat condemnats, entre cometes, o les mesures cautelars, és l'Ajuntament. Per tant, el que no està bé és enfrontar tant en el poble, perquè sempre hi ha gent després que intimiden en els que han exercit els seus drets. Per tant, hi van insultar els comerciants, etc., noms i llinatges. Bé, això me sembla bastant nefast, que l'Ajuntament no hagi sabut fer les coses des d'un punt de vista molt més que tothom hi sigui representat dins aquest projecte de peatonalització. Clar, així, si no es fa una cosa d'aquest tipus, ens estem enfrontant contínuament en el poble. Per tant, també s'ho ha cercat molt el que és l'Ajuntament i està assenyalant amb el dit a gent que ha exercit els seus drets.
0: Enric, si volia comentar. Bueno, espera un momentet, Eduard, que en Enric havia demanat la paraula i després a tu.
3: No, jo crec que sí, crec que estem xerrant molt de procediments, però la cosa no és més que un debat polític, perquè la peatonalització, la creació de vies per vianants en el centre comercial i en el centre històric és una cosa que ve de 1960, quan a Copenhague es peatonalitza la via Strøget, que és un carrer amb moltíssima vida que hi ha en el centre de la ciutat. I, bueno, i això ha estat una cadena que s'ha anat repetint, s'ha anat reiterant a totes les ciutats. Veiem que per tot s'està, si no suprimint totalment, reduint el tràfic. Ho veiem en Esborn, a Palma, ho veiem a Barcelona, a Porta de l'Àngels, a la Rambla, totes les remodelacions que es fan a les ciutats tendeixen a això. Per tant, s'havia de la reclamació de minva de resultats econòmics d'aquests 20 comerciants és una farsa, no té cap sentit, perquè mai ha estat així cap ciutat, no? I no sé, jo crec que hi ha altres motivacions en la demanda i supos que s'arribarà a una resolució, no? Perquè l'Ajuntament, en definitiva, té recursos suficients per arbitrar les decisions i les accions que consideri en quant a ordenació de la ciutat, no? Vull dir que això tindrà... L'únic que se fa ara és retrasar un procés que es fa iniciar ja fa anys i que, bueno, s'ha endarrerit i s'ha acostat que l'Ajuntament prengués aquestes decisions, però jo crec que tenen tot el sentit del món. Vull dir que una cosa és els procediments, si s'ha fet bé o no s'ha fet bé, que ja veig que hi ha diferents opinions, que en Eduard creu que s'ha fet bé i si jutges aquesta diu que no. Però, bueno, els tribunals tenen un tempos i uns criteris molt diferents del que és la realitat de l'urbanisme. Va passar, per exemple, quan a l'època d'en Felipe González es va fer damunt un jaciment romà al Teatre Nou Romà de Sagunto, i quan s'havia acabat l'obra, un tribunal va decretar que s'havia de tornar a l'estat anterior. Són decisions que no tenen correspondència amb el que és la realitat de la vida del dia a dia, no?
0: Eduard.
2: Sí, jo ara m'ha fet gràcia de la Sabia Strohan perquè l'he passejada molt i que, si no record malament, va ser polèmic també del seu moment.
3: Clar. Sempre ho són.
2: Si no record malament, ho va ser. Jo el que me refereixo en aquest sentit és que, ja dic, des que l'Ajuntament ha actuat com ha actuat sempre, a partir de les ordenances municipals i a partir de la llei de bases locals que li permeteix ordenar viàriament, sense procediments especials, el trànsit de la ciutat que governa. Això és així. L'altra cosa és que, a diferència de segon, no és sentència ferma. El que jo no critico a la jutgessa és que hagi pres mesures cautelars per revertir una cosa que quan això ho s'havia de fer en sentència ferma. I l'altra cosa que sí que no estic d'acord és que hagi estat l'Ajuntament ni molt manco que hagi criminalitzat o que hagi acusat a ningú. Això no és cert. Això és una falsedat. L'Ajuntament no ha dit ni tan sols en cap moment quins són els demandants. Però les demandes i les sentències són públiques. I naturalment la gent se n'ha assabentat. En quant a això que es va sortir publicat a premsa, que es va insultar o es va intimidar a un determinat d'aquests comerciants, voldria dir que jo no m'ho crec. Fins i tot en Pere Begús, nostre company, que avui no pot ser aquí per motius que tots lamentam, i que li vull transmetre el meu condol per si m'ho sent.
0: Fem arribar deixar... a tots des del dia menor que en Pere va veure el nostre condol.
2: Exacte, gràcies. Va dir clarament, en un escrit a les seves xarxes, que no hi havia cap prova. I jo estic convençut que és un invent. Estic convençut que és un invent. I per què he dit tot això? Perquè el que no se pot pretenir és que 22 persones, pel seu afany de guany econòmic, que no han demostrat que hi hagués perjudicis, que no ho han demostrat, per tant, és simplement una elucubració que ells fan, a partir d'aquesta pretesa i mai demostrada pèrdua de beneficis econòmics, llavors hi perdem tots els ciutadans. I això genera indignació, sí que en genera. I en genera la gent sense que ningú l'hagi d'encendre, sense que ningú ho hagi de tirar a foc. Genera indignació. I si aquests comerciants tenen el dret que el tenen a posar demanda, també hi ha la població que té tot el dret del món a no anar a aquests comerços o feliços buit perquè consideren que han actuat contra l'interès general. Tant dret tenen uns com els altres. I jo ho dic amb tota tranquil·litat, perquè és una obvietat. I la tercera cosa, que ja voldria saber, perquè rellaven de negociació. A veure, el procés de patronització ha tingut moltes reunions prèvies, moltíssimes, moltíssimes amb ciutadans, amb associacions, amb molta gent. I el que és curiosíssim, i aquí vull posar damunt la taula, que els demandants mai s'han volgut seure a negociar. I mai s'han volgut seure a negociar posant una condició per negociar. Que tornessin els busos com estaven a l'esborn, que és l'únic que s'ha jutjat a dir que no ho acceptava. Llavors, quins interessos hi ha aquí darrere? Per què aquesta condició? Per què ara que ja tornen a tenir el garatge ple, com ells volien, es neguen a que se mantinguin les terrasses? No és això és perjudicar a companys seus del gremi? Quins interessos hi ha d'aquí darrere? No tot és tan clar i llampant assumpte. No tot és tan blanc i negre. Hi ha moltes coses que no sabem i sabrem, però el que estic segur és que d'una manera o l'altra el bon serà peatonal. I el que haurem passat és un tràngol i una situació conflictiva o de manco, de mal rotllo, entre cometes, degut a l'afany, a l'ambició, a la cobdícia de 22 persones en concret. Això és els fets. Assumpte. Les interpretacions són unes altres, però això són els fets.
1: No, però és que és el que jo he dit tot d'una, és que no hi ha ningú en el poble que hagi sentit a dir-li que no val peatonalitzar el bon.
2: Assumpte, n'hi ha que van recollir-me, Tu recordes?
1: Bueno, sí, però avui en dia ja tothom diu que sí. Tothom diu
2: que sapiguen... Mesos recolliu firmes.
1: Sí, Jo no recull cap firma mai.
2: No, tu no, tu
1: i mira
2: no,
1: que ja us... aquí de vora.
2: Assumpte.
1: De vora
2: no, tu, tu ja saps que no t'ho dic a nivell personal mai, per favor.
1: Si la moció de censura és primer punt era perquè volíem peatonalitzar Esborn, jo crec que el que havien de fer és no polititzar tant l'assumpte i agafar tots els partits polítics. Bueno, el PP havia governat fins a aquell moment i ja s'haurà i que sigui una cosa de consens total, perquè això no costa res, perquè al final tothom ho vol. Que és això, com una estira i amolla, com un, no sé, sembla un port ridícul.
0: A vegades també sentint un poc, no? De, sí, sí, sentíem un tall fa una, un momentet d'un ciutadà que han agafat els companys dels serveis informatius avui matí amb opinions de ciutadans i ciutadanes de Ciutadella que deien, no, jo també vull esport peatonal, però així no, no s'ha fet bé. Clar, com es fa bé? Com, quina és la versió, la situació que tothom pugui estar content, que és el que significa es fa bé o no es fa bé o es fa malament, depenent també de quina sigui la mirada, no? Clara, per exemple, els 22 comerciants, no? Que evidentment el conflicte no s'ha acabat aquí, la cosa continua, Esborn avui torna a tenir cotxes, però els aparcaments són amb línies blanques, els ciutadans, els 22 comerciants reclamen que sigui zona blava, clar, amb una zona blanca significa que no hi haurà rotació de cotxes, que un cotxe pot quedar allà aparcat durant 5 dies i ningú li dirà que el tregui. Vull dir que aquesta zona blava volen que torni i també reclamen que les terrasses es pugui modificar s'ordenança perquè es puguin ocupar d'altes passeig. Vull dir que aquí encara hi ha temes que no estan arreglats i que encara portaran bastant de conflicte.
2: És que, en definitiva, el que estem anant, el que estem anant és que 22 persones volen decidir el que ha de fer la majoria municipal de l'Ajuntament. A veure, a partir d'ara, a partir d'això, ja l'Ajuntament, com se vol, si mos canvien el sentit del trànsit del vostre carrer, si mos posen un aparcament davant que vostre i no teniu un títol habilitant i que ningú sap que s'inventa aquest de la jutgessa, podeu anar a posar una demanda i demanar mesures cautelars. Això és un absurd. I el que és un absurd és que 22 persones es creguin amb el dret de poder dir allà on hi pot haver una terrassa o no, com tenen que ser les línies de blaves o blanques, és a dir, arribam a que res, podem dimitir tots els regidors i que pugin els 22 dels ajuntament. És un absurd. Han arribat a una situació absurda. I a més, tornen a fer la mateixa pregunta. Estan disposats a negociar si tornen la gran parada d'autobusos a Esborn. Per què? Per què? Què té a veure això? Són dues coses diferents, o no és així? Per tant, a què estan jugant? I a què estan jugant sí. Ara, quan volen anar més enllà de la sentència? Volen marcar la política municipal. I això és inadmissible.
0: Enric.
3: Sí, jo estic bastant d'acord amb Eduard, excepte amb un tema. A cap de mirar per Google la distància que hi ha entre l'Ajuntament de Mo i l'estació d'autobusos, hi ha 8 minuts. I com he dit abans, des de l'estació de Ciutadella fins al centre hi ha més de 20 minuts. Me surt 27 minuts per Google, no sé si et xart o no. Però jo crec
2: Enric, que... disculpa, ho vaig fer a peu i devia córrer més una banda que l'altra, no ho vaig fer conscient.
3: Tu devies fer un marató, segurament. No. Però jo a vegades he dit que una localització possible i adequada per l'estació d'autobusos podria ser la plaça de la Pau, que és una zona que ara és un aparcament per cotxes privats, però bueno, també podria ser una estació d'autobusos. També hi pot haver una llançadera, però vull dir, aquest tema del transport públic cap al centre urbà no es pot menys tenir perquè l'estació d'autobusos està molt en fora del centre urbà. A més, Ciutadella és una població extensa, amb edificacions quan surts del centre amb poca alçada i tal, vull dir que la realitat és que no té res a veure amb la situació de Moca, que és bastant fàcil i accessible per tothom, no?
0: Assumptam.
1: Bé, no, és que al final és el que deim, no? Que estem d'acord en la peatonalització i que no s'enfrenti més a la gent i que sigui una realitat el més pres possible. Per tant, el primer i el que la gent no entendrà mai és que els partits polítics que un ha governat un any i els altres han governat un i mig per hom, siguin incapaços a posar-se d'acord i assessorar-se amb professionals, com per exemple, molt bé dit l'Enric, que sí que ja hi ha uns primers contactes per fer ja els concursos, no sé si són concursos d'idees o ja posar fil a l'agulla, que me sembla això perfecte. Però el primer de tot és aprovar un pla urgent de mobilitat de la plaça d'Esborn i així poder ja començar les obres o el concurs o el que sigui i que sigui l'Ajuntament qui dugui les riendes, no que siguin els comerciants que han exercit els seus drets i això es dirà de ser la justícia, això ja no m'hi fic, però que sigui que agafi les riendes l'Ajuntament, tot l'Ajuntament, la institució, perquè

0: Estic d'acord.
1: Bueno,
0: Però a
1: però la
0: veure, si l'ho
1: política
0: de ser,
1: a
0: si l'ho de
1: nivell
0: ser jo...
1: local,
0: Sí,
1: que
0: estic
1: política
0: d'acord.
1: és molt diferent.
0: A vegades. Deixa'm acabar l'assumpte, però, perquè te donaré la raó.
1: Sí, perdona, perdona.
0: Anem al consens. Però a veure, si el que des del principi s'ha volgut i s'ha dit és que la primera passa és llevar els cotxos d'esbord. No, el que no podem fer, el que no podem fer és trampes al solitari. És a dir, no és necessari fer un pla d'ordenació d'esbord per llevar els cotxos d'esbord. Com no va ser necessari fer un pla d'ordenació de les palmeres fins a l'esbord per fer-ho peatonal. No és necessari. Que el que és necessari és un estudi d'arquitectura, d'arquitectes, que facin una de zona final de tota, a veure, de tot com té que quedar. Si té que llevar es pas elevat del passeig, si té que haver fora cotxos arreu, si té que haver... Això és un altre assumpte. Per llevar els cotxos d'esbord és una primera passa. A veure, en Enric ha parlat d'Urgell i Villarroel, tota aquella zona que es veia per tunejar, que també hi havia molta polèmica a
1: A
0: Barcelona.
1: Barcelona.
0: Hi va haver molt de temps que es van posar roques, que jo ho vaig veure, i encara no s'havia ordenat, però s'abatava el trànsit per començar. Primer de tot, llevar el cotxe. I això és el que es va fer. El que crec que hi ha hagut, i aquí és allà on s'ha enverinat tot, és l'afany d'aquestes 22 persones, i que jo no sí, crec que sigui per només per interessos econòmics, que ho és, però que hi ha altres coses darrere. Perquè si no, no té sentit. És a dir, se lleven els cotxes d'esbord, s'inicia el procés d'ordenació total de la plaça i, en principi, no tenia per què haver-hi cap problema. El problema hi ha hagut quan, sense demostrar-ho, 22 persones han posat una demanda dient que hi perdien doblers.
1: Jo
0: I
1: no sé
0: aquí
1: si en
0: és història.
1: Enric se'n recordarà de bé quan es va peatonalitzar tota la zona de Ses Moreres, també hi va haver-hi
0: Sí.
1: els conflictes aquells, perquè sempre els canvis de bon primeres, més quan és de llevar els cotxes, de peatonalitzar tots els veïns, hi ha dubtes i hi ha qui està a favor i qui està en contra.
2: Efectivament, cada vegada és més difícil anar en cotxe per Dismó i amb la regulació actual que només poden entrar residents, encara més.
1: Si hi ha una càmera instal·lada a
2: Sí,
1: la
2: sí.
1: plaça de l'Esplanada i t'has de treure, t'has de donar d'alta a l'Ajuntament perquè tu puguis
2: Sí.
1: accedir-hi amb el cotxe i demostrar que vius en allà, si no, no hi pots entrar.
2: No, si no són 70 euros de
1: Unes
2: multa,
1: multes.
2: sí, això és una tendència universal. A Barcelona els pàrquings són caríssims perquè la gent no empri cotxes per entrar en el centre i tot això és degut a la congestió que hi ha de tràfic que obliga a prioritzar el transport públic. Per això, doncs jo crec que el transport públic és un component important que no s'hauria de menystenir i en el cas de Ciutadella, doncs, dona lloc a fer una negociació, ja sigui amb un autobús llançadera o de la manera que es consideri o atracant-se, encara que supos que hi ha moltes passes donades ja, no?, per moure l'estació d'autobusos que té molta més capacitat a fora, però bueno, està a una distància que no és operativa per anar al centre. No sé, això són temes a considerar, però la peatonalització jo crec que és una cosa que genera beneficis per la ciutat, al final.
1: No sé, Assumpta, com si ens podries orientar un poquet també, sent exvalessa de Ciutadella i també que temes d'urbanisme són els que tu domines, com podria ser, com s'hauria de fer?
3: És que primer el que està mal fet és que primer prohibim i després cercam les solucions. I jo crec que per prohibir una cosa ja s'ha de tenir una solució. Crec que això és un problema molt freqüent a moltes parts que m'està ratllant d'Espanya, de carrers, de Barcelona, de Madrid, d'allà on sigui, no? Per tant, jo no sé també l'Ajuntament què ha fet tan malament perquè 22 persones els aduguin de capoll. M'entens? És que sembla impossible que no tinguin els recursos de que un ajuntament se pugui defensar d'una manera molt més efectiva i una cosa que és en benefici de tot el poble, no a benefici de només 22 persones. Bueno, en aquest cas són 22 que han anat a la justícia per demanar-ho. Hi deu haver més gent darrere, segurament, però els que han donat la cara són aquests 22.

0: 2022. Per tant, jo crec que abans de prohibir s'han de tenir solucions a mà. I aquestes solucions passen per modificar la manera d'actuar de tots, no?
1: Sí, a veure, Assumpta, jo el que crec que no és una qüestió de prohibició, és d'ordenació. És el que s'ha fet arrascat sempre a Ciutadella i arreu de Menorca. S'ordena el trànsit. S'ordena
0: bueno,
1: el trànsit. No,
0: estic totalment d'acord, però el que
1: dir,
0: passa és que la gent està farta.
1: Bueno, però,
0: la gent,
1: a veure...
0: molta gent està farta de que se prohibesquin coses sense una solució
1: però és que
0: factible en el moment antes de prohibir.
1: Però
0: Jo,
1: és que, a veure,
0: sempre se comença la casa per la teulada i això és un
1: jo crec
0: problema.
1: que s'ha començat la casa per on s'havia de començar. El que passa que ningú preveia, primer, que hi hagués 22 persones que per interessos econòmics posessin demanda. I segona, que una jutgessa fes una interpretació tan sansui generis de les mesures cautelars, perquè sentència definitiva no n'hi ha. Si hi hagués sentència definitiva...
2: No, ja és important destacar-ho, eh? No hi ha sentència encara. Per tant, tot pot tornar a baratar.
1: Sentència definitiva, a més, es pot recórrer a altres instàncies. Les mesures cautelars, no. Per tant, el que aquí, molt de juristes, que jo he consultat molts, no, quatre, m'han dit és que no entenen aquestes mesures cautelars perquè estan aplicant-les com a sentència definitiva. És a dir, i sense possibilitat de recurs. Per tant, són molt de factors que jo, sincerament, no m'acaben d'agradar i no cap d'entendre. O avui no ho entendré. Llavors, en aquest moment, els fets són els següents. Per l'interès de 22 persones, es porten a ser un garatge. I no poden dir que l'Ajuntament hagi fet malament, perquè no hi ha sentència que ho digui. Que quedi clar. Hi ha unes mesures cautelars, per si acaso ho hagués fet malament, tornar molt enrere. Cosa que és una perversió de l'ús de les mesures cautelars. Per tant, deixem-ho bé, no hi ha ni cap sentència que digui que l'Ajuntament ho ha fet malament.
2: Enric.
1: Hi ha unes mesures cautelars que diuen que el millor, per si acaso ho hagués fet malament, tornem enrere. I això és inadmissible.
3: Bueno, jo crec que sentència n'hi ha, el que passa que la pots apel·lar, encara no és definitiva en el sentit
1: que
3: s'ha arribat en el Suprem, encara, no?
1: No, Enric, perdona que t'ho aclaré, les mesures cautelars no són una sentència, és un auto que posa la jutgessa, pots dir sentència,
3: sí,
1: si vols, que un metge un mes ho pot recórrer davant ella. Quan, vist que no hi arribi, d'aquí, bé, sabrà quan, la sentència definitiva, que pot dir que l'Ajuntament ho ha fet bé, perquè pot canviar el jutge i ho ha fet bé,
3: perfectament.
1: Llavors sí que se podrà recórrer, ara no. M'entens?
3: Sí, jo el que em sembla una llàstima és que perdem el temps en temes tan insubstancials, perquè jo crec que això acabarà petonejat un dia o l'altre, i la demanda aquesta me sembla relativament inconsistent, o bueno, és la meva opinió, potser els qui fan la demanda no tenen la seva botiga donant a la plaça i aprofitaven l'aparcament de la plaça per als seus clients, això ho puc entendre, però bueno, hi ha que entendre com és l'evolució de les ciutats, no? I és una llàstima que perdem el temps en temes tan minúsculs quan, per una banda, tenim que ens hauríem de començar adaptant el canvi climàtic, que això vol dir pues, incrementar la superfície d'arbres a les ciutats, tota una sèrie de coses, o a Ciutadella mateix, per exemple, tenim una ampliació del polígon industrial que des de que es va fer part de Ciutadella és imprescindible i que du a lo millor 15 o 20 anys de tràmits dins l'Ajuntament, no sabem per quin motiu. Els empresaris van tenir una època més activa fa un parell d'anys i jo crec que deuen estar cansats ja de picar pedra sense tenir resultat. No sé, hi ha una sèrie de qüestions.
0: El pla general tampoc està aprovat.
3: S'ha quedat penjat perquè en 4 anys no han estat capaços de resoldre la seva tramitació. No? Vull dir, tots aquests temes tenen molta més entitat.
2: N'hi ha de temes, i de fet, ara, per acabar, deixa'm un momentet, Eduard, posar que justament en el ple de Ciutadella de dijous passat vam viure moments de molta tensió amb na Maite de Medrano, la regidora no escrita, perquè va ser expulsada retirada de la sala després de rebre tres advertències per part de Saberlesa perquè estava faltant, ella va considerar respecte a la resta de polítics de la corporació, tot això en un tema parlant i debatent sobre la defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla, que hi ha prou temes a Ciutadella, clar, com perquè veiem aquestes imatges i si nosaltres les veiem, el poble i ciutadans i ciutadanes també el veuen i se n'assabenten, evidentment.
1: A veure, jo el que crec és que el dramàtic de Medrano ja és de vergonya, és vergonyós. En aquest moment no representa cap força política, es dedica a insultar, a dir-li als regidors que van xutats, bé, a insultar, ja no vull repetir els insults. Però, clar, a Ciutadella no és necessària, però mentre a Ciutadella l'expulsen d'un plenari perquè insulta, en el Consell, que allà si és necessària, li pugen el sou de 9.000 a 33.000 euros. Modificant el pressupost, aposta. Què me direu?
2: Assumpte, darrer minutet, que estem acabant ja la tertúlia. Hem tret el tema com molt ja a final de tertúlia, però bueno, així ja el tocàvem també.
0: Que ses bones maneres i el respecte no s'ha de perdre mai, no de creuar mai una línia roja, entre cometes, perquè es pot dir tot igual, però sense perdre el respecte, sense insults i amb molt mal, i dona molt mal ambient de cara a la població. La institució està per damunt, han votat molta gent, sí, i no se poden insultar d'aquestes maneres. Ella ja l'han expulsada de per tot, també del seu partit.
2: No se'n va d'enlloc, eh?
0: Està aferrada, aferrada,
3: segellida.
2: Sí, perquè la van exposar i ella... Jo no me muevo de aquí.
0: Sí, no. I va fer callar la Saberlesa, que això és molt important, dir-ho. Això és com el rei quan va fer callar aquell de Venezuela, perquè no té calles, quasi, no? Però això és una falta de respecte molt grossa.
1: És una mala educada.
0: Saberlesa, ets aquí, està per posar ordre en els plans, sí. No fer-la callar.
1: Com a mestre... Vull dir que Sosa, jo li diria, és una persona malcriada i maleducada.
2: Moltes gràcies a tots tres, Enric Taltavull, en especial per venir avui així ràpidament aquí a compartir aquesta estona de tertúlia amb nosaltres, i també en Assumpta Vinent, de Riudavets, des de Barcelona, que també vos agraïm moltíssim aquesta estoneta de ràdio, que acabeu de passar un feliç dilluns i bona setmana.
1: Vale,
0: gràcies
1: bona setmana. A
0: vosaltres.
3: Bona setmana.
0: Un plaer. Adéu, Enric. Vam-s'hi molt bé.
3: Adéu.
4: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol.
6: Tentol.
7: Tentol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: El dia Menorca, fet a casa.

0: Abans de marxar, vos recomanam avui a les 7 des capvespres a sala de plens de l'Ajuntament des Castells, a xerrada entre llibres, provetes, des Castells a investigació, a càrrec de dues investigadores, na Maria i Paula Alfonso Triguero.
1: Adéu a tothom. Bon dia!

0: Però encara hi ha més coses, perquè a Ciutadella fan el Festival d'Orga, que hi ha actuació d'esbaríton Lluís Sintes i l'organista Tomé Olives, i a Mó fan el Festival Internacional de sa Boca Eròtica, un festival de temàtica sexual, a les 8:30 a plaça del Mercat. És que n'hi ha per tots els gustos, colors i públics i edats. Ara en Jordi Fàbregas i jo mirarem a Banking d'aquests aquí on anem avui que vespre i ja, bueno, demà tornarem, sempre tornem aquí, així que fem el que fem avui que vespre, demà aquí puntuals a les 12. Gràcies per escollir-nos un dia més. Acabo de passar un feliç dilluns i demà dimarts tornarem.
1: I com us dic, mos veiem demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. El govern ha fet enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats relacionades amb l'intrusisme. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors. Un dels destacats és contra el portal Airbnb.
1: Ho ha explicat el director general de Ports, Antoni Mercant. També s'ha requerit extreure del registre dues embarcacions que no complien els requisits. En el cas d'Airbnb, Mercant ha explicat que està en converses amb l'empresa i s'ha imposat una multa de 7.000 euros per no complir amb la normativa autonòmica.
2: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diguem, ordenada.
0: I més notícies d'aquest dilluns. Detingut un tercer home per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Songoleu a Palma fa 8 dies. És un jove que, segons la investigació de la Policia Nacional, hauria ajudat a retenir la víctima perquè l'agressor, que és menor d'edat, la pogués apunyalar fins a la mort.
1: La víctima era un jove de 19 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un tercer que estava en crida i cerca. Finalment, aquest diumenge va ser localitzat i detingut a la mateixa barriada on es varen produir els fets.
0: I també notícia que acabem de conèixer, el jutge Juan Carlos Peinado envia de nou a judici a Begoña Gómez i també a la seva assessora, això per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. Ho ha acordat el jutge en una interlocutòria en la qual manté la seva posició d'obrir judici oral contra les dues després que l'Audiència Provincial el corregís.
1: Sí, perquè és la segona vegada que envia judici les dues imputades. En la primera ocasió, però, l'Audiència Provincial el va ordenar fer marxa enrere i arxivar dos dels delictes que imputava, que eren els de corrupció i apropiació indeguda. Ara el sumari passarà al Tribunal Superior perquè fixi data per dur a terme la vista. L'entitat d'extrema dreta Azteoir demana 13 anys de presó per a Gómez i 6 per a la seva assessora, mentre que les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució.
0: I Pedro Sánchez reclama un nou contracte social de la intel·ligència artificial. Ho ha fet en la cloenda de l'acte IA360 per un desenvolupament responsable d'aquesta tecnologia, un fòrum en el qual ha apostat per un acord entre tots els agents socials per no deixar aquesta tecnologia en mans del que ha batejat com a tecno-oligarques.
1: El president espanyol demana un gran acord social per construir una intel·ligència artificial responsable en perspectiva humanista i que permeti construir una societat més justa perquè assegura la història ha demostrat que l'autoregulació no funciona. Sánchez assegura que no s'ha de tenir por de la IA, però s'ha de planificar i controlar bé per treure'n el màxim interès de tots.
3: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribiremos nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
1: El president espanyol, a darles.
0: Paraules de Pedro Sánchez hores abans de viatjar cap a Nova York per participar en la cimera de l'ONU, una cita a la qual assistirà també el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, un mandatari que té previst pronunciar un discurs i reunir-se amb altres líders, tot això en plena guerra amb els Estats Units, que sí que ha autoritzat a la delegació iraniana a viatjar fins al seu país, però ha denegat el visat a alguns dels seus integrants. Així

0: Arribem a la 1:04, els serveis informatius actualitzem i tornem amb més a partir de les 2 en temps d'informatiu migdia. Ara quedau amb tota la crònica del món dels esports a IB3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dilluns 21 de setembre, bon dia. A la fi, ja era hora, el Mallorca ha guanyat un partit com a visitant. Amb Iván López al control tècnic, començàvem les portes d'avui, ja tocava. El Mallorca va tornar dissabte de Sant Sebastià, després d'una gran victòria al camp de la Reial Societat B, 0-1 va guanyar. El conjunt vermell que se situa en 13 punts a la classificació i ocupa la tercera posició per darrere l'Eibar, que és segon, i del Castelló imparable, el conjunt castellonenc que lidera la classificació a la categoría de plata. Luis García es el técnico del Mallorca.
1: Seamos el equipo que hemos demostrado hoy. Estar todo el mundo unido, todo el mundo preparado, todo el mundo celebrando el gol juntos, esa sensación de alegría de todo el mundo, independientemente que yo entiendo que el que haya jugado menos minutos o no haya jugado esté más enfadado y más cabreado, pero el objetivo es muy bonito y es común. Entonces, cuando uno lucha por un objetivo de manera común, siempre el camino es mucho más bonito. Con lo cual, de momento vamos a disfrutar de esta victoria.
0: Ara el conjunt vermell rebrà diumenge l'Almeria, que és quart a un punt de distància de l'equip mallorquinista. El conjunt andalús va sumar ahir la tercera victòria consecutiva, guanyant el Celta Fortuna per 2-0. Recordem que per aquest partit seran baixa Martin Valien, Lubumbo i també el porter Beristrom, que se trobaran amb les seves seleccions. A la primera divisió, a la màxima categoria, l'Atlètic de Madrid va guanyar el Madrid per 2-1 en el derbi amb victòria pel conjunt matalasser. Aquest resultat fa que el Madrid es situa quart a la classificació en 15 punts, el Barça en 6 més, és líder, i el conjunt del Cholo Simeone és segon i el Betis tercer, tot dos en 16 punts. A la primera federació, derrota de la U d'Eivissa al camp del Jaén per 2-1. També parlarem d'aquesta derrota amb el nostre analista, amb Antoni Torres, i més futbol, perquè a la segona federació femenina el Balears va empatar sense gols contra l'Elx i continua invicta després de 3 jornades disputades. Miqui Mayans és el tècnic del conjunt blanc i blau.
2: Que no hem estat encertades per guanyar-lo. Al final jo crec que hi ha hagut moments, com vàrem anticipar la prèvia, que elles tindrien el pes de joc, que tindrien baló. Són un molt bon equip, però nosaltres evidentment també hem sabut jugar en moments on tal vegada elles mentalment potser podien patir més, final de primera part, final de segona part. Si haguéssim estat un poc més encertades, que és el que acostumam a casa, hauríem sumat de 3.
0: I a la segona federació masculina, mare meva, quina jornada, només una victòria i 3 derrotes dels representants balears. El Mallorca B va sumar 3 punts al camp del Múrcia Imperial, guanyant per 0-1, i derrotes de l'Atlètic Balears, del Poblense i també de la Penya Esportiva. El conjunt blanquiblau va caure en el seu debut a casa, a l'Estadi Balear, per 1-4 contra Lucan Múrcia. Òscar Troya estava molt enfadat després d'aquesta derrota tan dolorosa del seu equip.
3: Hoy el rival fue superior a nosotros. No podemos encajar. Los 3 goles que hemos encajado es que no los podemos encajar. Tenemos que empezar desde una estructura donde el generarnos una ocasión o el meternos un gol sea mucho más claro de lo que ha sido hoy. Nos ha podido las ganas de agradar, las ganas de ganar. Vamos a sacar la cara y las hostias, si hay alguien que se la tienen que dar, me la tienen que dar a mí.
0: Derrota també del Poblense per 2-0 al camp de l'Alcoià, i també va perdre, com dèiem, a domicili la Penya Esportiva 1-0 al camp de l'Elx Il·licità. En motociclisme, bones notícies. Izan Guevara va guanyar el Gran Premi d'Àustria i entra de ple a la lluita pel Mundial de Moto2, retallant punts al líder Manu González. És la segona victòria del mallorquí aquesta temporada i en la classificació general continua segon ara a 35 punts i mig del líder Manuel González, que va ser quart a la carrera. Així de content estava Izan Guevara després d'aquesta gran victòria a Àustria.
4: Muy orgulloso, creo que hemos hecho una carrera muy, muy buena. Hemos estado muy concentrados durante todas las vueltas para no cometer ningún error. Es un circuito muy fácil de cometer errores, porque al final hay muchos puntos de frenada muy fuertes, entonces a la mínima que te puedas despistar puedes cometer un error. Así que nada, ahora toca disfrutar con el equipo. Vamos para Asia.
0: En bàsquet, l'Azul Marino va guanyar el trofeu THB davant l'Alba de Berlín per 82 a 67 en el que era el dia de la presentació de l'equip davant la seva afició, Alba Torrents, que va arribar dimecres a l'illa després de penjar-se el bronze al Mundial amb Espanya, va portar 13 punts. Alberto Antuña és el tècnic de l'Azul Marino.
5: Creo que defensivamente hemos estado muy bien y ofensivamente nos queda mucho, pero se han visto cosas buenas. O sea que feliz y feliz de ver a gente viniendo a Somos, un amistoso, un domingo por la tarde. Creo que eso es lo más importante.
0: En el món del tenis, Jaume Munar, fent parella amb Pedro Martínez, ha aconseguit el bitllet per a Espanya per a la final a 8 de la Copa Davis. El mallorquí i el valencià guanyaren el partit de dobles que va ser decisiu davant Tavilo i també Barrios per 6-0 i 6-3 en una hora i quart de partits. Jaume Munar.
6: Muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo. Así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
0: Ara la pròxima cita de l'equip espanyol serà Bologna el mes de novembre per disputar els quarts de final de la final a 8. El rival serà el Canadà. I en futbol sala s'ha disputat la segona jornada de la Lliga Prime. Palma Futsal és segon, empatat a punts amb el líder, el Barça, i el Jaén, que és tercer. Això després de dues victòries en els dos primers partits. La darrera victòria, gran victòria, el passat dissabte a Sant Moix contra el Pozo Múrcia. I a la segona divisió, el Gasifred Atlético a Eivissa ha començat la temporada amb un empat a un. Va ser a casa davant el Sala 5 Martorell. Una i 12 minuts. Avui, doncs, començam aquesta primera edició de la setmana d'Esportres Migdia aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i com cada dilluns és dia per analitzar, valorar i també comentar aquesta victòria, aquesta vegada sí, del Mallorca com a visitant, el conjunt de Luis García, que va sumar els 3 punts al camp de la Reial Societat B. Una victòria per la mínima, va tornar a marcar, està imparable, Adri Fuentes, i el Mallorca, que se situa tercer a la classificació amb 13 punts. El conjunt vermell, que té diumenge un partit importantíssim contra el quart classificat, que és l'Almeria. Vinga, obrim ja el micròfon, saludam el nostre company Toni Fuster, que la fi ja ho deia, li vaig dir divendres, segurament si mos cantava una victòria ja a domicili, i va arribar a Zubieta. Toni Fuster, bon dia.
7: Hola, bon dia, bon dia.
0: Ja tocava, no?, cantar sí. Una victòria, ja tenies ganes de cantar un gol, una victòria, i tornar a agafar l'avió amb els 3 punts a la butxaca.
7: El més important era guanyar, no cap dubte. Ara podem parlar de si l'equip...
0: Ara en parlarem de com van voler el partit, sí, sí.
7: Ha de jugar millor i totes aquestes coses, no? Però jo crec que al final, una jornada més, el Mallorca no va encaixar, i el més important, no?, que va guanyar. 36 de la segona part, gràcies a un gol d'Adrián Fuentes, una acció, podem dir així, després de rebre una passada, una acció individual de potència, una altra vegada de futbolista i de bona definició, per aconseguir una victòria a Zubieta, no?, i mantenir l'equip en aquesta part alta de la classificació.
0: Victòria importantíssima. Ara, com deia en Toni Fuster, analitzarem el joc de l'equip, si va agradar, si no, les decisions que va prendre el Luis García, però, David Gui, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia.
0: L'important era sumar ja altres punts, perquè també dona moral, dona confiança, saber que també fora el Mallorca pot guanyar. Què te va semblar aquesta victòria important? Perquè se situa tercer i es troba ben situat a la classificació, no per pistonada.
8: Sí, vàrem veure típic joc de filial que juguen molt bé, però la definició va ser dolenta. El Mallorca va saber aprofitar no tantes gols que faci Adri Fuentes, sinó la determinació d'aquests gols, no? Vull dir, van tenir Pichichi, el segon Pichichi de la primera divisió l'any passat, i van baixar. Jo crec que el gol és 3 punts és fonamental per són els partits que has de passar si vols pujar. Ara, analitzant el joc, jo crec que encara necessitem molt de marge de millora, però sí que deixa molt que desitjar.
0: Sí, el joc no va ser brillant, però els 3 punts sí. Tomàs Gibert, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
0: 3 punts a butxaca, 3 més i continua sumant. El conjunt de Lluís García, és cert que el joc no enamora, però, escolta, la classificació és la que és.
9: Està claríssim, l'important són els 3 punts. És veure que els 3 punts tapen altres coses, que a poc ha de mirar a Mem si ho pot arreglar, perquè crec que Mallorca pot oferir més futbol del que està oferint ara. Ara veure que estem a segona divisió, que és una altra lliga, veiem aquí rivals com el Granada, el Maria, el que els està costant. El Granada ara pareixia que quan va guanyar el Mallorca ara ja ha tornat a perdre consecutivament 2 partits. Bueno, l'important són els punts, però sí que és veure que els resultats estan tapant altres coses.
7: I gràcies a Don Fuentes, que està endollat i que ens ha donat punts al final.
0: Quina arrencada té aquest jugador, és increïble.
8: És molt potent.
7: Ara l'equip no acaba d'enamorar, com diuen.
8: L'equip té una, per jo, una clau que és el que ens manté viu, que se porteria.
0: Sí. És a dir, 5 porteries a 0 en 6 partits. Això també és admirable, no?
8: Això és lo, per jo, la clau de que el Mallorca avui estigui a la posició que està, perquè no està per joc, no està per mig descamp, bandes, i està pues, per un percentatge X per Nadri Fuentes, que s'ha tornat a enxufar, que hem de recordar que fa una sèrie de partits que no l'encertava.
9: No la faria.
8: Però se portaria a 0.
0: Història, David. Ara està...
9: Ratxa.
0: Està en ratxa.
8: Però tot tenim una història darrere. Sí, el que no sí podem que és dir ara que serà votador. Perquè no, tampoc
0: però
8: ho sabem.
0: El seu president és optimista, no?
8: Evidentment. I que és absolutament necessari que aquest jugador estigui enxufat.
7: I hem de passar pena per aquest jugador si no juga, o què?
8: Claro, aquí està el tema, que segur que
7: depenem d'ell, ara mateix depenem d'ell.
8: 100%. I depenem d'en Raillo, que va ser substituït per entrar en Donald, perquè aquí l'entrenador, el que juga és dir, escolta, vaig a donar-li descans de moment un, vaig provar un altre perquè tenc una baixa com Valgent la setmana següent.
0: I un moment que ve, m'interessa que se te lesió en Raillo darrers minuts de Sant Sebastià, ja nedes.
8: Per això, jo crec que... I després fixa que fa l'entrenador a la roda de premsa, ja fa la gestió de grup, perquè la fa... Quan té una victòria. I ho va dir ahir públicament, no? Que tots malament estiguin enfadats, que no juguin i tal, però que hi hagi una germanor perquè l'objectiu és molt guapo, no? S'està ja anticipant a el que podria ser, no?
7: Perquè... No, se va anticipar, no. És que en acabar el partit la cara d'en Lubumbo era un poema. I serà Antonio Sánchez un altre poema.
8: I de moment estan jugant Pablo Torre i Sergi Darder. Que el mides camp hi ha una qualitat, Tomàs, que jo crec que és per damunt de la mitja de qualsevol equip de segona divisió.
9: Totalment d'acord.
8: I no produïm?
9: No.
0: Per què?
9: Pues no ho
0: sé.
9: Què
0: passa? És un tema individual dels futbolistes que han de donar molt més, que se'ls ha de demanar molt més a l'hora de crear joc, el tema d'esquema de joc de Lluís García, és el que li demana el tècnic en els jugadors que no ho saben dur a terme damunt del terreny de joc. Què passa?
9: Bueno, possiblement...
0: Han de jugar tot, no? Tu ja veuries en Pablo Torre i en Sergi Darder. No, han de jugar tot. Juguin els que han de jugar. I si no funciona, quin és el problema aquí ara mateix?
9: És complicat. S'hauria de veure de dins. És veure que els jugadors que té és per crear molt més futbol del que està creant, molt més arribar, jugar més dintre en contrari. Jugar dintre en contrari no vol dir jugar horitzontalment, perquè antes ho comentàvem amb en Toni, és que hi pot jugar qualsevol, crec que ha de ser més profund. Bueno, no sé quin és el motiu, si són indicacions d'entrenador. El sistema no té res que veure si juga un 4-4-2 o un 3-5-2 o un 4-4-3 per jugar a futbol. Mm. Això no té res que veure.
0: I aquests jugadors van sobrats de jugar a futbol?
9: No, home, i tant.
0: Per això no sé exactament, perquè hi ha d'uns 6 partits, si em diu, no, mira, és que els 2 primers encara no s'entenen molt bé, s'han de conjuntar i tal, vale, però és que ja són 6 partits que juguen plegats.
8: A vegades, i ho hem comentat moltes vegades, això és com quan fiques 4 davanters i no et xutes a porta.
9: Sí, no vol dir que per ficar més jugadors a dalt...
8: A vegades acumula jugadors d'una qualitat suposadament indiscutible, però no te creen, no són capaços de crear-se. És que intent recordar moments de partit i constantment és la pilota cap endarrere. La pressió, la Real va fer un plantejament certament bo. Mm-hmm. Sí. No era fàcil.
0: Té bons jugadors, la Real Societat.
8: Té bons jugadors, mos va cercar ses que no constantment, ja és perquè no va anar cap endadins la pilota, però van tenir 3 claríssimes per anar cap endadins. És típic d'un filial, però jo crec que mos van plantejar un partit difícil. Difícil, eh? No era perquè era un filial, un partit fàcil on el Mallorca se podia sentir superior, no. Però va ser tot el contrari. Així tot, és vera que els tres punts són vitals. Ara, això te serveix per arribar... hem de pensar que...
9: No... Però jo crec que sí per la categoria aquest any.
8: Però, Tomàs, veiem equips que s'estan posant... Ara jo crec que se farà una partita, un petit distanciament.
10: Sí, s'aixeparàs.
9: De 4 a 5 equips. No?
8: Efectivament.
9: Correcte.
8: I aquí és on haurem de donar...
9: On s'haurà de llogar aquest punt en més.
8: Claro, i haurem de jugar millor.
7: Jo crec que no m'ho esperaven que rivals m'ho posessin tan difícil. És a dir, que no m'ho esperàvem, això. O sigui, m'ho creiem tan superiors que en mig gas te pot bastar i després te'n vas donar compte que el rival t'està apretant, el rival no te deixa jugar, no te deixa un balón en condició per de dins perquè te tapen, perquè t'anticipació i te bloquetges. I te bloquetges i aquest bloqueig dura tant de minuts que el resultat està allà.
9: A mi gas no guanya ningú, eh? Avui en dia a mi gas no se guanya un partit de futbol. O jugues en el 100% o si no, pues passa el que passa. I és vera que el Mallorca està fent un futbol molt pobre, molt pobre, està traient moltíssim de rendiment en quant a resultats.
10: 13 punts amb
9: 13 punts, imaginat. 5 partits en porteria 0 i estem dient que el Mallorca, escolta, molts pegarien, voldrien ser el Mallorca.
7: Porteria 0, però també amb bones intervencions d'esporter, d'Arnau Tenas.
8: I en defensa molt seriosos.
7: En defensa seriosos i amb un contrari que va tirar molt més a porta que nosaltres i no tot que anaven entre els tres pals, però és que el xut del Mallorca va ser la jugada individual d'Adri Fuentes que va acabar de sentència.
8: És que si tu analises, a veure, que és el que ens correspon, no donar per bo resultat, perquè seria molt simplista, no?
9: Sí, està clar.
8: Tres punts, ja està. No, si analises el joc, fa setmanes que mos queixem que el Mallorca feia gols a pilota aturada i no creava joc com per fer un gol de pilota en jugada, no? En combinació. Mos torna a passar.
9: Però el resultat et canvia, David, perquè el resultat guanyes i el deixes córrer.
8: Claro.
9: Però tu imagina't aquest resultat que haguessin estat negatius així com està jugant el Mallorca.
8: Claro, és que,
9: això sí que seria un problema greu.
8: Per això dic que per jo el problema és que partíem de la premissa de que aquest equip era superior a qualsevol de la categoria per recent descendit i pels fitxatges que s'havien fet, no? Després què passa? Que el resultat que sabou, més passades endarrere que cap endavant, jo crec que toca més vegades Raillo i Valls en la pilota que els migcampistes i no acaba d'haver un joc fluid ni ofensivament se demostra que aquest equip sigui superior. En bandes seguim condemnats a res.
7: Bloquejat, el que estic dient, David, bloquejat perquè arribar molt saps molt a por és difícil. Pues... És a dir, no mos deixa jugar com en aquell moment, suposo que el Mallorca ha plantejat jugar d'una manera i mos a por tan complicat que en aquell moment no veiem enderder, no apareix enderder com hauria d'aparèixer. Pablo Torre tampoc apareix com hauria d'aparèixer. Però per això també vostè
10: tens els jugadors que tens, tens els millors jugadors de la categoria.
9: Tens jugadors superiors que han de saber solventar aquesta papereta.
10: No te posaran un Estoro Vermell en Enderde, un en el Lliso i un en el Cerdà perquè puguin jugar així com volen.
7: Si hi ha moments, jo vaig xerrar,
10: han de saber rompre,
7: ho vaig parlar,
10: ho
7: vaig parlar, dic, si això fos bàsquet, demanarien temps, és que haguessin demanat temps a Zubieta.
9: Sí, però el que diu un poquet a Miqui, tu teòricament, home per home, tens jugadors molt superiors en el centre d'escan, que és la majoria d'equip, però no dic pràcticament tots els equips, han de tenir suficients arguments per superar tot el que ells te puguin fer d'oposició. O sigui, no me val. Crec que l'oposició que te pugui fer un equip, tu has de saber contrarrestar-la. I tens jugadors suficients, en suficient qualitat per fer-ho.
8: I no va passar res. Jo és el que durant el partit mires, no? Dime, què passa? Perquè tu... Mira, si el resultat que ha estat a l'enrevés, però amb un joc absolutament ofensiu, amb oportunitats, amb Adri Fuentes sense estar encertat, amb pilotes que anaven en espals, etcètera, etcètera, la sensació pot ser la mateixa que va guanyat. Per què? Perquè tu dius, ostres...
9: He estat,
8: i molt bé.
9: I he creat,
8: i l'equip roda. Això és l'argument de l'entrenador, una vegada finalitzat, maldament no s'endugui els 3 punts. No? Què passa? T'endús els 3 punts, per ahir que ho tapa tot, i l'entrenador no mos acaba de dir si aquest equip funciona.
10: Jo suposo que de portes cap endavant deu ser diferent, no?
9: Ha de ser crític.
8: Volem pensar-ho, però tu fixa't que a la roda de premsa i no t'està explicant per què no funciona a mi del camp. ell te diu que és equip meravellós, que tots units, que han anat a celebrar el gol tots i que molt contents, i que els que no juguen que han d'estar contents també. Però és que se pregunta, escolti, com és possible que ficant 4 o 5 migcampistes de cert nivell l'equip no acaba de crear una simple ocasió de gol?
9: Sí, sí.
8: Una simple ocasió de gol.
10: Tu no penses que és una cosa més individual de cada futbolista, que no estan en el nivell que toca o no...
9: Però
10: saben...
9: tots estan aquí, tots.
10: No ho sé. Tomà, no ho sé. Però... Enderdé està en el seu nivell?
9: No.
10: En Pablo Torre? Com...
9: Tampoc. Està clar.
8: Ni Nadri Fuentes.
9: I però què passa? Que dic que al contrari sí que estan 100% per superar d'aquesta manera en el Mallorca i que el Mallorca no pugui crear una jugada de perill a no ser una... que te converteix en gol Nadri.
8: Però és que, però Tomà, jo faria un tall, és a dir, jo dic des d'Enderdé fins Nadri Fuentes, perquè Nadri Fuentes fa el gol.
10: Sí.
8: Però quantes passades van a Nadri Fuentes a espai? És a dir, si jo som Enderdé, podria dir, ostres, vale, jo agafo la pilota, però és que de dalt no me dona cap opció. Per això dic que...
9: Però tampoc és que Nadri Fuerte sigui un jugador que te faci desmarcar de l'espai.
8: No, estic dient que se podria emplear com a excusa. Que no tinc banda, no tinc passada a l'espai. Entonces he de recular i donar-li en ball i en donar en raïllo.
9: Jo crec que més això.
8: Pot ser.
9: Jo crec que més però, això.
8: Per això jo crec que se li hauria de demanar a l'entrenador i dir-li, escolti, ben, si de mig passat en ball i en raïllo...
9: Quins recursos tenim?
8: Vostè té això, això i això i això. I en Fuente... Quin problema hi ha? Per què Nadia en l'ISO no acaba de connectar? I aquí veurem l'entrenador que opina, perquè veure, que pot ser un problema de jugador,
10: no sé,
8: però de sis que clar. Tens per amunt, ostres, no ho sé.
10: Però és que el tema aquest de migcant també se pot dur en els estrens, no? Que tu comentaves,
8: claro,
10: que també
8: n'hi ha
10: cinc. Se va fer una plantilla en cinc estrens que molts pensaven que jugarien per les bandes, que arribarien, que penjarien i que seria una festa.
8: Totalment.
10: I ara mateix el Lisson, en Cerdà, el Lubumbo i en Antonio Roca...
8: Res.
7: No acabava res bé a la línia de cal. És a dir, no acabant de fer el camp més ample on puguin crear després més espais, sobretot jugant entre centrals, que sí que haurien de jugar amb estrens més oberts. És a dir...
9: Però si estàs obert, Toni, per molt obert que estiguis, si tu no fas moviments, perquè després hi ha moviment de ruptura, que són els que te creen la possibilitat de fer una passada. Si tu no crees aquests forats i aquests espais, és difícil. Si tu, va, jo me mantenc i m'aguanta les bandes, però no faig una ruptura, no dono un desmarque...
7: Per això hi ha Alex Sala i per això hi ha per l'altre costat
9: en
7: Morlanes, en Pablo Torre i en Derdé, són els que han d'anar ajudant.
8: Però el que està dient en Tomàs és cert, tu pots estar... a ser línia de cal.
9: Sí, tàcticament està situat.
8: Claro, moltes vegades entrenadors ho diuen.
9: Sí,
8: no, el més obert possible, t'estures allà, però evidentment no estàs aturat. Has d'anar a recollir, has de demanar l'espai interior, vull dir, has de cercar diferents
9: opcions. Fer una ruptura a qualque moment.
8: Efectivament.
9: És que no se veu, no ho veiem. No ho veiem.
8: Zero.
9: Per això jo crec que aquí és el problema que té el Mallorca, que no hi ha aquesta mobilitat i aquesta ruptura de centre d'escan cap endavant, i clar, això te limita un centrocampista.
8: Totalment. Per això
9: de... No totes les culpes són d'en Sergi Derdé o d'en Pablo Torre, que són els jugadors que intenten organitzar. Si tu no tens els companys, a vegades miren i tropitzen i tornen cap endarrere. I és perquè no hi ha cap
10: desmarc.
8: Per això jo te deia que s'ocupa, entre cometes, des d'en Derdé fins a en Fuentes. Mm-hmm. Per què? Perquè és que en el final el joc ofensiu
9: Correcte.
8: Se basa en aquest espai, diguéssim, de 70 metres cap endavant. Què podria provar l'entrenador?
10: Quin és el tema?
8: Claro, és vera que pot canviar el dibuix perquè veu que no està tenint profunditat, no està tenint ofensivament, ell veu els números i són pobres.
9: Sí, però pot tenir futbol per de dins, David, però que per de dins tampoc estàs arribant.
8: No, clar, evidentment que no li funciona per de dins.
9: No, ni per de fora,
8: no.
9: Ni per de dins.
8: Per això dic,

0: ja. Que crec que el sistema... per això estan els entrenos, tu saps, Tomà, sí. Anem a provar com mos funciona, correcte. Si el jugador s'adapta més, menys, a lo millor de llevar un centrocampista. Jo crec que s'ha de tenir aquest pla B, si ho volem dir així, perquè de moment el pla A sí
1: no
0: que mos dona punts,
1: però no funciona en quant
0: a joc. Futbolísticament.
1: Sí, però tu ets entrenador i què t'he de dir si estàs guanyant?
0: No, ho mantindrà, claro.
1: Què t'he de dir? Jo ho he de mantenir.
2: No encaixes, no 0 gols, 5 partits, porteria 0.
1: És que tu mires el número del Mallorca, dius 0 gols en 5 partits, vaig segon o tercer, estic a un punt o dos de primer, què m'estàs contant?
2: És cert que el Mallorca no enamora, però ara mateix, si no dim el resultat ni la classificació i potser mos senten xerrar, se pensaran que el Mallorca va penúltim a punt de baixar a primera rep.
0: Per això dic que no canviarà. Mentre el resultat li doni ara.
1: Correcte.
0: Ara, aquí, en aquesta taula, durant molts anys hem sentit, no baixarem, li guanyarem en el Levante.
2: N'hi ha tres de més dolents, també deien. No?
0: Sí. Jo, el primer. Sí, sí. Bueno, impossible. També vaig dir que si el Levant arribava en el partit de nostre,
1: se salvaria.
0: Se salvaria. I per desgràcia se va complir. M'estic més equivocar-me, sí, perquè seguirem aquí a primera divisió. Però és vera que moltes vegades te deixes dur perquè l'entrenor te fa discurs fàcil i te diu, bueno, sí, no juguen bé, però estic tercers.
1: Sí.
0: Ojo. Que han d'arribar primers o segons a la jornada 42.
2: La part positiva és que jo crec que el Mallorca necessita encara un pot d'adaptació perquè hi ha molts jugadors nous.
1: Sí,
2: i durant aquest procés d'adaptació, que el Mallorca, com deia, no
1: agrada el seu punts.
2: Joc, ho està arreglant en punts i ara mateix no està perdent distància amb els seus rivals. Al contrari, està davant. Jo crec que aquesta és la part positiva, no? Que el Mallorca anirà més i ho farà amb un número de punts bons per quan vagi més i ja anar...
0: Miqui, si no hagués tret això, seria una crisi.
1: Grossa.
2: Però amb aquest joc que deies és un miracle que vagi tret, no?
0: Per jo sí.
3: Seria una crisi si mires que el Castelló va guanyar 5-0 i que va mordur 3 punts i que m'enduria 6, també.
1: Jo vaig veure un rato.
3: O que l'Ei va guanyar un camp que el Mallorca va ser incapaç de fer un gol, com és el Dense, en el Pico Amat. És a dir, clar, que parlarien d'això. Tant de bo que el Mallorca va guanyar.
1: Jo t'he dit de principi que els resultats estan tapant altres coses, perquè mentre el resultat s'adongui...
2: És el procés, Tomàs, sí. Confia, ja veuràs. Sí,
0: si tu veus...
2: Serà, anirà millor i...
0: Si tu... No, no tenim el dia a dia. No tenim el dia a dia. Però si tu com a entrenador, Tomàs, prepares l'entreno, veus, i veus que l'equip no n'hi ha més, i és el que hi ha, és a dir, que a lo millor mos hem d'acostumar...
1: No crec que sigui...
2: No és el que hi ha, David.
1: La situació... No,
0: dic no us, jo desconec si realment aquest equip, perquè no ho sabrem fins a jornada 42. És a dir, sí, perquè podem anar a trompicones, acabar a 15 i pujar pel play-off. I serà un èxit. És a dir, nosaltres pensam, perquè també així mos han venut, que el Mallorca està aquí de pas. I aquest pas... Se
1: serà llarg, aquest pas.
0: Aquest pas
1: serà llarg.
2: Una processó.
0: Una processó, correcte. I tira.
2: Bé, que hem de fer una aturada. 1:32 minuts. Se faig la primera aturada per la publicitat i tot una tornant per continuar analitzant aquesta Mallorca de segona divisió, aquesta victòria contra la Real Societat B, també la derrota de l'UD Eivissa, i acabarem parlant de motociclisme perquè Izan Guevara ha estat d'enhorabona, va guanyar el Gran Premi d'Àustria. Aturada ràpida i tornant tot d'una.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Esports 3.

0: 4 minutes passen de la 1:30, continuem Esport 3 migdia i Betres Ràdio, primera edició de la setmana, analitzant aquesta. Ara Toni Tomàs David se va guanyar el camp de la Reial Societat B, però Toni Fuster ara ve un calendari que també pot posar una miqueta en el Mallorca en el seu lloc, no? Ara venen dos partits de pinyol vermell.
1: Miure, no?
0: Sí, dos miures, eh?
1: Aquest diumenge a les 4:15 l'Almeria, rival que lluitarà per pujar primer amb el Mallorca. Ja ho va intentar la temporada passada, un dels equips amb més pressupost, i no va aconseguir pujar. I l'Almeria serà aquest rival. I després el Mallorca visitarà Montilivi, el Girona. Faltarà moltíssima de gent que se'n va a la selecció. El Mallorca també perdrà a Valls, entre l'Ubumbo i en el porter Beristrón per aquests dos pròxims partits. Però bé, Almeria i Girona, escolta, són dos rivals a tenir en compte.
0: El Mallorca és cert que perd en Valien, que és una baixa important, però aquí és que queden molt tocats amb aquest tema de de les seleccions. No sé si hauria d'aturar, David, què trobes? Hauria d'aturar la segona divisió també, quan hi ha seleccions. Ho dèiem, no sé si eren en Tomàs i en Toni divendres, que ara ens trobem a la jornada 7, que aquest de setmana, però això ja va passar la temporada passada. Ara no me'n recordo el nom del davanter de l'Almeria, crec que era, que no va poder jugar als play-offs, perquè se'n va anar a la seva selecció. Jo, t'estires des que vagin als play-offs.
2: Si estiguéssim a primera, no estaríem parlant d'això.
3: Jo record, perquè me tocava de prop, quan en Samuel s'anava a la Copa d'Àfrica.
0: Però això era primera.
3: Sí, sí, però vull dir que el Barça perdia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, el Barça
3: perdia. De referència, no? En tot el que significa per al jugador i pel club.
1: Clar. Basta veure què hi ha hagut aquí, que no han començat la Lliga dia 15 d'agost perquè els jugadors han acabat tard el Mundial i els han fet jugar més endavant.
0: Sí. Però tu te jugues pujar primera, que pràcticament és la teva vida econòmica del club, i t'arriba que no pots jugar el teu davanter estrella, per exemple.
3: Sí, te condiciona. També és veritat que ho saps, però és veritat que te condiciona els partits, i sobretot te condiciona si te fan falta punts.
1: Clar.
3: Perquè quan te trobis sense jugador i damunt vagis perdent punts. Jo crec que són dos partits. L'Almeria
0: arriba bé, eh?
3: Arriba bé, pareixia...
2: I el Girona també.
3: Havia començat l'Almeria molt bé, després va tenir com una espècie de bajón, i el Girona també està recuperant el joc. Jo crec que, evidentment, estan cridats, juntament amb el Mallorca, estan en aquelles posicions. Per això jo deia que...
2: Seran interessants aquestes dues jornades.
3: I crec, Tomàs, que necessites algo més per acabar d'aconseguir l'objectiu que simplement rampellades de futbol.
1: Sí, sí. El veure que venen després partits importants de rivals que ara mateix estan també en aquesta part alta, però jo crec que el Mallorca ara mateix ho ha de fer anar a poc, ara dos partits, sí. Aquests dos s'entreceber amb l'Almeria i després amb el Girona, perquè després té les Palmes a casa i sortides a Eibar i Leganés.
0: Ja n'hi ha, eh?
1: Que ja n'hi ha. Estem parlant de 4 sortides fora comptant la Copa del Rei, també, eh? Perquè la Copa del Rei se juga dia 28 d'octubre.
0: Correcte.
1: Per tant, el Mallorca jugarà fora la jornada de Copa, partit únic. I, per tant, si penses, són sortides a Girona, a Eibar, a Leganés i a la Copa del Rei. Són 4 sortides fora de casa. De que en Lluís García havia pensat en això. Li va dir en Miquel Verger. Diu, diu, ara m'acabes de dir una data, que jo ni havia caigut en 4 partits en 4 sortides.
0: Fuster s'ha passat tot el mes d'octubre dins un avió, quasi, eh? Bueno, Fuster.
3: Jo crec que és sumament... És sumament important, insistes, que en millorar el centre del camp i ser més agressius. Perquè mos trobarem tant l'Almeria...
0: Girona i l'Almeria són mal de...
3: Són equips...
2: Tenebran sa pilota.
0: Sí, sí.
3: Tendran sa pilota. És prioritat.
2: Bueno, jo crec que serà un toc per veure mem aquest Mallorca realment a on està. Perquè lluitaran sols equips que teòricament han d'estar per ascendir, o aquell.
3: I per això t'ho dic, que jo crec que necessitem aquesta millora de futbol. No mos bastarà. No mos bastarà. I és sumament important poder demostrar també quin és el nostre lloc, quina és la nostra intenció, que de moment no s'està fent.
0: Sí, veurem què passa.
3: No, no sabem, sí. Igual no la veiem, eh?
0: No.
3: Igual és que no mos dona per més el futbol.
0: No ho sé, però la gent s'ha fet.

0: Parlen això també, en aquest 13 punt que té el Mallorca. Ho han passat per damunt tu també, Antoni Fuster, ho comentant cada setmana, aquesta gestió del, del vestidor. M'ho comentava avui de matí a Antoni a la redacció, que ja vàrem veure, i també ho ha dit en el començament del programa, a dos jugadors cop piu, en Antonio Sánchez, també en Lubumbo, que no varen jugar, també a un futbolista que no va entrar ni a la convocatòria, que és en David López. És cert que Luis García ja li va dir a començament de temporada que millor que cercar una possible sessió per tenir minuts, finalment no se va dur, no se va dur a terme i no ha entrat a la convocatòria. Se comença a complicar el tema de, del vestidor en, dins del Mallorca. No estan de dir, no ho sabem, però
1: ja ho ha dit.
0: Pels inputs que tenim de fora, trobeu que ja se complica el tema en jugadors com Antonio Sánchez i també
2: no, Antonio no, era tan, no, no va ser tan pentura tan d'enfado com el cas d'en Cito Lubumbo.
0: N'Antonio era més tristó, tal vegada.
2: Sí, n'Antonio un poc més, sí, més serio, més seriós, i per ventura també, però l'altre sí, eh? I l'altre va rebre la cridada de la selecció d'Angola.
3: Sí, però primer enfada't en tu mateix. Per què no jugues? Per què no entres en una convocatòria? Això és el primer que has d'analitzar. I aquí tothom vol jugar, però sabem com entrenen.
2: David López, jo crec que era un jugador que ja que no, Luis García sí. Li va dir, escolta, cerca't
3: aquí. Si això ja t'ho dius entrenador, el millor que pot fer per ti.
2: Cerca't aquí, però no se'n va cercar.
3: N'Antonio Sánchez, jo el considero un professional, però jo no sé com està entrenant i que és un jugador que pot tenir cabuda. Segur.
0: Però sí. En tots els futbolistes que té per endavant, no ho sé, eh? Supos que l'entrenament és molt important, però...
3: Clar.
0: Però ja comença amb un poc enrere, no? Amb un poc de dèficit,
3: sí,
0: no? Perquè... Correcte. Entrenant en el mateix nivell que en Darder, que en Morlanes, que en Sala, estàs també... No,
3: està clar, en tens per davant.
0: Sí,
3: en tens per davant.
1: És que està molt clar, vull dir...
0: No té lloc.
1: A poc a poc...
2: Tot poden tenir cabuda, però l'objectiu és com.
1: Però a poc a poc anirà llevant els que menys problemes li puguin crear en el vestidor, a poc a poc. Vam veure que Pablo Torre no estava massa content. Ara juga juntament amb en Darder, quan en Darder no era titular... ell intentarà...
3: Sí, però no perquè t'emprenyis te dona per fer que tornarà a jugar.
1: No, però... Home, però
3: vull creure això.
1: Però Lubumbo se vol...
3: D'un entrenador
1: se vol quedar... Bueno, Tomàs, sí, però tots sabem que en el futbol no juguen...
3: Sí.
1: No són titulars els que s'ho mereixen. Entre altres coses, per contrates,
3: per
1: bombers, sí, per mil raons. Vull dir, i no dic que sigui el que estigui passant o el que passarà, però... I tots els jugadors se pensen que són millors que els que tenen...
3: Està clar.
1: Que li lleves puesto. Sí. Això, vamos, si no serien jugador de futbol. Jo crec que l'entrenador aquí, ja ho va dir, però a poc a poc anirà llevant les peces que menys problema li creïn al vestidor per arribar-se a quedar en un grup justet. Perquè és que no se pot gestionar una plantilla de 25 i que tots estiguin feliços i contents. No? Ja ho vàrem veure l'any passat en la Copa del Rei, en sos que va...
0: Els 5 canvis que va haver de fer per cansament, dius?
1: Per cansament, i el primer partit que anaven caminant. Allà a Barcelona, a l'Hospitalet era, no?
2: Sí, el Sant Just, l'escàndol de l'Hospitalet.
0: Sí, l'escàndol de l'Hospitalet, sí.
1: Que anaven caminant.
0: I a Riazor va passar el que va passar, no?
1: I és mal de dur, és vestidor, quan són tants i que tots se pensen que són millors.
0: Però Luis García, com a mínim, fins a desembre haurà de lidiar amb aquest vestidor, no? No,
1: a més. Claro, no. I ell el que vol és que tots participin, però és impossible. I el que passa que...
2: No, impossible no ho és, tot participaran. El que és impossible és que tothom jugui 90 minuts. És a dir, hi haurà jugadors importants que només podran jugar 20 i tu el que has d'intentar dins la teva gestió és que aquests 20 minuts que se senti realment important i col·laborador de la victòria i de l'equip en 20 minuts que has jugat.
0: És cert que Pablo Torres, les vegades que ha sortit de la banqueta, se l'ha notat, no sé si he estat jo des de fora, però se l'ha notat
1: amb
0: una... Sí, no? Enfadat i amb poques ganes de...
3: Bueno, també ho veurà que n'es contracta d'un entrenador entre la gestió del que és el grup, no? Per tant, també ha de saber gestionar un poquet el grup.
1: Jo penso que també passarà si tu estàs a la jornada 40, 35, estàs a dalt.
0: Has 40 format... ja hauríem d'haver pujat, o no, Fuster? Si era una de 40...
1: No sé,
2: sí,
1: ja,
2: sí, sí, sí, sí, 40 en quedaran dues...
1: Perdona'm,
2: posa'm a la 30... En Estartiere, pujarem a l'Estartiere.
0: Astúries, bon
1: lloc. Anem a la 35, que encara estarem quasi per pujar.
0: L'entrenador
1: ja vendrà d'un 11, tipus, un 11 ideal, i d'un canvi... No, però deixa'm acabar l'argument. Vull dir, perquè a volta ja heu pujat...

0: I ara n'hi ha Copa del Rei.
1: No, no, hi ha Copa del Rei, pot haver lesions, però ja és recte final, sí que ja suposo que el que diu en David, comptarà ja amb un,
2: sí,
1: amb un
2: 15,
1: que 16,
0: no tinguis cap dubte.
1: Sí, que seran aquests. I dos, res, diumenge a l'Almeria. David, com el veus aquest partit? Pronòstic?
0: Jo, fixa't, era l'Almeria vaig ser molt optimista, vaig veure el primer partit, va aparèixer un avió, i després m'ha decepcionat bastant, va pegar com una baixada. Jo crec que és un dels candidats a pujar, sense cap dubte. Ara bé, a mi jo m'agradaria veure un Mallorca més consistent. Per plantejar un partit de futbol on el Mallorca fos protagonista. Sí. Heu dubt.
2: Sí. Ja, més que plantejar, David, jo crec que cerquem aquest puntet de tots aquests jugadors que estem parlant, de que donguin ja aquesta passa en band. Vale? Perquè és veritat que jugar d'una manera a l'altra és que és veritat que estem a principi de temporada, que potser els jugadors no estan bé, no estan al 100%, que és el que toca en aquesta alçada, no estan al 100%.
1: Categoria
2: jo,
1: diferent,
2: jo com a entrenador,
1: també,
2: crec que no estan al 100% ara, però sí que poquet a poquet donar aquesta passa. I ara ven una sèrie de partits que si no dones aquesta passa, estem morts. No?
1: Sí.
2: Estem morts perquè, per exemple, el Girona va per amunt, l'Almeria va per amunt, aquests que tu ara dius, Leganés va per amunt,
1: el Leibar,
0: i el Castelló que no t'esperes.
2: I el Castelló que no t'esperes. I no sortirà un altre d'aquí 10 o 12 jornades.
1: Sí, la segona divisió és molt, canvia molt, sí. De dues setmanes a dues setmanes, però a veure, res, diumenge aquest partit, aquest Mallorca-Almeria a l'estadi de Son Moix. 14 minuts per arribar a les dues, han de parlar de la U d'Eivissa.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Avui, va guanyar el Mallorca a domicili al camp de la Reial Societat B i va perdre també dissabte la U d'Eivissa. Ho va fer en el camp del Jaén, derrota dolorosa, en remuntada inclosa i en el temps afegit. Quina manera de perdre en un partit tan important que podia marcar una miqueta, era pegar un cot damunt la taula. Toni Torres, el nostre analista de la U d'Eivissa. Com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Miqui, bon dia a tots.
1: Res, derrota, ho comentàvem, era un partit important, se venia de dues victòries consecutives a casa, era un camp complicat, un rival d'entitat, i ho va tenir prop l'AUD, però quina manera més cruel de caure, 2-1 en el descompte i en remuntada.
4: Sí, amb un partit que possiblement van veure la millor versió d'aquest Eivissa amb aquesta temporada. Perquè sí, és veritat que el partit va començar en no massa presència en els primers 15 o 20 minuts, però a partir d'aquests minuts l'equip va ser un equip que no estàvem massa acostumats a veure, un equip que va voler ser pilot, un equip que va tenir presència, que va ser valent, que va buscar rival, que el rival es va dedicar molt més a intentar superar-lo i recuperar pilotes perquè el domini del partit el tenien ells, i a partir d'aquí crec que van veure un Eivissa que va estar molt bé, també llavors va tenir la certesa, sobretot, d'avançar-se en el marcador. Però una vegada més, l'equip pues, va tenir llavors pues, entre la cert de rival i no estar atents en la darrera jugada, li va costar 3 punts que eren il·lusionants, sobretot, no pas jo, perquè crec que encara és un equip que està completament en construcció, però sí que, vulguis o no, sumar 3 victòries seguides, era un bon al·licient pels partits que venen ara a venir.
1: Sí, ja t'anava a comentar, ara ve un calendari complicat, però les sensacions que donen, tu comentaves, l'U d'Eivissa, tot i aquesta derrota, són bones, no? En aquest començament de temporada, ho comentava en Tomàs també amb el Mallorca, que tal vegada a l'inici de campionat els jugadors no estan al 100%, encara s'han de conjuntar, però sí que l'U d'Eivissa en aquests primers partits fa ser optimista.
4: Sí, perquè ja et dic que en aquest darrer partit van veure, i jo sempre havia notat en falta en aquest equip que li faltava, com diria jo, una miqueta de futbol, allò que tingues més present sense pilota, que tingues els partits més dominats, que no tingues que sempre córrer darrere el rival, i crec que aquest Eivissa amb aquest partit ho va aconseguir. Repeteix, a partir del minut 15-20 de la primera part, perquè els primers minuts van ser del Jaén, però crec que l'equip va tenir presència, hi va jugadors que van aparèixer molt més de lo que han aparegut fins ara, com Teo Valls, inclús en el centre del camp, i la incorporació de David Astals en el mig camp també crec que és una ajuda important, però i es repeteix, llavors entre una jugada, sobretot el gol de Sant Pat, en què amb una pèrdua de mig camp van quedar 3 jugadors pràcticament fora de la jugada en su control que va fer el lateral, i després quan li va sortir es tira porteria, i amb un reixàs en el minut 90 i tants, se'n van perdre la possibilitat de temps.
1: Sí, eren importants, ho comentaran durant la setmana.

0: en parlarem, Toni, però quin partit més guapo divendres, no?
1: Sí, no, no, jo crec
0: Saragossa.
1: Que
0: és
1: un rival que, independentment de la situació deportiva, es nom atreu i molt, és un rival que va en que siga per la mínima, va traient els resultats i, indudablement, entre un equip que subjectiu i d'esquema deportiu i social, però que molt possiblement els dos tinguin la idea d'intentar posar escapat allà dalt per intentar estornar el Saragossa, la categoria que va perdre en guany a l'Eivissa, a veure si és capaç de poder intentar un any més.
0: Sí, sí, estaria molt bé. Som altres punts contra el Saragossa. Serà divendres, bona hora, Toni, 9 i quart, ben tard.
1: Sí, ja era hora que deixem els calorets d'aquestes sí. De l'estiu en què ja van passant una miqueta, però les darreres hores que han jugat aquí són una mica imprudentes, per dir-ho d'alguna manera.
0: I de les 9 i quart, divendres, aquesta partida, és d'Eivissa-Saragossa, que podreu viure, com sempre, en directe aquí a IB3 Ràdio. Toni Torres, gràcies, estem en contacte, parlem aquesta setmana.
1: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: Molt bé, Toni Torres, nostre analista de l'U d'Eivissa i a segona federació, Tomàs, David, Toni Fuster, com els està costant als equips balears arrencar aquesta temporada, sobretot els dos que estaven cridats a estar dalt, el Poblense, després d'aquesta gran temporada que va fer el curs passat, i sobretot l'Atlètic Balear d'en Troia, que, mare meva, quin debut a l'estadi Balear 1-4.
2: És que m'hi sorprèn, sí, sí. Aquesta derrota tan avoltada, no?
3: I clara.
2: D'un Òscar Troia, sí, sí, d'un Atlètic Balears, que ja teníem acostumat a veure el Poblense com agrada els seus equips, no? I que no s'apareixen res a l'equip que en Òscar vol. Fins i tot va ser molt autocrític també a la roda de premsa. Ha de millorar moltes coses l'equip blanc i blau, perquè són molt de punt que s'ha deixat ja.
3: El Pere
2: que ha fet molt de partit fora casa, sí. Ara tindrà una altra sortida, però no se pot deixar tant de punts.
3: No, a mi m'ha sorprendre sobretot el resultat, tu ho has dit. 1-4, jo vaig veure el partit i la veritat que no m'ha agradat.
0: Ho dentro ja, no se poden queixar aquests gols que van queixar l'equip, un equip que vol estar dalt, clar. Sí.
4: Però va ser superior.
3: Sí, sí, va ser superior, no és que 1-4 no és un resultat de sort.
0: Tal vegada un poc avoltat, hagués pogut ser un altre resultat un poc per la mínima, però sí que no va ser molt superior i també ho va reconèixer Òscar després del partit.
4: Varen tenir moltes ocasions, apretaven, jugaven...
3: Sí, sí, sí, va ser superior. I per una altra part, després el Poblense també és un equip que tres derrotes consecutives quan es tenia acostumats és que ha hagut el canvi d'entrenador i ha anat malament en tots els puestos.
0: El tema és que ven una temporada tan bona que, clar, en Robles, que arriben tota la il·lusió del món, te trobes que no guanya cap partit, tres derrotes consecutives en tres partits, això també t'enfonsa
4: una miqueta. Fixa't, i tornant un comentari que ha fet des d'Eivissa, no? Com es joc, és bon joc, no tot un resultat, però ets optimista. El que jo he comentat antes, no? Vull dir, estan molt animats per Eivissa perquè el joc és molt bo, llàstima que hagin perdut per un...
0: Sí.
4: És a dir, aquesta sensació de quan jugues bé, que perds, però estàs tranquil perquè s'aquí funciona,
0: sí, perquè,
4: no?
0: Sí, però perquè acaba de començar, però si tu
4: claro,
0: sigues una de 30
4: claro,
0: i jugues molt
4: claro,
0: bé però no guanyes i estàs per mig, ja comença el nervis, ja pots jugar el bé que vulguis.
2: I la penya pateix i el Mallorca ve amb un gol d'en Wilber Hurtado.
0: Va guanyar 0-1, l'única victòria en Múrcia Imperial.
2: La primera victòria de la temporada.
0: Lluís Martí, enhorabona, el Mallorca ve d'en Pep Lluís. Vinga, tancant ja futbol, David Gui, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I també Tomàs, fins dilluns que ve.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé, cuida't. Tomàs Llibert. Vinga, 1:53, feia la darrera aturada i hem de parlar de motociclisme perquè tenim una gran notícia. Quina victòria de Nizan Guevara a Àustria.
5: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
6: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
5: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Recta final. Avui toca parlar amb majúscules de motociclisme. Saludem el nostre expert, Pedro Mas. Pedro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Com estàs?
0: Com estàs? Deus estar content, no?
7: Sí. Hombre, molt content per partida doble, per Nizan Guevara, i també no hem d'oblidar que la

0: qui ve tindrem representació
1: Moto3. Moto3
0: amb sí. Fer Bujosa també, gran cap de setmana que ha fet també a Àustria.
1: Ha estat a prop, no?, de fer-se amb el primer lloc de rookies.
0: Exacte, així és. El dissabte, la primera carrera, només estava 4 punts del líder, però bé, ja estava així, que hagi acabat segon, que tingui lloc l'any que ve a la categoria de Moto3, que aquesta temporada no tenien representació a Balear en aquesta categoria, i bueno, l'any que ve, pues, una altra vegada, a sofrir i a veure'm en què passa Moto3.
1: Amen, Pedro, Nizan, gran victòria. Àustria, retalla diferències, se pot somiar encara, 35 punts i mig, no ho sé, com ho veus d'aquí a final de temporada? Ho deia Nizan ahir, després d'aquesta victòria, que ara venen gran premis i circuits que li agraden i que li van molt bé. No sé si això pot fer que siguem una miqueta optimistes, tot i ser diferències, distància que hi ha.
0: Sí, la veritat és que hi ha una distància considerable, 35 punts i mig, i Manu González, que no sol fallar massa tampoc, sempre suma, i si aquesta diferència se mantén, pues serà difícil que pugui arribar, però bueno, ho deia també Nizan, no? Tal vegada, pues, poder-ho lluitar a València seria molt guapo, i poder guanyar la categoria de Moto2 abans de pegar vots la temporada que ve a MotoGP, seria fantàstic. De totes maneres, Nizan aquest cap de setmana crec que ha fet un cap de setmana increïble, sí. Ha fet una carrera molt intel·ligent des del principi fins al final, va anar a per totes, va gestionar molt bé els pneumàtics, se va col·locar líder només arrencar la carrera, a 5 voltes del final fins i tot va fer una salvada que va estar a punt de caure, però amb molta seguretat se'l veia molt còmodo pilotant, i jo crec que queden molt de punts encara, perquè queden 7 carreres, ara començaran la gira asiàtica a principi d'octubre, sí. Queden 5 carreres allà i 2 carreres després aquí per acabar, o sigui que jo crec que possibilitats han de somiar fins al final.
2: No, i l'important també és que la moto no li falli, clar. És a dir, és un pilot que ja s'ha acoplat bé, no?, a la moto que du, i Nizan ara ja depèn més de Nizan que de la pròpia moto.
1: Sí, sí.
0: Exacte, sí, sí, un guany ja crec que ha fet un vot.
1: Un grau de maduresa important, no, Pedro? Ja,
0: molt important.
1: Ha guanyat coses, ha fet coses importants, però és molt jove i s'està notant aquesta temporada que el grau de maduresa va sumant, eh?
0: Exacte, respecte a l'any passat, en guany hem de tenir en compte que ja va guanyar a França, ha guanyat aquesta segona carrera a Àustria, el vot que ha fet de la temporada passada en aquesta, jo crec que Nizan està molt centrat i molt concentrat en la seva carrera, ara més que mai. Avui, a més, tenien un test a MotoGP per fer una primera presa de contacte en la moto de la categoria superior, i jo crec que Nizan ho té clar, no? Sí, sí. Que està més concentrat que mai i té moltíssimes possibilitats.
1: Confiarem. Res, tenim 30 segons. Pedro, en Joan, com està? Com el tenim? Esperem que se recuperi,
0: bueno,
1: aviat.
0: Sí, ara tindrà aquestes setmanetes més fins a arribar a principi d'octubre a la gira asiàtica per tornar a reenganxar. És vera que, té, que li han trobat una descompensats, un paràmetre a la sang i feia que no estigués a gust en l'estat físic i anímic, sí. No? A la darrera carrera ja no ho va passar bé, ja va decidir no fer aquesta, recupera't-se, i esperem que per la primera prova de Japó pues estigui en perfectes condicions per poder lluitar.
1: Esperem que sí, li enviem forces també en Joan Mir. Pedro Mas, gràcies. Esperem comptar més alegries, en el Mundial de Motociclisme.
0: Vinga. Moltíssimes gràcies, segur que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Pedro, que vagi molt bé. Una ferrada molt forta.
0: Gràcies.
1: Un minutet per arribar a les 2 del migdia. Han d'anar tancant. Toni Fuster, qualque novetat més?
2: No, poca de cosa més. Hem de pensar que aquesta setmana serà important pel Sant Rafel, sí. Perquè arrencarà la Copa del Rei diumenge, contra el Prat. Recordant que és a partit d'anada i de tornada, i aquest diumenge, primer partit a Sant Rafel.
1: Primer a casa, després a fora, i si passa aquesta eliminatòria, jugaria contra un primera en aquesta Copa del Rei. Esperem que sí. Toni Fuster, t'escoltam ara l'informatiu migdia.
2: Fins ara.
1: Adéu, que vagi molt bé. Segons per arribar a les 2, així acabam aquesta primera edició de la setmana d'Esportres migdia, aquí a IB3 Ràdio. Tornem, com sempre, demà puntuals a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dilluns. Que vagi molt bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Jornada de valoracions a les manifestacions d'ahir a Palma i a Eivissa per reclamar límits en les arribades de passatgers, unes marxes que congregaren en total d'haver 5.500 persones amb un clam més massiu a l'illa Pitiusa. Socialistes i populars s'han tornat a retreure com han gestionat històricament els fluxos de turistes, mentre ENA ha defensat el document d'Hora 3 davant les crítiques rebudes i assegura que les inversions garantiran l'atenció de la demanda durant les properes dècades. És un dels temes destacats de l'actualitat avui dilluns, 21 de setembre. Tot d'una sentim els principals protagonistes de la qüestió, però abans amb ara altres titulars amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Més lluita contra l'intrusisme nàutic.
2: Les Balears tancaran l'any amb 200 expedients oberts per irregularitats en el sector, dels quals 68 han estat sancionadors en matèria de xàrter. La campanya d'enguany, que compta amb un nou dispositiu de 22 embarcacions i drons, ha permès més de 1.350 controls.
1: Tercer detingut per l'apunyalament a Songol.
4: La policia ha identificat un tercer implicat en la mort d'un jove de 19 anys per arma blanca dia 13 durant una discussió. El nou arrestat hauria retengut la víctima juntament amb el segon detingut, mentre el principal sospitós, el menor, que va ser detingut poques hores després, l'apunyalava.
1: Nou rècord de consum elèctric a les Balears.
2: Sí, el dia de més demanda va ser el 24 de juliol, el dia en què el termòmetre s'enfila fins als 38 graus. L'anterior màxim es remunta 9 anys enrere, va ser a l'agost de 2017.
1: Juan Carlos Peinado envia judici a Begoña Gómez.
4: Abans de jubilar-se aquesta setmana i després de 2 anys i mig d'investigació, el jutge ha dictat avui l'obertura de judici oral contra la dona del president espanyol per presumptes delictes de tràfic d'influències i de malversació.
1: I quan siguin les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars, és moment de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, condemna de 3 anys i mig de presó per la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants. Carmen Tires, bon dia.
5: Bon dia. La magistrada li atribueix 2 delictes, homicidi per imprudència greu i abandonar el lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La titular de la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa ha rebutjat indemnitzar els familiars de la víctima amb 500.000 euros perquè no han presentat la documentació acreditativa de parentiu amb la víctima.
1: A Menorca intervenen 142 ampolles de vi per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant de Menorca que presentava a la carta com a vi de Menorca un producte elaborat a la península. La investigació també afecta l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir més de 100 botelles de vi blanc i 37 de vi negre.
1: A Mallorca, el pròxim dia 29, arrenca la ruta de comerços emblemàtics de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. Ho faran 135 establiments en el seu recorregut després de l'èxit de la primera edició l'any passat. Es tracta d'una iniciativa en què els residents poden conèixer la història comercial de la ciutat i ajudar a sobreviure al comerç de proximitat.
1: En els esports, Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: En futbol, el Real Mallorca s'ha situat tercer després de la seva victòria al cap de setmana a Zubieta contra el Real Societat B per 0-1.
8: És la segona victòria consecutiva del mallorquinistes, que a més acumulen 4 jornades sense encaixar cap gol. D'altra banda, Luis de la Fuente renova com a seleccionador espanyol de futbol fins al 2032. En motociclisme, motodor, victòria del pilot de Sindioteria Izan Guevara en el Gran Premi d'Àustria, que fa que retalli punt respecte al líder del Mundial, Manu González. I en tennis, Espanya, en Jaume Munà, es classifica per als quarts de final de la Copa Davis de Bolònia.
1: Ja encetem la setmana amb un ambient pràcticament estiuent, que per ara s'ha de mantenir així. La previsió del temps amb Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, avui encetant la setmana en calma en general. Molt de sol amb pinzellades de núvol prims. La temperatura avui també augmenta. La màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 32 graus. I tot i que el vent bufarà fluix durant la major part del dia, agafarà un poc més de força al nord del territori a darreres hores de la jornada. En conseqüència, aquesta nit tindrem un augment de l'onatge entre el nord de Mallorca i sobretot al nord de Menorca. I en vista demà, la jornada serà molt semblant. De nou, alternança de sol i núvols prims. La temperatura no canviarà gaire respecte d'avui. I quant al vent i l'onatge, el panorama serà molt tranquil a les Pitiuses i a Mallorca, però no a Menorca. En aquesta illa, la tramuntana bufarà moderada i causarà forta maror a la costa més exposada. En canvi, a les altres illes, només notaran redols de maror al nord.
1: Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:05.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: L'endemà de les manifestacions a Palma i Eivissa en contra de les obres als aeroports, Aena ha defensat avui el polèmic document de regulació aeroportuària, el conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les Illes. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, assegura que és una planificació exigent però necessària per poder atendre la demanda durant les pròximes dècades.
4: L'ens semiprivatitzat ha destacat que aquest marc regulatori que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins l'any 2031 permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i a la vegada mantenir tarifes competitives en un mercat exigent. Es refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies i també el govern, que sol·liciten fins i tot que rebaixin.
1: I en aquesta jornada de valoracions, socialistes i populars han tornat a retreure i a repartir les culpes per l'autoria de la massificació turística, mentre hi ha una gruela del PSIP. Es mostra ara contundent en contra de les previsions d'Aena de fer noves ampliacions. Sebastià Sagreres, del PP, ha criticat que els socialistes gestionin Aena i després s'hi manifestin en contra.
9: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
10: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquest moment faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: Per la seva banda, Més per Mallorca, qualificant les manifestacions com exemplars, i Lluïsa Pesteguia ha reclamat la cogestió i més autonomia.
11: Aena és un agent colonial a les Illes Balears que va en contra dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que només vol extreure el màxim de beneficis per endur-se'ls a fora.
1: A Eivissa, els organitzadors de la manifestació que va tenir lloc ahir asseguren que ha quedat clar l'ampli consens de la societat de l'illa en contra de l'ampliació d'Escodolà. Avui s'han reunit amb el president del Consell, que els ha felicitat per la convocatòria.
4: L'Associació de Joves d'Eivissa, organitzadors de la protesta, han assegurat que estan d'acord en dos punts essencials, que no volen una ampliació de l'aeroport, que, a més, pugui afectar l'entorn del Parc Natural de Ses Salines i que tampoc volen que s'incrementi el nombre de visitants. El president del Consell ha afegit que la institució està en contra de l'increment de la capacitat aèria i que espera que es pugui continuar treballant conjuntament perquè s'escolti la veu d'Eivissa a Madrid. Escoltant Vicent Marí i després la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa, Marga Torres.
12: Els he felicitat, els he dat l'enhorabona per l'èxit d'aquesta manifestació. Crec que és molt important que la veu dels eivissencs surti en el carrer precisament per anar en contra d'un projecte que no té cap sentit, que és l'ampliació de l'aeroport. Els eivissencs, ja ho han dit les institucions, ja ho ha dit els ajuntaments, ja ho ha dit el Consell, ja ho ha dit el Govern Balear, no volem l'ampliació de l'aeroport.
13: Hem quedat amb dues coses, d'acord? La primera és que no volem una ampliació d'infraestructura, no es volen tocar les salines i tampoc es vol que aquesta ampliació generi un augment de l'arribada de visitants i de turistes.
1: Una veu més, encara que hem recollit sobre aquest assumpte, la de la presidenta del govern, Marga Proens, que ha denunciat les ampliacions faraòniques, diu, dels aeroports balears, que respon a l'estratègia de creixement desorbitat del Partit Socialista.
14: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques per la porta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa, i ara hem conegut també que l'aeroport de Menorca, i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: El govern, ho dèiem en titulars, ha realitzat enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu acabar l'any amb uns 200 expedients per intrusisme. Un dels més destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica. Carme Moreno.
15: El director Antoni Mercant ha explicat que s'han exclòs 36 embarcacions del registre de xàrter nàutic per incomplir els requisits. A més, també de la petició contra Airbnb per retirar ofertes d'allotjament en embarcacions, també s'ha requerit a listasèptima.com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades al lloguer a les illes. Amb dues empreses se'ls ha imposat una multa de 7.000 euros.
16: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diguem, ordenada.
15: L'any passat es varen obrir 162 expedients per un valor de més de 470.000 euros. S'ha incrementat, a més, hem de dir, a un 800% la capacitat inspectora gràcies a la incorporació de 8 inspectors nous. És la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
17: També s'ha reforçat la capacitat de detecció i això es tradueix en més vigilància, més capacitat per detectar possibles infraccions i més capacitat d'actuació. I aquesta tasca de control es tradueix també en l'obertura dels corresponents expedients.
15: L'adquisició l'any passat de 10 embarcacions noves també ha ajudat a reforçar la vigilància al litoral. A més, el govern disposa d'un canal perquè la ciutadania pugui denunciar pràctiques irregulars.
1: I més per Menorca vol que la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que prendrà en consideració demà al Parlament, estigui aprovada abans de Nadal.
4: Josep Castells ha reclamat que es tramiti de forma express perquè sigui vigent l'estiu que ve i ha denunciat que el govern insular del PP ha perdut 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveu aquesta limitació.
18: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
1: També en qüestions de mobilitat, precisament a Menorca, els cotxes tornen a circular per la plaça d'Esborn de Ciutadella 14 mesos després. Aquest matí s'han ocupat totes les places d'aparcament recuperades en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial que encara no està resolt, Axel.
6: En dues hores, el centenar de places d'aparcament s'han tornat a ocupar, amb la pena d'uns i la satisfacció d'altres. Sentim alguns ciutadans i també l'advocat dels empresaris demandants, Víctor Carrera.
19: Me sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic que no som prou conscients del que és Esborn. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
20: Em fa no ràbia, però pena, la veritat. Una llàstima, perquè era polida sense cotxes, però jo. El que és problema és aquest, baix del meu punt de vista, que no el va fer bé. I no crec d'entendre els empresaris aquests, tenen tot el dret, però estan luchant contra el poble, la majoria.
21: Pues resulta que se ha llenado de coches que han estacionado en la propia plaza. Esto solo puede querer decir una cosa, y es que, desde luego, existe una demanda ciudadana de aparcamiento en el entorno del núcleo histórico, si no, no se entiende.
6: La plaça s'ha reobert al trànsit a les 7 del matí amb diferències respecte de com estava abans del juny de l'any passat. Aparcar-hi ara és gratuït i les terrasses dels bars i restaurants es mantenen. De fet, els 22 empresaris demandants consideren que cal reubicar les terrasses dels bars i restaurants i també recuperar la zona blava. Ara el jutjat haurà de determinar si la manera com s'ha executat aquesta reobertura s'ajusta al que havia ordenat. Sentim la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagú.
22: És un dia dolorós, és un dia que bueno, acabem executant les mesures cautelars provisionals, com no hi ha altra, però bueno, com dic, un dia trist i dolorós perquè els cotxes han tornat a una plaça que consideram que no havien d'haver tornat, perquè bueno, com s'ha demostrat durant 14 mesos, la plaça per les persones ha resultat, la plaça per les persones ha funcionat.
6: El retorn arriba després d'un any de polèmica i per ordre judicial, això sí, com a mesura cautelar.

0: El Partit Popular ha exigit avui una rebaixa immediata de l'impost sobre els carburants fins al 10% per alleujar la despesa de famílies i autònoms. Avui ha registrat una iniciativa parlamentària que reclama mesures al govern espanyol per fer front a l'increment del cost tant dels combustibles com de la llum i dels aliments.
1: Per la seva banda, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'asfixiar els ciutadans.
2: Han convertido las gasolineras en oficinas tributarias. Han convertido llenar el depósito en un lujo y luego intentan convencernos de que la culpa es de los mercados internacionales.
0: L'escalada de preus arran de la guerra a l'Iran continua i es nota, com dèiem, especialment en els carburants. Ara la incògnita és saber què passarà amb les ajudes als consumidors del govern espanyol que acaben el pròxim dia 30.
1: El passat 20 de març, el govern espanyol anunciava un paquet de 80 mesures urgents per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran. Entre les més importants, el descompte de l'impost d'hidrocarburs, que volia evitar la pujada desmesurada dels combustibles, tot per esmorteir les conseqüències d'un conflicte que es preveia curt, però que 7 mesos després encara continua. Mentrestant, el govern de Madrid ha iniciat reunions amb els diferents sectors per analitzar la situació, ja que el pròxim 1 d'octubre gran part de les ajudes deixaran d'estar vigents i preocupa on pot arribar el preu de les benzines, que avui superaven els 2 euros.
3: És un golpe fuerte para todos, porque al final si sube el combustible va a subir absolutamente todo.
4: Volveremos al carro o a la bicicleta, no lo sé. Habrá que estudiarlo, porque si no te queda más remedio que ir a trabajar, ¿qué puedes hacer?
1: Aquí a les Illes, el govern va aprovar el 1 d'abril un paquet de mesures per un valor de 160 milions d'euros que posa el focus en la liquiditat de les empreses i compensar el sobrecost del combustible i les matèries primeres. De moment, el govern ha rebut més de 1.400 sol·licituds i la setmana passada va aprovar les primeres concessions de les ajudes al sector del transport.
0: Gairebé les 2:17, fem una petita aturada per la publicitat i tornem tot d'una.
5: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatritz presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Les entrades anticipades per a l'IFEX Mallorca s'hi agoten. Del 25 al 27 de setembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness i la longevidad. Reserva ja tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. L'IFEX Mallorca. Entrades en lifexmallorca.com.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Veiem en titulars, ha estat detingut un tercer home per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Son Gotleu a Palma fa 8 dies. Es tracta d'un jove que, segons la investigació encetada per la Policia Nacional, va ajudar a retenir la víctima perquè l'agressor, menor d'edat, la pogués apunyalar fins a la mort.
1: La víctima era un jove de 19 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un tercer que estava en crida i cerca. Finalment, ahir el van localitzar i el detingut a la mateixa barriada on es varen produir els fets.
0: Mentrestant, ha estat condemnada a 3 anys i mig de presó la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys a Eivissa quan travessava un pas de vianants.
1: La magistrada li atribueix 2 delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La titulada a la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa rebutja indemnitzar a 500.000 euros els familiars de la víctima per no presentar la documentació acreditativa.
0: En El repàs de l'actualitat passa per un nou rècord de consum elèctric a les Illes. El dia de més demanda va ser el 24 de juliol, quan el termòmetre es va enfilar fins al 38 graus. L'anterior màxim es va registrar fa 9 anys, l'agost del 2017.
1: Fins al mes d'agost s'ha incrementat un 6,5% el consum energètic respecte al mateix període de l'any anterior. Una situació que ja ha afectat les empreses i negocis aquest estiu, que han vist com la seva demanda elèctrica ha pujat.
9: Tenemos piscinas, tenemos espacios que tenemos que mantener una temperatura cómoda. Si hemos decidido, por ejemplo, abrir en domingo tarde, cuando otro año a lo mejor no abríamos en domingo tarde, son unas horas que no teníamos de consumo el año pasado. Esos pequeños cambios generan mucha diferencia en la factura final.
10: Las máquinas que tenemos, hemos tenido que poner ventiladores, porque el técnico nos ha dicho que con la calor que hacía se nos iba a estropear todo, y luego hemos tenido dos días apagones.
1: Un consum que també es materialitza en el preu de les factures. Amb un any de diferència, un ciutadà ja ha pagat 40 euros més a l'agost en comparació amb el mateix mes de 2025. La ciutadania ho vincula a l'ús de l'aire condicionat per la pujada de les temperatures.
11: Yo solamente uso el aire 8 horas a modo ahorro en número 24, pero aún así aumentó la factura.
9: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
0: I en aquest context hem sabut que el 65% de les morts relacionades amb la calor passen dins el domicili, són de funcions vinculades amb l'agreujament de malalties cròniques. Avui comença un curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre l'impacte dels canvis en el clima, això coincidint amb el final d'un estiu en què s'han batut rècords en nits tropicals i tòrrides.
1: Una de les coordinadores del curs, Anna Ocaña, explica que aquest, precisament, és un dels factors de risc més importants, més que les temperatures extremes de dia.
12: El exceso de noches tropicales es una de las cosas más preocupantes, ¿no? que pasan, porque aumenta mucho la mortalidad esa continuidad de noches, ¿no? No te da tiempo, digamos, a recuperarte térmicamente y afrontar las olas de calor.
1: El curs se centra en com afecten les desigualtats socials i econòmiques en la manera d'adaptar-se al clima. Entre els factors més importants hi ha la dificultat per mantenir els habitatges a una temperatura òptima.
12: Digamos que se atribuye las muertes por calor al agravamiento de enfermedades crónicas, ¿no? O por situación de edad que genera deshidratación y al final eso desemboca en una muerte agravando su enfermedad de base, ¿no? Digamos. Pero lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que el 65% de las muertes por calor se producen en las casas, no es por los golpes de calor.
0: No deixem les qüestions de salut perquè avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que afecta milions de persones a tot el món. És la causa principal de demència, representa fins al 70% dels casos. A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades i recentment s'ha autoritzat l'ús de dos medicaments que eliminen del cervell la substància que la produeix i redueixen el ritme de progressió d'aquesta malaltia. Uns fàrmacs que no estan subvencionats, però, pel Sistema Nacional de Salut.
1: Segons els experts, entre un 5 i un 10% de la població major de 65 anys arriba a tenir Alzheimer, una malaltia que expliquen que es pot detectar en fases primerenques amb una anàlisi de sang. Per commemorar aquesta jornada, la CEAFA, la Confederació Espanyola d'Alzheimer i altres demències, ha triat el lema el no jazz resposta. Vol mostrar el seu cansament, diuen, per la falta de resposta de les administracions davant les necessitats i problemes de les persones afectades. És Jesús Rodrigo.
13: El no ya no es respuesta es una manera de plantarnos ante las decisiones de la administración que no comprendemos su apatía ante un problema que va evolucionando día a día y que estamos dejando a muchas personas atrás sin la posibilidad de recibir los tratamientos adecuados.
1: El neuròleg de la Unitat de Deteriorament Cognitiu de Son Espases, Guillermo Amé, dona un bri d'esperança. Explica que en els darrers 3 anys s'han autoritzat dos fàrmacs que fan que la malaltia no avanci tan ràpidament.
14: Ja hi ha hagut dos fàrmacs que sí que han tingut bons resultats clínics. La manera de funcionar, d'actuar, és que eliminen del cervell aquesta substància patològica, l'amiloide, i d'aquesta manera s'aconsegueix que els símptomes de la malaltia no progressin a la mateixa velocitat que progressava abans.
1: qui més ho pateix són els cuidadors. És el cas d'Antoni Vallori. Fa poc han diagnosticat la malaltia al seu pare i la seva padrina també en va tenir. Assegura que la unió familiar és la millor manera de fer front a aquests moments.
15: És una malaltia que arriba a poc, no arriba d'un dia per l'altre i te va mostrant petits detalls, petits oblits, comencen la manca de coordinació, manca de força, has d'acceptar i has d'acompanyar, que costa molt, i te'n dones compte que vas perdent aquesta persona, aquest familiar que tant estimes i que has d'acceptar que no te podràs despedir d'una manera normal.
1: Segons la CEA, fa més del 30% dels cuidadors, la majoria de dones, s'han vist obligades a reduir o ajustar les seves jornades laborals i un 12% han deixat la feina per cuidar les persones que pateixen la malaltia.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Un dels titulars de la jornada ens arriba de Madrid. El jutge Juan Carlos Peinado, a les portes ja de la jubilació, ha enviat a judici amb jurat popular a Begoña Gómez i la seva assessora per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. Així ho ha acordat en una interlocutòria en la qual manté el seu parer d'obrir judici oral contra les dues després que l'Audiència Provincial el corregís.
1: Així és la segona vegada que Peinado intenta enviar a judici les dues imputades. A la primera ocasió, l'Audiència Provincial li va ordenar fer marxa enrere i arxivar dos dels delictes que imputava, com eren els de corrupció i apropiació indeguda. Ara el sumari passarà al Tribunal Superior perquè fixi data per dur a terme la vista. L'entitat d'extrema dreta, Azteoir, demana 13 anys de presó per Gómez i 6 per la seva assessora, mentre que les defenses i la fiscalia en demanen l'absolució.
0: La Moncloa ha reaccionat ja amb una dura valoració. Directament condemnen la decisió del jutge Peinado i lamenten la intencionalitat política, l'assetjament i la deshumanització que, diuen, ha marcat tota la instrucció d'aquest cas.
1: Fonts de la presidència denuncien que tot el procés ha estat arbitrari i injust i només respon a una persecució judicial contra Gómez pel fet de ser la dona del president. També es mostren indignats perquè, una vegada més, es notifiqui aquesta interlocutòria coincidint amb un viatge internacional del president, que avui viatja a Nova York per assistir a la cimera de l'ONU i que, a més, es faci públic abans de ser notificat a les parts.
0: I sense deixar el calendari judicial que afecta a membres del PSOE o als seus familiars, el jutge ha citat com a imputades les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la investigació del cas Plus Ultra. Hauran de declarar el proper 30 de novembre.
1: Alba i Laura Rodríguez són les administradores de la societat What the Fab, que, segons l'instructor, hauria rebut pagaments que podrien encobrir comissions dirigides a son pare. Ha estat una decisió del jutge instructor José Luis Calama, que també ha sol·licitat un informe pericial gemològic i joier per tenir una estimació del valor de les peces decomissades en l'escorcoll del despatx de l'expresident espanyol el passat mes de maig. El magistrat també ha donat a Zapatero un termini de 3 dies per entregar la documentació sobre aquestes joies.
0: A Ceuta ha estat detingut un jove de 21 anys acusat de participar en l'atac al cotxe en el qual viatjava la diputada Júlia Ferreres durant les protestes a Hora Baixa contra una ONG de Navarra. Els manifestants varen llançar ous, varen pegar coses i sacsejar el cotxe, que va patir danys importants. Avui, pràctica unanimitat per condemnar uns fets que, en tot cas, posen de manifest la creixent crispació que es viu als carrers de la ciutat autònoma.
1: L'home està detingut també per atemptar contra agents de l'autoritat que intentaven aturar les agressions. No té antecedents judicials i ja ha passat a disposició judicial. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i Comandament Unit per gestionar la crisi a Ceuta, ha condemnat l'agressió en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Es absolutamente inaceptable que estemos haciendo un llamamiento a la no violencia y que se ataque a personas, incluso se ataque a personas porque dicen que forman parte de una ONG. Hierran, pero es que da igual. No cabe ninguna actuación de este calibre, no es vergonzoso.
1: També ha rebutjat l'atac al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, limita l'atac a un grup d'exaltats que no representa, diu, el civisme que fins ara ha caracteritzat la societat de Ceuta.
17: Quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida, bajo ninguna circunstancia.
1: Per la seva banda, el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, tot i que ha condemnat els fets, ha centrat el seu discurs a tornar a carregar contra el govern espanyol, el qual acusa de rentar-se les mans davant la crisi migratòria.
0: I mor la dona escanyada pel seu marit a Màlaga fa 5 dies.
1: L'agressió es va produir al domicili del matrimoni. Va ser la seva filla de 12 anys la que, després de presenciar-ho, va avisar als serveis d'emergència. L'agressor es va suïcidar mentre que la víctima va ingressar a l'hospital en estat crític, on avui ha mort després de no poder superar les lesions.
0: Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, aquí a IB3 Ràdio, a fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
8: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
18: Bon dia, Menorca. La plaça d'Esborn torna a ser plena de cotxes. A primera hora s'ha reobert el trànsit en compliment de l'ordre judicial i poc després els aparcaments ja eren plens i les retencions s'han repetit. Al carrer, divisió d'opinions, tot d'una, en donant més detalls.
8: Edició Menorca. Excel Camarasa.
18: Els cotxes tornen a circular per la plaça d'Esborn de Ciutadella 14 mesos després. Avui de matí s'han ocupat totes les places d'aparcament recuperades en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i també per un conflicte judicial que encara no està resolt. En dues hores, el centenar de pàrquings que s'havien tornat a estar operatius s'han ocupat, amb la pena d'uns i també la satisfacció d'altres.
19: Ja t'han donat que s'ha de buidar els cotxes, no m'agradava gaire, però ara quan el veus buit, fa més polit.
20: És una pena veure tots aquests cotxes aquí, millor esbor sempre sense cotxes.
21: Da tristesa de veure otra vez el bonet lleno de cotxe.
22: A mi em sap greu, sincerament, em sap molt de greu.
23: Els transportistes?
24: Mucho peor, pero muchísimo.
25: La veritat és que tenien la vista acostumada als cotxes i està com sempre.
26: No es van fer els passos que tocava i per això la justícia els ha tornat darrere.
27: Trob que sí, pot ser que una part podria ser peatonal, però veure tot aquest gran borbull, tot aquest un any i pico, ho he trobat un poc trist.
18: Els empresaris sostenen que el fet que s'hagin ocupat tot d'una de les places d'aparcament és una demostració de la demanda existent. Víctor Carrera és advocat dels empresaris denunciants.
28: Pues resulta que se ha llenado de coches que han estacionado en la propia plaza. Esto solo puede querer decir una cosa, y es que desde luego existe una demanda ciudadana de aparcamiento en el entorno del núcleo histórico. Si no, no s'entiende.
18: La plaça s'ha reobert, com dèiem, al trànsit a les 7 del matí, amb diferències respecte de com estava abans del juny de l'any passat. Aparcar-hi ara és gratuït i les terrasses dels bars i restaurants es mantenen en convivència amb els vehicles. Els 22 empresaris demandants, que al·legaven perjudicis econòmics, consideren ara que cal reubicar les terrasses i també recuperar la zona blava.
28: Les terrasses que s'han autoritzat sobre la calçada se tendrán que relocalizar sobre las aceras, que es donde estaban, y allá donde no sea posible, pues bueno, para eso está el paseo central. O sea, es tan sencillo como que la alcaldía dicte un decreto acordando pues la restauración de la zona azul en la plaza de Esborn, y dejarán de perderse esos ingresos que ara se van a perdre.
18: Ara el jutjat haurà de determinar si la manera com s'ha executat aquesta reobertura s'ajusta a la que havia ordenat de manera cautelar. Sentim la batlessa Maria Jesús Begú.
29: Hem expressat a la jutgessa la manera que hem executat aquestes cautelars provisionals, que era aquesta impossibilitat de poder executar com en el 100%, donat que, com hem defensat i seguirem defensant a la demanda i en el judici final, l'Ajuntament de Ciutadella havia canviat dues ordenances específicament perquè la plaça d'Esborn fos per les persones i no per els cotxes.
18: De fet, la Barlessa ha qualificat la jornada de dolorosa i defensa que durant aquests darrers 14 mesos la plaça sense cotxes ha funcionat.
29: És un dia dolorós, és un dia que bueno, acabem executant les mesures cautelars provisionals, com no hi ha altra, però bueno, com dic, un dia trist i dolorós perquè els cotxes han tornat a una plaça que consideram que no havien d'haver tornat, perquè bueno, com s'ha demostrat durant 14 mesos, la plaça per les persones ha resultat, la plaça per les persones ha funcionat.
18: El litigi, per tant, continua i la polèmica sembla que encara està lluny d'haver-se acabat.
8: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
18: Més qüestions. El primer trimestre de l'any que ve, l'Hospital Mateu Urfila disposarà de la nova unitat d'hospitalització a domicili de Menorca. Permetrà alliberar fins a 15 llits. Ho ha anunciat avui la consellera de Salut, Manuela García, durant la visita de la presidenta del govern al centre hospitalari. Allà s'han donat a conèixer les millores impulsades en oncologia, aparell digestiu, nefrologia i salut mental. La nova unitat abastarà tota l'illa i tindrà 2 metges, 6 infermeres, un administratiu i disposarà també de 3 vehicles.
2: Es un paso muy importante, sobre todo en periodos de virus respiratorios, porque también se pueden atender muy bien estos pacientes crónicos en su casa, sin necesidad de trasladarlos al hospital y sin necesidad de lo que eso supone. Y suele ser muy bien aceptado, lo digo porque hay experiencias previas por los propios pacientes y por las propias familias de los pacientes.
18: Aquest nou servei s'adreça a pacients que requereixin cures hospitalàries, però que les puguin fer de manera segura al seu domicili.
8: L'actualitat de Menorca a IV3 Ràdio.
18: En plana política, el PP exigeix una reforma del programa de l'Inserso. Critica la poca oferta que hi ha per als pensionistes menorquins. Enguany, tan sols 3 destinacions diferents. I reclama també que es millorin les condicions econòmiques perquè els hotels hi tornin a participar. Sentim la portaveu dels populars, Salomé Cabrera.
3: Esta reforma también tiene que ir dirigida a poder recuperar todos aquellos establecimientos hoteleros que han abandonado el programa precisamente porque es insostenible. Y así hemos perdido una capacidad desestacionalizadora muy importante.
18: Enguany, en poc més de 24 hores, s'han esgotat totes les places de l'Inserso que hi havia disponibles a l'illa. Intervenen 142 ampolles de vi per presumpte frau en la informació sobre el seu origen. El Servei de Control i Qualitat Agroalimentària ha retirat del mercat el producte que oferia un restaurant de l'illa que presentava la carta com a vi de Menorca, un vi elaborat a la península. La investigació també afecta a l'empresa distribuïdora. En total, les dues actuacions han permès intervenir 105 ampolles de vi blanc i 37 més de vi negre. Al juliol de l'any passat, de fet, ja es va produir un fet pràcticament igual. En aquella ocasió es van intervenir 114 ampolles de vi, també d'un restaurant. El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local és Joan Llebrés.
4: Aquestes actuacions són fonamentals per seguir protegint els interessos dels nostres productors, per lluitar contra la competència deslleial que sofreixen en certes ocasions i també per defensar els drets dels consumidors que es veuen també minvats amb aquests fraus que detectam amb les nostres campanyes de control.
18: La Conselleria recorda que en el cas de les infraccions greus, les sancions van des dels 3.000 i fins als 60.000 euros. I no deixem la plana econòmica perquè avui comença una nova edició dels bons de descompte que impulsa el Consell destinats al producte local. Es poden adquirir tota mena de productes agraris, ramaders o pesquers d'origen menorquí amb una bonificació. Cada bo ofereix un descompte de 10 euros per a compres mínimes de 20 euros. Això sí, hi ha un màxim de 5 bons per persona. 27 establiments s'han adherit en aquesta campanya. El Departament d'Economia hi destina 80.000 euros. És la principal novetat de la campanya de bons adreçada al comerç de detall i que començarà el proper 26 d'octubre. En aquesta línia s'hi destinen 120.000 euros i cada bo té un valor de 10 euros sobre una compra mínima de 30 euros en els establiments adherits. Durant la campanya, cada ciutadà, en aquest cas, pot gaudir d'un màxim de 4 bons. Aquesta iniciativa respon a la necessitat d'alleujar l'impacte de la inflació sobre les famílies, alhora que permet donar un impuls directe al teixit productiu autòcton, afavorir les cadenes curtes de comercialització i també reforçar la competitivitat de la petita empresa i dels treballadors autònoms.
8: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
18: Dues i pràcticament 40 minuts. Moment ara per a la informació esportiva. Miquel Cardona, bon dia.
5: Bon dia, Excel. El bàsquet Menorca ha tancat la pretemporada amb una victòria davant Sa Tintines Castell, equip de la tercera FEP. 90-61 va ser el resultat. Sentim els dos entrenadors, Javi Zamora i Marc Díaz.
6: Todos los test son importantes para nosotros, buscando pues optimizar, ¿no?, esta pretemporada. Paul, Marc, que necesitan rodaje, necesitan minutos, necesitan tiros, confianza, decisiones, y bueno, nos ha servido mucho.
7: Pero la que hemos sido capaces de jugar amb més personalitat i de jugar el que realment estem entrenant, l'equip ha demostrat que té nivell i que té descaro per poder competir una estona, un rival de molta més entitat. Però la sensació és de creixement i la gent la nota moltes ganes de fer una gran temporada.
5: L'equip de Vintau ha incorporat el base hispano-colombià Hansel Atencia, exjugador del Palmer Bàsquet, per 2 mesos, per reforçar un perímetre molt limitat. Ara mateix recordem que el bàsquet Menorca s'estrena dissabte a la pista del Cantàbria. Sergi Llull ha aixecat el primer títol de la temporada amb el Real Madrid. Ha estat la primera edició de la Supercopa de l'Eurolliga. L'equip de Pedro Martínez es va imposar 89-93 a l'Olympiacos. El base maonès va portar 3 punts, un rebot i una assistència a la victòria. Més qüestions, la Barca de Menorca ha acabat segon al torneig Promaster de Quimper a França. 2 victòries i 1 derrota per a les de Pep Llorenç, que a més han rebut el reconeixement de la col·locadora i capitana Ivonne Martínez com la millor jugadora del torneig. Sentim el tècnic ciutadellenc i a l'oposada, Jimena Fernández Galloso.
9: Molt bé, partit. El que passa que després hi ha hagut un moment que la capacitat de servei seua ens ha condicionat molt i ens hem trobat un equip local més fresc, que ha jugat més intens que nosaltres i els moments importants estan millor.
10: Hemos sabido mantener la intensidad, demostrar agresividad y un juego que estaba muy cohesionado. Creo que nos hemos encontrado un Quimper que ha ido de menos a más durante todo el juego. Entonces creo que en este torneo nos ha dado tiempo a madurar mucho, a volver con buenas sensaciones a la isla y estamos listos para empezar la temporada.
5: La Barca completarà la pretemporada aquest cap de setmana a Ciutadella amb un doble enfrontament contra la Duna Padova italià. En futbol, doble derrota a la tercera federació. El Mercadal perdia 1-2 contra l'Arenal. L'equip de Lluís Vidal, de fet, va tenir l'oportunitat de salvar un punt. Hugo Begur va reduir diferències al minut 79, però Àngel Martínez va fallar un penal camí del minut 90. Per part seva, el mitjor va perdre 5-1 contra el Manacor dels menorquins Adri Marín i Josep Cardona, que va fer el 2-1. Luis Martínez va ser l'autor del gol mitjorner, que significava el momentani empat a 1. I acabam amb vela. Demà comença el Mundial d'Snipe, que se celebrarà en aigües del port de Mahó. Fins dissabte, 88 embarcacions de 21 països afrontaran un programa que contempla la celebració de 9 regates en 5 jornades.
18: Gràcies, Miquel Cardona. Per cert, que amb motiu d'aquest campionat de Snipe, d'aquest campionat de vela, hi ha restriccions a la circulació al port de Mahó. Des d'avui i durant tota la setmana hi ha restriccions tant al dematí com també al capvespre. I el tram final és per explicar que 73 aspirants a Fallera Major de València i l'actual Cort han visitat aquest diumenge Ciutadella. Forma part del programa d'elecció de la Fallera Major per al 2027. De les aspirants actuals, se n'escolliran 13. Des de fa 3 anys, la Navillera Transmet els organitza viatges a les Balears perquè el jurat les pugui conèixer millor i valorar quines són més aptes per desenvolupar el càrrec. Una trobada que també ha permès fer un intercanvi cultural i que les futures falleres també coneguin, per exemple, les festes de Sant Joan. Escoltam, Manuel Pérez és director d'operacions de Transmet, Maria Jesús Bagú, la batlessa de Ciutadella, Santiago Ballester, regidor de Falles de València i l'actual fallera major, Carmen Prades.
11: Festa de Sant Joan, en tot l'impacte que té en les Illes Balears, no solament Menorca, falles que transcendís més enllà de lo que és València i lo que és la península, que millor que un agermanament.
12: Cadú té les seves cultures, cadú té el seu patrimoni, però l'important és aquesta riquesa que d'un i d'altre ens puguem donar.
13: Tanto la Fallera Mayor com la Corte d'Honor acaben el año con casi 1000 actos y nosotros le damos un rango de autoridad dentro de lo que es nuestra ciudad.
14: Y aunque luego lleguen solo 13 privilegiadas, de aquí salen muchas relaciones de amistad.
18: Unes falles que, per cert, se celebren el proper mes de març a València. I acabem explicant que el Festival de Cinema de Temàtica s'acaba a l'Orfeo Maonès amb la projecció del curtmetratge El cuento de una noche de verano, fet per Maria Herrera. Tot i ser la novena edició, només les darreres tres s'han organitzat aquí a l'illa. Fins al dia 25 es projectaran 25 curtmetratges eròtics de 14 països diferents, la majoria dels quals dirigits per dones i, per tant, amb una visió molt femenina sobre la sexualitat.

0: En un quart d'hora seran les 3. Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I comencem amb el Real Mallorca, que no perd el tren de les places capdavanteres gràcies a un gran gol d'Adrián Fuentes.
2: El davanter referent del Real Mallorca de Luis García Fernández es troba en la gràcia del gol. En la diana aconseguida a Zubieta, Adrián Fuentes González es consolida com el màxim golejador de l'equip en 4 gols i fica l'equip en tercera posició en 13 punts, 3 per davall el Castelló, actual líder, i dos manco que l'Eibar. Sense demostrar un gran joc, l'equip vermell aconsegueix el més important, el 3 punts i trencar el malefici fora de casa. Una victòria que, segons el míster Luis García, s'ha de valorar i apretar l'accelerador.
3: Però és molt important en esta categoria ser capaç de ganar fora de casa, perquè és molt difícil, perquè encadenar puntos i victòries és complicadíssim. Entonces tenemos que darle valor, pero más allá de darle valor, lo que tenemos es que seguir apretando el acelerador. No podemos levantar el pie ni un centímetro porque la categoría no te perdona.
2: Tot això per aconseguir un objectiu, com ho diu el míster.
3: Seamos el equipo que hemos demostrado hoy. Estar todo el mundo unido, todo el mundo preparado, todo el mundo celebrando el gol juntos, esa sensación de alegría de todo el mundo, independientemente que yo entiendo que el que haya jugado menos minutos o no haya jugado esté más enfadado y más cabreado, pero el objetivo es muy bonito y es común. Entonces, cuando uno lucha por un objetivo de manera común, siempre el camino es mucho más bonito. Con lo cual, de momento vamos a disfrutar de esta victoria.
2: A banda de l'entrenador, un partit en el qual va debutar el central John Xetaulla, dona al futbolista, recordem, cedit per part del Elx al Real Mallorca. Això va dir en el seu debut.
4: Bueno, estaré pues donde el míster decía, ¿no? Al final somos muchos en esa posición y que estamos trabajando muy bien, ¿no? Los que menos estamos participando como David, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estaré ahí para lo que el míster quiera, sí.
5: ¿Cómo te has sentido?
4: Bien, bien, muy bien y con mucha alegría, ¿no? De encima de haber debutado con 3 puntos, los primeros fuera de casa, así que muy contento.
2: El Mallorca rebrà diumenge a les 4 i quart del capvespre l'Almeria, que és quart a un punt de distància de l'equip mallorquinista. L'equip andalús va sumar ahir la tercera victòria consecutiva després d'imposar-se al Celta Fortuna per 2-0. Per diumenge, Luis García no podrà comptar amb Martin Balgen, Sito Lubumbo i el porter Lucas Beristrón, que són en les seves seleccions. La 6a jornada de la Lliga Hypermotion va acabar ahir amb aquests altres marcadors: Sabadell 3, Oviedo 1, Ceuta 1, Valladolid 1, Las Palmas 1, Burgos 2 i Leganés 3, Granada 2. I a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid va guanyar el Real Madrid per 2-1 en la victòria del Matalassés al derbi madrileny. Els madridistes van quarts en 15 punts, el Barça en 6 més el líder, i el Matalassés són segons, empatats amb el Betis en 16 punts. I en clau de federació, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha renovat fins al 2032. I a la primera federació, la U d'Eivissa va perdre les acaballes del partit contra el Jaén. L'equip pitiú no acaba d'acoplar-se bé fora de casa. David Ventura, bon dia.
6: Bon dia. La derrota de dissabte a Jaén és de les que fan mal, amb un gol encaixat al minut 97. Però no hi ha temps per lamentar-se i aquest matí els jugadors blau-cel han tornat als entrenaments. La consigna és no caure en el pessimisme, com ha explicat en declaracions a les xarxes socials del club el centrecampista Genaro Rodríguez.
7: Tenemos que ser más veteranos ahí en esos últimos minutos y nada, mensaje positivo, que esto es muy largo. El equipo está jodido, lógicamente, por la derrota y vamos a tener otra oportunidad del viernes que viene. En un caso muy diferente, ante un gran rival como Zaragoza y para poder sacar otra vez los 3 puntos.
6: El pròxim compromís és aquest divendres a Can Mises contra un històric del futbol espanyol, el Real Saragossa, on s'intentarà fer valdre el factor camp. Per cert, que tots els entrenaments d'aquesta setmana es realitzaran a porta tancada.
2: I a la segona federació femenina, el Balear va empatar a 0 contra l'Elx i continua invicta després de 3 jornades disputades. Sentint l'entrenador del Balear, Miqui Mayans.
8: Que no hem estat encertades per guanyar-lo. Al final jo crec que hi ha hagut moments, com vàrem anticipar la prèvia, que elles tindrien pes de joc, que tindrien balon. Són un molt bon equip, però nosaltres, evidentment, també hem sabut jugar en moments on tal vegada elles mentalment potser podien patir més, final de primera part, final de segona part. Si haguéssim estat un poc més encertats que és el que acostumam a casa, hauríem sumat.

0: i a la segona federació masculina de futbol només el Mallorca B va sumar el 3 punts. La resta varen perdre els seus partits. El Mallorca B s'imposà per 0-1 al Múrcia Imperial gràcies al gol de Wilber Hurtado en el segon temps. Primera victòria de la temporada del conjunt que entrena Pep Llull Martí, que es situa 8a a la classificació en 5 punts. Per altra banda, derrota contundent de l'Atlètic Balears per 1-4 contra l'UQ Múrcia. El blanc i blau varen fer un mal partit. El seu entrenador, Oscar Troya, s'ha mostrat així d'autocrític.
1: Hoy el rival fue superior a nosotros. No podemos encajar. Los 3 goles que hemos encajado es que no los podemos encajar. Tenemos que empezar desde una estructura donde el generarnos una ocasión o el meternos un gol sea mucho más claro de lo que ha sido hoy. Nos ha podido las ganas de agradar, las ganas de ganar. Vamos a sacar la cara y las hostias, si hay alguien que se la tienen que dar, me la tienen que dar a mí.
0: Derrota també del Poblense per 2-0 al camp de l'Alcoià i també va perdre a domicili la penya esportiva Santa Eulàlia per 1-0 al camp de l'Elche Licità. I en motociclisme, Ethan Guevara ha guanyat el Gran Premi d'Àustria i entra de ple en la lluita pel Mundial de Moto2, retallant punts al líder Manu González. És la segona victòria del mallorquí aquesta temporada i en la classificació general continua segon, ara a 35,5 punts del líder Manuel González, que va ser quarta a la carrera, sentint precisament el pilot de la Indioteria.
2: Muy orgulloso, creo que hemos hecho una carrera muy, muy buena, hemos estado muy concentrados durante todas las vueltas para no cometer ningún error. Es un circuito muy fácil de cometer errores porque al final hay muchos puntos de frenada muy fuertes, entonces a la mínima que te puedas despistar puedes cometer un error, así que nada, ahora toca disfrutar con el equipo. Vamos para Asia.
0: A MotoGP, primera victòria de Pedro Acosta a la categoria reina. Marc Márquez va acabar 5è i Joan Mir no va disputar la cursa per problemes de salut. Bona notícia pel mallorquí Fernando Bujosa, que ha acabat segon a la Rookies Cup i la temporada que ve correrà a Moto3. En bàsquet, l'Azul Marino ha guanyat el trofeu THB davant l'Alba de Berlín per 82-67 en el que era el dia de la presentació de l'equip davant la seva afició. Alba Torrent, que va arribar dimecres a l'illa després de penjar-se el bronze al Mundial amb Espanya, va portar 13 punts. I el base menorquí Sergi Llull ha aixecat el primer títol de la temporada amb el Real Madrid. Ha estat en l'estrena de la Supercopa de l'Eurolliga. L'equip de Pedro Martínez es va imposar a l'Olympiacos per 89-93. Llull va aportar 3 punts, un rebot i una assistència. I a l'ACB, el Joventut de Badalona va guanyar la Supercopa després de derrotar el Barça a la final. Feia 18 anys que la penya no aconseguia un títol. En tennis, el santanyiner Jaume Munà, fent parella amb Pedro Martínez, han aconseguit el bitllet per Espanya per a la final, per a la final a 8 de la Copa Davis. El mallorquí i el valencià han guanyat el partit de dobles davant Tabilo i Barrios per 6-0 i 6-3 en un partit que va durar 1 hora i quart. Un triomf que tanca l'eliminatòria amb un 3-0, final davant Xile. Sentint Jaume Munà.
3: Muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo. Así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
0: Ara la següent cita de l'equip espanyol serà Bolònia, el mes de novembre, per disputar els quarts de final davant el Canadà. I recordeu, pel que fa a la jornada 2 de la Lliga Prime, l'Illa Balears Palma Futsal, el segon empatat a punts amb el Barça i el Jaén, que és tercer, això després de 2 victòries en 2 partits. El pròxim compromís del conjunt que entrena Badillo serà divendres a les 7:30 a la pista del Xota Pamplona.
4: Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. És moment ara d'obrir la crònica cultural.
5: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: La proposta és ambiciosa, gira al voltant de la figura del Lleó XIV. Parla de la seva etapa a l'Església del Perú, del conclave que el va triar papa i tot sota l'ombra dels abusos sexuals a l'Església. Santiago Roncagliolo ens ofereix una tasca d'investigació de 2 anys en què també l'autor, una de les veus més reconegudes de la narrativa hispanoamericana, ens parla de la seva història familiar. Sandra Martínez.
6: D'un pare maltractador i absent, d'una mare religiosa, d'un Perú convuls entre el terrorisme i la corrupció, una mescla que ha sorprès el propi autor.
7: Conforme iba avanzando en una investigación sobre el actual Papa y sobre su trabajo con los pecados de la Iglesia, porque se ocupaba del abuso sexual, de los delitos financieros, incluso de las mafias dentro de la Iglesia, yo también fui viviendo una experiencia muy transformadora personalmente. El libro me encontró en un momento de mi vida en que creo en bien pocas cosas.
6: Han estat 2 anys de feina d'investigació amb un prebost al centre, prebost com a missioner, prebost com a coneixedor d'abusos al Perú, prebost com a xai o com a llop. Qui ho sap, les intencions poden ser bones, però no sempre ho són els resultats.
7: Quizá sea un problema demasiado grande para cualquier papa. Quizá sea un problema más grande de lo que podemos ver. Pero si no se resuelve, es la autodestrucción de la Iglesia, ¿no? Es el suicidio de la Iglesia como guía moral y como educadora.
6: Una església amb un greu problema, però on Roncagliolo hi veu encara exemples a seguir, veritat.
7: Tengo muchos amigos que son muy buenas personas y que se sientan en la cena, yo mismo me siento en la cena y a construir un colegio en un barrio pobre. Hay gente que dedica su vida a eso y toda esa gente es porque entonces creo que eso es lo que muestra el libro, ¿no? Lo mejor y lo peor de los seres humanos.
6: El llibre també repassa tot el que va fer possible la tria d'un nord-americà per primera vegada a la història com a cap de l'Església Catòlica, un papa molt diferent al seu predecessor, perquè així també ho va decidir Francesc.
7: És un papa que mide lo que mucho lo que dice, pero cuando lo dice está muy seguro. En un momento en que yo creo que vemos a líderes de grandes democracias defendiendo la guerra, la invasión y la violencia y mucha gente, incluso gente no creyente, necesita una voz que hable desde la dignidad humana, desde la moral, ¿no? Aunque no suelta los titularazos que soltaba Francisco, eso sin duda.
6: Ens demanem si el Pastor y los Lobos ha provocat alguna reacció al Vaticà, al país dels silencis, com l'ha batejat l'autor, i la resposta és ben clara.
7: No, por supuesto que no. Lo que ha ocurrido con este libro es que he ido a buscar a las fuentes después de publicarlo, porque a mí lo que me importa es que las fuentes sientan que las he retratado con honestidad, que he contado las historias que me cuentan, los que me caen bien y los que no me caen bien también, que es un libro honesto y que busca la verdad, incluso si la verdad me es incómoda a mí mismo.
6: El Pastor y los Lobos s'afegeix a la trilogia de Roncagliolo sobre l'Església Catòlica i el poder que va iniciar amb Abril Rojo, va seguir amb I líbranos del mal i acabar amb El año en que nació el demonio. L'acaba de publicar Seix Barral.
4: I som de ple a les festes d'Esbarmà, de Binissalem, també de Lloret, i d'altres com Banyalbufar o Lloseta també tenen actes festius. Però ara vos proposam un parell de propostes a la nostra agenda cultural.
8: I començam amb aquest que sentiu de fons. Ja ho vàrem anunciar, Guitarrica de la Fuente serà a Palma dijous a l'Auditorium. Obre el concert Maestro Espada i en acabar pujarà a l'escenari el de Benicàssim. Por una vida insólita. Nom Álvaro Lafuente és valencià, però amb arrels aragoneses i fa la música més eclèctica possible. Però si no és el vostre estil, més o manco a la mateixa hora, però als Jardins de la Misericòrdia de Palma teniu aquests altres. Rock indie alternatiu de Nita, dijous a partir de les 7:30, i és que són l'actuació inicial de la setmana del llibre en català.

0: Són les 3 i és moment per actualitzar les notícies més destacades d'aquest dilluns 21 de setembre. Jornada de valoracions a les manifestacions d'ahir a Palma i a Eivissa per reclamar límits en les arribades de passatgers. Unes marxes que congregaran en total de 5.500 persones amb un clam més contundent a l'illa Pitiusa. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Avui PSIB i PP s'han tornat a retreure com han gestionat històricament els fluxos de turistes, mentre que Aena ha defensat el document d'Hora 3 davant les crítiques rebudes. Assegura que les inversions garantiran l'atenció de la demanda durant les pròximes dècades.

0: La presidenta del govern, Marga Proens, per la seva banda, considera que les inversions impliquen ampliacions, diu que faraòniques, i critica la postura dels socialistes.
1: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques, passaporta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa, i ara han conegut també que l'aeroport de Menorca, i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i amb el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
2: Els cotxes tornen a circular per la plaça d'Esbon de Ciutadella 14 mesos després.
0: Aquest matí s'han ocupat totes les places recuperades en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial encara no resolt. La plaça s'ha reobert amb diferències respecte de com estava abans. Aparcar-hi ara és gratuït i les terrasses de bars i restaurants es mantenen encara. Els 22 demandants considera que ara cal reubicar-les i recuperar la zona blava.
2: Més lluita contra l'intrusisme nàutic.
0: Les Balears tancaran l'any amb 200 expedients oberts per irregularitats en el sector, dels quals 68 han estat sancionadors en matèria de xàrter. La campanya d'enguany, que compta amb un nou dispositiu de 22 embarcacions i drons, ha permès de més de 1.350 controls.
2: Tercer detengut per l'apunyalament de Son Gotleu.
0: La policia ha identificat un tercer implicat en la mort d'un jove de 19 anys per arma blanca dia 13 durant una discussió. El nou arrestat hauria retengut a la víctima juntament amb el segon detingut, mentre el principal sospitós, un menor detingut poques hores després, l'apunyalava.
2: Nou rècord de consum elèctric a les Illes.
0: El dia de més demanda va ser el 24 de juliol, dia en què el termòmetre s'enfilà fins als 38 graus, l'anterior màxim. De fet, es remunta 9 anys enrere, a l'agost de 2017. Els sistemes de refrigeració, sens dubte, han estat la clau per augmentar la factura.
3: Yo solamente uso el aire 8 hores a modo ahorro, en número 24, pero aún así aumentó la factura.
4: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
2: En la plana de tribunals, Juan Carlos Peinado envia judici Begoña Gómez.
0: I ho fa abans de jubilar-se aquesta setmana i després de 2 anys i mig d'investigació. El jutge ha dictat avui l'obertura de judici oral contra la dona del president espanyol pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. Fons de la Moncloa han condemnat la decisió del jutge, denuncien la intencionalitat política, l'assetjament i la deshumanització que, diuen, ha marcat tota la instrucció d'aquest cas.
2: D'altra banda, el jutge cita com a imputades les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la investigació pel cas Plus Ultra.
0: Alba i Laura Rodríguez hauran de declarar el 30 de novembre. El jutge instructor també ha sol·licitat un informe pericial gemològic i joier per tenir una estimació del valor de les peces decomissades en l'escorcoll del despatx de l'expresident espanyol al maig. El magistrat també ha donat Zapatero un termini de 3 dies per entregar la documentació que tingui sobre aquestes joies.
2: I ha mort el sociòleg Antoni Tarabini.
0: Fundador dels quadernos Gadeso, Tarabini ha mort als 86 anys. Fill d'un aviador de l'exèrcit de Mussolini, va néixer a Mallorca al 40. Després d'una carrera eclesiàstica com a jesuïta, va derivar la seva vida a la sociologia. Va fundar el Partit Socialista de les Illes i va ocupar diversos càrrecs fins a ser regidor de Turisme i Transports de Palma, consistori del qual va rebre la medalla d'or de la ciutat. Els seus darrers anys va dedicar-los a fer d'analista de l'actualitat amb molts de mitjans, entre ells aquí a IB3 Ràdio.
2: I amb aquesta notícia hem arribat a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. La informació torna puntual en els butlletins horaris. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Bon dia. Mentre escoltant la passió per Sant Mateu, avui hem de recordar que és 21 de setembre, per tant, sí, avui és Sant Mateu. És festa Sant Mateu de Huarca, a Eivissa, i a Bunyola, a Mallorca. Sant Mateu és idol patró de Bunyola i de Sant Mateu de Huarca, al municipi de Sant Antoni, però no només això, sinó que més Sant Mateu és el patró dels banquers, dels comptables, dels duaners, de la policia i dels recaptadors d'Hisenda. A més, també coincideix amb la temporada de Vermar. És per això que hi ha dites que relacionen una cosa amb l'altra, tot i que darrerament s'ha avançat molt el Vermar. Una dita clàssica és aquella que diu per Sant Mateu, Verma tot Déu. O aquesta altra que diu per Sant Mateu, el raïm és meu i el meló és teu. Però si n'hi ha una que és molt coneguda i és simpàtica, és la que ens avisa del canvi d'estació, que serà ben aviat, i diu això, per Sant Mateu, estiu adeu.

0: encara ens queden uns dies, eh? L'estiu acabarà oficialment aquest dimecres, dia 23 de setembre, a les 2 de la nit, aquí a les Balears i a la Península, moment en el qual començarà la tardor. Però bé, darreres coses d'estiu, i avui el dedicam al programa aquesta introducció en el nom de Mateu, derivat de l'hebreu, després també va ser adaptat en el grec i més tard va ser llatinitzat com a Mathaus. D'aquest en surt el Mateu en català, el Matthew en francès, Matthew també en anglès, o Mateo en castellà, també Mateus en portuguès, o Mateo en italià. Idò, avui Mateu, que vol dir do de Déu, fan festa, molt d'anys a tots els Mateus, a Bunyola i a Sant Mateu d'Ubarca. Comencem. Olvidaré.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més atent a la que programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dilluns, és 21 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestí Oliver. Bon dia, Maria Pons, com estàs?
1: Tristo.
0: Per què?
1: Perquè s'acaba l'estiu.
0: Sí, és un fet.
1: Mos han queixat de calor, però això és dies curts i de no poder anar a la mà. Sempre fa poc de pena, però
0: és
1: bé.
0: Així, és així.
2: Ara podria ser així tot l'any.
0: Aquesta temperatura que fa ara.
2: Sí, sí. Jo, de fet, no fris que sigui hivern, no?
0: No,
2: ja arribarà.
0: Sí, sí.
2: Perquè arribarà, eh? Sí.
0: Refresques vespres. Sí. Ara fa calor, eh?
2: Sí. Tapats amb això, en sol i en sol. Perquè, clar, aquest estiu no sé si vos heu tapat molt, en sol i en sol.
1: Gen ni mico. No.
0: Està feixuc, està feixuc.
2: Ara és agraït.
0: Ara l'enyorarem. Ara resulta que m'han queixat tot l'estiu i llavors l'enyorarem.
2: Enyorarem les xuades.
1: Sempre volen el que no tenim, això és així.
0: Bé, encara mos queden dos dies,
2: també així,
0: d'estiu. A més, avui se pot anar a nedar perquè fa un dia fantàstic, és veritat que hi m'aixego de la mà ja fresqueta.
1: Molt.
0: Se nota el canvi.
1: Sí.
0: Però, dit això, avui també tenim molt de continguts. Celestí, començant per tu.
2: Sí, perquè avui passarà per IB3 Ràdio el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, perquè ens ve a presentar aquesta nova temporada de teatre que ja comença.

0: És un dels plats forts d'aquesta nova temporada del Teatre Principal de Palma. De fet, les entrades, crec que no en queda ni una, o si en queda qualcuna, en queda una o dues de dalt de tot, per el retorn de Jaume Anglada als escenaris, però també hi haurà Coquemalla, Àngel, que ve del Teatre Grec amb molt d'èxit, la 41a temporada d'òpera al Teatre Principal de Palma, i per tant moltíssimes coses que avui parlarem amb el seu director, amb en Miquel Martorell, que vendrà aquí a la ràdio. I Maria, tenim més temes?
1: Sí, perquè de les Balears, un nom de carrer, i avui xerrarem del carrer del repoblament de Formentera.

0: temps va aguantant.
1: I d'avui descobrim aquest carrer del repoblament de Formentera, però també tenim un tema del dia amb molta actualitat avui.
2: Sí,
1: eh?
2: Perquè el dedicarem als trepitjadors, de Binissalem, perquè el concurs de trepitjar raïm d'aquestes festes d'esbarmà ha comptat aquest cap de setmana amb fins a 260 participants que han pogut participar, perquè han estat més de 400 inscrits.
1: Wow.
2: Clar, hi ha unes condicions.
1: No
2: tothom hi pot participar, perquè han de ser fins a 65 grups i, per tant, s'han hagut d'excloure molt de participants inscrits que finalment no han pogut trepitjar. Enguany, sí, han estat prop de 1.500 quilos, 1.480 concretament, de raïm de la veritat Manto Negro, que aquests 260 participants han trepitjat.

0: Ignasi, parlarem avui entre pitjadors?
1: Sí, bé, parlarem amb l'organització.
0: Organitzadors.
1: Sí. Jo no sé si aquests trepitjadors estan esclatats, tenen ressaca, però per ara no han aconseguit cap àudio de cap guanyador.
0: I de d'on està...
1: Però els organitzadors sí, que per primera vegada en 25 anys, perquè fa 25 anys que se fa aquest concurs, per primera vegada l'organitza el grup d'esplai Vinitrui. Per tant, com que s'han estrenat amb aquesta organització, han volgut parlar amb aquesta organització.
0: I d'ací són també les festes d'Esbarmà a Binissalem. Parlarem d'aquest acte ja multitudinari, 25 anys del concurs de trepitjar raïm. Però avui també hem de rebre la nostra estimada Raquel Agüeros, que sí, avui vendrà a Contracom.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Avui, de bon dilluns, crec que és una molt bona notícia, xerrar d'una possible reconciliació.

0: En suspens.
1: Li agrada a Raquel, fer-se interessant, tot.
2: I de l'haurem d'esperar que mos ho conti, a veure si hi haurà reconciliació o no n'hi ha. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: I ho podeu fer per diferents canals, per començar a través del número de WhatsApp, al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I ja ho sabeu que també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: Segur, Celestí?
0: Sí.
1: Anava a ser normali, sí.
0: No m'hem buiant, no?
1: No, ho has dit bé.
0: Sí.
1: També mos podeu escriure per a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
0: O bé, al correu electrònic, o sorpresa, que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
2: Avui ja ho tenim tot a punt, tots els continguts en marxa per aquest programa d'avui, i Maria, moltes gràcies. Perquè ens arriba el moment de saludar el nostre tècnic. Avui, a les vies de so, tenim en Iker Hernández. Iker, moltes gràcies a tu també. Són les 3:17 i ara sí, hem de saber quin és el tema amb el qual jugarem avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: I doncs sí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar precisament d'un documental que es diu Darrera aturada, Son Roca.

I de si avui volen dedicar el concurs de Tèntol en aquest documental, Darrera aturada, Son Roca. Es va estrenar, de fet, la setmana passada a Cine Ciutat, amb la sala plena de gent. Un documental fet de manera participativa per joves del barri de Son Roca és el resultat d'un any de feina desenvolupada en el marc del programa ISMO, Arxiu Humà d'un Barri, i és la primera edició d'aquest programa social i cultural de la Fundació Otman Ketri.

Idò, si parlem de la primera edició pilot d'aquest projecte, una iniciativa de creació cultural desenvolupada en el barri de Sant Roc, a Palma, en col·laboració també amb el projecte socioeducatiu Naum, que posa al centre la joventut com a agent actiu de transformació social. Amb una durada de 15 mesos, aquesta edició ha cercat visibilitzar les veus i vivències de joves de Sant Roc, joves d'entre 16 i 25 anys en situació o en risc d'exclusió social mitjançant un procés de formació artística basat en la fotografia participativa, el relat oral i també en la creació audiovisual.

0: un estigma sobre Sonroca, que ese estigma todos somos cómplices, que vosotros pues os plantearéis qué imagen tenéis del barrio y qué imagen queréis transmitir.
1: Este documental es un poco el catalizador de eso, de dar oportunidades a jóvenes para hacer cosas diferentes que a lo mejor no están en su alcance porque han nacido en Sonroca y no conocen este mundo, ¿no?
2: Nos gustaría que los jóvenes, porque el barrio es de todos nosotros.
3: Una barriada que sap lluitar contra les dificultats, que intenta viure en pau i crec que i lo vean.
4: El que es de Sonroca toda la vida y el que ha tratado con gente de Sonroca sabe que hay mucho respeto en el barrio. A lo que me refiero, que hablan sin saber.
5: Però aquesta feina queda. Hi ha coses que no queden. Heu fet una qüestió important perquè pugui quedar a dins el coneixement d'aquest barri.
6: En total, 20 joves vinculats a Nàum han participat en aquest documental, en aquest projecte, que també és una exposició. 16 s'han encarregat precisament de les fotografies de l'exposició i 5 han fet feina en el guió i la realització d'aquest documental. Els joves i també les seves famílies han participat en tallers, així com les persones que presten el seu testimoni a la pel·lícula, entre elles veïnat del barri, familiars i també conductors de l'EMT, que també surten en aquest capítol. Així que avui podem parlar de Sonroca com una comunitat unida fa també possible aquests projectes socioeducatius.
7: I doncs per tots aquests motius i més que hem decidit que avui dedicarem el programa en aquest documental Darrera aturada Sonroca.
6: Són les 3:23. Pento.

I avui, com que dedicam el programa al barri de Sant Roc, de Palma, hi tenim una pregunta que està relacionada. Sant Roc és aquesta barriada de ciutat situada al districte de Ponent, molt a prop dels barris de Sant Anglada, Sant Ximèlit, Sant Cigala, o Sant Serra i Sa Vileta. És allà. Entre els carrers del barri, però, en trobam un que se diu carrer de l'Alosa. És el carrer de l'Alosa del barri de Sant Roc de Palma. Sabeu, però, que és precisament una alosa?

0: Ho havia sentit, sí.
1: Sí, i saps què és, però... No és fàcil, avui, la pregunta. Però bé,
0: com puc imaginar, sí.
1: Tres opcions, així.
0: Vinga,
1: que...
0: Vinga, tres opcions,
1: per descartar. Sí. Una d'elles segur que és.
0: Exacte. Idò, i és un tipus de formatge tendre?
1: Una losa. És un formatge, una losa.
0: Sí, és un formatge. Tendre, però. Sí. No, no curat, ni semicurat. Tendre ha de ser. És un ocell molt cantador. Cantador, eh? No encantador.
1: No, que canta.
0: Cantador, que canta.
1: Sí, sí,
0: sí. És una eina per cavar.
1: Doncs aquesta és la pregunta losa. Del dia. Si sabeu que és una losa, ens agradaria molt que mos ho diguéssim, 973-9900, o també, com sempre, mos poden escriure a Instagram, Norbert Celestí.
0: Exacte, ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-13-99-00, i així vos sentim, 971-13-99-00.
1: Avui volem saber què és una losa, tornant tot d'una.

0: Metres Radios, Patrimoni.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: I som en directe aquí a Beta Ràdio. Moltes ganes de conèixer els nostres següents convidats que ja són aquí i parlarem de Sant Raoc, d'aquest barri de Palma, del documental i de moltes altres coses, de molts de projectes ben interessants. Però abans hem de resoldre la pregunta del dia i avui demanàvem a Manc, que és una alosa, i crec que els nostres oients ho saben.
7: Ho han sabut?
6: Sí. Hi ha hagut un pot d'embull. Bé, el formatge no és, això queda
7: formatge
6: prou clar.
7: Ni tendre, ni curat, ni semicurat, no.
6: Però hi havia un ocell o una eina per cavar. La eina per cavar té un 31% dels vots i l'ocell un 69%. Per tant, una alosa és aquest ocell, a més que diuen que és un ocellet d'aquests que va i ve, i que són molt cantadors, se caracteritzen doncs per això, perquè canten molt i també arriben aquí, crec que a l'hivern, venen a migrar a les regions elevades i septentrionals cap aquí, volen bé i corren molt lleuger pels conreus i a bandes de pots arbres. Per tant, segur que vendre n'haureu vist per qualque rostoll i per qualque banda de

0: I per conèixer els nostres convidats que venen a parlar de Sant Roca i d'aquest documental Darrera aturada a Sant Roca, abans les farem passar pel nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Alba.
0: Nalba, qui més?
9: Lluís.
0: En Lluís.
10: Iger.
0: Níker.
11: U.
0: I Nugo.
12: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
8: Vengo de Palma y trabajo en Naum.
9: Yo soy de Palma también y trabajo en Kindrop.
10: Yo soy de Son Roca y estudio en Naum.
11: Yo también soy de Son Roca y estudio en Naum también.
13: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: Vaig anar a Sant Ferriol i després vaig estudiar a la universitat, Educació Social.
9: Jo, Eugenio López y López, que ara crec que se llama Inamoy, i luego a Ramon Llull, i luego hice realización de audiovisuales.
10: Yo estuve en el Emilio Arder en Son Cotoner y después fui al PQI de Fontanería y Climatización en Naum.
11: Y yo fui al San Vicente de Paúl de la Veleta y luego fui al PQI de Fontanería en Naum.
12: Vull saber coses teves. On treballes?
0: Bueno, ja mos ha dit algo, no? Naum, sí. Què és Naum? Però per la gent que no ho conegui.
8: Naum és una fundació que està adreçada a col·lectius vulnerables i que fa feina amb famílies, joves, adolescents... i acompanyam en el seu procés dins de la seva vulnerabilitat social.
0: I Lluís, tu, en el teu cas...
9: Sí, jo treballo en Kindrop, que és una productora especialitzada sobretot en documental, documental social, molt vinculada també a la memòria històrica.
0: I vosaltres feis feina o no heu feta? Ara no, perquè mos heu dit que estudiau, no?
10: No, jo no faig feina.
0: Quant d'any tens?
10: 16.
0: Sí? I doncs encara no.
11: Yo cuando era más, o sea, cuando era más pequeño, pues estudiaba chapa de pintura de barcos y trabajé un tiempo en la chapa de pintura, luego pasé a mecánica de coches en Norauto y pues ahora empecé a estudiar lo de fontanería y aclimatación y en octubre empiezo las prácticas.
12: Ostres, quina pasada. La teva vida és genial.
14: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Alba, què necessites per fer la teva feina?
8: Tenir joves amb ganes d'aprendre o de deixar-se ajudar i ganes. I, tu, jo crec que per ser així. Sí.
0: I Nugo i Níker són bons.
8: Sí, t'ho posen tot molt fàcil, sí? I se deixen ajudar superfàcil.
0: Sí. Lluís, tu què necessites?
9: Una història, sempre necessària per al documental i a vegades que creiem que les històries han de ser molt conegudes i aprofunditzar, però hi ha llocs que les històries quotidianes realment t'atraen i en Son Roca és magnetisme brutal.
0: Sí. Vos agrada viure a Sant Roca i Quer Hugo?
11: Sí.
10: Sí.
0: I heu viscut tota la vida?
11: Sí, jo sí.
10: Jo m'he mudat un par de vegades, però sí. Casi toda mi vida ha estado ahí.
0: ¿Y vos ha agradado el documental como ha quedado?
11: Sí, la verdad sí. Que sí. Muy corto, lo he visto yo muy corto, pero...
0: Sí. Chaval, que os ha agradado que sea corto.
9: Es que realmente ellos han estado. Y yo creo que como han grabado tanto y han visto lo que ha costado grabar y hay cosas que no entran, evidentemente, y cuando lo han acabado de ver, yo creo que... ¿Y por qué no ha salido esto? ¿Por qué esto ha sido tan corto? Porque sabe el trabajo que han invertido y luego dice, bueno, y solo 45 minutos y llevamos un año con esto. Pero para nosotros es incluso gratificante eso, porque es una experiencia audiovisual real. Los que nos dedicamos a esto lo sabemos, que hacemos muchas cosas que al final se quedan casi en nada.
15: Tens el dret de guardar silenci.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern ha realitzat enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu acabar l'any amb uns 200 expedients per intrusisme. Un dels destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica. El director general de Ports, Antoni Mercant, ha explicat que s'han exclòs 36 embarcacions del registre de xàrter nàutic per incomplir els requisits, a més de la petició contra Airbnb per retirar ofertes d'allotjament dins embarcacions, també s'ha requerit a listasèptima.com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades al lloguer a les illes. Aquestes dues empreses se'ls ha imposat una multa de 7.000 euros.
2: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
1: Nou rècord de consum elèctric a les illes. El dia de més demanda va ser el 24 de juliol, dia en què els termòmetres s'enfilaren fins al 38 graus. L'anterior màxim es remunta 9 anys enrere, va ser l'agost de l'any 2017. Els sistemes de refrigeració han estat clau per augmentar la factura.
3: Yo solamente uso el aire 8 hores a modo ahorro, en número 24, pero aún así aumentó la factura.
4: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
1: Socialistes i populars s'han tornat a retreure i a repartir les culpes per l'autoria de la massificació turística. Mentre Iago Negueruela del PSIP es mostra ara contundent en contra de les previsions d'Aena de fer ampliacions, Sebastià Sagreras del PP ha criticat que els socialistes gestionin Aena i després s'hi manifestin en contra.
5: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
6: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: A Menorca, els cotxes han tornat a circular per la plaça del Bon de Ciutadella 14 mesos després, amb la pena d'uns i la satisfacció d'altres.
7: M'ha sorprès que hi hagués tant de cotxes, perquè dic que no som prou conscients del que és el Born. És que tu vas a qualsevol lloc d'Espanya i no van els cotxes fins al centre del poble.
8: Em fa no ràbia, però pena, de veritat. Una llàstima, perquè era polida sense cotxes, però jo. Però el problema és aquest, baix del meu punt de vista, que no el va fer bé. I no crec d'entendre els empresaris aquests, tenen tot el dret, però estan luchant contra el poble, la majoria.
1: I avui és un dia assenyalat en el calendari escolar. Han començat les classes de formació professional per més de 21.000 alumnes d'arreu de les Illes Balears.
9: Grau superior de realització audiovisual i vaig apuntar-me perquè m'agrada fer vídeos, editar-ho, pujar vídeos també a les redes socials.
10: Este año voy a hacer FP, grado medio de imagen y sonido. Antes estaba en el CIDE, hacía de administración. No iba bien la cosa en grado medio de administración, así que decidí cambiarme a otra cosa mejor. Porque cosas de oficinas y tal no me iba bien, un rollo.
11: Me encanta la mecánica, la verdad. Es de lo que más me gusta hacer, incluso en mis tiempos libres, pues me llevo salvando cosas, armando y así.
1: Avui s'estrenen 25 cicles formatius i s'augmenta el nombre de places que arribaran a prop de 470 més que el curs passat. Són les 4 i 4 minuts, les notícies tornen a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que dissabte el concurs de trepitjadors de les festes d'Esbarmà de Binissalem varen batre rècord de participació.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Molt bé, doncs, el moment d'encetar la segona hora de programa. Tenim totes les lletres, tenim Níker Hernández, que continuen nosaltres al control tècnic. I si fins ara han jugat amb les paraules i amb el documental de Son Roca, ara hem de conèixer els nostres vermadors, trepitjadors d'avui.

0: Ai, sí, vermadors i vermadores. Celestia Libet, tu, vermador major.
1: Jo som vermador major, sí. Jo ja he fet, diguéssim...
0: El màster.
1: Bé, agost.
0: Sí,
1: agost
0: també,
1: i setembre.
0: També, també. Sí, Maria, sí, tu, vermar, trepitjar, t'agrada?
2: Jo no sóc una persona experimentada en aquest àmbit, però... Però m'encanta, o sigui, Celestí, un 10. Quan vulguis,
1: sí,
2: me pot llogar
1: vola,
2: de mossa.
1: Em vola convidada. Bé, gràcies. Convidada i estàs. Estau, vaja.
0: I vas. I la trepitjadora major, que no, Raquel Agüero.
2: Home!
3: Escolta, no se pot descartar res a la vida.
2: No.
0: No,
3: no he tastat, però, eh?
0: No has trepitjat mai?
3: No he trepitjat.
2: Anava a dir, el vici que l'has tastat.
3: No. No, sí, el vici. El vici, sí, sí, sí.
2: Home.
1: Clar, és el final del procés.
3: A jo m'encanta el vici.
0: Sí, t'agrada?
3: M'agrada molt el vi, sí.
1: Tu veus el resultat de tota aquesta feina?
3: Bé, no ho sé, és vera que ara anem un poquet amb menys alcohol dels vins, no? Més naturals, i és vera que són boníssims. I el que no he trepitjat mai, això no.
0: No has anat a trepitjar mai.
1: Sempre et tens.
0: Ai, tu saps que a Binissalem fan un concurs.
3: Clar. A Binissalem saps que fan de coses.
2: I no estan mai avorrits.
0: Sempre que hi vas, tenen la plaça tancada.
3: Sí o no?
0: Tenen... 50
3: sempre
0: coses.
3: Sempre a trull.
0: Un dia una carrera de bicicletes, un dia un acte literari, un dia te donen les festes, bé, ara,
3: sí,
0: festa
3: sí,
0: grossa,
3: sí.
0: Òbviament, que són les
3: Home,
0: festes del Vermont.
3: Sí.
0: Però sempre activitats, totalment d'acord.
3: Un poble viu, un poble viu.
1: Pots trepitjar, pots trepitjar en aquest concurs, bé, si t'hi pots inscriure, en el concurs de Vermont. Pots anar a Vermont a fer-ho trepitjar, evidentment.
3: Bé, jo me compromet que Ai. si hem d'anar... Anem tots.
0: Quantes persones caben dins la bota? Per...
3: Escolta, hem de cridar a Sion Katsana.
0: L'equip quan
3: de cridar.
2: Vendrà aquesta setmana a veure mos.
3: Idò, li demanau.
2: Li direm, però nota.
1: Clar, anava a dir...
3: Quantes persones hi caben?
1: Dins una bota o mitja bota hi caben, depèn de la magró de cadascú, però en aquest cas...
2: Això també és vera, clar.
1: Sí, del concurs de Binissalem són equips de 4 persones.
0: 4. I se posen tot 4 de...
1: Sí.
2: I s'agafen,
1: no?
2: De braços i van trepitjant.
1: De totes maneres, també ho he de dir. Jo, moltes vegades, quan dic vaig a Vermà, em diuen, a Binissalem. I dic, no, a Binissalem no, que nostre. Que nostre, el Gaida. Vam que dir, hi ha més llots que Vermà. Però, clar, gent associa
0: gairebé per tot.
1: Vermà amb la festa de Vermà. I no, el Vermà
3: és
1: festa, però també és feina.
3: I que tothom sàpiga que el Gaida... també
1: fan
3: coses.
0: Que no hi ha poble de Balears.
1: Sí, allà on facin vi.
0: Allà on ja no
1: se
0: dormia.
3: Sí.
0: Una vinyeta, allò és per tot. Bé, com dèiem, dissabte, Binissalem va viure aquesta 25a festa dels trepitjadors, en el marc d'aquestes festes tan conegudes del Vermà, i enguany que fan 60 anys de les festes del Vermà.
1: 60 anys.

0: Era ser portadores, eh? Sí. Més que voltes, són portadores.
1: Portadores. Exacte, i si te posen en aquesta cançó, ja cantes aquesta cançó.
2: Sempre és un bon moment
1: alegria vas a veure,
2: per escoltar aquesta cançó, que mos agrada.
1: Sí. I de bé, aquest concurs de trepitjadors de Binissalem, que aquest cap de setmana ha batut rècord de participació dissabte, amb un total de 260 trepitjadors que finalment hi han participat, d'entre més de 400 persones apuntades en un concurs, però que té limitacions, està limitat a 65 equips, com dèiem, de 4 persones.
0: Genial,
3: 65 equips.
1: Sí. Per tant,
3: perdona, no hem... això és el meu poble sencer.
1: Clar.
2: 65 per 4? Clar, ara les matemàtiques jo no sé.
1: Clar, finalment han pogut ser 260 persones que han pogut participar trepitjant a raïm perquè estaven apuntades aquestes 400 persones en total que, clar, han hagut de quedar excloses. Per tant, així s'ha convertit en un dels actes més participats d'aquestes festes d'esbarmar que enguany fa 60 anys que Binissalem celebra. Enguany, però, per primera vegada en 25 anys, aquesta festa de trepitjadors, del concurs de trepitjadors, ha estat organitzat pel grup Esplai Vinitrui. Na Joana Florit, que hi pertany, ens ho explica.
4: Bé, la valoració en general del concurs és bona. És cert que és la primera edició en la que nosaltres com a grup d'Esplai Vinitrui ens encarregam de l'organització, després de 25 edicions on ho havia de dir la mateixa persona, en Jaume Pons, en Jaume Canut, i n'estem bastant contents. És cert que coneixem i sabem que hi ha coses a millorar, sabem que hi hem de seguir fent feina, però tenim aquesta voluntat. I bé, com comentes, estem molt contents dels rècords, tant perquè fa a participació. Enguany en un plaça hem comptat amb 260 trepitjadors dividits en 65 grups entre demostració infantil, concurs juvenil i concurs adult mixt i simple. Però cal tenir en compte que hi va haver molts grups que van quedar fora poder concursar perquè hi ha un límit de participants i comptàvem amb més de 412 trepitjadors apuntats en 103 grups. Per tant, estem molt, molt contents i molt agraïts per aquesta bona rebuda.
1: I d'ahir 412 trepitjadors apuntats amb 103 grups, que finalment varen haver de ser 65, perquè és el límit.
0: I hi ha guanyador?
1: Clar, en diferents categories.
0: I qui guanya? Els que treu més suc?
1: Els que treu més litres, els que treu més suc. Si voleu, na Joana Florit, del grup d'Esplai Vinitrui i part d'aquesta organització, ens explica quins han estat els guanyadors d'aquesta 25a edició del concurs de trepitjadors d'enguany.
4: El grup guanyador en categoria juvenil de 9 a 15 anys va ser format per na Abril Lledó, na Blanca Salom, na Marta Batla i na Juliana Mollà i varen aconseguir produir un litre i mig de most. En el cas de la categoria adulta mixta, el grup guanyador va ser format per na Teresa García Llebrés, en Pep González Bousà, na Inoa Jiménez Rodríguez i en Jaume Pons Esteve, que varen aconseguir sucar 2,58 litres de most. I en el cas de la categoria adulta simple, hem de destacar que va ser una situació un poc excepcional. Després de cridar tots els grups, el grup que anava en aquest cubell no es va presentar. Després vàrem cridar el grup de reserva, que tampoc se varen presentar, no eren a plaça. I entre rialles, quatre membres de l'organització, veterans, com els deien nosaltres, que sempre han estat allà i que sempre hi són i sempre mos posen una mà, que són en Toni Bony, en Toni Negro, en Joan Papet i en Jaume Clota, varen animar-se a trepitjar. I entre rialles varen aconseguir sucar 3,36 litres de most, de manera que varen ser els guanyadors de la modalitat simple. Aprofitant per agrair-los que varen decidir que aquest premi, en lloc de destinar-se a qualsevol altre motiu, el cedien i el donaven a l'organització per manteniment i restauració dels cubells del concurs.

0: I tots ells i elles varen ser coronades amb aquesta corona de llorer i amb ambelletes.
1: És que només per tenir una corona de llorer val la pena participar.
0: Per la plaça que era plena.
2: Quin viatge per la història.
1: A més, que és una cosa tan preciosa. Jo ho crec que s'apunta gent, perquè quedant-se als amics, anar allà, trepitjar-la...
2: Te dic una cosa, Margalida Mateu. Serà una cosa molt guapa, però jo som molt fan de... d'aquests grups que no es varen presentar.
1: Ah, bé,
3: el primer no, el segon tampoc.
0: No varen comparèixer i els veterans.
2: Vull conèixer la història que hi ha darrere aquesta fermada particular seva.
3: Que dirà la salsa rosa, Raquel Agüero.
0: Però tanta sort dels veterans, gent implicada en la festa que varen sortir i varen trepitjar aquest més de 3 litres de suc, de most, i clar, i varen... el premi el varen cedir a l'organització perquè se pugui millorar aquesta festa.
3: Celestí, tu quant de litres creus que faries de most? Ui, si te poressis de trepitjar.
1: Has de tenir bona cama.
0: Sí.
2: Has de tenir bona cama.
1: Home, clar.
0: Bona cama i bon, i bon raïm, també.
3: Has de fer força i venga. I
2: bon raïm.
1: És que saps
2: que fa de coses.
1: Spinning, que diuen ara. Un spinning de raïm.
2: Te dic una cosa, seria com un entrenament.
3: Amb aquesta calor, més, amb la vestimenta, sí, sí.
1: Jo quan eren nens ho feien, que era bastant. Mon pare mos posava el meu germà i jo dins una bota, dins un portador.
2: Però més com per jugar, no?
1: Sí, era com una cosa així més. I trepitjaven raïm. I no mos agradava gent perquè... que raspa un poc.
2: Com les pepites?
1: Tot. I perquè també clar, hi posen... Ho posen tot.
0: Clar, té la rapa.
2: Sí.
1: Rapa, i raspa pinyol, una mica. Sí. Però és divertit. Molt divertit.
0: Clar, d'una festa que, com sentim, té diferents categories. La categoria infantil de 6 a 8 anys, la juvenil de 9 a 15 anys i llavors l'adulta en categoria simple o mixta. Mixta pot ser... homes i dones, dins aquesta bota. En Joana Florit ens explica, però, com s'organitza aquesta festa.
4: Bé, pel que fa a l'organització del concurs, cal tenir en compte que aquesta comença molt abans que el mateix dia del concurs, ja que és necessari mantenir i inflar la fusta dels cubells per tal de que el most no se perdi una vegada produït dins el cubell. Així doncs, durant les setmanes anteriors hi ha hagut feina de preparació i de manteniment d'aquests cubells, però en el moment d'acostar-nos en els dies del concurs, allò que fan les persones interessades en participar-hi és apuntar-se en grups de 4 persones i indicar en telèfons de contacte. Totes les butlletes d'inscripció s'introdueixen dins una urna i després se fa un sorteig per elegir els grups que participaran finalment en el concurs. D'aquesta manera, se varen elegir 25 grups en demostració, que varen ser la totalitat d'aquesta categoria. Com que no va a concurs, no queda ningú exclòs. En el cas de la categoria juvenil se varen elegir els 20 grups participants i a la modalitat adulta se varen elegir 10 per la categoria simple i 10 per la categoria mixta. Cal tenir en compte que tota l'organització de l'acte la duen a terme persones voluntàries, no només del grup d'esplai, sinó persones que sempre col·laboren amb nosaltres. Per tant, volem aprofitar per agrair-los l'ajuda perquè sense ells això no hagués estat possible.
1: I tot vestit de blanc, eh?
0: Tot vestit de blanc, sí. Clar, sóc vestit de trepitjadors.
3: Exacte.
1: Sí.
2: Que això...
1: Se remanguen els calçons.
2: Per això per fer net
1: tot.
2: No me vull imaginar.
3: Sí, que justament. Dius, mira que hi ha colors.
2: Sí, perquè se'n va molt amb llet.
1: Ah, sí? Una taca
2: sí,
1: de...
2: Sí,
0: una taca de vi? Se'n
1: sí.
0: va amb vi.
1: Se'n va amb vi.
0: Amb
1: vi
0: blanc.
1: Ah, sí?
3: Això ho havia sentit a dir, jo.
2: Per cert. Vos he de fer una recomanació que no té res a veure amb la verema.
0: Ah.
2: Però que sí que ha molt de vi per mig. Que és una pel·li que es diu Aniversari.
1: Ah, sí?
2: Que si no l'heu vista, per favor, no sé a quina plataforma és, ara no me'n record. Però, per favor, l'heu de mirar.
1: T'ha agradat?
2: M'ha agradat, però m'ha deixat així com... descomposta.
3: Aniversari d'aquí? De qui és? El director, directora?
2: Ara no t'ho sé dir.
1: Saps que la vàrem fer...
2: Ara no t'ho sé dir.
1: Però no sé si ets la mateixa.
2: És com d'aquestes...
1: És una que vàrem fer a l'Atlàntida.
2: Ai, no t'ho sé dir tampoc. No t'ho sé dir tampoc.
0: Que clar, una poca cosa.
2: Sí. No. Recomana a tothom que la miri perquè estic regirada des de fa 2 dies.
3: Bueno, bé, idò. Fem una recerca.
2: No, és molt bona i tu quan la mires... És d'aquestes productes que tu quan ho mires... Està bé, ho mires bé, fàcil, te fa pensar un poquet i ja va bé, però amb el pas dels dies...
1: És aquesta, ara li mostres que el tenc.
2: Amb el pas dels dies és terrible, crec que no.
1: No, no és no, aquesta.
2: Té aniversari, no, crec que és aniversari.
1: Aniversari tot a sol.
2: Sí. Tenc cosa en el cos.
1: És aquesta,
2: cosa
1: no?
2: en el cos.
1: És aquesta, sí.
2: Sí. Fa por i tot perquè reconeixen situacions que poden passar ara i potser no som molt conscients.
1: És un thriller polític i distòpic dels Estats Units.
2: Sí. Sí. Millor mirar-ho amb un poc de vi. Sí,
3: sí,
2: sí. Passa avi per mig, també.
0: La recomanes. Sí. La recomanes.
2: Per suposat, clar que sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Mira, aniversari, aquí també, amb pel·lícules sí. i tot, mentre xerrant dels trepitjadors.
2: Sí, és que tot té relació.
0: Sí,
1: un any jo crec que has d'anar, Raquel Agüerosa.
2: Tot té relació.
1: A trepitjar.
0: I d'aquests trepitjadors i trepitjadores que van amb aquesta indumentària de blanc, que es diu Cassot, aquesta vestimenta típica d'aquestes festes, i que han trepitjat prop de 1.500 quilos de raïm de sa casta Montonegro.
1: Sí, això m'ha cridat l'atenció. Tot de sa mateixa varietat.
0: Sí.
1: Montonegro.
0: Sí.
2: Sempre no sé si
0: són, no sé si són excedents...
1: Com se diu quan és un vi d'una sola varietat?
0: Monovarietal.
1: Monovarietal, sí. Però no té un nom, també. D'una varietat. Coupage.
0: Coupage és una mescla.
1: És una mescla.
0: Coupage són diferents.
1: Jo és que no ho sé.
0: Coupage són diferents.
2: Ella volia
0: varietats.
2: Dir la paraula coupage.
1: És que queda sempre m'ha agradat. Dic, clar, com que jo no hi entenc de vi. Diu, no, això és un coupage.
2: No entens de vi, què vol dir?
1: Que no hi entenc.
2: No, no, però que...
1: No hi entenc.
2: Però te'l pots veure.
1: Sí, tampoc no és que em begui molt, però que me fa gràcia quan diuen això és un coupage.
0: No han fet coupage.
1: Un coupage és una mescla de dues varietats o més.
0: No han fet coupage dins les botes per trepitjar, no.
1: Monovarietal és monovarietal. No té un nom així.
0: No. Que jo sàpiga, no. No ho sé.
1: No, no ho sé.
3: Deu ser res que més hi ha a Binissalem, no? Montonegro.
0: Pot ser o que sigui excedent o bé, és un clar, una verema que varen fer dies abans un grup de voluntaris que havia anat a vermar precisament a les vinyes de Can Verdura.
3: De Can Verdura, sí. M'encanta.
2: Boníssim, sí.
0: Vinga, escoltem-ne Joana Florit, que mos ho comenta.
5: El dia abans se varen vermar 1.480 quilos de Montonegro en dues finques gestionades per Can Verdura Viticultors i sobretot de saberem estan molt orgullosos i molt contents i considerem un èxit comptar amb un grup de més de 50 vermadors que de manera voluntària venen un dissabte de matí a les 7 de matí a vermar aquests més de 1.400 quilos per al concurs.

0: I de molt bé Can Verdura va proporcionar, perquè de val tiren, que fan amb això?
1: Xuc? Jo supos que sí, clar, sí. Tant de peus.
0: Bueno. No volia obrir aquest meló, no. Però...
2: És el melonarro, clar, per
1: sis,
2: favor.
1: Sis peus no són els de Cateva.
3: Qui t'ha dit que no són, que els duen nets?
1: Ah, no, abans no, no, no, supos que les duen nets, però clar, pensau, 260 persones, són 260 vinissalamers i vinissalameres, però clar, cada peu és de que seva. Clar, jo no crec que aquest suc, aquest most, torni Can Verdura, perquè llavors...
3: Perquè tu deixes el secret...
1: Perquè llavors facin un vi especial, bé, veurem.
3: Això és el secret de Can Verdura i del bon vi, que és 200 peus.
1: Que Can Verdura cedeix, no sé si...
0: Regala.
1: Sí, a dona... Sí, i van avermar aquest okay, raïm. Clar, no sé si d'aquí surten botelles. Si en surten, el tastam?
2: El botxí!
1: Sí.
2: Les passam pels sedars de tento. Sí. No. I ja està.
0: Posem un bon sedars i domem. Sí, si s'ha de veure, se veu.
1: I de, clar, un temps se fa així.
0: Sí, i sempre. Però
1: un temps se fa així,
0: el
1: vi.
2: Escolta, no, ara sembla que estem posant en dubte.
1: I s'hi pot fer així, eh? I s'hi pot fer, no. També.
2: Tot el procés no és així.
1: A nivell casolà s'hi pot fer, si vols.
2: El que sí, es verà que tot és un procés i tot té les garanties necessàries perquè... sortir com ha de sortir, sí, vull dir que ara ningú digui que és això,
0: no,
2: per favor.
0: No, això és festa popular.
2: Fem un poc de rialles i,
0: ja està,
2: i res més. Claro.
3: Gràcies,
0: Maguel. No, sí, aclarit. Que quedi clar.
1: Clar, fer aquest concurs no com se feia antigament.
2: Exacte.
1: Una feina se convertia també en una festa.
0: Ja han començat aquestes festes de Vermà, que en parlarem aquesta setmana. 60 anys.
2: Una escena de la pel·li... Vos recordeu la pel·li de Un passeig per les nubes? De
1: sí.
2: Keanu Reeves i Aitana Sánchez Gijón, crec que era. Que tenen també una escena... Sí, ara està flipant la Maria Pons.
3: Quina
2: de
3: mescla,
2: dir,
3: aquest dos.
2: Keanu Reeves i... Jo crec que era ella, no? Aitana Sánchez Gijón era. Jo crec que
0: no
2: sí.
0: I
2: qui era l'altre? Anthony Hopkins, no. Qui era? El de Un passeig per les nubes. Keanu Reeves. Aitana Sánchez Gijón. I
1: sí.
2: Ell qui era, el vell?
1: I...
2: Un actor molt famós.
1: Anthony Quinn.
2: Anthony Quinn. Mm. I en Anthony Quinn.
1: Sí,
2: sí, sí. Una... Un copar.
3: Un copar.
2: Un
3: copar, també, sí.
2: Hi ha aquelles escenes... van reflexar molt bé i per això aquesta pel·li va tenir tant d'èxit no només als Estats Units sinó també a tota Europa, no? perquè compartia la verema que se fa realment a molts de llocs del món.
0: Sí, sí. Molt bé, gràcies també per les recomanacions cinèfiles. Raquel Agüeros, ara farem un bon copaix amb tu, però ara tornem.
4: Sabeu com es diuen els espais dels supermercats habilitats per menjar? Cada vegada és més habitual trobar, en un supermercat o en un entorn comercial, un espai on els clients poden menjar productes cuinats al mateix establiment o adquirits en negocis de venda d'aliments. És una manera de combinar dues activitats quotidianes, anar a comprar i poder gaudir d'un àpat amb productes del mateix establiment. En català, i d'acord amb el Centre de Terminologia Termcat, poden fer servir formes com mercat, restaurant o mercaurant. Aquesta darrera paraula està formada a partir de mercat i restaurant. Per tant, si anam a comprar i quedam a menjar qualque cosa a l'establiment mateix, ja sabem que en català podem denominar aquell espai amb el mot mercat, restaurant o mercaurant. I terme explicat, terme acabat.
0: Avançam i visitam avui un nou carrer de les Balears. Avui van li pegar, Maria.
3: I d'avui mos situam a Formentera, concretament al carrer del Repoblament de Sant Francesc Xavier.

0: I doncs una zona que queda al voltant de l'IES Marferrer i el sud-sud-oest del centre del poble, que està relativament a prop de l'església. I curiosament aquest nom del carrer ens dona una pista sobre un dels episodis fonamentals de la història de l'illa, que és el repoblament definitiu de Formentera. Perquè després de la crisi baix medieval, la pesta i els atacs corsaris, la Pitiusa Menor va quedar pràcticament despoblada durant segles i no va ser fins a final del segle XVII que es va iniciar aquest procés de repoblament definitiu. Celestí, no m'ho miris així de sorpresa.
1: No, t'escolt, sí.
0: I el 1695 el rei Carles II va aconseguir terres a Marferrer de Joan i a partir d'aquell moment varen començar a arribar nous pobladors, sobretot procedents d'Eivissa, l'illa veïna. Durant el segle XVIII ja aquest procés se va consolidar i els nous habitants es varen establir principalment de manera dispersa pel territori, seguint l'organització tradicional en vendes, però també es varen anar formant petits nuclis de població. I un dels principals va ser el que es va desenvolupar al voltant de Sant Francesc Xavier.

0: A la Raquel li ha agradat la nostra banda sonora d'avui.
1: Sí. I guapa, eh?
0: Sí, és que Formentera, sí, sí. Illa, la música, tot, sí. Menjar. I doncs bé, la petita capella de Sant Valer, coneguda actualment com la Tanca Vea, va quedar integrada en aquest procés de repoblament i en l'arribada de més habitants, l'antic temple va resultar insuficient i entre el 1727 i el 1738 es va construir l'actual església de Sant Francesc Xavier, que també tenia una important funció defensiva davant possibles atacs. Així doncs, el carrer del repoblament mos remet a un procés molt més ampli que la història d'un sol poble, és a dir, el procés mitjançant el qual Formentera va passar d'un llarg període de despoblament a recuperar una població estable durant els segles XVII i XVIII, que no fa tant, i que acabaria configurant bona part de l'estructura territorial i dels nuclis que coneixem avui dia a la Pitiusa Menor.

0: Bé, no sé si
1: en
0: lo coneixíeu.
1: També és per Formentera.
0: La cançó la coneixíeu, del Tomeu, perquè en Tomeu és universal.
2: No, sí. I tu sí que ets universal, que t'ho saps tot.
0: Per què?
2: T'ho saps tot, t'ho alles tot.
0: Totes les lletres, sí. Tenc aquest do, després no sé sumar, però és veritat que les lletres de les cançons me queden.
2: No se pot fer tot.
1: Clar, per això fem allò que fem.
0: Exacte, sí. no poden tenir tot, ja ho diu una Raquel. Bé, la coneixíeu, en aquesta història de Formentera?
2: Jo no.
1: Estansament, no.
0: Clar, l'havíem comentat qualque vegada, sí, que havia vengut a concursar. Però és curiós, perquè, clar, estem en el segle XXI, no fa tant de segles que tenen pobles i societat.
3: Exacte, i el carrer del repoblament, si anem a Formentera, hi poden passar, que fa ganes.
2: Alerta sobre repoblament.
0: Sí, també és bueno, entre poc i massa.
3: Un altre tema que ara no tocarem. Són les 4:30, feim una pausa i copaix en Raquel Agüeros.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
3: Companys, començant temporada, què podem fer?
4: No sé, per exemple, fer-me jaure.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no són tan joves?
6: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
7: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
8: Si a tu te dic bel,
7: pinta,
8: mur,
7: cornada.
8: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A Contracor, amb Raquel Agüeros.
9: Raquel Agüeros.
10: He titulat això. Reconciliació. Em pregunta.
9: Ah, és que clar, mos has enviat un àudio molt misteriós avui i no sabem per on et sortiràs.
10: Clar, poden ser moltes coses, perquè poden ser.
9: Sí.
10: Jo he dit a l'àudio que no sabien si estaven davant una reconciliació.
11: Que, sí. Sempre estàs igual i clar, no sabem si t'han de prendre
9: no
11: seriosament.
9: No Shakira i en Piqué que se reconciliaven, t'imagines? No Shakira.
10: Bé, això no s'ho creuria ningú. Amb el
9: no
10: s'ho
9: creuria ningú.
10: T'imagines?
9: No, i hem de parlar aquesta setmana amb qualcú que ha anat en el concert perquè...
10: De la casita de Shakira.
9: La casita no.
10: Sí, ja ho sé. Bueno, s'ha fet...
9: El xalet de Shakira.
10: S'ha fet ella realment com un... Bé, una zona per estar... No sé quant de dies, crec que estarà...
9: 12 concerts.
10: Sí, però a més s'ha afegit biblioteques...
9: S'ha muntat casa seva.
10: Qual... Mm. Ha muntat com una estància a Madrid per
9: sí, com
10: fer
9: un...
10: allà... Bé, com una residència, diguéssim, sí. per fer en el mateix puesto molt de concerts.
9: Un parc d'atraccions, Shakira.
10: Què guanya amb això? Que pels artistes això és, diguéssim, més barat perquè aprofiten més els recursos que hi tenen. Mm. En lloc d'anar de Madrid a Barcelona, l'hora de muntar un escenari, hem de tenir en compte que aquests artistes, no, sense menysprear ningú, per suposat, però clar, o sigui, són concertassos de molt de tècnics i una cosa molt, molt, molt grossa, la veritat. Mm-hmm. És que,
9: clar,
10: és que
9: una estrella
10: sí.
9: mundial, al final...
10: És així, cada dia hi van... 40, més de 40.000 persones,
11: sí, sí.
10: Vull
11: de fet,
10: dir...
9: Con la gent que hi va...
10: Una locura.
11: Una Joana Marcús forma
10: exacte.
11: Part d'un cicle literari.
9: Sí, sí, ho vaig veure.
11: Tot això que organitzen Shakira, directament.
10: Sí, ella, tot ella, se posa una agenda.
9: Shaki.
10: Se posa una agenda. Recapitulant.
11: Sí, perquè no anava per aquí, segons la
10: conciliació. És mentida que en Piqué i en Shak s'hagin tornat a juntar.
9: No s'ho havia cregut ningú.
10: Jo crec que no. Ni.
9: Però bé, la reconciliació de què parlaràs avui, tampoc no sé si...
10: Ja, mem, vos ho conto perquè...
11: És seriosa o no és seriosa, aquesta reconciliació?
10: No ho tinc clar, per això ho he titulat com a una pregunta, no? El rei emèrit ha tornat a Espanya. Ja hi començant. Concretament, un altre pic, vull dir, que ve sovint. Concretament a Sant Genxo, on s'ha reunit amb els seus amics més propers, com en Pedro Campos, que sempre l'acull a casa seva, no? Sempre hi va a casa seva, la té, de fet... organitzada per ell, no? perquè el rei Joan Carles té una mobilitat bastant reduïda i ell va li va fer obra, diguéssim, no? El rei Joan Carles a casa seva. I també ha estat a Sant Genso, per exemple, amb la seva germana, la infanta Margarita, que té... O sigui, és gent molt major, ja, eh? Ahir diumenge, però, va haver de viatjar perquè va recollir un premi prop de París per mort del seu llibre Reconciliació. Així se titula...
9: El llibre d'en Joan Carles.
10: El llibre de memòries de l'emèrit. Allà va explicar, en recollir el premi, que el procés de les seves memòries va començar quan va partir de la Sarsuela cap als Emirats. Diu don Joan Carles que la distància i la tranquil·litat de la seva terra d'acollida li varen ajudar a veure la seva trajectòria amb més perspectiva, i va dir una cosa que... crec que és important. Entre dubtes i ferides, va dir. Ho escoltam.
12: J'ai eu besoin de la distance et de la tranquillité qui m'offrait cette nouvelle terre d'accueil pour revenir sur mon destin. Entre doutes et blessures, mais bien loin de l'amertume, j'ai décidé de faire un dernier legs aux Espagnols, en plus des institutions démocratiques qui leur permettent de vivre en paix depuis 50 ans.
10: Idò, aquestes eren les paraules, és un tall molt més gros, però per fer un poquet de resum, ella ha dit que la decisió d'escriure aquell llibre va ser molt arriscada i que aquest premi l'inclou ell mateix a la categoria, atenció, dels homes que trien parlar en lloc de callar. Ai, això m'ha agradat, ho he de confessar. Una decisió, ha dit ell, més temerària que prudent. Mogut, atenció, per la missió d'escriure per a la posteritat. O sigui, rebre aquesta recompensa és un honor, va dir. Diu que la rep per ell, però també, i atenció amb això, per Espanya, a la que tant estim, va dir, i a la que visqui on visqui, sempre pertanyiré. Clar, jo no sé si el rei emèrit...
13: Amb aquestes paraules
10: s'està apropant un poquet més? Si està enfadant molt més encara en el seu fill? No ho entenc molt bé. No ha hagut reacció de la Casa Real, òbviament, però hem de dir que...
11: Públicament.
9: Home, reaccionar, que segur han reaccionat, no?
10: Bueno, han reaccionat de tant en tant públicament. Per exemple, quan va escriure les memòries, van sortir del pas dient d'alguna cosa com, bueno, su història, jo què sé, què has de dir, no? És una situació ben complicada, però la cosa és que el rei ja té 88 anys, cap a 89, i que cada pic està més a prop un moment inevitable, no? Que arribarà quan sigui, però que s'haurà de resoldre de qualque manera un poquet, no ho sé com ho faran, no és una bona papeleta. La veritat és que no. Volia dir una cosa també, no sé si
13: aquesta
10: ens queda un poquet de temps.
13: La possible, tens dos minuts, aquesta era la possible reconciliació.
10: Aquesta era la possible reconciliació, clar.
13: De pare a fill.
11: Clar, reconciliació amb qui? Amb Casa Reial, amb el fill, amb
10: sí,
11: Espanya?
10: Sí, amb Casa Real. Ell pensa, i ell ho ha dit així a les seves memòries, que ell vol posar... És a dir, ell pensa que ha fet més coses bones que dolentes, perquè tothom ens entengui, no? I, clar, el cap de l'estat actual, que és el seu fill, li va dir que pot venir a Espanya en qualsevol moment, sempre que regularitzi la seva situació. O sigui, que és una situació molt enrevesada. No sé si es diu així. Però és molt complexa. Si a totes les famílies tenim els nostres cosiques, sí. A totes, qui digui que no.
9: Qui no té que esperi.
10: Pues sí, si no té...
9: Però molt bon francès, el rei emèrito, en qualsevol cas.
10: La veritat és que es desenvolupa molt bé en francès, sempre ho ha estat, fins i tot des de que era petit. Ha mort als 27 anys el fill de Cindy Crawford.
9: Ho he vist. Sí.
10: Ell mai es va amagar del que li passava i va parlar d'una manera molt oberta, molt senzilla i molt generosa, crec, de la seva salut mental, de les addiccions i de la seva rehabilitació. Ell estava seguint un programa de rehabilitació, òbviament la família demana respecte, però sí que ell feia una bona feina de compartir i
9: donar visibilitat a aquest tipus de problemes.
10: Que sí, que és un, moltes addiccions són malalties, no? O sigui que això. I també li volia enviar una abraçada forta a la família, als companys de la Fundació Gadeso i als amics del sociòleg Toni Tarabini, que també ens ha deixat avui i m'ha fet molta pena, perquè quan vaig arribar aquí, uns anys després, vaig fer un programa a Canal 4 Televisió i ell va venir de tertulià. I venia sempre i era un tipus estupendo. I me'n record que un vespre, érem en directe, érem donant pas a la publicitat. I ells se va encendre un xigarro enmig del plató, o sigui, se va aixecar així.
11: Com t'aixeques tu ara?
9: Com m'estic aixecat,
10: va passar per davant la taula on érem fent la tertúlia, davant les càmeres, per suposat. Jo dient, bueno, anem a publicitat, tot això, i ells se van encendre un xigarro i se'n van a fumar darrere. Vull dir, aquest home rebelde, que era, ho tenia tot de bo també, i de bona persona, i de generós, i d'una persona que jo m'encantava que ell pogués juntar i posar coses en comú en persones que aparentment no tenien cap unió, no? Sí. És a dir, totes les persones tenim coses en comú, totes, encara que mos pensem que no. És mentida. És mentida que no tenim coses en comú.
9: Amen.
10: El que de vegades ho destacam més que les que són. Així que una abraçada forta amb en Toni Tarabini, geni i figura.
11: I sempre predisposat. Aixecaves telèfon i li demanaves qualsevol participació i sempre estava predisposat.
10: Sempre.
11: Sempre tenies un sí.
13: Avui hem deixat en Toni Tarabini, sociòleg, a 86 anys d'edat. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Y tu mejor versión empezará este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
3: El diari de Menorca, segons el article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En lloc de fugir, i doncs, se va acostant allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: Pento.
9: Teniu ganes d'anar al teatre i ara vos presentaran la nova temporada del Teatre Principal de Palma. You're the greatest

0: perfecte, està perfecte.
1: Dic que t'ha incomodat, no, esperant que rebi.
2: Que vol si he filtrat qualque nom que no, que no és.
1: Que encara no t'havia dit.
3: És com... Vol dir, això està tancat ja, ja o hi haurà sorpresa?
1: Ja, sorpresa.
0: Sempre que venc m'intentau estirar qualque exclusiva.
1: Home, per favor.
3: I avui també ho farem.
0: No ho sé, no ho sé. Mm.
2: Depèn de com vagis a entrevista.
1: Troc que, Miquel, me'ls podies donar qualque exclusiva. No, perquè, home, avui he revisat la nova programació i molt d'espectacles ja estan gairebé plens.
0: Sí. Estic molt contents.
3: Home, te dic una cosa. Ahir vaig agafar entrades per a un concert d'en Jaume Anglada, que torna...
0: És un dels greatest hits que...
1: Però no, vas tenir sort. N'has trobat.
3: Bueno, tenir sort. Visibilitat muy sí. reducida.
0: Sí, la d'en Jaume és un bomba.
3: I ja ho veurem, però sí. És que me va fer moltes ganes i jo crec que tothom està igual.
0: Sí,
3: eh?
0: Sí. Amb molt de carinyo, a més, l'esperam, perquè sí. Va haver allò de l'accident i ho van tenir que posposar, perquè en Jaume feia el 30 aniversari l'any passat en nosaltres.
3: Era una cosa posposada.
0: Sí, ja estava, i van tenir que posposar i ara encara ho enganxam amb més il·lusió, clar. No? Però bé, el que heu dit, que venim molt carregats, duim tres setmanes de venda, en venim més de 1.500 abonaments...
1: Uau, 1.500 abonaments?
3: Sí. Això és més o menys clar. Que l'any passat?
0: Anem augmentant cada any. Tancàveu... Diria que és un 5% més, aproximadament. Anem calculant, perquè sóc una persona molt de numeritos, jo, i de resultats, perquè també és una manera de testejar mai com van les coses, i es ve que hem arrencat la temporada. Una setmana més tard, per com sortir el calendari, no? Perquè els atlets han començat a escola un poc més tard, etc., depèn del calendari anual, però m'ha arrencat amb moltíssima força. I
2: clar, veniu
0: avalats d'una... Aquesta setmana amb força cosa molt, a més, molt compromesa, no? Que és un pal que tu comentaves a l'inici.
2: Clar, veniu avalats d'una temporada d'èxit, perquè vau tancar la temporada passada amb èxit.
0: Sí, anant cresquent, que és un pas objectiu, estem quasi un 70%, estem un 70% d'ocupació, el meu objectiu és un 75%, que és el que diuen els manuals.
1: Ah, sí?
0: Podes dormir tranquilo, com
3: perdona.
2: Exigeix un 5%, només més.
3: Però el 70%...
0: Això són moltes entrades més venudes.
3: El 70% és una mitjana?
0: Sí, és una mitjana d'ocupació de tots els nostres espectacles.
3: De tot, és una mitjana de tot.
0: Sí.
3: I bé, és molt bona xifra, no és veritat?
0: Sí, és molt bona xifra, però aspirem a més.
3: Òbviament,
0: sí.
3: Però és a dir...
0: En s'ajuda i la complicitat dels nostres espectadors i ciutadans, com és lògic, no?
3: Jo crec que sí que esteu creixent.
0: El teatre el feim els artistes, el tècnic, tothom que hi ha darrere l'escenari, però sobretot ho fas públic, no? Que és el que confia en nosaltres... per venir a veure les nostres propostes.
1: I el públic té ganes.
0: Jo crec que sí.
1: Sobretot si dius que hi ha 1.500 abonaments, vol dir que hi ha un públic fidel que vol venir a més d'una representació, que no és que només vengui una cosa.
0: Això és una cosa molt guapa i molt interessant d'analitzar, perquè a banda d'aquests abonaments surt més a compte, no? Que avui en dia, en tot el que està passant, dels preus, etc. Nosaltres seguim mantenint preus de l'any passat, seguim amb els mateixos descomptes, perquè és un compromís en la ciutadania.
3: Però això com se fa? En el sentit de que, clar, tot puja.
0: Tot puja, som sí, tot
3: som,
0: puja.
3: Som milles.
0: Ja he de demanar més pressupost.
2: Com se fidelitza,
3: I com se mantenen els preus, no? És a dir, tot puja i tu has de mantenir uns preus que això implica que segurament... tota la gent que forma part d'un espectacle de que envolta tot, perquè només veiem les actrius i els actors, però darrere això hi ha moltíssima de feina.
0: Hem de mantenir els preus pel públic i hem de fer un esforç econòmic com a institució. Però bueno, en aquest cas mos avala el patronat, mos avala el Departament de Cultura del Consell de Mallorca, que en aquest cas tot el que li proposam i demanam mos ho aproven. I per tal cosa l'estat financer del teatre o ho pot assolir, no? Però sobretot és un compromís i un regal en aquesta fidelitat que, com bé deia la Margalida, volen cuidar, perquè tota aquesta gent que mos acompanya li està agradant aquesta varietat, aquests espectacles que cercant que siguin de moltíssima qualitat, però també que donin moltes possibilitats, no? És a dir, enguany pens que la programació que he presentat i que hem pensat la podríem definir com a compromesa, és a dir, és crítica. En un moment que estem avui en dia en la crispació i tots aquests temes de mitjans de comunicació, el que estem cercant és que la gent vengui al teatre primer per desconnectar un poc d'aquest batiburrillo de coses que mos envolten, però sobretot que surti moguda, a vegades amb tendresa, a vegades amb esperit crític, a vegades amb música, però sobretot que anant al teatre, aquest acte social que es relaciona a compartir, no, un dues hores de pacte entre l'escenari i tu, te commogui d'una manera o l'altra. No? I per això també començam amb aquests espectacles que són dues coses molt canyeres.
1: Sí, són molt potents, els dos primers.

0: El primer, sobretot, que jo el vull vendre entre cometes amb molta passió, perquè és un espectacle de la Zaranda, que és una companyia teatral molt coneguda.
1: Queden entrades?
0: Però que se n'ha... Sí, en queden, en queden. Sí. I també de dansa. Però també la Zaranda el que ha cercat amb aquest test és cercar les perifèries, la gent que està al marge de la societat. Amb molta poètica, perquè mos parla de que fins i tot en els marges hi ha la poesia, hi ha l'amor, hi ha el dolor. I és un espectacle molt plàstic, a més, molt senzill, com són ells, perquè és una gent meravellosa. Vos recomano l'entrevista que ha donat el seu director, no sé, Calo Engenes, Diari de Mallorca, aquest cap de setmana, també interessantíssima. Però és un espectacle, això, que commou i parla de lo que a vegades no m'ho has fet sang, que és lo dels extrems, no? De la societat, aquella gent que està entre estar integrat o ja marginat i com se pot commoure. I l'espectacle de dansa també és un espectacle molt premiat, de Néstor Guntín.
2: Això serà diumenge.
0: Perquè nosaltres obrim, hem iniciat des de l'any passat dues obertures, la temporada teatral i també la temporada de dansa. Ja sabeu que m'agrada molt la dansa, l'hem de cuidar perquè és una de les arts escèniques menor, diguem, que quasi a vegades
3: oblidada.
0: Oblidada no, no sé, però més difícil. Jo més difícil.
3: Cada
0: vegada... És molt difícil ballar.
3: De,
0: és
3: difícil,
0: molt difícil.
3: De fidelitzar?
0: No, ballar. És de dir, dedicar tant cos i ànima a la dansa. Els processos de producció són més llargs. Una companyia triga més en muntar un espectacle. Han de rodar més. Hi ha tota una part física que no vos en podeu ni imaginar. Però aquí a la dansa hi ha creadors i creadores, ballarins i ballarines, però que necessiten un poquet de s'empenta, no? I des del principal tenim aquest compromís. Bueno, aquesta mateixa nit de l'art varen fer una intervenció de dansa que va tenir, que varen coincidir més d'un company a dins de Sol Jub de la Misericòrdia, no? Era un res, 10 minuts de dansa dins Saigo. No sé,
2: va ser preciós,
0: crec que s'ha de cuidar molt.
2: Dins Sol Jub.
3: Ho heu gravat, això?
2: Sí.
0: O podeu consultar en les xarxes. Dura 12 minuts.
3: 12?
0: 12 minuts. Sí.
3: A les xarxes del Teatre Principal?
0: Sí, ho hem penjat avui de matí.
2: Ho va d'un registre complet.
0: Sí, perquè era una meravella, veure allò.
3: Home, sí.
0: Hem de cuidar també la dansa des d'aquest punt de vista, però després un pat tot a les arts, no? Com parlàveu d'aquesta programació que presentam i que estem venent a tope, cuida molt la família, per exemple. Hi ha molts espectacles familiars des de primera infància fins a joves. Hem publicat, aprofit també que parlaves just de xarxes, hem publicat una guia docent a la nostra web, que es pitja i és descarregable gratuïtament, perquè fem tot un treball cap als docents per, com una guia perquè puguin fer itineraris educatius per venir, visitar mos, etc. Facilitar la visita d'alumnes i de professors.
3: I també, durant les obres, sempre teniu un servei per guardar els nens. Això sempre... Sempre m'ha flipat moltíssim, això.
2: Això està molt bé, perquè pares i mares que no poden deixar els infants poden tenir aquest moment...
0: Amb professionals especialitzats i tot, o sigui, dues pericultores, i això dissabtes i diumenges és un servei gratuït, fins a 22 nens o 20 nens se poden guardar en el teatre, i això és superguai.
3: Està molt bé.
0: Perquè sí, saps que pots desconnectar, però vaig a gaudir, però també els infants també venen.
2: És una molt bona iniciativa. Clar, deies això, dansa, apostava una vegada més per la dansa, teatre, de tot tipus, teatre més contemporani,
0: teatre més comercial de ballades, texts importants, texts més clàssics, revisions, coproduccions amb el sector privat de les Illes Balears, dels quals estem molt contents de les propostes que han guanyat enguany.
1: Fins a 7, eh?
0: Fins a 7, efectivament. I a més amb companyies que van canviant, que cerquen i fan apostes a vegades en coproducció amb altres entitats de la península, i això el que afavoreix és un teixit que hem de cuidar.
3: Clar, però tu estàs aquí presentant la temporada. Quan vos vareu posar?
0: Un any.
3: No, més d'un any segur.
0: Sí, un any abans, tot segur.
3: O més, no?
0: De vegades en lo grot sí, perquè has de reservar calendari. Les òperes també, les òperes se fan a quasi 2 anys vista, pràcticament, se reserva de puesto o tal. Però també el teatre sí que has de saber el que se va estrenant durant la temporada anterior i que després sortirà de gira si vols comprar espectacles de fora, no? I nosaltres també cercam això, que el que funciona a la resta de l'estat i sobretot a territori de parla catalana també convidar-ho aquí. I has d'estar molt atent, no? El que parlàvem de Nans els Gonyolons està comprat fa un any, però jo sabia que s'estrenava dins del grec d'aquest estiu, no? Ja ha estat una bomba i també és un superespectacle que s'està venent moltíssim.
2: Molt bé, sí.
0: També hi ha la versió de Les Gratitudes, que és una novel·la que...
2: Que ha tingut molt d'èxit de fin de viatge.
0: Això també vos ho recomano.
1: Quan és
0: això? És desembre, just abans de festes. És un bon regal prenadalenc.
4: Raquel, ja ho saps.
2: És un monòleg?
0: No. Les Gratitudes són tres personatges, m'assembla, sí. Però després també hi ha el Jardín Quemado de Mallorca, que és el quart Mallorca que hi dirigeix, que el vaig veure a l'Abadi ja fa poquet, i és una
2: val
0: exquisita,
2: la pena, sí.
0: Vaig disfrutar com un enano. O sigui, a més, és que també es plantell d'artistes és molt bo, que se l'ha permès Adriano Ozores, però tota la resta de repartiment també és molt interessant.
2: Quanta és aquesta proposta amb Mallorca?
0: És gener. El
2: gener,
0: i tot seguit després farem primer... a Corà inclusiu.
1: Ai, sí, però... Tornen
2: a fer Corà.
0: Sí, no, però tornen a fer Corà.
1: Però és diferent.
0: Molt diferent.
1: En què és diferent realment?
0: En que l'Ident Sense Límits, perquè mos va venir a Propa Cultura, a la pròpia companyia d'Antoni i també a Fundació La Caixa, per proposar-nos una revisió de l'espectacle, que ja compleix aniversari, fent-lo totalment inclusiu, des del punt de vista de fer-lo accessible a persones amb discapacitat, des de visita tàctil per persones cegues, tot el que és audioguies, sobretitulació, etc. I nosaltres ens hem ficat en aquest projecte perquè hi creiem molt. El teatre té una sensibilitat en aquests moments molt grossa per la inclusió i també per fer xarxa, perquè farem aquesta funció de tres teatres més de la xarxa de teatres públics de Mallorca. No? És un projecte que també ens fa especial il·lusió perquè té aquests valors afegits no sols d'art escènica, sinó també d'inclusió. I crec que també nosaltres la nostra feina és aquesta. No?
1: És a dir, una persona que hagi anat a veure a Corà, hem de tornar a mirar-la?
0: Jo hi tornaria.
1: D'acord.
0: Jo hi tornaria. A més, en Toni ja està estupendo. No?
2: I però... tant, 15 anys.
1: Toni és estupendo, vull dir.
2: Ell ho és, sí, ja fa 15 anys de Corà. I que bé poder tornar a veure en Toni Gomila amb aquest projecte tan personal. I tota la programació, no tenim més temps, Miquel, però... res, que venguem al teatre,
0: sí,
2: repassem.
0: Molta salut i molt de teatre.
2: I no? Que sí, també hi ha música, de dansa, arts escèniques, òpera. No hem parlat de l'òpera,
0: no,
2: però també.
0: Ho vendrem un altre dia.
2: Un altre dia. A parlar de les propostes d'òpera, que també són fantàstiques.
4: Que comença amb Faust, l'òpera.
0: Sí. Faust integral, en diàlegs en francès, amb una meravellosa producció que duim d'Òpera Còmic de París.
4: A final d'octubre.
0: Sí. Vos esperam.
2: Allà serà. Gràcies, Miquel Martorell, director del Teatre Principal de Palma. Raquel Agüeros, moltíssimes gràcies.
1: Fins un altre dia, molt
2: gràcies. I Sebastià també, fins demà. Maria Pons i Iker Hernández, el control tècnic. Fins demà. Adéu.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bon dia. Jornada de reflexió a les Illes després de les dues manifestacions a Eivissa i Palma contra la intenció d'Aena d'engrandir els aeroports.
7: La presidenta del govern, Marga Provenç, ha denunciat les ampliacions faraòniques dels aeroports balears que respon, ha dit, a l'estratègia de creixement desorbitat del Partit Socialista.
8: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques passaporta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa i ara hem conegut també que l'aeroport de Menorca i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i amb el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
6: Més per Menorca vol que la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que prendrà en consideració demà al Parlament, estigui aprovada abans de Nadal.
7: Josep Castells ha reclamat que es tramiti de forma express perquè sigui vigent l'estiu que ve i ha denunciat que el govern del PP ha perdut 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveu aquesta limitació.
9: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca de que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
6: El govern central condemna la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de decretar l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez i la seva assessora, per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències.
7: Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació, qüestiona el fons i les formes de la instrucció.
10: Culmina la aportación del juez Peinado a quien pueda hacer que haga de Aznar. Bueno, yo lo único que puedo hacer es confiar en la justicia, pero es muy difícil, ¿no? Se le está pidiendo a unos ciudadanos que vayan a juzgar una causa que llevamos 2 años hablando de ella en todas las televisiones, prácticamente en todas las sesiones del Congreso de los Diputados.
6: La notícia s'ha produït hores després que Sánchez participés a la cloenda de l'acte IA360 per un desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial.
7: Un fòrum en el qual ha apostat per un nou contracte social per no deixar aquesta tecnologia en mans dels que ha batejat com a tecnooligarques. El president espanyol demana un gran acord social per construir una IA responsable amb perspectiva humanista i que permeti construir una societat més justa perquè, assegura, la història demostra que l'autoregulació no funciona.
11: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribiremos nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
6: I avui, Dia Mundial de l'Alzheimer, han conegut el cas d'Amàlia. Viu a la residència de Sasserra, Eivissa, on dels 91 usuaris que hi ha, 13 pateixen Alzheimer.
7: N'Amàlia vivia sola fins fa 2 anys, que va passar a viure amb la seva filla i fa 2 mesos va ingressar a la residència de Sasserra.
12: Que al principio me daba pena traerla porque ella no le gustaba la residencia, no quería ir. Pero ahora estamos muy contentas las dos, la verdad, porque aquí ha mejorado muchísimo. Conoce a todos, han venido mis hermanos, que ellos viven fuera, viven en Navarra, y los ha reconocido, todo lo que le han hablado, han tenido conversaciones con coherencia, está más despierta.
6: I condemnada a 3 anys i 6 mesos de presó, la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys a Eivissa quan travessava un pas de vianants.
7: La magistrada li atribueix 2 delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va botar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident.
6: Són les 5:04, les notícies tornen a les 6:00.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tenc 77 anys i jo això no ho he sentit mai. I faig feina per l'Iglesi perquè sempre he feinat, però no sé què ara, no sé què...

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
2: Què tal, com anem?
1: Com va això?
0: 21 de setembre, però no sé vosaltres, jo encara tenc sensació d'estiu.
1: Home, no m'estranya, amb el cap de setmana de festes que t'has pegat.
0: No ho negaré, no ho negaré. Avui, a Sant Mateu, sí? Per cert, molt d'anys, en Jordi va venir a la correguda en roba interior de Bunyola.
2: Així és, vaig saber allà i vaig agafar material divertit per xiu-xiu.
0: Sí, m'agrada, Jordi.
2: Servei públic, com sempre, vaig aconseguir totes aquestes declaracions de gent que anaven molt poca roba. Eh?
0: Manca, o sigui, diuen.
2: Fan o no en el nom de socorreguda. Escolteu.
3: Això és un gallet d'una veïnada nostra que va perdre el gall i unes faraones. I ser faraona la va recuperar per el gallet. Anem amb tanta sort. Per això el gall descansa en pau.
4: Aprofiteu socorreguda per fer un pot de dol.
3: Exacte. Hi ha moments que són de festa, però hem de respectar aquest moment que va ser crític per Bunyola.
4: Bé, però acompanyen el sentiment de tot Bunyola.
3: Sí, així m'agrada.
4: Diu, de Shakiras.
5: Claro, no te lo de Shakiras.
4: Escolta, aquí tenim la casita, vos fan competència.
5: A la casita? Com, això no ho havíem vist?
4: Som la casita de Bad Bunny, vosaltres de Shakira, aquí.
5: Ah, no, vale, no és el mateix, no és el mateix. Nosaltres anem de Shakira, no, per fer un poquet, m'afrontava en...
4: En Piqué?
5: No. En Trump, me faltaba en Trump por fin algo.
4: ¿Canta como una Shakira?
6: Ah, yo no canto como Shakira, yo soy andaluza.
0: Me encanta aquesta dona. Yo no puedo cantar Shakira, soy andaluza.
2: Exacto.
0: Que, per cert, no, Shakira, que ha començat la seva residència a Madrid i ja hi ha hagut molt de famós que ha anat per allà. Perquè sabeu que a una cançó fa pujar amb ella gent coneguda a l'escenari.
1: Home, serà un poc com en Bad Bunny, que van tenir fins a sopa, ben enmig per tot.
0: Intentarem que no.
1: Home, però podria ser.
2: També feia això en Bad Bunny, no?, de pujar gent. Va pujar una patllà.
0: Es detenia a la casita.
2: També, però després va pujar una patllà a cantar, no?
1: Ah, sí?
2: No ho sé.
0: No me'n recordo, això, Jordi.
2: Crec que sí, crec que sí.
0: S'ha borrat aquesta època de la meva memòria.
1: Fan que sí de producció, mos fan que sí, és a dir, que en Jordi efectivament té raó. Sí.
0: Molt bé. Bé, i de... no xerrarem de Shakira, pus, ja, perquè tenim moltes més coses interessants de les quals parlar. I amb això no estic dient que na Shakira no sigui interessant.
1: Home, na Shakira fa molt d'any que és interessant, però fa tant d'any que és interessant que arriba un punt ja...
0: Que deixa de ser interessant.
1: Sí, ja està, ho hem deixat anar.
0: És el cercle de l'interessant.
1: Va arribar al punt àlgid de fet interessant a Shakira va ser quan va fer la cançó amb en Rafael Nadal. Després d'això, és complicat
0: tot
1: de superar.
2: Tot no podia anar d'una altra manera.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, vosaltres teniu ganes de jubilar-vos?
1: Home,
2: no, de moment.
1: Clar que sí.
2: Sí.
1: No, com que no?
2: Jo és que...
0: Escolta, jo en tinc de ganes de jubilar-me.
2: Sí,
0: tu imagina't ara estar jubilat.
2: I que faries de borreries.
0: Bé. No, ja trobaria coses a fer.
2: Sí.
0: Home, ja jubilats tots tenen coses a fer. Ah,
2: sí.
0: No?
1: Escolta, però ara... mirar TikTok. En el sofà, hores i hores i ja
0: no,
1: està.
0: No, això no. Què faríeu? Què faríeu?
2: Anar a pescar.
0: Què
2: anar a pescar tot
0: el
2: dia. Anar a pescar i... Sí.
0: Quan te jubilis, si és que te jubiles...
2: Sí, això sí, ja no es poden jubilar.
0: Ja no haurà peixos.
2: Bé.
0: Per a pescar.
2: No ho diguis, això, que pots trist.
0: Sí, és bé.
2: No,
0: sí,
1: tu què faries, Jordi? I també se podrà jubilar, segurament. Però bé, jo faria llegir molt. Exemple,
2: moltes pel·lícules.
1: Moltes pel·lícules, també.
2: Anar a jugar a tenis, si podem.
1: Anar al cine, jugar cartes. Anar al bar a jugar cartes.
2: I també viatjar. També viatjar. Home, moltíssim, si podem.
0: Viatjar. M'agrada que diguis, sí, això de viatjar, perquè, ja ho sabeu, la setmana passada va començar la venda de viatges de l'Imserso. Vos apuntareu a l'Imserso?
2: Clar que sí.
0: Tampoc n'hi haurà quan nosaltres ens jubilem.
1: Home, mare meva, però i què hi haurà quan ens jubilem?
0: Res, feina. Feina.
1: Feina.
0: Haurem de fer feina per viure.
2: Sí, ja francament.
0: Com ara.
2: I que no ens jubilarem. Però bé, diuen que l'Imserso va molt bé si és fadrí.
0: Ah, sí, tu ja sí penses en
2: home,
0: això.
2: Home, ja un viatge. A les Canàries. Per allà, no ho sé. Però bueno, això vol dir que se generen, imagina, moltíssimes coses, llarguíssimes.
0: No, perquè has de complir certs requisits.
2: Exacte.
0: Per tenir el descompte dels viatges de l'Imserso.
2: Exacte. Exacte. L'agència de viatge per aconseguir la millor destinació.
1: I tota aquesta batalla va començar dia 16.
0: És a dir, tu series una d'aquestes persones, Xavi, per aconseguir anar a les Illes Canàries.
2: Jo faria... Deixeu-me
0: passar, que sóc fredí. I vull anar
2: a
0: Tenerife.
2: M'han dit que Tenerife fan un tributo a Elvis.
1: Escolta, però ara vol dir Canàries i per què vol anar a Canàries si ets a Balears?
2: Home, és incerso, ja que me fan un descompte interessant.
0: Però
2: bé...
0: Quines són les millors destinacions per viatjar?
1: Jo això vos anava a demanar. Clar, les preferències de Balears són molt diferents a les de la península.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. I quina, clar, quin creus que és a Balears el destí o el que més s'estimen fer?
0: Aquí a Balears. No ho sé, Ara m'has... Ah, ja ho sé, Fresqueta, Galícia, el nord, Astúries.
2: Molt ben vist, molt ben vist.
0: Cantàbria.
1: Idò, mem, no són llocs concrets, però sí, Galícia hi havia molta gent que la cercava, però a Balears cercant molt viatges culturals, a la península.
0: O sigui, aquí són gent de cultura.
1: Són gent de cultura, aquí. Això
2: sí, sí.
1: És impressionant. I hem de dir que xiu-xiu ha arribat tard, hem arribat tard.
2: Què dius?
1: Companys.
0: Què vol dir, hem arribat tard?
2: És a dir...
1: Que no hem arribat a temps.
2: Que tenim la pitjor destinació de totes.
1: No hem arribat a temps i mos han tocat les Canàries.
0: Però això és una bona notícia.
2: Clar. Allà hi va tot.
0: Isla, isla.
2: Ah, exacte, tejeré un puente.
1: Idò, per la gent que anava a reservar a plaça, no era tan bona notícia. Les Canàries no és un destí
0: no
1: que agradi massa.
0: Ja, és que...
1: Clar, d'illa,
0: no
1: illa...
0: Sí.
1: D'illa, illa no agrada, això.
2: Home, duva molta oferta, imagino.
1: Però sí, nosaltres... bé, dic que on anàvem a les Canàries, no és això exactament, però divendres passat me vaig atracar a una agència de viatges per demanar a la gent quines destinacions havien agafat. S'havien anat a cosa cultural, que els havia tocat. Però vaig fer tard, perquè els dies de Vendaforts eren dimecres i dijous. I clar, jo vaig arribar divendres i només quedava allò disponible, només hi havia allò que ningú volia.
0: Es patató.
2: Es cabrum, exacte.
1: Hi havia es patató. Clar, això era, efectivament, les Canàries.
0: Però per això, les Canàries no són patató, escolta.
2: Jo tampoc.
1: Per la gent de Balears resulta que sí. Només quedaven les illes... que era anar a Menorca, anar a Eivissa, anar a fer el que entenc aquí sí que...
2: No, jo també, jo encantat.
0: Bé, i la gent de Menorca venia a Mallorca,
2: per
0: a Eivissa, i així...
2: És que tenim... Saps què deu passar? Que doble poques places.
0: Un munt de possibilitats.
2: Aquells llocs on volen anar, on són destinacions per aventura una mica més culturals, doble poques places, i els Canaris doble... Com hi ha moltíssima oferta, doble moltes de places, sí. per imagina.
0: Saps què passa? Sí, que però... el turisme de sol i platja que tenen allà és el mateix que tenim aquí, però això no és tan atractiu. A veure men què diuen.
1: Ja ho teniu arreglat, vosaltres.
3: Sí.
1: On aneu?
3: Canàries. No n'hi ha res més. Les Illes i Canàries.
1: I quan aneu a Canàries? Però estan molt bé, les
3: Canàries. Febrer.
1: Home, no sé si podreu anar a la platja.
3: Sí, 25 graus.
1: Ja he anat més vegades en aquests viatges.
3: Sí, en aquest viatge sí. A Canàries no, en aquest viatge sí.
1: I com és això? Com és l'experiència? No sé si se coneix gent, fas amics...
3: Sí, fas de tot, amics i coneix gent i... Bé, Està bé.
2: I bé. Aquest bé tot sabia el que volia dir.
1: Diu bé, està bé. Però com podeu veure, un poc decebuda la gent. Un poc decebuda. I és que un 70% dels jubilats volen fer la modalitat que és escapades, que és aquesta modalitat de viatges culturals, naturalesa, península... I clar, aquests s'esgoten els primers dies, els primers minuts, i clar, la gent que cerca un pot d'això... per escapar, precisament, d'això altre... Idò, no podran. S'han quedat amb el turisme de platja.
2: Però vols dir, Jordi, que en el tercer dia, clar, això era el tercer dia que hi vas anar, d'ençà que van sortir, l'única opció que els quedava eren les Canàries.
1: Sí, les Canàries i les Balears. Però clar, la gent arribava amb un somni, que era fer un viatge cultural a la península, que era aconseguir això. I jo, mentre xerrava amb ells, que ja volien entrar, jo sabia que l'únic destí que quedava eren les Canàries. I la gent que venia...
2: els donaves tu la notícia.
1: Bé, no els donava, però clar, jo ja els xerrava amb ells en certa tristor.
2: Clar.
1: Clar, no era possible.
0: Ens preavisaves.
1: No els vaig avisar, no vaig atrevir.
2: A les
1: no vaig atrevir tant.
2: Segur que hi ha, hi ha museus, també.
1: Bé, no ho sé. Sí. Segur que Balears també...
0: El Museu del Volcà.
2: El Museu del Volcà.
1: Però bé, clar, no m'haig atrevit.
2: No,
1: però bé, ells m'han contat, o sigui.
4: Què t'agradaria que te toqués?
5: Pues depende. Yo me gustaría, nunca he hecho culturales y tengo acreditado culturales y me gustaría hacerlo cultural, pero hay muy pocos y nunca quedan. Todos los que he ido, la verdad, es positivo, ¿eh? Muy bien, sí. En los hoteles, todo, todo estupendo.
4: També diuen que se lliga.
5: Depende. El que va con idea de ligar, yo creo que liga, y el que no, no hace falta ir de viaje para ligar.
6: Tinc il·lusió d'anar a qualsevol lloc que me'n surti, i l'any passat vam anar a Menorca i mos va agradar molt.
4: Molt bé, i quin t'agradaria, quin seria el somiat?
6: Pues a Galícia.
4: A Galícia.
6: Impossible ja, a aquestes altures, però bueno.
4: És que hi ha una gentada, no? La gent fa una coda des de ben pres.
6: Molta, molta. Però bueno, veurem el que surt, si no hi ha res, paciència.
2: Sí.
0: M'ha agradat aquella dona que diu qui lliga, qui vol lligar, lliga.
2: Exactament.
0: I si no, no importa anar de viatge per lligar.
1: Sí. Exacte. Ja entrarem en el tema del lligament.
2: Sí?
1: Però bé, que això...
0: Quin reportatge en profunditat. Sí,
1: sí. Canàries, mam, és vera que ara dèiem ningú vol, però no està tan malament. I al final, tots és anar de viatge, fer amics... I qui sap, tal vegada conèixer qualcú especial.
0: Aquí anam, aquí anam.
7: Solo queda Canarias y la isla. Yo la isla las conozco todas. Entonces iremos a Canarias.
4: Anau a Canarias.
7: Sí, porque no nos queda otra opción. La península no queda nada.
4: ¿Canarias vos fa ilusió o bé, tampoc vos encanta?
8: No, yo nunca, la verdad es que sí que no hace ilusión.
7: Porque no queda otra, pero a mí realmente mucha ilusión no.
4: Tampoc anirem a la platja, suposo, a banyar-me.
8: Sí, en Canarias sí.
7: Sí.
4: Sí.
7: Por lo menos pasearnos en bikini.
8: Sí.
7: Son fantásticos. Los hoteles más o menos es una calidad más o menos bien, no sé, yo sí quedo contenta, más o menos, que luego el lugar te guste más o menos,
4: claro.
7: Es otra cosa.
4: Yo tengo una pregunta y es si se lliga en aquests, se troba parella en aquests viatges, no sé si tú has visto això.
7: Hombre, amistades sí se hacen, ligar no lo sé.
4: No ha estat el teu cas ni has vist
7: no
4: gent.
7: No, en mi casa.
1: Aquesta gent, clar.
2: Tu, Jordi, anava amb la pregunta pensada, ja.
1: Ja l'he deixat per final. Jo conto-me el que vulgueu, però se lliga o no se lliga.
0: També és un poc embull, això dels viatges d'Imserso, perquè sabeu que tarda a apuntar, un poc burocràtic. Si lligar quan estàs jubilat requereix tanta burocràcia, jo me n'afluja.
1: Home, però tot el que sigui econòmic s'ha de fer.
0: Clar, també,
2: a mi, també te diré, si se queixen, amb tots els respectes, però clar, és el tercer dia d'ençà que se varen obrir les inscripcions per a Simserso, és el tercer dia, i clar, si és el tercer dia, també és normal que
0: quedi l'overre. Escolta, Xavi, estaven guardant els nets.
2: Els nets?
0: Els nets.
2: Ah,
0: és per això que han anat el tercer dia.
1: Escolta, i també arribes el primer dia i veus una cua que gires cap de cantó i te'n vas. Jo m'aniria i diria, mira, ja està.
2: I més que devien ser...
0: Jubilats, estan jubilats, però tenen una feinada. Han de guardar nens i netes, han de fer el dinar, s'han de cuidar, han de sortir a passejar, si tenen mascotes, també.
2: Moltíssimes coses.
0: Una feinada.
2: Sí, totalment. Bé, això, Jordi.
1: Però bé, jo he intentat entrar amb els xiu-xius de bon de veres, però, clar... Dies de convivència, compartir viatges de bus, dormir en els mateixos hotels... clar, qui sap que pot sorgir.
4: Canàries.
9: No, Tenerife. Bueno, Canàries, però Tenerife. Tenerife.
4: Trobeu que se podrà anar a la platja en aquesta època?
9: Jo crec que sí. Allí era bon tiempo. Una setmana de vacaciones i ja està.
4: Tu ja has anat en aquest viatge?
9: Sí, jo he ido a la Manga Menor, he ido solo.
4: Te lliguen aquests espais?
9: Es que jo no ligava perquè jo tenia mi marido. Y no, en eso no me he fijado nunca, porque yo no voy a ligar.
10: Fa molt d'any que no el tenc, per desgràcia, però tampoc no hi ha cosa bona en el mercat per poder triar.
4: Però hem de cercar una altra banda.
10: Sí, sí, però de noche.
11: A los acordes de mi
2: guitarra. Ara, ara, ara, ara.
0: Mam, o sigui, aquesta senyora diu, edat de jubilada, que el mercat està malament... la joveneta, la senyora, que madona,
2: sí.
0: que mos queda, ja he perdut definitivament l'esperança després d'aquestes declaracions.
2: I diu, de noche.
1: De noche ho hem de cercar, clar, i no li interessen els viatges de l'inserció, ella de noche.
2: Exactament, exactament.
1: La noche por marítimo.
0: Espereu, perquè tenim un testimoni directe de com funcionen els viatges de l'inserció i connectam ara mateix amb ell... Joan Rafael Coves, com anem?
12: Man, som un col·laborador més vell, però encara no estic embedat dins això. Però quan ja tens jupades, que sí que estan. És un rotllo, bastant gros. Perquè, clar, fills, vosaltres deixareu molt d'onets, deixant de guardar nets, però ho fills han d'ajudar en tot això de l'inserso, perquè de ja pilla més complicat.
0: És molt burocràtic, idò.
12: És burocràtic, han de rebre una carta, quan t'han rebut la carta... Bueno, si és la primera vegada, la reben, s'han d'inscriure en un programa, etcètera, etcètera.
0: I tot s'ha de fer per internet.
12: Sí, o han d'anar a una agència.
0: Mare meva, no,
12: i hi ha agències que no fan inserso i hi ha agències que sí. I després tens que... No és que hi vagin tard, pobres balears. És que com sempre, quan menjars i tot, molts tots ja sou darrere de totes les comunitats a triar.
0: O sigui, quan tot Espanya ja té la destinació triada,
12: sí. Hi ha comunitats que trien abans.
0: Per què?
12: No,
0: perquè
12: no
0: sí.
12: Ho sé.
0: Perquè
12: no ho sé.
0: Perquè el món és...
12: I clar, jo, mon mare li ha tocat canaris. És que mon pare.
0: I estan contents.
12: Sí, perquè bé, els agrada viatjar i els va bé. Però el veritat no és tan atractiu perquè un poquet lo que deu és un poquet salvant les distàncies, el mateix que tenim aquí.
2: Sí.
12: I...
1: Però pitjor.
0: Tu, Joan Rafael...
12: Jo no ho he dit.
0: Jordi, per favor. Un respecte als nostres
2: de Coalició Canària,
0: germans canaris, per l'amor de Déu. Tu, Joan Rafael, on t'agradaria anar de viatge quan t'estiguis jubilat?
12: Jo, quin per exemple, tens? Canari no m'oferia molta il·lusió i jo m'agradaria sobretot zona del nord i més tipus cultural. Que, jo crec que al final és el que...
0: Molts
12: és el tipus de turisme que no tenim tant aquí.
0: Clar. Allí. Però tu quin plan tens quan te jubilis?
12: Jo no ho sé. Jo vull tan enfora i tan poc probable poder estar jubilats que, no sé, descansar i guardar nets, o no? L'olla d'olla.
0: I doncs sí, sí, crec que te queden una bona estona. Bé, Joan Rafael, no te'n vagis, després presentarem els respectes a qualque poble. Avui aquí toca...
12: Tenerife. Avui toca Mancor de la Vall.
0: Jordi, molt bona investigació sobre l'inserso.
1: Gràcies, gràcies. Pot anar pel món.
13: Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: La situació, o sorpresa, tot va allà mateix, Madrid.
1: I llavors si li roben, i li roben, en el Mallorca li roben, el no ha robat res mai.
2: Dues joies de la necròpolis romana de Pollentia, Alcúdia, s'han localitzat al Museu Arqueològic Nacional, on durant dècades havien estat catalogades erròniament com a peces de dol de segles XVIII i XIX.
0: Es tracta d'un collar i un anell que l'arqueòloga Andrea Menéndez ha identificat com a joies romanes del segle III després de Crist. Les peces es varen descobrir l'any 1930 i varen ingressar al Museu de Madrid l'any 1933, però posteriorment se'n va perdre la identificació. Unes fotografies inèdites conservades al Museu de Mallorca han estat decisives per aclarir-ne l'origen i confirmar que totes dues procedien d'una mateixa tomba. La investigació publicada a la revista Saldive de la Universitat de Saragossa també revisa les històries de les excavacions i cataloga les 5 joies conegudes de Pollentia.
2: La troballa destaca la importància de revisar els arxius i les col·leccions dels museus i de la col·laboració entre institucions per recuperar la història de peces mal identificades.
1: I llavors si li roben, i li roben, en el...

0: IB3 Radio és cultura.
1: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
8: Xiu, xiu.
9: Tranquilo, no te voy a molestar.
10: Hola, jo sóc Naldana i avui li vull dedicar una cançó al meu millor amic, Adrià Romero. La cançó que li vull dedicar és La gata bajo la lluvia, perquè és una cançó que sempre cantam. Gràcies.

0: cançó que mos han dedicat avui ben a nosaltres, a la persona que li han dedicat, perquè mos han enviat un àudio en el 646 93 45 01, el WhatsApp d'Ivetra Ràdio, dient a qui i quina cançó volien dedicar. Joan Rafel, tu, quan mos enviaràs un àudio perquè dediquem una cançó i en aquí?
1: Hauria d'haver fet ahir, però no feu programa.
0: I doncs, encara ets atents.
1: Perquè jo hi feia 18 anys.
0: Arbaro.
2: Ai, de mai. Men, i si el gravam ara i després l'altre imita i de bon tant sol. Men, Toni Cardell, lleva la música un segon. Ara, Joan Rafel Coves, has de fer la dedicatòria en directe.
1: Sí. Jo vull regalar una cançó a la meva dona, que hi va fer 18 anys amb els Cesàrom, i he dit la cançó.
2: Sí.
1: Silencis, d'en Josep Tió i Lluís Llevaldà, que va ser... la cançó que obrirà el ball.
0: Oh.
1: I estaria superbé.
2: I de demà en aquesta hora este desig se farà
0: complet.
2: En realitat.
0: Escolteu, a banda de les cançons dedicades...
1: Ho podeu un moment, ara he pensat.
0: Sí, ho
1: podeu fer passat demà.
0: Sí, clar que sí.
1: Perquè fa uns anys passat demà. Matarem els dos pàgaros d'un tiro.
2: Exacte.
1: Per allà. Escolta,
0: però això no te salva de fer-li un regal, o?
1: En sèrio?
0: Vale.
1: No
0: siguis cutre, per favor.
1: Cutre no, però és que no... El més romàntic, això.
2: El millor regal són els que no valen dobles.
1: Clar.
0: És vera. I doncs, desitjos complets.
2: Això, evidentment, se va inventar una persona que no tenia...
1: Una persona pobra, com jo.
2: Pobra no, però ferrada.
0: Escolteu, cançons dedicades són a la carta. Per tant, en Joan Rafel també, que té aquest passe VIP, així serà. Molt bé. Sabem que els nostres oients estan preocupats. Estan preocupats per nosaltres.
2: Sí, per la nostra alimentació, sobretot.
0: Sí. Perquè què ha passat avui, Xavi? M'han contat que hem d'actualitzar la nostra experiència culinària del dia.
2: Jo no volia dir, perquè ara ho sabrà més gent, però, bueno, avui he comprat... Calamant tinta, d'això que està enllaunat.
0: Ah, no, pensava que l'havies pescat tu.
2: No, m'han fet la mateixa broma allà mentre dinàvem.
3: Han anat a pescar a Can Pere Antoni.
2: Exacte, sí, aquí davant, a Can Pere Antoni. Bé, la qüestió és que... Bé, jo dic, això no m'ho menjaré fred, perquè també he comprat arròs, però d'aquest d'un minut. És clar, és un...
0: Terrible, Xavi.
2: Sí, bé, ara ho sabrem, però... Bé, jo ho he posat en el micrones. Ho he bocat a un plat, dur el llauna i ho he posat en el micrones. Clar, he anat a posar-me aigua, etc. A tot això sent... Pum! I surten d'allà del menjador i diuen... Xavi, allò que està, tranquil. I diu que ha explotat el teu calamar. El teu calamar ha explotat. I jo, i què vol dir? No, sí, vine. I clar, he obert el micrones, efectivament... Clar, tinta negra,
0: tinta per tot.
2: I bé, ja ha hagut d'endarrerir-me, ja fent netallar durant 15 minuts. Ningú m'ha barrejat, sortadament.
0: Que tenim molt bon company.
2: Però bé, passa això, quan no duim el menjar...
0: Exacte.
2: M'han dit, l'has de tapar. Bé, ara ja ho sabré.
0: Una prova més que els nostres dinars són completament caòtics.
2: És que no estem gaire organitzats.
0: Clar, com podem organitzar els nostres dinars? I doncs, vinga, demanem-ho a l'endocrinòleg i nutricionista Antelm Pujol. Gràcies per atendre'ns, Antelm, com va?
4: Hola, com estàu?
0: molt bé. Escolta, mira, l'altre dia parlàvem que cada vegada és més habitual tirar del menjar, o recórrer, millor dit, del menjar preparat de supermercat. I avui, precisament, hem conegut una dada. Segons un informe de Platos Preparados d'Espanya, aquesta alternativa ja ha arribat en el 99% d'algunes llars de l'estat. Això vol dir que el 45% dels clients de Platos Preparados, d'aquesta plataforma, afirma que els plats preparats són la seva principal manera de resoldre els menjars i els de consum habitual entre 5 i 6 dies per setmana. Per tant, Antelm, la primera pregunta que t'han de fer és si ets saludable.
4: I doncs mireu, és un bon hàbit tenir els menjars ja preparat abans d'emprendre el dia, no? Perquè tots sabem que el dia se va complicant i a vegades doncs, acabam recorrent a lo primer que trobam. I abans de fer un menjar d'una qualitat baixa, doncs millor tenir alguna cosa preparada, però aquí et sa clau que sigui d'una qualitat nutricional alta, no? Perquè el pla preparat en si, doncs, bueno, el fet de dur-ho preparat, doncs molt bé, però l'important és que duim preparat. Quina és la qualitat d'aquest plat que estem posant? Perquè no és el mateix menjar, per exemple, no? aquest hàbit que moltes persones tenen des dissabte o es diumenge fer, per exemple, el dinar de tota la setmana per endur-se a la feina. Això és ideal, perquè m'ho anem un menjar que hem preparat nosaltres, que hem cuinat nosaltres a casa, on hem fins i tot pogut tenir un control de la quantitat, però sobretot de la qualitat, i així ja tenim com aquests dinars saludables sempre preparats i no acabam recorrint a lo primer que trobam i a lo primer que trobam en el supermercat, no?
2: Podríem fer també allò que s'anomena el dijú intermitent, és a dir, que ara està tan de moda amb el nostre horari. Vosaltres penseu que entram l'hora que entram, es van de dinar damunt les 12, sortim a les 7...
0: Sí, entenc, podem fer dijú intermitent. Nosaltres.
4: Vos poso un pot d'ordre en això. Què seria ideal en el, que seria ideal en el vostre cas? Com que sé que també aneu de bòlit, l'ideal seria fer un berenar-dinar, vale? Per exemple, si entrau a fer feina a les 12, que fos doncs, a les 11, un brunch, que tot si ho diem en anglès també sona més millor, vale? Fer un berenar-dinar que on enduguéssiu un snack a mitjana hora baixa, vale? Per si teniu gana, tipus a les 4 o a les 5, seria una peça de fruita amb qualque font de proteïna, i després, quan sortiu de fer feina, damunt les 8, entre les 8 i les 9, fer un sopar a casa. No? Això seria l'ideal per vostre torn de feina.
0: En Jordi diu que m'està fent senyals de ja ho faig bé.
3: Jo, més o manco, faig això.
4: Això ho de reconèixer.
0: Un 10.
4: I moltes persones, per exemple, no, un 10. Mireu, moltes persones que fan feina, per exemple, de 8 a 3, no? Que és un poc el horari més habitual, aquí és molt important discernir si quan ens aixecam de matí tenim gana o no. Això és important perquè, mireu, el dejuni intermitent, per mi, l'avantatge que ens dona és que ens permet reconnectar en la nostra senyal de gana i de sacietat, no? Perquè quantes persones tenen, o per exemple, quantes persones a mi em diuen, en termes, jo és que berenes de matí una mica per inèrcia, però realment no tenc gana. Doncs si ets aquest perfil de persona, doncs fer un dejuni intermitent i rompre el dejú a les 12 o a la 1, doncs serà fantàstic. Però si en canvi ets d'aquest tipus de persona que sí o sí per funcionar has de fer un berenar com toca, doncs el dejuni intermitent no serà per tu.
2: En Telm, i una pregunta, hi ha molta gent que fa esport des de matí a primera hora, però aquesta gent, recomanes que mengi qualque cosa abans de fer esport, o fer esport fora de menjar res va bé?
4: Mireu, podeu fer esport fora menjar res. És molt important el tema de la hidratació, vale? Que encara que no mengi res, sí que, ojo, beu el teu tassó d'aigua, si beus un cafè a primera hora, beu això, vale? Molt important la hidratació, i sí que recomanaria que si hem fet esport, després de fer esport, sí que recomanaria menjar qualque cosa, vale? Perquè sí que necessitarem, si no, molt notarem que a les 11, 12 del dia començam a fer una mica ja anar amb bateria baixa.
0: Volem aprofitar, en Telm, que te tenim aquí per fer-te una pregunta important. A veure, ma mare, estàveu escoltant en Telm Pujol, que és metge per la central de Barcelona, és endocrinòleg, nutricionista, doctor per la UIB i, sense desmereixer a la resta, té un postgrau a Harvard. Jo, en Telm, la pregunta que te vull fer és si has estat a Harvard, has anat a aquesta universitat prestigiosa nord-americana?
4: Sí que he anat.
0: Com és? Contamos-ho. Jo he vist moltes pel·lícules.
2: L'Ines s'imaginava com un poc en Harry Potter, però diferent.
0: A veure, en Telm, jo vaig mirar massa un art rubià molt il·legal, que va a Harvard, que és tot l'altre. Per tant, vull que me confirmis si és així és com les pel·lícules o no.
4: A veure, té un punt de pel·lícula, no? Perquè quan ja hi entres, com que vas amb les expectatives tan altes, no? Doncs sí que té un punt de pel·lícula. Però clar, no és com Harry Potter, és a dir, perquè jo encara segueix que esperant la meva carta de Hogwarts i no l'he rebuda, per tant, què vos he de dir, no? Està molt bé i bueno, sí, té aquest punt de pel·lícula, sí. Un poquet sí.
0: Bé, un dia tornaràs aquí a l'estudi i ja en parlarem una mica millor. Però ara, seriosament, en Telm Pujol, seràs pròximament en el Life X Mallorca, que és un festival del benestar, atenció, festival del benestar, que se celebra els 25, 26 i 27 de setembre aquí a Palma, una trobada que reuneix entrenadors, sanitaris, nutricionistes i referent de wellness i la longevitat. M'interessa.
4: Sí. Entenc. No us ho podeu perdre, eh? Jo ja vos dic, hi seré divendres i dissabte, faig dues ponències, hi ha un munt de professionals i d'activitats que són realment interessants, i vos animo a tots, és que vos interessa la salut, estar millor, sentir-nos millor, envellir millor, que també és un tema que està molt de moda, vos anima a que vengueu a l'IFEX, que serà una experiència fantàstica.
0: L'IFEX, Mallorca, 25, 26 i 27. Mos donaran els trucs per arribar a vell sense cap mal, ara que parlàvem de viatges de l'Inserso?
4: Ho intentarem, ho intentarem.
0: Molt interessant. De fet, hi ha una ponència que és investigadora en biologia de l'envelliment, Marta González Freire, que se titula Viurem 150 anys, mites i realitats. Longevitat personalitzada en criteri. Quina és la teva opinió, Telm, al respecte?
4: Bueno, crec que és un objectiu, però ho veig com a mínim a curt termini complicat. Però estic segur que a mitjan llarg termini això ja no serà un tema de ciència-ficció, sinó que l'evidència científica mos hi durà. El que està clar i el que tenim claríssim és que, sobretot, un objectiu, i això no està mal de fer les eines que tenim actualment, és que puguem envellir millor, és a dir, que els anys que visquem siguin de millor qualitat. I per això serà molt important exercici, nutrició, descans, controlar l'estrès i conèixer amb precisió la nostra salut i quines accions dirigides poden fer per millorar-la.
0: I si vos interessa aquesta qüestió, és un festival del benestar que està obert en el públic, l'IFEX Mallorca, 25, 26 i 27 de setembre. En Telm Pujol, gràcies per atendre'ns i t'esperam qualque altre dia aquí a l'estudi.
4: Fantàstic, quan vulgueu. Una abraçada.
0: Gràcies, adéu.
4: Gràcies a vosaltres, adéu.
3: Lletres Ràdios, participació. Lletres Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Idò, ja l'heu sentit, ja l'heu sentit. Tenim aquí a l'estudi en Joan Rafel Coves, que cada setmana ve a presentar els respectes a un poble de les Illes amb el seu to, diríem, satíric.
1: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
2: Com anem?
0: Nosaltres, bé, és a dir, nosaltres sempre t'esperàvem amb alegria.
2: Sí, ja ho veig. Vos veig assustats quan fem això d'un poble.
3: Sí. No? Sí.
2: Heu d'entrar més.
4: Duien 40 minuts tranquils, i... però ara ja...
2: Clar, ara ja anem. Anau molt per mon cosa.
3: No gaire.
0: Mira, és un poble que jo he conegut gràcies a la meva feina privilegiada. I és preciós.
2: És guapo.
0: És un poble preciós.
2: És un poble guapo. Mm-hmm. És un poble, diguéssim, d'aquests independentistes, no per tema ideològic, sinó és com Buja, que és un poble que va pertànyer durant bastant d'anys, en el llarg de Mancor, d'un altre poble, però després se va independitzar d'aquesta. Està enxerrant de Saúba.
0: Per
2: tant, ja vos dono una pista d'en Begit Andran. En Begit Andran un pot de polèmica, perquè, evidentment, les separacions no són fàcils. Els divorcis no són fàcils i quan són pobles encara manco.
0: Per tant, avui presentem els nostres respectes a...
2: Mancor de la Vall. Però l'han de dir que la seva història comença abans d'aquesta independència, perquè la independència no fa tant que va ser. És relativament, veurem, quan en xerren d'ella, que és bastant propera. No cal la de Buja, que se'n vol anar bastant més enrere. Un home. D'on ve aquest nom d'en Mancor de la Vall? Hi ha diverses teories. Això és molt divertit, perquè, clar, sempre dius, clar, te pots quedar la que t'agradi més, o la que menys greu te sabi, que això també a vegades passa. La teoria més estesa és que deriva de Benacor, que significa edifici dalt del turó o del puig, fent referència precisament a un puig de Santa Llucia, que també en parlarem perquè té bastanta importància per la gent de Mancor de la Vall, tot i que hi ha un historiador, Miquel Barceló, que ja va llançar l'hipòtesi de que provenia de Mancur, un clan, bereber, que va habitar a la zona durant l'època islàmica de Mallorca. I que, a més, aquesta mateixa, aquest mateix clan, no? Aquesta mateixa, diguéssim, tribu de berebers, també va ocupar Manacor.
0: Per tant, clar...
2: Hi ha com, fonèticament, hi ha com aquestes semblances. Però no només fonèticament. Però ja sabem que nosaltres fèiem això de xapes, pedaços i xinsons. L'escut de Mancor de la Vall, durant molt de temps, se va representar també molt semblant a un de Manacor.
0: Amb una mà i un cor. És que molta gent ho confon, eh? Quan dius Mancor... Que? No, Mancor.
2: De fet,
0: no?
2: Si ho poses... Si a Google el poses només Mancor, te fa moltes entrades de Manacor.
0: Clar.
2: Saps?
0: Ni mateix, Google.
2: Ni Google s'aclareix. Ja me direu com ha de fer la gent humana com nosaltres. L'escut és molt divertit.
0: La gent humana com nosaltres, perquè hi ha gent que no ho és humana.
2: Hi ha gent artificial. I saben qui són? Tota mare té algun moment que no són humans com nosaltres. Persones idèntiques a nosaltres. Bé, el tema és que l'escut és molt divertit perquè jo soc mestre d'escola i ara m'agrada també posar noms com de l'endocrinòleg anteriorment. Mm-hmm. No, direm un branch perquè sona millor. Nosaltres, en vez de dir un esquema en dibuixets, ara deim un visual thinking.
0: Ah, sí?
2: Això queda superbé. Queda com de metodologies de gestió modernes, sí, quan ho fem tota la vida, però bueno, ja està.
0: No visual és un PowerPoint,
2: idò. No, un visual thinking és una espècie de mural, esquema, on en vez d'haver-hi molta lletra, prima ho dibuix. I tu fas com unes connexions en dibuixets que representen allò de la gestió.
4: La cartolina.
2: Sí, un mural de tota la vida, o plafó de tota la vida. Però bé, per què dic que és un visual thinking? No, també, si voleu, també s'assembla a com si t'ho passis. Fem un escut per Mancor de la Vall. Què té Mancor de la Vall? Què té? Una vall. Si no, no seria de la vall. Dius, té una vall. Té una canalització que va dur l'aigua fins allà. Bien. I té devoció a Santa Llúcia. Molt bé.
0: I ja està, ja ho tens.
2: I juntes totes aquestes idees, ja tens l'escut de Mancor. O sigui, tens una vall dibuixada, amb un aqueducte, per dir-ho d'alguna manera, i a damunt hi trobam dues palmes entrellaçades, que és un símbol... Bueno, clar, el símbol de Santa Llúcia podien ser dues palmes o dos ulls, per jo ho dic Santa Llúcia, no? Santa Llúcia du amb una mà una palma, i a l'altra mà du dos ulls. Clar, queden més bé les dues palmes.
0: Sí, els ulls.
2: Aquest mateix
0: d'això... Una mica de crítica.
2: Ja per, home, ja és per convert del Senyor dels Anells, sí. Com en Saruman damunt l'aquaducte enmig de la vall, jo crec
0: clar, avui en dia se confondria amb una cosa de Halloween, així sí. Com estan les coses.
2: Clar, imagina't, tothom a fer Halloween...
0: Que per cert, ja hi ha coses de Halloween, a segons
3: no comencem a parlar, jo, francament, donem-ho
2: i de Nadal, jo ja he vist coses de Nadal.
3: Però bé...
2: No sé què passa, que anem entre els soncurs i xancles...
3: Ja comencem a xerrar una altra vegada.
2: Ja està tot estès.
3: I sa vida és el que passa mentre xerrant d'aquestes coses.
0: Sí, totalment.
2: Sí. Bueno, hem de dir que lo de la Generalitat té sentit, per lo que dèiem, és una generalització que se va fer en un segle XVIII, més o manco, i era lo que feia, que generalitzava l'aigua fins en aquesta vall, i després Santa Llúcia, com totes les santes i Mare de Déus, on se té devoció a Mallorca, que va lluitar contra la pesta. Per això té aquí el Puig. La bandera. No tenen bandera, oficialment. Han tornat a anar a Wikipedia. A menys hi havia qualsevol cosa i hi havia una bandera o una proposta de bandera per Mancó de la Vall. És una proposta de bandera... Bueno, és vermella. Franja vermella. Després, franja més prima de color groc. I a baix, una franja igual de grossa que la vermella, però amb verd.
0: És a

0: que fos un error a l'hora d'imprimir la bandera de Mancor per part d'una fàbrica de xinesa, direm, que és allà on fan totes les banderes del món, i volguessin fer la del Senegal i s'equivocessin en l'orientació de les franges, perquè les del Senegal són en vertical i aquestes en aquest cas serien en horitzontal, s'assemblen bastant. I ja van dir, ja ho tenim, tenim un excedent, i ja sabeu que els xinesos, si saben fer qualsevol cosa, et negoci. Van dir, a veure,
1: doi eren entrar...
0: Pobles de Mallorca ja no tenen bandera, Mancor del Vall, eh? I ja està, li varen endossar aquesta d'això, no diu, posem damunt Wikipedia, igual que el Cumos o com. I ara ve un moment important, que ja m'agrada molt, perquè intent cercar alternatives en personatges històrics dels nostres estimats pobles, que ja queda bé tenir una persona tipus un heroi, un escritor, un polític important, un metge, tot això queda molt bé, però han de cercar alternatives. Nosaltres, per exemple, a Mancor del Vall, és conegut, un xar de Joan Josep Amengual i Reus, que és, podríem dir, és de tot. Escritor, filòleg, periodista, advocat, polític, un home que no sabia que era estar tranquil, segurament. Era un home molt, molt mogut. Va editar un diccionari, atenció, que és superútil, molt útil, sobretot per segons quins polítics de per allí. Català, castellà, i va afegir llatí.
1: Oh, mira.
0: Català en castellà no queda un poc així, li afegiré el llatí. Però si, a més, té la curiositat d'aquest senyor, que quan vos he dit era polític, que va ser batle. Però
1: Mancor.
0: No de Mancor, perquè Mancor pertanyia a Souba.
1: Ah, clar.
0: Sinó de Vini Salem. Per tant, poden dir que Mancor ja exportava, fins i tot, diguéssim, polítics o governants, a Vini Salem. Però ja no donaré un altre, que és un poc menys conegut, però... que mereix...
1: de celebrity.
0: Tots ho respectes i és un nostre ja cantaire.
1: Un ca cantaire, sí. Com a celebrity de Mancor del Vall.
2: Un ca cantaire?
0: Sí.
2: Espectacular.
1: Bé, i l'hem de conèixer, en aquest ca cantaire. Aquest cas és ca cantaire.
0: És un xat cantaire.
1: I que nom?
0: Té nom. Nom Lucero.
1: Lucero!
0: Lucero. Però té una història, molt...
1: Vola, el diu?
0: Crec que sí, encara.
1: L'han de dur?
0: No he pogut confirmar, però té una història un poc que ara entendríeu que dels nostres oients. El Lucero vivia en un convent de Santa Llúcia, on hi havia unes monges fins fa poc, que fa poc varen... deixar aquest convent, i el tenien allà i elles cantaven, les monges són molt de cantar, ja ho sabem. I quan les monges cantaven...
1: ell lladrava.
0: Nosaltres anàvem a l'escola i ja de pitja hi anàvem, mostren el Lucero a cantar, i elles canten coses seves de missa, per dir-ho d'alguna manera, i el Lucero, bé, ja l'ho sentit de fons, se sentia la monja, no molt.
1: Però estàveu segur que era que cantava i no que era que demanava auxili?
0: Jo diré, elles mordent que cantava, per tant, una monja no diu mentida, nosaltres que no. Mordent que cantava, que cantava. Però, clar...
1: És que jo això no m'aparegui de cantar.
2: Sí,
1: m'aparegui de patiment.
2: Però a internet ho fan a vegades.
0: Inés, jo no t'ho vull decebre, però... Uxans de veres no canten com uxans de les pel·lícules de Disney. No canten igual, canten així. Canten més romanco així.
1: D'acord. Vos creuré. No, a vosaltres i a les monges.
0: Ella ha passat una cosa, que això vull dir des d'aquí. Les monges se n'han anat d'un convent. I han anat a un altre convent. En aquest convent on han anat... hi havia molt de moixos.
1: No.
0: I han hagut de donar a Lucero amb adopció.
1: No, Lucero!
0: Ha estat una...
3: I no sabem on han acabat.
0: Sí, ha acabat una família de Mancor.
2: I d'escolta'm una cosa.
0: Jo
2: vull, per favor, no vaig endarrere del moment que entri Lucero per aquesta porta d'estudi de la ràdio, segui en aquesta cadira...
0: Està grandet.
2: I el fas encantar. El Durà em fa falta, sí, en coll.
1: En cadira.
2: En cadira de rodes?
1: Per què
0: no?
1: Hi ha cans que van en cotxe.
0: Camina encara, camina.
1: 971-13-99-00, si mos podeu ajudar
0: a
1: trobar en Lucero.
0: Exacte.
1: És a dir, nosaltres com a periodistes sabem on hem de recórrer per trobar en Lucero, però si mos ajudeu, millor. 971-13-99-00.
0: Si el Lucero mos escolta i vol cridar.
1: Coneixeu en Lucero o sabeu com arribar a ell, el volen convidar.
0: El volen conèixer.
1: Exacte.
0: Balears el vol conèixer, se m'agrada conèixer-lo. Bé, i després, les festes. Això m'agrada molt, i a Mancor, un poble com Mancor, les festes són molt divertides. Però, abans de xerrar de festes, ja m'agradaria introduir les festes amb una cançó festiva.

0: Molt, de, molt divertit,
1: Chile
0: no?
1: Chile Gensó, Rasputin.
0: Sí?
1: Rasputin en un mallorquín sempre m'ho recordarà allò. Saps, Escolmo? Sí. Eh? Escolmo. Sí, era Escolmo, aquí el Rasputin, però no xerrarem de xef. Tot i que molta gent li agradaria, no coneixem cap... Txal lo txal, amb el qual el vaig a dur i aquest nom, ni que fer les pràctiques d'en Rasputin, que tot coneixem, ni que és polític de Moncó, que anàs a les excursions a Rasputin. I això, eh? Per això, canviant de tema, festes, baixada, ho diré així com tot, eh? Bé, així com tot seria com ho dic jo, però ho diré com ho deia vosaltres, baixada d'escorp de Moncó de la Vall.
0: D'escorp?
1: Sí, un corp. Un corp. Mm-hmm. El Moncó, els animals... tenen sí, molta, molta protagonisme.
2: La Son Cervera, on se fa, s'ha de l'escorp.
1: Ja, ah, ja està. Ara ja.
3: Ara ja, Son Cervera. Ara ja.
1: A Moncó ja se pensaven tenir una neofesta. No els diria
2: no,
1: això, perquè
2: veureu però...
1: que Moncó... Ara hem de saber on va ser primer.
0: Què és això de ser baixada d'escorp?
1: La baixada d'escorp se fa per Sant Antoni perquè hi ha una escritura bíblica que diu que hi havia un corp que quan Sant Antoni estava al desert i Sant Pau eren en el desert, un corp baixava dels i menjar. Baixava dels i anava a menjar. I fan això, que tiren un corp, el manco no és una cabra que no té ales,
0: viu.
1: Tiren un corp viu, té ales un corp, sap volar, el tiren d'un campanar i arriba fins a la plaça que hi ha una persona que l'espera. I ja està. Això és tota la festa.
0: Ah, mira, no ho havia sentit mai.
1: Ho fan a Moncó, per la que vaig veure i vaig deduir, ho fan just abans de les... de les beneïdes, cosa perillosa, perquè hi va un pit que en Rasputin, en Port Rasputin, perquè el cor més longeu fent aquesta activitat va ser en Rasputin.
0: Nomia Rasputin.
1: Nomia Rasputin.
0: Que bo.
1: Per què serà? Perquè era, bé, durant l'època que ja han dit abans. Li va fugir un pit, eh? Li va fugir d'una corda a la llama,
0: se va escapar,
1: urpes,
0: en Rasputin.
1: Cor, i clar, se'l ferma, aquest senyor que l'agafa, i li va fugir. En la perillositat que hi ha un dia de Sant Antoni si te fuig un corp, perquè el corp és un porc rapinyaire i clar, hi ha un hàmster
3: sí,
1: que el dugin
3: no,
1: a beneir
3: no.
1: Està en perill absolut. Per tant, hi va haver un pot d'atenció, però no va passar
0: ni
1: més. En dit que en Rasputin ha tingut descendència, en Jeroni, que és un fill d'en Rasputin, ha estat una sèrie d'anys, i en Jeroni va tenir una Francina, que també és l'anècdota d'en Rasputin, i ho darrer any que ja ha estat ell. És entranyable, és entranyable.
3: Els noms
2: no,
3: són...
2: Veig que amb encots animals, però...
1: Sí,
2: són...
1: ho peten. Per això t'he de... A menys, si havíem de descobrir si primer va ser Sant Cervera o Moncó, perquè Moncó té com a tendència a copiar festes.
0: Ah, bé.
1: A copiar.
0: Telèfon al·ludit.
3: Ara ja
1: festes.
3: Entrar...
1: Adoptar festes.
3: Se porta de Jardí Sau Verd.
1: No l'únic poble que ho fa. Per exemple, a Bunyola fan això d'Upí, ja està. Si una festa funciona, la pots adoptar. No, perquè si tu t'arrisques a fer una festa, per exemple, lo d'anar en roba interior no ho fa ningú.
0: Perquè és inimitable.
1: El manco, obligatòriament, protocolàriament, va d'anar... Hi ha gent que festes allà en roba interior, però no està previst. Amb això de Moncó passa que també fan Sant Joan. La setmana de Sant Joan, en cavalls.
0: Sí, Carvera.
1: I d'un cavall de Menorca, a més. I fan replets, i un pot de jaleo, i tot això. Que està molt bé, perquè si tu dius... Si això en Menorca funciona... Per què mos hem d'inventar una festa? Invertir forços i dobbers. I després que sigui un fregàs.
0: Bé, una mostra.
1: Si se menja aquesta ja funciona.
0: De cavall menorquí ho fan per Sant Joan.
1: Ho fan, molt bé i hem de dir que els funciona molt bé. I després la gran altra festa que tenen és la fira de l'esclat de sang. Sabeu que ara les fires sempre han de ser de qualque cosa, perquè si no
0: sí,
1: no tenen atractiu.
0: Són temàtiques.
1: I si has de menjar millor. A Vinislam fa la fira de la pedra, no és tan atractiu com la fira de l'esclat de sang, hem de ser sincers. Per tant, jo l'única pregunta que me faig, i aquí sí que m'agradaria que mancorins i mancorines mos il·lustrassen, és com punyetes, jo sempre m'ho he demanat des de petit, com punyetes poden fer la Fira de l'Esclat de Sang just a l'inici de la temporada de la recollida de l'Esclat de Sang, quan ningú ha trobat un punyetero esclat de sang, ningú, o ells tenen un superagre amallat,
0: però perquè ells són els millors
1: secret,
0: i ho saben.
1: O jo no vull pensar que no són esclat de sang i són rovellons d'ull de Barcelona.
0: No,
1: de granja, home, a més.
0: Per favor,
1: per
0: Joan
1: tant,
0: Rafel. Ho veus perquè... com sempre han d'anar alerta amb allò que dius?
1: Jo deman, quan jo no ho sé, a mi com ho fan. He demanat això. Jo no poso en dubte que siguin esclat de sang.
0: Ho has posat en dubte.
1: Sí. Perquè, clar, són centenars de quilograms que se venen i se cuinen aquest cap de setmana, diguéssim.
0: Perquè són boníssims.
1: No, perfecte, ho són, m'encanta. Avellant m'estim més un esclat de sang ben torrada que un bistec.
0: Escolta, Joan Rafel, no te vull interrompre, però si vols acabar amb els teus respectes,
1: sí,
0: volem saber quin és el pròxim poble que farà la setmana que ve.
1: El pròxim poble, doncs ho hem de fer, rifa.
0: Clar, arrifa. No? Sí, sí.
1: Sí.
0: Vol dir res més de Mancor?
1: No, simplement que Mancor se va separar de Sauba perquè no s'entenien. De fet, varen emplear una frase molt nostrada, que ja dic, no són com nosaltres. I per no va en sèrio. I se varen separar.
0: Quin any era, però, això?
1: Això era, ara t'ho diré aviat, era l'any...
0: 1925. Tampoc fa tant, tant, tant,
1: sí, sí,
0: tant.
1: Sí,
0: tant.
1: Fa ja gairebé 100 anys.
0: Exacte. Bé, ja ho heu sentit, això és la manera que tens, Joan Rafel, de mostrar respectes en el poble en qüestió que mos du cada setmana, mm-hmm. I dilluns qui ve anem a fer sorteig. Vinga, Xavi.
3: Va, vinga, traiem per aquí.
0: Trau el paperet d'una bossa que té tots els pobles de les Balears.
3: Tots els pobles de Balears, i efectivament tenim ni més ni manco que de Mallorca. Santa Maria del Camí.
1: Bueno, serà bo.
0: El bo, Santa Maria.
1: El poble més llarg de Mallorca, crec.
0: Sí.
1: Estirat.
0: Exacte.
3: En Vicente Grande.
1: Sí.
3: Per exemple, pot treure.
1: Jo recordo
0: en Llorenç Santa Maria.
1: També. És de Santa Maria, clar. Llorenç Santa Maria.
0: Ja teniu un VIP.
1: Se daria cuenta, que diuen en castellà. Exacte.
3: Exactament.
1: Fàcil del món, ja ho sé. S'havia de fer. Ja no ho faré la setmana que ve, ja l'he fet ara.
0: El pot guardar, el pot guardar. Joan Rafel, gràcies.
1: A vosaltres.
0: L'art de no te trobis cap mancorí, mancorina, que te diran un parell de coses.
1: Ni cap Santa Maria, que ja m'esperi.
0: Fins la setmana que ve. Ara tot d'una tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia. La delegació del Govern Central a les Balears acaba de fer públic que han arribat 7 persones a les costes de les illes procedents del nord d'Àfrica.
1: Ha estat avui migdia, passades les 3 i mitja, Cala d'Or, Mallorca. Enguany han arribat més de 5.800 persones amb més de 300 embarcacions.
0: Tot això quan el Govern Central ha anunciat que reforça en caràcter preventiu la frontera de Ceuta i la de Melilla davant d'una nova crida a una entrada massiva a Ceuta prevista per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc.
1: Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, assegura que ja fan feina amb els serveis d'intel·ligència d'aquest país i amb organismes nacionals i internacionals per intentar desactivar-la.
2: Con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, 3 pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
1: El ministre de l'Interior ha xifrat en 2.500 les persones adultes a les quals ja s'han fet triatge i en 2.400 els menors identificats.
0: I el 65% de les morts relacionades amb la calor passen dins els domicilis. Són defuncions vinculades a l'agreujament de les malalties cròniques. Avui comença un curs de l'Escola de Salut Pública de Menorca sobre l'impacte dels canvis en el clima. Això coincidint amb el final d'estiu en què s'han batut rècord en nits tropicals i tòrrides.
1: Una de les coordinadores del curs, Ana Ocaña, explica que què precisament és un dels factors de risc més importants, més que les temperatures extremes de dia.
3: El exceso de noches tropicales es una de las cosas más preocupantes, ¿no? que pasan, porque aumenta mucho la mortalidad esa continuidad de noches, ¿no? No te da tiempo, digamos, a recuperarte térmicamente y afrontar las olas de calor.
0: Avui és 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que afecta milions de persones a tot el món. És la causa principal de demència, representa fins al 70% dels casos. A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades.
1: El neuròleg de la Unitat de Deteriorament Cognitiu de Son Espases, Guillermo Amé, dona un bri d'esperança. Explica que en els darrers 3 anys s'han autoritzat 2 fàrmacs que fan que la malaltia no avanci tan ràpidament.
4: Ja hi ha hagut 2 fàrmacs que sí que han tingut bons resultats clínics. La seva manera de funcionar, d'actuar, és que eliminen del cervell aquesta substància patològica, l'amiloide, i d'aquesta manera s'aconsegueix que els símptomes de la malaltia no progressin a la mateixa velocitat que progressava abans.
0: Mor el sociòleg i fundador dels quaderns Gadeso, Antoni Tarabini, als 86 anys. Els seus darrers anys em va dedicar-los a fer d'analista de l'actualitat amb molts mitjans, entre ells i Metres Ràdio. Un exemple és aquesta intervenció de 2021, on Tarabini explicava en aquesta casa com fer el mostreig d'una estadística.
5: Tenir una mostra molt ben distribuïda, i que quan faig la segona tongada, la faci damunt les mateixes persones, perquè te garantis la valoració. Per tant, nosaltres això estem parlant, tot Balears, unes 400 entrevistes, entre sector turístic de l'Osiment, més oferta complementària. I això és un panell que nosaltres sistemàticament demanem informació. Per tant, ens garantis que almenys la valoració de resultats és correcta.
0: Són les 6 i 4 minuts, les notícies tornen a les 7 en punt, a l'informatiu vespre.
6: Més informació a ib3noticies.com.

0: comença tant segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i mirau que n'hem parlat i reparlat en aquest programa.
1: Sí.
0: Ho hem dit moltes vegades.
1: I és que no ho entenem. I no ens costa. És a dir, ho intentam, ho reflexionam, però no ho entenem. I és que no podem més dels concursos de la millor hamburguesa. N'hi ha molts.
2: Jo ja no sé quant de concursos de millor hamburguesa han tingut el darrer any a Balears.
0: I doncs, mira, jo ho he revisat i com a mínim aquest 2026 n'han tingut 4, però com a mínim,
1: És a dir, perquè no l'ha arribat a comptar tots.
0: No, perquè he començat la situació i he dit, mira, tampoc és tan important. N'he llegit 4 i he dit,
2: clar,
0: ja està.
2: A lo millor els clandestins
0: ja
2: no surten.
0: Molts.
1: Sí, ja aquest som. 2026, eh?
0: Sí.
1: Bueno, si, no, si ho sabéssim, voldria dir que hem anat i voldria dir que mos hauria fui de ses mans la nostra salut. És a dir, perquè, clar, els nostres plats precuinats, de vora que aixen hamburgueses, pareixen una broma. Sí.
0: Per què hi ha tant de concursos d'hamburgues,
1: no
0: de la millor hamburguesa?
1: És que no ho sé.
0: Què passa amb les hamburgueses? Quina febre hi ha, Déu meu.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ho he donat compte.
1: Sí,
0: bueno,
2: no, enxerrat.
1: Un boom.
0: Bé, doncs jo necessito una explicació en el per què d'aquesta febre d'hamburgueses. Per tant, li demanarem a en Toni Jiménez de Porcades. Toni, com estàs?
3: Què passa, porquets i porquetes?
0: En Toni Jiménez és l'amo de Porcades.
3: Un moment, he de dir a la gent que està escoltant que vos heu perdut el cànon d'entrada del jingle que jo m'he quedat a quadros, eh? Una cosa, això ho hauríeu de fer vosaltres.
1: Quan feim les harmonies. Exacte, les harmonies.
3: Quan feim les
0: ibetres. Clar. Ràdio!
1: Escolta, podríem sumar-lo.
3: Oh, brutal, eh? Bueno, és
1: Toni,
3: igual.
1: Si propos, fem aquí una harmonia tots conjunta, tu la pots dirigir i ho gravam.
3: Por supuesto que sí.
1: Digam,
3: firmam.
1: Toni Cardell, un lloc de música...
0: Hem de fer?
1: Hem de fer la jingle de la ràdio.
2: Harmonia.
1: Va.
2: Jo dic... Stop, però, jo dic...
3: Seria, jo dic... Ibetres... Ràdio! Toma, ja!
1: Molt bé!
0: Jo no sé si serà millor el original, Lots.
1: Jo crec que ara ho canviaran tot.
3: Bueno.
1: I totes les ràdios a 24 de la programació, a partir d'ara sonarà aquest d'aquí.
0: Escolta, Toni, per què hi ha tant de concursos d'hamburgueses, per favor?
3: Jo no ho sé, no ho sé. No ho sé, és una
2: però
3: cosa...
2: Però t'ho convidat per contestar.
0: Però tu no fas hamburgueses?
3: Jo sí, però és que, mem, la qüestió...
0: No l'han ni contestat.
3: És que és molt heavy, vull dir... Vull dir, jo crec que ha arribat un punt en el qual estem a les portes d'un canvi important. A les portes del principi, del final, de la febre de les burgers.
0: Tanta sort! Perquè...
3: Real.
0: Ha
3: o
0: estat
3: sigui,
0: dur,
3: fins no,
0: ara.
3: No, real.
1: Però ni es diu tanta sort i és teu negoci, vull dir...
3: No! Escolta, una cosa important, perquè jo, si vos fixeu, no sé si coneixeu porcades com a tal, el concepte a nivell gastronòmic, el que és l'oferta com a tal. Nosaltres apostam, i sempre hem apostat, per una hamburguesa normal i corrent, amb un producte excepcional, amb una identitat molt ben definida, però una hamburguesa molt senzilla. Sí que és vera que després tenim plats, a part, molt estranys, com podrien ser les nostres crispetes de caragols, per exemple, o les nostres guiozas de sou perrellena de Nadal,
0: Però... Oh, perdona.
1: El gelat de merda.
0: Exacte.
3: El gelat de merda.
0: Què és això del gelat de merda?
3: Això és una triomfada com una catedral. Això...
0: O sigui, la gent ho demana.
3: Nosaltres teníem un tardeo infantil, els diumenges, en el local. I jo... La primera vegada que van fer estar allà vaig dir els hi posaré xupitos en els nens, de mentida, d'això de bromes, i a les xarxes me varen topar. ¿Por qué estás incentivando el bebé d'alcohol en los niños? I no sé què. I vaig dir, bé, pues m'he d'inventar una altra història. I vaig dir, i si faig un gelat que sembli una merda i li poso una mosca de xocolata damunt i tal? I una cosa va dur l'altra i varen fer una prova d'un gelat d'Oreo.
0: A xocolata.
1: Heroïnes i clar que
3: un gelat d'Oreo i vos promet que pareixia una merda real total i anaven tots els nins com a locos. Mierda.
1: I conceptualment jugues molt bé amb les porcades i les porqueries, però no és el mateix una porcada que una porqueria.
3: No, per supuesto.
1: Explica'ns la diferència.
3: Una porqueria és Burger King i una porcada és la nostra.
0: Clar.
3: Aquí hi ha molt que dir, vull dir, perquè nosaltres això se va disparar el dia que jo vaig fer el vídeo que agafava una hamburguesa del Burger King, la tirava... Era sa bossa, que estava buida, vale? La tirava a sa bessura i jo apareixia de dins la food truck i feia la meva versió de l'hamburguesa nostra, de la Pink Pork Burger, i deia, no mengis porqueries, menja porcades.
0: Ah, que bona.
3: I aquest vídeo va ser...
0: Però tu tens estudis de màrqueting?
3: No.
0: O similar?
3: No, jo...
0: Perquè ara... molt va venent aquestes coses.
3: Ara vos diré el que jo tinc, que no ho sabia i ho he descobert gràcies un poc a porcades. Jo tinc TDAH i tinc altres capacitats. I tota sa vida ho he sofrit, moltíssim, sense saber què era. Fins que quan va arribar a porcades em vaig donar compte de que era un superpoder. I tinc una capacitat d'ultrafoco bestial i això és el que m'ajuda a por entendre, a voler, a lluitar per entendre com funcionen les accions, reaccions de les persones, que en el final és de lo que se tracta. I això, conjuntament, sempre va fer feina de músic i d'artista i de forma creativa, comunicant, pues ha estat una combinació estrella.
1: Està molt bé que facis això, Toni Jiménez, és a dir, si vols fer-me un parèntesi, perquè estic segur que hi ha lots que m'ho estan sentint,
3: sí.
1: I per ventura ja intues que l'escola no és que no eres dels millors.
3: No,
1: no per res. Simplement per això acabes d'explicar.
3: Per res, vamos.
1: Per ventura hi ha gent que se sent identificada amb tu, amb això que expliques.
3: Sí, exacte, de fet, bueno, he de dir que xerrant d'aquest tema del TDAH, jo estic oficialment diagnosticat des de fa 10 dies.
0: Uau, imagina't. I tens quants anys?
3: 43. I fa 10 dies que me varen diagnosticar. Tot això va començar el dia que va néixer a Cala, la meva menuda, que és autista de grau 3, i aquí vàrem començar a veure coses. Va ser com un moment. I veiem coses de sa mamà, i veiem coses de sa meva padrina, i veiem coses de sa meva dietera, i veiem coses de un moment. Aquí hi ha coses rares que persones molt brillants i a sa vegada que constantment fracassaven. Entonces, tots aquests nins, homes, alots, joves, adolescents que senten que són diferents, una vegada ho aprens a controlar i ho entens, és un superpoder.
0: Per això és important posar nom.
3: Sí, és importantíssim.
0: Les coses.
3: És importantíssim, sí. I després també és veure que també és important aprendre a controlar la teva capacitat. Perquè hi ha vegades que és tan explosiu i a vegades que es focos, ultrafocos, tan intens que t'arribes a fer mal. Vull dir, això en porcades m'ha passat. Jo en porcades se va convertir en la meva, i s'ha convertit en la meva obsessió absoluta i total, fins en el punt de que has de tenir una persona de vora o un autocontrol molt gros perquè el personatge no te mengi. Vull dir, és... Jo no, sempre ho dic, i sempre m'ho diuen, Toni, no hi ha manera d'agafar-te. Tenc un reprís, tenc una intensitat i tenc una capacitat de força en quant a això, a no saber sortir del foco, que és tan bo com dolent, les dues coses.
0: I tu, des del teu anàlisi del món, no? com ho has viscut tot aquest increment exponencial, tant del teu negoci com del producte que vens, que ara ho dèiem, són molts els establiments ja que venen els tipus de producte que tu vens i que t'has sabut diferenciar, també.
3: Vos ho dic sincerament, és dolent perquè... És un tren.
0: Que és dolent.
3: És dolent aquesta massivitat, massificació absoluta d'un producte que en el final és un producte que està pensat per algo. L'hamburguesa és un sàndwich. És algo que està pensat per fer-ho ràpid i menjar-ho de forma còmoda. Sí que és vera que és fantàstic, és fet de duro a segons quines... segons quins nivells, per dir-ho de qualque manera, per poder... Pues per jo què sé, perquè a nivell creatiu és fantàstic i perquè suma. El problema és que és un carro que s'ha posat en marxa i és un carro que s'ha fet massa gros. És un carro que pesa tant que ja no es tira.
0: Morirà d'èxit, llavors.
3: Sí.
1: I, de fet, morirà d'èxit d'aquí poc, dius tu.
3: I vos dic més. Avui en dia hi ha empresaris que moriran i que estan morint per culpa de que estan més preocupats de ser famosos per fer hamburgueses, que de guanyar dobbers per fer hamburgueses.
0: Mai me pensava parlar tan seriosament de les hamburgueses.
3: Les persones que m'estan escoltant ara mateix i que tenen hamburgueseries, moltes d'elles, ara mateix deben dir, a veure, i ho dic perquè jo mateix no m'ha importat, segons que, com tal d'arribar.
1: Toni, què volies ser quan eres de gran, quan eres petit?
3: Mira, jo havia de ser... Jo havia de ser pintor, en teoria. Jo era un nen petit que me donaves un boli o un llapis i un paper i podia estar hores i hores i hores i hores en el meu món i no me movia d'allà. I l'únic que feia era demanar un altre paper. Un altre paper. Un altre paper. I... Era el que sabia fer. Era el que sabia fer i la història és que no ho valorava perquè estava en un entorn que no valorava allò com a tal. O que sentia que valorava més altres coses com saber jugar a futbol, per dir alguna cosa. I jo desitjava saber jugar a futbol. Jo volia marcar gols perquè era el que estava socialment acceptat i jo volia, jo me'n record que somiava i era capaç de dibuixar fantasies, però pensava en el meu cap, ojalà pugui marcar un gol com el meu germà, per dir alguna cosa. Tot això va canviar el dia que vaig arribar a l'adolescència i me'n vaig donar compte de que tot el que me feia diferent me feia especial. I aquí és on va començar el meu alter ego. No sé si coneixeu el meu nom artístic. El meu nom artístic és Inot, que és Toni, a l'en revés. Això és perquè que nostra sa mama sempre li deia el mateix. Ai, tu niño va al revés, eh? Tu niño va al revés. Tu niño, ai, este niño sempre va al revés. Este niño sempre va... I vaig dir al revés, i ho convertiré en la meva eina més poderosa. I durant tota la meva adolescència vaig estar ultra foco, obsessionat amb això, amb ser en revés del món i en potenciar totes les coses que me feien especial i que no me feien igual que les altres.
0: I qui és en Inot?
3: Ninot és... Fuà. Ninot és un artista que... Ninot és un... Mira, durant una temporada vaig fer feina amb un home que se deia Àlex, que és un multimilionari anglès que durant el Covid me va fer l'emili empresarial. Ell va ser un poc el que me va empènyer a muntar porcades. I en Àlex sempre me deia el mateix. Sempre me deia, Toni, tu ets un empresari. El que passa que no ho saps. Perquè ets artista. I com que ets artista, encara no sap pensar en so cap. I només penses en so cop. I en Àlex me va dir, jo t'ensenyaré a pensar en so cap. Apagaré moltes llums, però n'encendré moltes altres. I si trobes equilibri, pues serà fantàstic. En Àlex va ser molt feixuc, va ser molt fort i va ser una època molt potent, però vaig aprendre molt. Antoni és un... En Ninot és un... personatge que l'únic que vol és cridar l'atenció per ser diferent. És un aquariano com una cabra i ja està. És a dir,
1: porcades entenc que vendria a ser el fill entre en Toni i Ninot.
3: Exacte.
1: És que això és porcades.
0: En Xavi Oliver també s'ha llegit molt bé a les persones.
3: Exacte.
0: Escolta, Toni, t'ho estàs passant bé, nosaltres?
3: Estic encantadíssim, però està, sí, és molt sèrio.
0: Molt intens.
1: Sí, però
0: no,
1: és que això és xiu-xiu. El que naturalment la ruta que pren naturalment les coses, això és xiu-xiu.
0: Exacte. Però això t'anava a dir, ara canviarem un poc el xip.
3: Venga, vale.
0: I jugarem una mica, d'acord?
3: Vale. Vinga.
0: Però abans farem plana internacional.
4: Plana internacional.
0: Una actriu creada amb intel·ligència artificial s'ha fet viral després de patir un moment bastant estrany durant una entrevista. Tilly Northwood estava parlant amb Piers Morgan i l'actor Tom Conti quan de sobte va començar a parlar en cantones, dialecte del xinès.
2: L'entrevista servia per promocionar el seu debut en una pel·lícula i Conti li havia demanat si els seus companys de repartiment eren humans o també eren intel·ligència artificial. Ella va començar a respondre en anglès, però de cop va canviar d'idioma sense explicació.
1: Tilly Northwood és un personatge generat per ordinador que el seu estudi vol convertir en una nova estrella del cinema. El problema és que, de moment, no sap manejar les entrevistes.
2: Ja ho sabeu, si enmig d'una conversa una persona te canvia d'idioma, something is wrong.
1: Hola, bona sera.
5: Hola, què tal?
0: Un home ha aconseguit burlar part de la seguretat de la Casa Blanca perquè volia xerrar personalment amb Donald Trump. Ha entrat amb el cotxe per damunt de la vorera davant la residència presidencial.
2: Els agents del Servei Secret han intervengut immediatament i han detingut el conductor. L'home assegurava que volia xerrar directament amb el president.
1: El problema és que Trump ni tan sols era a la Casa Blanca en aquell moment. Ara el Servei Secret investiga com va poder superar els controls de seguretat.
2: Volia xerrar amb Donald Trump i acabarà xerrant amb un jutge, cosa que no li ha sortit massa bé.
5: Este tío está flipado.
0: Dos ciutadans alemanys han estat detinguts a França després de penjar els seus propis quadres dins el Museu del Louvre sense tenir cap tipus d'autorització.
2: Els dos varen entrar al museu i varen col·locar les seves obres entre les peces que ja hi havia exposades. Quan es varen descobrir, la policia els va detenir.
1: De moment, les autoritats estudien els fets per determinar quines mesures legals s'han d'aplicar en aquest cas.
2: A Balears, que dos alemanys ocupin un espai sense permís, tampoc m'ho sorprèn gaire.
6: He anat viva, però qualque pima d'on va plegada.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: I d'això continuem xiu-xiu amb en Toni Jiménez, que és l'amo de porcades. Toni, t'ho estàs passant bé?
1: M'ho estic passant superbé. Jo sí que... estic flipant a les notícies aquestes. És que s'ha volat...
0: Jo sí que al·lucino en que en Toni mos està explicant que és la fi de l'hamburguesa com a producte.
2: Aquesta és titular,
0: tot i que és el seu negoci.
1: Sí, és així, vull dir... De fet, ara vos contaré una cosa fantàstica. Això és primícia absoluta.
0: Exclusiva.
1: Me dona temps.
0: Sí.
1: Primícia total. Fa un mes me vaig comprar un tractor. Un John Deere de l'any 60.
0: Un John Deere... Són
2: alerta amb aquests.
1: L'he tuneat sencer. L'he pintat de rosa, amb purpurina. Li he pintat les llantes de color dorat. I darrere, en els hidràulics, li he posat un espetón giratori i feim porcella de porc negre rostida en el food tractor de porcades i feim agrokebab.
2: Brutal.
1: Té amb la porcella en directe i feim kebab de porcella.
0: Que
1: i com que ja s'acaben les burgues, ara agrokebab.
2: Tot és conceptual en aquesta vida, és endavant.
0: És un home de negocis.
2: Sí, perquè...
0: per això, ara farem una cosa, que serà el següent, Xavi.
2: Exacte, això és una porcada, no és una porqueria, perquè són diferents.
1: Exacte, sí, sí.
2: Bueno, nosaltres ara te proposarem hamburgueses. N'hi ha algunes que existeixin i altres molt l'hem inventades, d'acord? I m'ho has de dir si són porcades o porqueries.
1: Vinga.
2: A menys incertes, d'acord? I després m'ho has de dir si existeix o és que molt l'hem inventada. Primera, l'hamburguesa d'espagueti.
0: Bah.
2: En lloc de pa, du dues bases fetes d'espagueti compactats, amb mantega d'all, i de dins carn, mozzarella, salsa tomàtica i parmesà. Porcada o porqueria?
1: Mem, això és una porqueria, però sí que existeix, eh?
2: Idò, molt bé.
1: Sí que existeix.
2: Dos punts.
1: Sí.
2: Exacte, això a Filadèlfia ho fan, pa d'espagueti, escan farcida
0: i... Ai, no m'agrada.
1: Això, home... porqueria.
2: Per bo, però.
0: Porqueria.
2: Per bo. Per bo. Abans hem tingut un nutricionista qüestionable des del punt de vista nutricional, però
0: sí. No,
2: això
0: crec que
2: un diumenge per dinar.
0: No crec que...
2: Ja has sortit dissabte, per ventura aniria bé.
0: No crec que el doctor Antelm Pujol, endocrinòleg i nutricionista, postgrau en Harvard, mos ho acceptés. Mos ho acceptés.
3: Segur que l'ha provat.
2: Diria, exacte, diria, un dia no passa res. Que això és el que va tot. Molt bé, per tant, de moment matrícula d'honor. Hamburguesa tiramisú. Pa brioix, lleugerament banyat amb cafè, carn de vedella, crema de mascarpone, bacó cruixent i un toc de cacau en pols per damunt. Porcada o porqueria?
1: És una porqueria i això no existeix.
0: Jo molt crec bé. Que sí.
2: No existeix.
0: Ai, do, Toni, l'ha de fer, ja m'agrada
1: no
0: aquesta.
1: No funciona.
2: Ah, que no funciona?
0: Això m'encanta, la mescla de dolç i salat. Si ho fas,
1: sí, però és que ho
0: tastaré.
1: Heavy, eh?
2: Cacau amb vedella.
1: Uf.
0: Clar, dolç i salat.
2: Bé, no ho sé. No ho sé.
0: Bé, si en Toni no ho veu, és que no.
2: Bravo, atenció perquè amb aquest concepte, perquè aquí tenim el rei dels conceptes. Hamburguesa en llauna. Una hamburguesa completa, pa, camp, formatge, ceba, cogombra, mostassa i ketchup, que ve tancada dins una llauna. Porcada o porqueria?
1: Ostres, això m'agrada, eh?
2: Ho veus, has donat una idea.
1: Això m'agrada. Ha d'existir, això.
2: Existeix.
1: Sí, sí, sí.
2: Existeix i ho fan una cheeseburger enllaunada.
1: Sí, sí,
2: que se poden calentir abans de menjar.
0: No m'agrada el concepte, jo.
2: Jo tampoc, perquè
0: però
2: és llauna.
0: Però hi m'ha precuinat, això, Toni.
1: És 100% precuinat, però també és vera que vivim en el món que vivim.
0: Bé, sí.
1: I és així, vull dir.
0: Avui hem prescut un programa de cuina, també sí. T'ho dic.
3: Escolta, també, ara si tu prepares ja que preparen un búnquer, pues, mira, pot tenir una cosa en mancot diferent,
1: sí.
3: Que
1: claro.
3: Una hamburguesa en llauna.
1: Molt
0: si
1: bé.
0: Ha de venir la fi del món, que mos apleguim una hamburguesa.
2: Exacte,
3: per cheeseburger.
2: Exactament. Va, darrere, l'hamburguesa gelat. És un gelat inspirat en una hamburguesa servit dins un cucurutxo amb salsa de cremita ketchup i ho rematen amb un bacó dolç i cogombra amb vinagrat.
1: No m'ho crec.
2: Porcada o porqueria?
1: Porqueria i no existeix.
2: Existeix.
1: Oh!
2: Sorbitum Ice, creat el 2013 amb bacó, cogombra. Va coincidir amb el National Burger Day britànic. Bé, fan els anglesos, escolta, tampoc.
0: Els anglesos en fan molt de porqueries.
1: No, però
2: no vins.
1: No me sembla malament del tot, és curiós, és una cosa curiosa.
2: Molt bé.
0: Toni, mos hauràs de posar comissió si agafes una d'aquestes idees.
1: Eh? Vale, perfecte. Cap problema.
2: Molt bé, ara és una segona prova, aquesta és un pim-pam, i te posaran davant dues opcions. Una queda per sempre a les teves hamburgueses i l'altra desapareix del món, directament.
1: Vale.
2: D'acord?
1: Sí.
2: Cheddar o formatge de cabra?
1: Per una hamburguesa cheddar.
2: Bacó o sobrassada?
1: Oh!
2: Saps què, vas de triar?
1: No m'ho facis, això, per favor. No m'ho facis, esto.
2: Es diu 3, Ràdio Pública de les Illes Balears.
1: Sobrassada.
2: Ara. Cogombra envinagrat o ceba caramelitzada?
1: Cogombra.
2: Smash o hamburguesa de carn gruixuda?
1: Smash.
2: Ketchup, mayonesa?
1: Ketchup.
2: Dolç, coent?
1: Dolç.
2: Pa brioche o clàssic?
1: Clàssic.
2: Clàssic o d'encimada?
1: Encimada.
2: Formatge blau o jalapeños?
1: Jo crec que en formatge blau.
2: Molt bé, i ara se pregunta. Aquí et se pregunta amb que t'adonaran sa matrícula o no. S'hamburguesa xiu-xiu, mos coneixes a nosaltres, coneixes el programa. Com la faries? Què hauria de dur?
1: Mira, s'hamburguesa xiu-xiu, jo crec que ha de ser una hamburguesa... una hamburguesa de cada dia. Vale?
0: Una
1: hamburguesa que no embafi. Una hamburguesa que dugui 130 grams de porc negre.
0: Uf.
1: Vale?
2: Porc negre.
1: De porc negre, exacte. Estil Smash, però no... Són 130 grams, una senyora hamburguesa de 130 grams. Crec que l'hauríem de ficar, hauríem de fer una cosa que se diu patty melt. El patty melt és la primera hamburguesa que va existir quan encara no hi havia el pa redó i se feia amb un pa de moldo. Vale? Aquest pa de moldo, evidentment, és el nostre pa encimada, que el té amb dues llesques, tiqui-tiqui, com si fos pa bimbo. Posam el pa, posam la carn, formatge.
0: Important.
1: Formatge, vale? Aquí anem a fer una cosa i és que tiram del formatge menys formatge que existeix, que és l'American Cheese, que és el formatge que encaixa amb l'hamburguesa, per excel·lència. Millor que el cheddar, és una espècie de cheddar. A continuació, una rodaja, una llesca de pepinillo encurtit, agredolç, però està encurtit amb les herbes de la recepta dels caragols. Vale? Agafes les herbes dels caragols i l'encurteixes. És molt senzill, però tindrà aquest d'això un poc diferent. A continuació, salsa. Feim una salsa Big Mac. Que és la salsa que està i és intrínseca en el servei de les persones, però l'emulsionam amb un pot d'oli que han desgraçat una sobrassada, vale? I aquesta oli de la sobrassada l'emulsionam en la salsa Big Mac. I deixa de ser Big Mac i se diu Tic Mac. Vale? Què tenim? Tenim el pa, tenim
2: 130
1: carn.
2: Grams de carn de porc negre, que no embafi, smash, patty melts, que és el pa.
1: Exacte, el pa, patty melts.
2: American cheese, cogombre encurtit en agredolç i Big Mac.
1: La salsa Big Mac. I acabam amb ceba caramelitzada. Però la caramelitzam en lloc d'en sucre amb herbes dolces.
2: Molt bé.
1: I ja està.
0: Bravo.
2: Molt bé. Yeah!
0: Tenim hamburguesa xiu-xiu.
1: Toni... I això t'ho menges i fas xiu-xiu, xiu-xiu.
2: Aquest és el concepte. Sí.
0: Toni Jiménez de Porcades, moltes gràcies per haver vengut. Ha estat un plaer.
1: Sou fantàstics i enhorabona i a seguir.
0: Igualment.
2: Igualment, Toni, moltes gràcies.
1: Guapos.
4: Com seria sembrar l'espai? Ho va fer Matt Damon a la pel·lícula de Martian i també ho fan els astronautes a l'Estació Espacial Internacional. Allà dalt s'experimenten l'agricultura per polir sistemes que donin menjar en els astronautes del futur. Per això ha estat un escàndol quan dues tomàtigues han passat mesos desaparegudes a l'espai.
5: El tomat está esperando en su esquina habitual a que venga la lechuga.
4: I quan dic escàndol, dic, bé, escàndol d'estar per casa, divertit. L'astronauta Frank Rubio va perdre una bosseta de plàstic en dues tomàtiques cultivades a l'estació i ell tenia clar que les havia guardat. Així va demostrar dues coses. Primer, que la natura humana és irrefrenable i som capaços de perdre de tot on sigui. I segon, que perdre una tomàtica cherry és més delicat si el mercat està a 400 km davall teu. Les tomàtiques finalment se varen trobar. Varen aparèixer gairebé un any després. Segons la NASA, estaven deshidratades, lleugerament aixafades i sense microbis ni font visibles. Millor que estipi plàtan que t'oblides la motxilla. En Frank se va lliurar de les acusacions d'haver-se-les menjat. Però no de les bromes dels companys, que ben segur que no li tornaran a deixar les claus de l'Estació Espacial Internacional.
6: IB3 Ràdio és formació.
7: Companys, començant temporada, què podem fer?
8: No sé, per exemple, fer-me jaure.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o no tan joves?
10: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
11: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Atenció, atenció, atenció. Poseu-vos a les ordres, perquè ja és aquí la Marta Sampas.
1: Emociona!
0: No entenc. Avui no anem coordinats.
2: Bon dia.
1: Saps què passa? Que és la vostra darrera mitja horeta del dia i jo vam de fer una siesta d'hora i mitja, saps?
2: És vera?
0: Hora i mitja, Marta? T'has passat de frenada.
1: No, he fet el matinal i tenia
0: una... A quina hora has començat avui?
1: A les 6 i mitja era aquí.
2: Jo vol dir que t'aixeca a les 5.
1: 5 i mitja, 5:40. Sí, sí. Per sort visc a prop i apuro un poquet, però...
0: La Marta Sampas sempre ho veu tot des de la banqueta.
1: Ai, ha aparegut directament ja a la graduació.
2: Veig que és una camioneta dels tres bous de costits.
3: Des de la banqueta.
1: Sí, ara, ara. Una altra vegada, Toni Cardell. Una altra vegada, Toni Cardell, per favor. Que se senti bé.
3: Des de la banqueta.
1: Gràcies. Sí, aquesta camiseta que duc és de... Sí, me la van regalar pel meu aniversari.
2: Molt guapa.
1: Però, sí, bé.
0: Són els tres caps de bou de costits.
1: Sí. Com estàu?
0: No, són dos.
2: I nena, són tres, li he de dir.
1: Nen, si camiseta... Bona,
2: però els caps
0: de bou de costits no són dos.
2: No, són tres.
1: Una cosa...
2: I ve tres. El dilluns, de 8:36, acaba de plantejar de si bon, cap de bon cotxe, són dos o tres.
1: Una cosa, esteu fent tot això per desviar l'atenció de que toques la
2: classificació. Ah,
1: així, sí, així, Dali, Eye of the Tiger. Que
2: te passa, Marta? Si fem una classe de spinning?
1: Ara sortiria a fer esport.
4: No som a punts, ara, vinga.
1: Avui, sí.
2: En Jordi és més fort,
1: ben caminant de casa, que són 20 minuts, i a més he estirat un poc d'un trosset més a la mà, perquè feia prest, i estiré un poc... He dut caminant mitja hora, ara mateix.
0: Increïble, Sampas, ets una inspiració.
1: Gràcies. Com ho duis? Com ha anat la setmana esportiva? Inés, és que avui començaré per tu, perquè aquesta correguda raba interior...
0: Varen córrer molt, efectivament.
1: Té punts, això?
0: Sí.
1: Quants considerarien?
0: Bé, tres de gimnàs.
1: Un dia hi vas anar, la setmana passada.
0: Avui me tocava, però a festa no hi ha hagut.
1: Ah, clar. D'acord, però la setmana passada vas anar un dia a fer gimnàs.
0: Perdoneu, si no vos heu ubicat, és festa perquè et Sant Mateu.
1: Sí, ja ho sé. Sí.
0: I el gimnàs és allà, d'acord.
1: La setmana passada vas anar un dia?
0: Sí.
1: Un dia?
0: No, dos.
1: Ai, de nou?
0: Però no, hi vaig, és dilluns i és dijous. I el dilluns ja ho vaig dir.
1: Ah, el vas contar? Molt bé, ets humil, perquè no, sempre dins la setmana
0: passada. M'ho hauria pogut inventar, però no, ja vaig de cara.
1: Ah, ja vas ficar dilluns. No, sempre és de dilluns a diumenge ahir.
0: Bé, és igual.
1: Tres de gimnàs, més tres nines. I la correguda no...
0: La correguda 10.
4: Hola.
1: La vas fent sprint.
0: Sí.
1: Ja, sprint.
0: Sí?
1: 10 no, 3, vinga, 3 més. D'acord.
0: Bé, idol,
1: per mèrit que té, fer anar així com anau, disfressats, amb poca roba.
0: És difícil.
1: No,
0: feim molt d'esforç.
1: Sí, total, sí. Sobretot com se diu, l'habituallament.
0: Exacte.
1: L'habituallament és interessant. Xavi, va!
2: Jo, tres de gimnàs.
1: Ué, només?
2: No, sí,
1: ah, tres dies? Diran,
2: tres dies de gimnàs. Dimarts i dimecres. Divendres volia anar a jugar a tennis, però va ploure.
0: Excuses.
1: Xavi, hem de xerrar d'això dels tenis, eh? Me fan boja cada vegada que dius que no.
2: I dona-me.
1: Bé, ja ho xerrem fora micro, però és que
2: no,
1: hem d'anar.
2: Ara ho hem de xerrar. No, broma.
1: Ara, aquí, ara.
2: Va, on vola.
1: D'acord. Bé, 3 dies de gimnàs en Xavi són 9 punts. Tenis, al final, has dit que no hi vas. Vinga, ràpidament, Jordi.
4: Jo vull els meus 3 punts de la correguda en roba interior.
1: Ai, ara això també, que bé. Bé, vinga, li posaran 4, eh? En Jordi.
0: Magre.
2: I tu, Marta?
1: Jo vaig complir la setmana passada 2 dies de gimnàs, són 6 punts, i un dia, aquest dia que estàs com angoixada, que no saps ni què fer, tancada a casa, i dic, me'n vaig a caminar, vaig caminar 2 hores.
2: Boníssim.
1: 2 hores, vaig arribar.
2: I vas aclarir els pensaments.
1: Tota platja de Palma, sí. És que, de veure, saps, que fer esport,
0: físicament,
1: però mentalment, t'ho juro, vaig arribar a casa i ja m'ho havia.
0: A veure, de quan estàveu embossats, va molt bé sortir i fer una volta.
1: 2 hores de caminar, jo crec que...
2: Home, clar que sí.
1: Quants punts considerau que...
2: No, molts. No, en sèrio, seriosament, caminar 2 hores...
1: És igual, és com un... Sí, les calories, com els de marca rellotge, era com un entrenament funcional, eh?
2: Jo hi vaig anar amb bici, ara ho compen, sola baixa.
1: Vols sumar un mes?
2: Ahir, diumenge...
1: És que ja s'està picant.
2: Descoll d'en Rabassa fins aquí a la ràdio, vaig venir a la ràdio.
0: No val.
1: No, això ho faig cada dia, jo vinc amb bici Palma.
2: Ai!
0: I doncs jo vaig anar a fer la compra.
1: Són com farmer carris d'aquests.
2: Hauríeu de vistar la cadena de ràbia que li ha fet.
1: En final, que m'anava malament, això necessitarem un àrbitre aquí. Va, vinga, jo m'assumi de 9 puntets i de veres que això va seriosament, vaig sumant i a final de temporada
0: revisarem.
1: A veure, aquí convidarem a uns... unes aigües, perquè som esportistes. Va, normalment comença... Sí, normalment comença amb 100 MVP de la setmana, ja sabeu, cercant la victòria i la derrota. Però avui començarem la derrota, perquè és que encara estic indignada, però alhora ha despertat un moviment que m'ha agradat molt. La nostra derrota de la setmana no és una derrota esportiva, és una derrota de la publicitat. Sabeu qui és la Sydney Sweeney?
2: Sí. Sí.
1: Actriu? Sí.
0: Jo no, és la veritat.
1: S'ha convertit en la...
2: No sé per què rius ara, Marta.
1: No. S'ha convertit en la protagonista d'un anunci d'una plataforma d'apostes esportives en el qual apareix pràcticament nua, envoltada de pilotes i material esportiu, mentre repeteix que allò és només esport. I la resposta de moltes esportistes no s'ha fet esperar i va ser espectacular, dient, contestant en aquest anunci, que si vols ensenyar com és una dona en l'esport, ensenya-la entrenant, competint, suant, caient-se, aixecant-se, guanyant. Mm-hmm. I tot se va fer viral amb aquesta cançó.

0: Entenc que en Cindy sortia absolutament perfecta, normativa...
1: Sí, té un cosarro, és una lota preciosa...
0: I ella deia, això és una dona fent esport.
1: Sí, va protagonitzar un comercial d'una app d'apostes esportives, que aquí també tema delicat, i la reacció no va tardar gens en arribar. Moltíssimes esportistes van reaccionar assenyalant que el missatge el que feia era una vegada més hipersexualitzar la dona, en el cos de la dona. Molts anys de lluita per canviar un poc, no?, l'estima de la dona fent esport, les portes que s'han tancat sempre a l'esport i la dona, i fa cap pas enrere, volem. I això ho és, vull dir, això no és publicitat, però no ho sé, això d'entrar en cine hauria d'haver fet o no, això ja és el seu cos, també tot és dret del món, cada un fa el que vol, però supos que no va pensar ni se digui imaginar que generaria aquesta resposta, no? Bé, Sweeney, a més de protagonitzar la campanya, que també aquí dic que no sé, que crec que ho va pensar un poc, és sòcia i accionista de l'empresa, per tant, és un poc així. S'anunci, sona així.
2: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports. You can trade this sport and this sport.
1: Et traduirem, per la gent que l'anglès no sé com jo.
0: Amb aquesta veu sexy.
1: Super sexy, sí. Diu, creus que saps d'esport? Demostra-ho. I tots són imatges d'ella, la qualitat es cot, són materials esportius, després no s'aposta a guerres ni a morts ni a política, només tu i la teva opinió sobre l'esport, això no ho pot negociar, i després diu, i unes frases finals, que és el que va moure més, això no ho pot negociar, aquí simplement estic guapa. No? I és com a... Bé, i la primera en fer en sa part d'aquest moviment va ser la gimnasta estatunidenca Gracie Kramer, que va ser la primera en respondre amb un vídeo que deia, no sé què estava fent Sydney Sweeney, però això és el que sembla una dona en l'esport. I és un vídeo amb imatges seves fent
0: esport real,
1: moments seus,
0: no?,
1: de gimnàstica artística brutals, i amb aquella cançó que sentien de Nadua. Bé, jo, clar, com se diu, és d'això de l'Instagram.
0: Cercalletes.
1: Cercalletes, van dir, a Marta, estan cantant, i tot eren vídeos, però espectaculars, preciosos, increïbles, de dones fent esport de tot tipus, esports d'aquest de... jo que sé, escalada, monopatí, tots, a més de risc. Bé, una passada, esport, no? I esportistes de diferents disciplines que van començar a publicar vídeos entrenant, competint, aixecant pes, nedant, suant, passant mal moments, guanyant...
0: No?
1: Sí, molt xulo.
3: A més, és trist perquè en el Sydney Sweeney és esportista. Ella fa boxa i fa coses, vull dir que
1: clar,
3: també...
1: Sí, segurament, clar, i no sé, la dona, nosaltres mateixos sabem perfectament, no?, també el que passa, però... Bé, és el que he dit abans, també. Supos que cada un fa el que vol i la intenció és bona o dolenta. No hi va caure gaire.
0: Ah, bona o dolenta, no.
1: Formes part, no?, d'aquest mercat.
0: Recaptativa, amb el sentit que ella ha fet aquest anunci per guanyar purament d'obvi.
4: Sí, home,
0: evidentment. Sense anar a plantejar tal altra cosa.
4: Jo crec, jo dubto que sí, exactament. Jo dic això, jo quan facen aquestes coses, escandalitzen, anuncis que esdevenen escàndols i la gent surt i enxerra, jo dubto moltíssim que sigui accidental. De fet, jo crec que ho fan expressament.
1: Totalment,
4: ara tothom aquests anuncis arriba arreu, els homes tornen locos, i jo el que més m'entristeix, al marge d'això, també és que aquesta senyora sigui sòcia i el que intentis guanyar d'obbes a treure clients d'una casa d'apostes.
1: És un problema també social.
4: I se'ns enriqueixen gràcies a les addiccions de molta gent i gràcies a moltíssimes famílies.
1: És així. I a més, després, també el que molts vídeos recollien, a banda d'imatges precioses d'esport, són percentatges, estudis de coses que són certes, que les nines eren prop d'un 70%, deixen de fer esport a l'edat de 15 a 16 anys, per això mateix, per complexes, per inseguretats, per pensar que si no aconsegueixen riuran, vull dir, encara hi ha tot això, no? I clar, no crec que sigui l'exemple més clar veure un cos normatiu de 10, diguent que s'esport és això, perquè no és cert, és que són les primeres, evidentment, camisetes que no cal anar estretes de roba, s'ha d'anar còmode, com... sempre, i després traiem, per exemple, també coses que han passat durant la història, d'obligar, segons quina roba per fer esport, obligar a dur-la, per exemple, en el volei platja, varen multar un equip a unes olimpiades per voler d'un calçó més llarg, perquè no duien la roba que estava estipulada que s'havia de dur, no? Cosa així que dius, per què? Per què? Quin és el teu interès, no? Bé, la veritat que m'ha agradat perquè també demostra, no, que sí que ja no callam, no? Tant d'anys de silenci, després imatges històriques d'una marató, que aquella imatge és molt famosa d'una dona en els anys, jo crec que els anys 50 o 60, que se va colar una marató i la va intentar treure. Vull dir, d'aquestes dones, no? A poc a poc, pues, arriba que avui en dia les xarxes, tot fa moltíssima via, tot se viralitza, i si és per això, idò, mira. Però bé, també alhora aquest paral·lelisme de que aquest anunci ha aconseguit el que... No, que cercava, que era que tothom el vegés, que tothom en xerrés.
4: Sí, una paradoxa.
1: Però bé,
0: és la nostra derrota, però la contraresposta és una victòria.
1: Exacte, totalment. La contraresposta ens ha agradat moltíssim. A més, esportistes conegudes, Nona Carbonell també va publicar un vídeo amb aquesta cançó de Dua Lipa, diguem, Simni. Em va costar molt entendre que no sols som un cos, som fortes, som ràpides, som valentes, som capaces. Avui n'he vist una encara, vull dir, tota la setmana, i era d'Ana Jimena, una jugadora de volei de la Barca Menorca, que és un equip de la màxima categoria de volei des de fa moltíssimes dècades que hi són. I també una passada, perquè clar, a més trien grans moments i són xulíssims. A mi el que m'ha agradat d'això és trobar fàcilment vídeos de grans moments esportius de dones. I arran d'això, clar, no podia ser d'altre MVP de la setmana que una dona. I recordeu la setmana passada qui va ser? En ciclisme, xerrant de ciclisme.
0: Enric Mas.
1: Enric Mas. Sí, clar. Què passa? Aquesta setmana estem a la setmana des...

0: I de Namavi, els seus 42 anys, que és joveníssima, continua competint al màxim nivell i que cada setmana quan ella torna al Mundial. A més, Namavi no va arribar en el ciclisme professional des de petita. També és una història curiosa la seva, que va començar en ciclisme en 2016, o sigui, fa 10 anys, a dedicar-se només al ciclisme perquè abans feia duel·ló. I l'any passat va aconseguir bronze, com dèiem, va ser la seva millor temporada de la seva carrera. I a més, Namavi vol demostrar que encara pot, que no és qüestió de joventut, que l'experiència, les ganes també de vegades, i de fan que tinguis la força, no? I les cames, en aquest cas, pel ciclisme, per continuar competint. I com deia, l'any passat va dir que seria, que un guany seria el seu darrer any, que no competiria fins a 2027, però sí, ha renovat i ho tenim. Per tant, Namavi García és la nostra MVP. Espero poder dir dilluns que és ella i en Enric, imagineu, que
1: seria se penja
0: medalla tots dos en el Mundial, seria fantàstic. I si això passa, idò, xiu-xiu, portes obertes, no?
1: I tant, home.
0: Perquè venguin.
1: Clar. I tu creus que podríem aconseguir en Enric Mas que vengués?
2: Sí.
1: A xiu-xiu?
2: Sí.
0: Moure fills. També que descansi, perquè clar, és que...
1: No, és clar, quan hagi descansat.
0: És complicat això, on els trobes? Mira, en aquest acord, quan ha vengut, que té 2 o 3 dies i treu temps per venir. Però és veritat que...
2: Sí, però vendrà en cotxe o no vendrà en bici.
0: No, això no. Tal volta li va dir... Lo millor li vendria superbé
2: venir en bici. Perdó.
0: Rodant una micona d'això. A més, que acaben de fer una gran prova i se posen a rodar. Com si fos això, descans. És brutal, és brutal. No, deia, Inés, que també... avui preparant la sessió de... superguai tenir el vídeo que s'ha fet viral en la cançó de Nadua de fent esport, fer-ho de xiu-xiu i sortint altres allà fent exercici, però clar, això ja...
1: No
0: passarà. La nova incorporació de xarxes...
2: Nana
0: ho podria fer, seria guai. Proposa, ho deixa aquí.
1: Ho estudiarem.
0: Que Nines envia un vídeo allà en el gimnàs, jo en tinc un parell jugant de tenis, no. En Xavi...
2: Tu i jo podem anar a jugar a tenis un dia. Ara que són 4, podem fer un partit de pàdel?
3: Pàdel.
0: Ah, anava a dir a tenis, no sé, a pàdel en sap tothom, perdó. Perdó.
3: Jo sé jugar a tenis, perdó.
0: Però he de dir que...
1: Marta.
0: Perdó!
3: Jo he fet tenis,
2: no, Alba. Ei,
3: jo he fet tenis.
0: I si no, men, jo tinc que estar amb la professora.
1: Jo sé jugar a tenis.
0: Per ser real, Federació Espanyola de Tenis.
2: I de Marta i Inés, que na Marta ets el número 1, i Inés, i en Jordi i jo.
0: Ja faré un parell de carros.
1: Clar, na Marta ets el número 1 i jo és el número 4, no?
0: Ah, no li va bé. Avui està competitiva.
2: Altres, si vols. En Jordi, els 4.
3: Jo m'ha
0: bé, però està bé. I si no, pàdel, que no he volgut desmereixer ningú, perdoneu, una cosa que ara ha aparegut que... No, el pàdel m'ha
1: aparegut bastant.
2: No,
0: però,
2: passa res.
0: No passa res. És un esport fàcil.
2: No entri en el jardí.
0: Agafa
2: el violonet de la porta del jardí.
0: Tothom sap pujar la bici més o manco. Vull dir, me refereix que en això, els tenis, tu ho saps. Jo no em posaré a fer un bot de gimnàstica artística així perquè sí. En canvi, una pala l'agafaràs i feriràs. Me refereix que en això, que és més senzill.
1: Sí.
0: I per això se populitza tant.
1: Pujar una bicicleta no és del tot fàcil.
0: Bé, ho he dit i alhora he pensat, hi ha gent que no...
2: No,
1: una cosa, mos estan cridant, telèfon al·ludit, 971-13-99-00.
0: Si com un pare, que jugo tot el dia a pàdel.
2: Què has dit?
3: Sí, ah, jugo tot el dia a pàdel no és gran bici.
1: Escoltau-me, per favor, un segon. 971-13-99-00, telefoneu-mos. Si vos heu ofès amb les declaracions de Marta Sampas, que ha dit que el pàdel és fàcil. 971-13-99-00.
2: Això passa a molta gent que juga a tenis. Ara jugat a tenis sempre. Quan el fiquen a la pista de pàdel, és com un pot dins un garatge. És a dir... que sí, que li feres a pilota, fa qualque virgueria, però més enllà d'això no s'ha col·locat pista. Mm. Aquesta persona et sé que després diu «El pàdel és molt fàcil». Me passa, també, I clar, i desmereix a la gent que juga a pàdel.
0: No, clar. Ah, perdó, a un nivell
3: és més
0: sobre...
3: accessible, això, és així.
0: Això
3: és tenis, si tu no has jugat a tenis i vas a una pista, no passaràs una pilota.
0: No li feriràs.
3: És impossible.
2: Exactament.
0: Feriràs una o dues i no t'agradarà.
1: No ha de ser tan difícil.
2: Però si saps jugar bé pàdel és molt complicat que que jugui tenis te guany.
0: Clar, jo li ho he dit millor, és accessible i acabaràs jugant i segurament t'enganxaràs i és lo guapo que fa que la gent hi vulgui jugar, però jugar bé pàdel no és fàcil, per favor. Tenim a més una de les millors, no, la millor, no hi ha material. I mira, també la comida no hi ha material.
1: No, escolta, dilluns que ve, perquè no recuperam aquestes declaracions, però la tenim a ella.
0: No, per favor, no, que mos vim bé. Bé, no
1: però hi dava un atleta que quan va guanyar, crec que era ciclisme, va dir, si fuera fácil,
0: no,
1: se llamaría pádel.
0: ¡Vamos!
1: Ho va dir.
0: Ja està, jo no afegiré res.
2: Bé, dilluns qui ve, a les 7, aquí de vores, les pistes de vores a la ràdio, reservaré una pista.

0: tenim bé, eh?
1: I aquí
0: ha de venir a gravar, que s'ha fatal. Anna, perdó. Anna vendrà a gravar i això ho podrà veure tothom. Estaria guai, eh?
1: No, estarà.
0: Estarà. Vinga, va, que teniu el test, que no vos salveu del test. I és graciós, és guai, avui, eh? Després de la derrota de la setmana, avui reivindicarem que hi ha anuncis esportius que sí que ens han deixat alguna cosa xula. Hi ha hagut campanyes que no tan sols venien roba o el que fos, sinó una emoció i d'aquests anuncis que dius, pels de punta després de veure, no? Per tant, quan sabeu de publicitat esportiva? Anem a... Són quatre preguntes fàcils. Quina marca va convertir Just Do It, és superfàcil, en un dels eslògans més famosos de la història de l'esport? A, Adidas. B, Nike. C, Puma. D, Reebok.
1: Bé.
2: Bé, no era que no podíem dir marques a la ràdio.
0: Niki, Adidas,
1: eslògan, eh?
0: Niki, Adidas, Pum i Rick.
1: Rick.
2: Nike, clarament.
0: Nike Doc, m'ha recordat Nike Doc, el meu cat té un jersey que posa Nike Doc. L'Emma va néixer en 1988 i és una de les grans senyes de sa marca. Quina marca va popularitzar un altre lema? Impossible is nothing. Molt esportiu, te deixava clar.
2: Sí.
1: No ho sé què és.
2: Jo sí, és molt fàcil. Mare,
0: jo no sé mai, és igual. Sí. Nike, Adidas, Under Armour o Asics?
2: Adidas.
0: Sí, en Jordi no
2: sabem.
0: I aquesta ben si la contesta en Jordi. Quin famós futbolista va convertir una marca de gelats en una de les frases més imitades de la publicitat espanyola?
2: Que no les saps.
1: Però vas dir com ell,
3: No sé com ho deia,
0: però sé qui és.
3: És que
0: si saps la frase ja la mas.
3: O sigui, la frase la sé.
0: Què deia?
3: Calice para todos.
0: Calice para todos. Sense molta sang, pobre meu. No tenia massa sang, però...
3: Era evidentment en Xavi Hernández.
0: No!
3: Andrés Iniesta.
0: Iniesta de mi vida! Sí, Iniesta. Quin dels esportistes espanyols van protagonitzar un anunci de rellotges en el qual una... Aquesta és boníssima, és que avui l'he recuperat i vaig a pau. I una que va rebent una pilotada a sa cara.
1: No, jo no el sé.
0: En Rafa Nadal i en Alonso, Gasol i Nadal, Iniesta i Gasol o Nadal i Casillas.
1: Bé.
0: Gasol i Nadal.
1: No sé, no ho tinc tan clar.
2: Iniesta i Nadal.
0: Jordi?
3: No recordo aquest episodi.
2: És a dir, Nadal segur.
1: És
0: de 2007. Eren Espuro.
1: Espuro Beach a Can Pastilla, que jo he passat la bici per davant i recordo que hi havia tot això.
0: És que hi havia com un xiringuito.
2: En Nadal segur.
0: Sí. És que rebia la pilotada.
1: I qui més?
2: I doncs si era una pilotada de Niniesta.
0: En Pau Gasol. A veure, són molt amics. En Gasol i en Nadal han protagonitzat moments molt xulos a l'esport. I aquest anunci era molt graciós. Sí, eren Gasol i Nadal amb un anunci de rellotges i...
2: Sí, perquè en Niniesta amb un anunci de rellotges.
1: 2007.
0: Sí, fa quasi 20 anys d'aquest anunci. Jo ho vull quan l'he dit, però si el vaig veure l'altre dia. Però no 20 anys. Sí, flipa, de nou. Y aquest so, por favor, Toni Cardell, por favor.
4: La máxima potencia para eliminar la caspa persistente, más rápido y por más tiempo.
5: Mi pelo es mi seña, por eso yo exijo lo mejor, igual
0: por
5: que
0: favor.
5: Tú.
2: Era buenísimo.
0: Es que, por favor, mi pelo es mi seña, lo más.
1: Brutal.
0: Es que mi pelo es mi seña, me encanta.
1: Qué bo.
5: Por eso yo exijo lo mejor, claro. Igual que tú. Por
0: no
5: eso
0: tenía
5: yo...
0: En Nadal no tenía caspa, ni en té, ni en té. Era quan tenia aquell pelasso.
1: Encara tenia...
0: Que tenia una melenarra, sí, els anys passen per tots, clar, però mi pelo es mi seña, a mi m'encanta la mi pelo es mi seña, és que m'encanta.
1: És brutal, no me'n recordava,
0: això. I un altre de cacao, també molt famós, que sortia sa mare, també. Sa mare d'en Rafael, sí, sí, sí.
1: Ara me sona, també.
0: Sí, ara no sé què deia, però sí. Bé, és que m'hi hagués posat i hagués xerrat els temps d'anunci.
1: Bé, històric d'en Ronaldinho, que feia sa senya aquella, que jo encara la faig, quan se lo toco.
0: Sí, sí, sí.
1: Bon dia.
0: Bé, després, ho he guardat a Instagram abans de venir, que hi havia algú d'Instagram que xerrava de sa polèmica aquesta, de sa que hem xerrat avui, de sa anunci aquest de sa actriu. I feies paral·lelisme amb un altre boníssim de Nike, de dones esportistes i de veres emocionant. D'això deia com mos diuen histèriques, mos diuen loques. Loques, pam, pam, pam, mirant, sortint grans sets. Ah, brutal aquest. I era d'una d'aquestes grans
2: marques.
0: És
2: la publicitat que té aquest gran poder,
0: sí.
2: Marta, d'emocionar-nos. Vinga, una frase èpica per acabar.
0: Va, Francis, la música, sí. Jo troc que l'hem de dir juntes, si no és perquè avui... Ah. Ja està bé de xerrar les nostres coses i de citar, estic fort, deixeu-m'ho fer, perquè...
2: No sols som un cos, som atletes. De qui és aquesta frase?
0: Mira, no ho he apuntat, però era un esportista arran d'aquesta polèmica. Això, que no mos hem de mirar l'aspecte d'escot, sinó tot el que som capaç de fer amb ells.
1: Molt bé, Marta Sampas.
2: Marta Sampas, ets la millor, moltes gràcies.
0: Vosaltres també. Adéu.
2: Hem arribat a Xiu-Xiu número 478.
1: Que vagi bé, fins demà, si Déu vol.
2: Gràcies per ser-hi.
6: Molt bé, jo aquí he d'arribar ara.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Continua la batalla política per les previsions d'Aena d'invertir 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys. El PSIP endureix ara el to l'endemà de les manifestacions a Palma i a Eivissa en contra de les obres als aeroports. El portaveu Iago Negueruela acusa el govern per l'autoria de la massificació turística, mentre el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, acusa els socialistes de tractar de beneita la ciutadania.
2: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
3: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos.
1: Creuament de retrets el dia que el gestor aeroportuari ha defensat en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors les inversions que preveuen 50.000 passatgers anuals fins l'any 2031, dient que és una planificació exigent però necessària. Tot d'un en parlam en aquest dilluns 21 de setembre en què els cotxes han tornat a circular per la plaça d'Esbord de Ciutadella 14 mesos després. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. En dues hores el centenar de places d'aparcament s'han ocupat en una raó obertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial que encara no està resolt. La batllessa Maria José Bagú ha defensat que la plaça sense cotxes funcionava.
5: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, tot el mercat artesà, el que fèiem els dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
1: Paraules de Maria Jesús Begur, la batllessa de Ciutadella, el dia en què han conegut la condemna de 3 anys i 6 mesos de presó per a la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianant l'any 2023 a Eivissa.
4: La magistrada li atribueix dos delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'incident. L'acusada, segons la sentència, es va botar un semàfor en vermell, circulava una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident.
1: I l'enfonsament d'una embarcació a Sant Antoni de Portmany ha provocat una taca de combustible a la platja d'Espouet.
4: Tot i que s'ha produït en una zona de bany no autoritzada, s'ha penjat la bandera groga a escassos metres de la costa davant sa punta d'Esbonyí, a més d'instal·lar barreres d'anticontaminació per contenir la taca i minimitzar els possibles vessaments.
1: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez pel presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics.
4: El govern espanyol reitera la innocència de la dona de Pedro Sánchez, que serà jutjada per un jurat popular.
1: I el govern central reforça en caràcter preventiu la frontera de Ceuta i la de Melilla davant d'una nova crida a una entrada massiva a Ceuta prevista per aquest dimecres, coincidint amb les eleccions al Marroc. Durant l'informatiu, quan faltin 20 minuts per les 8, entrevistarem el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, per parlar de seguretat. Abans, però, tota l'actualitat esportiva. Que arribarà quan passin uns minuts de les 7:30. El Mallorca comença demà a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria. Gavi Fortesa, bon vespre.
6: Bon vespre, un partit marcat per les absències als dos equips per mort de la finestra FIFA. Pel que fa al Mallorca, Valiant, Lubumbo i Bergstrom estan convocats per les seves respectives seleccions. En vola, d'aquí una hora serà presentat oficialment al Club Marítim de Mo al Mundial de Vola Classe Snipe. En volei, avui s'han presentat els trofeus Ciutat de Palma i Ciutat de Manacor, i en bàsquet, el bàsquet Menorca ha fitxat inicialment per 2 mesos el base colombià amb passaport espanyol, Hansel Atencia, procedent del Palme Bàsquet.

0: I l'AEMET preveu una tardor més càlida de l'habitual després d'un estiu de rècords, són les previsions que avui ha donat a conèixer l'Agència Estatal de Meteorologia per dimecres, quan començarà la nova estació. Servei Meteorològic d'IB3, Dani Capó, bon vespre.
1: Bon vespre, Aina.
0: Què ens espera per aquests dies previs a l'entrada de la tardor?
1: Sí, demà acabarem aquest estiu astronòmic amb unes condicions molt tranquil·les. De fet, l'acabarem amb unes temperatures bastant més altes d'aquelles que tocaria per l'època de l'any. Demà podem tornar a fregar els 33 graus, fins i tot a punts d'interior i migjorn de Mallorca, i amb un cel bastant destapat. És vera que es pot passejar qualque interval de núvol prim, pinzellades de núvols alts, més o menys com ha passat avui, però res més enllà d'això. Per tant, demà tornem a veure molt el sol i tindrem molta tranquil·litat en general. És vera que hi ha un matís a comentar, i és el vent a Menorca, perquè tindrem tramuntana que ho farà moderada, per tant, al nord d'aquesta illa també notarem la mà una miqueta més moguda. En canvi, la resta, el vent bufarà també més fluix i la situació marítima també anirà més tranquil·la.
0: Gràcies, Dani. Ja ha mort el sociòleg i fundador dels Quadenga Deson, Toni Tarabini, als 86 anys d'edat.
2: Va ser un dels fundadors del Partit Socialista a les Illes Balears i va rebre la medalla d'or de la ciutat de Palma l'any 2018.
0: En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
3: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. L'endemà de les manifestacions a Palma i Eivissa en contra de les obres als aeroports, Aena ha defensat el polèmic document de regulació aeroportuària, el conegut com a DORA 3, que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, assegura que és una planificació exigent però necessària per atendre la demanda durant les pròximes dècades.
2: L'ens semiprivatitzat ha destacat que aquest marc regulatori que fixa una inversió de 13.000 milions d'euros a tota la xarxa aeroportuària espanyola fins a l'any 2031, ho han dit 1.000 milions d'aquests a 4 terminals de les Illes Balears, permetrà dur a terme les inversions que necessiten les terminals i a la vegada mantenir tarifes competitives en un mercat exigent. Es refereix concretament a la pujada d'un 0,33% de les taxes, molt per davall del que s'havia previst inicialment, però per damunt del que volien les aerolínies que sol·licitaven fins i tot que rebaixessin.
0: Precisament avui, socialistes i populars s'han tornat a retreure i a repartir les culpes per l'autoria de la massificació turística.
2: Iago Negueruela, del PSIP, es mostra ara contundent en contra de les previsions d'Aena de fer noves ampliacions, mentre que Sebastià Sagreras, del Partit Popular, ha criticat que els socialistes gestionin Aena i després s'hi manifestin en contra.
4: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
5: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
2: Més per Mallorca, ha qualificat les manifestacions com a exemplar. El seu portaveu al Parlament, Lluís Apesteguía, en reclama de nou la cogestió i més autonomia.
6: Aena és un agent colonial a les Illes Balears que va en contra dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears, que només vol extreure el màxim de beneficis per endur-se'ls-en a fora.
0: I a Eivissa, els organitzadors de la manifestació que va tenir lloc ahir a Vila asseguren que ha quedat clar el consens de la societat de l'illa en contra de l'ampliació de l'aeroport eivissenc, que avui s'han reunit amb el president del Consell, que els ha felicitat per aquesta convocatòria.
2: A l'Associació de Joves d'Eivissa, organitzadors de la protesta han assegurat que estan d'acord en dos punts essencials: que no volen una ampliació de l'aeroport que, a més, pugui afectar l'entorn del Parc Natural de Ses Salines i que tampoc volen que s'incrementi el nombre de visitants. El president del Consell ha afegit que la institució està en contra de l'increment de la capacitat aèria i que espera que puguin continuar treballant conjuntament perquè s'escolti la veu d'Eivissa a Madrid. Escoltam Vicent Marí i després la presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa, Marga Torres.
7: els he felicitat, els he dat l'enhorabona per l'èxit d'aquesta manifestació. Crec que és molt important que la veu dels eivissencs surti en el carrer precisament per anar en contra d'un projecte que no té cap sentit, que és l'ampliació de l'aeroport. Els eivissencs, ja ho han dit les institucions, ja ho ha dit els ajuntaments, ja ho ha dit el Consell, ja ho ha dit el govern balear, no volem l'ampliació de l'aeroport.
8: Hem quedat amb dues coses, d'acord? La primera és que no volem una ampliació d'infraestructura, no es volen tocar les salines, i tampoc es vol que aquesta ampliació generi un augment de l'arribada de visitants i de turistes.
0: I no deixen de parlar de mobilitat. Perquè els cotxes ja tornen a circular per la plaça d'Esbord de Ciutadella, ho fa 14 mesos després. Avui matí s'han ocupat totes les places d'aparcament recuperades en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial que encara no està resolt, ens ho explica Gemma Carrasco.
9: En dues hores, el centenar de places d'aparcament que tornen a estar operatives s'han ocupat totes, amb la pena d'uns i la satisfacció d'altres.
10: És una pena veure tots aquests cotxos aquí. Millor esbor sempre sense cotxos.
11: La tristesa de veure otra vez el bono lleno de cotxe.
12: A mi em sap greu, sincerament, em sap molt de greu.
13: La veritat és que tenien la vista acostumada als cotxos i està com sempre.
14: No es van fer els passos que tocava i per això la justícia els ha tornat darrere.
9: La Vel·lesa qualifica la jornada de dolorosa i defensa que durant aquest temps la plaça sense cotxes ha funcionat, Maria Jesús Begú.
15: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, els de damunt del mercat, tot el mercat artesà, el que fèiem el dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
9: La plaça s'ha reobert al trànsit amb diferència respecte de com estava abans del juny de l'any passat. Aparcar-hi ara és gratuït i les terrasses dels bars i restaurants es mantenen. Una nova realitat que arriba després d'un any de polèmica i per ordre judicial com a mesura cautelar arran de la demanda presentada per 22 empresaris del centre que aleguen perjudicis econòmics. El litigi continua i la polèmica encara està lluny d'haver acabat.
0: I més per Menorca vol que la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que prendrà en consideració demà al Parlament, estigui aprovada abans de Nadal.
2: Josep Castells ha reclamat que es tramiti de forma express perquè sigui vigent l'estiu que ve i ha denunciat que el govern del Partit Popular ha perdut 3 anys perquè la llei de reserva de la biosfera ja preveu aquesta limitació.
16: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca de que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
3: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: El govern ha realitzat enguany 1.350 controls a la mà per detectar irregularitats en el sector nàutic. Hi ha en marxa 60 expedients sancionadors i es preveu acabar l'any amb un 200 expedient per intrusisme. Un dels destacats és contra el portal Airbnb per incomplir la normativa autonòmica.
2: El director general de Ports, Antoni Mercant, ha explicat que s'han exclòs 36 embarcacions del registre de xàrter nàutic per incomplir els requisits, a més de la petició contra Airbnb per retirar ofertes d'allotjament en embarcacions. També s'ha requerit a listasèptima.com la retirada d'anuncis d'embarcacions destinades al lloguer a les illes amb dues empreses. Se'ls han imposat una multa de 7.000 euros.
17: Un incís en que tot això no només és per controlar l'intrusisme, sinó també per protegir els que fan les coses ben fetes i els que ho fan i aixequen la barrera cada dia de casa seva fent les coses de forma, diríem, ordenada.
2: L'any passat es varen obrir 162 expedients per un valor de més de 470.000 euros. S'ha incrementat més d'un 80% la capacitat inspectora gràcies a la incorporació d'avui inspectors nous, la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
18: També s'ha reforçat la capacitat de detecció i això es tradueix en més vigilància, més capacitat per detectar possibles infraccions i més capacitat d'actuació. I aquesta tasca de control es tradueix també en l'obertura dels corresponents expedients.
2: L'adquisició l'any passat de 10 embarcacions noves també ha ajudat a reforçar la vigilància del litoral. A més, el govern disposa d'un canal perquè la ciutadania pugui denunciar pràctiques irregulars.
0: I l'enfonsament d'una embarcació a la platja d'Espouet a Sant Antoni de Portmany ha causat una taca de combustible i ha obligat l'Ajuntament a posar la bandera groga a la zona.
2: El consistori ja ha instal·lat barreres per evitar la contaminació del litoral i minimitzar possibles abocaments al medi marí. L'Ajuntament, Ports i BS, Salvament Marítim i Capitania Marítima han seguit l'incident. Demà estan previstes les tasques de reflotament i retirada de l'embarcació que es trobava fondejada en una zona no autoritzada davant de sa punta d'Esmolí.
0: Condemnada a 3 anys i 6 mesos de presó, la conductora que va atropellar mortalment una jove de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023 a Eivissa, Dani Manau.
19: La magistrada li atribueix dos delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de l'accident. L'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va marxar sense atendre Sol Llapura, que va perdre la vida. La titular de la plaça 1 de la secció penal del Tribunal d'Instància d'Eivissa rebutja indemnitzar amb 500.000 d'euros els familiars de la víctima per no presentar la documentació que acrediti el seu parentesc. L'acusada tampoc podrà conduir vehicles durant un període de 6 anys. La sentència no és ferma i es pot interposar un recurs d'apel·lació en un termini de 10 dies.
0: Hi ha estat detinguda una tercera persona, un home, per l'apunyalament mortal que es va produir a la barriada de Sant Goleu, a Palma, fa 8 dies. Es tracta d'un jove que, segons la investigació encetada per la Policia Nacional, va ajudar a retenir la víctima perquè l'agressor menor d'edat la pogués apunyalar fins a la mort.
2: La víctima era un jove de 19 anys, mentre que l'atacant principal era menor d'edat. La policia va detenir un altre home per aquests fets i ara n'ha arrestat un tercer que estava en crida i cerca. Finalment, ahir va ser localitzat i detingut a la mateixa barriada on es varen produir els fets.
0: I a Maó, la Policia Nacional ha detingut un agent d'assegurances acusat d'estafar falsedat documental i també Neus López, bon vespre, d'apropiació indeguda.
20: Bon vespre, durant més de 10 anys s'hauria apropiat de diners de les primes dels clients, contractant pòlisses sense el seu consentiment i realitzant retirades no autoritzades de productes d'inversió per valor de més de 100.000 euros. Segons la investigació, alguns afectats haurien quedat sense cobertura i haurien patit diversos perjudicis. La policia alerta que encara hi podria haver més víctimes i demana als clients que comprovin les seves pòlisses si estan en vigor.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
21: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
22: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El Partit Popular exigeix una rebaixa immediata de l'impost sobre els carburants fins al 10% per alleujar la despesa de famílies i autònoms.
2: Avui ha registrat una iniciativa parlamentària que reclama mesures al govern espanyol per fer front a l'increment del cost tant dels combustibles com de la llum i els aliments. A Sebastià Sagreres.
23: Nosaltres sempre diem que els dobbers allà d'on millor estan dins les butxaques dels ciutadans i crec que així va demostrar Marga Proens en diverses reformes fiscals, en deduccions autonòmiques.
2: Per la seva banda, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez d'asfixiar els ciutadans.
24: Han convertido las gasolineras en oficinas tributarias. Han convertido llenar el depósito en un lujo. Y luego intentan convencernos de que la culpa es de los mercados internacionales.
2: Canyades ha denunciat que omplir el dipòsit costa 20 euros més que fa un any.
0: I encara per qüestions que afecten la butxaca, nou rècord de consum elèctric a les Illes. El dia de més demanda va ser dia 24 de juliol, quan el termòmetre s'enfilà fins als 38 graus. L'anterior màxim es va registrar fa 9 anys, l'agost de l'any 2017.
20: Fins al mes d'agost s'ha incrementat un 6,5% el consum energètic respecte al mateix període de l'any anterior. Una situació que ja ha afectat les empreses i negocis aquest estiu, que han vist com la seva demanda elèctrica ha pujat.
1: Tenemos piscinas, tenemos espacios que tenemos que mantener una temperatura cómoda. Si hemos decidido, por ejemplo, abrir en domingo tarde, cuando otro año a lo mejor no abríamos en domingo tarde, son unas horas que no teníamos de consumo el año pasado. Esos pequeños cambios generan mucha diferencia en la factura final.
4: Las máquinas que tenemos, hemos tenido que poner ventiladores, porque el técnico nos ha dicho que con la calor que hacía se nos iba a estropear todo, y luego hemos tenido dos días apagones.
20: Un consum que també es materialitza en el preu de les factures. Amb un any de diferència, un ciutadà ja ha pagat 40 euros més a l'agost en comparació amb el mateix mes de 2025. La ciutadania ho vincula a l'ús de l'aire condicionat per la pujada de les temperatures.
5: Yo solamente uso el aire 8 horas a modo ahorro, en número 24, pero aún así aumentó la factura.
1: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
20: El 24 de juliol va ser el dia de més demanda de l'arxipèlag, on s'arribaren els 1.550 megawatts, un 12,4% més respecte del màxim de 2025. Per Illes, Mallorca és la que ha consumit més, seguida d'Eivissa i Formentera i, finalment, Menorca.
0: Set i 20 minuts en aquesta hora, en el Dia Internacional de la Pau, la Plataforma Mallorca per la Pau ha convocat una concentració pacifista a la plaça de Cort amb l'objectiu de denunciar l'escalada bèl·lica actual. La nostra companya Francesca Mas es troba allà. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquests moments?
6: Bon vespre. L'ambient és de reivindicació. De fet, fa tot just uns minuts ha acabat el minut de silenci en memòria a les víctimes de les guerres d'arreu del món. Aquesta concentració ha començat fa mitja hora i ha congregat aquí a desenes de persones a la plaça de Cort. Tot això sota el lema "Sense pau no hi ha futur". Hem sentit crits de "no la guerra", també s'han exhibit pancartes contra el genocidi a Palestina i a favor de la pau arreu del món. També s'ha llegit un manifest des de la Plataforma de Mallorca per la Pau, on s'ha denunciat l'actual situació política, on assenyalen els organitzadors, destaca per l'escalada armamentística. També el manifest han estat crítics amb el que han anomenat deriva militarista de la Unió Europea i han demanat la sortida de l'OTAN. També han recordat la situació de països on hi ha guerra, com Ucraïna, Iran, Líban, Palestina o Síria, entre altres. Escoltam a Maite Blázquez, portaveu de la Plataforma.
7: Com volem tenir pau si el que estem fent és armar-nos cada vegada més? És impossible, això. Amb guerra no s'acaba la guerra. La idea una mica és que la gent sigui conscient de que els nostres polítics, que estan on estan perquè nosaltres els hem votat, són els que han de fer aquest camí també. Més del 75% de la població del nostre país no vol la guerra.
6: Els convocants han assenyalat que és important també donar veu al pacifisme del poble mallorquí. Tot això mentre es continua aquesta manifestació a la plaça de Cort.
0: Gràcies, Francesca.

0: Salut reforça la vigilància sanitària arran de la detecció de 4 positius del virus Nil Occidental a cavalls a Menorca.
1: Són els primers casos confirmats d'enguany després que se'n detectés el 1 d'agost de l'any passat. Ara la Conselleria de Salut s'ha posat en guàrdia amb l'objectiu de diagnosticar de manera precoç possibles positius a humans, tot i que el virus no es transmet entre cavalls i persona, sí que ho fa per picades de moscards. L'Agència de Salut Pública recomana especialment als grups de risc mesures per evitar l'exposició als moscards, com l'ús de repel·lents autoritzats o de roba de màniga llarga, eliminar les petites acumulacions d'aigua i utilitzar mosquiteres i repel·lents als habitatges. Així tot, la majoria de les persones són asimptomàtiques o presenten símptomes lleus com febre o dolor muscular.
0: I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que afecta milions de persones a tot el món. És la causa principal de demència, representa fins al 70% dels casos. A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades. Recentment s'ha autoritzat l'ús de 2 medicaments que eliminen del cervell la substància que la produeix i redueix el ritme de progressió de la malaltia. Uns fàrmacs que no estan subvencionats pel Sistema Nacional de Salut.
1: Segons els experts, entre un 5 i un 10% de la població major de 65 anys arriba a tenir Alzheimer, una malaltia que expliquen que es pot detectar en fases primerenques amb una anàlisi de sang. Per commemorar aquesta jornada, CEFA, la Confederació Espanyola d'Alzheimer i altres demències, ha triat el lema «El no ja no resposta». Volen mostrar el seu cansament, diuen, per la falta de resposta de les administracions davant les necessitats i problemes de les persones afectades. El director és Jesús Rodrigo.
2: El no ya no es respuesta es una manera de plantarnos ante las decisiones de la administración que no comprendemos su apatía ante un problema que va evolucionando día a día y que estamos dejando a muchas personas atrás sin la posibilidad de recibir los tratamientos adecuados.
1: Qui més ho pateix són els cuidadors. És el cas de Toni Ballori. Fa poc han diagnosticat Alzheimer el seu pare i la seva padrina també en va tenir. Assegura que la unió familiar és la millor manera d'enfrontar aquests moments.
3: I és una malaltia que arriba a poc, no arriba d'un dia per l'altre i te va mostrant petits detalls, petits oblits, comencen la manca de coordinació, manca de força, has d'acceptar i has d'acompanyar, que costa molt, i te'n dones compte que vas perdent aquesta persona, aquest familiar que tant estimes i que has d'acceptar que no te podràs despedir d'una manera normal.
1: Segons la CEAFA, més del 30% dels cuidadors, la majoria dones, s'han vist obligats a reduir o ajustar les seves jornades laborals i un 12% han deixat la feina per cuidar les persones que pateixen la malaltia.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat el pla IA360. Es tracta d'un full de ruta amb mesures que es desplegaran durant els pròxims 12 mesos per aprofitar les oportunitats de la intel·ligència artificial en l'economia. Sánchez ha defensat la necessitat d'un nou contracte social al voltant de la intel·ligència artificial i ha advertit que el seu desenvolupament no pot quedar, ha dit, en mans de tecnooligarques.
1: Sánchez també ha proposat un gran acord de país per construir una intel·ligència artificial responsable, segura i en perspectiva humanística que contribueixi, diu, a construir una societat més justa. El president defensa que la història ha demostrat que l'autoregulació no funciona i que, per tant, és necessari establir regles i límits clars. Sánchez assegura que no s'ha de tenir por de la intel·ligència artificial, però sí planificar-ne i controlar-ne bé el desenvolupament perquè els seus beneficis arribin al conjunt de la societat.
5: Ese futuro depende de nosotros y de nosotras. Lo escribiremos nosotros y nosotras. Y si lo hacemos bien, la inteligencia artificial puede democratizar ese acceso a las nuevas tecnologías, hacer las mejoras productivas para que lleguen más rápido a todos los sectores, a todos los trabajadores, a todos los hogares de nuestro país. Si lo hacemos bien, insisto, pues la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos en sus empresas, no más prescindibles.
0: El govern convocarà el mes que ve els agents socials per començar a treballar en un gran pacte de país sobre la IA. L'objectiu és implicar empreses, treballadors, sindicats i també administració davant els canvis que aquesta tecnologia provocarà en el món laboral i també en la vida quotidiana.
1: Maria Isabel Montserrat Sánchez Escribano, professora titular de la UIB i secretària acadèmica de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, adverteix dels riscos que el desenvolupament de la IA quedi concentrat en mans de poques empreses i defensa que la legislació ha d'avançar al mateix ritme que aquesta tecnologia.
6: Evoluciona cap a una forma més globalitzada, més concentrada en unes poques empreses, i això fa pues, que aquestes empreses tinguin un poc control sobre això. Però també tenim en compte que si evoluciona molt ràpid, no? I que aquest sistema regulador que estem intentant desplegar i que estem, pues, ha d'evolucionar o ha de permetir l'evolució de quasi en el mateix ritme de la tecnologia.
1: Perquè aquest pacte d'estat no quedi en una simple declaració d'intencions, Montserrat considera imprescindible que compti amb una dotació pressupostària suficient que permeti exercir un control real, també en supervisió humana. Més, defensa que s'han de fixar objectius concrets i mesurables que permetin fiscalitzar posteriorment si les mesures s'han complit i si s'han assolit els resultats previstos.
6: Que s'acerqui molt la transparència, supervisió humana real, o sigui, que hi hagi gent que supervisi aquest sistema i, sobretot, responsabilitat quan afecta efectes de dret fonamental sobre el dret de les persones. Perquè un pacte sobre IA només serà útil si es pot mesurar el seu grau real de compliment. Formació per a les persones, garanties i un ecosistema variat que se pugui demostrar el seu compliment. Aquest seria un poc el resum.
0: I més de 21.000 alumnes d'arreu de les illes han començat les classes de formació professional avui. S'estrenen 25 cicles formatius i s'augmenta el nombre de places prop de 470 més que el curs passat.
1: Els estudis més demandats continuen sent els sanitaris, informàtica i activitat físiques i esportives, un dels centres amb més ofertes al juny per Serra de Palma, on avui de matí s'han trobat els alumnes que hi retornaven amb els que començaven els nous estudis.
7: Grau superior de realització audiovisual i vaig apuntar-me perquè m'agrada fer vídeos, editar-ho, pujar vídeos també a les redes socials.
8: Este año voy a hacer FP, grado medio de imagen y sonido. Antes estaba en el CIDE, hacía de administración. No iba bien la cosa en grado medio de administración, así que decidí cambiarme a otra cosa mejor, porque cosas de oficinas y tal no me iba bien, un rollo.
9: Me encanta la mecánica, la verdad. Es de lo que más me gusta hacer, incluso en mis tiempos libres, pues me llevo salvando cosas, armando y así.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, el PSIP endureix el to sobre les previsions d'AENA d'invertir 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys.
1: El portaveu Iago Negueruel acusa el govern per l'autoria de la massificació turística l'endemà de les manifestacions a Palma i Eivissa en contra de les obres als aeroports, mentre que el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, acusa els socialistes de tractar de beneitar la ciutadania.
10: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
11: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos.
1: Creuament de retrets el dia que el gestor aeroportuari ha defensat en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors les inversions que preveuen 50.000 passatgers anuals fins l'any 2031, dient que és una planificació exigent però necessària.
0: I els cotxes han tornat avui a circular per la plaça d'Esborn de Ciutadella 14 mesos després.
1: En dues hores, el centenar de places d'aparcament s'han ocupat en una reobertura marcada per la divisió entre els ciutadans i per un conflicte judicial que encara no està resolt. La batllessa Maria Jesús Bagur ha defensat que la plaça sense cotxes funcionava.
12: Però no només per les persones, també ha funcionat per els transportistes, els residents, els taxis, tot el mercat artesà, el que fèiem els dimarts, tot ha pogut baixar la plaça i fer aquesta plaça viva que era el nostre objectiu i tot això ara ha hagut de tornar enrere.
0: Condemna de 3 anys i 6 mesos de presó per la conductora que va atropellar mortalment una jove de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023 a Eivissa.
1: La magistrada li atribueix dos delictes, homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc de la l'accident, l'acusada, segons la sentència, es va saltar un semàfor en vermell, circulava una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident.
0: I el jutge Peinado envia judici Begoña Gómez pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics.
1: El govern espanyol reitera la innocència de la dona de Pedro Sánchez, que serà jutjada per un jurat popular.
0: La professora titular de la UIB i secretària acadèmica de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, Maria Isabel Montserrat Sánchez Escribano, adverteix dels riscos que el desenvolupament de la IA quedi concentrat en mans de poques empreses i defensa que la legislació ha d'avançar al mateix ritme que aquesta tecnologia.
1: Això després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi anunciat un pacte entre agents socials per un acord de país, ja que ha dit que l'autoregulació en la intel·ligència artificial no funciona.
6: Aquest sistema regulador que estem intentant desplegar i que estem, doncs, ha d'evolucionar o ha de permetir l'evolució quasi en el mateix ritme de la tecnologia.
0: I Salut reforça la vigilància sobre el virus del Nil Occidental després de detectar-se'n 4 casos en cavalls a Menorca.
1: Són els primers casos confirmats d'enguany després que el primer es detectés l'agost de l'any passat. L'IPSalut reforça el programa de vigilància per protegir la població, ja que el virus es pot transmetre a les persones a través d'una picada de moscard.
0: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
4: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
0: Esports en Gavi Fortesa. Bon vespre.
13: Bon vespre.
0: El Reial Mallorca viu aquesta setmana com a tercer classificat a la segona divisió.
13: Després de 6 partits i després de guanyar per primera vegada fora de l'illa el tercer desplaçament. L'equip ha descansat avui per tornar demà als entrenaments i començar a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria a Son Moix, un partit on no seran els internacionals Lubumbo, Valiant i Bergström convocats per les seves seleccions a la present finestra FIFA. Pel que fa a l'Eivissa, canviant de categoria, l'equip pitius que va perdre Jaén es vuitè amb 6 punts en 2 partits de la zona de a 2 punts de la zona de playoff. Sentim l'entrenador blaucel, Raúl Llona.
14: Ahora mismo triste y apenado porque, bueno, pues un partido que creo que teníamos controlado y que hemos merecido más, pues al final nos hemos ido con esta derrota.
13: D'altra banda, el Balears Futbol Club va empatar a 0 a casa davant l'Elx i encara no sap el que es perdre en 3 jornades. Miqui Mayans és l'entrenador.
15: Que no hem estat encertades per guanyar-lo. Al final jo crec que hi ha hagut moments, com vàrem anticipar la prèvia, que elles tindrien pes de joc, que tindrien balon, són un molt bon equip, però nosaltres evidentment també hem sabut jugar en moments on tal vegada elles mentalment potser podien patir més, final de primera part, final de segona part. Si haguéssim estat un poc més encertats que és el que acostumam a casa, hauríem sumat de 3.
13: A segona federació, l'Atlètic Balears, el que no sap és guanyar després de 3 partits. Ahir en l'estrena a casa, els blanquiblaus varen caure per 1-4 davant l'UCAM Múrcia. Òscar Troia és el tècnic.
16: Lo del arbitraje de hoy es una locura. Pero nosotros hemos sido peores que los árbitros.
13: El Poblense compta els seus partits per derrotes, 3-3, i la penya esportiva també va perdre. Només el Mallorca B suma 2 empats i una victòria en 3 partits i suma 5 punts. Per tancar la secció de futbol, la Federació Espanyola ha duit a terme la renovació dels seleccionadors de futbol i futbol sala, Luis de la Fuente fins 2032 i Jesús Velasco fins 2029. Sentim de la Fuente.
17: Solo quiero, quería y quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, me siento en mi casa.
13: Continuem en futbol sala. Fernando Ripoll, bon vespre.
18: Bon vespre. En futbol sala, el filial del Palma Futsal, el Palma B, ha començat la temporada segona B amb victòria 3-5 a El Pilar de València. El primer equip, després de 2 victòries en 2 partits, ja prepara el següent, que serà contra Xota a Pamplona el pròxim divendres. I a segona divisió, empat a casa del Gasifred Atlético d'Eivissa en la primera jornada.
13: Canviant d'esport, en tennis, Espanya jugarà la final a 8 de la Copa Davis. El tercer punt el va aconseguir l'equip de dobles amb el santanyiner Jaume Munar. El sentim.
19: Muy contentos. Creo que el rendimiento ha sido excepcional por parte de todo el equipo. Así que por la parte que nos toca a nivel deportivo ha sido una semana fantástica. y el ambiente del grupo, como siempre en la selección, ha sido de 10. Muy contentos y felices de tener otra oportunidad de estar en Italia.
13: La final a 8 se disputarà a Bolònia entre el 24 i el 29 de novembre.
18: En motociclisme, gran victòria d'Izan Guevara a Moto2 al Gran Premi d'Àustria, una victòria que l'apropa al líder de la classificació general, Manu González. Sentim el pilot mallorquí.
20: Muy orgulloso, creo que hemos hecho una carrera muy, muy buena. Hemos estado muy concentrados durante todas las vueltas para no cometer ningún error. Es un circuito muy fácil de cometer errores porque al final hay muchos puntos de frenada muy fuertes, entonces a la mínima que te puedas despistar puedes cometer un error. Así que nada, ahora toca disfrutar con el equipo. Vamos para Asia.
18: La próxima carrera será el Japó.
13: En vòlei s'han presentat els trofeus Ciutat de Palma i Ciutat de Manacor. En el cas de Palma, amb les dues versions, masculina i femenina. Pep Tugores és el president de la Federació Balear.
21: És una festa del vòlei on tots els equips de base tenen accés i poden disfrutar de veure aquest partit. I per ells és un reflex i un mirall veure que els jugadors i jugadores de les canteres dels clubs de Balears poden arribar en aquest nivell i poden arribar a jugar a trofeus amb aquesta importància i d'aquest pes.
13: Carlos García i Toni Figuera són els presidents de Mallorca i CIDE.
22: El trofeo Ciudad de Palma siempre, como tú dices, nos sirve un poco como prueba para luego ya el fin de semana siguiente comenzar la temporada y ya vamos un poco estableciendo pues la puesta a punto de los equipos después de las pretemporadas que se han realizado y el trabajo que se ha hecho. Y bueno, la verdad que además este año que ahora con la fusión de Mallorca, Vóley y Palma, tenemos dos compromisos que son tan exigentes uno como otro, que es el masculino y el femenino, los dos en Superliga 2, pues bueno, vamos a trabajarlo y vamos a ver qué conseguimos de ahí.
23: Sí, és un dia que reunim bastantes jugadores de club, bastantes famílies i bé, bastant de ciutadans de Palma i de tot Mallorca, perquè hem de pensar que els quatre millors equips de Mallorca de Superliga 2, tant els tres femenins com els masculins, ens trobarem allà en un cap de setmana. Jo crec que és un moment excepcional per en un cap de setmana veure tots els partits i quedar servit ja i conèixer els equipos i bueno, enganxar-se un poc més en el vòlei.
13: Sentim també la jugadora Aina Ribas del CIDE i Mariano Vildosola del Mallorca.
24: Pues bueno, el trofeu que fan com a primera toma de contacte com a competició i després la lliga pues, la plantejam pues, amb molta il·lusió perquè al final és una lliga bastant competitiva i com els hem de posar i amb moltes ganes, la veritat.
25: Venimos con unas semanas duras de entrenamiento, estamos en plena pretemporada. Este torneo también nos sirve de preparación a lo que queremos, que es el inicio de la temporada, arrancar lo más fuerte posible. Así que tomarlo con seriedad y responsabilidad para que, aparte de dar un buen espectáculo a la gente que pueda ir a vernos, tener nosotros un partido de preparación más hacia de cara a lo que viene.
13: Pel que fa al trofeu Ciutat de Manacor, sentim l'entrenador Juan Méndez i el jugador Hugo Marzo del Conecta Balear Manacor.
26: Obviamente lo llamamos torneo amistoso, pero a la hora que empiece el partido ya los pude ver en acción a los chicos y diciéndolo de una manera un poco vulgar, le quieren arrancar la cabeza a cualquiera por más que sea amistoso.
27: Para los jugadores es algo increíble poder preparar la pretemporada de esta manera, con un vóley de alto nivel. Y me gustaría invitar a toda la gente a que viniese a apoyar al Miquel Àngel Nadal y a disfrutar de un vóley de mucha calidad.
13: L'equip manacorí jugarà el cap de setmana al pavelló Miquel Àngel Nadal contra el Lüneburg alemany i el Greyard Masaryk belga.
18: En bàsquet, l'Azul Marino va guanyar en partit amistós jugat a Somos l'Alba Berlín per 82-67. D'altra banda, el bàsquet Menorca ha anunciat el fitxatge per 2 mesos del base colombià amb passaport espanyol Hansel Atencia, procedent del Palma Bàsquet, on va ser màxim anotador i assistent de l'equip palmesà la passada temporada.
13: Per acabar, d'aquí uns minuts s'ha durat a terme el Club Marítim de Mol la presentació oficial del Mundial de Vela Classe Snipe, que se disputarà a partir de demà a Aigües Menorquines. La competició començarà demà amb la cridada oficial a les 11:30 del matí, amb un programa de 9 mànigues fins dissabte i amb 2 proves diàries previstes.
0: Gràcies, Gavi. De 9 minuts per arribar a les 8.
2: es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Set persones migrants han arribat avui a les costes de les Illes en una embarcació irregular.
1: Ha estat avui migdia a Cala d'Ó, a Mallorca. Enguany han arribat prop de 5.841 persones en més de 300 embarcacions.
0: I el govern central reforça en caràcter preventiu la frontera de Ceuta i la de Melilla davant d'una nova crida en una entrada massiva a Ceuta prevista per aquest dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc.
1: Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, assegura que ja fan feina amb els serveis d'intel·ligència d'aquest país i amb organismes nacionals i internacionals per intentar desactivar-la.
3: Con más grupos de seguridad ciudadana, GRS de la Guardia Civil, tres pelotones, por ejemplo, en Melilla, también lo mismo en Ceuta. Simplemente con esa finalidad absolutamente preventiva, pero vuelvo a decir, con unos estudios y una evaluación continuada de toda la información de la que podemos disponer.
1: El ministre de l'Interior ha xifrat en 2.500 els migrants adults al qual s'han fet els triatges i en 2.400 els menors identificats. Pel que fa als recursos d'acolliment, actualment es destinen 6.000 places, però diu Grande Marlaska que l'objectiu és arribar a 9.000 o 10.000. Ara bé, assegura que retornaran als seus països d'origen les persones que no tinguin dret de romandre a Ceuta.
0: El ministre Marlaska també ha manifestat la seva solidaritat amb la diputada Júlia Ferreras per l'atac injustificat que varen patir ella i les dues persones que l'acompanyaven dins el cotxe en què viatjaven durant les protestes a Hora Baixa Ceuta contra una ONG de Navarra.
1: Declaracions del ministre el mateix dia que s'ha detingut el jove de 21 anys acusat de participar en aquesta agressió en què els manifestants varen llançar ous, pegar coces i sacsejar el cotxe que va patir danys importants. L'home està detingut, a més, de per causar danys al vehicle per atemptar contra agents de l'autoritat que intentaven aturar les agressions. No té antecedents judicials i ja ha passat a disposició judicial.
0: Condenen aquests fets que gairebé ha estat unànime dins l'arc parlamentari.
1: El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, limita l'atac a un grup d'exaltats que no representa, diu, el civisme que fins ara ha caracteritzat la societat ceutina.
5: Quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida, bajo ninguna circunstancia.
1: Mentre que Sumar, Podem, Esquerra Unida i Esquerra Republicana de Catalunya alerten dels discursos d'odi i xenofòbia que promulguen les dretes, el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, també ha condemnat els fets, però ha centrat el seu discurs a tornar a carregar contra el govern espanyol.
7: El gobierno de la nación está teniendo un comportamiento incomprensible e inaceptable. No me voy a detener en la cantidad de razones que justifican este argumento, esta afirmación que acabo de hacer, que es grave sin duda alguna.
1: Vives, acompanyat del president del Grup Popular Europeu, Manfred Weber, ha demanat a Europa que agafi les regnes del conflicte.
0: Deien que el govern central reforça en caràcter preventiu la frontera de Ceuta i la de Melilla davant d'una possible entrada massiva a Ceuta prevista per aquest dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc.

0: innovació qüestiona el fons i les formes de la instrucció.
1: Que este juicio es un juicio político. ¿De verdad creemos que habrá ciudadanos en este país que no tengan ya una idea preconcebida sobre esta causa que lleva dos años siendo pues, fruto de titulares?
0: Els populars han assegurat que ara el govern ni el PSOE empitjoraran els seus atacs als jutges. És el que ha traslladat el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, en el seu compte de la xarxa social X. Tellado defensa que Gómez, com a cònjuge del president, té dret a treballar però no aprofitar-se de la seva condició per aconseguir que el que mai obtindria per mèrits propis.
2: Peinado, per part seva, insisteix que hi ha indicis racionals de delicte en la creació, segons recull l'interlocutòria d'una càtedra extraordinària a la mesura de la dona del president.
0: Així és la segona vegada que Peinado intenta enviar a judici les dues imputades. S'arxiva així dos dels delictes que imputava, com eren els de corrupció i apropiació indeguda.
2: I el jutge ha citat com a imputades les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la investigació del cas Plus Ultra el proper dia 30 de novembre.
0: Alba i Laura Rodríguez són les administradores de la societat What the Faf, que, segons l'instructor, hauria rebut pagaments que podrien encobrir comissions dirigides al seu pare. Ha estat una decisió del jutge instructor José Luis Calama, que també ha comunicat a la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, l'aportació, en el termini de 3 dies, de tota la documentació que tingui en el seu poder en relació amb les joies que es varen trobar a la caixa forta de la seva oficina.
2: I la Policia Nacional ha detingut a la província d'Alacant un home de 35 anys com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una jove de 34 anys a Leganés, a Madrid.
0: El cos de la víctima va ser localitzat dissabte hora baixa al seu domicili. No constaven denúncies prèvies per maltractament contra el detingut. L'Ajuntament de Leganés ha condemnat l'assassinat i ha convocat 5 minuts de silenci en memòria de la víctima.
2: I a Màlaga ha mort la dona escanyada pel seu marit fa ara 5 dies. Amb aquesta víctima, 38 dones han estat assassinades enguany per les seves parelles o exparelles. I Nova York es prepara per acollir la 81a Assemblea General de les Nacions Unides, una cita que arriba en un dels moments més crítics dels darrers anys en plena guerra a l'Orient Mitjà i amb una qüestionada intel·ligència artificial. La cita reunirà 130 líders mundials, entre ells l'anfitrió Donald Trump, el brasiler Lula da Silva i també hi assisteix el president espanyol Pedro Sánchez.

0: I vos explicàvem en titulars, avui ha mort el sociòleg i fundador del Quaderns Gadeso, Antoni Tarabini, a 86 anys d'edat.
1: Fill d'un aviador de l'exèrcit de Mussolini, va néixer a Mallorca l'any 1940. Després d'una carrera eclesiàstica com a jesuïta, va dedicar la seva vida a la sociologia. Va fundar el Partit Socialista de les Illes i va ser candidat als comicis de Calvià l'any 1979, els primers de l'actual etapa democràtica. Ciutat, durant el mandat de Ramon Aguiló, va ocupar el càrrec de regidor de Turisme i Transport de Palma, consistori del qual va rebre la medalla d'or de la ciutat l'any 2018. Els seus darrers anys va dedicar-los a fer d'analista de l'actualitat en molt de mitjans, entre ells aquesta casa i Vedra Ràdio. Un exemple és aquesta intervenció de l'any 2021, on Tarabini explicava com fou un mostreig d'una estadística.
2: Tenir una mostra molt ben distribuïda, i que quan faig la segona tongada, la faig damunt les mateixes persones, perquè te garantis la valoració. Per tant, nosaltres això estem parlant, tot Balears, unes 400 entrevistes, entre sector turístic d'allotjament, més oferta complementària. I això és un panell que nosaltres sistemàticament demanem informació. Per tant, mos garantitza que almenys l'avaluació de resultats és correcta.
0: Els socialistes han puntualitzat a les xarxes socials que la societat perd un dels seus referents, mentre la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i el coordinador de Més per Mallorca, Josep Esteguià, també han rememorat el llegat de Tarabini i han lamentat la seva pèrdua.
1: La vetlla serà demà hora baixa, Sant Valentí a Palma, i dimecres es farà el funeral també a Ciutat.
0: I dia 29 de setembre, l'Auditorium del Conservatori de Palma viurà l'acte central de l'any Alcover amb l'estrena de la Sinfonia Joan Alcover, que està creada per la compositora mallorquina Mercè Pons, qui escoltam.
3: Per poder proporcionar tot el ressò que mereix la figura i l'obra del gran poeta mallorquí, vaig triar per l'orgànic soprano, baríton i orquestra sinfònica. El primer que em vaig demanar va ser com podria fer sentir l'intens món de Joan Alcover. Vaig llegir molt de la seva obra i al final vaig triar 5 poemes. La cicada una té el títol del poema a què fa referència.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 21 de setembre, en què Ceuta torna a estar en el punt de mira davant la possibilitat d'una nova entrada massiva de marroquins, aprofitant la cita electoral de dimecres al Marroc. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. El govern central reforça en caràcter preventiu la frontera de Ceuta i la de Melilla davant aquesta nova crida a una possible entrada massiva a les ciutats autònomes. En aquesta qüestió s'ha referit al catedràtic de Ciència Política i Administració de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, que en una entrevista aquí a l'informatiu vespre ha explicat que aquesta crisi deriva d'un conflicte polític i no d'una mala convivència entre els ciutadans de diferents creences i religions.
2: Dentro de la ciudad el clima siempre ha sido un clima de concordia, un clima de cierta tranquilidad. La perturbación que se ha producido en Ceuta ahora no es fruto de los ceutíes, es fruto de un conflicto entre el gobierno español y el gobierno marroquí, es fruto de un inicio de una guerra híbrida.
0: I en aquest Dia Internacional de la Pau que se celebra avui, la plataforma Mallorca per la Pau ha convocat una concentració pacifista a la plaça de Cort a Palma amb l'objectiu de denunciar l'escalada bèl·lica actual que ha plegat desenes de persones. Allà hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Continua aquesta concentració.
3: Bon vespre. De fet, la concentració tot just està acabant i des de les 7 del capvespre han estat un centenar de persones finalment reunides aquí a la plaça de Cort a Palma per commemorar el Dia Internacional de la Pau i denunciar les guerres del món, des del Líban a Ucraïna, Palestina o Iran, entre altres. Pel que fa a les activitats que s'han fet durant aquesta hora, els manifestants han llegit poesies, han cantat cançons antibalicistes i han fet un minut de silenci en memòria a les víctimes. També s'ha llegit un manifest on la plataforma de Mallorca per la Pau ha denunciat l'actual situació política, on assenyalen els organitzadors destaca per l'escalada armamentística. Escoltem alguns dels manifestants.
4: Estas guerras no nos ayudan a ninguno, solamente ayudan a las élites y a los poderosos.
5: Un tema escandalós, per exemple, el tema de genocidi a Palestina. Vull dir, ens hem acostumat a veure aquests desastres, aquesta insensibilitat, aquesta, no ho sé, el negoci de la guerra.
6: Destruir vides no té gent de sentit i sobretot perquè ho promouen uns que se senten els poderosos del món i no és així. La pau és el que ha de ser el poder més important.
3: Aquesta ha estat la imatge que s'ha viscut avui a Palma en commemoració al Dia de la Pau.
0: El secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, defensa una resposta comuna a tota la Unió Europea si s'ha de posar un impost a les petrolieres.
1: Groisart considera que tota la Unió ha d'anar de la mà si es vol posar un impost a les petroleres per evitar fragmentar el mercat interior, perquè reconeix que a Espanya hi podria haver dificultats per comptar amb la majoria parlamentària suficient per la seva aprovació.
7: Creemos que actuar a nivel nacional corre riesgos de fragmentar el mercado interior, que es lo contrario que queremos conseguir, y requiere una mayoría parlamentaria en su caso, que también, como saben, tras los anteriores impuestos a los beneficios caídos del cielo, pues hubo una mayoría del Parlamento que no estaba dispuesta a impulsar ese tipo de instrumentos. Por eso creemos que la solución es europea.
0: I el govern central condena la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de decretar l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez i la seva assessora.
1: Ho ha fet per presumptes delictes de malversació i tràfic d'influències. Diferents ministres han qüestionat el fons i les formes de la instrucció.
0: Així arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua. Els butlletins informatius ara comença entre avui i demà.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Quina és l'arrel de la corrupció, del fascisme, de la violència masclista, del racisme, de la crisi del periodisme, de l'accés a l'habitatge? Anar a l'arrel d'un problema permet trobar la manera de fer-li front, de solucionar-lo. Passa, però, que tots són complexos, estructurals, tenen moltes arestes, per això solen enquistar-se o, el que és pitjor, agreujar-se. I si l'arrel fos més senzilla? I si estàs més a la vista? I si l'arrel de tot fos la manca de valors, com el respecte a l'altre, l'empatia, la solidaritat, el bon veïnat, la responsabilitat o el respecte?

0: S'encarregada de triar aquesta cançó, qual començam sempre després d'aquesta breu introducció meva, és Naina Mar, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé, Araceli.
0: Molt bé, avui és dilluns, eh?
1: Avui és dilluns.
0: Bona de nau, que començam, que juny corta és la nostra quarta setmana o cinquena ja?
2: Quarta
0: setmana. I d'això, pim-pam, eh? Obrim sí, i tancant sí. Carpetes, els dies passen i aquí mos teniu a tot l'equip d'entre avui i demà estirant aquestes paraules polisèmiques i Naina s'encarregada de treure la paraula en el carrer i la d'avui és arrel o rel.
1: Arrel, efectivament. I, de fet, he volgut dedicar la secció sencera a saber sobre les arrels familiars dels qui he trobat per un carrer. Una pregunta que mos ha donat l'oportunitat de xerrar amb gent d'arreu del món.
3: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Avui un carrer mos ha donat una d'aquestes històries que no deixen a ningú indiferent. Una vegada més, gràcies a aquesta secció donant visibilitat en un problema que, per desgràcia, pot patir qualsevol.
4: Mira, jo soy de Colombia. Tenía tres hijos. Me mataron dos hijos y me quedó mi hija y mi nieto.
1: No hem pogut seguir amb la conversa perquè aquesta dona estava esperant l'autobús i ha hagut de partir, però hem volgut posar aquest trosset per visibilitzar el seu dol i donar suport a tothom que hagi hagut de passar per un moment tan dur com el seu. I passam d'aquestes arrels colombianes a escoltar un mallorquí amb una cama eivissenca.
5: Jo vaig néixer a Eivissa, però amb tots anys me vaig mudar aquí.
1: I com va ser això? Com has acabat aquí, d'Eivissa cap a Mallorca?
5: Ja per l'estudi de la meva germana i bueno, aquí tinc tota la meva família.
1: I el teu pare són d'Eivissa o ja eren de Mallorca?
5: Mon mare és de Mallorca i mon pare d'Eivissa.
1: Anem a veure ara que mos diuen dues al·lotes a les arrels 100% mallorquines.
6: Jo som de Mallorca i els meus pares també són de Mallorca, mallorquins.
1: I la teva família i tota la resta de la família tots són de Mallorca?
6: Tota mallorquina.
1: De Palma?
6: De Palma.
7: Bueno, pues la meva família és d'aquí de Mallorca, Palma específicament, i, bueno, la predina de mo mare era de Molina. I sí, sincerament som de per aquí i és veritat que estem molt contents a la illa, s'està molt bé.
1: Les teves arrels són 100% mallorquines, idò.
7: Bueno, de part de mon mare, per lo que coneixem sí, per part de mon pare sí que sabem que venen de diferents parts de la península, però no tenim del tot clar. Però mon pare va néixer aquí, així que se pot dir que sí.
1: I a més de demanar d'on són les arrels de la gent, també hem volgut saber si tenen intenció de deixar arrels familiars.
8: No tengo hijos. Yo vengo de la península, de Castilla y León, de Ávila, y llevo ya más de 20 años aquí en Baleares. Estoy casada con un mallorquí, pero bueno, no tenemos hijos.
9: Sí, tengo hijos. Y mis padres de Cuba, como yo.
1: ¿Cuándo viniste a Mallorca?
9: Vine hace un mes.
1: ¡Hace un mes! ¡Estás recién llegada!
9: Recién llegada en todo. Acabo de empezar el trabajo. Hace tres días hoy.
1: Ah, enhorabuena, entonces.
7: Jo personalment no. Sincerament, com està actualment tot el tema dels preus, bueno, els preus simplement són massa alts i sincerament no sóc una persona que aspiri a tenir fills en un futur i no crec que sigui especialment afín per poder cuidar d'una persona.
1: Arrels mallorquines, colombianes, peninsulars, eivissenques i arrels de Cuba, totes amb la seva història que les fa úniques i especials a cada una d'elles.

0: I d'això és el que canten. Si vols lliure d'arancels, cuineu des de l'arrel. Tenim molts de productes que ens duran a tocar el cel. Quin producte triaríem, Bartomeu Font?
1: Uf, formatge i també un record, les croquetes o la coca que feia la meva predina.
0: Ei, encara no havien sortit les croquetes, m'encanta. Sí,
1: sí, sí, sí, no n'he tornat a estar cap d'igual.
0: Sí. I d'aquestes croquetes, aquesta cuina d'arrel, que a més jo crec que mos toca escoret. Vos presenta en Bartomeu Fontesbert, que és periodista, el podeu llegir en el Diari de Mallorca, creador d'Esportal Gastronòmicament, membre de l'Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears. No sé si recordes el primer article sobre gastronomia que vares escriure. O ja fa massa?
1: Mira... crec que va ser el 2006, i era en gastronòmicament, que era la prèvia, anar d'etapes, i clar, el que fèiem era una cosa molt senzilleta, però molt ben feta des d'inici. I era, crec, quan vàrem anar a un... crec que ja no existeix, a Son Cotoner, nostre barri, nosaltres som de Palma, i allà hi havia un bar de tapes que se deia La Taverna de Pepe, crec que era. Mm. I res, vàrem fer una ressenyeta d'allò que fèiem, ho vàrem fer quan vàrem crear el portal, en aquell moment era anar de tapes, sí. I bé, xerraven d'això. Segurament va ser aquest. Sí,
0: molt bé,
1: sí, sí.
0: Molt bé. Què tal la Taverna de Pepe? Bé.
1: Crec que ha tancat.
0: Exactament. Això deu passar.
1: És mal de fer que els locals, i sobretot els restaurants. Jo crec que els restaurants i els bars, una que durin tant d'anys sense el sacrifici que hi ha darrere, de la gent, de vegades de contar els clients, de comptar en el bon sentit i en el mal sentit, no? Mm. I és molt sacrificat un restaurant, un bar. Per tant, enhorabona a tots els que mos donau el cafetet cada matí o s'infusió, o com us deies, bon dia.
0: Sí, sí, crec que moltes vegades no som conscients de tota la feinada que hi ha darrere. Te demanar el primer article i el darrer?
1: El darrer... segurament va ser de Mortich, aquí hi ha una polla encina. Crec que va ser aquest, és de Mortich l'altre dia. No sé si va ser de Mortich, que ha fet 25 anys, o que va fer ara, va fer 25 anys, o del programa El Món del Vi, d'en Toni Campomà, i que allà se celebrava un poc a tot. No sé si era aquest, o és d'un vi que faig a secció del diari de Dionís a taula.
0: Ah, molt bé.
1: Ja no sé si era aquest, perquè clar, vaig escrivint, i també escric en el moment que puc, i per tant, sí. No sé si ja aquests són els darrers, perquè ahir escrivia dues cosetes que encara no s'han publicat.
0: Ara xerrarem de vi també. Tu, què tens en compte a l'hora de xerrar d'un restaurant, d'un cuiner, d'un producte?
1: Depèn de desenfocament que s'hagi de fer, no? Si pot anar per tema d'actualitat o pot ser perquè hagi de fer una ressenya. Jo crec que és molt important la part humana, una de les parts importants és la part humana, i com el cuiner o el cambrer sap transmetre això també, a través del producte que tracta, no?
0: Podem dir que fas crítica gastronòmica?
1: No, jo crítica em faig... crítica, per ventura els articles que tenen un poc de l'estiu sí que tenen un poc més de crítica, però no faig crítica pròpiament, d'acord? Clar, la crítica han d'estar, o has de poder dir moltes de coses, i de vegades fins i tot el lector se pot sentir violentat.
0: Yeah.
1: I de vegades fan més els silencis o allò que no comptes que allò que dius. És a dir, me'n recordo una amiga, una companya amiga, n'Adriana, quan llegia les ressenyes que feia, un suplement que fèiem en el diari, que era el Salidas, i me deia, Tomeu, no t'ha agradat aquest? I jo li deia, però no ho he dit. Diu, no, però jo ho he vist. Com...
0: per allò que
1: jo,
0: no has
1: sí, perquè la política no era xerrar malament del lloc. Sí. És a dir, per tant, el que de vegades no comptes, o si xerres de la decoració, que de vegades la decoració és important, però si xerres amb excés, pot donar a entendre altres coses, no?
0: Ja.
1: Per tant...
0: I com a consumidor, que ets des que s'aniria a fer una ressenya o li dirien a el cuiner o a el cambrer, escolta, aquest plat, no, això sí, o aquesta carn està molt forta, o...
1: Jo crec que si una persona s'indica de restauració, el client té el coratge per si li demana respondre amb sinceritat ho ha de valorar molt, molt ho ha de valorar molt, no? Però no tothom ho farà, perquè clar, ja quedes malament. Però me'n record en Joan Aceituno, del colonial de la colònia de Sant Jordi, sí, fa molt d'anys, me va dir, home, jo el que més m'ha costat ha estat acceptar una crítica. Diu, jo el que costava, jo feia un gelat tot il·lusionat de xoriguea, no me'n record de què era que me deia, diu, i si em deia, no, però trob que... Diu, i això és el que més m'ha costat i el que més m'ha fet millorar els meus gelats.
0: Molt bé.
1: I per tant, crec que si una persona, un restaurador, li diu que falla, suposo que s'ha atrevit, de vegades hi ha gent que xerra per xerrar, també ha de saber qui escoltar.
0: Ja, ja. Sí, no, crítiques constructives, que hi ha molt de haters.
1: Sí,
0: també,
1: a veure... També tu has de tenir un pot de capet de saber destriar, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo ho sol dir. Ho sol dir, però clar, si m'ho demano, ho sol dir.
0: Sí, sí. I tu, que tastes molt i molt variat, diries que la cuina de les Illes Balears juga a Champions o encara li falta?
1: Sí, però també depèn d'allà on te mous, no? Jo crec que el problema que tenim és que, i hauríem de fer com a l'estat francès, és a dir, el repte que ara vendrà gros és el tema del menjar ja precuinat. Exactament, tot això. I aleshores el problema és que ens passarà igual que l'agricultura ecològica, que haurem de posar un segell per dir que és ecològic, quan el que és normal un restaurant és que ho facin la gran majoria de coses seves. I crec que aquí hi ha repte ara mateix que s'haurien de plantejar. I haurien de ser un poc pioners amb aquesta qüestió. Però jo crec que no ho serem, però crec que si qualcú ho sent, que sí que hauríem de començar a pitjar dins el que és la gastronomia mallorquina o de Balear i Pitiusa, marcar i que se faci, que se marqui que es plat quins són els que no estan fets nostres i no s'han fet per aquest motiu, que ens va molt de restaurant, que diuen, escolta, si crec que tu em vols dir, no, no tenim temps, gràcies per ser sincers, poden ser molt bones, però això sí que ho han fet.
0: Bones,
1: i, que de, i si no ho fan, els restaurants han d'anar marcant ja. És a dir, perquè estem en un moment en què no sabem què menjar.
0: Ja. I en general diries que tenim una cuina arrelada en el territori, vull dir que parlant d'arrel, o que encara ho podria estar més?
1: Pot estar molt més, i pot estar molt més. Ara mateix hi ha cartes que borreixen, és a dir, salta dir que teníeu aquí en Quico, no? Que deia, fai cuina mallorquina, però hi podam un poc com a delgui o qualque innovació, no? És a dir, tu ara vas a un restaurant i és avorrit, és a dir, tens el mateix, està taqui de no sé què, és a dir, tot és el mateix, i falta fer aquesta cuina mallorquina. Jo no sé si és que hi ha gent que no l'ha tastada o que no la desconeix, i versionar, si s'ha de versionar ben fet, per a sobretot treure aquesta cuina. Ser un poc xovinistes amb aquest aspecte, perquè és que arriba a cansar. És que menjar... No vull dir que no sigui bo, vull dir...
0: Sí, t'entenc.
1: Jo m'agradarà, però hi ha una cosa que passa una banda, una altra, i què és això? Això, al final, és que són les cartes prefabricades i aquí has... I això és un mal, crec que és un mal, perquè tot se repeteix.
0: Uh-huh. Aquestes fórmules que funcionen i se
1: van... I es congela, és tot es cinquena gama, vull dir... Crec que aquí hi ha un problema. I després acaba de potenciar. Ens falta autoestima. En mallorquins sempre ens ha faltat, que n'han tenguda quan ha fet falta, però ens acaba de faltar, no? Trobar unes bones pilotes, per exemple. On trobes unes bones pilotes?
0: Bona pregunta.
1: On trobes un cervell? També hi ha gent que no li agrada el cervell, però on trobes un peixet ben fet? Un peixet normalet, una cosa normaleta ben feta, o una sopa de brau, no? Per tant, un bullit, jo vull dir, hi ha restaurants que tenen clients fidels, o tenien, abans quan en Rafa, abans que agafàs Can Nofre, que no sé si ho fa, però a la fonda de Solla sempre tenien mateixos clients, no?, fixos per fer el bullit. Falten aquests referents. O després tanquen restaurant que feien molt de menjar casolà i després ve una franquici i lloguen el local, també, no? Això està passant.
0: Sí, sí.
2: Clar, però és que aquesta cuina se fa a les cases, i perquè jo tot el que dius més o menys quan he menjat a casa m'ho fa la meva padrina, m'ho fa ma mare i tal, però que com que no s'apega a aquest bot a que aquesta cuina passi a la cuina de restaurant, no?
1: Sí, home, la cuina que també hi ha dues parts, no? La cuina casolana mai menjarà, sempre dit, millor que teva. Vull dir, sí. Si jo vull menjar bé, allà ho menjaré millor que nostra. això ho heu de tenir clar. Però anar a un restaurant, que t'ho facin, posar els peus davall de taula, sí, trobant llocs, encara en queden fondes, no? Uh-huh. Hi ha la lletona, que ara fa un poc més evolucionat tot, després cada un se sabrà vendre, un ho farà més popular, un ho farà un poc més distingit, tots els llocs poden ser bons, no és que n'hi hagi un millor que pitjor, no?

0: Qui sopa de vi berena d'aigua, diu aquesta, sí, aquesta cançó. És impossible, però, pensar en menjar sense tenir en compte es beure, també.
1: Sí, i el millor beure m'és greu, però és aigua, per jo. Aquí me matarà la gent, però jo... És a dir, l'aigua és... te lleves a la t'hidrata i estàs segura que l'endemà no tindràs mal de cap.
0: Cert. Efectivament, ara, ara tenim molt bé.
1: Pots arribar a unes converses, pots arribar a unes converses que no arribaries, sí. Pots animar, sí. El vi és la segona per jo beguda i també després la cervesa, no?
0: I tu em fas divulgació, de fet també te van reconèixer amb el brot de pi de Santa Maria.
1: Va ser tot un honor. És a dir, que tot una comunitat de vinaters pensin tu per una cosa que s'hauria de fer més que xerrar del producte nostre. És a dir, jo quan vàrem fer aquesta secció, quan la Maria Ferrer m'ha dit tomeu, tornem a recuperar el suplement, en aquest moment era la Mudaina i volen que hi hagi una secció de producte, de vi, prou de producte. Clar, jo el que li vaig dir jo la vull fer vaig estar encantadíssim i era sobretot treure el producte d'aquí. És a dir, perquè el meu moment vol fer, però jo xerrar d'altre producte, d'allà on sigui, de la Rioja, com si fos de Nova York, és a dir, és molt més fàcil de vegades, però jo crec que el que hem de fer és donar a conèixer la història que hi ha darrere, no? Uh-huh. I l'altre tema era fer-ho com és lògic en català, no? I així va ser, i així continua.
0: Molt bé. Idò, necessitàvem una recepta per sopar. No te'n pots anar aquí, aquesta és l'excusa d'aquesta secció, que és el sopar d'avui està per de demà, perquè en aquestes hores, 8 i 23 minuts, té molta gent que diu... Jo què faig per sopar? Què faig per sopar,
1: jo,
0: també?
1: Jo, un pa amb oliet.
0: No m'ho havien dit, ho dèiem l'altre dia, jo... m'ho faltava pa amb oli.
1: El pa amb oli, crec que és el millor invent. I, per tant, un pa amb oli, tomàtica de remetller com toca, i si algú ve un poquet d'ai, fregat, o no, o sense, i després ja et poses el que vulguis. És a dir, des de només això, un calamaret torrat... un pot de formatge, un poquet de trampó, encara trobo una cosa per fer-ho només de tramponet per damunt, no? Jo m'agrada molt.
0: Uf, diu en Juny, cortes. I pastar per de demà, que podem preparar?
1: Pastar per de demà?
0: Clar.
1: Mira, com que encara tenim temps, segurament la gent deu tenir ous, una truiteta. Una truiteta pot ser... Sí, una truiteta.
0: Ho fa fàcil, eh? Tu no t'agrada molt cuinar o què?
1: Aquí hi ha el problema, clar, tenim poc temps, no?
0: Sí.
1: I hem d'aprofitar. I ara que m'ho dius i tal, ja doncs... les truites sempre agraden, a més.
0: Sí, i d'un pa amb oli i una truiteta. I una truiteta francesa amb un bon pa amb tomàtica. Tu que xerraves, Esther Pradina,
1: sí.
0: Me recorda la meva. Sí, sí. Vinga, anem, que necessitem aquí que responguis un parell de preguntes.
2: Bartomeu Font, com va?
1: Molt bé, m'agrada. Molt bona companyia.
2: Molt bé, així m'agrada. Bé, ara mos toca a en Juny Cortés i a jo fer-te un parell de preguntes breus, de resposta breu, sobre la paraula polisèmica d'avui, que és arrel, com ja sabem. Estàs preparat?
1: Sí, i tant.
2: Beníssim, anem a la primera, idò. Aquí tenim... moltes i molt bones arrels comestibles. Tenim pastanagues, raves, rabanets, api, remolatxa, gingebre... Quina o quines diries tu que tens sempre en el teu rebost?
1: No, això el faltar és pastanagó. És pastanagó, perquè a més serveix per fer sucs en taronja, també, que en solen fet de matí. Ara, sí, sí que ara que m'han dit quan tornin a venir les taronges, sí, hi haurà suc de taronja en pastanagó.
3: Sí, molt versàtil, aquest pastanagó. I quan cuines, tu sols ser fidel a les teves arrels gastronòmiques amb els plats de tota la vida o te deixes seduir per menjars d'altres terres?
1: Jo és que cuino més poc. És bé, cuino més poc perquè com que tinc tan bons amics cuiners i quan, vull dir, cuidem, feim. Però si jo em poso a cuinar, mira, ahir mateix feia la truiteta i feia una truita i no va, jo què sé. Es posa un polo que tens dins la gelera. Crec molt en el tema de cuina d'aprofitar que tens dins la gelera. Que, ostres, que m'ha sobrat, no? Ara, que sé, l'altre dia sobraven aubergines perquè havien fet un plat. Bé, ara que farem els aubergines? I un poquet passat per la pella, amb bou i farina i un poquet de mel per damunt, no? Fregides amb... Vull dir, també estem a aprofitar el que tenim. De vegades no és, ara què faré? Bueno, sí, jo te puc fer un arròs i serà bo, o un frit, me'n recordo, faig un frit de safernari, per exemple, que seran d'arrels, no? Que ara no és el temps, amb botifarró. Però sobretot és mirar que no s'aturi dins la gelera, no? D'allò que hem fet o que m'he anat comprant.
2: I sempre surt bona la cuina d'aprofitament, a més. Ara te demano jo quina és la costum homenia inconfessable però que hauràs de confessar, que tens a l'hora de menjar, que t'han arrelat ja des de fa anys i te resultaria impossible evitar.
1: No deixar res dins el plat.
2: Oh, veus?
3: Sí, jo també me passa i a vegades agafo unes panxades, sobretot quan vaig a casa meva padrina, que fa plats per tres persones.
1: I això no... I crec que a més l'he transmès en els nins, així que...
3: Sí, sí, sí. I bé, ara deies que creies molt en aquesta cuina d'aprofitament. Quin és el plat que sempre que cuines triomfa?
1: Com que cuin més poc... Però bé, no és que sigui un cuiner recurrent, però sí, jo, per exemple, jo aquest és frit de safernari amb botifarró, i quan he fet qualque rosa també. Al final, l'arròs és una cosa senzilla. El que passa és que queda que els homes però que només saben fer com a dos arròs, que queda com a la truiteta també, una truita. És a dir, en el final, la base, la cuina de Mallorca té una de les principals bases, crec que és el sofregit. O sigui, sofregit sempre en la ceba. I si una persona sap fer un bon sofregit, que fer la ceba i tenir temps, que l'ha de tenir temps, a partir d'aquí qualsevol persona pot cuinar bé qualsevol cosa. De donar una llampuga amb preves a qualsevol.
2: A quin restaurant voldries anar que encara no hagis visitat?
1: Però de cada ser d'aquí, de ballar un...
2: D'on tu vulguis.
1: Mireu, jo ara me fa ganes, perquè uns amics meus ja han anat, que són d'aquests que cuinen tan bé, i se diu, és a Surp, que és a Lleida, a Catalunya, i és lo paller del coc. És un restaurant especial que ell fa, tu ajudes a preparar el menjar amb ell i després ell acaba de fer el menjar. I això és una experiència, pots quedar a dormir allà, i ara jo aquí. Que n'hi ha d'altres? Sí, que m'agradaria a Can Roca, o no Can Roca, o cosa més normal de vegades, però aquest ara és el que me fa molta il·lusió.
0: Vinga, ja mos ho contaràs si vas darrere, pregunta, Juli.
3: Sí, ja per acabar, quin cuiner o cuinera t'agradaria d'aquests amics que tens que dius que cuinen tan bé que te contes els seus secrets de la cuina?
1: Tots me les compten. Un bon cuiner, de fet, no ha d'amagar secrets, crec jo, perquè en el final la persona ho farà, si ve en el teu restaurant és per menjar i no va de fer el plat. I si tu amagues, això ho diu molt en Pep Socies, no? que tenies bri, és que és un doi. És un doi, perquè ara mateix li puc comptar i sempre que et ve.
0: Idò, escolta, Bartomeu Fontesbert, periodista, gràcies per haver estat amb nosaltres, periodista i oient d'entre avui i demà, que
1: I
0: això tant. També ens encanta.
1: Sí,
0: i Divetres Ràdio.
1: I
0: gràcies i, com deia aquell, bona cuina.
1: Sí.
4: Divetres Ràdio és cultura.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Vinga, i amb en Juny Cortés, en Toni Carvell, en el control tècnic, amb Miqui Fiol, vendrà la segona hora, i n'Aina Marc, Aina, avui mos toca, o te toca, millor dit, passar pel prisma, la paraula polisèmica del programa, que és Arrel.
2: Efectivament, avui tenim una paraula que mos dona peu a xerrar de molt de temes diferents, com puguin ser les plantes o les matemàtiques, entre d'altres. La primera aturada és òbvia, la botànica. L'arrel és aquesta part invisible d'una planta que creix en sentit contrari a la tija i té dos objectius bàsics: fixar-se firmament a la terra i beure aigua i nutrients. Però les plantes no són les úniques que tenen arrels. El cos humà també se conforma amb arrels, com, per exemple, la porció d'un teixit on s'implanta un cabell, una ungla o aquest queixal rebel que un dentista ha d'estreure amb paciència. Una persona també té arrels amb un sentit figurat. Qui parteix en fora i decideix quedar-se a un lloc, posa arrels. I quan tenim un problema i se complica massa, convé tallar d'arrel. Matemàtiques, el terror de tots els qui són de lletres. Per sort o per desgràcia, en un números hi són per tot, i més si xerrant d'arrel, que en aquest cas és aquella quantitat que, multiplicada per ella mateixa, dona un nombre exacte. Per exemple, l'arrel quadrada de 4 és 2 i la cúbica de 27 és 3. I si sou dos estudiants que tot ho tenen feis esquemes i diagrames, heu de saber que dibuixeu arrels constantment. De fet, és la línia original del diagrama, d'on pengen totes aquestes branques. I ara que ja hem passat per el prisma l'arrel de les plantes, l'arrel de les persones i l'arrel matemàtica, toca un torn en el que són de lletres, perquè les paraules tenen el seu propi esquelet genètic. L'arrel és un morfema central, és a dir, la paraula sense prefixos ni sufixos, un nucli d'allà on neix tota una família de paraules noves. A la terra, a la boca, a la pissarra o a les llengües, allò que no sabeu i allò que aguanta tot l'edifici. Cuideu les vostres arrels i regueu-les sovint.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: No,
1: la joventut no sol cantar pagès. Som de les úniques que canta pagès.
0: De petita ho he vist sempre. La meva abuela era la que cantava pagès i ella pues, va ser la que em va ensenyar i jo pues, anava amb ella i sempre que la cridaven a ella anava jo amb ella i tots els dinars, tots els sopars, pues, sempre acabava cantant pagès i jo vaig aprendre jo a fer les cançons, poquet a poquet, i no sé quanta més gent hi ha redoblant, però sí, crec que som la única de... que redobla, sí.
2: Helena Ribas Costa, benvinguda entre avui demà a Divetres Ràdio, com estàs?
3: Buenas, moltes gràcies. Molt bé, i valtros?
2: Nosaltres molt bé. Ara te sentíem cantar redoblat en aquest documental de Plataforma per la Llengua dirigit per Roger Casai, que se titula Eivissa, tresor pagès. He llegit, Helena, que no sabies parlar i ja cantaves.
3: Sí, sí, vaig començar des de ben petiteta.
2: Que bé. I quines són les teves arrels? I te demano perquè és que avui hem pensat en tu per parlar, ja que han triat aquesta paraula, arrel o rel, com a paraula polisèmica del programa. Quines són les teves?
3: Pues les meves arrels són criar-me a Eivissa i per part de família pues, tenir una abuela que sé que me va ensenyar a poder tenir això tan polit, no? Es poder cantar.

0: I aquí t'he sentit, Helena Ribas, en una de les classes de cançó eivissenca que has impartit aquest estiu en una peça que te feia Ivetres Notícies. Com ha anat? Qui s'hi ha apuntat?
1: Pues hem set bastants d'alumnes. La veritat és que ha anat molt bé el curs. He impartit bueno, tot el que me varen ensenyar sabre explicar, perquè, clar, jo havia après tot a veu, tot a memòria.
0: Sí.
1: I, clar, jo vaig anar a un curs per poder ensenyar-ho bé i ho han après si mateix. Llavors vàrem fer una cantada a Can Jeroni i bueno, vàrem fer les seves cançons, les vàrem cantar, vàrem fer una cançó conjunta i la vàrem cantar i trob que va sortir molt bé.
0: Que
1: Es
0: bé.
1: queda molt contenta.
0: Que bé, que bé, que bé. I tu ara ho deies, i també mos ho deies quan te demanava per ses arrels, a tu no te varen ensenyar aquest cant acadèmicament parlant, sinó que aquesta perícia te ve de cantar amb sa teva abuela, na Pepita Palau. D'ella, que vares aprendre? Ja sé que cantar, però sobretot que te va transmetre?
1: Bueno, es cantar és algo que sempre ella ha sentit molt. Ella va començar joveneta i és algo que jo sempre li he sentit anant a cantades, perquè sempre que anava a cantades o a ballar, sempre que acabava fent algun o alguna cançó,
0: Sí.
1: I és algo que jo he sentit sempre des de petiteta, m'ha agradat molt sempre sentir-la cantar i és algo pues, que duc amb ganes de poder saber-ne.
0: Que bé,
1: I vaig anar a un curs a aprendre a
0: sí.
1: ensenyar-ho i
0: Sí.
1: vaig dir, endavant.
0: Endavant. Ara quants anys tens, Helena?
1: 21, faré
0: 20,
1: 22.
0: 21 a punt de 22. I ara mos ho deies, que tu després ho has estudiat les estructures d'escant glossat i d'escant redoblat, que és aquest cant així més gutural que te sentíem. Què tenen de característic?
1: Pues, com tu dius, el cant glossat és una tonada més melòdica i el cant redoblat sí que és una tonada que surt d'escoll. És una tonada que és un so de més gutural, no? Com dius, és un so més marcat, no és tan melòdic com seria la glosada, com per exemple tenim Jo tinc una enamorada, la cançó Jo tinc una enamorada seria més melòdica. En canvi, pues, és cantar redoblat, sí que és veritat que usam el tambor, que és just característic d'aquesta cançó, és la més antiga, no es sent tant, perquè per ara pues, poca gent la canta redoblat, però bueno, a poc anem intentant-ho, que hi hagi més gent, però sí, aquesta és la diferència més o menys.

0: aquí tenim just el Zuc, amb aquest jo tenc una enamorada. No sé si són cosins germans de les glosses mallorquines i menorquines, aquest cant glossat i aquest cant redoblat, Helena.
1: Bueno, més o menys ho podríem dir d'alguna manera. Al final, ells tenen una la mateixa estructura, més o menys. El que ells sí que es ve que ho fan més... No ho memoritzen. Nosaltres memoritzem les cançons, les preparam i anem a un puesto i les memoritzem, perquè nosaltres antigament fèiem les cançons pues, per anar a algun puesto, per alguna ocasió. Ells, pues, el millor amb una paraula, ja saben com fer la cançó, ja és més... És més ràpid.
0: Ja.
1: Nosaltres necessitem un temps antes.
0: Per estudiar-ho. I no sé si és cant redoblat, pel que tu has estudiat i après, el limitaria a Eivissa o se canta a altres indrets?
1: Es canta a Formentera, també.
0: Bé, a Formentera, ses Pitiuses, també, sí.
1: Ses dues illes són ses que... Duim endavant el cant redoblat.
0: Idò, tenim aquest cant redoblat de les Pitiuses que en Helena Ribas ha cantat fins i tot dins la discoteca Patxà, no? O a l'antiga comandància en el programa Nits de Tanit en l'Arenà. Et diries que estàs recuperant aquestes arrels, les més joves, Helena?
1: Sí, les estan recuperant. Jo crec que poquet a poquet anem tirant endavant. He fet un curs també a Sant Miquel de... del taller de cançó i si mateix ha sortit un alumne que ha començat la cançó redoblada, ja s'ha començat a sentir més preparat per cantar i això m'omplia un orgull poder treure poquet a poquet la cançó redoblada endavant, que al final la glosada és més fàcil, però la redoblada sí que necessita un treball abans de posar-se a cantar.
0: No sé si se sap del seu origen, d'on ve, no sé si això està documentat o ho has estudiat, l'origen exacte.
1: Bueno, al final, l'origen... No t'ho sabria dir.
0: Ja, sí.
1: No t'ho sabria dir, però és antic. És antic de darrere.
0: Sí. Segurament també, m'imagino, molt relacionat amb la feina de camp o de la mà. I mireu, l'altre dia va passar això de Vallespí d'en Besoró, que és un dels arbres més emblemàtics d'Eivissa, que se troba a prop del camí que va des de Sant Miquel de Balenzat cap a la finca de Can Besoró. Qui canta és na Joana Palau. Espivar

0: Estimat...
1: Que preciós això, Helena, no? No trobes?
2: Sí, la veritat és que... va sortir molt polida la cançó i li va quedar molt bé.
1: I cantava davant tothom en certa tremolor i davall aquesta obra emblemàtica, aquesta cançó que xerra d'arrels. Tu per què penses que és important mantenir, actualitzar, difondre ses arrels, Helena?
2: Perquè és algo nostre, és algo que vivim des de fa molt de temps, és algo que sempre ens ha agradat i és algo que val la pena mantenir, val la pena no perdre-ho, per això feim la feina que feim, per això buscam les maneres de tirar-ho endavant, de mantenir-ho, fent cursos, fent xacotes, fent ballades i que de sobte pues, trobades i coses que al final ens reunirem tots i quedem i cantem, això jo trob que... que val la pena mantenir-ho. Són els nostres costums, les nostres tradicions i no hi ha que perdre-les.
1: I aquí hi ha també les nostres arrels. Sí, doncs, si t'apareix, podríem animar els oients a participar dia 3 d'octubre en el tercer festival Balanzat Balla a Sant Miquel de Balanzat. Tu t'has format en la colla de Sant Jordi i des de fa poc també ets part de la de Balanzat. Així que parlant d'arrels, tradicions i trobades, aquesta pot ser una bona trobada, dia 3 d'octubre a Sant Miquel.
2: Segur que mos hi trobarem si veniu a veure la... les ballades, les cantades i tot, és una gran festa i és digna d'anar-hi i segur que la disfrutareu molt.
1: Que bé. Helena Ribas Costa, avui que parlem d'arrels, mos ha encantat sentir-te cantar aquest cant redoblat i defensar amb tantes ganes, amb 21 anys, aquestes arrels nostres. Una abraçada des de Vetres Ràdio.
2: Moltes de gràcies. Una abraçada també molt forta.
3: IB3 Ràdio és diversió.
4: De dilluns a divendres a les 5...
5: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
6: Amb
5: la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
5: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
6: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
4: IB3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
5: Fora.
6: I en Pugues, sí.
3: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: En Josep Lluís Pol, sí que en té d'arrels, no? Josep Lluís, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Hola, com anem? Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, en Josep Lluís Pol, és professor de matemàtiques, feliçment jubilat, i és un home que ve disposat a fer-vos estimar les matemàtiques, perquè, com ell diu, hi estem envoltats. I clar, li vaig dir, mira, la paraula d'avui, de dia 21, serà arrel. Bueno, se te van il·luminar els ulls, eh?
1: Bueno, no sé si a molts alumnes se li il·luminarien els ulls, però... És una paraula fàcil, diguem-ho així.
0: Sí, sí, sí. No, es ve que més d'un i més de dos alumnes està tremolant un cantó. Quan començam a aprendre les arrels quadrades a l'escola? A quin curs? A quins anys?
1: Bé, actualment, un poc igual que en els plans antics, que crec que me'l van tocar el toc, me'l van tocar a mi, però més o manco 12-13 anys, primer, segon d'ESO, és quan s'introdueixen els conceptes i algunes maneres de calcular els quadrats.
0: Vinga, i tu has estat un professor clàssic ensenyant les arrels quadrades. No sé si hi ha diferents formes d'ensenyar-les, a calcular.
1: Bé, sí, clar, quan parlem, jo crec que és important distingir entre ensenyar arrels quadrades i ensenyar els algoritmes de les arrels quadrades. Mm. És a dir, el concepte d'arrel quadrada és important i l'algoritme no ho és gens. L'algoritme clàssic, eh? Perquè era, perquè se'n recordin, quan mos torturàvem amb aquest tipus d'algoritmes, eren algoritmes de saig i error, d'anar provant tal aquest número, feien no sé què. En el final, el que interessa és tenir molt clar quantes que hem de necessitar o necessitar fer una arrel quadrada i saber la fer, que per això tenim les màquines.
0: Val,
1: però
0: i
1: el concepte...
0: I quan les necessitem?
1: Bé, jo sobretot vaig deixar d'explicar l'algoritme clàssic després d'un parell d'anys inicials de fer classes, quan algú em va dir quantes vegades has hagut de fer una arrel quadrada.

0: té un costat d'aquest quadrat, però metres. Però com que el llibre me diu les brasses, podré saber el que fa una brasa del rei Jaume.
1: Cert,
0: O
1: cert.
0: sigui que, quina cosa més guapa, una arrel quadrada me permet saber la brasa del rei en Jaume, que si fa en cas de Leonardo da Vinci i el seu home el Vitruvi, això és el mateix que tenir l'alçada del rei en Jaume.
1: Talment, que està calculada, però...
0: I està calculada en 2 metres.
1: Buah, el rei en Jaume era un gegant.
0: Era un gegant, o sigui, no jugava a NBA perquè no l'havien inventat encara. Però és que, a més, hi ha qualsevol llibre que ho diu. Diu l'home pus alt del regne.
1: Uau.
0: Sí, això ho tenim, però, a més, per on calcular quant?
1: Sí, fantàstic. I aquestes 40 braces del rei en Jaume i aquesta arrel quadrada que ens ajuda a calcular aquesta gran alçada. I tu xerres del concepte, que vares deixar l'algoritme clàssic i vares intentar explicar el concepte. I nosaltres sabem que estem envoltats de matemàtiques. Podríem també... Estem envoltats també d'arrels quadrades, no sé, les tropitjant, per exemple, les arrels quadrades. En tenim separat del nostre quarto de bany?
0: Sí, exacte, totalment com ho has dit, no? Crec que en el programa anterior que vàrem compartir ja vàrem deixar alguna com això de deures per casa, però sona fatal, això. Alguna idea interessant per descobrir, no? I jo crec que seria molt interessant això, que qualsevol persona de casa seva agafi alguna cosa que digui, bueno, això és un quadrat, ja sabem que la perfecció no existeix, és la realitat, però la forma coincideix, el que has dit tu, rajoles d'en terra, rajoles del bany, de la paret, ara tenc jo davant unes rajoles d'aquestes de vidre, que són com a transparents per passar d'una banda a l'altra. Bé, i doncs simplement agafar una cinta mètrica, mirar la diagonal i dividir-la al costat, per lo que fa al costat. Hem de fer dues mesures, la diagonal i al costat. Dividim el número gros entre el número petit, i ja que no sabeu el que surt.
1: Què surt?
0: L'arrel quadrada de 2. L'arrel quadrada de 2. Clar, no sortirà exacte, per dues coses. Perquè hem dit, primera, que la realitat no és perfecta, per tant, els quadrats perfectes només existeixen en el nostre capet, i perquè les mesures no són exactes. Nosaltres tindrem una certa precisió fent la mesura. Però s'acostarà molt si ho feim, per poc bé que ho facem, veurem que tant si el quadrat és petitíssim com si és immens, que això és la màgia del quadrat, el seu número és 1,4. 1,41, 42, etcètera, que seria exacte.
1: I d'aquí teniu una arrel quadrada i una altra demostració de que estem rodejats de matemàtiques.

0: i nosaltres parlam amb Josep Lluís Pol. Arrel és la nostra paraula i un dels significats d'arrel és l'origen, ja ho hem contat en començar el programa. On hauríem d'anar, per exemple, a cercar l'arrel, no sé, de la geometria, Josep Lluís?
1: Ah, una pregunta molt guapa, perquè qui més qui manco està fascinat per la cultura egípcia, no? I fàcilment sempre dir una cosa d'aquestes és fer una pedrada en general, no? Però els egipcis eren un bon geòmetres. Especialment perquè quan venien les inundacions del Nil, que els controlaven a través d'un estel de Sirius, que els avisava de quan havien de sembrar perquè després tinguessin aquesta aigua carregada als seus camps. Llavors, després de les inundacions, s'havien de tornar a quadricular, canar les terres, els trossos que quedaven. I això implica una geometria, no? De fet, existeix la fórmula d'Aró perquè el colar era de triangles i aquesta fórmula té una arrel quadrada. Està molt bé clavat.
0: Ja veus. I de Monanam, l'origen el situàvem a Egipte i si miram i si seguim mirant la història, com se va desenvolupant?
1: La història d'aquesta geometria?
0: Sí.
1: Sí, bueno, diguem que tot el que... En realitat, moltes de les coses egipcis també els podem cercar amb un origen mesopotàmic. Tant de la cultura, bàsicament, les dues més importants que hi va haver, que eren la Sumèria i la Babilònica, no?
0: Sí, que d'aquí vendria l'origen del sistema numèric, no?
1: Aquí vendria un poc el primer sistema numèric, efectivament, posicional, com el nostre. Sí. Que un 1 davant un 0 és un 10 i no és un 1, i aquestes coses. Que m'ho duria en un programa sencer per explicar-les.
0: Ja.
1: Però sí, i llavors...

0: especialment, ja que parlàvem de geometria, sí que és vera que la geometria dins Egipte se va desenvolupar especialment també dins l'època hel·lenística, és a dir, quan Egipte cau sota la influència, sota la dominació de la civilització grega, els grecs eren uns geòmetres fantàstics. Entre altres coses, perquè el seu sistema numèric era una vertadera no tan bo, vaja. Mm. No m'agir.
1: I escolta, podem cercar també la rel de la mesura dels temps, no sé, de rellotges?
0: Sí. Aquí, com han dit abans, quan tu no saps una cosa, quin és l'origen, si dius Mesopotàmia, tens molt de punts per encertar. I sembla que una de les primeres cites que s'interpreten sobre mesura dels temps estan escrits mesopotàmics. Mm. Tot i que és vera que la primera clepsidra, el primer rellotge d'aigua, clepsidra, la paraula mordiu, lladre d'aigua, cleptos sí. I hidra,
1: sí.
0: És un cossiol que es va trobar a Karnak i sí. Té una ratxa de dins i té un foradet a baix. I clar, l'omplien, anava buidant, i anàvem marcant les hores que passaven, tant de dia com de nit.
1: Uh-huh.
0: Sí.
1: Ostres, aquest no el sabia. Idò, aquí tenim l'arrel, a veure si tenim temps de xerrar un poc més d'arrel. Jo crec que sí. Ara anirem a ses desmunt vegetal, aquestes fractals.

0: que no escribo y que...
1: Tenís les arrels del món vegetal, un dels grans exemples de geometria fractal, que és aquesta que se repeteix, no?, contínuament.
2: Efectivament. Els fractals, o les fractals, millor dit, són un invent matemàtic o una descripció matemàtica de la realitat que, gràcies a en Benoit Mandelbrot, un gran matemàtic que va morir no fa molt, va aplicar aquestes teories a la naturalesa i va trobar que tot el que siguin, per exemple, ramificacions, com les arrels, les branques d'un arbre, el nostre sistema circulatori, li podem aplicar aquest model i les explicacions són molt satisfactoris, no?
1: Mm. És a dir, que tenim aquesta geometria també a la natura, també en el nostre cos, i ho veiem també en pel·lis de ciència-ficció, no?
2: Sí, sí. En realitat, quan parlem d'una fractal, el que definim és un objecte, tant si és geomètric, com seria més escàs de les arrels, com si és analític, numèric, etc., com una petita operació que se repeteix sobre ella mateixa moltíssimes vegades, per no dir infinites. I això genera una cosa tan senzilla, genera objectes d'una complexitat tan gran que geomètricament poden generar imatges magnífiques. I clar, això s'emplea molt en la indústria cinematogràfica, especialment la de ciència-ficció. Parlant de Star Trek, Star Wars, Interestel·lar, o fins i tot, per exemple, moltes de les zones que apareixen a la pel·lícula Titanic estan generades per fractals.

0: No estic molt segura, però deien alguna cosa així, és de Star Trek, com viu i prospera, o una cosa així, Josep Lluís, no sé si tu ets fan.
1: No som un friqui de Star Trek, tot i que m'agrada, però no la control gens.
0: Bé, era per dir-te adéu i donar-te les gràcies amb aquesta música de Star Trek, avui que hem parlat de Rel i que hem descobert, gràcies a les ulls matemàtiques d'en Josep Lluís Pol, que també està rodejats de Rels i de matemàtiques. Josep Lluís, una abraçada gran.
1: Sí, i per afrancejant, no Star Trek, sinó Star Wars, però en dir allò de, i que les matemàtiques, vols, que la força de les matemàtiques vos acompanyi.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bon vespre. El govern central reforçarà en caràcter preventiu la frontera de les dues ciutats autònomes davant una nova crida a una entrada massiva a Ceuta prevista per dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc. Sobre la tasca de prevenció posada en marxa pel govern estatal s'ha pronunciat en una entrevista a l'informatiu vespre d'aquesta casa el catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, que alerta que aquestes entrades massives no solen ser fets aïllats.
4: Esto es como cuando hay un terremoto, luego siempre hay réplicas. Pues cuando hay una situación de este calibre, lo normal es que al cabo del tiempo se pueda volver a intentar producir y bueno, lo suyo es prevenir, como parece que se está haciendo en este caso.
3: Jornada de reflexió a les Illes després de les dues manifestacions a Eivissa i Palma contra la intenció d'Aena d'engrandir els aeroports. Aena ha defensat el polèmic document, el conegut com a Dora 3, en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, assegura que és una planificació exigent però necessària per atendre la demanda durant les pròximes dècades. La presidenta del govern, Marga Proens, ha denunciat les ampliacions faraòniques, diu, dels aeroports de Balears, que respon, ha dit, a l'estratègia de creixement desorbitat del Partit Socialista.
5: Primer de tot, denunciar com venim fent aquestes ampliacions faraòniques, passaporta de darrere dels aeroports de Palma, de l'aeroport d'Eivissa i ara hem conegut també que l'aeroport de Menorca, i unes ampliacions que van en línia amb el que vol el Partit Socialista i el que vol el govern d'Espanya, que és més turistes.
3: I nou rècord de consum elèctric a les Illes. El dia de més demanda va ser el 24 de juliol, dia en què el terratrèmol s'enfilà fins al 38 graus. L'anterior màxim es remunta 9 anys enrere. Va ser l'agost del 2017. Els sistemes de refrigeració han estat clau per augmentar la factura elèctrica.
6: Yo solamente uso el aire 8 hores a modo ahorro, en número 24, pero aún así aumentó la factura.
7: Yo creo que perfectamente podemos estar hablando que hay un 20-25% más de aires acondicionados en establecimientos y hogares domésticos de lo que había hace una década.
3: I avui s'ha inaugurat el Centre Integrat de Formació Professional de Ciutadella a l'antiga estació marítima amb capacitat per a 420 alumnes. Blai Barbé.
8: Avui ha estat el primer dia del curs. El nou Centre Integrat de Formació Professional Ciutadella és a l'edifici de l'antiga estació marítima, que s'ha rehabilitat amb una inversió de 3,84 milions d'euros dels fons de l'impost de turisme sostenible. Són 2.000 metres quadrats i té una capacitat per a 420 alumnes. Escoltam a la presidenta del govern, Marga Proens.
5: Una aposta per formar els professionals que necessiten les nostres empreses i al mateix temps per oferir als nostres joves més oportunitats.
8: El govern vol que sigui el centre de referència d'hostaleria i turisme a Menorca. Per ara s'imparteixen els cursos bàsics, mitjans i superiors de cuina, restauració i gastronomia, a més de certificats professionals de serveis auxiliars de restaurant-bar, cuina, càtering i col·lectivitats. El 2018 se'n va presentar l'avantprojecte. Han estat més de 8 anys d'espera i feina de les institucions. Els anys vinents s'hi volen fer també els graus de forn, pastisseria i confiteria, gestió d'allotjaments turístics, guia, informació i assistència turístiques.
3: I avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat el pla IA360. És un full de ruta amb mesures que es desplegaran durant els propers 12 mesos per aprofitar les oportunitats de la intel·ligència artificial a l'economia. Arribam així a les 9:04. Les notícies tornen a les 10.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Gallarda se revolvía, que revuelves tu gallarda con toda tu gallardía.
2: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula arrel, o arrels. Les arrels és allò que uneix a les plantes amb la terra. D'una manera simbòlica, també fem servir aquesta expressió per vincular-nos a un territori. Per il·lustrar aquesta idea, un poc simbòlica i un poc metafòrica, comparteix amb vosaltres la gravació encara inèdita d'un romanç tradicional après al meu poble de la meva padrina Pepa. Es tracta del romanç de la Gallarda, una cançó certament truculenta que té el seu origen a l'edat mitjana i que prové de les terres de l'oest peninsular.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
1: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

Arribar a un lloc nou mai és fàcil, res és familiar, ens trobem envoltats d'una nova cultura, de noves persones i en molts de casos nous idiomes per aprendre. Per això és important aconseguir un bon assessorament gràcies a persones com Lázaro Lucio, l'advocat, amb qui acabam de xerrar, els tràmits i les gestions legals se poden fer una mica més lleugers.

0: Però arrelar a un altre lloc també implica canviar la història que contarà un nostre arbre genealògic. Segurament tots, en qualque moment de la nostra vida, ens hem demanat d'on venim, qui són els nostres avantpassats i com hem acabat aquí. Com ho fan els genealogistes per començar a estirar d'un fil?
1: Sí, però normalment la gent sí que té com un pot esbós d'ells, els pares, els predins, amb aquesta informació que ells tenen, que sol ser fragmentària, està incompleta de dates, de segons llinatges, és la base per començar a saber-ho. Ho complet i d'aquí vaig cap enrere, a on ells me diuen.
0: Tomeu Caimari és historiador i genealogista i amb ell han volgut saber més sobre el tema de les famílies. Està clar que no tots els llinatges tenen la mateixa antiguitat, però aquelles famílies que tenen generacions infinites, per dir-ho de qualque manera, com ho fan per saber els seus orígens i anar tan enrere en el temps? Els genealogistes tenen un límit?
1: En principi, el més enfora que podries arribar aquí a Mallorca és en el segle XVI, quan el Concili de Trent va establir que hi havia d'haver uns llibres de registres a les parròquies de batejos, de matrimonis i de funcions. Llavors, a partir d'aquí ja dependria un poc d'altres qüestions. Hi ha algunes parròquies que tenen qualque llibre suelto, amb anterioritat en aquestes fetxes, seria tenir la sort que els teus avantpassats fossin d'aquella parròquia, o ja, per exemple, si la teva família té propietats, aquí a vegades la gent va assenyalant que tal terra, tal possessió, la va heredar del seu pare, que el seu pare la va heredar de son pare i son pare de son pare, i potser pot guanyar un parell de generacions.
0: Una feina molt important que implica no només descobrir les arrels d'una família, sinó que també conta la història d'un lloc a través dels seus habitants.
1: Cada arbre és apassionant perquè és diferent i recuperes aquesta memòria perduda de la família. We were

0: un bon recorregut són les plantes, un ésser viu que qui més qui manco té a casa seva. Però que siguin tan comuns i n'hi hagi per tant de llocs no vol dir que tots controlem el seu manteniment. Moltes vegades només mos fixam en la part visible de la planta i deixant de banda el seu nucli de vida.
1: Les arrels és molt important cuidar-les correctament. És a dir, deixar-los el seu espai, que la terra estigui ben abonada, que no estigui compacta, que no hi hagi un excés d'humitat, que no hi hagi una manca d'humitat tampoc, ja que les arrels sempre han d'estar humides, però a tota la part.
0: Segur que tots coneixem una persona que sempre se li moren les plantes i mai sap per què passa. El paisatgista Francesc Bernat mos conta que alguns de motius que poden provocar que la planta estigui malament. Perquè cuidar una planta va més enllà de pensar si necessita aigua i sol.
1: També és que nosaltres veiem que la planta va malament i mos pensam que és la planta, però moltes vegades ve de baix, de l'arrel. Hi pot haver un cuc que se mos està menjant l'arrel i nosaltres no sabreu, i anava gent fulles que tornen grogues. I moltes vegades mos pensam que és un problema de la planta, però és un problema de baix, de l'arrel.
0: I per saber l'estat d'aquestes arrels és tan simple com treure-la del seu cossiol i mirar-les.
1: Si no ho veus, la planta mai t'anirà bé i no sabràs per què. Per això jo sempre recomano fer un trasplant, malament sigui en el mateix cossiol, veure com estan les arrels.

0: I ara, atentes les persones que teniu cabells llargs. T'has de tallar les puntes per sanejar els cabells, que mos diu tothom. I doncs, resulta que les arrels de les plantes han de passar per un mateix procés.
1: Això fa que se sanegi tota la part radicular i creen noves arrels secundàries que facilitaran molt que la planta cresqui més, estigui més bona, capti més nutrients i vos anirà molt bé.
0: En conclusió, les arrels, siguin de tipus que siguin, s'han de cuidar.

0: Vinga, aquí seguim avui amb aquesta paraula tan hermosa, arrel. Hi ha arrels físiques, culturals, matemàtiques, i ja ho hem escoltat amb en Josep Lluís Pol a la primera hora, i ara toca xerrar junt cortes d'arrels lingüístiques.
1: Sí, i ho feim molt ben acompanyats de Gabriel Bibiloni, lingüista i professor jubilat de Filologia Catalana de la UIB, i quina sort, perquè aquestes arrels s'emboliquen i molt.
2: Cal diferenciar arrel i ètim, tot i que en el llenguatge corrent el mot arrel es pugui aplicar als dos conceptes. Arrel s'empra en morfologia quan parlem de derivació. L'arrel d'una paraula és el lexema del qual surten els derivats, afegint-hi prefixos o sufixos. Així, per exemple, si agafam la paraula fusta, tenim que l'arrel és fust, perquè la A és un afix, és un morfema de femení. Llavors, l'arrel és fust, i de fust surt fuster, fusteria, fustam, que són derivats.
1: Arrel, llavors, existeix amb aquesta excepció morfològica, però també se pot emplear per xerrar d'ètims.
2: Després tenim l'ètim, que és el mot d'una altra llengua del qual ve un mot català, sigui el llatí, el grec o qualsevol altra llengua. Per exemple, l'ètim de la paraula arrel és el llatí radice, que després passa a raïl i després a rel. I després encara continua la cosa, perquè a partir de la rel es fa una falsa segmentació i es tracta com si fos l'arrel, l'arrel, no? I d'aquesta manera surt la forma amb aquesta A inicial, que és arrel.
1: El català, com llengua romans que és, està molt arrelada al Mediterrani, particularment el llatí i el grec.
2: Una gran part de les paraules venen del llatí i del grec, sobretot del llatí vulgar, que és el llatí que parlava la gent quan es parlava llatí. Aquests mots són els que es diuen evolutius, és a dir, que a partir de l'ètim llatí han sofert una transformació més aviat lenta que ha portat cap als mots catalans.
1: Aquestes paraules catalanes, la majoria venen del llatí del grec i la majoria venen per aquest procés d'evolució, però no és l'únic procés de formació de paraules que ens deixa el llatí i el grec.
2: Una altra part dels mots venen del llatí clàssic o del grec, però no per un procés evolutiu lent, sinó que en un moment determinat, quan hi ha una necessitat, s'agafa el mot llatí o grec, però tal com és, o amb una mínima adaptació. Per exemple, en llatí hi havia el mot aurícula, que dona per evolució orella, i del llatí aurícula surt el mot llatí derivat auriculare, i en un moment determinat ens interessa aquest mot, crear un mot nou, i d'auriculare han fet auricular. De manera que orella és un mot evolutiu i auricular és un mot culte o un cultisme.
1: Així, un mateix ètim pot derivar en paraules molt distintes. Normalment passa en parelles, una paraula evolutiva i un cultisme com els que acabem d'escoltar, però no sempre.
2: Tenim hostal i hospital, que venen d'allà mateix, del llatí hospitale, però hostal ha sofert més evolució que no hospital, que és pràcticament igual que el llatí. O, per exemple, sòlid i sou, que tots dos venen del llatí solidu, però per via evolutiva ve sou, per desgastament d'aquesta paraula, i per via culta ve sòlid. Un altre exemple, tenim, aquí en tenim tres, tenim múscul, muscle i musclo, que són paraules amb significats diferents, però tot ve del llatí musculo, que curiosament és un diminutiu de mus, que vol dir rata.
1: I jo no sé si això serà una coincidència o si serà per això, però jo de petit, la meva padrina, quan me deia per fer així,
0: sí,
1: mostrar
0: el
1: múscul del braç, me deia, més serrateta.
0: Mira.
1: I jo no sé si és que la meva padrina sabia llatí o...
0: La teva padrina sabia llatí, clarament.
1: Però és una curiositat molt, sí. Molt interessant. No obstant, no totes les paraules que tenim en el català venen del llatí o del grec.
2: Hi ha els manlleus que es fan a altres llengües, com anglicismes, galicismes, italianismes, etc. Així, per exemple, software és un anglicisme, puré o consomé són galicismes, piano o batuta són italianismes, i així podríem seguir fins que volguéssim.
1: I aquests processos segueixen succeint avui en dia. Les llengües no són ens molt i molt vius. Però no tots aquests mots són tan perennes com, per exemple, piano.
2: Els neologismes o els manlleus a vegades arrelen i romanen per sempre i altres vegades passen o duren poc. Pot ser un mot com tuit, passarà la història perquè el Twitter ja no es diu Twitter, sinó que es diu una altra cosa. Encara la gent diu tuit, però qui sap si d'aquí un cert temps aquest mot haurà passat a la història com altres tants que corresponen a objectes o a coses que desapareixen de la vida.
1: I amb aquests que sí que se queden, què feim?
2: Quan un mot està arrelat, normalment, entra al diccionari. I normalment s'hi fa una adaptació ortogràfica a les normes de la pròpia llengua.
0: I d'avui ja us sentiu, gràcies Gabriel Bibiloni, com sempre que li demanem participar en aquest programa. Com que la paraula del programa és arrel, nosaltres hem volgut estirar una mica d'aquestes arrels lingüístiques de la mà, com deia, de Gabriel Bibiloni. Seguim.

I això era i no era un escriptor, folclorista, lingüista i eclesiàstic manacorí que en descobrir les rondalles mallorquines em va quedar meravellat i decidir fer un aplec. I és que si xerram d'arrels, el programa d'avui poques figures hi ha més arrelades a la cultura de les illes que Antoni Maria Alcover.

0: Una de les seves obres més importants va ser precisament aquest plec de rondalles mallorquines d'en Jordi de Racó, una obra sobre la qual varen poder xerrar amb en Toni Mir, president de Nova Editorial Moll.
1: Jo crec que les rondalles és un tresor. En Alcover, amb 18 anys, les va començar a recollir. Ja passava pena que se perdessin. Ho va impedir. Avui són vives. Avui se compten a dotzenes d'espectacles de teatre, de música, de contacontes, de contarondalles. S'utilitza com a treball didàctic. Moltíssimes famílies i les compten en els seus fills i nets. En fi, el més meravellós d'en Jordi de Racó, pseudònim d'en Toni Maria Alcover, és que les va salvar per la generació seva, però també per les presents i per les futures. I amb això hi hem de tenir un agraïment etern.
2: Aquest pseudònim, Jordi de Racó, fou un recurs literari que el Cové va utilitzar per apropar-se més al cor de Mallorca.
1: Jordi és un nom que pot ser corrent a qualsevol banda. Des utilitza l'artista cancel·lat i Racó vol dir petit, arraconat, senzill, humil. Jo crec que el seu pseudònim reflecteix la voluntat d'autenticitat. I per mi, en Jordi de Racó no deixa de ser una expressió de l'ànima profundament mallorquina que fa que avui siguin vives, que fa que avui siguin patrimoni material.
2: Aquestes rondalles estan arrelades profundament a la nostra cultura, encara a dia d'avui.
1: Com és possible que avui un de cada cinc llibres que van ser editorial Moll siguin la rondalla mallorquina? Perquè connecten l'ànima mallorquina. Per mi, perquè aquell desig, aquella estimació profunda d'en Toni Maria Alcover a la llengua catalana, i per tant, i també, i sobretot, a la manera mallorquina de parlar-la, que ell considerava que era respecte de l'insularitat, segurament la varietat més autèntica d'aquest idioma, queda recollida, reflectida en refranys, maneres, expressions. Pràcticament és una fotografia etnogràfica de la Mallorca d'aquella època.
2: Aquesta estima per la llengua catalana en general i per el dialecte mallorquí en particular va dur en Toni Maria Alcover a la seva segona gran obra.
1: Recuint tot això, ell va pensar, va constatar que els diccionaris del segle XIX no recuïen ni de bon tros la riquesa de, per exemple, la llengua que recuïen les rondalles. I d'aquí neix la voluntat, la idea, l'extraordinària i transcendent decisió de fer un diccionari que ho recuís tot l'idioma, la llengua estàndard, la llengua parlada, la dialectal, el refrany, la etimologia, la primera font escrita, en fi. Aquest gran diccionari, a la llarga, va ser el diccionari català-valencià-balear.
3: En Bernadet tenia una àguila molt gran que els seus dos germanots ponien fins fer-li sang. En Bernadet sofria...
2: Aquest diccionari català-valencià-balear, també conegut com el diccionari Alcover-Moll, del que tant fans som en aquest programa, francament, és el resultat d'un projecte iniciat l'any 1900 pel propi Antoni Maria Alcover. El seu darrer volum fou imprès el 1962, ja mort el seu impulsor principal.
3: I aquesta tota agraïda se va rebessar una ploma. D'aquesta ploma em faràs un xiulet i si mai te veus apurat sonant tot d'una i t'ajudaré jo.
2: Sobre aquesta obra vam xerrar amb na Maria Pilar Perea, professora de Filologia a la Universitat de Barcelona.
4: Trenca els motllos de la resta de la lexicografia catalana del moment, que era copiar uns diccionaris es copiaven uns altres. I llavors anaven afegint alguna parauleta, però era una mica actualització d'obres ja existents. I en canvi el diccionari català-valencià-balear, i gestat per Alcover, és una obra, diríem, en la qual està pensat una part de llengua oral. No només, evidentment, la consulta dels diccionaris que ja existien, sinó també, d'una banda, buidar documentació escrita i doncs, anar fent enquestes per trobar la documentació oral.
2: Aquesta obra ha arrelat molt fons dins la nostra cultura. Per això ha pogut estirar ses branques ben enfora, arribant fins avui sent de plena actualitat. I la primera llavor que va acabar germinant en aquest diccionari foren, precisament, aquestes rondalles.
4: I és tot, i és tot. I a més, el que és més sorprenent, a part del diccionari, és que ell, el Cuber, fa altres coses, com Moll. Moll també és sorprenent. Si seguim la biografia, clar, té la gran fortalesa i constància de continuar el diccionari en una època duríssima, que és l'època del franquisme, i se'n surt. Vull dir que és una obra de gegants, és una obra realment que ens podem, diríem, sentir molt satisfets de tenir-la i de poder-la consultar. I això, ara diríem, tenim aquesta gran sort que el diccionari és viu.
2: L'assimilació al moment dels estudis lingüístics va voler dir que la publicació del diccionari va ser rebut amb mans obertes.
4: Moltes de les paraules que apareixien a les rondalles no sortien en els diccionaris de l'època. I això va ser la seva motivació. És a dir, a partir d'un element folclòric, que era cercar rondalles, després dir, ah, doncs he de fer un diccionari, perquè, clar, jo consulto els diccionaris del moment i moltes paraules no hi eren. I a partir d'aquí és quan va gestar, doncs, aquest diccionari. I quina casualitat, no?, que a Europa també s'estan fent obres més o menys similars, a partir de les cèdules, a partir d'algun cas de treball de camp, de buidatge de documents. I és molt interessant perquè ell, sense saber-ho, es va assimilar a aquest moment. I fins i tot quan es publica, doncs hi ha moltes cartes de romanistes europeus que diuen, no, aquest diccionari està molt bé, està molt ben metodològicament molt ben plantejat, etc.
2: L'estudi del Cover i de Francesc de Borja Moll responia a la seva voluntat de preservar, sí, però també a la de veure la llengua en tot el que podia oferir.
4: Però a ell el que li interessa és veure la varietat lingüística, perquè s'adona, òbviament, que no sols a Mallorca, quan vas a Solla, parlen diferent del Cudi, per exemple, sinó que ja dintre de tot el territori lingüístic hi ha moltes diferències. Sempre, això sí, i això és molt important, que de vegades hi ha retret, sempre veient la unitat de la llengua.
2: 94 anys després de la mort d'Antoni Maria Alcover, aquest autor segueix nodrint les nostres arrels culturals i lingüístiques, servint com a punt de connexió entre el passat i nosaltres.

0: Vinga, i nomar, són les 9 i 47 minuts i demà que...
1: Idò, demà és dimarts, però avui és un dia com a més diferent per la nostra secció d'Idemaca. I ara pensareu, com que diferent, si avui és dilluns i tampoc és que hi hagi res especial. Idò, el que hi ha d'especial avui és que el que escolteu aquesta secció de manera constant sabreu que tenim unes veus que mai mos fallen, uns nostres estimats jubilats i jubilades. Ells i elles sempre estan encantats de dir els seus plans per demà. Però el que ha passat avui és que he sortit en un carrer una hora diferent de lo que faig normalment. He sortit més prest, quan encara el sol picava bastant, i clar, he quedat sense trobar persones majors i he suat més. Avui m'agradaria començar amb una persona amb qui m'he sentit identificada quan li he demanat què faria demà.
2: Bueno, pues demà aniré a fer feina a una ràdio.
1: Ah, mira!
2: Soc d'Ona Mediterrània. Estaré fent feina allà, duc uns dies, i estic molt emocionada per fer feina a la ràdio perquè m'agrada molt.
1: Beníssim, són companyeres d'ofici, doncs.
2: Sí, és veritat que sí. Ha estat una sorpresa, això.
1: Però de feines n'han trobat de tot colors.
3: No, nada.
4: La misma rutina de siempre. Trabajamos en aseo. Trabajamos de 3 a 8.
5: Se voy a trabajar.
1: ¿De qué trabajas?
5: De limpieza.
3: Trabajar...
6: Aquí en el Eroski por la tarde, de 3 a 10.
7: Pues venir a trabajar, cariño mío, como todos los días.
1: Anar a fer feina com cada dia, efectivament, és la resposta en la que més mos han trobat avui. Però a més de fer feina, n'hi ha que també poden estirar un dia una mica més per aprofitar i sortir a passejar o fer una volteta.
8: Pasear el perro, nada más. No tengo otra cosa que dormir en casa, hacer comida y guardar este cada día.
9: Hola, pues para mañana tengo que venir a trabajar. Tengo un horario continuado, así que a partir de las 4, 4:30 saldré, y si hace el tiempo que hace hoy, pues me iré por la playa, andar por el portichol y bueno, disfrutar de la temperatura que hace, que es espectacular.
1: I ho deixem per aquí i tornem demà.
10: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I avui ens ajuda en Josep Vives. Com estàs? Benvingut entre avui i demà.
11: Hola, bones.
0: Com va?
11: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per tenir-nos.
0: Molt bé, te posaré fàcil, perquè encara no t'he presentat en els oients, però si te dic arrel, que te venes cap primer de tot.

0: aquí va sortir un home i la
1: Sí.
0: veritat que molt content és un bon resultat.
1: Sí, es va que pensant molt en ses arrels dins sa terra, no? Quan algú té arrels o fa arrels, però és que ses arrels també les tenim a la mà, i molt, encara que no en som conscients.
0: Sí, totalment. De fet, hi ha moltes plantes marines que històricament sempre se'ls ha anomenat algues. Sent la Posidònia la més coneguda entre elles, perquè bueno, que n'hi ha d'altres. És a dir, que les arrels marines existeixen, que un home està posat en consciència.
1: Sí. Vosaltres vareu néixer ja fa, bueno, l'any 2020. No sé si va tenir res a veure amb el moment de la pandèmia.
0: Sí, la veritat que dins la gravetat de la pandèmia a nosaltres ens va anar bé, com aquell que diu, perquè és un moment en el qual una altra cosa no, però temps en teníem molt i això ens va permetre pensar i repensar i tornar a pensar què volíem fer exactament amb arrels, quina era la nostra idea, que bueno, després també ara miram enrere 6 anys després i arrels ha evolucionat 3 o 4 o 5 vegades ja de la idea inicial. Vull dir, hem après moltes coses i hem anat modificant a mesura que hem anat tornant grans, diguéssim.
1: Que heu nascut a Pollença, no sé si la majoria de l'equip està vinculat a Pollença o no, però entenc que no és una entitat local, que anau més enllà, com la mà no és local, no? Està tot connectat.
0: Sí, no, és a dir, òbviament la mà no entén de fronteres, no pot delimitar a Pollença amb Escòrquia i després dir que això és Xolla i el mateix amb el Cudi, però sí que ens agrada dir que al final som una entitat local. És a dir, al final som d'aquí, la majoria de persones de l'equip o de la Junta també són de Pollença o del Cudi, i això fa que també centrem les nostres activitats en aquests dos municipis, principalment perquè som d'aquí, però també perquè coneixem la idiosincràsia de cada lloc i perquè ens hi sentim part d'aquest territori que habitam.
1: I no sé si també feis molta divulgació, també animau molt la secció. No sé si tu penses que hem anat perdent les nostres arrels marineres i, per tant, també la connexió real en l'entorn marí, i això malgrat ser illes, no?, que tenim la mà a tocar.
0: Sí, totalment, totalment d'acord. Com deia abans, som illencs i illenques i Mallorca sempre, o les illes en general, és a
1: Sí.
0: dir, tothom, hi ha aquesta dita de que quan mos anem tothom sempre torna perquè mos criden i que les platges són precioses i les cadets són precioses, però més enllà d'això estan molt desconnectats i desconnectades de la mà que mos envolta, que està molt a prop, siguis on siguis, de Mallorca. I aquesta desconnexió al final també fa que sigui més difícil involucrar-se en accions per la seva conservació, per la seva preservació, fins i tot per la seva protecció, perquè si no entenem el que hi ha, fa mal protegir i sobretot fa mal crear un vincle, que és el que permetrà que intentem mantenir el manco com estan, que no vagin a pitjor, que ja seria molt
1: Sí,
0: els
1: sí.
0: ecosistemes marins.
1: Sí. Escolta, que vos preocupa més i que vos ocupa també més.
0: Què ens preocupa més? Jo diria que una de les coses a títol personal seria aquesta desconnexió existent que ara mateix entre humans i natura, al final amb aquest antropocentrisme també que caracteritza la nostra societat, veient la natura com simplement un actiu en el qual explotar, i això s'extrapola també a la mà. I fins que no recuperem aquests vincles que realment han existit i que estaven presents, de recordar que els humans també som part de la natura, serà difícil que realment puguem canviar un model i que puguem percebre la natura com una part de nosaltres mateixos, és a dir, tant la mà com la terra en aquestes illes.
1: En què estàu ara? Per això te demanava també a què vos ocupa en aquests moments, quins projectes que estàu fent destacaries.
0: Bueno, ara, com t'ho deia abans, també hem anat evolucionant de manera molt orgànica i l'any passat, a final d'any, una d'aquestes moltes reestructuracions que hem fet, varen decidir integrar tota la feina que fem, el que fa Arrels Marines dins la mà, dins un únic projecte que se diu Remar, que significa recuperació d'ecosistemes marins, i dins aquest projecte bàsicament s'estructura damunt 3 pilars, que és investigació i treball de camp, després de tota la part de comunitat, custòdia i processos participatius, i després hi ha la part d'incidència política. Ens agrada dir que som una entitat independent i això ens permet dir el que pensam i el que consideram que s'ha de fer independentment de qui governi o independentment de qui ens financi.
1: Tenim una planta que té les seves arrels profundes, extenses, però que també

0: S'ha de cuidar perquè segons com li poden fer molt de mal i és molt difícil de recuperar aquesta posidònia. Les àncores mal tirades, fondatges il·legals, contaminació, continuen sent la principal amenaça d'aquesta posidònia?
1: Sí, totalment. I aquí també afegiria la modificació d'hàbitats, pel que poden ser ampliacions portuàries, obres que se poden fer en un litoral, que al final acaben afectant no només la Posidònia, perquè també, vull dir, nosaltres varen començar molt centrats en la Posidònia, però a un moment donat ens van donar compte de que s'havia d'obrir aquest ventall d'espècies i hàbitats, més que res per aquesta desconeixença que hi ha, que nosaltres hem arribat a normalitzar moltes de les coses que veiem de Vall d'Ego, però després quan mostres fotos la gent moltes vegades no se creu que podien tenir aquests jardins de corals o aquests fons profuns que són increïbles. I clar, aquí també varen dir, pues, a lo millor hem de començar a fer feina amb altres espècies i apropar-les també a la comunitat, per això que deia abans, per crear aquest vincle i entendre tot el que hi ha en els fons marins.
0: Sí, i feis molta pedagogia, per suposat, reivindicau darrerament molt, voler nedar una altra vegada en esport, no?, de Pollença, és una de les coses que ara esteu reivindicant, i deia que feis molta pedagogia, neteja de fons marí, tallers de fotografia subterrània, de biodiversitat per infants. El missatge arrel, avui que xerram d'arrel, Josep, o encara, sobretot en els joves i grans, falta consciència, no sé, està arrelant el missatge?
1: Mos agradaria pensar que sí, perquè si no, no tindria molt de sentit tot això que estem fent. És vera que una cosa que estem veient en els darrers anys ha estat que les persones conscienciades de cada vegada ho estan més, de cada vegada s'involucren més, però després també la vegada hi ha un creixent desconeixença o manca de vincle o simplement indiferència cap a lo que deia abans d'aquest vincle a la natura. I això s'està actuant i veiem com que s'està polaritzant també, com en molts altres aspectes de la nostra societat, també la defensa de la naturalesa és un d'aquests temes on s'ha veu molta polarització.
0: Idò, nosaltres avui volíem baixar la barrera del programa amb en Josep Vives, coordinador d'Arrels Marines. La paraula que hem triat avui és arrel i jo crec que era molt adient xerrar amb tu. T'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Josep. La primera no és xafardeig, però feim llista d'hàbits que ens ajuden a dormir millor. Tu en tens algun?
1: Deixar les pantalles el més aviat possible.
0: Ben fet, ben fet. És una de les idees que més sonen, també, que hauríem de fer. I necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà, que mos proposes?
1: Sí, avui que hem xerrat de la mà podríem posar Messier Cousteau, dels Amics de les Arts.
0: Vinga, i de els seus desitjos són ordres, que diria aquell. Josep, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort en tot el que tingueu entre les teves mans. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
2: Entre avui i demà, Araçal i Bosch.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Avui ha arribat una nova embarcació a les Illes amb 7 persones a bord. Enguany a les Balears han arribat més de 5.800 persones des del nord d'Àfrica, des de la costa algeriana. El catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez, a l'informatiu vespre ha defensat la importància de la immigració a Europa, però a la vegada avisa que hi ha d'haver un major control a les fronteres. Per ell, la solució és treballar en origen i invertir de ben de veres.
2: Hay que hablar con los países desde los que están las mafias operando, hay que establecer un mecanismo de control en donde seguramente podría colaborar la Armada o la Guardia Civil. A fin de cuentas hay que poner recursos, y cuando tú pones recursos y buscas e intentas activar soluciones en el origen, pues es todo bastante más sencillo. Cuando no pones recursos, cuando no activas soluciones en el origen y cuando llegan dices, bueno, habrá que regularizarlos, seguramente nunca se solucionará el problema.
1: Demà el Parlament debat la presa en consideració de la llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca. Més per Menorca vol que estigui aprovada abans de Nadal. Josep Castell ha reclamat que es tramiti de forma express perquè sigui vigent l'estiu que ve i ha denunciat que el govern del PP ha perdut 3 anys perquè la llei de la reserva de la biosfera ja preveu aquesta limitació.
3: Un sprint, ja que aquests partits ara s'omplen la boca de que volen limitar l'entrada de cotxes, doncs que ens agafin el guant i que estiguin disposats a tramitar-ho per lectura única, de manera que aquesta llei pugui ser aprovada abans de Nadal.
1: I també demà la presidenta del govern, Marga Proens, rep el representant del GOP i Terra Ferida per parlar sobre les darreres mobilitzacions antimassificació. Avui, socialistes i populats s'han tornat a retreure i a repartir les culpes per l'autoria d'aquesta massificació turística, mentre Iago Negreuela del PSIP es mostra ara contundent en contra de les previsions d'ADNA de fer noves ampliacions. Sebastià Sagreras del PP ha criticat que els socialistes gestionin ADNA i després s'hi manifestin en contra.
4: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
5: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: El govern central condemna la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de decretar l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez. Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació, qüestiona el fons i les formes de la instrucció.
6: Culmina la aportación del juez Peinado a quien pueda hacer que haga de Aznar. Bueno, yo lo único que puedo hacer es confiar en la justicia, pero es muy difícil, ¿no? Se le está pidiendo a los ciudadanos que vayan a juzgar una causa que llevamos 2 años hablando de ella en todas las televisiones, prácticamente en todas las sesiones del Congreso de los Diputados.
1: La vela del sociòleg, polític i emblemàtic Antoni Tarabini serà demà hora baixa a Sant Valentí i dimecres es farà el funeral també a Ciutat. Avui tothom el recorda, en aquesta casa també, on va explicar com es fa un bon mostreig.
7: Tenir una mostra molt ben distribuïda, i que quan faig la segona tongada la faig damunt les mateixes persones, perquè te garantitza la valoració. Per tant, nosaltres això estem parlant tot Balears, unes 400 entrevistes, entre sector turístic de l'allotjament, més oferta complementària. I això és un panell que nosaltres sistemàticament demanem informació. Per tant, ens garantitza que almenys la valoració de resultats és correcta.
1: Amb el record de Toni Tarabini arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 a les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs, IB3 Ràdio.
1: Com esteu? Acaba l'estiu i en la tardor arriba la pluja de propostes escèniques. Avui en parlant d'algunes d'elles a l'Aviador i també de música. Benvingut tothom.

0: Tot d'una, vos presentam a Claudio Tomàs, és una veu dedicada al jazz, nominada als Premis Nacionals de Mas Músiques, amb el seu primer EP que va publicar l'any passat i que du per títol Yearnings of Modern Life. Després ens ocuparem de les novetats en l'edició d'enguany del Fira B en la modalitat d'arts escèniques i per acabar també vos avançarem la programació del Teatre del Mar del Molinar, la programació de tardor amb en Carles Molina.
1: I tot això passarà aquí al programa de cultura d'IB3 Ràdio amb en Miqui Fiol, al control tècnic.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
3: I've come from a few days ahead.

0: Així sona la veu d'Anna Clàudia Tomàs, que bé, va néixer a Valldemossa, ha viscut sobretot a Bunyola i avui ens acompanya a l'estudi amb cançons com aquesta, que du per títol It Will Pass. És un dels avançaments que se va publicar del seu primer EP. Va sortir a la llum l'any passat i per això també ha entrat en aquesta convocatòria dels Premis Nacionals, que duen per títol Más Músiques i que estan dedicats sobretot a destacar la feina de dones. En aquest cas, Anna Clàudia, que s'ha juntat amb els músics més bons que hi havia per crear aquesta banda. Clàudia, gràcies per venir, per haver vingut i enhorabona.
1: Hola, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: El Dream Team, no? Has dit, vinga, ja que hi som.
1: Sí, sí, o sigui, tinc una sort increïble. Jo veure que feia més temps havia fet feina amb en Miquel Montaner i en Gori, que són part del projecte, en Gori Mates. I bueno, haver pogut gravar aquest disc amb ells dos que els he conegut de fa tant de temps i a més afegint també en Teo, a Salvà i en Marco Loicari, pues, clar, jo he fet unes cançons i els he donat uns acordes i unes indicacions, però el que n'ha sortit d'allà, pues, hombre, jo encara m'emociona, mira, se me posa el pet de punta.
0: Clar, una cosa és tenir-los per gravar el disc, que ho has fet a l'estudi d'en Jaume Tugores, i clar, tenir-los, però que llavors ells vulguin formar part del teu projecte és una cosa que no té preu, que has d'estar ben orgullosa perquè realment tenen ses agendes tan plenes de projectes que realment és molt difícil que diguin que sí a algú. O sigui que això molt bé. I com ho estàu fent? Assajau regularment?
1: Bueno, sí que veure que solem preparar especialment pues, quan hi ha una ocasió per presentar en directe i quan hi ha una fita on tenim l'oportunitat de fer-ho tots junts especialment, que sol ser més difícil, pues, allà ja ens planificam amb tot el temps possible per assajar i estar preparadíssims. Sí.
0: I Clàudia, com és que no havien sentit de tu fins ara?
1: Bueno,
0: on estaves amagada?
1: Pues mira, jo sí que és vera que feia, bueno, abans de començar a fer les meves cançons, feia uns 10 anys que estava a projectes de versions, però bueno, que ja tinc una edat, tot i que hagi duit ara ja 10 anys treballant amb això, i és que jo, bueno, era molt tímida, i fins que no tenia 25 anys no me vaig atrevir a cantar davant ningú, i això que a casa, pues, la música era part del nostre dia a dia, però jo tenia un pudor, bueno, me feia molt de pal, i mira que la meva família em deien, però si cantes bé, i m'animaven i me volien dur classes i tal, però era una cosa exagerada, no. I bueno, i quan tenia 25 anys va ser quan vaig començar, vaig tenir la sort de tenir ja amics músics que també me varen animar, i bueno, i ara més recentment pues, en les meves pròpies cançons, que estic molt contenta.
2: Ho superes a través d'aquesta empenta social del teu entorn que t'anima, que va picant pedra perquè surtis un poquet de la foscor de les ombres, o també d'un impuls propi teu?
1: Sí, hombre, va ser un impuls propi, però sobretot diria que si jo no hagués tingut de vora qualcú, no, amb criteri, que m'hagués animat d'aquesta manera i que m'hagués recolzat així, pues, supos que no hagués estat tan fàcil. O sigui que crec que he estat molt afortunada.
2: També és vera que de vegades se frisa per fer coses, per publicar, per temes propis, per projectes propis, i potser no importa frisar tant, no? Vull dir que les coses arriben també quan arriben. A tu t'ha agafat ja en una etapa més madura, segurament personal i musicalment.
1: Sí, totalment.
2: I t'has estalviat per aventura disgustos que quan comences amb 20 anys, indefectiblement, t'entens?
1: Totalment, o sigui, estic super d'acord, i jo penso que la madures, ja no només musical, sinó personal, que té encara en aquesta edat, m'ha fet viure-ho d'una altra manera. I bueno, no sé, que jo ara penso, lo millor el que hagués creat en 25 anys pues, seria diferent de lo que hagués fet ara. Jo estic orgullosa, la veritat. I bueno, i tenir aquesta oportunitat, no?, que xerràvem d'aquests premis, pues a la meva edat, no?, com que desmunta un poc aquest cliché de que si no has començat en 20 anys no pots arribar a fer res, i bueno, t'ajuda un poquet a seguir impulsant-te en aquest sentit.
0: Clàudia, has parlat del teu entorn, hi ha músics, a la teva família, conta-mos un poc com has arribat també al jazz.
1: Sí, bueno, mon pare és músic i a casa nostra sempre hi havia música, i bueno, i després el meu avi també era melòman a tope, I, bueno, la meva família, de part de la meva mare, són anglesos, i, clar, el meu predí escoltava moltíssim de jazz a totes hores. I quan jo ja me vaig començar a formar, que ho vaig fer a la factoria de músics, pues sí que vaig començar una mica més amb el jazz. Però, bueno, sí que diria que realment el que està fent que la meva música sigui tan jazz són precisament els músics que m'acompanyen, no? Jo diria que és un poc aquesta combinació.
2: Però també els tries tu, vull dir que...
1: Sí, sí, exacte.
2: El punt de partida ja t'hi du cap allà, no?
1: Sí. Sí, perquè, bueno, no sé, com a, per posar un exemple de referents, jo, per exemple, en Melody Gardot m'encanta, i, bueno, sí que diria que un poc me sentia un poc atreta per fer alguna cosa així amb aquesta estètica.
2: Però clar, i la teva veu, imagino que també, no?
1: Sí, sí, és tot una mica, sí. M'ha agradat molt tenir aquest resultat, o sigui, per jo ha estat una passada, sí.
2: Ens tenim entrevistant a Clàudia Tomàs, parlant de la seva trajectòria, dels seus orígens i del punt musical en el que està ara mateix.

0: Aquest tema també forma part d'aquest primer EP que també podeu escoltar a les plataformes. Allà trobareu a Clàudia Tomàs, aquesta cançó El Tanc, que se diu Landscapes. I aquests paisatges mos duen també, Clàudia, parlant poc de les lletres, sabeu, la tens preciosa, la pronunciació, evidentment, també també de família.
1: De família, sí.
0: I els continguts, de què parlen les teves lletres?
2: Sí, pues bueno, clar, el disc se diu Yearnings of Modern Life, que vol dir anhels de la vida contemporània, i jo, pues, en els darrers anys, i sobretot quan estava fent aquestes cançons, se me va fer molt evident que molt del malestar que tenim en general ve condicionat, pues, per aquest context que vivim, de la vida moderna, d'estar sempre, bueno, molt connectats digitalment però molt desconnectats humanament, pues a lo millor mos toca viure lluny dels nostres llocs d'origen, i per exemple Landscapes xerra, pues, de lo molt que jo enyorava. Jo no era conscient de que enyoraria tant poder veure la Serra de Tramuntana per la finestra, no? Quan no la tenia a prop, i aquesta lletra justament xerra d'això. Això és el que me va inspirar.
1: És curiós, eh? Allò de la mallorquinitat, o del fet illenc en general, no? que normalment s'enyora la mà. I la Clàudia enyora la Serra de Tramuntana, que evidentment que jo t'entenc gairebé més bé que la gent que enyora la mà. Sí. O sigui, no m'estranya gens.
2: Sí, és curiós. I me sap greu dir això, no? Perquè és veure que en el final les persones... Bueno, vulguis o no, el telèfon ajuda, te pots comunicar una mica, però les muntanyes que no tens a de vora, pues és molt difícil dur-les.
1: Totalment.
0: Quina cosa tan guapa, enyorar les muntanyes, però aposta, t'inspiren aquesta enyorança per crear temes com aquest. De moment tenim aquestes 5 cançons gravades, hem parlat dels músics i també de l'estudi amb en Jordi Tugores, que te va posar en contacte amb en Gori Matas, amb Miquel Montaner, que ja l'has nomenat, amb Marco Loicari i en Teo Salvà. Quan vos podrem veure en directe? Ara que, a més, Clàudia està nominada en aquests premis, però bé, això parlarem a continuació. Conta-mos un poc si teniu actuacions previstes.
2: Bueno, ara mateix, que era realment la fita que jo me feia tantíssima il·lusió en guany, perquè després també lo dels premis me va venir de sorpresa, és que també podrem actuar a la Fira B en guany. Mos han agafat, han seleccionat el projecte, i estarem el dia 5 de novembre en el gremi, que estarem actuant aquí. I la veritat que, bueno, tenim moltíssimes ganes, perquè serà una oportunitat. Bueno, farem un concert curtet, però a quintet, amb tots els membres.
1: Davant la teva gent, també, no? Aquesta gent...
2: Sí. Sí, bueno, qui, la gent, vols dir...
1: Davant dels teus i davant els teus compatriotes, però d'alguna manera,
2: ah,
1: no?
2: Ah, claro, sí.
1: O sigui que jugues a casa, també, no?
2: Sí, totalment. No, i de fet, també fa poquet ja vaig tenir l'oportunitat a duet, però de tocar a la sala Zero, que és on tocarem, i la veritat que és una sala que està superben acondicionada i vàrem estar super a gust. Sí que de moment a quintet, ara mateix no tenim res més planejat, però bueno, per això també ses ganes de poder estar Fira B i que això mos ajudi a poder planificar un poc més.
0: I a duet, amb qui vas? Amb en Gori o amb un
2: bueno,
0: altre?
2: Bueno, quan he anat a duet, he estrenat el format a duet amb en Miquel Montaner, i jo toc la guitarra i ell també, i ho feim a dues guitarres, i la veritat que també queda molt xulo.
0: Molt bé, idò, d'aquí uns divendres, esper que vengueu també a tocar en els acústics que solen fer, i que mos farà molta gana sentir-vos també en aquest altre format. Ara, parlant d'aquesta convocatòria dels Premis de Mas Músiques dedicat a dones, realment que se pot guanyar? A part de, no sé, si pots anar en el lliurament dels premis, actuar, tenir més contactes...
2: Sí, realment, vull dir, és una associació sense ànim de lucre que el que fan des del 2018 és promoure el talent femení. Per tant, bueno, simplement un reconeixement a la feina feta, no? I te donen difusió i etcètera, però sí que guanyar més enllà d'una mica de reconeixement i un poc aquesta energia i impuls
1: ja
2: per
1: també
2: avançar, sí, la veritat que jo estic molt contenta. Bé, primera, que ja vos dic, no m'ho esperava, però, i sé que els premis no ho són tot per res, però bueno, ben publicat el meu primer treball l'any passat, que jo quasi, pues, bueno, supercontenta en la Fira B, però vull dir que tampoc pensava que passaria molta més cosa, pues ha estat un impuls important, sí.
0: I Clàudia, què t'agradaria arribar a aconseguir? És a dir, estaries disposada anar a viure fora, a la península, per dedicar-te a la música? És ara o mai, o ho compagines amb altres coses que també t'agraden?
2: Jo, la veritat, que un poc el que xerràvem també de frontera amb un poc més de madures, sí que per jo és molt important l'equilibri, també a nivell personal. Jo sí que ara mateix, per jo, l'ideal és poder, sobretot, moure-nos més localment, de moment, i qui sap, no?, amb un futur, però sí que ara mateix a lo millor no m'hi veig anant-me'n a viure fora només per la música, diguéssim. Jo ara mateix sí que ho compagino també amb altres coses i bueno, no ho sé, no, crec que no, me costa molt mirar així com de tan lluny. Ojalà i tant de bo que m'hi pugui dedicar i pugui viure d'això i pugui compartir la meva música durant molt de temps, però sí que amb un equilibri i amb tranquil·litat.
0: És vera que a Mallorca, que a les illes, hi ha un circuit de jazz important. Ara aviat se farà el Festival de Jazz d'Eivissa, Jazz Point, bé, a diferents convocatòries. Entrar en aquest circuit seria més fàcil o més bo de fer els festivals a sales, trobar o...
2: Bueno, jo crec que seria un bon lloc a bon poder moure el projecte, especialment tenint en compte el gènere i sobretot que per jo és molt important que també me puguin acompanyar els músics que ho fan. Per tant, si geogràficament estem un poc més a prop de on ells també estan, pues crec que això facilitaria les coses.
0: I doncs estaria bé, i connexions a l'estranger, també a través de sa família... Hi hauria possibilitats d'anar a actuar fora?
2: Bueno, la veritat que no m'ho he plantejat moltíssim. Sí que és vera que ma mare, vull dir, és filla única i ella viu aquí des de que té 19 anys. Tampoc és que jo vagi i vengui molt de Regne Unit, però no ho descart. Sí que és vera que pens que pel tipus de música que feim, pues hi ha territoris on segurament funcionaria molt bé, sí.
0: Ara el concurs de pop-rock tal vegada no? No seria el teu àmbit.
2: Bueno, crec que no. Enguany no ho he pensat. Però bueno, sí que és vera que tenim també cançons inèdites que bueno, també són un poc pop, un poc folk. I
0: està bé, jo crec que mantenen el nom, però realment està obert a tot tipus de música, no vull dir música de cambra, però bé, qualsevol cosa crec que és benvinguda i bé, és un pensament
2: pues
0: que també podeu fer.
2: Sí.
1: T'està animant, no, Mònica?
2: Sí,
1: que,
2: sí.
1: Home,
2: sí.
1: Si alguna persona humana sap de post-rock en aquestes illes, és ella.
2: Sí, ah, doncs pues li haurem de fer molt de cas.
0: Sí, haurem de fer molt de cas. Idò, que bé, Clàudia, molt contents de sentir la teva música, aquest treball, que se pot escoltar a les plataformes. I també, com has dit, de moment tenim aquesta actuació dia 5 de novembre en el Grammy, en el marc de la part de Fira B dedicada a la música, que ve després de la d'arts escèniques, de la qual parlarem avui una miqueta més tard. Però bé, encantadíssims d'haver-te tingut i, si vols, podem acabar també amb una altra cançó.
1: I'm Seeing You Lose, eh? La presentes tu?
2: Sí.
1: Vinga.
2: Bueno, I've Seen You Lose és una cançó que, bueno, traduït vol dir t'he vist perdre no?
1: No?
2: I xerra una mica pues, de quan veiem a qualcú una que estimam, pues a lo millor anar per un camí en sa vida que estem veient que li fa mal i a lo millor aquesta persona no ho veu, no? I xerra un poc d'aquest dolor, d'aquesta impotència de veure en aquesta persona així, no poder... bueno, no pot arribar a fer res per realment ajudar-los a sortir d'aquí.
1: Idò, Clàudia, Tomàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per dedicar-nos a aquest temps i sobretot la teva veu i la teva música. Te seguirem molt de prop i t'esperam d'aquí a poc amb un acústic de l'aviador.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Quina il·lusió.
2: Un plaer.

0: La veu d'Anna Clàudia Tomàs, que ens acompanya en aquestes hores, parlava de la seva presència a Fira B en la part musical i precisament de la Fira B, però de la part escènica, parlant després de la pausa.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
3: Fora.
4: Oh, no. Llampugues, sí.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
0: Continuem programa, continuem amb la cultura d'IB3 Ràdio, dansa, teatre de test, teatre d'objectes, obres de companyies consolidades, emergents, espectacles premiats, circ, la Fira B d'Arts Escèniques actua com a mostri també com a aparador per impulsar el talent local cap a l'exterior. Tindrà lloc del 30 de setembre al 3 d'octubre i avui en parlem dels detalls.
5: Me demanaren una cosa discreta, funcional, modern, que destaqui, però que no molesti. Però tu no ets això. Tu mires l'abadia com si sabessis el que ha de venir, com si fos la ciutat que t'hagués de retre homenatge, i no l'inrevés. De què me serveix a mi ser arquitecte municipal quan desestimen tota la meva planificació? No, no, sense discussions, sense res, com si mesos de feina fossin...
0: Escoltant l'arquitecte de produccions de Ferro, una obra escrita per Ramon Cerdà, dirigida per Rebeca del Fresno, que precisament obrirà aquesta Fira B d'enguany. Per parlar d'aquests detalls que comentava abans, tenim en Victòria Verger, que és tècnica d'arts escèniques de l'Institut d'Estudis Balears, que, recordem, és l'entitat que organitza l'esdeveniment. Victòria, com estàs?
6: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Moltíssima cosa, molt variada. Ara comentarem els detalls. A més de disciplines dins allò que és les arts escèniques molt diverses, això és a tocar, ja tot preparat. Te volia demanar un poquet també per les dificultats que de vegades supos que tenen les comissions per seleccionar entre tanta cosa estrenada de les companyies d'aquí de les Illes, que afortunadament cada vegada tenen més talent i més projecció.
6: Sí, aquesta dificultat és una mostra més de tot el talent balear que hi ha a les Illes i de que cada vegada la creació balear és més potent. De fet, cada any és més difícil. Per sort, nosaltres comptem amb una comissió d'experts i expertes, que són ells i elles els que decideixen, basant-se una miqueta en uns criteris que també són els seus, i d'aquesta manera arribem a aquesta programació tan diversa.
0: Part de la fira és, o part de l'esdeveniment és de fira, i ara explicarem això que implica, part de mostra, i a més molt d'èxit de públic. Es veurà que any rere any el públic de les Illes omp aquest espectacle. Però si anem a la part de fira, Victòria, clar, te volia demanar per la presència de programadors, que ha de ser important també perquè la fira bé compleixi un dels seus reptes, segurament el principal, que és que precisament aquests espectacles després puguin sortir o se puguin moure, no?, del seu lloc, diguem, de naixement.
6: I tant, sí, aquest és un dels principals objectius, donar visibilitat a tots aquests artistes balears, i de la millor manera és així, convidant a programadors i distribuïdors també de nacionals i també fins i tot internacionals, per poder aconseguir això, que els nostres artistes puguin tenir un espai als circuits nacionals i internacionals.
0: Sabem quant de programadors aproximadament poden venir, tant de les Illes com de fora, o per la... xifres que tenim altres anys?
6: Sí, uns 50-60 programadors estem xerrant, sí.
0: Clar, és vera que l'idioma, en aquest cas moltes d'aquestes propostes són en català, la gran majoria, altres són de dansa, per tant estem parlant d'un idioma universal. No sé si això suposa un problema a l'hora de convidar programadors, no? Perquè al cap i a la fi, fora dels països catalans, evidentment, necessitem allà com a un vehicle que pugui traduir allò que s'ha estrenat en el nostre idioma.
6: Sí, la veritat és que no se tanquen massa portes. Els programadors nacionals que no són de parla catalana estan igualment interessats en els espectacles en llengua catalana, perquè saben que després aquests espectacles poden ser traduïts, i que de fet ha estat així en molts de casos d'altres edicions, que després han programat espectacles que havien vist a Fira B en llengua catalana.
0: Tenim espectacles de tota casta, la Mola 7, en Pau Pasqual, Maria Dobre, Juanjo Montserrat, que combina allò que és actuació, també música, Sacrificació, que precisament se va estrenar al Teatre Principal, Sala Petita, aquest divendres, i que també precisament aquí tenim un bon exemple de companyia emergent. Varen guanyar l'Art Jove de l'any passat. Després d'aixecar el taló en el principal, ni més ni manco, arriba la Fira B i mos comentaven els responsables que amb tota la il·lusió del món, perquè és vera que la Fira B, al cap i a la fi, és plataforma per a tothom, però més per gent que comença.
6: Clar, nosaltres som molt conscients de que aquí a les Illes Balears hi ha l'ESADIB, l'Escola Superior d'Art Dramàtic, i ens encanta que puguin tenir un espai tots aquells artistes que surten d'allà i que estan un poc perduts, no saben com començar, i aquesta és una molt, molt bona manera. També, de fet, animam a que tots els estudiants, ja sobretot dels darrers cursos, que venguin a les jornades professionals. Són molt interessants, hi ha xerrades que els poden ser molt útils per després entendre una miqueta com funciona aquest món i com funciona el sector.
0: Tenim Ramat, per exemple, que se va presentar en el Ciclop aquest cap de setmana passat, en un work in progress que va evolucionar en Oasi Teatre, també en presència de creadors ibicencs. I això m'ha dut a demanar-te per les sinergies que se deuen generar, imagina, entre les programacions de teatres tant públics com privats, com per exemple festivals com el Ciclop, que mostren espectacles que per aventura estan començant i troben en la Fira B com una continuïtat, no?, aquesta feina també.
6: Sí, això també ens agrada, no?, que tingui un poc de coherència i la programació global de les Balears i en aquests mesos, i intentam tenir-la una miqueta en compte. Sí que és vera que és complicat, perquè no només prima això, òbviament, a una fira, però sí, intentam això, que tingui una mica de coherència.
0: Parlant dels espais, perquè n'hi ha molts i molt variats, de més convencionals, com pot ser el Teatre Principal de Palma, que obrirà el taló d'aquesta fira en l'Arquitecte, com hem dit, la Maruja Alfaro Mar i Terra, però tenim, per exemple, també Canoleo, que no és un espai, diguem, convencional per arts escèniques, l'Aujut dels Baluart, on, per exemple, se podrà veure Sky Full d'Hermanas Pico Hueso, la dansa que pot tenir el seu cau en molts de llocs, i la Fira B això també ho té en compte. Com feis amb el mapeig, si me permets, l'expressió de la Fira B?
6: Sí, bé, intentam que sincerament, intentam també que sigui còmode, que sigui un mapeig d'espais de exhibició que no estiguin molt en fora, perquè això facilita que tots els programadors intentin anar a veure el màxim d'espectacles possible, que és un dels nostres Clar. Objectius, no? que tots arribin a tots, intentant no contraprogramar, i de fet ho feim en molt poques ocasions i perquè ho hem hagut de fer, però en principi no volíem. I de fet, el fet d'haver programat a Cano León ens agrada molt, perquè al final és d'allà on feim feina, l'Institut d'Estudis Baleàrics, estem allà ubicats, i és genial poder-los tenir a casa nostra, una companyia com la Fornal, i els intentarem cuidar moltíssim.
0: Que per cert que fa molt poc acaben d'estrenar l'obra basada en la novel·la d'Antoni Oliver, i que crec que no és un work in progress, però estem parlant de Cròniques d'un mig estiu, però que estan encara donant-li volum, no?, en aquest espectacle.
6: Sí, totalment, i de fet ha estat també per això que han pogut veure com allà a Cano León els hi permetia donar-li una nova perspectiva a l'espectacle, i anem a veure com surt, però sí, tenim moltes ganes. Sí, i també el Jup, que comentaves abans, és un espai que ens agrada molt. Cada any l'han tingut, és un espai, sí, és màgic i sempre funciona molt bé. De fet, el divendres 2 d'octubre se concentra una bona part de propostes de dansa i de nous llenguatges allà, en el Baluart, i anem molt a que venguin.
0: Te volia demanar precisament per això, tenint jo llenguatges, si Skyfall, per exemple, és una, bueno, és un paradigma de l'hermana Spica Hueso, que transiten els nous llenguatges de dansa que varen començar fa 2 anys, precisament en el Ciclop també celebraven aquesta fita. Tenim molta dansa també, no? Dancecape de Nàgueda Morell, tenim Los Muchísimos de Maria Antonio Oliver, que també ja se va estrenar fa mesos, però que continua la seva gira. Tenim circ, la dansa que cada vegada pren una importància, jo crec que merescuda també en les programacions dels teatres, i que òbviament la Fira B també ho té en compte.
6: Sí, intentàvem reivindicar molt que tinguin lloc a totes les programacions dels teatres, la dansa, evidentment, i sí, ens agrada molt, i de fet tenim un conveni que és meravellós poder-lo tenir, un conveni amb Dansa València. Ja una companyia nostra, Hermanas Pico Hueso, de fet, varen anar a Dansa València els mesos passats a presentar Agni allà. I ara nosaltres podrem gaudir de públic d'una companyia valenciana, Fil d'Arena.
0: Un intercanvi, no? Sí. que sempre funciona.
6: Sí.
0: I parlant de programadors i distribuïdors, evidentment està molt bé que se vegin propostes d'altres indrets aquí i a l'inversa. També podem parlar de la Fira de Tàrrega, presència també de Pico Hueso, per exemple, fa uns dies, i d'aquesta pota essencial en l'Institut d'Estudis Baleàrics, Victòria, que és la projecció exterior, no? D'acompanyar de la millor manera possible aquestes companyies que volen mostrar les seves obres, els seus espectacles fora de les illes.
6: Sí, tant, no podem oblidar que al final bona part de la nostra feina també se dedica en això, en aquestes subvencions que el que fan és això, intentar facilitar la mobilitat dels nostres artistes i que així puguin arribar a molts més llocs.
0: Quan de públic esperau, més o menys? Perquè se solen omplir totes les sales i tots els teatres.
6: Sí, estan molt animats. A més, enguany hem canviat una cosa que normalment durava la fira fins diumenge i començava en dijous. Enguany ho hem adelantat una mica i creiem que això podrà facilitar que hi hagi una mica de més assistència, perquè és vera que el diumenge es costa una miqueta més moure públic. I bé, sí, estem xerrant de xifres d'uns 6.000 espectadors l'any passat, i ens agradaria molt tornar a arribar a aquests espectadors o fins i tot superar.
0: La promoció on la trobam? A la web?
6: Sí, la teniu, la d'Arts Escèniques la teniu tota a la web, ja la podeu descarregar, ja podreu veure cada disciplina, la durada de cada espectacle, l'espai d'exhibició, i després la programació de música la trobareu una miqueta més endavant.
0: I l'adquisició d'entrades?
6: També, teniu tots els enllaços a la nostra pàgina web.
0: I del 30 de setembre a 3 d'octubre, volies afegir?
6: Res, simplement afegir que la majoria d'espectacles són gratuïts, cosa que ens agrada molt, i els altres són un preu molt assequible.
0: Molt assequible.
6: Sí.
0: Qui no gaudeixi de les arts escèniques en aquests dies és perquè no vols.
6: Exacte, sí.
0: Victòria Vergé, tècnica d'arts escèniques de l'Institut d'Estudis Balearis, moltíssimes gràcies, segur que serà una bona fira.
6: Moltíssimes gràcies. Gràcies.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Continuem a l'Aviador, continuem parlant d'arts escèniques. El Teatre del Mar ha presentat la programació per a la tardor, eclèctica, variada i amb l'humor com a protagonista.
1: Cada vez que pienso dónde estoy metida, en plan en serio, que tomo conciencia del sitio en el que estoy, cuando recuerdo que hay vida más allá de este bloque ladrillo, cuando pienso que del suelo salen flores de colores, se me cae un mechón de pelo. Es flipante que en este pequeño antro quepamos todas las malas. Mi madre no me quiere, ¿quién me quiere? Pina. Se nos cortaría la respiración.
0: Sentíem Solo Quería Bailar, un dels espectacles que se podrà veure en aquesta temporada del Teatre del Mar, i parlàvem amb en Carles Molinet, que és el director de l'Espai Escènic del Molinar de Palma. Carles, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Molt bé. Encantat de tenir-te aquí. Destaca l'humor, però la veritat és que sempre ha acompanyat la programació del Teatre del Mar. Xavi Castillo, Toni Albà, Sergi López, darrerament Miquel Masfiola amb la seva trilogia. Vull dir que sempre ha tingut en compte l'humor, però un humor, diguem, reivindicatiu, un humor que també ens serveix per fer una lectura crítica del món que corre, no? O dels temps que corren.
2: Sí, clar, el teatre o parla dels nostres temps, per molt que sigui a partir d'un clàssic o no parla de res, no?
0: En aquest cas, un humor que vendrà de la Mata Iguana, per exemple, parlarem de sa varietat en sa locura, d'altres companyies consolidades. Com definiries, més enllà de la comèdia o de la comèdia crítica, la programació que heu fet, Carles?
2: Crec que també té un component, perquè, clar, una programació està plena d'ingredients i moltes vegades dins cada un dels plats que és el que presentes, combinar-los o cercar una relació dialèctica entre els diferents espectacles de vegades no és fàcil, però en aquesta temporada jo crec que hi ha una reflexió que avui en dia crec que està agafant molta importància, que és la reflexió intergeneracional, no? Uh-huh. Un poc amb la idea del que va suposar la nostra generació o l'herència que deixarà la nostra generació i el futur difícil i negre que se presenta davant les noves generacions, no? No és que se parli exactament d'això, sí, però sí de les relacions intergeneracionals en una sèrie d'espectacles, com per exemple el de Pont Flotant. Tu parlaves de noms que reiteren la seva presència en el Teatre del Mar, i un d'ells és Pont Flotant, una companyia molt potenta, que molta gent recordarà en Lloviendo Piedras o altres espectacles, com aquell que feien una paella en directe.
0: Sí, senyor.
2: I presenten precisament un espectacle que es diu Adolescència Infinita, que parlen precisament d'aquesta relació, perquè els protagonistes són gent de la nostra generació, però que parlen de la seva adolescència, com la veuen ara, no? Uh-huh. És un exemple, però que podríem repetir en altres espectacles, com l'estrena de Literal o la producció de Literal, que coproduïm en Produccions de Ferro, uh-huh, en Produccions del Mar, i que, amb aquest test de Xavi Uris, que parla un poc d'un professor de filosofia i els seus alumnes, on també aquesta part generacional agafa una gran rellevància.
0: Efectivament, una dramaturgia de Xavi Uriz, com has dit, dirigida per Sergio Baos i amb el mateix Baos, amb Marga López i Nara Moronez damunt de l'escenari. Arribarà el 16 d'octubre, el 16 al 18, en el primer cap de setmana, i del 23 al 25 també. Abans tindrem ocasió, per aquells que no vàrem veure la veritat en sa locura fa un caramull d'anys que s'ha estrenat, o sí, com jo mateix, i que han volgut revisitar amb un nou espectacle aquesta peça essencial, icònica d'Iguana. Se va poder veure també en el principal de Palma, per exemple. Arriba el 2, 3 i 4 d'octubre. Carles, a més, tu ets actor amb aquesta peça que dona tantes alegries i que parla de tantes coses, precisament a través del sainet, a través de la paròdia, a través de la sàtira, a través de l'humor, en definitiva, no?
2: Sí, aquestes peces curtes que després
0: Sí.
2: varen dir-se entremesos perquè varen ser utilitzades entre mig d'obres, diguéssim, però que realment eren peces curtes que es podien fer perfectament a una rotllana en escamp i que la gent la recordava oralment, se transmetien oralment, és a dir, va haver un moment en què es varen recollir d'aquí, podem comptar amb algunes d'elles, no? Però en realitat són peces curtes que se feien a tota Europa en el segle XVII, des d'abans del segle XVII, des de 15-16-17, amb temes bastant comuns d'aquí fins als Urals, i que varen donar tota la literatura posterior. Nosaltres vam tenir el problema de que la literatura no va tenir l'evolució possible i va quedar aquí. Llavors, el potencial que presenta tot aquest material d'entremesos mallorquins, que per cert n'hi ha molts de conservats, estan parlant de més de 50, és un potencial que a partir d'aquesta recuperació que varen fer, crec que permet vislumbrar o com a mínim fer-se una idea del que podria haver estat aquesta literatura dramàtica a partir del segle XVII.
0: Parlen també de Cascall d'Atra perquè arriben amb una proposta d'un tal César que jo crec que no ha deixat indiferent a ningú i que bueno, arribar el 30 d'octubre encara falta, en parlarem, però que també és un poquet d'exemple d'allò que podem veure aquesta temporada, no?
2: Sí, dins de l'humor tenim a Cascall, a més és un altre nom habitual de la
0: Clar.
2: programació. Marcel és un clown que ja fa més de 20 anys que visita Marcel Tomàs, que visita el teatre en aquesta ocasió, i en els darrers espectacles també ho fa amb Antoni Escribano, però molt d'espectacles, sobretot els primers els fa ell tot sol, i és un tipus d'humor que hi ha molta gent que li agrada molt, que li fa riure molt, i en realitat darrerament està agafant personatges icònics, com pot ser César en aquesta ocasió, per
0: Shakespeare i el
2: desenvolupar.
0: Quixot, per exemple, en espectacles anteriors, un tal Quixot, un tal Shakespeare.
2: Això mateix. I també, i aquesta mateixa setmana, que cap de setmana tenim Vull ser un bon mallorquí, que també és un
0: Sí,
2: espectacle
0: senyor.
2: d'humor. A més, en convidats, cada dia un convidat diferent, i és un poc una reflexió de dos periodistes amb una persona convidada sobre el que és mallorquí. Parlàvem ara dels entremesos mallorquins, segurament molt diferent, que si els escoltam segurament ens sentim molt retratats, sobretot els mallorquins, i en aquest cas és això, és dos periodistes amb una persona que entrevisten i construeixen un espectacle cada dia diferent, perquè la persona cada dia és diferent, i evidentment ha de tenir una relació amb Mallorca no necessàriament haver nascut, sentir-se mallorquí, com a mínim, no?
0: Clar. I sobretot aquestes lectures, no?, que feien de la vida des d'aquí, divendres a les 8, volia dir, a Lara Martorell, dissabte també a les 8 en Àngel Aguiló, també molt profús en xarxes socials, precisament amb aquesta donar-li voltes, no?, la idiosincràsia dels mallorquins i les mallorquines, i diumenge na Marta Ferrer, estem parlant del 25 al 27 de setembre, a tocar, i a més, si no vaig equivocat, a la Carpa, un espai que voleu potenciar, que és molt aprofitable i que darrerament també s'està programant molt, no?, en la Carpa, diem.
2: Sí, està funcionant molt bé. La Carpa és un espai que permet coses de proximitat i crec que aquest espectacle és un espectacle que a la Carpa li diu molt, perquè tothom se sent en un cercle com si estiguéssim en el principi del teatre quan la gent se reunia al redor del foc, no?
0: Sí, senyor.
2: En aquesta ocasió, a més, amb aquests personatges, no sé si faré alguna referència de cada un. Lara Martorell és una actriu que ha protagonitzat La Veneno, que ha estat un espectacle, una pel·lícula que ha tingut un cert ressò a espanyol, i el dia següent en Àngel Aguiló, que per les xarxes

0: sobre en Lorca, que també reflecteixen una mica de l'aposta que fa el Teatre del Mar per impulsar les companyies locals, òbviament, també a través del Festival de la Paraula.
1: Sí, habitualment ha hagut presència local. Tenim un component d'espectacles de fora de les Balears d'una forma habitual. També des del principi el Teatre del Mar va voler tenir aquest signe de companyies que d'una altra manera no les podríem veure a Mallorca, que venguessin al Teatre del Mar, teatre de qualitat, i que ha creat un públic que les espera, però també, evidentment, hi ha presència de Teatre Balear, i en aquest cas La Compostura i Memòries de la Luna Grande són dos espectacles ja estrenats que s'han pogut veure, però pensam que tenen encara recorregut i se presenten La Compostura a la Sala Gran i la Memòries de la Luna Grande a la Carpa, que crec que també és un espectacle que la intimitat que proposa en la relació amb Lorca i Vargas, sí, li ajuda també, no?
0: Carles, hi haurà música també?
1: Hi ha hagut música. M'he votat un espectacle d'humor,
0: sí,
1: aquest
0: sí, per favor.
1: És clarament d'humor, que és l'Hotel Flamingo,
0: sí,
1: i és
0: una
1: companyia, els conec de fa molt de temps, els he vist en altres espectacles, però durant un espectacle que és un poc mític d'ells, que és Hotel Flamingo, la companyia se diu Clonic, de Clown, és a dir, ja el nom mos du aquí, i són els tres membres de Clonic, eren els tres substituts de Tricicle, és a dir, quan Tricicle feia gires internacionals i no arribaven a tot, doncs duien la companyia B, que eren tres intèrprets que van ser seleccionats per fer del Tricicle les seves gires per tot el món, i una vegada va acabar aquesta història van decidir muntar una companyia pròpia, i l'estil és bastant Tricicle, encara que tenen un llenguatge particular, i en aquesta temporada d'humor, doncs el desembre ells tanquen un poc aquesta part humorística. I respecte a la música, aquest dissabte vàrem tenir l'obertura de la temporada amb un grup musical que podríem dir de culte, que es va acabar -ho,
0: sí, senyor,
1: que va esgotar les entrades molt ràpidament, és a dir, que havia moltes ganes de va acabar -ho, encara que fes tots anys que no trepitjaven un escenari com a tals, i va ser una retrobada que jo vaig trobar molt, molt màgica el dissabte, amb un públic molt heterogeni, però que em va sorprendre aquesta fidelitat després de 12 anys i les ganes de recuperar les seves cançons.
0: Me sembla una programació de qualitat, per començar, molt variada, com hem dit al principi. No sé si t'acosta molt programar tot això, Carles, també tenint en compte que es parla d'una fundació, d'un teatre petit, d'un teatre, bueno, que és a Palma, però que també té la seva vessant perifèrica, o que ja diguen que les dinàmiques i les sinergies fan que la programació vengui pràcticament tota sola.
1: No, això de res estaria bé, però no, s'ha de dir, encara que no mos queixam, du molta feina. Has d'estar permanentment mirant vídeos, visitant fires i estar al corrent de què està passant a tot Espanya en creació teatral. Hi ha noms que sonen. És vera que amb els anys comença, és més difícil la gent que comença, però ho intentam encara. I és vera que moltes companyies que ara són molt consolidades van començar aquí.
0: Totalment.
1: I estic parlant de companyies de Madrid, companyies de Barcelona, companyies de diverses comunitats de València, que pràcticament no els programava ningú els hi feia cas, i ara ja no volen venir perquè...
0: No poden. Estic pensant en Pont Flotant, estic pensant en La Calòrica, estic pensant... Jo, evidentment, ja havien fet coses, però
1: jo... Vilo, per exemple.
0: Per exemple.
1: Jiménez estan fent tot lo del setjant Lear, no? Per posar un exemple que omple

0: per tot, no? Sí, està, hi ha moltes companyies que Pont Flotant, bueno, Pont Flotant no podríem dir tant que va ser descobert aquí, és vera que ha vengut moltes vegades, que ha presentat molts espectacles aquí,
1: No, però és la
0: però
1: porta d'entrada. Jo no he dit tant descobrir-los, sinó que el Teatre del Mar sigui la porta d'entrada de descobrir segons qui. Jo la primera vegada que vaig veure en Sergi López en directe davant meu en un escenari va ser el Teatre del Mar, per exemple.
0: Sergi López, per exemple, també, sí.
1: Clar.
0: Antoni Albán, en Sergi
1: Clar.
0: López són dos companys de la mateixa escola de teatre i això va facilitar en un primer moment que venguessin al Teatre del Mar quan ja tenien un caixer i nosaltres no podíem pagar-lo.
1: Carles Molinet, director del Teatre del Mar. Primera aturada, recordem, això comença ja, estem parlant de divendres, divendres, dissabte i diumenge, tres funcions de Vull ser un bon mallorquí a la Carpe Diem, a la carpa del Teatre del Mar. S'aixeca el teló i a partir d'aquí tot això que hem comentat i que anirem recordant aquí en el programa en setmanes successives. Moltes gràcies, Carles.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada.
0: Per la

0: Hem parlat amb ella, l'hem escoltat també la seva veu i ens han quedat amb ganes de més parlant de Clàudia Tomàs. Acabam el programa d'avui amb Gonna Take a Break, en Clàudia Tomàs, que també ens acompanyarà d'aquí unes setmanes en els acústics de la vida. Fins aquí el programa, tornem demà a les 10, vagi bé.
1: Times are changing, I'm not

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. La primera de la setmana, i ja sabeu que ens agrada començar amb el jazz. És una forma de donar força per a superar tot el que se'ns presenta pel davant. I avui ho farem amb un disc molt, però que molt vitalista, presentat per tres veterans del món de la música en general i del jazz en particular. I quan dic veterans, a banda de l'experiència, és perquè el bateria Steve Gadd acaba de complir 78 anys, el baixista Eddie Gómez en complirà 79 el pròxim mes d'octubre i el saxofonista Ronnie Cooper en tenia 81 en el moment de l'enregistrament. Lamentablement, poc mesos després ens deixà. Tres, com deia, veterans, però amb una vitalitat sorprenent.

Center Stage, aquest és el títol de l'àlbum que ens acompanya, i així ho farà la resta del vespre en la sessió d'avui de l'Eclèctic. Un àlbum enregistrat entre el mes de gener i febrer de l'any passat, amb la titularitat compartida entre Steve Gadd, Eddie Gomez i Ronnie Cooper. Bé, en direu, aquí hi ha molts més músics. I sí, efectivament, els tres protagonistes estan recolzats per la WDR Big Band de Colònia.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és servei públic.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Que, bé, supos que sí. Avui gaudint d'aquest enregistrament protagonitzat per Steve Gadd, Eddie Gómez i Ronnie Cooper, acompanyats, com vos deia abans, per la WDR Big Band de Colònia i el disc Center Stage. Bé, se'ns acumula un poc la feina, me n'acab de donar que no vos he presentat cap dels temes que han sonat fins ara. Encetàvem la sessió d'avui amb Signet, Sailed, Delivered. Després, en el primer bloc, hem sentit I Can't Turn You Loose i Che Orders So. I en aquest segon bloc, Time Change, és el que acaba de sonar. Bé, i ja que estem en presentacions, els dos temes que ara sentirem són Way Back Home i Lucky 13.

Way Back Home i Lucky 13, els dos temes que acabem de sentir. Steve Gadd, un bateria eminentment d'estudi, que ha treballat amb artistes com Paul McCartney, Paul Simon, Steely Dan, Eric Clapton, Bob James, Manhattan Transfer o Chick Corea, entre molts altres. Eddie Gómez, contrabaixista portorriqueny, que també ha fet de les seves amb Corea, Mike Davis, Charles Mingus, Lee Konitz, entre altres, a més de ser membre dels Steve's Heat. I Ronnie Cover, saxo baríton, que ha acompanyat Woody Herman, Maynard Ferguson, Josh Benson o Frank Zappa, entre molts altres. Tres grans mostres de la música reunits en aquest Center Stage. Seguim amb Watching the River Flow.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
3: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

l'eclèctic d'avui, una composició de Steve Gadd. De fet, tots els temes exceptuant aquest darrer i Lucky 13, també de Gadd, són versions de Dylan, de Stevie Wonder, Otis Redding, això sí, sempre sota la personal visió sobre el personal calidoscopi d'aquests tres músics. Bé, estimats i estimades, tancarem la sessió d'avui amb Honky Tonk i Can't Stop Loving You, dues peces de les que en fan un sol tema. Tornarem demà, perquè això no ha fet més que començar. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

I que darrerament s'ha avançat molt el Barmà. Una dita clàssica és aquella que diu per Sant Mateu, Barma tot Déu. O aquesta altra que diu per Sant Mateu, el raïm és meu i el meló és teu. Però si n'hi ha una que és molt coneguda i és simpàtica, és la que ens avisa del canvi d'estació, que serà ben aviat, i diu això per Sant Mateu, estiu adeu.

0: 5 del capvespre. Vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dilluns, és 21 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons i en Celestí Oliver. Maria Pons, com estàs?
1: Tristo.
0: Per què?
1: Perquè s'acaba l'estiu. Bona queixat de calor, però això és dies curts i de no poder anar a la mà. Sempre fa poc de pena, però bé.
2: Ara podria ser així tot l'any. Jo trobo, sí.

0: Se nota scambi.
1: Sí.
0: Però dit això, avui també tenim molt de continguts. Celestí, com està per tu?
2: Sí, perquè avui passarà per IB3 Ràdio el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, perquè ens ve a presentar aquesta nova temporada de teatre que ja comença.

0: setmana amb fins a 260 participants que han pogut participar, perquè han estat més de 400 inscrits. Clar, hi ha unes condicions.
1: No tothom.
0: No tothom hi pot participar, perquè han de ser fins a 65 grups i, per tant, s'han hagut d'excloure molt de participants inscrits que finalment no han pogut trepitjar. Enguany, sí, ha estat prop de 1.500 quilos, 1.480 concretament, de raïm de la veritat Manto Negro, que aquests 260 participants han trepitjat.

0: Ivopress Música, la casa de les cançons.
1: I ara si parlarem avui entre pitjadors.
2: Sí, bé, parlarem amb l'organització. Sí. Sí. Jo no sé si aquests trepitjadors estan esclatats, tenen la saca, però per ara no han aconseguit cap àudio de cap guanyador.
1: I d'on està...
2: Però els organitzadors sí, que per primera vegada en 25 anys, perquè fa 25 anys que se fa aquest concurs, per primera vegada l'organitza el grup d'Esplai Vinitrull. Per tant, quan s'ha estrenat amb aquesta organització, han volgut parlar amb aquesta organització.
1: I de si són també les festes de Palma, a Binissalem, parlarem d'aquest acte ja multitudinari, 25 anys del concurs de trepitjar raïm. Però avui també hem de rebre la nostra estimada Raquel Agüeros, que sí, avui vendrà a contracom.
3: Molt bon dia, corets i coretes del món. Avui, de bon dilluns, crec que és una molt bona notícia xerrar d'una possible reconciliació.

0: so full of hope, but now we
1: no feel without.
2: Sempre ens deixa en suspens.
1: I de l'haurem d'esperar que mos aconti, a veure si haurà la primera. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les mesos guantes per fer quan és a Catalunya.
3: I podeu fer per diferents canals, per començar a través del número de WhatsApp, per qual podeu enviar les notes d'àudio a
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I ja ho sabeu que també podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
3: Segur que l'estic?
2: Sí.
3: També vos podeu escriure per a l'Instagram del programa @tentolivetres, el Facebook de Tèntol,
2: o bé el correu electrònic sorpresa que nosaltres que Tèntol @ivetresradio.com.
1: Molt bé, ja ho tenim tot a punt, tots els continguts en marxa per aquest programa d'avui, i Maria, moltes gràcies, perquè ens arriba el moment de saludar el nostre tècnic. Avui a les vies de so tenim en Iker Hernández. Iker, moltes gràcies a tots tres. Són les 3:17 i ara sí hem de saber quin és el tema amb el qual jugarà.
4: La rabiosa actualitat.

0: What's left to see when our eyes are not blind? What's left to do when we've lost all hope and? What's left to break when our hearts are broken? But sometimes
1: sí, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
2: Idò, i sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar precisament d'un documental que es diu Darrera aturada, Son Roca.

curs de Tentolen, aquest documental Darrera aturada, Son Roca. Es va estrenar, de fet, la setmana passada a Cine Ciutat, amb la sala plena de gent. Un documental fet de manera participativa per joves del barri de Son Roca. És el resultat d'un any de feina desenvolupada en el marc del programa ISMO, Arxiu Humà d'un Barri, i és la primera edició d'aquest programa.

Anàvem han participat en aquest documental, en aquest projecte, que també és una exposició. 16 s'han encarregat precisament de les fotografies de l'exposició i 5 han fet feina en el guió i la realització d'aquest documental. Els joves i també les seves famílies han participat en tallers, així com les persones que presten el seu testimoni a la pel·lícula, entre elles veïnat del barri, familiars i també conductors de l'EMT, que també surten en aquest

Rubicon que dedicava al programa El Barri de Sant Roc de Palma i tenim una pregunta que està relacionada. Sant Roc és aquesta barriada de ciutat situada al districte de Ponent, amb

0: aquesta, que és una alosa. Tu se l'estiu havies sentit mai, una alosa?
1: Ho havia sentit, sí.
0: Sí? I tot saps què és, però... No és fàcil, avui, la pregunta. Però bé,
1: m'ho puc imaginar, sí.
0: Tres opcions, així.
1: Vinga, tres opcions,
0: per descartar, sí. Una d'elles...
2: Estàs escoltant?
1: Exacte. I bé, tres músiques. És un tipus de formatge tendre.
0: Una alosa. És un formatge, una alosa.
1: Sí, és un formatge tendre, però. Sí. No curat, ni semicurat, tendre ha de ser. És un ocell molt cantador. Cantador, eh? No encantador.
0: No.
1: Cantador, que canta. És una eina per cavar.
0: Doncs aquesta és una alosa. Si sabeu que és una alosa, ens agradaria molt que mos avinguessin al 7139 o també, com sempre,
1: exacte, ho podeu fer a través de l'història de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971 13 99 00 i així ho et sentim, 971 13 99

0: Com és en temporada, què fan?
1: No sé, per exemple, formejar aura.
0: Què?
2: Hòstia, que esforat. Ara què ets? Ets moderna des d'aquí? Està tina ella.
1: No, jo no soc moderna.
3: Ets moderna d'ella.
4: En aquest cas, moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
0: Però què fan els tractaments?
1: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
0: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
2: Crec que hem duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
0: T'he dit càpsula que te ven al cap primer de tot. Si aquí t'he dit bel, vinte, però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon... Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 de vespre, a IP3 Ràdio, amb Barçà i Barçà.

nostres amics i som en directe aquí a la teva ràdio. Moltes ganes de conèixer els nostres següents convidats, que ja sou d'aquí, parlarem de Sound Rider, de fer part de Palma, de documental i de moltes altres coses, de moltes projectes ben interessants. Però abans hem de resoldre la pregunta del dia i avui demanem un moment que és una alosa.

0: Aquí, crec que a l'hivern venen a emigrar a les regions elevades i septentrionals cap aquí, volen bé i corren molt lleuger pels conreus i bandes de pels altres, com tant segur que vendre un eurovis per qualque rostoll i per qualque banda de les Balears. Avui, les aloses...
1: A banda, són carrers, les van roques.
0: Les van roques, perquè ara coneixerem els nostres convidats.

0: Sigueu benvinguts. Comencem.
1: Qui sou?
2: No m'heu dit.
1: Noms i adreces.
3: Anna, Marta, Lluís, Miquel,
4: tu.
5: Això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?

0: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
1: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
2: Gràcies per la seva ajuda.
1: Les portes no tenen por.

respondre aquest qüestionari electrònic la Marta Bé, ja poden saludar en Alba Escudero, ella és orientadora laboral a Naum, en Lluís Pérez Bordoy, productor a Kindrop, i també Miquel Suárez i Nuga Dantes, que són els protagonistes i també part d'aquest documental, començant per vosaltres, i que és un

0: I ara sereu famoses en els barris i ja m'ho diuen, i què rugo.
1: Sí, però tiren. For me now, me I still want the same
0: thing. Això sí.
1: Sí. Us agradaria fer més coses?
2: Sí.
1: És el món audiovisual.
2: Sí, se lo dije molt allà, allà al Lluís Javita, que si hubiera otro proyecto, que nos llamaran.
1: Tendré un compte.

0: el jugarem amb en Lluís, en Alba, amb Hugo i amb Miquel en aquest documental i amb el barri de Sant Roca. Començarem per en Lluís i en Alba, faran un equip i Hugo i Miquel, tots són un altre equip. Això m'agrada, eh? Se fan senyors d'equip.
1: De campions, directes.
0: Començam doncs per Lluís i per Alba. Ara tindreu 30 segons per dir paraules relacionades amb Sant Roca.
1: Sí, Lluís i Alba, vinga, 30 segons per enumerar noms de persones que han participat en aquest documental. Sí?
0: Sí.
1: Vinga, tens.
2: Moli.
3: Magdalena.
2: Aaron.
3: Eva.
2: Margarida.
3: Pieri.
0: Luna.
3: Luna, Betsabe. Rosa, Vero, de la Asociación de Vecinos.

0: moltes dones en Barcelona. Bé, dones actives.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, però són bones.
0: Clar, fan moltes coses. Molt bé. I de l'altre mot, eh? Ara els hi toquen dos. Iker, Hugo, és el vostre torn. Anem, què haureu de dir?
2: Vinga, Hugo, Iker, haureu de dir en 30 segons noms de carrers del barri de Sant Roc, i això el coneixerem més.
0: Només n'hi ha
2: dos. Només dos.
0: I d'acord.
2: Ah, mira, no hem posat ni estents.
0: Ja està, no n'hi ha més. No, i per tu...

0: que dic que se diuen?
1: Cat de Formentó i Cap Blanc.
0: I Cap Blanc, molt bé.
2: I bé, tres música.
0: Ho fem molt bé i tenim una altra prova, i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem unes preguntes relacionades amb el vostre barri. Comencem per Lluís i Alba. Primera pregunta. El barri de Sant Roc té el seu origen en un assentament humil, un establit de final del segle XVIII. Sabreu, però, de quin poble es provenien principalment les famílies, les primeres famílies que van arribar a Sant Roc, a Sant Puig, a Sant Ximeli, a Sant Anglada?
4: I bé, eren de Puig, Punyent i establiments, o bé eren d'Esporles i Bany el Bufà. Què diríeu?
5: Jo crec que la primera any.
0: Tu la saps?
5: Jo la saps.
1: La Puig-Punyent i establiments.
4: I ben dit, Ben dit.
0: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Molt bé, Hugo, com ho sabies?
1: Perquè la meva predina també era d'establiments.
0: Ah, sí? Molt bé.
4: I va anar de jove, ho saps?
1: Sí.
4: A Sant Roca.
1: Sí. En jove va anar quan era petit.
4: Molt bé.
0: Fantàstic, molt bé. Una altra pregunta tenim. A Sant Roc teniu l'oratori de Sant Roc. Heu estat a l'oratori de Sant Roc? Vos sona? És una iglesia de petita.
1: Ah, sí. Sé que tenim a l'hora de nou.
0: Exacte, aquesta. I d'això, l'oratori de Sant Roc, un projecte de l'arquitecte Tomeu Ferrà, el 1954 va ser elevat a la categoria de parròquia, donant servei religiós a la vostra zona de Sant Roc, incloent també les cases de Sant Anglada. Però sabeu quan se va inaugurar
4: aquest oratori de Sant Roc? Va ser el 1914 o va ser el 1902?
6: 1914.
0: Mira l'ell com ho sap.
4: Que bé. Sí que en sabeu.
0: Molt bé, A prova d'ícins.
4: Sí.
0: D'aquest examen que vos hem fet. Sant Anglada també està a prop d'aquest oratori.
1: Sí. Està de vora de Can Valero. Està baixant. Se baixes cap endadins i surt a Can Valero.
6: No, home, està de vora. Està...
0: Claro, no te preocupes.
6: Que en aún hay una calle que si sube y giras a la derecha, está el colegio de San Juan, yo iba ahí cuando era pequeño.
0: Y ahora vivo en San Juan.
6: Sí.
0: ¿Y vives todos solos desde la familia?
6: No, vivo con mi madre y con mi padre. Con
0: Stefan. ¿Tú vives?

0: falla.
1: Tothom s'ha enrolat que te voldrà.
2: No? Ojalà.
0: Clar, sí, perquè Fontanet sempre tenen... Sempre, tenen
1: sempre hi ha feina.
0: Sempre.
1: Això sí.
0: Molt bé, ho estan fent molt bé. Tenim una altra prova, i és aquesta.
3: L'endevinalla.
0: Crema pel cel sense sostre. El Leon, profe, no sabes nada. Oh. T'han passat la mapa de cara.
4: Sí, m'ajuden.
0: Clar, perquè tu no vas néixer sol en rock. No, però bé, fas feina. Ja. I vas cada dia, no?
4: Sí, que ja cada dia.
0: Claro. Molt bé, ara tenim una endevinalla. La llegiran a l'estí i jo començo a saber que...
1: I diu així, té relació amb el cinema i es diu d'un sol cop de veu i agenda per tot arreu, agrada si encerta el tema.

0: hi ha gent de per tot arreu, agrada si encerta el té.
1: Ja no hi haurà. És una cosa per embolicar, també. Tu saps que, Lluís?
2: Film?
1: Un film. Un film és sinònim de pel·lícula, no?
0: Sí. Clar, de què xerram.
1: Vosaltres heu fet una pel·lícula. Vos agrada el cine? No massa.
3: Sí.
1: Però anàveu al cine o mirau que vostre?
3: En el cine.
1: Sí?
3: Jo ato.
1: Sí, i en quin cine anàveu? Quin cine vos cau? Però que són tot? Sassimats. Està super bé, Sassimats. Super còmode.
0: Hi va haver cine a Sant Rac, ho sabeu?
3: No.
0: No? No ho sabem, això.
3: No, n'hi havia cine.
0: No hi havia cine, segur. Cap moment.
4: Que poníem una pel·lícula i venia la gent i la veia.
3: Vale, pero hacían para... A veces ponían películas y pues, pero lo hacían los tenados.

0: la feixuga.
1: Home, per favor.
2: Espereu-hi ja, tu.
0: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
2: I vetres, ràdio.
0: Venen coses petites.
2: Sí, fora.
0: Ja puc ser.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: Ai, vetres,

totes les lletres tenim Níker Hernández, que continua amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara han jugat amb les paraules i amb el documental de Sant Roca, ara hem de conèixer els nostres vermadors, trepitjadors d'avui.

0: persona experimentada en aquest àmbit, però m'encanta, o sigui, Celestí, un 10. Quan vulguis, sí, me pot llevar de mosso.
1: Em vola convidada. Convidada i estàs, ja estàs, vaja.
2: I la trepitjadora major, que és de Raquel Agüero.
0: Home!
3: Escolta, no se pot descartar res de la vida.
2: No,
3: no. No he tastat, però, eh?
2: No he trepitjat mai.
3: No he trepitjat.
0: Anava a dir, el bici que l'has tastat.
3: No. Sí, el bici.
0: Sí, sí, sí, home.
1: Ho has de fer el desprocés.
3: Això m'encanta. Coses.
0: Sí, no estan mai avorrits.
2: Sempre que hi vas, tenen la plaça tancada.
3: Sí o no?
2: Tenen 50
3: sempre coses. Sempre hi ha
2: trull. Un dia una carrera de bicicletes, un dia un acte literari, un dia que donen la festa de bar.
3: Sí, sí, sí.
2: Però sempre hi ha activitats.
3: Un poble viu, un poble viu.
1: O trepitjar, pots trepitjar en aquest concurs, bé, si t'hi pots inscriure, doncs concurs de Vermar. Pots anar a Vermar a fer-ho trepitjar, evidentment.
3: Bé, jo me compromet que ai, si hem d'anar, anem tots.
2: Quantes persones caben dins la bota? Per...
3: Escolta, hem de cridar si on Catsana. Li hem de cridar.
0: Vendrà aquesta setmana a veure mos.
3: Idò, li demanau?
0: Li direm, però nota.
1: Clar, anava a dir...
3: Quantes persones hi caben?
1: Dins una bota o mitja bota hi caben, depèn de la magró de cadascú, però en aquest cas...
0: Això també és vera, clar.
1: Sí, del concurs de Binissalem són equips de 4 persones.
2: 4. I se posen tot 4 de...
1: Sí.
0: I s'agafen,
1: no? Equips són
0: de braços i van trepitjant.
1: De totes maneres... També ho he de dir. Jo, moltes vegades, quan dic vaig a Vermar, me diuen a Binissalem. I dic, no, a Binissalem no, que nostre, que nostre, el Gaida. Que hi ha més llocs que Vermar. Però, clar, gent associa
2: gairebé per tot
1: Vermar amb la festa de Vermar, de Binissalem. I no, el Vermar és festa, però també és feina.
3: I que tothom sàpiga que el Gaida també fa coses.
2: Que no hi ha poble de Balears...
1: Sí, allà on facin vi.
2: Allà on...
1: O allà on
2: ja no
1: se
2: vermia.
3: Sí.
2: Una vinyeta és per tot. Bé, com dèiem, dissabte, Binissalem va viure aquesta 25a festa dels trepitjadors, en el marc d'aquestes festes tan conegudes des Vermar, i enguany que fan 60 anys de les festes des Vermar.
1: 60 anys.

0: sei portadores, no?
1: Sì.
0: Es que portadores. Son portadores.
1: Portadores. Exacte, si no parla una mica, estic sol, ja que
2: sempre és un bon moment per escoltar aquesta cançó, que mos agrada.
1: Sí. I de bé, aquest concurs de trepitjadors de Vinya Salem, que aquest cap de setmana ha batut rècord de participació dissabte, amb un total de 260 trepitjadors que finalment hi han participat, d'entre més de 400 persones apuntades en un concurs, però que té limitacions, està limitat a 65 equips, com dèiem, de 4 persones.
3: 65 equips?
1: Sí, sí. Per tant,
3: perdona, no hem... això és el meu poble, sí, sí.
2: Clar, 65 per 4, clar, ara les matemàtiques jo...
1: Sí. Clar, finalment han pogut ser 260 persones que han participat trepitjant el raïm perquè estaven apuntades aquestes 400 persones en total. Han hagut de quedar escoltes. Per tant, així s'ha convertit en un dels actes més participats d'aquestes festes de Vermà, que enguany fa 60 anys que Vinya Salem celebra. Enguany, però, per primera vegada en 25 anys, aquesta festa de trepitjadors, ha estat organitzat per Esplai Vinitru,

0: exposición cuando tienes una exposición ya me ha pasado y me están bastante contentos tanto con Xan y Ceramic de la cual es un llorar Ceramic ya no se dice en feina pero tenemos que ser voluntad y bé, com comentes, estan molt contents dels rècords, tant pel que fa a participació. Enguany en un plaç han comptat amb 260
1: I B3 Música, la teva ruta sonora grups, a través del talent i llant.
0: Concurs juvenil i concurs adult mixt i simple, però cal tenir en compte que hi va haver molts grups que van quedar fora poder concursar perquè hi ha un límit de participants i comptàvem amb més de 412 trepitjadors apuntats en 130 grups. Per tant, estan molt, molt contents i molt agraïts per aquesta bona feina. With me on a
2: ride, settling tight. I d'ahir, 412 trepitjadors apuntats amb 103 grups que finalment varen voler ser 65 perquè
0: s'ha guanyat.

0: tots ells i elles varen ser coronades amb aquesta corona de llorer i amb amballetes.
1: Per... És que només per tenir una corona de llorer val la pena participar.
0: Per la plaça que era plena.
2: Quin viatge per la història.
1: A més, que és una cosa tan... tan preciós, jo ho crec que s'apunta gent, perquè quedant-se als amics, anar allà, trepitjar-re...
2: Te dic una cosa, de Margalida Mateu, serà una cosa molt guapa, però jo som molt fan d'aquests grups que no es van presentar.
1: Ah, bé.
3: El primer no, el segon tampoc.
0: Clar, les vaiques no eren, no van comparèixer, i els veterans...
2: Vull conèixer la història que hi ha darrere aquesta mermada particular seva.
3: Que gràcies a Salsa Rosa, Raquel Agüero.
0: Però tanta sort de veterans, gent implicada en la festa que van sortir i van trepitjar que és més de 3 litres de...
3: De
0: suc, de most, i van... Vicis ja profetitzats, pantalons
3: que es fan. Quant de litres creus que faries de most, si te poressis de trepitjar?
1: Has de tenir bona cama.
0: I malvals al·lucinats. Bona cama, bona. Viatge al passat.
3: Has de fer força i vengo.
1: Has de ser spinning, que viuen ara.
2: He dit una cosa, seria com un entrenament.
3: El mateix que l'home és, amb la vestimenta, sí, sí.
1: Jo quan t'he de mi, tu, Felipe, que no, mon pare mos posava el meu llum allà en la porta.
0: Clar, d'una festa que, com sentim, té diferents categories. La categoria infantil de 6 a 8 anys, la juvenil de 9 a 15 anys, i llavors s'adulta en categoria simple o mixta. Homes i dones, amb aquesta pota. Joana Florit ens explica, però, com són.

per tal de que el món no se perdi una vegada per un cubell. Així doncs, durant la setmana posterior ja m'hi feia de preparació i però en el moment de concurs, allò que fan les persones interessades en participar-hi és apuntar-se

0: s'arremanguen els calçons per
1: això per fer net, no me vull imaginar.
2: Sí, que justament, dius, mira que hi ha colors.
1: Sí, perquè se'n va molt amb llet.
0: Ah, sí? Un atac
1: de
0: vi?
1: Sí,
3: un atac de vi? Se'n va amb vi.
0: Se'n va amb vi? Ah, sí?
2: Ah, això ho havia sentit a dir, jo.
1: Per cert, vos he de fer una recomanació que no té res a veure amb la verema, però que sí que ha molt de vi pel mig, que és una pel·li que es diu Aniversari, que si no l'heu vista, per favor, no sé a quina plataforma és, ara no me'n recordo, però per favor, l'heu de mirar.
0: T'ha agradat?
1: M'ha agradat, però m'ha deixat així com descomposta.
2: Aniversari d'aquí? De qui és? Directora?
1: Ara no t'ho sé dir.
0: Saps què la vàrem fer?
1: Ara no t'ho sé dir.
0: Però no sé si ets la mateixa.
1: És com d'aquestes
0: que vàrem fer a l'Atlàntida,
1: no? Ai, no t'ho sé dir. Sí, no, recomana a tothom que la miri perquè estic regirada des de fa 2 dies.
2: Bueno, bé, idò.
1: És molt bona i tu quan la miris, és d'aquestes productes que tu quan ho mires està bé, ho mires bé, fàcil, te fa pensar un poquet i ja va bé, però amb el pas dels dies...
0: És aquesta, Arne, m'estàs perdent.
1: Amb el pas dels dies és terrible, crec que no.
0: No,
1: d'aniversari no, crec que és aniversari.
0: Aniversari tot sol.
1: Sí. Tenc cosa en el cos.
0: És aquesta.
1: Cosa en el cos.
0: És aquesta.
1: Sí, sí. Fa por i tot perquè reconeixem situacions que poden passar ara i potser no som molt conscients.
0: És un thriller polític i distòpic dels Estats Units.
1: Sí, sí. Millor mirar-ho amb un poc de vi. Sí,
2: sí.
1: Hi ha vi per mig, també.
3: Ho recomanes. Ho recomanes.
1: Per suposar, ja que sí, sí.
0: Aniversari, aquí també, amb pel·lícules i tot. Me'n deixaran d'estrepitjadors.
1: Sí, és que tot té relació.
0: Un any jo que has d'anar, que anar a veure
1: tot.
3: I d'aquests trepitjadors i trepitjadores que van amb aquesta indumentària de blanc que es diu caçot, aquesta vestimenta típica d'aquestes festes, i que han trepitjat prop de 1.500 quilos de raïm de sa casta Manto Negro.
0: Sí, això m'ha cridat l'atenció, tot de sa mateixa varietat.
3: Sí.
0: Manto Negro.
3: Sí. No sé si són
2: curiós.
3: No sé si són excedents.
0: Com se diu quan és un vi
4: i de tres músics.
3: Mono varietat.
4: La casa de les cançons.
0: No té un nom, també.
3: D'una varietat.
0: Coupage.
3: Coupage és un mascle.
0: És un mascle.
3: Coupage són diferents.
0: Jo és que no ho sé.
3: Coupage són diferents.
1: Ella volia dir la paraula coupage.
0: És que sempre m'ha agradat. Clar, com que jo no hi entenc de vi. Diu, no, això és un coupage.
1: No entens de vi, què vol dir?
0: Que no hi entenc.
1: No, però que...
0: No hi entenc.
1: Però te'l pots veure.
0: Sí, tampoc no és que em pegui molt, però... que me fa gràcia quan diuen això és un coupage.
3: No han fet coupage.
0: Un coupage és una mescla de dues varietats o més.
3: No han fet coupage dins les botes per trepitjar, no.
0: Monovarietal és monovarietal. No té un nom així.
3: No. És que jo sàpiga, no. No ho sé.
2: Deu ser res que més hi ha vincerat, no, Manto Negro?
3: Pot ser o que sigui excedent o bé, és una verema que van fer dies abans un grup de voluntaris que havia anat a vermar precisament a les vinyes de Can Verdura.
2: Sí, de Can Verdura, m'encanta.
1: Sí. Boníssim, sí.
3: Vinga, escolta'm-ne Joana Florit, que mos ho comenta.
5: I abans se varen vermar 1.480 quilos de Manto Negro en dues finques gestionades per Can Verdura Viticultors i sobretot de saberem estan molt orgullosos i molt contents i considerem un èxit comptar amb un grup de més de 50 vermadors que de manera voluntària venen un dissabte de matí a les 7 de matí a vermar.

0: Can Verdura va proporcionar, perquè de l'altre, fan amb això.
1: Suc? Mm. Jo suposo que sí, clar, sí. Tant de peu.
0: No voleu obrir aquest meló, però...
2: És el melonarro?
1: Clar, sis peus no són les de que teva.
3: Qui t'ha dit que no són els duen nets?
1: Abans de picar-se... Suposo que els duen nets. Però clar, pensava, 260 persones. Són 260 dins a la meva i dins a la meva. Però clar, cada peu és de que seva. Clar, jo no crec que aquest suc, aquest most, torni cap verdura, perquè llavors...
3: Però tu això és el secret?
1: Perquè llavors facin un vi especial.
3: Això és el secret de Can Verdura i del Bobo, dic, que té 200 peus.
1: Can Verdura segueix, no sé si... No sé si d'aquí surten molt temps. Si en surten, on estan?
3: Butxi!
1: Sí.
0: Ja està. Podem un bon segàs i l'amem. Sí, si saps, un bon segàs.
1: Però en temps contents s'afegeixi.
0: Sí, sí, sí.
1: Però en temps s'afegeixi.
2: Escolta, no, ara m'agradaria que estigui un
1: bon segàs. Si pot fer així, com si pot fer.
0: No.
2: El procés no és així.
1: A nivell casolà, si pot fer, si no.
2: El que és de veure i tot té les garanties necessàries, perquè és un poc que ara ningú digui que és això.
0: No, això és la festa popular.
2: Fem un poc de... Although
0: I care... Gràcies, Maguel. Gràcies, que quedi clar.
1: Clar, perquè com se feia antigament.
2: Exacte.
1: Feia-nos a
0: ja han començat aquestes festes de Tarmà, que en parlarem aquesta setmana.
2: He après el
4: smile was the surprise. You'll find that life is still worthwhile.
2: Si ara està flipant, no m'hauria
3: fort. Quina dia és clar, que dos?
2: Que no n'hi hagués dit.

0: Aitana Sánchez Gijón
1: y sí. era el bey.
0: Y
1: un actor muy
0: Anthony
1: famoso.
0: Quinn.
1: Anthony Quinn. Mm. Bien, Anthony Quinn. Sí, sí, sí. Van reflectar molt bé i per això aquesta pel·lícula també a tota Europa, no? Perquè la verema que se fa fighting vainly
2: along with. Molt bé, gràcies també per les recomanacions cinèfiles. Raquel Agüeros, ara farem un bon copaix en tu, però ara tornem.
3: Sabeu com es diuen els espais dels supermercats habilitats per menjar? Cada vegada més habitual trobar en un supermercat o en un entorn comercial un espai on els clients poden menjar productes cuinats al mateix establiment o adquirits en negocis de venda d'aliments. És una manera de combinar dues activitats quotidianes, anar a comprar i poder gaudir d'un àpat amb productes del mateix establiment. En català, i d'acord amb el Centre de Terminologia Termcat, podem fer servir formes com mercat, restaurant o mercaurant. Aquesta darrera paraula està formada

que queda al voltant de l'Ies Mar Ferrer i el sud-sud-oest del centre del poble, que està relativament a prop de l'església. I curiosament aquest nom del carrer ens dona una pista sobre un dels episodis fonamentals de la història de l'illa, que és el repoblament definitiu de Formentera, perquè després de la crisi medieval, la pesta i els atacs corsaris, l'habitius a Manó va quedar pràcticament despoblada durant segles i va ser fins, no va ser fins a final del segle XVII que es va iniciar aquest procés.

0: viva. Els clàssics a IB3 Música.
1: Al Raquel li ha agradat la nostra banda sonora d'avui.
2: Sí. Idò, guapa,
1: sí, és que Formentera, Silla, la música, tot, sí. Menjar. I també la petita capella de Sant Valer, coneguda actualment com la Tanca Vea, va quedar integrada en aquest procés de repoblament i en l'arribada de més habitants, l'antic temple va resultar insuficient i entre el 1727 i el 1738 es va construir l'actual església de Sant Francesc Xavier, que també tenia una important funció defensiva davant possibles atacs. Així doncs, el carrer del repoblament mos remet a un procés molt més ampli que la història d'un sol poble, és a dir, el procés mitjançant el qual Formentera va passar d'un llarg període de despoblament a recuperar una població estable durant els segles XVII i XVIII, que no fa tant, i que acabaria configurant bona part de l'estructura territorial i dels nuclis que coneixem avui dia a l'Epitius.

0: Bé, no sé si el coneixíeu.
1: També és per Formentera.
0: La cançó la coneixíeu del Tomeu, perquè el Tomeu és universal.
2: No, i tu sí que ets universal, que t'ho saps tot.
0: Per què?
2: T'ho saps tot, t'ho balles tot.
0: Tot et sent lletres, sí. Tenc aquest do, després no sé sumar, però és veritat que sent lletres de les cançons, me queden.
1: Clar, i això farem allò que faig.
0: Exacte, no, no, no ho poden tenir tot, ja ho diu la Raquel. Bé, la coneixíeu, aquesta història de Formentera?
1: Extensament, no.
0: Clar, l'havíeu comentat qualque vegada que havia vengut a concursar. Però és curiós, perquè, clar, estàvem en el segle XXI, que tant de ser que era poble i societat.
3: Exacte, i el carrer de la República, que serà una Formentera, i poden passar que fan ganes.
2: Alerta, això.
0: Sí, també ho eren, però pugui massa.
3: Nosaltres estem a casa del grup. Som les 4 i mitja, fem una pausa i copar-se en la regla.

0: de tres ràdios, Dial.
1: Mira, el Politano va deixar escoltar uns curiosos investigacions que havia realitzat mentre buscava submarins rocs.
0: En l'Antibus tenim balenes i sovint fem viatges interestels, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mundatú, dissabte a les 9 de la nit, IB3 Ràdio.
2: Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, que entra una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares, amb tertúlies perquè tots puguin.
5: Per farem que puguis mirar res.
6: No podeu dir no, no podeu dir potser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio, no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
0: Efectivament. Dissabte a les 11 del matí, amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio és més,
10: com si el món s'acabés.
11: Cada vegada hi ha més presència dels autors de Balears. Que ell li mete un sostre de companyia.
12: El primer dia està com tot descol·locat, no? I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bolo o un altre de pagament, la van trobar

0: He titulat això. Reconciliació...
1: És que clar, mos has enviat un àudio molt misteriós avui i no sabem per com ho sortiràs.
0: Clar, poden ser moltes coses, perquè poden ser. Sí. Jo he dit a l'àudio que no sabien si estaven davant una reconciliació. Que, sí.
2: Sempre estàs igual i clar, no sabem si t'han de prendre seriosament.
3: Shakira i en Piqué, que se reconciliaven, t'imagines? Shakira.
0: Això no se creuria ningú amb el que s'ha
3: dit.
0: T'imagines?
3: I hem de parlar aquesta setmana amb el Pur, que ha anat en el concert, perquè...
0: De la casita de Shakira.
3: La casita no.
0: Ja ho sé.
3: Bueno, s'ha fet el xalet de la Shakira.
0: S'ha fet ella realment com un... Demà m'aixecaré. Bé, una zona per estar no sé quants dies, crec que estarà...
3: Tots els concerts.
0: Sí, però a més s'ha fet llibre.
1: S'ha muntat

0: de fet.
1: Con la gent que hi va, i és una locura.
2: De Joana Marcús, forma part del cicle de Queralt.
3: Sí, sí, ho vaig veure.
2: Això que organitzen a Shakira, directament.
4: Sí, ella, tot ella, se posa una agenda. Se posa una agenda. Recapitulant.
2: Sí, perquè no anava per aquí.
4: És mentida.
5: Comparteix IB3 Música.
4: S'hagin tornat a juntar.
1: No s'ha vist recordar.
4: Jo crec que no.
1: Però bé, la de la conciliació que parlaràs avui, tampoc no sé si...
4: Ja, vos ho cont perquè...
2: No és seriós perquè o no és seriós, aquesta reconciliació?
4: No ho tinc clar, per això ho he titulat com a una pregunta, no? El rei emèrit ha tornat a Espanya. Ja hi començant, concret amb un altre pic, vull dir, que és un pic. Concretament a Sant Genxo, on s'ha reunit amb els eugenics.

0: va fer obra, diguéssim, no? El rei Joan Carles de Casteva. I també,
1: Tita vive fichada.

0: Reconciliació. Així se titula el llibre de Joan Carles.
1: El llibre de memòries de la
2: Maria.
0: Allà va explicar, recordi esprem, que el procés de les seves memòries va començar com a partir de la Sarsuela cap als estrats. Diu Joan Carles que la distància i la tranquil·litat de la seva terra de

0: inclou, l'inclou ell mateix a la categoria atenció dels homes.
1: Va Celia d'ahir.
0: Una decisió, ha dit ell, més temerària que prudent.
1: Felicitat.
0: Mogut, atenció, per la missió d'escriure. Rebre aquesta recompensa és un honor, va dir. Diu que la rep per ell, per també, i atenció amb això, per Espanya.

0: m'entenc molt bé. No ha hagut reacció de l'estat, òbviament, però hem de dir que...
1: Home, reaccionar, que segur han reaccionat, no?
0: Bueno, han reaccionat de tant en tant públicament, per exemple, quan va escriure la memòria, es van sortir del pas i ara va ser com a bona su història, i què has de dir, no? És una situació ben complicada, però la cosa és que el rei ja té 88 anys, que fa el 89, i que de pic està més a prop d'un moment inevitable, que arribarà quan sigui, però que s'haurà de respondre.

0: complexos.
1: És molt complexos. Totes les famílies tenim les nostres cosiques. Sí. A totes qui digui que no.
2: Qui no té que esperi.
1: Però
2: molt va francès el rei i amarito, en qualsevol cas.
1: La veritat és que es desenvolupa molt bé el francès. Sempre ho ha estat, fins i tot des que era petit. Ha mort als 27 anys el fill de Cindy Crawford. Ell mai es va amagar del que li passava i va parlar d'una manera molt oberta, molt senzilla i molt generosa, crec, de la seva salut mental, de les addiccions i de la seva rehabilitació. I estava seguint un programa de rehabilitació, òbviament, no hi ha de manera respecte, però sí que ell feia una...
3: Del cel blau en sentin sí, brinquen per l'aire.
2: Dóna visibilitat a aquest tipus de problemes.
3: Que prou que ho veuràs si tens
1: moltes addiccions,
3: els ulls en l'aire.
1: Això. I també li volia enviar una abraçada forta a la família, els companys de la professió i els amics de

0: xigarro enmig del plató, o sigui, se va aixecar així.
1: Com t'aixeques tu ara?
2: Com ell se posa de peu.
0: Va passar per davant la taula on érem fent la tertúlia, davant les càmeres, per suposat, jo dient, anem a publicitat, tot això, i ell se va encendre un xigarro i se va a fumar a darrere. Vull dir, aquest home rebelde, que era... tenia tot de bo, també, i de bona persona, i de generós, i d'una persona que jo m'encantava que ell pogués juntar i posar coses en comú amb persones que aparentment no tenien cap unió. És a dir, totes les persones tenim coses en comú. Totes, encara que mos pensem que no. És mentida. És mentida que no tenim coses en comú.
2: Amen.
0: El que de vegades ho destacam més. Així que amb una abraçada forta amb en Toni Tarabini, geni i figura.
1: I sempre predisposat. Aixecaves telèfon i li demanaves qualsevol participació i sempre estava predisposat.
0: Sempre.
3: Doncs sí, avui hem de deixar en Toni Tarabini, sociòleg, a 86 anys d'edat. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una.

0: Letras Radios. Música.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què fas?
1: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
1: Si ja t'enyoràvem, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja m'ho toca.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I noi, prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana a TV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arisa i Juan Mas. Som molt més. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
4: I a raig de damunt del món surt la fortuna.
5: No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. Ara m'ho explicaven de sòdi, savi, era el dia de batre les faves. Dissabte de Sant Joan, després que fora en escaleu de sòdi, que avui dia està molt més festa.
4: I tot el que vols et caurà
5: del cel. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist bé mai, no, bé, que no hi havia ningú un temps, no. Si bé que havia d'anar a demanar, el Fabiolet havia d'anar a demanar per mi, estava de fermar a Sasa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre.
0: Tot el talent tianc a IV3 Música.
3: IV3 Ràdio.
6: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
7: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la fogera. Plora com plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, ni va haver de tornar a viure dins la llar.
8: En tot que fogi, i tot, se va acostar en allò, fos el que fos. I de sobte, el jacte se va esvair davant els seus ulls.
9: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, amb espècie, no tenim remei.
3: Font com misteris, amb Xema Font, a IV3 Ràdio, dintre a les 11 del vespre.
10: Entra. Dins l'oscuritat.
11: Teniu ganes d'anar al teatre, i ara vos presentarem la nova temporada del Teatre Principal de Palma.

0: aquesta temporada de teatre del Teatre Principal de Palma ve carregada des de teatre, teatre documental, òpera, circ, espectacles destinats als infants i també noves tecnologies, propostes d'aquest curs que inicia el Teatre Principal amb pràcticament d'aquí uns dies l'estrena divendres dia 25 amb l'històrica companyia La Zaranda amb tots Los Ángeles alzaron el vuelo i diumenge 27 l'espectacle de dansa Quiso Negro d'Esther Guntin, una temporada que comptarà amb noms com Àngel Conyalons amb el retrat de Dorian Gray o per exemple també Juan Mayorga amb el Jardín Semar. Són algunes de les propostes d'aquesta extensa temporada.
1: I totes les comentava en directe perquè volem saludar el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Bartolet. Miquel, com estàs?
2: Molt bé.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Crec que ha hagut una errada amb això que ha dit el Celestí.
2: Sí.
1: No, tot està perfecte.
2: Sí.
1: És que has fet una casa que has dit, una cosa que no m'ha agradat. Que t'ha incomodat, esperant que res.
0: I que volem si he filtrat qualque nom que no, que no és.
1: Que encara no t'havia dit.
3: És el... Bon. Sempre
2: que venc, intentau estirar d'altres
3: coses. I avui també ho farem.
0: Depèn de com vaig a entrevista.
1: Troc que Miquel me'ls podries donar qualque exclusiva, perquè hem avui revisat la nova programació i molts espectacles ja estan gairebé plens.
2: Estic
3: molt content. Home, Te dic una cosa, ahir vaig agafar entrades per a un concert d'en Jaume Anglada, que torna...
1: Però no has tenir sort.
3: Bueno, tenir sort, visibilitat muy reducida. I ja ho veurem, però és que me va

0: Yo ya me
1: El 70% és una mitjana de tot. Òbviament, però és a dir...
2: Ens ajudi a ser complicitat dels nostres espectadors i ciutadans.
1: Jo crec que sí que és
2: d'autèstia. El teatre el feim els artistes, estem i tothom que ha de ser escenari, però sobretot ho fas no? Que és que confia en nosaltres per venir a veure les nostres propostes.
3: I el públic té ganes.
2: Jo crec que sí.
3: Sobretot si dius que hi ha 1.500 abonaments, vol dir que hi ha un públic fidel que vol venir a més d'una representació, que no és que només vengui una cosa.
2: Això és una cosa molt guapa i molt interessant d'analitzar. Banda que aquests abonaments te surt més a compte.
0: L'Iva di tornaré dia.
2: Després, no etcètera, ploris, nosaltres no, seguim mantenint no preu del passat, seguim amb els
0: i deixant-li anar sa mà.
2: Ai,
0: va pujar
1: però això com
0: que
1: se fa en el sentit que s'allunyava d'allà. Som milles.
2: Ja de demanar més pressupost.
4: Com s'ha fet
1: I com se mantenen els preus, no? És a dir, tot puja i tu has de mantenir uns preus que això implica que segurament tota la gent que forma part d'un espectacle que envolta tot, perquè només veiem les actrius i els actors, però darrere d'això hi ha moltíssima
2: feina.
0: Recordava que ens van prometre que em veirien junts. Cap d'ells dos s'ha fet els 21.
2: I per tal cosa s'ha fet...
0: Si a la Terra existeix l'infern, ha de ser aquí, ha de ser això. Hi ha de l'assemblea al darrere, que ha de batar el cor. Les trinxeres són cicatrius de lluita, sang i foc. On hi deixes la vida, a poc a poc.
2: Pensat, la podríem definir

0: 21.
1: Que nanes teatre que ha estat social. Que es coneixen. Dues hores de pacte. L'escenari, tu, te com mou. Per això també començar amb aquestes muntanyes que són dos.
2: Sí, són molt potents, els dos primers.
0: Avançaven a l'alba i de sobte el cel es va incendiar.
1: Molta passió perquè...
0: Assustant.

0: vaig dir tornaré via
1: la danza, l'hem de cuidar perquè és una de les arts escèniques
0: a la que parla de
2: oblidada
1: es va oblidada no, però més difícil
2: jo
1: més
2: que
1: difícil,
2: de cada vegada molt difícil.
0: Recordaré sí, que es van prometre que em veirien junts.

0: No sé,
1: va ser preciós,
0: Raquel. Crec que s'ha de cuidar molt.
1: Dins de bijuc.
2: Sí.
0: Podeu consultar en les xarxes. Dura 12 minuts.
2: 12? A les xarxes del Teatre Principal?
1: O mira.

0: Lisa says, honey, you must think I'm some kind of California fool.
1: Però guarda, sí, sí, això sempre... sempre m'ha flipat moltíssim.
2: Això està molt bé, perquè pares i mares que no poden deixar els infants poden tenir...

0: Fernández.
1: Lucho Fernández.
0: És un bon home.
1: No, les latituds són tres personatges. Sí. Però després també el Jardín Quemado de Mallorca, que és el quart Mallorca que hi dirigeix, que el vaig veure a l'Abadia fa poquet.

0: Allà serà. Gràcies, Miquel Martorell, gràcies, director del Teatre Principal de Palma. Raquel Agüeros, moltíssimes gràcies.
1: Fins un altre dia,
0: Maria. Fins demà, Maria Pons. I Iker Hernández, el control tècnic. Fins demà. Adéu. Adéu.

0: Espai P3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Quina és l'arrel de la corrupció, del fascisme, de la violència masclista, del racisme, de la crisi del periodisme, de l'accés a l'habitatge? Anar a l'arrel d'un problema permet trobar la manera de fer-li front, de solucionar-lo. Passa, però, que tots són complexos, estructurals, tenen moltes aristes, per això solen enquistar-se o, que és pitjor, agreujar-se. I si l'arrel fos més senzilla? I si estàs més a la vista? I si l'arrel de tot hi fos la manca de valors, com el respecte a l'altre, l'empatia, la solidaritat, el bon veïnatge, la responsabilitat o...

0: de triar aquesta cançó, la qual començam sempre després d'aquesta breu introducció meva. Esmai Menard, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé, és
0: molt bé, avui és dilluns.
1: Avui és dilluns.
0: Bona de nau, que començam, que és un curta la nostra quarta setmana o cinquena ja?
2: Quarta
0: setmana. I això, pim-pam, eh? Sí, sí, sí. Tancant carpetes, els dies passen i aquí mos tenim a tots aquí dintre d'avui i demà estirant aquestes paraules polisèmiques i mai més encarregada de treure la paraula més carrer. I la d'avui és arrel o rel.
1: Arrel, efectivament. I de fet he volgut dedicar la secció sencera a saber sobre les arrels familiars dels qui he trobat per el carrer. Una pregunta que mos ha donat l'oportunitat de xerrar amb gent que arrel.
3: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Si ets aquí, que te ve al cap. No passa res si la definició no surt del diccionari.
1: Avui el carrer mos ha donat una d'aquestes històries que no deixen a ningú diferent. Una vegada més, gràcies a aquesta secció, amb visibilitat en problemes que per desgràcia pot patir qualsevol.
4: Yo soy de Colombia. Tenía tres hijos. Me mataron dos hijos y me quedó mi hija y mi nieto.
1: No hem pogut seguir amb la conversa perquè aquesta dona estava esperant l'autobús i ha hagut de partir, però em vol posar aquest trosset per visibilitzar el seu dol i donar suport a tothom que hagi hagut de passar per un moment tan dur com el seu. Respira.

0: Aquestes arrels colombianes, escolta, un mallorquí amb una cama eivissenca.
1: Jo vaig néixer a Eivissa, però amb tots anys vaig mudar aquí.
0: I com va ser això? Com has acabat aquí, d'Eivissa cap a Mallorca?
1: Ja per les estudis de la meva germana i tinc tota la meva família.
0: I teu pare et són d'Eivissa?